0: des de l'atenció primària i des dels centres hospitalaris. Per això avui la persona que ens acompanya és la infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet, Mar Bodas.
1: Hola. Esteu escoltant Fem Salut.
0: Com us dèiem, la nostra convidada avui és Mar Bodas, infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults de la Fundació Sanitària Mollet. Benvinguda al Fem Salut.
2: Hola, moltes gràcies. Ben trobada.
0: Anem a parlar d'això, d'aquest model esglaonat que la Mar ens ha dit. Bé, ja fa un parell, tres d'anys que s'està implementant i potser està bé explicar-ho també perquè la ciutadania sigui conscient, no?, de com funciona i que doncs, tinguem allò clar, que estem atesos si tenim allò un trastorn mental, tant sigui des de la primària com des dels centres hospitalaris, no? Com funciona aquest model? Per què diem allò model esglaonat, primer de tot?
2: Vale. A veure, el programa de col·laboració amb la primària és veritat que porta molts anys, però ha anat evolucionant i inclús canviant de nom. Parlem de l'any 2005 aproximadament, que ja es feia aquest tipus d'atenció en col·laboració amb l'atenció primària. En aquell moment es deia programa de suport PSP, programa de suport amb la primària, i fa des del 2003 o així li han canviat el nom amb una revisió per part del Pla Director de Salut Mental i del CatSalut i de la Direcció d'Atenció Primària i Comunitària, i ara es diu el Programa de Col·laboració amb l'Atenció Primària, basat en un model esglaonat. El que significa és poder oferir una atenció a la persona, família, que té un problema de salut mental d'una manera integral i col·laborativa entre tots els serveis que treballem per l'atenció a la salut mental de la nostra població de referència.
0: Així d'entrada, sense entrar en detall, que ara entrarem i ens ho explicarà la Mar, un diria esglaonat, vol dir allò, doncs esglaons, no?, en segons de, no sé si és el nivell de gravetat o en funció dels professionals que ens han d'atendre. Què vol dir,
2: no,
0: esglaonat?
2: Pues el que has dit primer, en funció del nivell de gravetat i la complexitat que presenta la persona. El programa i el model esglaonat el que pretén és apropar l'atenció a la persona al màxim possible i que tots els professionals estiguin treballant d'una manera coordinada i en col·laboració. Per tant, el nivell esglaonat es divideix en cinc esglaons. El primer esglaó treballaria més la part de promoció i d'educació sanitària. El segon esglaó és una part ja més de prevenció, una prevenció indicada, una prevenció cap a evitar i malalties i malestars emocionals. El tercer esglaó ja comencem a parlar una mica d'un trastorn mental lleu o moderat, però que encara no té una afectació funcional molt greu. El quart esglaó ja és un trastorn mental més moderat amb una afectació funcional. I el cinquè esglaó és un trastorn mental greu, sever. Aquest model esglaonat és per totes les edats, és tant per infantó juvenil com per adults. El que es vol és atendre la persona en tota la seva etapa del cicle vital. I també la diferència ja no només és la gravetat i la complexitat, sinó també el lloc on s'intervé i els tipus de professionals.
0: Diríem, sense ser professionals, que el quart i el cinc, i el cinquè seria centre especialitzat, no?, d'atenció de salut mental.
2: Bueno, ens quedaríem només amb el cinquè.
0: Amb el cinquè.
2: Sí.
0: Tota la resta serien atenció primària?
2: Exacte, i comunitat. Uh-huh. El nivell 1 inclús seria comunitat, programes preventius, municipals, d'educació sanitària, bueno, més que preventius, de promoció de la salut mental i evitar malestars. El nivell 2, 3, 4 és un nivell d'atenció en el centre d'atenció primària. Els professionals ens desplacem allà. Avui jo ara vinc de fer PCP a Parets, per exemple. I el mateix equip de l'especialitzada anem a visitar el centre d'atenció primària, un psiquiatre, psicòloga i infermeria, en el cas del nostre territori.
0: Mm-hmm. És a dir, anem a explicar allò pas per pas cadascun d'aquests esglaons. Hem dit allò, el primer és de promoció i educació, i que poden ser doncs, aquestes intervencions que fins i tot a nivell d'ajuntament, no? L'àrea de salut pública, poden fer xerrades, no? O fins i tot els propis centres d'atenció primària, de vegades promouen aquestes xerrades o participen d'entitats. Això seria el primer nivell.
2: Exacte, no? Sí, sí.
0: I que per això s'adreça a tota la comunitat.
2: Exacte.
0: Perquè en salut mental sempre es diu, no? Tots podem en qualsevol moment patir un trastorn de salut mental, sí, amb la qual cosa cal estar, no, informats. La millor manera d'afrontar un trastorn és tenir la informació.
2: Tenir la informació i que la nostra comunitat, el nostre poble, el nostre barri, el nostre veí, doncs que sigui, que tothom puguem ser recursos actius salutogènics, que podem ajudar a evitar malestars emocionals, perquè depèn com els centres que tu tinguis a un determinat poble, depèn de la sensibilització i com parles sobre l'estigma en la salut mental, doncs tot això també fa que la comunitat, el poble, el barri, doncs generi una major sensibilitat cap a aquest problema que a tothom li pot passar i probablement pugui passar al llarg de la seva vida.
0: Aquest seria el primer esglaó. El segon hem dit que és la prevenció, que anirien com molt vinculats, no? Molt lligats a l'1 i al 2.
2: Sí.
0: A dir, a través de la informació, d'oferir aquesta educació, el que estàs fent és treballar en la prevenció, no?
2: Exacte, el segon esglaó és un esglaó on ja podem veure perfils més sensibles, perfils de, o persones que per determinades circumstàncies, com sabem, la salut, però sobretot la salut mental, està molt determinada o influenciada per elements que no són sanitaris, elements econòmics, socials, de vivenda, laborals. Llavors, hi ha determinats perfils de persones que ja poden ser de major vulnerabilitat. El tema de persones a nivell socioeconòmic molt empobrides, sense un habitatge, població immigrant, dones en situació de maltractament, on possiblement no han manifestat o no han presentat cap problema. Però tu ja estàs en un centre sanitari, l'estàs visitant, però alguna altra situació, i penses que pot tenir un nivell de vulnerabilitat important. Llavors aquí treballes molt la prevenció.
0: Això són els centres d'atenció primària, entenem, allò els professionals de la primària, els que detecten aquestes situacions?
2: Bueno, serveis d'atenció primària, tant de salut com socials. Socials també, com treballem en un model molt integrat entre serveis sanitaris i socials, poden detectar molt també serveis socials. Uh-huh. I a nivell primària, pues, per descomptat, perquè és la porta d'entrada al sistema sanitari on tots nosaltres ens adrecem quan passa qualsevol cosa. I a vegades anem allà perquè tenim un mal de panxa, però darrere hi ha un trasfons i el professional ja ha d'estar format per fer una exploració més enllà del símptoma que t'està explicant, sinó veure quin és el nivell de vulnerabilitat física, psicològica, emocional, social de la persona. Per tant, poden detectar. Sí, sí.
0: Hem dit que el tercer esglaó seria ja un trastorn lleu. Aquests trastorns lleus els podem allò posar una etiqueta o no?
2: Bueno, aquest model que estem explicant és esglaonat, és un model que està recollit a la bibliografia, és un programa redactat, escrit, i que tothom el pot trobar sí, en qualsevol recerca bibliogràfica o per internet. I en nivell 3, 4 i 5 ja, de moment, està categoritzat per una sèrie de diagnòstics o problemàtiques o situacions que poden estar passant. I sí que és veritat que si tu obres la guia trobaràs en el nivell 3, 4, 5 una sèrie de diagnòstics. Uh-huh. Des de més lleus a més greus. Però és veritat que no ens hem de quedar només amb el diagnòstic, sinó hi ha una valoració clínica darrere que també pot indicar una major o menor complexitat.
0: Clar, això li anàvem a dir allò a la Mar Bodes. Recordem que és infermera gestora del Centre de Salut Mental d'Adults d'aquí de la Fundació Sanitària Mollet. I, clar, podríem dir que una depressió podria ser lleu, però també podria ser, doncs, saber, no? En funció, ho diem perquè hi ha algunes trastorns mentals que els banalitzem molt, no?
2: Sí.
0: Els tenim allò tan incorporats en el nostre dia a dia que igual diem de forma col·loquial tinc una depre, no? I li treus importància, però igual si grates una miqueta més te n'adones que aquella persona és una depressió que li està provocant allò fins i tot a nivell funcional, no? Del dia a dia li pot afectar.
2: Exacte, per un diagnòstic no determinar tampoc exclusivament la gravetat. Hem de mirar els elements i factors com són el nivell de funcionalitat que té aquella persona, el nivell social, la seva situació més, pues, el que diem, laboral, socioeconòmica, i per tant un problema que podem pensar o que nosaltres categoritzem més en un nivell 3-4 pot ser una ansietat. Doncs una ansietat que t'està limitant constantment cada dia, que et fa que no puguis aixecar-te del llit, doncs és una gravetat, té un nivell de gravetat major, superior. És veritat que si agafem el DSM-5, tu pots al final classificar el diagnòstic en funció d'uns criteris que ja marca. Una depressió lleu, doncs, té unes bases bibliogràfiques i científiques que fan dir que és lleu, si és greu, doncs és greu. Però per dir que una persona està en un nivell més greu o més lleu, no podem quedar-nos només amb el diagnòstic, hem d'anar més enllà. I sobretot és mirar funcionalitat i com està impactant aquest problema al teu dia a dia.
0: Avui estem explicant aquest model, sobretot perquè siguem conscients també, no?, de que el nostre trastorn, la nostra situació emocional, tant es tractarà a la primària com al centre hospitalari, ho diem perquè les persones de vegades allò diuen jo em trobo molt malament però no em deriven allà on hauria d'anar, no? I sembla que no ens estiguin atenent tal qual nosaltres pensem que ens haurien d'atendre. I la Mar ho ha explicat molt bé al començament dient jo vinc també d'un centre, no?, d'atenció primària, és a dir, que perquè no et derivem potser a l'hospital no pensis que els professionals que som allà també ens desplacem als centres d'atenció primària i a la primària t'atendran igual de bé, no?
2: Exacte, correcte. El que es pretén amb aquest model és donar l'atenció que necessita cada persona en el lloc més indicat, el lloc ideal, i sobretot si està més proper al teu entorn habitual, doncs millor, al teu domicili, millor. Llavors, en tot l'atenció a la salut mental es donarà exactament igual, perquè és l'equip especialitzat que es desplaça al centre d'atenció primària, per tant et visitarà possiblement inclús ara en el nostre territori la mateixa persona, inclús, o sigui, la mateixa infermera, jo ara estic visitant el CAP i ara per la tarda puc visitar aquí el Servei de Salut Mental. I després, i si és un equip d'atenció primària, estem constantment en coordinació i relació, que és el que, bueno, sempre hi ha millores per descomptat que es poden fer respecte a la coordinació i el treball col·laboratiu, però nosaltres, cada dia que estem allà, tenim un espai de reunió amb els professionals d'atenció primària. Això què vol dir? Que compartim dubtes, compartim els casos, és a dir, una persona que potser no ha arribat a un nivell 3 per com està funcionant, però el metge d'atenció primària o l'equip d'atenció primària té un dubte sobre el seu maneig, ens truca a la porta o tenim aquest espai de reunió que ho compartim, perquè potser no cal que ens derivi, li fem un assessorament, fem formacions continuades perquè els professionals també d'atenció primària cada cop pues, tinguin més eines de valoració, d'oferir recursos, i per tant ens retroalimentem en coneixements també cadascú, és a dir, nosaltres anem allà a fer formació però ells també ens ensenyen a nosaltres.
0: En aquests equips són similars? És a dir, hi ha un psiquiatre, infermera, que hem dit allò, hi ha tres persones, no? Tres,
2: sí,
0: professionals?
2: Exacte. Ara mateix qualsevol persona que vagi a un centre d'atenció primària en el nostre territori trobarà un psiquiatre, infermera i psicòleg que poden anar un cop a la setmana o cada 15 dies en funció de la població, les necessitats...
0: Que els psicòlegs serien aquestes referents a benestar emocional?
2: No.
0: Són ho diem allò perquè fa uns anys que també es van incorporar aquestes figures i a més es fan treball en grup, no?, de determinades temàtiques. No sabíem si això forma part també de dels equips de salut mental o no?
2: El REBEC, el referent de benestar emocional, exacte, forma part de l'equip d'atenció primària, està en el grup motor, que li diem, que si voleu ara us explico, i, però no és de, el psicòleg, és un psicòleg clínic que ve del centre de salut mental, no és el REBEC. Uh-huh. És un psicòleg clínic especialitzat que ve de, del servei, també.
0: Doncs, ja que ha sortit el terme, anem a explicar què és això del grup motor, no, que bueno, tenim.
2: El grup motor és un espai, un recurs que tenim també, doncs, per encara reafirmar més o poder treballar d'una manera més intensa tota la coordinació. Llavors, en aquest grup motor estaria el referent de salut mental per part d'atenció primària, que habitualment és un metge, metgessa, una infermera, el REBEC i treballador social, i també hi ha habitualment un referent administratiu, i després estem els professionals referents de salut mental, que hi anem. Llavors, són trobades, espais de reunions que fem de forma, bueno, mensual, bimensual, per millorar aquest tipus de programa i de model, veure que on tenim més mancances, on tenim coses que es podrien potenciar, que és el que està funcionant bé, perquè, bueno, i per poder fer avaluació, formació, detectar quina formació necessitem i com avaluem indicadors, perquè al final és un model que s'ha d'avaluar, s'ha de fer un seguiment per veure també si és efectiu.
0: De fet, allò quan es modifiquen, no?, les maneres de funcionar, i ara estem parlant d'aquest model que s'ha implementat fa 2 o 3 anys, no?, aquest model esglaonat, és per millorar l'atenció a la ciutadania, també la situació, entenem, dels propis professionals, i potser també perquè hi ha més demanda en el que és l'atenció a la salut mental.
2: Sí, en resum, és clar, una millora per tothom, però sobretot és una millora per l'atenció a la salut mental de la població. Sí que hi ha un augment, hi ha un augment de certes patologies, però sobretot era un augment de certes patologies, el que diem que a vegades no hi ha una afectació funcional tan greu, o el que no li diem trastorn mental sever. Per així, per entendre'ns, un trastorn mental sever pot ser una esquizofrènia, una psicosis, certs trastorns bipolars, però sobretot hi ha hagut un augment molt important de trastorns de la emoció, trastorns d'ansietat, de depressió lleu, i per tant s'estaven atenent en els centres d'atenció especialitzats molta patologia que es podia donar un altre tipus de resposta. I realment l'atenció especialitzada del nivell màxim, nivell 5, deixar-ho per a aquella gent que realment necessita aquesta intensitat, i ja no només per intensitat, sinó per, bueno, per, potser té altres necessitats, i ara ocupaves més espai amb una patologia una mica més lleu. Llavors ha intentat com endreçar tot el que fem des de, i treballar com un equip coordinat, i endreçat ha sortit aquest model esglaonat.
0: Dintre d'aquest augment de la demanda per part de la població, no?, en temes de salut mental, es parla molt del jovent. No sé si això també aquí en el territori s'ha detectat, que hi ha doncs, això, una necessitat més imperiosa que amb altres estadis de la nostra edat vital, no sé, no?
2: Sí, és veritat que encara que nosaltres des de la Fundació Sanitària tenem persones a partir de 18 anys, però treballem també per proximitat física molt de la mà de Sant Joan de Déu i dels equips d'infantojuvenil, i sí que també hi ha una problemàtica que ha anat augmentant de malestars emocionals, potser. Ja no parlarem, si volem, de patologies, que també, però quan parlem de nens, de joves, està bé parlar de malestars, de trastorns, abans de patologitzar el que està passant. I també funcionen amb aquest mateix model esglaonat. També es desplacen, ells ho podrien explicar en un altre moment, als ambulatoris a fer aquesta atenció, i per posar una mirada molt especial amb el que tu estàs comentant ara, de certes problemàtiques que hi arriben els pediatres i després dels 15 anys passen al metge d'atenció primària en adults, i que poden començar a detectar malestars, i que a vegades no tenen eines suficients per saber com atendre aquests joves, aquestes famílies, perquè hi ha una intervenció familiar molt important i, per tant, aquests professionals de l'especialitzada també es traslladen per donar aquest suport.
0: Entenem que els professionals de la salut han esdevingut o han de ser grans escoltadors, perquè pel que ens està comentant Marc Bodes, evidentment és a través d'aquestes converses, no?, d'aquesta escolta activa, que sovint doncs, es pot detectar a temps i prevenir un trastorn que vagi a més, no?
2: Totalment, Emma, has dit el que la clau.
0: Potser el que els hi manca és temps per poder-se dedicar a aquesta escolta activa, però m'imagino que és una de les feines que tenen ja no només els professionals de la salut mental, sinó tota la resta, no?, que comentàvem, allò potser amb una visita rutinària d'un control que et fa l'infermera, aquesta escolta activa pot detectar, no?, si aquella persona potser ho està passant malament i no li aniria pas malament algun d'aquests recursos que té la sanitat. No?
2: Sí, sobretot això el que tu has dit, el que volem és fer prevenció, evitar cronificar, detectar molt a temps quan està passant alguna situació que pel que sigui, ja sigui social, però que ens està impactant molt a la nostra salut mental, detectar-la i poder tractar-la. En el tractament, lògicament, una part molt important és la valoració, l'anamnesi, que li diem, no?, fer una exploració, i per fer una bona exploració has de fer una bona escolta, una escolta activa, però també saber què has d'explorar. Per això és molt important la formació, que és el que és un altre dels punts claus d'aquest programa Esglaonat, de formar en un temps que tenim de visita, què són els aspectes clau que hem de preguntar, que hem de saber per determinar si està passant alguna cosa, més enllà del que pot passar d'un malestar a la vida, perquè també hem de parlar, que ja ho hem dit moltes vegades, que en el nostre dia a dia ens passen moltíssimes coses que no són patologies, que són malestars de la vida i que moltes persones ja tenen eines i no necessiten, i tu els hi pots oferir no gràcies, però jo ja tinc eines pròpies i recursos i ja faig front al que m'està passant. Però fer una bona exploració, una bona anamnesi, és veritat que els tempos ja ens agradaria que puguin ser, que siguessin una mica més amples, però bueno, en aquest temps has de tenir clar les coses que has de preguntar, que has d'explorar, perquè potser la persona et ve manifestant nosaltres, perquè quan ja ens ho deriven ja sabem que hi ha un patiment darrere emocional. Però potser un metge d'atenció primària, doncs el que diem, li fa mal al cap. O bé, ho passi.
0: Passen coses, no?
2: Li fa mal al cap. És una sintomatologia física. Molt habitualment, darrere una sintomatologia física hi ha un malestar emocional. Per tant, has d'explorar una miqueta. Després hi ha uns símptomes doncs, molt evidents, no? I a més, quan una persona té certes emocions molt afectades, no?, doncs ja ho veus com més clar. Però si no, has de saber explorar molt bé.
0: Un altre dia parlarem d'aquestes exploracions, però ara se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies a Marc Bodes per haver-nos explicat aquest model esglaonat, perquè tenint la informació també la ciutadania sap millor, no?, de quina manera som atesos per part de la sanitat pública. Fins una altra, que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres i quan vulgueu. Moltes gràcies.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Teniu ganes de seguir cantant o què?

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 14 de maig, les tres paraules del dia són testimoni, cicloturisme, jugadores. Testimoni. Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toni García com a cap de llista del PSC Tordera a les properes eleccions municipals i es presenta el projecte d'ampliació de l'Hospital de Calella amb una inversió de 83 milions d'euros. Cicloturisme. Tordera s'incorpora finalment al projecte Eurovelo per potenciar el cicloturisme al municipi. I Tordera es queda oficialment sense naixements. Els nounats s'han d'inscriure obligatòriament a la localitat on ha tingut lloc el part. Categories. L'Atlètic Club Tordera busca jugadores per les categories juvenil i sènior. I Badrona Tordera posposa pel divendres 22 de maig la festa alumni. La decisió s'ha pres davant la previsió de mal temps per demà. En plena política i ja de cara a les properes eleccions municipals hem conegut que Rafa Delgado cedeix el testimoni a Toni García com a cap de llista del PSC de Tordera. Després de 12 anys liderant el projecte socialista al municipi, el regidor fa un pas al costat per donar un nou impuls al partit.
2: Que després de 12 anys com a responsable, doncs, calia fer un canvi per agafar un nou impuls i un nou projecte. I la persona més indicada, que millor coneix l'Ajuntament, que més ha treballat i més compromesa i amb una altíssima capacitat, és Toni García.
1: Avui a Santa Gemma és el Dia Mundial de l'Assegurança. Avui fa anys l'amo de Meta, Mark Zuckerberg, que fa 42 anys. Farmàcia de Guàrdia de Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda, voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem avui un dia variable, amb pluges a mig matí, màxima de 18 graus, demà dia de pluja, mínima de 9, màxima de 17. Es manté el cabal de la Tordera, 2 metres cúbics per segon i 24 centímetres de fondària. La dita, sembra el julivert al maig i tot l'any en tindràs. Fa un any explicàvem que Tordera celebrava la Festa del Bosc, Tordera Park en concret, una jornada de neteja col·lectiva. Fa 5 anys arribava la primera edició de la Tordera Gastro Market i fa 10 anys la Diputació de Barcelona reunia per primera vegada 311 alcaldes de la demarcació per presentar el seu pla de mandat. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és recuperar la entrevista amb el regidor del PSC, Rafa Delgado, fent balanç també del seu pas per l'Ajuntament de Tordera després d'anunciar que no repetirà com a cap de llista en les properes eleccions municipals. La notícia curiosa del dia, Zara supera Nike i es converteix en la marca de moda més valuosa del món. A la llista de marques més preuades del 2026, ChatGPT protagonitza l'escalada més important, quadruplicant el seu valor.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dijous 14 de maig de 2026. 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Sergi Ferrer.
6: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres, dia 13, el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme.
4: Detingut a Malgrat un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet, on a Malgrat.
7: Els fets van passar al vespre quan una patrulla de la policia local feia l'habitual ronda de vigilància a la plaça de l'estació de tren. Els agents van observar que un jove entrava a la recepció de l'hotel de la plaça de Maria Cubí amb una actitud clarament alterada.
4: Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Jordi Prats de Valls.
8: Ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que, fins ara, no estava definida.
4: Llavanera sorteix els pisos de protecció oficial de la promoció Can Rivier, Martí Capçada.
9: L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial.
4: I novetats del Fira Tascalella, com una rambla gastronòmica i una ludoteca. Sergi Ferrer.
6: Aquest cap de setmana, Calella acull la tercera edició del Fira Tast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany, les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants.

0: 83 milions d'euros per ampliar l'Hospital de Calella i fer-lo de primera divisió de cara al 2031. Aquest és el titular del dia i és de Calella, Sergi Ferrer.
1: El govern de la Generalitat ha presentat aquest dimecres el projecte d'ampliació de l'Hospital Sant Jaume de Calella, una de les actuacions sanitàries més importants previstes a l'Alt Maresme. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha qualificat la iniciativa com un dels grans projectes transformadors del país i ha defensat que l'obra, amb una inversió de quasi 83 milions d'euros, és un punt de no retorn per al sistema sanitari del territori. El projecte impulsat pel Servei Català de la Salut i Infraestructures.cat donarà resposta a una població de referència de 218.000 persones de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, una àrea que concentra també un alt volum de població flotant per turisme. Segons el govern, les obres podrien estar finalitzades entre 2030 i 2031. Es tracta de la iniciativa més important a la comarca en l'àmbit de la salut pública, junt amb el nou hospital sociosanitari de Mataró. El projecte acumula anys de retard i de promeses incomplertes. Ara va de debò, ha assegurat Dalmau.
2: Aquesta vegada va de debò, hi ha una aliança entre el Departament de Salut, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, per tirar endavant aquest projecte. Catalunya mereixia que Calella tingués un nou hospital en condicions. Cal pensar el país tot sencer i això significa que no podem tenir un país de primera i un país de segona. És una inversió de més de 80 milions d'euros entre la construcció i l'equipament, amb l'objectiu d'arribar al 2030 a tenir aquest hospital ja construït i amb el seu equipament al 2031.
1: L'actuació preveu una transformació profunda del complex sanitari. En total, s'intervindrà sobre 28.000 metres quadrats, dels quals 24.250 seran d'obra nova i 3.745 de reforma, fet que permetrà duplicar la superfície actual de l'hospital. El nou disseny inclourà la construcció de dos nous edificis paral·lels a l'actual, connectats per un bloc central que actuarà com a nova façana principal i gran espai de circulació. També es preveu la urbanització de més de 6.600 metres quadrats d'espais exteriors amb una nova plaça d'accés i un entorn hospitalari completament reordenat.
0: Detingut a Malgrat un jove de Blanes que va entrar molt alterat en un hotel amb un gran ganivet. Ona Malgrat, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. La policia local ha detingut un jove de 26 anys i veí de Blanes que va entrar molt alterat al hall d'un hotel de la plaça Maria Cubí. Els agents que feien el servei de vigilància del pla preventiu de seguretat i convivència d'aquesta plaça van observar l'escena i van entrar a l'establiment. El van detenir per desobediència i en l'escorcoll li van trobar, a més d'un ganivet de 20 centímetres, molts diners en metàl·lic i objectes que possiblement havien estat robats.
0: Gràcies. I Palafolls enllaça les seves rutes amb el nou tram de l'Eurovelo 8 resseguint la llera del riu. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja han finalitzat les obres per interconnectar les rutes que passen per Palafolls. Aquestes estaran unides mitjançant un nou tram de camí de 308 metres resseguint la vora del riu en una zona que fins ara no estava definida. Aquest nou camí és el que acabarà configurant conjuntament amb la resta de rutes existents la nova ciclovia Eurovelo 8, una ruta ciclista continental que passarà pel nostre municipi. Els treballs que s'han fet en el nou camí són l'excavació prèvia dels terrenys, la instal·lació de drenatges i la col·locació de la tanca cinegètica per delimitar el traçat respecte als camps de conreu adjacents. A banda de vincular aquesta ruta de la Tordera i l'Anella Cívica amb la xarxa ciclista transcontinental Eurovelo 8, el camí connectarà el nucli urbà amb aquestes tres rutes que s'entrellacen al seu pas per Palafolls. L'actuació s'ha adjudicat per un import de 60.000 euros. Està impulsada per el Consell Comarcal del Maresme i compta amb el suport financer dels fons europeus Next Generation EU per formalitzar un model de turisme verd i esportiu a la comarca. A més del propi camí, el projecte prioritza la restauració de l'ecosistema fluvial mitjançant l'eliminació de la canya comuna, una espècie invasora que degrada la ribera de la Tordera mentre es preserva tota la vegetació autòctona i l'arbreda d'oms existent.
0: Gràcies, Jordi. La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Ràdio Canet.
5: La plataforma Canet Connecta Bus ha lliurat a l'Ajuntament de Canet les 3.281 signatures que han recollit, tot demanant una línia d'autobús alternativa a la R1 de Rodalies. Una iniciativa que ha crescut i agrupa també els municipis veïns d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. Els tres pobles han acordat fer accions conjuntes. De fet, fa mesos que la plataforma Canet Connecta Bus va iniciar aquesta campanya de recollida de signatures. Han recollit fins ara 2.300 177 en paper i 944 en format digital. Val a dir que la campanya online continua oberta. El següent pas serà presentar una moció perquè sigui debatuda en el ple municipal. Ho comenta un dels impulsors de la campanya, Xavi Pinyol.
6: A presentar una moció en el ple perquè sigui aprovada o no sigui aprovada, no? Arenys de Mar ja s'ha aprovat, Arenys de Munt ja s'ha aprovat i nosaltres, a través de la regidora no escrita Mònica Ventura, doncs presentarem aquesta moció per intentar treballar conjuntament amb els altres dos ajuntaments per unir forces i donar més visibilitat a aquesta necessitat.
5: Més endavant també tenen previst fer una roda de premsa conjunta.
0: I l'Ajuntament de Malgrat felicita el Càmping del Mar pel seu reconeixement com un dels 45 millors càmpings a l'Estat, una Malgrat.
3: L'alcaldessa Sònia Vinyoles i el seu primer tinent d'alcaldessa i regidor de turisme, Jordi Ferrer, han visitat el Càmping del Mar de Malgrat. Aquest establiment ha rebut una menció honorífica com un dels 45 millors càmpings de l'Estat en els ACSI Awards 2026. L'alcaldessa i el regidor han traslladat la felicitació de la corporació per aquest premi de prestigi en el sector. En concret, es tracta dels ACSI Awards, uns prestigiosos guardons internacionals que organitza Autocamper Service International, l'organització que està especialitzada en la inspecció i promoció de càmpings europeus. Els ACSI Awards es van lliurar en el marc del Congrés de Càmpings de Catalunya, que es va celebrar al Castell de Ciutat, a la Seu d'Urgell. La directora de l'establiment turístic magratenc, Mònica Estelayo, va recollir el reconeixement del Càmping del Mar com un dels millors 45 càmpings de l'Estat. Prop de 100.000 campistes van votar en l'edició d'enguany dels ACSI Awards.
0: I l'alcalde de Premià de Mar posa bona nota al dispositiu per acompanyar la regularització d'immigrants i insisteix que portarà la factura al ple. Sergi.
1: Rafa Navarro ha valorat aquests dies l'esforç que ha calgut fer des de l'Ajuntament per atendre els centenars d'immigrants premianencs que es volen acollir a la regularització extraordinària decretada pel govern de Madrid. El 20 d'abril s'activava per part de personal municipal un servei extraordinari de tardes per expedir l'informe de vulnerabilitat i també per lliurar el volant d'empadronament a qui el necessités. I un servei, ens deia l'alcalde, que llevat d'un primer moment d'un cert atabalament, ara ja ha agafat velocitat de creuer i no ha suposat un gran trasbals al funcionament normal de la casa. Amb tot, diu Navarro, un dispositiu que costarà diners a l'Ajuntament i per això vol portar la factura al ple i veure com s'hi posen els partits que van votar en contra del pressupost.
7: El funcionament de la casa no s'ha alterat perquè tot aquest extra importantíssim de feina s'ha fet habilitant hores d'atenció a la ciutadania a marge de les hores que ja tenim. Per tant, no hi ha hagut serveis que s'hagin vist alterats. I el que estem ara fent, després de, diguem, l'efervescència dels primers dies on la gent ve molt despistada i no sap ben bé què fer i tothom apareix a la primera hora del matí a l'oficina de la UAC, un cop ja es van distribuir les hores i hem agafat velocitat de creuer, hem anat reduint, diguem, el temps d'atenció perquè cada cop som més àgils i estem en disposició de dir doncs, que estem cobrint amb les expectatives i creiem que podrem arribar doncs, el dia 30 de juny amb tota la feina feta, sense que s'hagi suposat cap trasbals a nivell organitzatiu. Ara, això sí, jo he demanat quin és el cost d'aquest trasbals a nivell horari, perquè el que farem serà aquesta factura, la portarem a ple i farem que la gent es manifesti i si hi ha partits que han defensat molt aquest procés, que han votat en contra del pressupost i ara voten a favor d'aquest pressupost en concret, potser li han d'explicar a la ciutadania per què això sí i, per exemple, els serveis socials habituals per a totes les persones de Premià de Mar no, perquè és el que han fet, votar que no un pressupost que assegura oferir serveis a la gent de Premià de Mar, però en canvi votaran que sí a la incorporació per a aquest procés específic. I jo crec que la ciutadania mereix que hi hagi una explicació al respecte.
1: Recordem que per obtenir l'informe de vulnerabilitat cal demanar entrevista personal 3 tardes per setmana, dilluns, dimecres i divendres de 3 a 2 quarts de 7 de la tarda. I recordem també que existeix un servei d'informació i acompanyament que s'ofereix al centre cívic per part de les entitats Premià Acull, l'Escola Popular i Semprem, a les quals l'Ajuntament ha cedit aquest espai municipal. Ens atenen cada dijous i dilluns de 6 a 8 i cada dimecres de 10 a 1, mentre duri el procés de regularització que finalitza el 30 de juny.
0: Gràcies, Sergi. Canviem de qüestions. A Tordera, la setmana vinent comencen els treballs d'asfaltatge del carrer Gaudí. Marc Treserres.
8: Així és, les obres del carrer Gaudí entren a la recta final. A partir del 18 de maig s'iniciaran els treballs definitius d'asfaltatge per tal de poder reobrir el carrer abans de finalitzar el mes. Es farà tot amb una fase final on quedarà enllestida pràcticament l'obra civil i començaran les tasques de soterrament de la xarxa elèctrica. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
9: Les obres, afortunadament, van en termini i creiem que a final d'aquest mes poden quedar fetes perquè l'asfaltat arriba molt breu. Són unes obres que han anat afortunadament a temps. Nosaltres vam dir que s'allargarien més del que estava previst en contracte perquè ja sabem justament que quan dius que s'acaben un dia triguen 3 mesos més a acabar. Van a temps i sí que el que demano és una mica més de paciència perquè estem al tram final de les obres i justament el que no volem és demorar-les més. Per tant, si obrim un tram ara, dificultava el pas del soterrament de serveis que faltaven a l'últim tram, del pas de maquinària, i llavors vam prioritzar acabar les obres a temps per poder obrir el carrer final d'aquest mes.
8: Així doncs, l'obra es troba en termini d'execució i es preveu que s'enllesteixi en les pròximes setmanes.
0: I Llavanera sorteja els pisos a protecció oficial de la promoció de Can Rivière. Martí Capçada, bona tarda.
10: Bona tarda, Gemma. Així és, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha celebrat aquest dimecres el sorteig dels habitatges de protecció oficial de la promoció de Can Rivière, situada al Passeig de la Mare de Déu de Montserrat. L'acte s'ha fet a la sala de plens davant de notari i amb assistència oberta a la ciutadania i ha servit per establir l'ordre d'adjudicació dels pisos. El sorteig s'ha dut a terme amb un programa informàtic oficial i sota supervisió notarial. L'alcalde, Àlex Neira, ha destacat la importància de continuar impulsant l'habitatge assequible al municipi, mentre que el regidor d'habitatge ha explicat que les persones adjudicàries rebran pròximament la documentació necessària per formalitzar els contractes de lloguer. A més, l'Ajuntament preveu organitzar una jornada de portes obertes pels futurs llogaters a finals del mes de juny. El consistori també ha volgut enviar un missatge a les persones que no han obtingut pis en aquest sorteig, assegurant que continuarà treballant per ampliar la xarxa d'habitatge protegit al municipi.
0: I ens quedem amb tu, Martí, perquè 400 monitors i monitores es troben aquest dissabte a Premià de Mar, que acull per primer cop la jornada del moviment dels centres Esplai Cristians Catalans.
10: Correcte. Premià de Mar serà aquest dissabte 16 de maig la seu de la jornada anual de monitors del moviment de centres d'esplai cristians catalans. S'espera l'arribada de més de 400 monitors d'aquesta federació de centres d'educació en el lleure provinents d'uns 200 esplais de Catalunya, Mallorca i Menorca, que durant tot el dia compartiran activitats formatives i debats, però també exhibicions de cultura popular i jocs. Ahir ens ho explicaven des de l'esplai parroquial de Premià de Mar, que actuarà d'anfitrió el Guillem Martín i el Joel Navarrete.
11: Aquest esdeveniment és algo inèdit, mai havia passat a Premià de Mar que una entitat com l'Esplai Parroquial o qualsevol altra agrupés a tantíssima gent. Creiem que és un gran èxit, un èxit que ho tinguem aquí a Premià i que nosaltres també formem part d'aquesta part organitzativa juntament amb altres entitats.
12: Tot es basa en un centre d'interès, bueno, és el fil conductor que portarà tota la jornada, i a part d'això també en tenim mostres de cultura popular, a la qual en aquesta jornada participaran els capgrossos de Premià, la Colla Bastonera, Quin Cacao com a colla de tabals, i també portarem un punxadiscos local, que és un exmonitor del nostre centre d'esplai, en DJ Febe.
10: Com sentíem, el fil conductor de la trobada és d'inspiració criminal i se serveix de la figura del detectiu Canon, Guillem Martín.
11: Tenim un detectiu, que és en Canon, que el que estarà intentant és averiguar què ha passat amb la zona 15. Què és la zona 15? Per posar en context, l'esplai, el més sec, ens organitzem per diferents zones, que són diferents territoris, la majoria són comarques o a grup. O a Barcelona, per exemple, hi ha diferents districtes, no? Doncs cada districte són una zona. En aquestes zones hi ha un ventall d'esplais que al final és un lloc, un punt de trobada, perquè també poder fer una mica de cohesió entre els diferents esplais, ja que com som moltíssims tampoc podem fer alguna cosa molt gros. Llavors la zona 15 és la zona del Maresme, on estem agrupats l'esplai de Premià, l'esplai de Mataró, que és l'Arol, i l'esplai de Tallà, que és l'Itaca. Llavors una mica aquest fil conductor va de que algú ha matat a la zona 15 i tenim un detectiu que és el Canon que ha d'investigar qui ha sigut i per què. Llavors hi haurà diferents sospitosos i durant tota aquesta jornada de monitors els diferents esplais aniran averiguant fent diferents proves dinàmiques.
10: La trobada començarà a les 10 del matí al Parc del Palmar i tot seguit es farà una activitat de benvinguda que durà als assistents a visitar el centre de Premià de Mar. Després d'això, la resta de la jornada, amb debats, formacions i un dinar de germanor, es farà a les instal·lacions de l'Escola Montserrat. Els centres i clubs d'esplai del MCECC acullen uns 20.000 infants i un total de 4.000 monitors.
0: Gràcies, Martí. I ara ens fixem a Canet, on l'Ajuntament ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal, al Palauet, Ràdio Canet.
5: L'Ajuntament de Canet ofereix 115 places públiques a l'Escola Bressol Municipal al Palauet. Fins al 22 de maig, les famílies poden formalitzar la preinscripció en aquesta llar d'infants, l'única que hi ha al municipi. La previsió és que tinguin 9 línies, ja que va haver d'assumir-ne una més quan va tancar el centre privat Ninis l'estiu passat. L'Ajuntament ha obert des del 8 de maig i fins al dia 22 de maig el període de preinscripció a la llar d'infants al Palauet. Aquest tràmit es pot fer de manera telemàtica o presencial. Dins del calendari de preinscripció i matriculació cal recordar que hi ha unes dates clau que s'han de tenir en compte, com ara que el 29 de maig es publicaran les llistes baremades i que en cas d'empat el 12 de juny es faria el sorteig i la matriculació s'ha de formalitzar entre el 16 i el 25 de juny. Cal demanar cita prèvia a l'Escola Bressol per poder-ho fer. L'Escola Bressol, recordem, acull nens i nenes a partir de 16 setmanes i fins als 3 anys.
0: Gràcies. I l'eixida jove de Palafolls acull aquest divendres la tercera edició de la festa Fem un Glob amb tallers i música. Jordi.
4: Sí, aquest divendres el local de l'Eixida, a Can Batlle, acollirà la tercera edició del Fem un Glob, una de les iniciatives que du a terme l'entitat palafollenca Glob de Bosc. L'eix vertebrador d'aquesta entitat és l'aplec de la ratafia. Tot i això, per animar a un públic més jove i vista la bona acollida que han tingut les anteriors edicions, han volgut tornar a impulsar aquesta edició del Fem un Glob. Aquest any, l'activitat inclourà un taller de còctels juntament amb la ratafia, com no podia ser d'una altra manera. En aquesta quarta edició també es diran els guanyadors del tercer Glob Literari. Es farà un sopar popular amb servei de barra i la nit finalitzarà amb un concert en acústic amb Essent Carles i una jam session organitzada per l'eixida del local jove. L'accés és obert a tothom, major d'edat. Tot i això, des de l'entitat han indicat que els interessats en participar del taller de còctels han d'inscriure's des de la web de Glob de Bosc o a través de les seves xarxes socials. Pel que fa a l'horari, el taller de còctels es durà a terme a partir de 8:15 del vespre. A 9:15 es farà la proclamació dels premis del tercer Glob Literari organitzat per Sant Jordi i ja a partir de 9:00 del vespre es farà el sopar, el concert i la jam session.
0: Gràcies. I a Premià, la Cruz de Mayo tornarà a omplir de música i flamenc la plaça de la Sardana, Ona Malgrat. Doncs bé, la plaça de la Sardana acollirà aquest dissabte una nova edició de la Cruz de Mayo, una festa impulsada pel coro rociero La Marisma de Premià de Mar, que des de fa prop de 20 anys apropa al municipi una de les tradicions populars més arrelades de la cultura andalusa. La celebració típica del mes de maig a molts municipis andalusos consisteix a decorar creus amb flors i ornaments als carrers i places. A Premià de Mar, la proposta s'ha consolidat amb els anys com una cita cultural i festiva oberta a tota la població. La jornada començarà amb l'actuació en directe del coro rociero, La Marisma, i continuarà amb diverses exhibicions de flamenc a càrrec de diferents entitats participants, entre elles l'Escola de Ball Loli i el grup Arcoiris. Precisament la directora de l'escola, Loli Balastegui, ha explicat que la voluntat de la festa és divulgar la cultura andalusa i mantenir viva aquesta tradició també a Premià de Mar.
13: Les creus de maig és una tradició molt popular a Andalusa, on es decoren creus amb flors als carrers durant el mes de maig. Vam voler portar aquesta festa a Premià de Mar per divulgar una mica la cultura andalusa i llavors el coro comença la festa cantant en directe i continua amb danses populars. Participa a l'escola de Ball Loli i també participa a l'entitat Danses Populars Arcoiris.
0: L'activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores i començarà a 6:00 PM. I en cultura tenim novetats al Firatàs Calella, una rambla gastronòmica i també una ludoteca. Sergi Ferrer, quines són les altres novetats?
1: Aquest cap de setmana Calella acull la tercera edició del Firatast, la fira gastronòmica que combina degustacions, música i activitats per a totes les edats. Enguany, les obres a la bassa del Parc del Mau han obligat a repensar l'espai, cosa que ha donat lloc a novetats pensades per millorar l'experiència dels visitants. Una de les principals és la rambla de degustació, que se situarà a l'avinguda del parc. L'escenari s'instal·larà davant de la Font de Sant Jordi, tocant l'Estany de les Oques i amb vista cap a l'escola La Minerva. L'espai, ampli, comptarà amb taules i cadires perquè el públic pugui gaudir de música en directe i degustacions gastronòmiques. Josep Grima és el regidor de Fires.
14: Trobàvem que quedava tot una mica enxubat el que és gastronomia i la degustació. Mm-hmm. Per tant, les taules i les cadires. Mm-hmm. Què és el que hem fet? Hi haurà algunes taules i cadires en l'espai baix, hi hauran algunes taules i cadires en el brollador, però el que hem creat és una rambla de degustació. I és que l'escenari, per primera vegada, estarà gairebé a l'avinguda del parc, alçat en el passeig dels plataners, estarà a la Font de Sant Jordi, que és la font de sobre de les Oques.
15: Sí,
14: en allà
15: sí,
14: hi haurà l'escenari, mirant, diguem-ne, cap a la Minerva, i tot allò serà una rambla tota posada amb taules i cadires.
1: També s'ha creat una ludoteca a la Pèrgola, pensada per facilitar la visita de les famílies. Els nens podran passar-hi estones supervisades per monitors i les famílies rebran un dispositiu que sonarà quan sigui l'hora de recollir-los. L'hora de recollida s'ajustarà segons la demanda. Una altra novetat fa referència a la compra de tiquets. Tot i que es manté el format físic de les edicions anteriors, aquest any els visitants podran escanejar un QR a les taules, agilitzant l'accés i evitant cues. Aquest any, la guixeta dels tiquets estarà ubicada a la placeta de l'Olivera. Al llarg del cap de setmana es faran tallers gastronòmics, demostracions, concerts i sessions de DJ, garantint entreteniment constant per a grans i petits. Hi haurà 17 expositors, tots de Calella.
0: I l'Escola de les Arts del Teatre Claver de Tordera ha obert inscripcions pel pròxim curs, Mar Tres Serres.
8: En efecte, l'Escola de les Arts del Teatre Claver ha obert el període d'inscripcions pel proper curs amb un projecte educatiu renovat que reforça la seva essència, la transversalitat entre disciplines artístiques i el desenvolupament integral de totes les persones que hi formen part. Aquest espai educatiu ofereix formació en sensibilització artística pels més petits, dansa, teatre, música i belles arts, entenent l'aprenentatge artístic com un procés global en què cada disciplina es nodreix de les altres. Aquesta mirada transversal permet enfortir tant els coneixements tècnics com les capacitats expressives dels alumnes, generant una experiència formativa més rica i completa. El projecte s'adreça a totes les edats, des dels més petits fins als més adults. Josep Navarro és el director del Teatre Claver i ho explica.
16: Sempre és emocionant, després de 25 anys, tornar a obrir el teatre per tots els nostres alumnes. És difícil vendre formació artística, però el panorama és encoratjador i evidentment, d'una salut, no de ferro, però una bona salut.
8: En l'etapa inicial de sensibilització, els infants descobreixen les diferents disciplines artístiques de manera lúdica i vivencial i, a mesura que avancen, poden aprofundir en itineraris específics com l'escola de música, amb formació en llenguatge musical i pràctica instrumental, l'escola de dansa, centrada en el coneixement i el control corporal, l'aula de teatre orientada al desenvolupament expressiu i relacional i també els espais de creació en belles arts. En l'àmbit musical, l'escola ofereix tant formació col·lectiva com classes individuals d'instruments com violí, violoncel, guitarra, piano, cant o fins i tot saxòfon, així com la participació conjunta en formacions. A més, els alumnes que finalitzen el nivell elemental poden preparar-se per accedir a conservatoris de grau mitjà. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la web www.teatreclaver.cat.
0: I l'Arxiu Municipal de Llavaneres restaura documents històrics del segle XVI fins al segle XIX. Martí.
10: Doncs sí, com tu dius, l'Arxiu Municipal de Llavaneres ha restaurat 4 documents històrics dels fons patrimonials de Can Plantí i Can Caral, datats entre el segle XVI i el XIX. La intervenció, finançada amb el suport de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu preservar documents que es trobaven en mal estat de conservació i poder-ne garantir la preservació futura. Els treballs s'han anat a càrrec del taller especialitzat Berta Blasi. Entre els documents restaurats hi ha establiments de terres, cartes de pagament, rebuts notarials i, fins i tot, un expedient judicial relacionat amb un procés de divorci de finals del segle XIX. El fons de Can Plantí està format per gairebé un centenar de documents vinculats a famílies històriques del municipi, mentre que el fons de Can Caral conserva documentació relacionada amb el patrimoni i les activitats dels comtes de Caral.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
15: Hola, bon dia. Tenim per endavant un dijous que, en general, serà tranquil aquí al Maresme. Aquest matí, de fet, domini del sol, amb alguns núvols al Maresme Nord poc importants, i aquesta tarda la nuvolositat es farà més variable, una mica més abundant, especialment al nord de la comarca, on, de fet, aquest proper vespre, entrada a la nit, no descartem algun petit xàfec, però sempre concentrat al terç nord de la comarca, bàsicament cap a l'àrea de Tordera, Palafolls, Malgrat, com més cap al sud, menys possibilitat de precipitacions. Per tant, avui, en el conjunt del Maresme, no esperem pluja, com va passar ahir. Amb vent que serà, doncs, moderat aquest matí del sud-est, aquesta tarda de l'est, la mar una mica alterada, amb maró, i avui amb unes temperatures màximes que pujaran al centre i sud de la comarca, mentre que es mantindran al Maresme nord. Demà torna a augmentar la nuvolositat i la inestabilitat en conseqüència, i amb xàfecs i localment amb alguna petita tempesta que ja al matí podran afectar qualsevol punt de la comarca de forma més irregular i durant la tarda serien una mica més generals.
0: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps d'aquest dijous 14 de maig del 26. Nosaltres ara farem un petit descans, una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem us portarem la secció de les xarxes socials. I atenció que avui és dijous i això significa que parlarem també de moda amb la Judit Jiménez, amb qui repassarem algunes tendències que potser no són molt pràctiques. Tot això ho farem d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme, fins a les 5 de la tarda. No marxeu, fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: Va, som-hi, ja tornem a ser aquí. No us mentíem, només han passat 3 minuts i ara és moment del repàs a les xarxes socials amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda, ja estàs dinat, ja estàs dutxat, ja estàs de tot, no?
3: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, ja estem dinats, dutxats, cagats i inclús et diré una cosa. He anat al gimnàs avui al matí, que estic molt content i ho podríem catalogar un dia històric, eh? Però,
2: felicitats!
3: Bueno, a veure si...
2: Molt bé, Martí.
3: Merci, merci,
2: com et,
3: Gemma.
2: Com et sents? Creus que el teu cervell ha generat, bueno, ha segregat dopamina i serotonina i totes aquestes hormones que ens fan estar feliços? O...
3: Doncs crec que una miqueta sí, perquè entre que em sento realitzat i crec que va bé pel cos, per això que dius, em fa estar una mica més alegre. Ja veuràs com avui ho petarem amb la secció de tuits, gràcies a això.
2: Ostres, tu! Va, som-hi! El tema del Maresme que destaquem, quin és?
3: Doncs avui parlem de que Vigilància Duanera ha desmantellat una important plantació indoor de marihuana en un xalet de l'urbanització de Sant Salvador, a Mataró. I és que l'operació s'ha saldat amb 2 detinguts i la intervenció de 300 plantes, 300 esqueixos i un total de 45 cogolls de marihuana. El dispositiu policial que aquest dijous va sorprendre els veïns de la zona per la gran presència d'agents i vehicles policials es va desplegar en una urbanització residencial cèntrica situada entre la plaça Granollers i l'escola Salesians. Segons fonts de l'agència tributària, la investigació es va iniciar després de detectar marihuana en un enviament postal, fet que va conduir els investigadors fins al xalet escorcollat.
2: Home, és que si envies una carta o un paquet per correus, no? Enviament postal, com bé expliques, jo crec que fa olor, no?
3: Sí, o sigui, no en tinc ni idea de com funciona tot aquest món, però jo crec que sí, no? Perquè jo que no he fumat mai ni res, a vegades quan tinc algun amic que sí que s'ha fet algun detall d'aquests, a mi em molesta molt l'olor, o sigui, la noto molt. Llavors no puc entendre com amb un simple sobre ha de passar desprevingut, però en fi...
2: Els han enxampat, així que no és un bon mètode. En clau internacional, què podem destacar?
3: Doncs en clau internacional està generant moltes reaccions a xarxes la condemna contra Eric Fleming, que es tracta del productor de televisió acusat d'haver facilitat la droga que va provocar la mort de Matthew Perry. I és que un jutge de Califòrnia l'ha condemnat a 2 anys de presó per haver coordinat l'arribada de ketamina a casa de l'actor, que va morir per sobredosis, recordem, l'octubre de l'any 2023. El cas ha tornat a posar sobre la taula la pressió i els problemes d'addicció dins la indústria de Hollywood. I és que, a més, molts fans de la sèrie Friends han recuperat imatges i moments mítics de l'actor a les xarxes després de conèixer la sentència.
2: Perfecte.
3: Teníeu un últim...
2: Però ja està. Sí, jo crec que és suficient. I el tema curiós del dia?
3: Doncs la curiositat és unes imatges que s'han fet virals aquest cap de setmana durant el trofeu Princesa Sofia de Vela a Mallorca. I és que un tauró de grans dimensions va aparèixer molt a prop d'una de les embarcacions participants i va provocar sorpresa i nervis entre els regatistes.

0: Les imatges les va gravar un dels navegants i molts experts apunten que es podria tractar d'un tauró blanc jove, que es tracta d'una espècie molt poc habitual al Mediterrani espanyol. Segons els testimonis, l'exemplar podria fer un total de 2,5 metres de llargada. I és que aquest vídeo, Gemma, com et podràs imaginar, està corrent ja com la pólvora i està generant ja una mica de por pels banyistes, perquè, clar, fa bastant vèrtic la imatge.
1: Quina por! Déu-n'hi-do!
0: A tu et fan por els taurons o què?
1: Home, i tant! Crec que a mi i a tothom a qui li agrada... O sigui, potser hi ha algú que sigui molt valent, eh? Però jo crec que si et trobes un tauró enmig de l'oceà, et falten quilòmetres per nedar.
0: Sí. O sigui, jo crec que el tauró és d'aquells animals que des de petits ja és que fan molta por i bueno, espero no haver-me d'enfrontar mai a cap d'un d'ells. Com que a mi no m'agrada gaire el mar ni nedar, jo crec que estaré de sort, però bueno, en fi.
1: Veurem. Espero també que estiguis de sort i que no et trobis mai amb cap tauró, que si no ens quedem sense en Martí. Anem a conèixer la pregunta del dia. Endavant, què estem preguntant avui?
0: Doncs la pregunta que fem avui als nostres oients a través de les xarxes socials, recordeu que la podreu contestar a través de X i d'Instagram, és, mira, de fet la primera idea que tenia era si us feien por els taurons, però clar, he pensat que tothom respondria que sí. Per tant, la pregunta oficial és si us fa por al mar, perquè hi ha molta gent que li fa molt de respecte i, bueno, és que de fet jo crec que votaré que sí a l'enquesta. Així que deixem-ho en mans dels nostres oients i quan fem el repàs veurem cap a on es decanta la balança.
1: És que el mar és poc previsible, eh? No saps què t'hi pots trobar a dintre, tampoc el tema de les onades, perquè no sé si alguna vegada t'has banyat al mar amb onades doncs, molt grans o amb alguna corrent molt forta i fa realment por.
0: Jo és que, mira, Gemma, per començar, pràcticament no sé nedar. O sigui, sé lo suficient com per no ofegar-me. A més, sóc molt fredolic i, a més, em fa bastanta por el fons marítim i el tema de les onades i tot això. És a dir, que no. O sigui, si em banyo és perquè ha d'estar com una patena al mar i calentet. O sigui, mai em banyaré amb onada.
1: Tu aniries al Carib on el mar t'arriba a l'alçada dels genolls, que és transparent, no?, el mar, que ho veus tot net. Aquí sí que aniries.
0: Aquí sí, aquí t'ho compro. I aquí un dia que facis solet i ale, a passar unes bones vacances.
1: Perfecte, doncs Martí, gràcies, fins ara.
0: A tu, Gemma.

0: a continuació, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella, juntament amb la seva professora, ens parlen de l'Iron Teen, una iniciativa que posen en marxa des de l'escola amb l'objectiu d'experimentar com és fer un Ironman i tot allò que cal tenir en compte per anar ben preparat. Endavant, Sergi.
1: Doncs avui tenim amb nosaltres, doncs mira, tres alumnes de l'Escola Pia de Calella i la seva professora, la Meri. I tenim també a la Mariona. Mariona,
2: hola.
1: Què tal? A la Lynn.
3: Hola.
1: I en Marc.
4: Hola.
1: I Meri, què tal?
4: Hola, bona tarda.
1: Avui parlarem d'una nova iniciativa que... Bueno, nova no, perquè porten uns anys fent-la, però sí que ens la presenten nova en aquest programa, que és l'Iron Teen. I ja us llenço la primera pregunta, vull parlar ja amb vosaltres, saber què em dieu. Què és aquesta iniciativa? De què tracta l'Iron Teen?
3: L'Iron Teen, doncs, tracta de... És com fer un Iron Man, però, òbviament, adaptat per nosaltres, i són les tres proves de sempre, natació, córrer i bicicleta, i les reparteixen en un temps, per exemple, són 30 minuts de bici, 30 de natació i 20 de córrer.
1: Uh-huh. Bueno, de fet, Iron Teen, ja la gent pot imaginar, no?, que
3: sí.
1: Va per allà, no?, va per l'Iron Man. En què consisteix, bàsicament? Sé que ho has mencionat, no?, bici, córrer, natació, com un Iron Man, però... Fareu aquestes proves de seguit? Hi haurà un... Entenc que fareu natació a la piscina, al mar? On ho fareu?
4: Sí, farem la piscina municipal d'aquí Calella, uh-huh. I després doncs, hi haurà una petita transició en la qual ens haurem de canviar per després anar al passeig de mar, on hi haurà ja, doncs, si hi ha fer gent animar-nos, doncs la gent estarà allà, i llavors ja començarem amb la bici, després hi haurà 15 minuts de córrer. Uh-huh. Per després córrer.
1: Molt bé, és la teva oportunitat. Sé que ho tenies pensat des de casa, des de fa dies. M'has mencionat algo d'uns premis que doneu al final?
3: Bueno, guanyar algú no guanyarem, però bueno, per mi guanyar sí que guanyarem els records amb la nostra classe i amb el nostre equip, i per mi seria un bon record, de veritat.
1: Uh-huh. Veig que sí que ho tenies pensat, eh? Això és típic dir-ho. Quedes molt bé, dintre. Que guanyarem no? El record d'estar amb tothom, no? Ara vull anar amb tu, Meri, preguntar-te, doncs, com a professora, no?
4: Sí.
1: Com valores això de fer activitats fora de les aules, com aquesta que feu?
5: Clar, per nosaltres el fer l'Iron Teen és el producte final d'un itinerari que treballem a l'escola, que portem treballant un mes i mig. L'itinerari es diu si és saludable fer un Ironman, i llavors treballa en diferents blocs, no? Per exemple, l'alimentació, una mica les rutines, hem treballat resistència, força, una mica més temes d'educació física. I al final, el producte final és fer l'Iron Teen. I clar, per nosaltres, tant pels professors que ho organitzem, com per l'escola, com per ells, és un luxe poder dedicar una hora a treballar el que estem treballant, però sortint de les aules. Clar, tenim Calella, no?, que és un lloc com bastant ideal per poder fer aquestes proves, la piscina municipal, després tenim el passeig per poder anar a córrer, fer la bici. Clar, és ideal, perquè tot allò que hem estat treballant i que hem estat veient de manera una mica molt més teòrica, la podem posar en pràctica d'una manera molt activa i fent esport, i sobretot tots junts, no? I el que comentava la Lynn, nosaltres els hi diem, no... No és anem a guanyar els millors. Anem a compartir un moment en el que estem tots junts, ens ho passarem bé, posarem en pràctica el que hem anat treballant, i realment mirarem, doncs, bueno, si ens agraden, i és un moment una mica més lúdic de poder fer alguna cosa molt diferent, no? Que a vegades ens costa molt, com a escoles, per recursos, per tot el que tenim una mica, poder sortir de les aules i fer activitats així. I jo crec que així és com més en realitat s'aprèn i més ells gaudeixen també.
1: De fet, per molta gent, ja que mencionem el tema de l'Ironman, anant-nos a fer la prova gran, per molta gent també és això, no? És, no només és cada primer o cada segon, és doncs, acabar fent la prova, que és el que, bueno, has mencionat tu, Lynn, el que busqueu fer, no? Acabar-ho i fer-ho també amb companyia. Has mencionat, que m'ha semblat curiós, que no ho havíem pensat, ni jo, de fet, que a l'hora de fer un Ironman, en aquest cas Iron Teen, l'alimentació. Has mencionat el tema de l'alimentació, suposo que també ho inculqueu, això.
5: Sí, nosaltres treballem diferents blocs dins de l'itinerari, i el primer amb el que comencem és el tema d'una mica l'alimentació, i parlem de productes més saludables. I, per exemple, la setmana, bueno, aquest dijous, justament nosaltres tenim dos professors que han fet l'Ironman aquest últim any, que són en Sergi i en Jordi, i ells els estan preparant una entrevista i els hi preguntaran sobre temes rutines, temes d'entrenaments, no? Una mica com els hi canvia la vida, com s'ho proposen com un producte de futur, o un repte que tenen, i el tema aquest, que moltes vegades no tenien en compte, no? Que veiem que són atletes, que van a córrer, però hi ha molta preparació prèvia, i una de les més importants és l'alimentació. i això també ho treballem nosaltres.
1: Que al final parlem de jo ho diria en tres aspectes, poder seria l'alimentació, no? Seria la part física i poder la psicològica també, no? El fet de, doncs, en aquest cas, a vosaltres, si penseu en les proves de l'Iron Man, en aquest cas de l'Iron Teen, n'hi hauria alguna que us genera una mica de respecte o al final les tres us són més o menys iguals?
3: No, per mi, personalment, les tres són iguals. No hi ha cap per mi que destaqui més. Per mi, totes, per dir-ho, estan allà.
1: De difícils o de fàcils, clar, perquè...
3: No, per mi, a veure, per mi, cap, per mi és cap complicació. Per mi, jo les puc fer fàcilment. Uh-huh. Però tampoc haig d'anar tan confiada de això s'ha xupat perquè després potser vaig allà i potser em costa més una més que l'altra. Però, sota el meu punt de vista, per mi, totes tenen el mateix nivell de tipus de
1: complicitat, no?
3: Sí.
1: Lin?
2: Bueno, per mi sí, jo crec que no em costarà, però hi ha gent que sí. Per exemple, nosaltres en tenim a gent que està a la classe i que sí que té problemes i a aquesta gent sí que li costarà, però jo crec que a mi no. Tipus,
1: ninguna no, tampoc, no?
2: No.
1: Marc?
4: Doncs jo crec que a mi personalment em costarà més la natació, ja que jo com a esport faig atletisme. Uh-huh. I com que corre i bici, pues, és com una mica el mateix, fas resistència igual i jo pues, estic acostumat. Per tant, crec que la natació em costarà més que bici o córrer.
1: Clar, això no ho hem mencionat. Ho feu una classe? Sou de segon d'ESO, vosaltres. Feu una classe o feu un curs?
5: Les tres classes de segon d'ESO.
1: Ah, només un any, no? Només sí, feu segon d'ESO.
5: Sí, el que, clar, el més important d'aquí és... Ells ho han de fer tot, no? O sigui, tots s'han de ficar a la piscina, tots han de córrer, tots han d'anar en bici. El que és veritat que si algú del teu equip han de treballar en equip, i al final jo crec que és el valor màxim que s'enduran d'aquí. Llavors, si per exemple en Marc és boníssim nedant, pues igual pot fer tres piscines.
1: Fet una cara, i, ho acabo de dir.
5: Si després corrents, pues li costa una miqueta més, però pues, la línia correrà una miqueta més per ell. El més important, al final, és fer-ho tots, entre tots, i sobretot animar-nos. I animar-nos entre nosaltres, i tothom que vulgui venir al passeig a veure'ns, estarem encantadíssims de que vinguin a veure'ns, perquè també tindrem DJ, tindrem una miqueta de festeta, i estarà tot molt animat. I al final és una mica això, no? Passar-ho bé, gaudir, i provar de fer-ho tot. I arribar fins on puguem.
1: Clar, tampoc ho hem pensat. Suposo que... Quants alumnes sou, més o menys?
5: Som 93, a segon d'ESO.
1: Clar, d'aquests 93, entenc que no tothom fa esport. És algo, doncs, lògic, no? Que a tots els cursos sempre hi ha gent que no... que poder fa altres extraescolars, no? En aquest cas, suposo que hi hauria un altre factor, no?, complicat a l'hora de...
5: Clar, hi ha gent que, bueno, pues que no fa esport o que no, al final no se li dona bé, no passa res, no? Però, bueno, entre tot l'equip el que farem és animar-los i si han de trigar en córrer una mica més que un altre, és que no passa res. Al final no anem a guanyar, no? Anem a participar i anem a estar tots junts i a passar un dia diferent fora de l'aula.
1: Uh-huh. Ara, va, us pregunto, us ho he de preguntar, voldreu fer un Ironman? Teniu pensat? Suposo que sabreu la resposta més bé quan feu l'Iron Teen, no? Però així a simple vista, teniu com a objectiu o us agradaria fer un Ironman si tinguéssiu les capacitats?
3: Personalment, jo no em veig capaç de fer un Ironman, perquè si potser l'Iron Teen ja, potser ja em fico nerviosa, potser amb l'Ironman m'hi poso més, però sota el meu punt de vista, crec que també és una experiència per gaudir-la, però jo no em veig en cor de fer un Ironman, però per exemple, si vaig a fer alguna cursa, que no és com l'Ironman, que la distància és més curta, potser sí, però jo un Ironman, sincerament, de gran, jo no em veig fent-la.
1: I tu, Lin?
2: Jo tampoc, jo crec que... Buah.
1: És complicat.
2: Sí, sí, i molt.
1: Marc?
4: A veure, jo trobo que, com a molt de gran, arribaré a fer un Iron Teen igual. Vull dir, no em veig amb cor de fer un Iron Man. Trobo que és massa córrer, massa bici, massa nedar.
1: Bueno, fas atletisme, una marató, entenc, no? Poder? T'atreveixes en un futur?
4: Encara. Una marató...
1: Mitja.
4: Sí, mitja seria l'ideal.
1: Clar, en aquest cas, és curiós com funciona el cap moltes vegades, no? Poder en un moment que no ho tens pensat, penses que per mi seria impossible fer una cosa com aquesta, però llavors al final, a la que entrenes o a la que proves de fer un Iron Teen com el que fareu, et dones compte que el cos i el cap sí que té les capacitats doncs de fer una prova com és l'Ironman, que és una prova doncs, de les més dures que hi ha físicament. Se'ns acaba el temps, malauradament, de l'entrevista. Res, m'agradaria que féssiu una espècie com de missatge, no?, per animar tothom que s'animi a apropar-se, a animar-vos una mica, i aquest objectiu que teniu vosaltres doncs, per d'obtenir a l'hora de fer aquesta activitat.
3: A veure, jo animo la gent a venir perquè al final és una activitat que tant com el públic com els atletes que correm, que nadem i que anem en bici, és una experiència bastant xula que se't queda, com ha dit la Lynn, amb la teva classe un bon record i jo els animo a veure perquè crec que conjuntament ens ho passem molt bé.
1: Lynn?
2: Bueno, el mateix que ha dit la Mariona, que és un bon record, de veritat, i saps, quan estàs fent tu aquesta activitat i tipo, gires així i veus que hi ha molta gent que t'està animant, això la veritat seria molt guai per mi. Tipo, no ho sé, seria molt guai.
1: I queda't amb la reflexió que has dit del premi,
2: sí,
1: que és molt, molt interessant. Marc?
4: Jo cada any vaig a veure la gent córrer a l'Ironman perquè doncs m'agrada veure, com més que res agafo com a punts per saber si jo corro bé en comparació amb ells. Trobo que m'ho passo molt bé aplaudint a la gent, animant a que corri. Per tant, trobo que ha de ser una experiència molt divertida anar a veure'l a nens que també ho fan. Per tant, animo la gent que hi vagi a veure.
1: Molt bé. Mary, si vols donar el missatge final.
5: No, jo, bueno, també animar la gent que ens vingui a veure, sobretot a ells, que s'ho passin bé i que gaudeixin del dia, perquè és un dels dies que se'n recordaran d'això. I, bueno, també agrair una mica, no? Tu saps que, clar, aquí hi ha molt de moviment darrere per poder passar aquest dia, no? L'empresa Ironman ens ajuda, l'Ajuntament de Calella, la piscina, l'escola, estem tots bastant implicats, no? Perquè ells s'ho passin bé, gaudeixin del dia i al final és amb el que s'han de quedar, en passar-s'ho bé.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies als quatre per venir avui a parlar d'aquesta activitat i que vagi molt bé, que us vingui molta gent a animar i que quan acabeu l'Iron Teen penseu si voleu fer l'Ironman o no.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
0: Molt bé, i ràpidament anem a fer el tal dia com avui. Martí, què passava tal dia com avui? Bueno, primer, abans de començar, a qui felicitem?
6: Doncs sí, comencem felicitant primer de tot a George Lucas, que és el director i creador de Star Wars, i també el dissenyador de moda i empresari espanyol Adolfo Domínguez.
0: Molt bé, i avui també és algun dia important?
6: Sí, sempre, cada dia hi ha alguna celebració com a dia, i avui és el dia continental de les assegurances de tota mena, què et sembla?
0: Bé, podríem contractar sí. Qualsevol mena d'assegurances, no? Hi ha gent que s'assegura les mans, altra gent que s'assegura la vista...
6: Exacte, tot ben assegurat avui.
0: Perfecte. A veure, primera efemèride que podem destacar.
6: Som-hi. Parlem de que tal dia com avui, l'any 1897, el físic italià Marconi va realitzar la primera transmissió de ràdio de la història. I és que Marconi va demostrar que es podien enviar senyals sense fils utilitzant només ones electromagnètiques, eliminant la necessitat de cables telegràfics. Les primeres proves exitoses van aconseguir enviar senyals entre punts separats per obstacles naturals, demostrant que les ones podien superar muntanyes i també llargues distàncies.
0: Molt bé, i el tal dia com avui en clau musical?
6: Doncs en clau musical parlem de que tal dia com avui, però l'any 1998, va morir el cantant i actor nord-americà Frank Sinatra, d'un atac de cor. Però en lloc de parlar de la seva vida, que ja ho vam fer setmanes enrere, parlarem avui de la cançó que escoltem ara, anomenada New York, New York. La cançó no era originalment de Sinatra, ja que va ser escrita per la pel·lícula homònima de Martin Scorsese l'any 1977 i interpretada inicialment per Liza Minnelli. Escoltem-la de fons, Gemma, aquesta famosíssima cançó que, com hem dit, s'anomena New York, New York.
0: Frank Sinatra, mare meva, quina veu, quin artista que, vaja, només amb aquesta cançó és capaç de seduir a qualsevol persona, eh?
6: Sí, i també una veu molt radiofònica, et diria, parlant de també el Marconi, com aquest New York tan potent, bueno, com tu has dit, segur que era un gran seductor.
0: Sí, jo crec que és la banda sonora de qualsevol cita que vols que vagi bé, doncs poses Frank Sinatra i tot anirà perfecte. Martí, guapo, fins ara.
6: Fins ara, Gemma.

0: que t'escolta. Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
1: Seguim en directe a l'Ona Maresma quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Prats de Valls, què ens expliques avui?
2: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, una efemèride avui ideal per al que passarà d'aquí no res, i és que parlarem amb la nostra especialista en moda. Doncs utilitzo aquesta excusa per parlar-vos també d'una efemèride referent a la moda al nostre, a la nostra comarca. Ens fixem en les revistes comarcals de tal dia com avui, però de l'any 98, quan sortia tota la informació del que va acabar sent, doncs, una realitat. La revista Reporter de l'Alt Maresme destacava en la seva edició l'arribada d'Inditex al municipi de Tordera. Inditex, doncs, havia decidit instal·lar-se a Tordera al costat de l'empresa Fibra Color, de la qual era principal accionista. L'anunci del grup textil gallec, propietari de les marques, les coneixem, Zara o Massimo Dutti, per exemple, aixecava una gran polseguera i, alhora, moltes expectatives de trobar feina. La implantació a Tordera de la fàbrica Fibra Color, que llavors tenia més de 300 treballadors i era capdavantera en el sector dels acabats tèxtils, va significar un autèntic revulsiu econòmic. Ningú no dubta que la inversió del grup Inditex, deien, representava llavors la consolidació definitiva de l'empresa més important de la població i l'arribada de la inversió econòmica més important també dels últims anys. Inditex preveia invertir, segons deia l'article, 7.000 milions de pessetes per consolidar un centre logístic i de distribució de les conegudes marques Massimo Dutti i Bershka, aquesta última llavors encara doncs, poc coneguda en el mercat. A part de la promesa de la creació de llocs de treball per la gent de l'Alt Maresme. Un projecte, doncs, que, com dèiem, amb el pas dels anys, també ha anat creixent fins a dia d'avui, Gemma.
1: Molt bé, doncs Jordi, com bé tu comentaves, el que ens has explicat ens va fantàstic per anar cap a la secció de moda, així que moltes gràcies, fins ara.
2: Tot vostre, gràcies.
1: I ara arriba a l'espai de moda amb la Judit Jiménez, la nostra estilista i experta en moda. Avui comentem amb ella alguna de les tendències més sorprenents que s'han fet virals recentment a les xarxes socials, com per exemple els bolsos que estan oberts. Són tendències o modes que poden semblar absurdes però que cada vegada tenen més seguidors. Judit, benvinguda.
3: Hola.
1: I bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què tal? Com va el dijous?
3: Mira, fantàstic, perquè demà me'n vaig a Roma a les 8 del matí. Estic desitjant que voli.
1: Ostres,
3: que voli el dia.
1: Que bé.
3: Me'n vaig a Roma perquè és el meu aniversari el cap de setmana i m'han regalat un viatge a Roma i és molt guai.
1: Estic molt bé, contenta. Doncs que felicitats.
3: I de cul perquè estic aquí amb un dia d'aquells de promos bèstia, està això que, mare meva.
1: Bé,
3: de gent,
1: el dia ja s'acabarà el dia ràpid i demà doncs ja crec que a aquesta hora de la tarda ja estaràs passejant per Roma.
3: Ui.
1: Menjant un gelato.
3: Estaré fent un fritur a les 5 de la tarda.
1: Molt bé. Doncs Judit, comencem. Digue'm. La secció. Últimament s'ha posat de moda, per exemple, portar el bolso obert, deixant veure el que hi ha dins.
3: Ja,
1: és com un reclama, robeu-me, no?
3: Jo és que quan l'altre dia, mira, això em va passar aquest Nadal precisament, que jo volia una bossa, un bolso, i no vaig trobar un bolso que m'agradés perquè tots els que venen a les botigues estan oberts. I deia, no vull un bolso obert, que a mi em roben. És que, a més, no el trobo gens pràctic, que a qui li agradi, estupendo, però no porti res de valor a dintre perquè els pickpockets fliparan mandarines.
1: Clar, clar, clar, és que és super molt fàcil
3: si
1: robar.
3: Si ja t'obren una bossa tancada, imagina't poder posar la mà oberta. Ja, és com, no sé...
1: No té
3: és
1: sentit.
3: Que no em sembla... No, em sembla la cosa més, jo què sé, no sé si és per confiança o per què, però jo no ho faria mai això de la vida.
1: No té gaire, la veritat que no té gaire lògica.
3: No.
1: Més ningú. Tendències, les sabates ugly, que significa doncs lletges en anglès, que són voluminoses, en definitiva, que són lletges, no?, a simple vista,
3: sí.
1: Continuen triomfant. Judit, dona'ns la teva opinió d'aquest tipus de sabata.
3: Mira, jo les vaig viure als anys 90 amb la moda grunge, que va sortir, tipus Nirvana, i tots aquests anaven amb els crocs i amb sabates, sabatilles de les ugly, sabates i els looks ugly. Era molt tot general. Llavors em sembla que si ho saps combinar és com tot. Potser queda bé, fa un toc de gràcia. Però si vas tot ugly o vas tot molt assetejat, compte, eh? Perquè al final l'ugly, que és lo lleig, es va donar de la mà amb l'estil de xat, saps? i és una miqueta, pot ser una miqueta, ja que parlem en termes anglesos, scruffy, tot pagat.
4: Clar, clar, clar.
3: Tal qual, eh? I tam... O sigui, per mi, jo tinc crocs, eh? Però tinc crocs roses, saps? Clar. Llavors, clar, no dona... Sí que són d'aquest rotllo, però clar, si te'ls poses amb un vestit a l'estiu i tal, però són monos, o amb una luxòria texana i tal. Però portar-los, no sé, molt, molt bèstia, compte de com es combina.
4: Una altra tendència també és portar diversos cinturons alhora. Això és una aposta estilística o és una exageració?
3: Jo, per mi és una exageració. El que passa que, clar, això depèn dels faixonets que hagin posat de moda. El multicinturon, ja va haver-hi temps que hi havia cinturons, que eren cinturons molt llargs, que feien dues o tres voltes, no sé si te'n recordes, que eren molt finets, i llavors era com una serpent, que també estudia de moda, també va sortir de moda en els rellotges. Rellotges amb corretges infinites, que tenien moltes voltes. Llavors, a veure, per mi, jo no n'he tingut mai cap, perquè una vegada ho vaig provar i em va semblar molt incòmode, perquè es clava molt, perquè clar, com que no són tous, que es mouen de pell, quan te sentes, si tens una miqueta de xixilla, doncs et va marcant tot i et fa mal, no? Llavors molesta. Però bueno, qui li agradi, tu, endavant, eh?
4: Ara que ve...
3: A veure, els veig monos amb un vestit camisè així una miqueta ample, si te'l poses per... Saps?
4: Sí, encara es podrien salvar.
3: Em sembla que sí, aquí sí.
4: Una altra tendència, ara que vindrà el bon temps, breument, no parlarem molt de banyadors, perquè potser encara no toca, però hem vist biquinis que són com si portessis dos biquinis, un a sobre de l'altre. No sé si això ho has vist, també.
3: Sí que ho he vist, sí. De fet, bueno, és que...
4: Clar, és que...
3: És el que et dic, és perquè és inventar el que no, ja no saben què fer, saps?
4: Ja. Yeah.
3: De fet, això ho podríem fer qualsevol de nosaltres. Dius, em poso dos calces i poso dos sostens a sobre, saps? Tu li trobes sentit? En roba interior no, en banyador per què n'ha de tenir? Doncs mira, si realment ho fan com quan portem la doble samarreta, saps?
4: Sí.
3: Que és una samarreta que sembla que em portis una altra sota. Sí. O el típic jersei que porta un coll de camisa perquè li surt i no té camisa, saps?
4: Clar. Clar, clar.
3: És una cosa rara. Al final dius, bueno, o t'agrada o no t'agrada. Jo no sé si m'ho posaria pas.
4: De fet, ara que comentes el tema de la samarreta aquesta típica de tirants, crec que encara estan de moda. O sigui,
3: sí, sí.
4: Han tornat, trepitjant fort.
3: Sí, sí, sí, sí, les trobes i veus que una i tapa l'altra i et surt per darrere i el volum i vinga. És que, bueno, és el que parlàvem fa uns mesos, no? És el que es duien els volums i les capes. Llavors es porta a totes les... S'intenta dur a totes les branques de la moda. És això.
4: Mira, una tendència força polèmica, podríem dir, no? Agafat amb pinces, però la moda sí. No pants, és a dir, que sembla que portes pantalons curtets, però que sembla que no portis res, perquè no. Ho portes amb una americana o un jersei molt llarg, i per tant sembla que vagi sense pantalons.
3: Són calces. Per mi són calces. Ho sé, o sigui, aquí cadascú té la seva opinió, eh? N'hi ha molt monos, eh? N'he vist uns a Desigual, que era, els va treure una model que li quedaven espectaculars, imagina't. Però clar, era una calça de punt, de color blanc i vermell de ratlletes, moníssima, amb el top a joc. Clar, si poses una jaqueta ja no es veu.
4: Clar.
3: Llavors és com si... És que és una calça, una faja braga, saps? És com un culot, una miqueta així, i et diuen que això és un pantaló. Sisplau, diem-li les coses pel seu nom, no passa res. Si ara es poden anar calces pel carrer, que és normal, però vinga, poden posar calces pel carrer, però no digueu que són pantalons, perquè no. Ara això sí que està bé que diguis no pants.
4: Ja. Yeah.
3: No són pants, és veritat. No pants. O sigui, són calces. No pants, són calces. Mira, podem fer aquí un eslògan.
4: Sí,
3: no
4: sí.
3: És indicatiu. Però és que em sembla una tonteria. O sigui, si qui vulgui anar així que hi vagi, però que no diguin que és que vaig pantalons. No portes pantalons.
4: No.
3: No dus ni shorts.
4: Ja. Yeah. Total.
3: Ja tenim la polèmica del short de l'ancle, que recordes que es puja de la, que es veu tot el culete? A mi tampoc m'agrada això, saps? Però clar, això ja li deixo a la elecció de qui vulgui.
4: Sí, sí. Però... Clar, cadascú més enllà doncs, clar, de la moda es cull el que...
3: Després és com tu et trobis còmode, si tu et sents a gust així, endavant, tira milles, que ningú t'ha de dir res, no em faltaria, almenys jo. Però que és això, que és molt raro, no? que diguin les coses, almenys pel seu nom, sisplau.
4: Doncs sí. Mira, més tendències. Roba amb efecte arrugat o descosit o envellit, allò que comprem antigament, no?, que les mares i les àvies es posaven les mans al cap quan la gent es comprava un pantaló trencat, i ara és que és superhabitual.
3: Mira, Gemma, perdona, un segon. La meva iaia em pot descansi, pobreta. Jo tenia el meu pantaló en estripat que m'encantava i me'l va cosir.
4: Clar.
3: T'arriba un dia, me'l vaig trobar que m'havia fet un... Però me l'havia cosit amb una gràcia. Jo, iaia, Que no, que jo era així, que es veia el genoll. Ai, jo em pensava que se t'havia estripat i te l'he cosit, pobreta.
4: Clar, no, no, és que no és lo normal, en veritat.
3: No, a veure, m'agrada molt la moda així una miqueta com desgastada i tal, si no es veu, o sigui, que estigui fet malbé, eh? Clar, tampoc em gastaré una pasta amb uns pantalons que siguin supermega trencats, perquè això em sembla estúpid, perquè realment si compres uns texans bons a la llarga es trenquen sols. I se't desgasta de forma natural i queda molt més xulos, igual que les jaquetes de tipus efecte pell, que es van fent més currades, no?, i que són més xules amb els anys, però no perquè te la compris ja amb aquest efecte, sinó que es vagi fent una miqueta. Però bueno, és una cosa que tampoc em molesta, eh?
4: Ja.
3: Saps? Si té fils i això, si no em molesta.
4: I
3: si és així.
4: D'aquestes tendències, quina creus que pot tenir més recorregut? Perquè algunes van i tornen, no? Algunes coses les desenterrem i tornen a posar-se de moda, però quina creus que pot, doncs, tenir una vida més llarga?
3: Jo crec que allò de l'efecte vell, envellit. Perquè és que a la gent li agrada, saps? O sigui, i a més a més el que et dic, no, ja no que s'ho compri, sinó que veig que busquen roba dels seus pares i roba dels seus avis perquè tinguin aquest efecte. Jo me n'he donat molt d'això, de veure a persones que conec que van amb jaquetes i aquesta jaqueta era del meu avi, hosti. Pues sí, però és que és guapa, saps? Sí, ara es porta i és així envellida. I tu te la pots anar a comprar igualment a la botiga, no? amb aquest efecte. Jo crec que aquesta seria el que més d'això i els pantalons estripats. Els pantalons estripats sempre, sempre, sempre, sempre, sempre n'hi han.
4: Jo crec que també les peces vintage, no?, que van, sí, molt buscades.
3: Això va superbuscat. Jo ara, de fet, aquest cap de setmana, si puc allà a Roma, em sembla que hi ha un mercadillo, que si puc em fer un cop d'ull a veure què hi ha.
4: És que els bolsos, així que són com una mica... O sigui, de fet, hi ha botigues de totes les marques, eh? Que ja venen bolsos d'aquests que semblen de la nostra àvia.
3: Sí, sí, jo... I són guapíssims, amb la forma rodoneta, no sé què, aquests... bueno, la Viva, per exemple, en tens d'aquests. És un model que tenen ells que és moníssim. I porta la tancadura aquella de ferro que fas el clec, saps? Antic, sí. I són xulíssims. Clar, és una cosa que t'ha d'agradar, però són molt xulos. Però clar, si a sobre vas a un mercadillo d'aquests vintage i et trobes una peça que té uns anys i a sobre et sortirà de preu, dius ole, ole, ole, jo,
4: clar,
3: saps?
4: Clar, aprofites. Tots són avantatges.
3: Exacte.
4: Judit, doncs avui hem parlat de tendències que tornen i que a vegades doncs, no arribem a entendre del tot perquè acaben sempre tornant, però com bé ens has explicat i hem analitzat cada una d'elles, et donem les gràcies, que acabis de passar un bon dia. Demà, felicitats, és d'hora, però felicitats.
3: Moltes gràcies, moltes gràcies.
4: I disfruta molt aquest viatge, un petó.
3: Molt bé, un petonet, adeu.
4: Seguim avançant, malgrat acollirà una nova edició del Festival Solidarity Park del 29 al 31 de maig, una cita que combina memòria històrica, cultura i també reflexió col·lectiva amb l'objectiu de recordar els brigadistes internacionals i reivindicar valors com la solidaritat. En parlem amb el membre de la comissió organitzadora, amb la membre Sònia Garangó. Endavant.
5: Bé, malgrat es prepara per tornar a ser escena de memòria, cultura i compromís amb una nova edició del Festival Solidarity Park, una cita que vol recordar els brigadistes internacionals i els membres de la tripulació que van perdre la vida lluitant contra el feixisme, però també reflexionar sobre el present i el futur des d'una mirada col·lectiva internacional. Durant 3 dies, el municipi acollirà activitats culturals, artístiques i de debat amb participants vinguts d'arreu del món, posant especial èmfasi en la memòria històrica, el paper de la joventut i la creació de xarxes de solidaritat. Per parlar de tot plegat, avui ens ha acompanyat la Sònia Garangou, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park. Sònia Garangou, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: Bé, per començar, què representa el Festival Solidarity Park de Parmagrat i quin és l'esperit amb què neix aquesta iniciativa?
6: Bé, doncs el Solidarity Park com a festival va néixer per intentar fer uns actes commemoratius cada any, més o menys per la data en què el Ciutat de Barcelona, que era aquest vaixell que, com tu deies molt bé a l'entrada, portava brigadistes internacionals que van ser atacats just a davant de Malgrat, i no només per commemorar aquest fet històric, sinó també com un punt de trobada per reflexionar sobre la memòria històrica i quina influència, no?, té aquest passat en el nostre present i establir com aquesta mena de diàleg, no?, del que ens pot ensenyar la història.
5: Quantes edicions del Festival Solidarity en portem ja?
6: Aquesta serà la cinquena presencial, però abans se n'havia fet també alguna edició online. Però diguem que presencial amb el format actual, aquest és el cinquè any.
5: Val, és a dir, llavors podríem... Val, d'acord. Dit això, una de les activitats destacades és la trobada d'estudiants i familiars de brigadistes internacionals. Quin valor té aquesta dimensió internacional i també intergeneracional, no?, entre aquests dos grups?
6: Bé, doncs per nosaltres és molt interessant poder facilitar aquesta trobada perquè el Solidarity Park, a banda de fer un festival cada any, també és un projecte educatiu. Llavors, doncs, treballem amb diferents instituts, no només d'aquí de Malgrat o de la zona més propera, no?, com pot ser doncs, l'Institut Lluís Companys de Tordera, alguns anys també hem participat a instituts de Lloret, alguns de Barcelona, sinó que també hi participen instituts d'altres països d'Europa, com els Països Baixos, Anglaterra, ara fins i tot hi ha instituts de Sydney, no?, que estan començant a posar en pràctica, no?, també aquest projecte educatiu. Llavors, el projecte educatiu es treballa a les aules i treballen molts estudiants, i aquesta trobada una mica és el punt final de cada any del projecte educatiu, que aprofitem que es fa el festival i alguns dels estudiants que han participat doncs, es poden trobar i entre ells intercanviar doncs, les experiències, no?, i el que han après treballant, no?, aquestes activitats, però també poder trobar-se amb familiars dels brigadistes que han estat estudiant a classe, han buscat les biografies, no?, i considerem doncs, que això és molt enriquidor pels estudiants. L'únic que ens sap greu és que no podem fer una trobada amb tots els estudiants que participen en el projecte, perquè són molts, i llavors fem una trobada com una mica més petitona i normalment reunim a uns 100 estudiants.
5: Mm-hmm. Després també hi ha una activitat en la que tu hi participes directament, que és amb la presentació de l'exposició Invisibles però Decisives. Què hi trobarem en aquesta exposició i per què és important posar el focus en el paper de les dones durant la Guerra Civil?
6: Aquesta és una exposició que és itinerant, ja s'ha fet s'ha exposat a altres llocs de Catalunya. Ens ve des del COMEVE, que és el consorci que es dedica a tota la gestió dels espais de la Batalla de l'Ebre, i és una exposició que ens va semblar que era interessant, no?, perquè explica una mica quin va ser el paper de les dones durant la Guerra Civil. Tant de les dones milicianes, que són les que van anar a lluitar, no?, a primera línia, però també ens explica el paper de les dones a la rereguarda, des de diferents tipologies, no?, de dones, algunes que estaven més polititzades, altres que no tant, i també cap al final de l'exposició hi podem veure 5 perfils, no?, de dones diferents, algunes internacionals i altres que no, que van destacar, no?, d'alguna manera durant el conflicte.
5: També tindran diferents concerts de cantautors, entenc? Tindrem també sessions musicals i també taules de debat, oi?
6: Sí, aquest any fem dos concerts. El primer, el divendres a la nit, que es fa a la Barretina. I és interessant perquè aquest any una de les coses que destaquem com a eix conductor del festival, cada any sempre el festival, a banda de tractar sobre memòria i brigades internacionals, que serien com els temes així centrals, sempre intentem doncs, donar-li un matís, no? Llavors, aquest any ens hem volgut centrar en els brigadistes que van venir a lluitar a la Guerra Civil, però que provenien de països àrabs. Per exemple, doncs, de Palestina, del Líban, però també del Magreb, no? Llavors, en aquest primer concert tindrem música amazic, no?, que ve de tota aquesta zona del nord d'Àfrica, i també tindrem un cantautor escocès, no? I veurem com aquesta barreja de cultures, que també es va donar, no?, que és una de les coses que hi ha més interessants de les brigades internacionals. I el dissabte a la nit fem un concert, que aquest any és el primer any que es fa, que és un concert, li diem, com més dedicat, no?, al públic més jove, en el que hi participaran gent d'un grup que es diu Brigada Intergeneracional, que hi han vingut altres anys al Solidarity Park i que canten cançons relacionades amb l'època de la Guerra Civil, però també hi actuarà un grup d'estudiants dels Països Baixos, que precisament han treballat al nostre projecte educatiu. També un grup d'estudiants de l'Institut Ramon Turró, que des de l'optativa que fan de música estan preparant l'actuació. Alumnes de l'Institut Quatre Cantons, que han fet dues cançons relacionades amb la Batalla de l'Ebre i amb les Brigades Internacionals. I després també tindrem un cap de cartell, no?, d'un grup ja, diguem, una mica més conegut, que és el que, diguem, tancarà el concert.
5: Val, Anna, també en aquest context que deies, que voleu donar visibilitat a brigadistes d'altres països, no? dels països àrabs, etc. Entenc que també per això heu també triat una activitat que es diu Art en Viu amb la participació d'artistes iraquians, correcte?
6: Sí. Aquests artistes iraquians, de fet, el primer dia del festival, que és el divendres, a la tarda, ja inauguraran una exposició que es farà a la biblioteca en la que ells han fet obres d'art inspirant-se en les Brigades Internacionals. La majoria d'ells són artistes plàstics i llavors doncs, exposaran aquestes obres que han fet i llavors el dissabte faran una obra en viu, no? I la gent podrà veure doncs, com estan pintant-la i a la tarda, no?, quan ja hi hagi la cerimònia, doncs, la podrà veure acabada. Un d'aquests artistes és familiar de brigadistes internacionals i llavors també ens oferirà el seu testimoni i és una mica aquesta connexió, no?, que volíem fer aquest any amb aquests brigadistes que venen d'altres països.
5: Dos cosetes ja perquè hi ha moltes activitats, no?, però per destacar-ho, teniu la cerimònia d'inauguració dels nous ulls de bou al Monument Solidarity Park. Què és això dels ulls de bou?
6: El Monument Solidarity Park es va inaugurar l'any 2022 i bueno, té com forma de vaixell. Llavors hi havia uns ulls de bou en aquest vaixell fet de pedra que l'artista, l'escultor, els va deixar llisos. I la idea de deixar-los llisos és perquè els alumnes que treballen en el projecte educatiu, una de les activitats que fan és que se'ls demana que dibuixin el que els ha suggerit la història, no?, que han descobert d'aquest enfonsament d'aquest vaixell durant l'època de la Guerra Civil i de la solidaritat no només dels brigadistes que venien a ajudar, sinó també dels pescadors de Malgrat que van sortir a rescatar-los, no? Mm-hmm. Llavors, aquests dibuixos que fan els alumnes, que, per exemple, l'any passat n'hi havia més de 300, es fa una votació que tothom que vulgui doncs, pot votar i d'aquests més votats se'n trien 12, que formen part del calendari que cada any fa l'associació Solidarity Park, i d'aquests 12 se n'acaben triant 4 que són esculpits a l'any següent i posats en el monument. Llavors, aquest any, els 4 ulls de bou que s'inauguraran són dels estudiants que van guanyar el concurs que van fer, diguem, els dibuixos el curs passat. Llavors, fa il·lusió perquè alguns d'aquests estudiants doncs, podran estar amb nosaltres a la cerimònia d'inauguració i podran explicar doncs, per què van fer aquell dibuix, amb què es van inspirar, no? I estar presents, no?, en el moment en què ja el podran veure fet en pedra, no?, i posat en el monument.
5: Val. De quins instituts... els alumnes que hi participen en totes aquestes activitats són de tots els centres educatius de Malgrat o de quins són?
6: Sí, aquest any tots els centres educatius de Malgrat participen en el projecte, a les escoles Folladors, el Vedruna, l'Institut Ramon Turró i també les escoles...
5: Concertades.
6: Chanel, exacte, van concertades com públiques. I també hi participa l'Institut Lluís Companys de Tordera, a un institut de Barcelona, que és l'Institut Martí Pous. Després també tenim tres... instituts a Anglaterra, que també participen. De fet, una de les guanyadores del concurs de l'any passat és un estudiant d'un d'aquests instituts, que també vindrà amb motiu de la inauguració, i un institut dels Països Baixos. Aquests són els instituts que han participat.
5: Entenc que totes les activitats són gratuïtes, que tothom qui vulgui pot participar i pot anar-hi, no?, en cadascuna d'aquestes, Sònia. Doncs ho hem de deixar aquí. Sònia Garangó, membre de la comissió organitzadora Solidarity Park, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé el dia.
6: A vosaltres, gràcies.

0: Moment de repassar la pregunta del dia. Martí Capçada, tenim per aquí?
1: Estic aquí, Gemma.
0: Sempre atent, tu? Sempre al peu del canó.
1: I tant, ja ho tinc tot controlat. Sí, doncs sí. Bé, com tu has dit, fem un petit repàs a la pregunta que fèiem avui a les xarxes socials, que era si us feia por al mar. Us feia por o us feia respecte? La veritat és que sembla que tenim oients valents, Gemma, perquè un 66% de la gent ens ha dit que no li té por al mar. I l'altre 33%, en el qual m'incloc jo, hem dit que sí, així que, bueno, podeu seguir votant i veurem com acaba l'enquesta.
0: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia. Avui us preguntem a l'Ona Maresma si el mar us fa por o respecte, no? Perquè potser no és por com a pànic, és més aviat un cert respecte. I podeu respondre a Instagram i a X, oi que sí, Martí?
1: Molt ben dit, Gemma. Res a
0: molt
1: afegir.
0: Bé.
1: A tu et fa por?
0: A mi... A mi, Martí, m'has fotut la desco en l'aire. A mi, no passa res.
1: Bueno, allarguem 50 segons més.
0: I tant, coses de la ràdio. Que no pateixis. A mi el mar em fa por, o sigui, no, perquè quan és estiu em banyo i tot bé i fantàstic, però sí que quan hi ha mala mar o quan diuen que hi ha alerta perquè hi ha meduses i coses d'aquestes, sí que em fa, doncs, certa cosa al mar.
1: És que el tema meduses també és un altre debat que podríem dir un altre dia, perquè hi ha gent aquí, i això sí que no és un animal mortífer, si més no, com els taurons, però hi ha gent que li té molt de pànic a les meduses. És a dir,
0: sí.
1: Que, bueno,
0: sí.
1: Hem d'anar amb compte.
0: Si als oients també els hi fa tant de pànic aquests animals, els taurons, o bé qualsevol cosa que podem trobar al fons marí. Martí, fins ara, gràcies per la pregunta del dia.
1: Fins ara, a tu, Gemma.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
5: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva.

0: 107.1 FM.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
3: I ara us volem fer una proposta. Si demà al vespre no teniu res a fer, què tal que us sembla visitar Palafolls per gaudir d'un sopar popular i altres activitats? Oi que sí, Jordi? Què ens proposes?
4: Sí, Gemma, doncs obrim de nou l'agenda cultural per apuntar-hi encara una nova activitat. I és que Glob de Bosc organitza aquí a Palafolls, demà al vespre, una nova edició del Fem un Glob. Per explicar-nos-ho avui a l'Ona Maresma, ens visita un dels components d'aquesta entitat. El tenim aquí al costat, Marc Stock. Molt bona tarda.
5: Bona tarda, gràcies.
4: Gràcies a tu per ser amb nosaltres. Situem-nos una miqueta. Jo crec que ja deu quedar poca gent, que no coneix el Fem un Glob, una de les activitats que ja marqueu sempre al calendari habitual cada any amb l'entitat Glob de Bosc, però si et demano que em descriguis una miqueta més, doncs això, el que és el Fem un Glob, com m'ho explicaries?
5: Doncs mira, l'activitat de Fem un Glob és aquesta que fem ara, com bé tu dius, ja que anem fent ja durant fa ja bastants anys, i és una activitat que sobretot als components de l'entitat ens agrada molt, ja que sol ser bastant íntima, ven a les persones que realment els agrada l'entitat i estimen el que fem, i ens permet doncs fer tallers, fer un concert íntim per nosaltres mateixos i també per aquestes persones que ens coneixen i volen ser amb nosaltres. Això també permet que puguem sopar en el mateix local de Can Batlle i que puguem fer una miqueta de festeta diguem, durant aquella estona que estem allà.
4: Mm-hmm. De fet, aprofiteu també per fer l'entrega dels premis del concurs Glob Literari, que després, si vols, també en parlarem, i que vam organitzar o va organitzar al voltant del mes d'abril. Per tant, tanqueu un concurs literari, però també és veritat que és un moment de trobada per vosaltres i per posar-vos una miqueta al dia, no?
5: Exacte. Sí, és una miqueta aquesta, com deia, aquesta excusa que tenim de fer-nos, diguem-ne, donar-nos un homenatge, no?, a tota la feina que anem fent durant l'any, i aquesta festa, doncs, com bé ja he dit, és bastant íntima, però bueno, ara, quan en parlem, veureu que aquest any l'hem ampliat una mica més i hem obert una mica els eixos per fer la festa una miqueta més gran, amb un final bastant més, que amplia una miqueta les persones que puguin venir a aquesta festa.
4: Tot començarà, Marc, amb un taller de còctels que portes tu mateix.
5: Exacte. Aquest taller de còctels serà, per mi, la primera vegada que el faig. La primera vegada que es va fer un taller de còctels a Fem un Glob, jo no hi vaig poder ser. I em fa molta il·lusió perquè és un àmbit que a mi m'agrada molt. No sóc una persona professional d'això, però sí que em considero un amateur, diguem, dels còctels, i tinc molts estris a casa. Sempre que ve gent a casa, doncs ofereixo alguns còctels que sé fer i que sé que agradaran. I això és el que vull fer aquest taller, oferir alta cocteleria, que li diria jo, sortir una miqueta dels còctels típics que la gent sol fer a casa, que són els gin tònics, el vermut sol o els cubates, no? I fer algun còctel amb sabors més concrets, com poden ser mesclar alcohols de vermut amb Campari o tot una miqueta entorn a la cocteleria italiana, que és el que més bé conec.
4: Òbviament, aquest taller és per majors de 18 anys, això sí que s'ha de remarcar, i és necessari també una inscripció prèvia. Més o menys ara, com van les inscripcions,
5: doncs,
4: Marc?
5: Doncs van molt bé, ja que un taller d'aquest tipus, ara mateix crec que hi ha en torn unes 12 o 14 persones apuntades, i bé, si s'hi apunta més gent, genial, però és perfecte, aquests números són perfectes, perquè un taller d'aquest tipus requereix també d'una mica d'atenció, no? Ara que estem en aquest moment tan important, els plans individualitzats, no? L'atenció individualitzada a secundària, doncs amb aquest taller també ens passarà això, que haurem de donar atenció individualitzada, perquè no és fàcil. És a dir, no només parlarem de la mescla i del que són els còctels en si, sinó que també ensenyaré tècniques per servir aquests còctels, farem tot un jocs i s'haurà d'aprendre com es fa amb els estris que portaré, que són professionals, i ensenyaré també com fer-ho amb estris que podem tenir a casa.
4: Diràs que ens ensenyaràs una miqueta a quedar bé quan tinguem convidats a casa per no servir la típica cervesa o el típic vermut, doncs, que tots podem tenir a casa i ens poden treure d'un problema. Sí. Això està molt bé. A partir de quina hora fareu aquest taller?
5: Doncs serà a 8:15. I bé, començarem, esperarem començar puntuals, ja que tenim, com ara anirem parlant, moltes activitats i el taller durarà una hora. Uh-huh. I en aquesta hora, doncs això, com bé deia, això que comentaves ara, és important que la gent sàpiga que aquest taller el faig i crec profundament que les persones que s'apuntin sortiran molt contentes, perquè a mi m'ha funcionat molt saber cocteleria. I les persones que venen a casa ho agraeixen molt quan els ofereixo algo diferent, que no sigui la cervesa o els còctels més bàsics.
4: Un bon consell, sens dubte, començarà el Fem un Glob precisament amb aquest taller de còctels a partir de 8:15 del vespre, com tu mateix ens deies. Uh-huh. Tot seguit també tindrem, i com dèiem a la presentació, la proclamació dels premis del tercer Glob Literari. En aquest cas sortirem de dubtes i tancarem ja aquest conegut concurs també de Sant Jordi, que també és

0: també té diferents categories amb els seus premis. Mm-hmm. Si et sembla, Marc, fem un petit recordatori.
1: Doncs mira, l'obra que demanàvem per aquest Globus Literari seria girar entorn de les Masies de la Baixa Tordera i podia ser en un text poètic i narratiu. Mm-hmm. I després, bueno, saber que tenim el Glob Ruïra, que són per majors de 18 anys, el Glob Camproví, que són de joves entre 13 i 17, i el Glob Infantil, que és per a menors de 12 anys.
0: Cadascú tindrà, doncs, llavors el seu premi, i sortirem de dubtes i podrem posar nom a aquestes obres que, de fet, el jurat especialitzat ja ha llegit i mm-hmm. ja ha emès el seu veredicte, que de moment encara és secret. Ens deies, mm-hmm. la proposta continua ja amb menjar i bona música, sens dubte. Vale. Una de les dues peces claus que també mm-hmm. caracteritza les diferents activitats que organitzeu des mm-hmm. de Glob de Bosc. El primer que fareu després d'entregar aquests premis és aquest glob, o aquest sopar popular, mm-hmm. per entendre'ns, amb servei de barra, que entenc que també, d'alguna manera, serveix per recaptar fons per l'entitat, o com va?
1: A veure, si som sincers, aquesta activitat sempre ens surt a perdre, però ho fem amb molt de gust, perquè ja, com hem dit abans, és un regal que ens fem a nosaltres mateixos, però sí, sempre que la gent demani a la barra, doncs ens fa un favor, i a més, haurem fet el taller de còctels, possiblement puguem oferir alguns còctels que encara sobrarà, no?
0: I s'ha de fer alguna mena d'inscripció prèvia? Ho dic pel sopar, eh?
1: Pel sopar no, pel sopar tothom serà benvingut i com dèiem, el sopar serà juntament amb música, eh? És a dir, tindrem el sopar amb música.
0: Però llavors com feu el sopar? És a dir, és servei Carmanyola, per exemple, que cadascú posa o aporta un tipus de plat? El feu vosaltres com a entitat?
1: No, el sopar el farem nosaltres, és a dir, el sopar serà allà mateix, el servirem aquestes pizzas que tenim comprades de proximitat i...
0: Vaja, un sopar d'anar per casa, eh?
1: Bàsicament és un sopar d'anar per casa, però és un sopar de festa i, mm-hmm. i sí.
0: Ens parlaves de la bona música, que també us acompanyarà durant aquesta jornada. Teniu la participació cap als vols de les 9 del vespre de Essent Carles,
1: exacte.
0: Si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Explica'ns una miqueta, perquè no sé si té relació amb la mateixa entitat.
1: Bé, té relació en el sentit que és una persona que és molt propera a nosaltres i ens fa molta il·lusió que sigui aquí amb nosaltres, perquè sempre, com bé veieu, intentem que tot el que sigui al voltant de Glob de Bosc sigui de proximitat i justament comptar amb ell, doncs és un plaer. En Carles ens oferirà, com deia abans, el seu projecte personal i tenim moltes ganes d'escoltar-lo, perquè molts de nosaltres no l'hem escoltat mai i estic segur que serà una passada.
0: I per als que vulgueu allargar la nit, hi ha una sessió de jam session ja per tancar la vetllada, que aquí crec que també ens pots explicar molt més, Marc.
1: Exacte. Això ja va una miqueta... que s'ha de tenir en compte que va a càrrec de...
0: De la mateixa entitat, no?
1: No, això, aquesta va a càrrec del el que és el Can Batlle, és el local de Can Batlle que organitza.
0: Així,
1: de
0: local.
1: I neix una miqueta de que hem volgut ajuntar les forces per poder fer que aquesta jam session vingui de totes aquestes activitats i que també tingui una mica més de força i de rebuda. Que estem segurs que la tindria igualment. Però bé, vèiem que era un bon dia per poder ajuntar totes aquestes activitats. Llavors, a Glob de Bosc seguirem a la barra. Hi haurà aquesta activitat, que és una jam session. Pels que no sàpiguen el que és bàsicament un grup de música que vindrà, a més, a fer, diguem, de suport. Significa que hi haurà una persona tocant la bateria, un cantant, guitarrista i baixista, diguem, la base... I aquests faran 3-4 temes per escalfar una miqueta l'ambient i per començar el concert, i una vegada acaben aquests 15-20 minuts de música, s'obre la jam session, que significa que les persones que estiguin al públic i que vulguin tocar algun tema, cantar algun tema, poden pujar i fer-ho. Es convida, clar, evidentment, a músics professionals, es convida a músics amateurs, a músics que estan començant i que tenen ganes de tocar una cançó, i tot es fa de forma molt improvisada. Sol ser un esdeveniment que és molt divertit, que és molt agraït per tots aquells músics que vulguin llançar-se per primera vegada a l'escenari o que tinguin ganes simplement de passar-s'ho bé sense aquesta pressió que a vegades podem trobar-nos els músics en depèn de quines situacions, escenaris. Aquí no hi ha pressió, aquí és passar-s'ho bé i compartir música. Totalment.
0: Tenim aquesta nova edició del Fem un Glob, que serà aquest divendres al local jove de Can Batlle, com sempre, obert a tothom. Marc, gràcies avui per ser amb nosaltres.
1: A vosaltres, gràcies.

0: I tot seguit parlem amb la Marta Orriols, una escriptora que visitarà la Biblioteca de Canet per compartir amb els lectors la seva trajectòria i la seva manera d'entendre l'escriptura. Ràdio Canet.
1: Una nova trobada del Club de Lectura, conduït per l'Àngel Diamanthars, tindrà lloc aquest divendres. Aquest mes els participants han llegit a aprendre a parlar de les plantes de la Marta Orriols. L'escriptora vindrà el mateix divendres a fer una xerrada i copsar les diferents opinions. I com que el tal com sona ens agrada conversar amb escriptors i escriptores, hem fet un truc a la Marta Orriols. Hola, Marta.
2: Hola, què tal?
1: Com estem?
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Escolta'm, participes en aquesta mena de clubs de lectura assiduament?
2: Doncs la veritat és que sí, no tant com em demanen, perquè déu-n'hi-do les sol·licituds que hi ha, perquè ara ja són uns quants llibres, però sí que sempre que m'és fàcil arribar i no tinc cap altre compromís, trobo que és una activitat que val molt la pena, perquè també reps molt dels lectors, no? I les lectures que fan ells dels teus propis llibres sempre és com molt interessant, almenys per mi, com a escriptora, de veure-ho.
1: I què et diuen?
2: Què em diuen? Uf! És molt curiós perquè en aquest tipus de clubs passa una cosa que a mi m'agrada molt, que és que es barreja la literatura amb la vida, no? Tu vas a parlar d'un llibre, d'un procés creatiu, que això a vegades sí que surt, però és curiós com al final és un lloc de trobada on te n'adones als humans la necessitat que tenim molt d'estar els uns amb els altres, no? Que realment som éssers socials i necessitem compartir molt les nostres experiències. I hi ha llibres, i normalment jo escric llibres d'això, que parlen d'experiències molt universals, que suposo que es presten molt a això, no? Que al final algú, a partir de la teva lectura, et pugui explicar una anècdota de la seva vida o que això l'hagi fet arribar a una conclusió d'una altra cosa. Per mi pren com molt sentit la literatura en aquests llocs, no? Perquè te n'adones que això, que a partir d'una història de ficció inventada arribes a interpel·lar els lectors, no? Amb coses i aspectes personals, i sempre és divertit de veure.
1: I tant. Aprendre a parlar de les plantes és aquest llibre que comentant en el Club de Lectura. És un dels teus llibres més llegits, oi?
2: Sí, és un llibre que de fet es va publicar el 2018, uh-huh. I jo crec que és dels que més clubs de lectura he fet. I això que va d'una temàtica que és la pèrdua, la mort, no? I quan el vaig publicar me'n recordo que pensava, ostres, no estava ni segura de que fos un llibre que pogués funcionar perquè, bueno, pensava que no seria un llibre que vingués de gust parlar-ne ni llegir-ne, no? I tot el contrari, me n'he donat que al final l'experiència de la pèrdua és una cosa que ens passa gairebé a tots, o sigui, no ens passarà en algun moment de la vida i, per tant, a la gent li interessa molt, no?, de posar paraules amb coses que tots tenim dins i que pensem, però que són sentiments molt profuns i que a vegades costa molt d'expressar. I que algú et parli d'això en un llibre d'una manera així com intimista i com propera a la vegada, suposo que és l'èxit del llibre, no? Perquè jo m'ho he preguntat moltes vegades com és que després de tants anys encara vaig fent clubs de lectura d'aquest llibre, es continua traduint, és un llibre que, bueno, porta 14 edicions, o sigui, és un llibre que té com molt d'èxit o molts lectors, no? Que per mi l'èxit és això, no? Trobar lectors i que el llibre tingui aquesta vida tan llarga encara.
1: Doncs, si hi ha algun despistat que no sàpiga què és aprendre a parlar de les plantes, primer expliquem que aquest llibre va rebre la condecoració del llibre del Premi Òmnium del 2018, i que és un llibre que, com deies, no?, que és tracta la història d'una dona que ha de fer el dol per la seva parella. A partir d'aquí hi ha molt més, eh? Què et va impulsar a escriure aquesta història?
2: Mira, jo cada llibre que he escrit, de les 5 novel·les que he escrit, sempre jo crec que han partit d'un estat d'ànim molt particular, no? Això vaig sentir una vegada que ho deia l'escriptor Jordi Puntí, que escriure un estat d'ànim, i vaig pensar que li robaria sempre aquesta frase perquè m'ha semblat la millor definició per escriure, no? Jo crec que escriure és un estat d'ànim, i en el moment de començar aquesta història jo feia relativament poc que havia perdut la meva parella, i no volia escriure sobre això, era incapaç d'escriure sobre això perquè necessitava una distància temporal, una distància emocional molt, molt gran, que no sé ni si encara ara, després de tants anys, he trobat. Però també em vaig adonar que a l'hora d'escriure, davant de la pàgina en blanc, l'única cosa que podia fer era reflexionar sobre la pèrdua i sobre la mort, no? Aleshores va sorgir aquesta història, que no té res a veure amb la meva, que és un amor totalment diferent, que és una dona totalment diferent, però sí que és veritat que el meu estat d'ànim d'aquell moment era aquest, no? Aquesta sensació de que et passa una cosa quan encara ets jove, no? La Paula de la novel·la No arriba als 40 anys, et passa una cosa que no et toca, per línia temporal, no et tocaria la mort de la parella encara, i és aquesta sensació de que la teva vida canvia de la nit al dia, però l'endemà tu et lleves i el món allà fora segueix absolutament igual que quan aquesta persona encara era viva, no? I aquesta sensació de que la vida continua, però tu has quedat com aturat dins d'una mena de parèntesi, era una mica la sensació que jo volia reflectir, no? Com era aquest tirar endavant. O sigui, jo crec que és una novel·la que és molt, molt física. El de llevar-te, sortir al carrer, veure que passen autobusos, que els nens van a l'escola, que ta-ta-ta-ta-ta, però tu estàs allà i la teva vida ja no té res a veure amb el que tenia a veure ahir, no? Llavors és una mica intentar descriure això, que no és fàcil.
1: Aquest era el teu segon llibre. Vas debutar amb un recull de contes i amb aquesta novel·la, doncs, directament se't va posar en el mapa de literari de la literatura catalana, de les escriptores catalanes. I llavors, a partir d'aquí, has anat creant més obres, més escrivint més, i dona la sensació de que, bueno, diríem que les teves obres sempre són protagonitzades per dones que els hi passen una sèrie de drames, no? que marquen també la seva condició de dona. És així, no? Més o menys? Seria un bon resum, més o menys?
2: Sí, jo crec que són protagonistes femenines perquè em costa molt saltar-me el meu gènere quan escric, no? I sí que a vegades he intentat, per exemple, la segona novel·la, la de Dolça introducció al caos, hi ha un protagonista masculí i una protagonista femenina, són una parella, no? Però el pes potser recau més sobre ell, i vaig intentar això, intentar portar la veu a un personatge masculí, però vaig veure que... Bueno, em sentia massa autora, o sigui que es veia massa la meva malla, no? Jo crec que quan escric des del punt de vista d'una dona i tots els personatges són diferents, em sento molt més lliure, o sigui, no haig de pensar, no? A mi és molt més fàcil identificar una sèrie de comportaments, de maneres de moure's, d'actuar, etc, etc. I sí, són dones que jo crec que en cap dels llibres hi ha... bueno, cap de les plantes potser sí que hi ha un fet més tràgic, més evident, no? Però en els altres llibres... és la vida mateixa, i aquí també, en el de les plantes, és la vida mateixa que passa, no? I són protagonistes femenines que jo crec que m'agrada molt que totes tinguin un caràcter més aviat fort, o almenys el que mostren de cara en fora és que són dones fortes i que poden tirar endavant, no? Però per dins, com totes les persones, homes i dones, al final tots són molt vulnerables, no? Llavors m'agrada això, no? Jugar una mica totes aquestes contradiccions que són el que jo crec que defineixen al final les persones humanes, no? Que són contradictoris, no? Tu pots estar i mostrar una actitud totalment competent i ser molt alegre i per dins estar tristíssim i ser molt vulnerable, no? Però és aquesta a mi m'agrada escriure això, no? La literatura mostra totes aquestes capes dels personatges i al final res, emmirallar una miqueta el món en el que vivim actualment. M'agrada molt reflectar aquest moment que m'ha tocat viure a mi, no? Que és un moment peculiar com qualsevol altre en la història, però a mi m'ha tocat aquest, i hi ha una sèrie de canvis socials, de relacionar-nos, etcètera, etcètera, que m'interessa copsar-los a través de la vida d'aquests personatges. Però sí, són vides de dones molt normal i corrents, no? Perquè això també per mi és important quan escric, que els personatges s'assemblin més a persones que no pas a un estereotip o una caricatura, diguéssim, i normalment tenen una professió que és part de la seva identitat, no? O fins ara m'he adonat que tots els meus llibres les protagonistes tenen unes professions bastant curioses o específiques, no? Que les defineixen molt a elles, i res, i els hi passen coses que són la vida, des de relacions a sentiments, bueno, jo em moc en aquest terreny de les emocions, sí.
1: És obvi que tens una capacitat d'anàlisi clínica, no? Del comportament humà, sobretot en quant a les dones. Llegint una mica, veient una mica la teva biografia, hi ha una cosa que és, bueno, en certa manera rellevant, o no, ara m'ho especificaràs tu, tu ets llicenciada en Història de l'Art. Creus que aquests estudis també han influenciat en la teva escriptura?
2: Doncs mira, d'entrada és una cosa que no jo pensava que potser no, que no directament amb l'hora d'escriure, doncs no, però potser sí que al final me n'he adonat que en l'art, quan fas història de l'art també hi ha un punt d'observació que per la literatura és vital. Jo crec que tot escriptor, abans de res, ha de ser un gran observador, no? I crec que és una cosa bastant innata amb tots els que escrivim, no? observar moltíssim. I crec que al final la història de l'art és impossible també entendre l'art si no hi ha una observació molt precisa, molt concisa, no? De detalls, d'interpretació de moltes coses, no? En el fons, darrere de qualsevol creació artística, si ja sigui la música, l'art, la dansa, jo crec que hi ha una part com emocional i psicològica molt forta, no? Que és l'expressió, bàsicament, d'aquest jo més interior, no? I llavors crec que amb l'art passa això i crec que amb la literatura passa això. O sigui que d'alguna manera, i d'una manera no buscada, perquè jo no m'havia planificat mai a la vida ser escriptora, sí que crec que al final haver estudiat història de l'art et pot ajudar, pues, a interpretar, a observar, jo crec que sí, que alguna coseta hi ha de segur, no?
1: Mm-hmm, molt bé. La Marta Riols, escriptora d'aquest Aprendre a parlar de les plantes i de moltes altres novel·les, vindrà aquest divendres a fer una xerrada en el Club de Lectura dinamitzat per l'Àngel Diamant Hearts, divendres a la tarda a la Biblioteca Gual i Pujades. Serà segur, segur, una conversa superagradable, tots aquells assistents podreu debatir sobre el procés de creació dels llibres de la Marta i com bé deies, Marta, vull dir, fer xerrades de vida, no? De compartir experiències. T'agraeixo molt que hagis atès la nostra trucada i res, molts èxits amb els teus futurs llibres i amb les futures xerrades que vagis fent.
2: Doncs molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès també i ens veiem el divendres.
1: Una abraçada, Marta.
2: Una abraçada, adeu.
0: Molt bé, doncs nosaltres s'apropa el moment de plegar, d'acabar el programa. Arribem a les 5 de la tarda i, com sempre, ho farem amb la nostra proposta musical. Avui dijous hem parlat de moda, han passat diferents personatges per aquí, per l'Ona Maresma, diferents persones que ens han explicat doncs, activitats, propostes, festivals, i bé, nosaltres doncs, ara acabem i us deixem amb la proposta musical del dia. Adeu, fins demà.
3: Bona tarda, som els alumnes de l'Escola Pia de Calella i aquest divendres 15 de maig serem els participants de l'Iron Teen i la nostra proposta musical és Sort de tu, d'Oques Grasses.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

I també teníem una altra activitat de la que us vaig parlar, que és un taller d'introducció a heràldica i elaboració de l'escut heràldic del cognom. Aquest serà el proper dissabte, dia 28 de febrer, a les 11 del matí. En aquest cas, les inscripcions ja estan exaurides. La setmana passada ja està força ple, però ho he vist, però de totes maneres, vull dir, sí que vull anunciar que es farà aquest taller, perquè suposo que molta gent, igual, si aquesta vegada no ha pogut anar-hi, es voldrà apuntar en una propera edició. I també demà divendres, recordeu que tenim els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Brianxa, que normalment, no sempre cada any, però almenys jo no recordo que ha sigut cada any, però de tant en tant en Quimaro prepara el professor de l'escola, bueno, ara jubilat, prepara amb els alumnes de quart d'ESO una obra que escriu ell mateix, una obra de teatre, per representar i, si més no, per aconseguir diners per el viatge de final de curs dels de quart d'ESO. Llavors, aquest divendres, és a dir, demà, hi ha dos passis de l'obra, un passi que és a les 6 de la tarda i un altre a les 9 del vespre. L'obra d'en Quimaro que ha preparat es porta per títol Obra de Poble i els diners, com us he dit, són per ajudar a pagar el viatge del final de curs. Ja sabeu, si teniu ganes de col·laborar i, a més, anar a veure una de teatre i passar-vos una estona divertida, jo sé que d'aquesta obra ja heu sentit parlar en resum perquè la Maria Dolors Oliveres la va entrevistar i, per tant, també està penjat aquesta entrevista a Instagram. Així que podeu veure una mica de què tractarà aquesta obra. I ara, doncs, en lloc de fer l'entrevista a la companyia Xiula per presentar-vos aquest espectacle que podrem veure el diumenge a les 6 de la tarda, doncs una mica us parlaré jo d'aquest espectacle. És un nou espectacle de la companyia Xiula. La companyia Xiula està formada per músics i educadors, per Enrique Arjuna, que és veu i guitarra, i el guitarra Jan Garrido, veu i guitarres l'Adrià Heredia, baix, guitarra i veus Marc Soto, percussió, bateria i veus Sergi Esparza. Bé, doncs la producció de l'obra està a càrrec de la Paula Granja, el disseny del so de l'Aitor González i la direcció artística d'en Xavi Oribe. És un concert musical, un espectacle per a tota la família, no és un espectacle dedicat només a la canalla, sinó que per tota la família. La durada és d'una hora i 10 minuts aproximadament. I aquesta obra tracta de lo següent. Diu, aquest és el nou espectacle teatral i musical familiar de Xiula que acompanya el darrer disc batejant Xiula La La Land. No us recorda això una pel·lícula que acabava en La La Land? Pues una mica igual. En aquesta nova aventura, els quatre membres de Xiula sentiran la crida profunda de buscar els valors perduts per seguir cantant. Amb l'ajuda del públic, és a dir, hi haurà una relació entre el públic i els artistes, no serà una cosa senzillament d'anar allà sentats i mirant-se què és el que estan fent els músics a l'escenari, sinó que una mica treballarem conjuntament. Diu, amb l'ajuda del públic hauran de travessar totes les portes per apropar-se a l'enigma final. Cada porta obrirà quan es superi un nou repte, una nova cançó a desvetllar, un pas més cap a Xiula Land. És un espectacle interactiu, com us he dit, és a dir, la gent participarà en l'espectacle, on els petits i els grans ens sentiran immersos dins de l'aventura de recuperar els valors perduts, les notes, el ritme, les lletres i el cor. Fixeu-vos, és a dir, que no serà una cosa de, com us he dit, no estar ja sentats mirant i escoltant un concert de música. Aquest espectacle està immers dintre de la programació de la temporada de gener a maig i dintre del cicle de música. Ja sabeu que el Teatre Clave fa diferents cicles, fa el cicle de música, el cicle de teatre i el cicle familiar. Doncs en aquest cas, l'obra pertany al cicle de música.
que és un espectacle interactiu on petits i grans es sentiran immersos dins l'aventura de recuperar els valors perduts, les notes, els ritmes, la lletra i el cor, amb molt sentit de l'humor, per tant ens ho passarem molt bé, esperit crític i emocions a dojo. Recordeu que el preu de les entrades, la preu de l'entrada anticipada és de 14 euros, a taquilla el dia de l'espectacle és a 16 euros, els socis de l'AI i del Consell de Mecenatge són 12 euros. Recordeu també que ara fa un temps que nosaltres podem comprar les entrades a través d'internet, no cal que ens desplacem al teatre, senzillament podem anar-hi i comprar les entrades des de casa i podem triar exactament on volem seure, si en la tercera fila, si en la quarta fila, si un té problemes d'oïda, doncs es pot apropar una mica més, és a dir, bueno, una mica el que us estic explicant, no? És a dir, bueno, per tant, si teniu ganes d'anar a veure aquest espectacle, ja podeu treure les vostres entrades a través d'internet. L'espectacle es diu Xiula Land, la companyia és Xiula i és un espectacle en el que hi ha guitarres, veu, baix, percussió i bateria de la companyia Xiula, qui ens ho farà passar d'allò més bé. I ara escoltarem una miqueta més de música, a veure què ens prepara en Pons, perquè avui l'ha preparat en Pons.

0: Bé, tal com us deia, bueno, hem escoltat una cançó, ojalà que lloga Café en el Campo, se suposa que millor que... Bueno, aquest temps estàvem una mica farts de tanta aigua, no? Per això ens hauria agradat que plogués una mica de Café en el Campo. I només fer-vos un apunt de que avui, dia 19 de febrer, a les 19:30, presentem la nova edició de la campanya Compromís i Cultura 2026 al Teatre Clavé. És un projecte que uneix cultura, entitats i teixit empresarial amb l'objectiu de compartir i generar impacte real a través de l'art. Durant l'acte coneixerem a l'entitat beneficiària d'enguany, Hata Kendaya, i les propostes artístiques que formaran part de la campanya amb la participació de les entitats culturals del municipi, Pere Cot, Fòrum del Teatre i la Cultura i l'Esplai de la Gent Gran. També es posarà en valor la implicació del Consell de Mecenatge i del teixit empresarial local amb exemples a través de la Fila Zero, i que nosaltres també recordeu que l'any passat va ser Oncolliga, I aquest any les entitats que es van presentar al patronat de la Fundació va triar aquesta perquè era la que més s'adaptava a les bases establertes i aprovades per tothom. I bueno, ja tenim aquí el nostre convidat, és a dir, que hi ha Maria, tal com us he dit abans, i que bueno, com que hem tenit la sort de que pugui venir aquí a casa, no tenim problemes com hem tingut problemes amb l'altra persona que havíem de trucar. Doncs... Bueno, pues sí, ja pot ser brà. Bé, doncs, recordeu que enguany la nostra dansa està celebrant el 50 aniversari, és a dir, que ja són anys, 50 anys, és a dir, han passat moltes coses durant 50 anys a la vida. Nosaltres, els que tenim una edat, si anem cap enrere 50 anys, pensem, ostres, com han canviat les coses, no? Doncs, bueno, doncs avui tindrem el plaer de parlar amb ell aquí perquè ens expliqui una mica d'aquesta entitat i una mica de quines actes estan preparant per preparar aquest 50 aniversari. Bona tarda, Maria.
1: Molt bona tarda a tothom.
0: Gràcies per estar aquí. No tenim internet, saps? I llavors resulta que estem gravant l'entrevista. Normalment es passa en directe i l'haguéssim pogut veure a través de YouTube, però en aquest cas el que farem serà gravar-la i passar-la a un altre moment. Per tant, l'entrevista sí que quedarà gravada, és a dir, exactament igual. Però, bueno, doncs, jo tenia que haver entrevistat a un espectacle que es fa musical aquest diumenge i tampoc, perquè els telèfons tampoc no funcionen. És a dir, que, bueno, estem realment... si no funciona internet, sembla que estem una mica lligats de mans i peus, no?
1: El món està parat, el món es para, sí, sí. Realment depenem absolutament de la tecnologia.
0: Sí, sí, de la tecnologia, la veritat. Avui, quan he arribat, m'han dit, no pots buscar cançons, volia buscar unes quantes agres, no? Buscarem el que tinguis aquí gravant d'altres moments i res més. Bueno, pues mira. Pues, en principi, felicitar-vos per aquest mig segle d'assistència. Vull dir que són molts, molts i molts anys i que heu hagut de treballar i de fer molt bona feina perquè l'entitat continués visquent 50 anys, no?
1: Sí, això és el que hem intentat fer des de l'inici. Va néixer molta motivació... i s'ha anat perllongant, diguem-ne, aquesta activitat, anar passant d'unes mans a les altres, però gràcies al suport que hi ha hagut de les institucions i de la base, dels balladors, de la gent de Tordera, la gent que li agrada la sardana, la gent que la balla o que li agrada escoltar-la o que li agrada purament sentir-la com a música de fons mentre socialitza o pren un refresc o fins i tot sopa a la plaça, doncs tots ens han donat suport i això ens motiva, doncs, a continuar endavant.
0: És a dir, a fer 50 uns, tot el que puguis, no?, cap endavant. Bé, què et sembla si fem una mica d'història? Perquè hi haurà gent que clar, fa 50 anys, hi ha molta gent que possiblement no sàpiga qui va ser el fundador, com va començar aquesta història, no?, al voltant de la sardana.
1: Diguem-ne que amb anterioritat a la fundació de l'associació La Nostra Dansa hi va haver un intent de constituir-se en associació i tenir el reconeixement dels organismes públics d'una institució que es deia o es pretenia dir doncs, Associació Sardanista, però simplement, de Tordera, que tenia en essència els mateixos objectius. El que passa que era al final dels anys del franquisme i el mecanisme de l'època era que tu presentaves la sol·licitud, però ells no es pronunciaven, l'administració em refereixo,
0: sí.
1: Com que no ens pronunciaven, tu no estaves legalment constituït i no podies formalment organitzar actes i, per tant, et tenien de les mans lligades. Llavors, a l'any 76 les coses van anar canviant de mica en mica. Recordem que el dictador va morir l'any 75, per tant, hi havia signes d'apertura, manifest, obertament, diguem-ne, i llavors les condicions eren més propícies i es va demanar recolzament de l'Ajuntament perquè tingués reconeixement per part del govern civil, crec recordar, i d'aquesta manera doncs, es va constituir l'associació i es va començar a caminar. Hi ha hagut fins a l'època d'avui tres presidents, Llorenç Ruscalleda, en Jordi Camó, per un període llarguíssim, 38 anys, i jo mateix des de l'any 2018.
0: Déu-n'hi-do, no? Aquestes presidències duren i duren, eh?
1: Moltíssim. Bé, diguem-ne que com que les coses funcionen bé, com que la massa, diguem-ne, de socis consideren doncs, que s'està fent una bona tasca, van donar aprovació i la gent, diguem-ne, si més enllà de la Junta doncs hi ha amistat, hi ha bona relació, hi ha bé, doncs, ganes de, diguem-ne, de continuar col·laborant, treballant, etcètera, etcètera, en pro de la sardana i de la cultura, això explica doncs, que s'allargui tants anys, no? El qual doncs, és un bon signe. Vull dir, perquè si la situació fos completament al revés del que explicaven, això no passaria o no duraria tant.
0: No, clar, perquè a més el president vull dir, té una certa responsabilitat i si realment no se sent acollit i no té al seu voltant gent que el recolzi i que li faci una mica de costat, realment dius, bueno, jo ho plego perquè al cap de fi totes aquestes entitats són sense ànim de lucre i són entitats en les que tu dones el teu temps a canvi de només del goig de disfrutar del que fas i res més.
1: Sí, defensar la cultura catalana, com un acte, sobretot abans que hi havia potser tant o més necessitat d'ara d'afirmació nacional de qui som,
0: clar.
1: Respon a la nostra essència i per tant entenem doncs, que estem lluitant per una causa noble en benefici del poble i en benefici, pot semblar com un granet de sorra, però també en benefici de Catalunya, vull dir, perquè entre totes les associacions, la nostra dansa que hi pugui haver arreu del territori és el que crea aquesta xarxa d'associacionisme i aquesta activitat, aquest proselitisme, aquestes activitats totes relacionades amb l'eix troncal que seria la cultura catalana, no?
0: En realitat, és a dir, jo ara pensava quan tu m'has dit l'any 74, jo suposo que aquella... O sigui, quan va haver-hi aquest període inicial, no? Que a més teníem el dictador, se suposa més la llengua catalana, la cultura catalana, vull dir, quan va haver d'arribar al govern civil se li van haver de posar el pes de punta, van haver de pensar que ets on van, no? És a dir, i suposo que si va arribar la carpeta es va quedar allà aturada dient, bueno, estos que se han creído, no?
1: En aquella època hi ha una cosa que potser els més joves els sorprendrà. En aquella època jo estava estudiant a Barcelona i, bueno, per facilitat logística, doncs havia portat algunes lletres d'algun cantautor que venia a fer un recital a Tordera, informació i turisme a l'època, perquè les lletres que formaven part de les cançons que es havien de cantar i interpretar, primer havien de passar per la censura.
0: La censura.
1: I jo me'n recordo, primers de setmana, doncs, haver portat aquest conjunt de lletres de les diverses cançons d'algun cantautor i al final de setmana els recollia. I d'aquesta manera els cantautors sabien, en teoria almenys, què podien o què no podien cantar.
0: Yeah.
1: I, bueno, jo he tingut a les mans, doncs, papers, folis, retallats, doncs, estrofes, no? Això sí, es pot cantar, això no. És dir, com en fi, com un autèntic exercici, diguem-ne,
0: de collage,
1: sí,
0: no?
1: Això sí, collage, això sí, això no, això sí, això no, que llavors els cantautors feien de més i de menys, vull dir, perquè, bueno, tot i que estava controlat, doncs, en el context en què es desenvolupava l'acte, doncs, a vegades es anava una mica més enllà del que sobre paper estava autoritzat, no? Però, bueno, tot això tenia la seva motivació i la seva cosa, no?
0: Bueno, una mica aquesta gent jove que parla de la dictadura, precisament la dictadura és això, que estàs totalment controlat, no? I que te donen permís o no te donen permís fer o desfer, no? En aquest moment en què sembla ser que puja l'altra dreta, vull dir, aquest és un exemple de que fins i tot una cançó havia de passar per la censura per veure si realment els hi agradava o si parlava malament o si deia coses que no els interessava. Bé, les activitats de la celebració van començar el mes de gener i aquest mes de febrer també van tenir un concert en el Teatre Clavé amb la banda del Col·legi Santa Maria de Blanes, que va ser un èxit, és a dir, tothom en parla, tothom que l'ha vist en parla de quan tornaran a fer un altre, és a dir, que no sé si tot han arribat aquestes expressions. I, però al març també tenim activitats, un taller de sardanes a l'escola Ignasi Iglesias. Jo no sé si és la primera vegada que es fa aquest taller o es fa per commemorar aquest 50 aniversari o és una idea ja que possiblement, digueu, pues ho podríem fer altres anys, no sé. Com ho veus tu, Maria?
1: En realitat, diguem-ne, va ser iniciativa, demanda, diguem-ne, del centre educatiu, que ara fa 2 anys ens va demanar si podíem col·laborar amb la preparació de la Diada de Sant Jordi,
0: sí,
1: atès que doncs es volien fer, doncs, una mostra de danses catalanes, danses regionals, llavors
0: sí,
1: la sardana hi havia de ser present, de totes, com a sardana, com a símbol emblemàtic del folclore de Catalunya, i nosaltres vam fer un pas endavant i diverses persones de la Junta i algun col·laborador més, doncs, vam anar al centre i vam fer unes classes, diguem-ne, com un curset accelerat, diguem-ne, de molt poques sessions, perquè el dia que els nens ballaven al pavelló esportiu el dia de Sant Jordi, doncs fos un èxit, i realment segon que fa molt d'interès, em va anar molt bé, va ser una jornada per recordar, hi ha unes imatges fantàstiques de col·laboració i de, fins i tot recordo en una ocasió una nena, doncs, que tenia impossibilitat física de, diguem-ne, de moure's i que anava en cadira de rodes, però ella també va ballar, també va formar part de la rotllana i també va estar present en aquesta manifestació folclòrica, diguem-ho així, del centre a motiu de Sant Jordi, no?
0: Molt que bé, no? Vull dir, quin goig, no, això? Vull
1: sí. Hi ha altres centres que també fan una tasca al llarg de l'any, d'una manera regular. En tot cas, bé, cada cas és un cas particular i nosaltres, en la mesura de les possibilitats, intentem, doncs, donar-hi suport. Però també tenim recursos limitats, humans, em refereixo,
0: yeah,
1: i per tant arribem allà on podem. Però vam iniciar, com deia, aquesta col·laboració amb aquest centre educatiu, aquest any serà el tercer, es tracta d'unes sessions i bé, intentem arribar-hi, intentem multiplicar-nos per poder estar presents i per poder donar un cop de mà.
0: Suposo que la canalla s'ho passa molt bé, a més, quan portes coses com aquestes i tot a fora de l'aula, tot el que sigui una mica diferent, la veritat és que s'ho passen molt bé i ho accepten de molt bon grat, no?
1: Sens dubte, i es dona un cas particular, com tothom sap, doncs, que ara ja estem parlant de diversitat d'ètnies i de cultures,
0: sí,
1: i d'orígens, procedències, etcètera, etcètera, i llavors tenir l'oportunitat de que t'ensenyin com a un àmbit més de formació en el centre educatiu, jo crec que és un goig, és una oportunitat per ells, perquè potser per desconeixement o per cultura doncs no hi tenen tendència, o a casa seu no respira, diguem-ne, un aire proper, diguem-ne, al món sardanista, però en canvi tenen l'experiència, tenen l'oportunitat i l'experiència de poder-ho viure i de poder-ho interpretar i d'apropar-se i de conèixer-ho.
0: Sí. A més, la sardana, com que té això, que és molt... Bueno, no és fàcil, eh? Jo vaig ballar en un esbar dansaire fa molts anys, quan tenia 14 anys, i la sardana sembla que és molt fàcil, però ballar-la bé tampoc és tan fàcil. Bueno, és a dir, has de saber comptar, que jo me tornava boja. Això de saber comptar me tornava boja. Suposo que era, per mi era el més difícil en aquell moment. És a dir, però bueno, doncs continuem. És a dir, hem fet un repàs de lo que havíeu fet des dels dos primers mesos. Ara, si ens anem al mes de març, hem dit que faran aquest taller de sardanes a l'escola. Hi ha la Fira del Ram, per tant, la Fira del Ram normalment sí que la nostra dansa sempre posa un estant, per tant, aquest any també, i podrem visitar l'estant. I després hi ha una audició de sardanes a la Prudenci Bertana amb una exhibició de la Colla Antaviana Jove, no? Que a més aquest any la Colla Antaviana ha tingut un premi. Però em sembla que em diuen des d'allà que hem d'anar a publicitat. Parem uns segons i ens n'anem a publicitat.
2: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: Bé, doncs, com dèiem, el mes de març, el diumenge 21, hi parlàvem de la Colla Antaviana, doncs que alguna cosa important no ha passat aquest any amb la Colla Antaviana, bueno, l'any 2025, és que com que estem a començament d'any, ens sembla que... Què ens es pots explicar?
1: En realitat, m'agradaria més que fossin ells mateixos qui ho expliquessin, perquè és mèrit seu. Ja és conegut per tothom que la Colla Antaviana Jove es va declarar campiona de Catalunya de la modalitat de punts lliures. Aquesta és una fita, aquesta és un reconeixement, diguem, de la tasca feta en molt poc temps, relativament poc temps. Crec recordar que fa 2 anys i escaig, doncs, que van d'alguna manera començar a entrenar-se per poder competir. Per tant, aquests joves mereixen el nostre reconeixement i la nostra felicitació, perquè en molt poc temps, doncs, han avançat molt, i la veritat és que ara dona gust veure'ls ballar, perquè ja van conjuntats, ja van, es veu d'alguna manera que hi ha fusta, hi ha preparació, sí. Hi ha camí fet.
0: Bé, doncs si anem al mes d'abril, tenim una conferència de la música de Joaquim Serra, a càrrec del musicòleg i compositor Martí Delgado Pont, i després una altra cosa que comença, i són el curs de balls tradicionals que es fan al Teatre Clavé els divendres, que són de 8:15 a les 9 del vespre i que tenen una durada de quantes sessions?
1: Em sembla recordar que són fins a 9 sessions, perquè hi ha un divendres que és festa. En tot cas, des de passat Setmana Santa, així, diguem-ne, fent una bona aproximació per davant i per darrere, fins al 19 de juny, que és l'últim dia, que és el dia de cloenda. Per tant, els divendres que hi hagi, salvant els casos en què els divendres sigui festa.
0: I una altra cosa molt important, que és l'estrena del documental, no? El documental La Nostra Dansa, que es farà al Teatre Clavé, que jo suposo que és un documental que heu preparat amb molta cura, no?
1: Bé, aquí és un projecte conjunt amb l'Ajuntament i l'Associació de la Nostra Dansa. Intentem fer un document ben fet, ben estructurat, vull dir, que quedi per als arxius municipals i que quedi, doncs, pel coneixement de tothom que vulgui apropar-se al coneixement del món sardanista a Tordera. I, per tant, s'ha contractat una empresa i, diguem-ne, el contingut en detall...

0: difícil d'explicar, però que cada persona doncs, ho viu d'una manera pròpia.
1: No? Sí. Això serà el dimecres, el dia abans de Sant Jordi, el dia 22 d'abril. A la Fira de Sant Jordi hi haurà també un concurs de punts de llibre que dedicats al món sardanista. Es dedica, ja veieu que aquests 50 anys a totes les entitats o tot el que sigui una mica s'apropa al món de la sardana. I a l'abril, al final, el diumenge 26 d'abril, tenim el Teatre Clavé. Sempre hi ha un concert de música tradicional. Això ja va passant cada any a la diferent programació. I aquest any tindrem a l'Orquestrina Trama, que jo no sé si tu vols fer un apunt sobre aquesta orquestrina o...
0: Simplement dir que és un grup musical excel·lent que ja ha vingut en alguna altra ocasió a Tordera, que ha deixat molt bona empremta i que per això ens ha semblat que diguem-ne quedaria o deixaria molt bona petjada novament si tornen a venir i fan un espectacle a Tordera. Ojalà ens apropem, diguem-ne, a l'èxit que vam tenir el passat 7 de febrer, vull dir que vam omplir el Clavé, i ojalà doncs, aquesta oportunitat doncs, faci conèixer aquest tipus de música, vull dir que potser no és tan conegut com altres, però vull dir que és molt enriquidor, que és molt agradable de sentir i que convido tothom doncs, que hi vingui, que s'acosti, que s'ho passarà bé.
1: Jo us ho recomano, jo ja tinc les entrades, jo us ho recomano perquè cada any, normalment les peces o qui ve, és a dir, dintre del concert de música tradicional, cada any és una meravella, és a dir, és una passada anar a veure aquests concerts. Bé, arribem al mes de maig, tenim una altra vegada una conferència, que és de la fusta d'en Geu... No estic explicant absolutament tot, sinó una mica les gotes més importants, la fusta del Ginjoler i de la Serra Inox a la Tenora, és a dir, a càrrec del Miquel Puig de Llibol i Busquer, que és un mataroní que, a més, construeix tenores, no?, i que, bueno, que encara està actiu aquí a Catalunya, i per tant, si us interessa aquest tema, doncs ja sabeu, anar a l'esplai de la gent gran el dissabte 9 de maig a les 18:30. Tot això que jo us estic explicant una mica, la nostra dansa ha tingut una molt bona idea, ha fet una programació, un programa xulíssim, amb un cartronet, amb paper bo, vull dir, d'aquell que no s'espatlla fàcilment, amb unes fotografies que són molt xules i que formen part del llibret, és a dir, que podeu aconseguir, però una mica fem un repàs perquè, a més, en Maria es pugui dir alguna cosa sobre si té algun tema d'aquests que a ell li sembla que val la pena ja explicar-ho. Arribem al mes de juny, ja sabeu que sempre el dia de Sant Joan a la plaça, bueno, a la nit de Sant Joan a la plaça de l'Església, hi ha l'arribada de la Flama del Canigó, que després hi ha una audició de sardanes i que comença ja el curset de sardanes, és a dir, aquest 49 edició del curset de sardanes pràcticament va començar amb l'associació, no?
0: Sí, efectivament. Es dona la particularitat que l'associació es va fundar a finals de l'any. Per tant, la primera edició va ser l'any 77 i de llavors cap aquí, doncs cada any. Exceptuant un any per la pandèmia, cada any. Per això complim 50 anys l'associació i anem una mica més endarrerits en quant a edicions de curset. Però 48 anys seguits de curset, jo crec que diu molt del poble i de l'associació, vull dir, perquè si els pares no tinguessin aquesta sintonia amb el món de la sardana i no hi portessin els nens, doncs el curset no hagués durat tants anys. I per altre costat, per l'altre extrem, gràcies a haver fet aquests 48 anys de curset, quasi, en tenim aquesta població de totes les edats, diguem-ne que el divendres al vespre d'estiu doncs estan a la plaça ballant, disfrutant de la sardana i d'alguna manera asseguren el futur de la sardana a Tordera. Perquè aquests nens, que un altre dia seran pares, si saben ballar sardanes, doncs un altre dia, quan tinguin nens, també voldran que els seus fills n'aprenguin. i d'aquesta manera es va

0: es va passant doncs, aquesta transmissió d'una generació a l'altra i s'assegura el futur.
1: I tant, perquè a la plaça es veu ballar quan es fan les rotllanes de diferents edats, és a dir, una diversitat d'edat, perquè clar, si fa tant de temps que es fan els cursets de sardanes, doncs tothom pot anar-hi del tercer que es va fer, del cinquè, del curset, és a dir, qualsevol dels cursets es poden enganxar a la rotllana i ballar sardanes. Però al mes de juliol ja comença també una altra programació, que és la programació estiuenca, que és els divendres sardanes a la plaça i el dissabte balls de folk.
0: Exactament. Sí, la programació que hem fet aquest any, diguem, a part dels actes extraordinaris, per davant de l'època estival i per darrere de l'època estival, la programació regular la continuem fent i és pràcticament la mateixa i el mateix període. Vull dir, per tant, les audicions d'estiu comencen amb la Revetlla i de Sant Joan i després cada divendres a la nit. La particularitat és que al cap d'unes setmanes d'haver començat les sardanes setmanals, diguem-ne, per dir-ho així, setmanal, comença les sessions de balls tradicionals. I això són els dissabtes, em sembla recordar, a partir del segon dissabte de juliol.
1: Sí, sí, sí, penso que sí que tinc aquí jo posat-te. Audició, baix folk a l'11 de juliol, que ve la Sonsoni, que també ha vingut altres vegades.
0: Sí, és que de grups que facin grups musicals que facin sessions de baix tradicionals, diguem-ne, no n'hi ha tants com cobles. Vull dir, són més restringits en nombre i, per tant, molts d'ells ja han vingut, ells han estat molt a gust i nosaltres també, i per això doncs repetim.
1: Bueno, però jo penso que sí, valen la pena, eh? És a dir, que almenys la Sonsoni jo recordo que val molt la pena, per tant. Llavors, no solament aquesta celebració és... hi ha altres entitats que també tenen ganes de co-celebrar-ho amb ells, com per exemple pot ser la biblioteca. Aquest any la biblioteca, amb el Festival Multipolar del 22 de juliol, a la Mollera, recordeu que el Festival Multipolar es fa... a la Mollera, doncs hi ha una encantada motiu del 50 aniversari de la nostra dansa a càrrec de la Coral Palaitolo i col·labora l'Ajuntament de Palafolls. I també tenim, és a dir, no solament participa la Biblioteca de Tordera, sinó que també participa el Cercle Astronòmic de la Tordera, perquè hi haurà una observació astronòmica a la plaça el dia 1 d'octubre. Que coses tan xules, no? Que la gent es vulgui implicar, almenys.
0: 24 de juliol, és que, a veure, 24 de juliol hi ha una edició especial de sardanes que hem anomenat Sardanes i Estrelles, perquè simultàniament a les sardanes hi haurà la possibilitat d'observació dels astres. Per tant, una cosa es farà a la plaça de l'Església, perquè ens entenguem, i el mirador... uns metres més allà,
1: sí.
0: Llavors hi haurà una parada de telescopis per poder observar diguem, els diferents astres, perquè es va triar exactament aquest dia, perquè la, mai també dit, la conjunció astral és la idònia perquè l'observació pugui ser la millor, salvat doncs, que el temps ho permeti i que no hi hagi núvols formits que ho interfereixin. En tot cas, la data està triada a propòsit perquè és idònia per una bona observació.
1: Bé, llavors ens anem al mes d'agost. Al mes d'agost ja hi haurà normalment doncs, el que passa a la Festa Major, no? I diferents... També hi ha una conferència a balls festius del segle XX a Tordera, càrrec d'en Joan Carles Barrera, del segle d'història de Tordera, i ens anem al setembre, en el que tindrem l'actuació de l'esbart dansaire de Joaquim Ruïra de Blanes, no? El dia dijous, el dia abans de la Diada Nacional, que ja sabeu que la Diada Nacional sempre hi participen, i llavors ens n'anem ja a l'octubre en què diu que hi ha una fita, que és fer la sardana més gran de Tordera, no? És a dir, que...
0: Això és el que pretenem. A veure, es tracta d'organitzar una rotllana, la més gran que s'hagi fet mai a Tordera. I per això pensem, doncs, unir els dos ponts, el pont, diguem-ne, peatonal sobre el riu Tordera i la carretera del pont, diguem-ne, que passen habitualment els cotxes, amb el nucli urbà.
1: Ah, molt bé.
0: Llavors, de pensar, doncs, tota la logística, diguem, per fer-ho possible, i en tot cas, diguem-ne, amb prou antelació, hi haurà una possibilitat d'inscripció i de registre per que anem sabent els balladors,
1: sí,
0: quanta gent serem, perquè hem calculat que necessitem pel cap baix 1.000 balladors. Per tant, 1.000 balladors ho hem de preparar a consciència, però el repte és maco, és assolidor, i jo crec que seria un bon record per Tordera. I, a més, un record Guinness per Tordera, per què no? Aconseguir, doncs, una rotllana tan gran.
1: A veure, i ens n'anem al novembre, perquè hi ha diferents, hi ha un dinar de germanor, hi ha una exposició de la nostra dansa a la Biblioteca de Tordera, però ens n'anem el 28 de novembre, quan hi ha l'acte de clausura del 50 aniversari, que hi haurà un concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que, bueno, que aquí disfrutarem molt i molt. I amb tot això, vull dir, acabarem la cloenda. Però jo no sé, perquè el temps a la ràdio se'ns va tirant a sobre, si tu vols destacar alguna cosa del que s'ha fet durant aquests anys o fer com una mena de tancament de tot el que hem anat parlant.
0: Bé, permeteu un comentari purament, perquè a vegades passa per alt. Les coses que veiem freqüentment o sovint ens sembla, doncs, que sempre ha estat igual, però en tot cas hi ha algunes xifres que posen, diguem-ne, en evidència la tasca feta. I quan mires enrere i agafes un període tan llarg com 50 anys, doncs fa gràcia, com a mínim, saber-ho, no? L'Associació de Nostra Dansa ha organitzat 5 aplecs de sardanes, 15 cursets de balls tradicionals, 48 cursets de sardanes, 101 sessions de balls tradicionals i 648 audicions de sardanes amb aquests 50 anys, a part d'altres activitats relacionades també amb el folklore de Catalunya i la cultura catalana. Vull dir, per tant, jo crec que la història de Tordera, referit al món de la sardana, l'Associació de la Nostra Dansa, modestament, haig de dir, ha fet una tasca lloable i diguem-ne gran, i que deixa una bona empremta, i la manifestació, diguem-ne, l'ambient que es viu a Tordera, l'ambient sardanista, voldríem que fos el que es viu també en altres pobles, que no passa gaire sovint. Vull dir, per tant, ens hem d'autofelicitar tots plegats perquè per iniciativa de l'Associació de Nostra Dansa, però amb el recolzament incondicional de les institucions, particularment de l'Ajuntament, Teatre Clavé, Biblioteca, Castor, Fotoclub, totes aquestes associacions locals que han volgut fer un acostament a la programació, no voldria deixar-me amb ninguna, cap, em refereixo, a veure, se m'ha acut també el grup de Diables, gràcies a tots ells estem on estem i hem arribat on som, i demanem, doncs, que continuïn recolzant el projecte, perquè és un projecte en benefici de tots i en benefici d'aquesta essència que som de catalans, i que es volem, doncs, que els costums s'allarguin en el temps i la tradició es mantingui de per vida, i per tant ens necessitem tots. Gràcies a tots per el recolzament que hi ha hagut, però endavant també hem continuat recolzant.
1: Bé, doncs, agrair a Maria, vull dir, la veritat és que el recolzament de tot fa que la cultura catalana continuï viva, i continuï viva en les nostres ànimes, en el nostre esperit, però també ha d'estar viva al carrer. Per tant, una manera d'estar viva al carrer és continuar ballant sardanes aquí a la plaça, escoltant sardanes com fem durant tot l'estiu, i a més fent el curset. Doncs moltes gràcies per haver estat aquí aquesta estona. I bé, doncs us espero la propera setmana, com sempre, a les 6 de la tarda, aquí, en aquest programa que es diu Això és Cultura. I, bueno, fins dijous vinent. Gràcies, Maria.
0: Moltes gràcies a vosaltres també per haver-nos donat l'oportunitat. Bona tarda.
1: Bona tarda.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament impulsa una campanya informativa sobre la nova normativa dels patinets elèctrics. Es recorda als usuaris de patinets l'obligació de registrar el vehicle a la Direcció General de Trànsit i disposar d'assegurança.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

0: Vinga, anem a començar ara sí que sí amb la tertúlia, amb un cap de setmana i amb una setmana que han passat moltes cosetes, i és per això doncs, que portem aquí, com sempre, com cada dijous, en Joan Martín. Bona tarda, bon vespre, Joan, com estàs?
1: Ara entenc per què no van descentrar les càmeres de Ràdio Tordera en un camp de futbol. Bona tarda.
0: Vas molt fort, eh?
1: No, només diré això. És la reflexió inicial de la tertúlia d'aquesta setmana. Bona tarda i benvinguts al municipal.
0: Ara
1: això, això sí que ho direm.
0: Ara en parlarem, tindrem molt a parlar, a donar la benvinguda a tota l'afició de Tordera, però també a la gent d'arreu, que segur que també
1: ens miren plàcidament. I mai més ben dit, no?
2: No, digues plàcides.
0: Plàcides, com estàs tu?
2: Bé.
0: Molt bé? Tranquil, emocionat?
2: Avui estic
0: cansat?
2: Bé, bueno, cansat sí, però em sembla que són els anys. Però sí, estic bé. Estic
0: sí?
2: Bé.
0: I tu, Tomàs, com estàs?
3: Molt bé, i a més molt content perquè els clubs d'aquí del poble, els primers equips, estan tot a... més o menys on te volien, no?
0: Aneu en conjunt gairebé, no? De diferent color, però l'estil, bueno, el mateix, no? Amb les quatre barres.
1: És que el Tordera...
4: Sort que no vaig vermell, jo, perquè si no, no sé pas si una bandera de la sèrie.
3: El Tordera es repeteix molt.
2: És que encara no sé d'on te l'ha tret ella, aquesta samarreta.
0: De barraques, de...
2: Barraques? Això és el casal d'estiu.
0: Allà posa barraques.
2: Sí, posa barraques, sí.
0: Estava en Tomàs de la Barra ja una mica...
2: No, un altre l'he de rampinyar perquè ell ja treballava per barraques, no va pas treballar.
3: No, però ja hi havia un munt de camisetes perquè fa un MBB.
2: Això ja m'ho veig.
0: Avui, bueno, que, sí, avui hem de parlar de moltes cosetes perquè ha estat un cap de setmana de moltes novetats, tant per l'esport tordereu com una mica en general. De fet, Joan, ja has tret un tema, el partit, bueno, suposo que la notícia ja és ja mundial pràcticament,
1: sí.
0: Que el Tordera va aconseguir assaltar el camp del Sils, va guanyar 1-2. Va ser un partit que nosaltres com a Ràdio Tordera doncs, no vam poder entrar a les càmeres i només ho vam poder fer a veu, però va ser un partit que va acabar amb victòria. No es va veure ni es va comentar tampoc per ràdio, però després va haver-hi una mica de rebombori per tot el camp. Però la bona notícia és que el Tordera ara en moment va líder a 2 punts i depèn de si mateix de guanyar la Lliga aquest cap de setmana.
1: Mira, jo per començar, que he fet aquesta reflexió, aquesta no salutació, perquè al final és el primer que he esbombat i he vomitat només tenir l'oportunitat d'iniciar la tertúlia. Jo vaig ser molt il·lus la setmana passada, fa 7 dies, quan vaig dir que Ràdio Tordera... És veritat que jo vaig dir que Ràdio Tordera hi seria present, estaria a Sils i faria tota la feina. És veritat que va ser un dia abans, no? El dimecres, i per tant hi havia més marge que no pas si fos un dijous, i la situació i sobretot la informació que va arribar 24 hores després de la tertúlia haguéssim pogut explicar segurament alguna cosa diferent que la que vàrem dir, però és cert que ja obro la pàgina amb què tothom està esperant que parlem, o si més no la gent que vol que en parlem. De totes maneres, crec que és important, i ja deixo que la resta de companys també diguin la seva, jo crec que el més important a dia d'avui és el partit que hi haurà dissabte al Municipal d'Esports. Evidentment que el Tordera ha fet una fita importantíssima, recordo, 9 victòries consecutives que porta l'equip, no amb la victòria només de Sils, que sembla que tot envolti amb el tema de l'equip de la comarca de la Selva, sinó que el Tordera ve d'una dinàmica molt bona en aquesta segona volta, i per tant crec que aquí el Tordera doncs només falta que posi la cirereta al pastís aquest cap de setmana, que insisteixo que és molt important el partit. Jo crec que és més important fins i tot que el dia de Sils,
0: sí, sí.
1: Perquè serà transcendental, i només sí, un empat val, però jo l'empat no m'hi vull assegurar perquè sé que el que pot passar en un altre camp, així que prefereixo que el Tordera faci la feina, faci els deures i aconsegueixi els 3 punts. Com a primer plat, ara analitzem, i si voleu parlar més del
0: després,
1: dia de Sils, en parlem del dia de Sils,
0: del partit.
1: Però crec que és important doncs, també, no? Contextualitzar la gent i que hi ha en aquest programa o en aquesta tertúlia dir que el més important ara mateix és que omplim el municipal dissabte i que tingui sens dubte la millor entrada de moltes temporades, perquè és que ho tenim pràcticament a tocar.
0: Plàcides.
2: Digue'm.
0: Home, victòria del Tordera.
2: Sí.
0: I que ara depèn de si mateix, i a més jugant aquí a casa.
2: Sí. Sí.
0: Res més a dir?
2: Sí.
0: Ah, doncs endavant.
4: Només diu sí, sí, sí, sí, i sí.
2: Home, el que diu ell, deixi dir que sí, que vols que li digui que no.
4: El Tordera, el Tordera... Bueno, és igual, va, tira. No, t'anava a buscar alguna pregunta perquè diguessis que no, més de que diguessis que sí, però és igual, és igual.
2: No.
4: Ets de l'Espanyol?
2: No.
4: Va, ja està. Ja... Va, tira, va, tira.
2: A veure, ell ja ha dit una cosa que això és veritat. Jo, l'últim partit que vàrem perdre, no sé si era el camp de Girona Sabat.
0: Sí, l'últim partit, sí.
2: En Guillem els va dir, si hem de ser campions, no podem perdre cap més partit. I de moment els hem anat traient, no? I ara falta rematar dissabte. Vull dir, de moment hem fet la feina, hem anat a guanyar camps difícils com a Sils, com la Cellera, però ara falta rematar a casa, que a casa no serà tan fàcil tampoc, que és bé el tercer. Jo crec que si el Tordera juga de la manera que està jugant ara, traurem el partit bé. Bueno, bé, costarà com tot costa, però s'ha de treure, perquè si no, ho llançarem tot per el cúmul de la basura, no? Bueno, el partit de Sils, jo vaig veure un bon partit. Jo vaig veure un Sils que no... Jo pensava... Ara veig que el Sils ha estat bé tota la Lliga a dalt, però és que tenen un bon equip. Els Sils tenen un bon equip, perquè jo vaig veure que hi van a totes, vull dir, un bloc en allà, vull dir que no deixen espais, jo vaig veure un bon equip. Tordera va fer el seu partit. També es podia haver decantat cap a un costat, cap a l'altre, i es va decantar cap al costat del Tordera. Vale? I a partir d'aquí, jo, t'ho diré una cosa ben clara, no vull saber res del que va passar i del que va passar, perquè jo em desmarco completament d'això, perquè jo tinc molts amics de Sils i jo no vull parlar malament dels Sils, perquè no em toca. I a mi Sils m'ha donat moltes coses, he estat molts anys a Sils, m'ho he passat molt bé i jo no sóc ningú per parlar malament dels Sils. Jo vaig saludar molta gent allà a Sils, vaig saludar el president, vaig saludar l'alcalde, exjugadors que havia jugat allà amb els Sils, d'allò, vull dir, jo no, de l'altre, jo em desmarco. Jo només sé una cosa, que nosaltres vam fer la feina, ens vam portar els tres punts cap a casa, i ara dependem de nosaltres.
0: Abans d'entrar a parlar d'altres coses, Tomàs, que no vas poder veure el partit, però sí que el Tordera depengui de si mateix i més jugant aquí, ostres, és un vot de confiança i, com deia en Joan, que s'ha d'omplir el municipal.
3: Bueno, però jo primer de tot volia felicitar els companys de la Transmi, perquè en alguns partits han tingut dificultats i aquesta setmana també, per la magnífica feina que han fet. No vull dir noms perquè m'ha deixat algú, però han fet una feina espectacular, no? I us vull felicitar de tot cor per la feina aquesta que van fer, en tota la dificultat que han tingut aquesta setmana i altres camps també ha passat alguna vegada, no? Per tant, s'han de felicitar perquè han fet una feina espectacular. I parlant del Tordera, no se li pot escapar. Una oportunitat com aquesta no es pot escapar de cap de les maneres. Pues jugar com sabem i si donem el nivell nostre, guanyem el partit. I jo ho tinc clar. Perquè la pressió, dius, bueno, ells també tenen pressió, el Guixos també té pressió, sí, perquè està jugant a jugar al play-off, al tercer lloc.
0: Ara això sí, també ho comentarem, perquè he fet els deures i sí, ja he mirat tot.
3: Per això, ser el millor tercer també té la seva pressió, no és el mateix un equip que diu, bueno, no juguem res, que poder encara fa més mal, perquè no es juga res, no?
2: El Sant Feliu ja està dit els millors tercers?
0: Sí, pues ara ho repassarem, perquè,
2: no, perquè
0: he fet els deures.
2: Si està dintre els millors tercers, no pot venir aquí per dir tanta pressió, tampoc, per dir alguna
3: cosa. Si ho tenen assegurat, però no.
0: No ho tenen assegurat.
3: Per això.
2: Ah, vale, doncs això ja...
0: Ara ho repassarem.
2: Jo ja, per tu que estava parlant...
4: Sí. Sí, no, en referència a la setmana passada, a la jornada anterior, el Tordera visitava fins al moment el líder de la categoria. Ja ho vam dir en aquest programa. Malgrat que algú s'entesti amb què des d'aquest mitjà de comunicació s'ha parlat malament dels Sils, segueixo insistint, i ho torno a repetir, per la gent que ens estigui veient de Sils, que Ràdio Tordera en cap moment ha parlat malament dels Sils,
1: i en aquesta tertúlia tampoc s'ha fet. I un exemple, si voleu, és... Bueno, si voleu tornar a mirar totes les tertúlies de la temporada, mireu-les. Però podeu anar la setmana passada, que la prèvia del partit, ja vàrem reconèixer aquí que precisament el Sils ja estava lidera per algun motiu. Per tant, anàvem a jugar davant d'un dels equips amb més forma de la categoria. Això és incontestable i és indiscutible. A partir d'aquí, bé, jo crec que el Tordera la clau va ser marcar aviadet, no ben aviat, però aviat, per poder doncs, una mica traspassar, no la pressió que podia tenir l'equip, però traspassar allò de dir, bueno, ara nosaltres ja ens hem avançat en el marcador i a partir d'aquí anem fent la nostra, no? Arriba el penal dels Sils. Des de la meva posició, on estava jo, deixo anar aquest dubte. Des de la meva posició, l'àrbitre era davant de la jugada, poques discussions van haver-hi, era penal, doncs era penal, i el van transformar de la manera que toca, ben llançat.
2: Molt ben tirat.
1: Eh? Molt ben tirat, ho he dit, que és un penal amb sang freda i llançant-lo bé. I a partir d'aquí, bé, doncs ens trobem amb l'1-1, i toca fer un partit, una segona part en què, com bé ha dit en Joan, i estic d'acord, qualsevol dels dos equips podria haver decantat la balança i vam tirar d'èpica i el Tordera, amb en Carlos, que va acabar de fer aquella rematadeta, una pilota que segurament amb l'aigua que estava caient i tota la pluja que portava va acabar de relliscar cap a dins, doncs el Tordera va aconseguir un 1-2 que insisteixo, fins que l'àrbitre no va xiular al final del partit, totes les pilotes penjades, els corners, tot el que va arribar per tal Sils al tram final, podia haver, això, en qualsevol acció fortuïta, t'arriben a empatar el partit i has d'acabar felicitant els Sils perquè amb un empat ja hagués pràcticament sentenciat la competició. Jo crec que és el que hem d'analitzar a dia d'avui del partit de la setmana passada. Penso jo. Podríem entrar en polèmiques. Moltíssimes. Moltíssimes. I no exagero dient en moltíssimes. Ha estat una temporada, i suposo que en Tomàs i en Joan ho sabran, tu Jordi també ho has viscut, els companys de la retransmissió, que molt bé ha mencionat en Tomàs, i és veritat, m'afegeixo en Tomàs per la felicitació que han fet, per la feina que van fer la setmana passada, però per la feina que fan cada jornada amb el futbol amateur, amb aquestes 30 jornades de Lliga. Ha estat una temporada que crec que el termòmetre ja comença a haver-hi el moment de que el rebaixem. O sigui, hi ha aquesta mateixa cantarella, hi ha aquesta mateixa... no sé... que si... insults, comentaris, anem a posar pegues, anem a tal... Ja està. O sigui, qui ho vol fer i qui ho ha fet, ja està. O sigui, ja ha tingut el seu protagonisme, crec que ja n'hi ha prou. Des d'una grada aquesta temporada s'ha insultat en aquest mitjà de comunicació... i no precisament la setmana passada, tot i que la setmana passada podríem obrir un capítol, que no ho faré, no ho faré, perquè no vull donar el gust de ningú. Crec que ja està. O sigui, deixem en pau la ràdio, la feina que fem, la feina que es fa. Si tanta ràbia ens tenen, tanta mania, tu, que vagin al mitjà de comunicació del seu poble i que facin exactament el mateix que fem nosaltres. Que vagin a Ràdio Empordà, que vagin a Ràdio... M'és igual al poble, perquè no vull...
5: No, és el que va dir en Guillem. Com no li ha anat de bé Ràdio Tordera a l'entrenador dels Sils? Quants partits durà vist per veure el Tordera i el rival?
1: Si és que és així. El que passa que això no... Això, Tomàs,
5: això no ens en recordem.
1: Això no ens en recordem. Ens en recordem de les entrevistes al final, ens en recordem de les entrevistes, de les tertúlies... Això sí que ens en recordem.
5: Però canvi tots els partits
1: sí.
5: A casa... No,
1: correcte.
5: No.
1: Que l'equip rival pugui analitzar tots els partits, ja sigui del Tordera com també de l'altre equip que s'enfronten, sí, perquè al final tens un vídeo cada setmana gratuïtament d'un equip i de l'altre, no? per poder analitzar.
5: I veus el partit i dius, hi ha el 7 d'aquest equip, el 9 d'aquest equip, el 10 d'aquest equip?
1: Jo, de veritat, sincerament, per això dic que jo ja faig aquesta crida de dir que ja n'hi ha prou, o sigui, que ja està, que els arguments aquests de fer-se, sí, ja s'han fet notar, ja està. Ara, a partir d'aquí, vull sentir-me orgullós i em sento orgullós de ser de Tordera i de ser del Club Futbol Tordera. Molt orgullós. Perquè realment la setmana passada vam tornar a demostrar que davant de tot i en contra de tot, la gent de Tordera es va desplaçar amb la pluja que queia, amb el mal temps que feia, la gent va anar a recolzar l'equip, gent de la base, filial, juvenils, de totes les categories van anar a viure el futbol. Jo crec que en molts moments, en tots moments no, en 90 minuts es va viure el futbol i ja està. I el que hi hagi després a partir del terreny de joc cap a les valles de fora, crec que en tindrem temps de parlar-ne. Jo no et dic que no en parlem, perquè en tindrem temps de parlar-ne, segur, però ara crec que ens hem de centrar en això, amb el Tordera Guíxols, que és molt important, que es podrà viure en directe per Ràdio Tordera, mm-hmm. i que...
5: Si us deixen entrar.
1: Que crec, segurament.
0: Si no, li direm Plàcides. Plàcides, va. Això m'ha entrat, dona'm la clau.
1: I crec que a partir d'aquí això, que sigui una gran festa dissabte, sí. Que en tenim moltes ganes que també hi hagi una festa aquí cara.
0: Parlant sobre això, d'aquest dissabte, la festa que pot ser, i sobre també l'orgull de sentir-se i ser del Tordera, i és que aquest cap de setmana el primer equip que pot ser campió, el juvenil que pot ser campió també aquest cap de setmana...
5: I els veterans.
0: Correcte, i els veterans que ja han sigut campions. Per tant, podem estar parlant de tres títols importants pel club, i a més en un mateix cap de setmana.
1: Sí, jo crec que al final, ostres, que tres equips del Tordera, no?, aconsegueixin l'ascens, aconsegueixin bons resultats, significa que s'està fent molt bona feina per part de la base al llarg de la temporada, i crec que ara ve el moment, no?, el tram final decisiu, en què hi ha aquestes celebracions i que s'ha de rematar. I jo insisteixo, l'equip està molt bé. O sigui, l'equip, hòstia, arriba en un tram... Físicament, suposo que en Plàcides ens podran donar més detalls, però físicament arriben justíssims, per no dir que un play-off de 4 partits, cuidado, se'ns faria llarg,
2: I mira que n'hi ha molts atopats, i l'altre dia que ara van sortir, va donar el callo,
1: Sí, senyor.
0: Mira, va sortir l'Adrià, i l'Adri, que va haver de... va sortir i després el van tornar a canviar.
2: No, però no està bé, no té cap lesió.
0: Bueno, però estava tocat, es anava a tocar l'isquio.
2: Què estava tocat? Bueno, sí, estava tocat perquè va sortir d'una lesió.
0: Clar.
2: Però llavors en Guillem va ratificar perquè llavors volia l'altre jugador que defensés. I per això va canviar. No va canviar.
0: Vale.
2: Jo sí que vaig veure que va fotre aquell sprint. Dic, me cago en Déu, ja s'ho ha trencat aquest. I no. Perquè en Guillem va canviar perquè diu, per el que quedava, posem un altre a la defensa i queda allò. Però jo pensava que s'havia trencat. No s'ha trencat, no.
1: I si mirem i analitzem els jugadors... Hòstia,
2: jo sé que em vaig trencar abans de començar el partit.
1: Sí, tu sí que, Déu-n'hi-do. La Llonsara va veure el que tenies i va dir, vés-t'ho curar, sisplau, vés-t'ho curar, que te la...
2: Vaig trencar una santíssima hòstia allà, la mare que em va parir.
1: No, i a més, mira, jo crec que l'equip, al final, ja ho sé que personalitzar és injust, perquè tot l'equip va fer el seu esforç, però a mi m'agradaria destacar, primer, la gran segona volta que està fent i el gran que s'ha tornat a enviar el pla. Jo, aquell tant d'enviar el pla pujades al darrere, cada partit que passa, cada partit que em dona més seguretat. Ja per començar, aquest tàndem, hosti, indestructible, perquè t'aporta moltíssim. I a partir d'aquí, és que tens qualsevol jugador terminant. En Marc Ruiz està tocat per la vareta en aquest tram final. Tens en Boris, que també està fent un... Bueno, necessari que no podrà jugar aquest dissabte.
2: Boris no pot jugar.
1: Crec que per ocupació de tercetes, crec. Si no, que algú me'n rectifico, ja me'n rectificaran. Però també un altre pilar bàsic aquest tram final de temporada.
2: En Serrano va a coixa les dues d'allò i diu encara que hagi de jugar amb una pata.
1: Sí,
2: una pota,
1: en Pide igual. En Pide està justíssim, perquè ho sé que també...
2: L'Àlex igual.
1: Vull dir...
2: No, aquest encara que jugui... No,
1: L'Òscar, que es treu un peu en allà màgic de no sé com s'ho fa, que vaja... aconsegueix neutralitzar el segon, em sembla que era el segon ja dels Sils, o encara anàvem, no?
2: Anàvem
1: 1-0?
2: 1-1, em
1: sembla. 1-1, per això t'ho dic que també, vull dir que tothom aquí està portant, per això ho dic que individualitzar sembla injust, però crec que ara, a més, i el Tordera també ha trencat una cosa que és que arrossegava les temporades anteriors en Guillem, que és, hòstia, partit difícil, partit decisiu, hòstia, semblava que la balança sempre havia d'anar negativa cap al Tordera. Home, per un cop fem la passa endavant i aconseguim la victòria i capgirem la situació.
2: I aquí el que es va beneficiar molt, sabeu què va ser? La pluja. Que el Tordera vol que la pilota corri.
1: Mm-hmm.
2: El segon gol va venir d'això.
0: Bueno, sí, i se li va relliscar la pilota de les mans.
2: Exactament. Si hagués sigut en camp sec o el que sigui, el porter aquella pilota potser l'agafa.
0: Sí.
2: Però quan aquella pilota va enverinada perquè de la mateixa manera que va tocar a terra... agafava més mala llet, no? perquè aquella pilota el primer porter no la pot replegar, i va un del Tordera i li foten per darrere, l'enganxen, que l'àrbitre es fotia el pit a la boca,
0: sí, anava a xiu la
2: per pillar penal, però com que venia l'altre per darrere va fotre dintre, però si no hagués sigut penal. Però la pluja la va beneficiar molt al Tordera, perquè al Tordera li agrada que la pilota corri.
5: Jo me'n recordo aquesta setmana, m'han recordat d'una frase que va dir en Luis Aragonés: aquest partit l'hem de guanyar pel civil o pel criminal, saps? Per això dic que aquest partit no es pot escapar de cap manera. I m'ha recordat molt la primera vegada que el Tordera va pujar a segona catalana, en l'últim partit, amb en Ramon Vilageliu de president, d'entrenador, en Ramon Vilageliu d'entrenador, i en català de president, que aquell partit que hi ha les cintes aquelles, els cassets aquells, te'n recordes?
0: Sí, l'havia de lot, que ho va transmetre amb Mario Mena.
5: Sí, va ser una festa increïble, sí. Va ser la primera vegada que es va pujar a segona catalana, i va haver-hi un ambient impressionant, que a mi em feia por, dic, aviam si la pressió dels jugadors que va, que estava en Miqui, i tots aquests jugaven en Rafa Ruiz, en Kiko, en Rafa Matas, en Canyades, tots aquests, me'n recordo perfectament d'aquell partit, i també... Home, passa que vam jugar contra el Balloc, que el Balloc no s'hi jugava res, o no sé inclús si havia baixat, no? Però clar, aquesta setmana és diferent, perquè aquesta setmana aquests sí que s'hi juguen, no?
6: Sí, sí, i jo crec que també al final, doncs, bueno, jo crec que la posada en escena, no? Hosti, a més, faltava una hora, 45 minuts, i el camp estava com si hagués de començar amb 5 minuts. O sigui, l'ambient era... del que hi havia en joc, no? Que era el campionat de Lliga, vull dir, és que al final s'estava jugant això, precisament rematar o no la Lliga. I bé, jo crec que el Tordera, amb la onada que porta, amb la dinàmica que porta, ostres, esperem que dissabte sigui una gran tarda. Jo ho desitjo, i suposo que aquesta setmana molt conscients tots de fer molt bé la feina, d'entrenar bé, preparar-se bé, i de nou respecte per al rival que tindràs davant, que...
0: Ara anem a parlar d'això.
5: De totes maneres... I els tocats no tenen problema. Després tindran 4 mesos per recuperar-se. Sí, que no
2: hi ha
5: problema.
2: Maneres, a mi ja m'han dit que si guanyem, que la digui la meva dona que no aniré pas a dormir a casa.
0: Oh. Eh? Sí? Te'n vas de festa?
2: No, aniré al dentista, no.
5: Que de festa?
0: Que si te'n vas de festa? De festa.
6: El dentista, sí, que has d'anar al dentista.
2: Escolta'm, si diu que no vaig dormir a casa, un pas pot emportar, no?
5: Però tu no saps per aquestes coses ja, eh? Tu ja sopetes i tranquil·litat, eh? Tu no estàs per molta festa ja.
0: Home, a veure si haurem de sortir també tots, eh?
2: No, tato.
1: Bueno, si hem de sortir, sortim, eh?
2: Això sí.
1: A l'espíquer també pot sortir, eh?
0: Sí.
5: El tato que es va dir que faria. Si poguéssim.
1: Que ja veure...
0: Sí. Ata, tu has escut el Tordera?
2: L'escut del Tordera?
0: Sí, sí.
2: Però no en blanc i negre, no, en color, eh?
0: Però si guanyen aquest cap de setmana, te'l tatues sí o sí, eh?
2: Dic que sí, ja vaig posar Àlex.
0: Vale, eh? Però això ja ho has de fer.
2: Però això ho vull fer l'any passat i no vaig poder.
0: Ah, doncs m'encantarà, eh?
5: Sí, vam parlar, inclús les càmeres de vosaltres, gravar-ho quan li feien.
0: Oh, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Aquell en Pitu ja em va dir que ja té un mecànic, que no sé on ho fan.
0: Un mecànic.
1: Mira, precisament ara que has dit Pitu, a mi m'ha quedat també una de les imatges.
2: Ai, com plorava en Pitu.
1: Sí, mira, veus? Ho anava a dir. En Pitu estava molt emocionat, suposo per la càrrega, no?, de tot el que...
2: Sí, tota la pressió que porta.
1: S'estava vivint, la pressió que porta. És que realment la gent porta pressió. La gent porta pressió, i crec que va ser una desinflada absoluta. Més enllà de l'extraesportiu, això, la bona imatge dels nens poder entrar al vestuari i fer-se la foto tots junts, celebrar-ho bé... una desinflada que s'acabi de desinflar aquest dissabte, eh? És a dir, que jo no sóc ningú, tothom és conscient del que hi haurà el joc dissabte, eh? però crec que són imatges d'aquelles que et quedaran. I mira, ja aprofito per donar un missatge de suport en Jandro, en Esteban i en Juanma, i també aprofito per en Guillem, doncs, que evidentment des d'aquí tenen tot el nostre suport, o el meu suport personal, perquè... passi el que passi, són gent que també senten molt l'escut, i crec que també aquest reconeixement públic també l'han de tenir. I en Pitu l'envio un encàrrec, que segur que veu a la tertúlia, que si... A veure, jo ja més o menys... Clar, jo tindré una opció A i una opció B, a nivell de speaker i a nivell de música d'aquell cap de setmana. Llavors, jo sé perfectament que hi ha dues o tres cançons que són les que al llarg de la temporada hem anat jugant, per tal de, sobretot, de l'escalfament i aquestes coses. Però ja faig públicament aquesta crida en Pitu, que a veure si hi ha una playlist que realment també pugui acabar de decorar tot plegat, sobretot per l'elecció final, a mitja part, l'escalfament... Bueno, jo ho deixo anar.
7: A partir d'aquí ja...
0: A veure si reps un missatge.
5: Tu, no, segur que sí. Has de posar la meva, també.
7: La teva a la mitja part. La teva està assegurada.
0: Anem a acabar de parlar del futbol, perquè ja portem mitja hora pràcticament i hem d'acabar de parlar, perquè us deia abans que havia fet els deures i és que el Sant Feliu està al cinquè millor tercer, és a dir, només una posició per sobre, és a dir, sabem que es classifiquen els sis millors tercers dels 18 grups que hi ha. Doncs, de moment, està a cinquè, amb 60 punts, però el primer en té 63. I el sisè en té 60. O sigui, entre els sis que estan classificats està molt apretat.
5: I el setè, que és el que els hi podia treure el puesto?
0: Amb 60.
5: A 3 punts.
0: Hi ha gent amb 59, hi ha gent amb 58, hi ha gent amb 57.
2: Però, bueno, tots aquests haurien de guanyar tots.
0: Sí.
2: Però no guanyaran pas tots.
0: Bueno, no ho sé, hi ha tants de deures i ja n'ha fet.
7: Ja, bueno.
0: Hi ha tants de deures i ja n'ha fet. Però vull dir que el Guíxols es juga, ha de puntuar sí o sí, preferiblement el Guíxols, que ha de guanyar per confirmar que estigui dins d'aquest play-off, aquesta promoció d'ascens. I que tampoc, és a dir, serà un rival que s'està jugant moltíssim per poder classificar-se.
5: Però jo crec que això és bo. Que si hi ve un equip que no juga res i diu, bueno, si no sabien què passa, no tenen cap pressió, però aquests també tenen pressió, eh? O sigui que s'ajunten dos equips que tindran pressió. Jo crec que això és bo.
0: A veure...
7: Sí, són dos equips que depenen d'ells mateixos, no? Facin el que facin...
5: Sí,
0: Jesús, que és un bon rival, que sí, allà es va guanyar, però perquè el Tordera va fer un partit escandalós i el Jesús no li va acabar de sortir les coses.
5: El Tordera...
2: Té el millor golejador, eh?
0: Sí, Ali, no es diu?
2: No ho sé, com es diu?
0: Sí, Ali,
5: el Tordera que no es confiï amb un empat que li pot valgar, que poder no li pot valgar, encara que li porti... No,
0: no hi ha 9 gols de diferència.
7: Jo no m'enfiaria de l'empat.
0: Jo tampoc.
7: No me'n refio.
5: Després del que vaig veure l'any passat, aquell de Palafolls amb el pastís i tot allò, no m'enfio de res.
0: Bueno, i d'aquesta temporada.
7: No, vés a saber si hi ha pastís per un altre pasto.
2: Però si el Tordera en fa 2, ja n'han de fer en 11.
7: Sí,
1: clar. Sí, això sí, clar. Sí.
0: Bueno, esperem que...
7: Jo crec que el cap ha d'haver-hi la victòria. Guanyar i guanyar i...
1: I tornar a guanyar.
7: El que passa que allò de guanyar per civil i criminal, que es guanyi per l'esportiu, ja està.
0: No, sí, a més dir-ho aquesta setmana és una mica raro, no?
5: Lluís Aragonés va dir una vegada, diu, este partido lo tenemos que ganar por lo civil o por lo criminal.
7: Por lo deportivo y lo civil. Lo criminal mejor que...
5: No, però s'entén, esportivament. Sigués com sigués, no?
1: S'entén.
7: No, jo crec que ningú va prendre mal, no? En aquest sentit, vull dir, perquè la gent va anar a prendre mal, em refereixo esportivament. No, és que me'n feu obrir la llauna, jo no vull obrir la llauna.
0: No
7: m'inciteu. No l'obriré aquesta setmana.
0: No, aquesta setmana no toca.
7: No l'obriré.
5: Ara ja començo a obrir melons, que ja és el temps, eh?
7: No, la setmana que ve.
0: Anem a obrir un altre meló, perquè si no, aquí no acabarem. Anem a parlar del bàsquet, perquè el bàsquet està en una situació completament diferent, però l'alegria possiblement sigui la similar, perquè tot i perdre aquest cap de setmana contra el Roser a Barcelona, va mantenir la categoria, és a dir, ja està certificada la permanència, perquè l'Espanyol, l'equip que va just per sota, va perdre el seu partit. Només queden dos partits per disputar, per tant...
5: Jo me n'alegro molt per elles, perquè han passat un any dur, han passat un any molt complicat, molts partits amb 8 jugadores i té molt de mèrit haver aguantat la categoria amb totes les dificultats que han passat aquesta temporada. Per mi té un mèrit increïble, no?
0: Ara ja ve bé, perquè en Marc Alonso ens deia que ostres, doncs vindria perfecte perquè ja pots acabar d'encarar una mica i acabar de planificar la temporada vinent, els hi pots dir a jugadores almenys, que ja vinguin a entrenar,
5: almenys que no es passi el que ens ha passat aquest any, anar molts partits amb 8 jugadores, que el desgast dels 8 és el doble que si en tens 10, no?
0: Inclús 7, eh?
5: Inclús, per això dic que els que tenen 10 tenen aquest marge per no fer rotacions. Nosaltres pràcticament no tenim rotacions, no?
0: La plantilla era de 10, però clar, si les lesionen 2 o 3, ja ho tens fet. El perfecte seria potser unes 12 jugadores.
5: Ara el que s'ha de fer és planificar bé, sobretot el primer és que les que hi ha continuïn i veiem si es pot portar algú.
0: Jo també, digue'm.
2: Tu... Ara ja puc anar al bàsquet així, no? Fer la...
0: Ah, mira!
2: Veus? Com se'n diu allò?
0: La xerrada, no?
2: Sí, la xerrada. Ja hi puc anar-hi, no?
5: La xerrada tècnica.
0: Vols que li pregunti demà?
2: No, te'n volia.
0: Mira.
7: Podries anar, no?
2: Sí, però jo tinc l'agenda molt plena.
7: Bueno, no sé si coincideixen, no?
0: Aquest cap de setmana... Sí, aquest sí. De fet, aquest cap de setmana coincideixen els tres.
2: A la mateixa hora?
0: ara el bàsquet em fas dubtar. El bàsquet crec que és a 3:45, però el hockey sí que és a les 5.
2: No hi podrem pas llar-hi el bàsquet.
0: Perquè... Pues juguem fora, juguem fora.
2: Ah, hòstia, fora res, eh? Vols que vagi fora i jo fer la...
0: Juguem a Cerdanyola.
5: O sigui, l'últim partit serà aquí a casa, no?
0: Ostres, ara em fas dubtar, eh? Juguen contra el Sant Adrià...
2: Porta els papers molls, avui.
5: A tu no sí, t'anà... Sí, a tu no t'anà bé fer festa dilluns, perquè t'ha quedat curt ara... de feina.
0: Jo he fet les hores del futbol, m'he repassat els 18 grups
2: tu
0: de la tercera catalana.
2: Tu com que ja saps que el bàsquet ja s'ha salvat, ja firtify, ja no mires res.
7: No, sí,
2: ja,
7: no ja, però la veritat no. que està bé, la salvació és importantíssima.
2: Jo com volia anar a fer la xerrada, eh? Tinc que fer la xerrada allà a casa tot sol.
0: Tranquil, que ja veuràs com després recolliràs cable. No, ara l'embarcaré. Mira.
7: Un dia d'entreno pots anar, un dia d'entreno.
2: Això, un dia d'entreno, sí, home. Un dia d'entreno, quina xerrada, si no hi ha partit. No hi ha cap
7: condició. Ja, un dia d'entreno i vas allà i... No sé.
0: Ja portarem algun dia aquí a la Marina i a la Talls i ja parlarem.
2: Entrenem molt tard, jo que jo ja estic endreçat, home.
7: Bueno.
5: I aquest dissabte vols anar a dormir no sé quina hora i a les 8 ja estàs endreçat, en què quedem?
2: Tomàs. Una cosa és que em vulguin portar de marxa i l'altra cosa és que jo hi vulguin anar i m'esquerquilli perquè no ja estaré a casa.
5: No t'escaparàs pas.
2: No, perquè penso que jo n'hi ha tot aquella... No, home, no. Estaria... Bueno, dijous no vindria pas a la ràdio perquè encara estaria dormint.
0: Encara estaries a ressaca, eh?
2: Vols que vagi amb aquella canalla?
7: No, molt de mèrit de les noies que la temporada, com bé ha dit en Tomàs...
2: Passar putes, per això.
7: Sí. No ho han passat bé.
2: Ho han passat malament, això de passar els de putes, però els han passat putes. I molts de nervis, molta d'allò, vull dir que...
7: Sí.
0: Canvi d'entrenador pel mig de la temporada. No, i a més, deixa'm destacar, perquè...
2: La banqueta curta, lesions... I tot.
0: Aquest cap de setmana, de 42 punts, 22 van ser de la Júlia, eh?
7: Sí, ja.
0: Així és una barbaritat.
2: Sort que no s'ha trencat.
7: No, i esperem que hi hagi aquesta continuïtat. És a dir, clar, evidentment, el Tordera, per mantenir la categoria, ara en Marc, qui sigui, però que suposo que serà en Marc, ja pot començar a pensar en la propera temporada i, clar, els jugadors que puguis reforçar ja els hi pots dir la categoria que jugaràs, que això també és un pal poder dir, ostres, ara què? Amb qui vaig a buscar i com, no?
5: Sí. Ja t'ho va dir tu amb una prèvia,
0: ja,
5: no?
0: Sí, exacte, ja ho he parlat amb ell i em va dir que fins que realment no sàpiguen el destí del club la propera temporada no podien acabar de planificar.
2: Aquest en Marc és capaç de portar en dues o tres a la NBB allà per allà baix.
0: aquesta època crec que ja...
2: No seria pas la primera vegada.
0: No.
2: Jo quan estava allà al pavelló sempre portava gent rara per allà.
5: Tu,
2: i quan els collons els buscava i els portava.
5: Això de l'NBA què és?
2: Jo què sé.
7: Sí, de per allà, sí, exactament. Sí. No, però mínimament Tordera de tenir supercopa. Sí. Sí, femenina. I crec que...
0: A més, vaig parlant amb Marc, perquè ja em va dir que hi havia parlat amb algunes jugadores, que fins i tot aquestes setmanes, potser, de fet, ja han anat algunes a provar, alguns possibles fitxatges, i que són de per aquí la zona, em va confirmar.
7: Molt bé.
0: I li vaig preguntar també per ell.
5: I que no marxi cap de les que hi ha
0: no
5: ara.
0: No marxaran. En principi, del bloc que hi ha ara, no marxaran.
5: Això ja m'ho tranquil·litza.
0: En principi, bastant. Jo no asseguro res, per si de cas. Però em va dir que ell... realment pots seguirà com a entrenador si veu que hi ha un projecte divertit de cara a la propera temporada.
5: Amb ell no patir.
0: Exacte, per no patir i no d'anar a pujar sí o sí, però d'estar per allà a la part alta, de jugar,
5: i
0: mira si hi ha sort.
5: I si hi ha l'oportunitat d'un alt salt.
0: Correcte.
2: I l'any que ve han de tornar a agafar l'avió, que l'agafin. Ja està.
0: Doncs aquesta és una mica la situació del Tordera, eh?
7: Molt bé.
0: Perquè sapiguem. A l'hoquei.
2: El principal, saps què és? Que si en Marc continua, ell ja planifica la temporada. És diferent que han de buscar un entrenador, allò, van passant temps i comencen els entrenaments i encara l'equip està per fer, m'entens?
0: Això és un dardo?
2: Eh?
0: És un dardo, això?
2: Què vols dir un dardo?
0: No sé, alguna indirecta per a algú altre?
2: No! No és cap dardo. Això és perquè si tu ja saps que comptes amb un entrenador... Sí, sí. Ara ell, de partida, ja pot començar a planificar la temporada.
7: Sí.
2: En canvi, si l'entrenador que tens ara dies no continua la setmana que ve, entre que busques un altre, no coneix l'equip, que si això va passant, i llavors et pots trobar com ens hem trobat la temporada passada. Que ben aquí, ja s'ha canviat en 4 dies, dos entrenadors van fotre fora.
0: Sí, crec que sí.
2: Però ells ja els coneix, ja sap el que necessita l'equip.
0: Sí, crec que sí, no, crec que un va ser l'Albert.
2: És igual, no ve pas d'un.
7: Bueno, però perquè venia nou.
2: Però ara tu ja coneixes l'equip, ja saps el que

0: d'hoquei, per centrar-se doncs, amb els estudis o amb el feina o amb el que sigui,
1: ja
0: també el van acomiadar. S'acaba ja la temporada pràcticament d'hoquei.
2: Un temporadón. Jo m'haguessin fet una aposta que quedarien al top 5, l'hagués perdut segur. Dic, va marxar en quin vulgues, els canvis que va haver, i dic, mare de Déu, santíssim, ho veurem l'any que ve. Jo m'he quedat super sorprès, i jugant bé. Molts partits jugant bé. El Manlleu, per exemple, que és, aquí i allà els van guanyar, per tant, per mi han fet un temporada on jo estic molt content amb el hockey aquest any, i jugant molt bé a moltes estones.
0: Plàcides?
3: Digue'm.
0: La temporada del club Petit Tordera.
3: Ah, per mi ha fet una bona temporada. Ha fet una temporada, bueno, almenys hem fet una temporada però no estar per allà baix a gratar. Ara ja sembla que ja comencem a mirar una mica amunt.
0: Sí, comencem a
3: treure
0: el cap.
3: Sí, m'entens?
2: A treure el cap.
3: A veure si la temporada que ve fem un altre pas.
0: De no ser la princeseta una altra vegada de la categoria, no?
3: Com?
0: De no ser la princeseta, no?, que li diuen a aquests equips que dius, mira...
3: Exactament, que dic, home, si la temporada ja mira, aquest any tornem a estar... No, a veure, aquest any hem fet una bona temporada. Podem estar tots contents perquè vam aquella canalla, aquest equip jove, d'allò han fet una bona temporada. Ara esperem que a veure si la temporada que ve facin un passet més amunt, m'entens? Uh-huh. Que d'això es tracta.
2: I el assumpte de les renovacions com està? Els que hi ha alguns que havien renovat i altres?
0: Igual.
2: Stand-by?
0: Igual.
2: Estan stand-by?
0: Sí.
3: Ah, és que tot és truncat,
2: sí,
3: no?
2: Sí, a veure.
0: No sabem res de Beto, que ha arribat aquest any, que ha sigut el màxim golejador. De moment no sabem absolutament res, oficialment.
4: Jo crec que la gran pregunta és si l'entrenador seguirà. Que a aquestes alçades ningú ha dit res.
2: Bueno, va haver-hi un moment que va dubtar, després semblava que sí, i ara no se sap, no?
4: El Piu a la gàbia, vull dir, no, aquí ningú...
2: Oi la cara que està posant.
0: No
2: sé.
0: Jo no sé res. Jo...
3: Amb aquesta canalla que es queden ara, que ja diuen que continuarà l'any que ve, fas un parell de fitxatges. Així, collons, que vinguin a portar algú, i ajudar aquesta canalla, encara que siguin prei de veterans o el que sigui, cuidado.
4: Sí. No, jo crec que ha estat una temporada de descobriments, no? Perquè tens en Beto que s'ha sortit, tens en Marc Josef que també t'ha respost i vaja, el seu rendiment ha estat més que excel·lent. I llavors tens la resta de pinya, la resta de columna, la resta de peces que temporada rere temporada es van fent grans, però es van fent grans no per edat, evidentment que també no són els nens que potser fa 3 anys estaven aquí, però van fent passes endavant de consolidar-se amb la categoria, de ja saben on juguen, ja saben a què juguen, ja saben com tal, ja saben com portar el ritme de partit.
2: Bueno, això
4: no?
2: Passarà com va passar l'any passat, tot el partit que vas fer tu, que els vas entrevistar un per un, que si es quedaven o no, que passarà igual, no? Els hi preguntat un per
4: no
2: un.
4: No ho sé, aquesta setmana haurà de fer... En Port Roig haurà de...
2: Un per un, aviam que fan, no?
4: A veure.
3: No pots fer-ho, que l'han quedat al carrer.
4: No, vaig marxar jo perquè vaig voler, però a mi ningú m'ha fotut fora.
2: Va marxar ell 5 minuts abans que el fessin fora.
4: Exactament, així de clar. Vull dir, l'òrbita ja hi era, l'aranya ja hi era, però l'aranya no em va...
0: No va picar,
4: L'aranya no em va mossegar i vaig saltar jo abans. Però és veritat que el bloc, ostres, jo crec que l'èxit de tot plegat i dels resultats aquests, amb una temporada acabat, sí, potser baixava un, però... Ostres, tu havies de fer la feina igualment perquè l'etiqueta sempre cau al Tordera. No sé com, el Tordera és el qui... I al final t'acaba demostrant que es troba amb el top 5. Em sembla que s'ha quedat a 10 punts del líder o per allà els dels comptes, més o menys. Sí, jo crec, home, que al final l'equip el tren ha funcionat. A partir d'aquí, bueno, veurem la temporada que ve, com anirà, si finalment hi haurà l'entrenador aquest o no, si s'agradarà tota la plantilla o no... I ja està, i veurem quin grup et toca de l'Hockey Lliga, o sigui, de l'Hockey Lliga Plata.
2: Aviam si toca Granada, tu.
4: Bueno, mira, doncs seria maca l'esplaçament. Ho diran ells, perquè jo no crec que
2: el podeixi.
4: No crec, vaja, els plantejaments a data d'avui, no, un 14 de maig, no.
2: Tu vas a Córdoba, però a Córdoba...
4: Jo a Córdoba, exacte, a Córdoba no hi ha hoquei.
2: No hi ha equip de hoquei.
4: No, que jo sàpiga, no ho sé, potser sí, però jo no l'he trobat. A Guilherme de la Frontera no, a Guilherme de la Frontera no hi ha hoquei patins. No, no hi ha hoquei patins allà, ja, seguríssim.
2: Ho has mirat bé?
4: Allà hi ha vòlei, hi ha futbol, hi ha...
0: Mira, hi ha vòlei.
4: Sí, això n'hi ha, però... Si vòlei també n'hi ha, sí.
3: Si els vas allà al teu poble i els hi portes un estic, ja han dit, però això per què serve?
4: Exactament. No només els hi portaria... Bueno, és igual, no m'atireu.

0: Bueno, veurem, no? Veurem la temporada que ve i ja està. I jo crec que al final, mira, jo per acabar de rematar l'hoquei, el capítol d'aquesta setmana, que crec que és important, no? Aquesta victòria, i a partir d'aquí, doncs, ja acabar i deixar-se d'anar aquest...
1: Ara jo només estan pendents que l'Obiars pugi.
0: L'Obiars, a veure, no ho sé, no ho he mirat, la veritat.
1: L'Obiars que pugi,
0: que torni a pujar l'Obiars. Home, l'altre dia, home, el Jolaceta va superar el Dominicos, que va fer un pas de gegant, vull dir que...
2: 6 punts segurs.
0: El Jolaceta sembla que... El Picat em sembla que ha sigut el que ha baixat o està a punt de baixar. Crec que ja ha baixat, crec.
3: Sí, crec que amb l'últim cap de setmana...
0: Això no ha anat a nivell de desplaçaments, no...
1: I per baix que està Jolaceta i...
0: Ja està, el Picat.
3: El Picat.
1: Ha baixat?
0: Sí.
1: Mira que li van fotre un cop de mà, eh?
3: Sí, però no...
1: Van guanyar la Jolaceta i ells el van guanyar aquí.
3: No el van aprofitar.
1: No va haver-hi manera.
0: I ve i destacar, evidentment, no? Aquest cap de setmana encara hi ha campionats de Catalunya, que els hi toca el juvenil, no? El juvenil B i un altre.
3: El júnior, l'infantil A...
0: Ah, sí, l'infantil A i el juvenil B, em sembla.
3: Sí, el tinc apuntat a la llibreta, però ara la memòria m'has enganxat en fora d'això.
0: Aquest passat cap de setmana va haver-hi la resta de campionats, on el Tordera, doncs, el júnior...
3: Juvenil A.
0: Juvenil A, perdó. El juvenil A va aconseguir quedar quart classificat. Bueno, doncs... demostrant que la base novament torna a estar amb els millors equips de Catalunya, que a més bé, no, hi havia aquest homenatge per la Júlia Vila, que ara se'n va jugar a l'Hockey Lliga i que, vaja, també és un altre exemple, no, del que suposa el club Petit Tordera i el bon treball per als jugadors que surten. I crec que el repte més important és mantenir-los, i el creixement natural, per exemple, de la jugadora com la Júlia, doncs, és el que està fent, no? Vull dir, tant de bo el Tordera tingués equip a l'Hockey Lliga femenina, però com que no és el cas, doncs, doncs acabes abandonant el club, no? Així que, bueno, aquest reconeixement, molta sort per als campionats aquest cap de setmana, i ja està. I, bueno,
3: anem ja encara a la recta final, perquè si no ja no bueno, sí, és que pràcticament no
0: que després
3: temps.
0: Diguin que en Joan Martín parla malament del club Petit Tordera. Que després ho diguin, eh? Ja està, aquest recadet, com sempre.
1: Tu has d'obrir el meló.
0: Patrocinat. Està patrocinat.
3: No anem a obrir cap meló ara, ja ens esperarem, perquè si no ens quedem sense temps.
1: Obre una cindria.
3: Ja veurem. Però si voleu acabar, queden 10 minutets escassos. Encara? Res, doncs mira. No, ja avui has estat calladet, eh?
1: Eh?
3: Avui has estat tranquil.
4: No, perquè no tinc gaire coses per dir. No.
3: A veure si del Barça tens algú a parlar.
4: No, a veure.
1: El 30 aniversari, has de parlar del 30
4: sí,
1: aniversari, no?
4: Si el Tordera, en vez d'anar, si hagués anat a un altre puesto, però no tinc ganes de parlar.
0: Bueno, això és una decisió personal teva, eh?
4: Ara no? Què vols encendre? Què vols tocar aquí?
3: No, anem a... Si voleu, parlem del Barça, no?
4: El Barça. Pensava que volies tocar amb Florentino.
3: Ah, bueno, pues, també, però és que no donarà gaire temps.
4: Aquelles punxes.
3: Va guanyar el Barça contra el Madrid 2-0, va guanyar la Lliga. No sé si vau tenir la sensació que era com mig descafeinat el clàssic. Jo per mi, no vaig tenir la sensació de...
1: A mi em va donar la sensació que ho havia empatat. No fes mal. O que el Barça no li fes mal al Madrid. Jo per mi em va donar... La segona part, sobretot, em va donar aquesta sensació. Diu, aquest ho tenen això més que manegat.
4: Jo no vaig veure-ho, eh?
3: Ho vas passar malament, tu? Et va saber greu o...?
1: El què? No, perquè he fet una temporada de...
3: És a dir, ja tenies assumit.
1: De campixa. No, jo em feia... Pues, mira, jo perdre 2-0 ja em va anar bé. Per això penso que ho van pactar, perquè jo crec que si el Barça va com estava al Madrid, li fa 5. I jo crec que això... A mi la segona part em va donar la sensació de que allò... Havíem fet un tejemaneje allà... Uns i altres, no ens fem mal i vinga, ja està, 2-0, 3-0 o... I no... I ja està. I tot i això, mira el merder que hi ha.
3: Sí. Gràcies, has dit que no vas veure el partit?
4: No.
3: Però...
1: No, el Barça no veu cap, ja ho va dir.
4: No ho veig, no ho miro.
1: No miro el Barça.
4: Jo te dic una cosa.
1: Des que va estar en Xavi no ha vist més el Barça.
4: El Barça no ho miro. Però ara estic veient que aquesta lliga està tot adulterat.
1: No ho diguis, això.
4: Tot.
1: No ho diguis, això.
4: Ahir mateix estava veient a casa.
3: No, la lluita pel descens, ara.
4: El Valladolid... Ai, perdó, la Villarreal-Sevilla. Home, es va veure ben clar que aquell partit estava ja fet.
1: Clar, el Villarreal ja té assegurada la Champions.
4: 2-0, llavors 2-3. El Llevant a camp del Celta, 2-3, perquè aquells del Celta ja no els hi va res. Els altres d'això, que no els hi va res, allò, tot això...
1: L'Espanyol amb el Bilbao.
4: Exactament, tot això està adulterat. Com saber d'aquestes alçades... Ja veurem avui que farà el Girona. amb la Real Societat.
1: El Real no s'hi juga res.
4: Per això, a veure, però vull dir, fixeu-vos, que tots els que estaran allà, que ja el tenen tot fet, aquest any, els de baix, potser hauran de fer 45 punts per poder-se salvar.
3: És que el setent no té la permanència assegurada.
4: I penso una cosa, i fa 4 o 5 partits que deien que en 40 o 41 punts te salvaries. Mm-hmm. I ara resulta que, mira, el Llevant estava en sota de descens, pum, a dalt. Va al Barça Camp de l'Alavés, mira, també el guanya.
1: Això jo crec que en 43 punts no te salves, aquest any.
4: Va al Barça, al Camp de l'Alavés, en tot el partit no va xutar ni un cop a porta.
1: Però jo vaig estar veient el partit del Barça i la meitat dels jugadors que havia no els coneixia, jo.
4: Aquí és un juvenil.
0: Sí, sí.
4: Què? Sí. Això no és adulterar la Lliga? Això és no. Com l'Atlètic de Madrid. Com fa l'Atlètic de Madrid que ha llançat la Lliga? Primer per la Copa del Rei i després per la Champions.
0: I res.
4: I com anava a jugar a fotos d'aquests petits, tots els guanyaven. I mira, i no ha guanyat res. Això no és adulterar la Lliga? Això és adulterar la Lliga. I a mi que em diguin el que vulguin. Ja m'explicaràs tu, el Barça va al camp de l'Alavés. Com que ja ha guanyat la Lliga, hi van bons juvenils. Això no és adulterar la Lliga? No fotem.
3: Es pot mirar així, però després...
4: Però si el Barça li hagués necessitat els punts... Que...
3: Òbviament no hagués jugat.
4: Estàvem a cap del carrer.
1: En circumstàncies normals, el Barça hagués guanyat l'Alavés. Sí. I el guanyar l'Alavés pot fer mal amb un altre equip.
4: Ara, el guanyar l'Alavés ha fet mal al Girona i ha fet mal amb altres equips.
1: Clar, i a l'Espanyol, inclús.
4: Collons, no fotem.
3: Però cadascú jugant mira per el seu, no?
1: No, o sigui, el Barça...
4: no, perquè el Barça ho tenia fet.
1: Però el Barça que s'està reservant pel Mundial.
0: Segurament.
1: No es va posar, o s'està reservant pel Mundial.
3: Sí, o provar coses per veure què fan l'any que ve.
4: Per què se'ls guarda el Barça? Per anar a jugar a la Champions.
1: El Mundial.
4: Per estar allà a la grada, perquè al cap no hi podran pas estar perquè es van quedar al carrer, eh?
1: No, s'està reservant perquè vagin al Mundial bé.
4: Això no li està permès.
1: No, bueno.
4: No li està permès. Això no es fa.
1: Això passa cada any.
4: Perquè es fa mal un per un.
1: Passa cada any.
4: Res. Això és adulterar la Lliga, collons.
3: Bueno, però quina solució hi ha? Li dius que no poden jugar els juvenils?
4: No, com el mínim que la federació digui que han de fer, jugar 9 titulars.
3: I com, qui sap si és titular o no? Vull dir, si van rotant.
4: Que tinguin no, fitxa del primer equip.
1: Ahir vien alguns del Barça, que jo no els he vist mai. No,
0: menys un, hi havia en Cortés i ja està, la resta són fitxa per equip, no?
3: Sí.
4: Res.
0: Són tots això, igual.
4: Si el Barça hagués conegut els punts per quedar campió de Lliga, no hi hagués pas anat a jugar
0: no,
4: amb aquell equip.
0: No, evidentment que no, com no fotis.
4: I més a més també fan jugar aquell porter en Xixani i aquell, que se'n té de res.
3: Que el dia abans s'havia carregat a l'autobús 8 hamburgueses, 130 pizzas i 50 cigarros.
1: No, jo me'n vaig emprenyar molt per això perquè jo m'emprenyaria molt que el Girona baixés, de veritat, A mi m'emprenyaria molt que, i com veixés per una cosa d'aquestes,
3: però tampoc, vull dir, si arriba el cas suposat, que espero que no, que el Girona baixa...
4: La perdó lliga ells.
3: Tampoc es pot culpar el Barça
4: no,
3: perquè va perdre contra l'Alavés.
4: No, és culpa del Girona.
3: Vale, perquè la feina la podrien haver
4: fet
3: abans.
4: Ja
1: però
4: la feina.
1: El Barça ell també podia haver fet la feina i fer un cop de mà al Girona, no?
4: No, ja li va donar-li 3 punts. Jo t'he dit que si baixa... El Girona, per exemple, si baixa, és perquè no ha fet la feina. Tot això...
0: Sí, el mateix que l'Espanyol.
4: Tot això sí, de veure tu. Però això no es pot fer, perquè ja ho tinguis tot fet, t'has de te'n fot. Això, no.
1: I si no ho sabeu, a la Lliga de Bàsquet, al final hi ha un equip espanyol,
3: Sí.
0: Sí.
3: Perquè Madrid,
1: València, quina remuntada ha fet, va perdre per 2 partits i ha guanyat 3 seguits,
0: Sí. Molt bé, València, la veritat, sí.
1: O sigui, hi ha un equip de la Lliga Espanyola a la final.
3: Sí, això sí.
0: Va a dir-ho això, no?, que si retornem al clàssic, que vaig tenir la sort de viure al Camp Nou, que va ser una experiència xulíssima.
4: Tu te'n descanto,
0: No, la veritat que, mira, va ser...
4: A mi no convida ningú.
0: Va ser de cop de sort.
1: Però no vas veure que anaven tots caminant?
0: I jo crec que la segona part...
3: Podríem haver fet molta més sang i una maneta hagués caigut tranquil·lament.
1: A mi em va donar la sensació que havíem fet un pacte.
0: Sí, i tant. I també dic una cosa,
1: Això passa.
0: Si això és al revés, el Madrid te'n fot 8. El que passa que a Can Barça sempre anem amb la bandereta i sempre anem amb... Sí. Que som uns il·lusos.
1: Al final ells són amics.
0: Bueno,
1: són però... companys, són...
0: Sí, bueno.
4: Jordi, no hi entenem per res, aquest de futbol.
0: Sí, no.
4: Mira... Si això estava fet, com diu ell, o com diu allò, si això
0: estava
4: fet...
0: Jo no dic que estigués fet, jo dic que...
1: Que donava la sensació.
0: Que va ser un clàssic...
3: Descafeinat.
0: Sí, absolutament. Que el Barça podria haver fotut 5 o 6.
1: A més a més, descafeinat amb sacarina.
4: És que té collons, això, que té collons.
0: Ah, no, quin partit vas veure, tu?
1: No va veure.
0: Sí, clàssic vas veure.
4: Si això estava fet, el Madrid, abans de començar el partit ja li podia haver fet el passadillo al Barça.
1: Sí, home. No, perquè no era campió encara, el Barça.
4: Però si ja estava fet el partit, que estava com a Barça.
2: No diguis xorrades. Sí, la
4: ja, fem unes xorrades.
2: És que dius xorrades. El Barça no era campió quan el Barça va rebre la classe al Madrid.
4: Però no dieu que ja estava fet.
2: No, però
4: si estava fet, ja li podia fer el passadís.
1: Home, havia de fer la feina. Em va agradar molt una cosa del Madrid, que com va el partit, un per un, tots els jugadors van donar el condol en el
3: Flick. El condol? Només faltaria.
1: El Flick es va morir el seu pare.
0: Hansi Flick.
4: Bueno, no sé si... No sé com ho veig.
1: Van anar un per un, tots a donar el condol. Això va estar bé.
4: A mi se m'amora el meu pare, deixo la feina i me'n vaig amb el meu pare.
1: Ah, bueno, això ja és una altra cosa. Ell va voler estar aquí, doncs... Pues...
0: Bueno, a veure, la qüestió és aquesta i crec que, bueno, al final...
4: Cada país té ja les seves mentalitats, no? Per mi se m'amora el meu pare i encara me'n vaig cagar i
0: llet. Tampoc sabem la relació que tenia Hansi Flick amb el seu pare, vull dir, potser...
1: Però jo pensava que el dia següent a la rua no hi seria. Vull dir, bueno, que estigui el partit, vale, però l'endemà... Però no, estava allà també.
0: Sí, sí. Això que no sabem
1: ben bé. I ahir va estar el partit.
3: No, no ens hi podem ficar amb això.
4: És igual. Això són coses...
2: La qüestió, 2-0, campions de Lliga...
1: És un detall de la rivalitat, anar-li a donar el control.
2: Això és la 29a Lliga... amb orgull.
4: Segona Florentino Pérez.
2: Que no ens n'han robat 7-18.
1: No,
2: com diuen alguns.
1: Florentino diu que sí.
2: Com diuen alguns.
1: Alguns no, digues
2: i
1: no.
2: Que, i no, digues i, no. I que alguns, com que li han arribat...
1: No te vagi,
2: com
1: no.
2: Que li han arribat...
1: Digues,
2: rumors de que ja li estaven fent el llit amb la junta, una junta directiva. Per això ara avança eleccions i per això ho avança tot. Perquè tenia el de l'Iberdrola a punt per fotre-li alçada allà a la llotja del Bernabéu.
1: Però és el Barça, ho saps, no?
2: Sí. Sí? Mira...
1: Pedrerol,
2: de Barça, sí. Sí.
1: Ell ho diu.
3: Però, sí, pot dir missa.
4: Jo, Paco, ell, com que l'altre dia aquest en Florentino Pérez, no sé què va prendre aquell home. No sé el que sí, va prendre. Sí. Bueno, allà, allò. I llavors l'endemà, aquell en Pedrerol, com que és cul i merda amb aquest en Florentino.
2: I tant que ho és.
4: Perquè si no, com que ell ho té tot controlat, ja va convidar allà a la cesta... per dir-li, vine cap aquí, que no sé qui...
2: Que descombraré.
4: Que no sé qui, no sé qui t'assessora o què, però és que ahir la vas cagar, vagant, i ell va jugar el cul, tio. La vas cagar i ell va jugar tot el cul. Vine i mirarem anar aquí si ho podem arreglar. És que, tio, és que aquest home, l'edat que té, vol anar. Jo no vas quina cara que feia.
3: Però va dir que no estava malalt.
4: Si ve el carnaval, no cal pas que, com, que vagi a buscar cap careta. Només ha d'anar a buscar la goma, tio, perquè...
0: No, molt bé.
3: Però ho deixem aquí.
0: Sí,
3: ho deixem aquí perquè no ens queda temps. Lo important, aquest cap de setmana, al municipal...
1: I dijous que ve farem una tertúlia de festa.
3: Ara, esperem.
2: Oh, i tant.
3: O sigui, no farem festa, sinó que vindrem i farem festa aquí, eh?
1: Tertúlia de festa?
3: Vale.
4: Jo tindré feina.
3: Encara estaràs de ressaca, tu.
4: Eh?
3: Encara estaràs de ressaca.
1: Quan?
3: El dijous que ve, després de sortir, que sortiràs dissabte de festa.
1: De dissabte fins dijous? 4 dies has anat tan malament?
3: Sí, home.
4: No pateixis que no m'enganxaran pas.
3: ens veiem dissabte, el partit importantíssim, s'ha d'un primer municipal.
4: No. Aquest diu que no ve.
3: El vas a buscar a casa.
4: Jo sí, pot tocar els collons, jo s'ho aniré a buscar.
3: Moltes gràcies per venir.
1: Si
3: ens veiem dissabte, nois.
0: Ens veiem dissabte.
3: Va, digues l'última cosa, que si no ens quedem sense temps.
4: Tanca.
3: Vinga, que vagi molt bé. Adéu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, l'Alt Pirineu i Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per comprovar com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes amb les manifestacions dels docents. Per tant, connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb molta tranquil·litat. En aquest sentit, és cert també que no hi ha incidències registrades. De moment no tenim ni accidents ni avaries. El que sí que és cert també és que es formen ja algunes retencions habituals, sobretot en tot el nus de la Trinitat i voltants de Barcelona, on destaquem la C58 amb lentitud ja des del terme de Sant Quirze i Ripollet en direcció a la capital catalana. A la C17 ara mateix també hi ha 2 quilòmetres de congestió en sentit sud a Parets del Vallès. Com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Concretament a la ronda de dalt hi ha retencions en tot el tram fins la Vall d'Hebron. També a la ronda litoral hi ha retencions fins a la Barceloneta en sentit sud i a Santa Coloma de Gramenet en sentit nord. L'entrada des del Llobregat també continua amb congestió habitual, sobretot per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
2: I ara temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, ens espera una jornada força variable. De fet, ja aquest matí els núvols han de ser els protagonistes i continuaran deixant algunes pluges disperses, sobretot a les comarques de Girona, també fins a l'Alt Maresme, aproximadament. Aquests núvols, que a la resta de Catalunya simplement deixaran quatre gotes despistades, i el que farà és vent, sobretot al sud de Lleida, Tarragona, i de moment a l'àrea de Barcelona, algunes nevadetes intermitents al Pirineu. Compte aquesta tarda amb les tempestes i calamarsades que hi haurà, sobretot a Girona i Barcelona, les més importants al Vallès Oriental, la Selva i també al Maresme. Més vent cap al sud, però amb una baixada de temperatura, i al cap de setmana en general matins tranquils, tardes d'algunes nuvolades, més importants al diumenge i amb nits ben i ben fresquetes. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos que no es votaria al Parlament fins al juliol podria ser el desllorigador perquè el govern i els sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, però, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada. Mentrestant, mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura es portaveu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
2: Doncs, mentrestant, i com dèiem, evidentment la vaga de mestres continua amb una nova jornada avui a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, després que ahir fos el torn de la Catalunya Central i de les comarques gironines. A Girona, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho feien sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint justament amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata, d'USTEC.
8: Tenim un mes de vagues, fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats, per això sortim al carrer.
9: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
2: També l'etapa del 0 als 3 està en lluita. Professionals i famílies de les escoles Bressol de l'Hospitalet de Llobregat han sortit aquest dijous també al carrer. Denuncien la situació en la que han de treballar durant una etapa educativa que és molt important, però a la qual no se li dona valor. Diuen que necessiten més mans, reduir ràtios i també salaris dignes. Ens ho explica el Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet.
10: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet diu prou. Asseguren que es falten mans per garantir la qualitat educativa i la cura dels infants. Per això reclamen dues professionals per aula i equips interdisciplinaris per a l'atenció a la diversitat. En aquest sentit, veuen indispensable la reducció de les ràtios. Per exemple, l'etapa dels 2 als 3 anys és de 20 infants per educadora, una de les més altes d'Europa.
11: Pot ser que dos infants tenen la mateixa necessitat a la vegada. Vull dir, al final, sent nens petits que has d'acompanyar en tots els nivells. Els adults és una etapa molt important i està com molt desvaloritzada, no?
12: Portem molts anys amb els mateixos sous, que són sous molt ridículs, amb la tasca i la importància que tenim a càrrec infants molt petits, molt vulnerables, que necessiten de molt recolzament, molta dedicació, i creiem que no estem gens valorades.
10: L'Assemblea d'Escoles Bressol de l'Hospitalet es tornarà a mobilitzar el 26 de maig, coincidint amb el ple municipal. També s'adheriran a la vaga educativa de l'etapa 03, convocada per dimecres que ve.
2: Set i 11 minuts, el govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que el març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas, i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que el març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I us expliquem ara una nota luctuosa. Ha mort un treballador de 64 anys en un accident laboral. L'home ha caigut d'una alçada de 7 metres mentre feia tasques de manteniment en una nau industrial a Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Les causes de l'accident s'estan investigant. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en una situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
13: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado, y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. No sé, me he sentido la verdad que una situación muy inhumana.
14: Detenir a les persones que a més estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després des de serveis socials ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
2: Mentrestant, i a Barcelona, l'Ajuntament invertirà 50 milions d'euros per aconseguir que el barri de la Marina sigui plenament residencial i disposi de tots els serveis necessaris. El consistori calcula que aquest entorn de la ciutat, en ple creixement i que està ubicat entre el passeig de la Zona Franca i la Ronda Litoral, sumarà 30.000 veïns en 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: El pla singular a la Marina del Prat Vermell, presentat per l'alcalde Jaume Collboni, va més enllà de l'objectiu principal del pla de barris per reduir desigualtats, ja que pretén gestionar els impactes que tindrà la gran transformació urbanística d'aquest entorn i anticipar-se a l'arribada dels nous veïns durant la propera dècada. En aquest sentit, es construiran un ambulatori, una escola bressol i un centre esportiu municipal i es reactivaran les plantes baixes de titularitat municipal per posar-hi comerços.
16: Que sigui un pla singular vol dir que ens avancem a allò que ha de passar i que a la mesura que la ciutat vagi creixent, i aquesta és una bona pràctica nova a Barcelona que volem després també implementar a la Sagrera, paral·lelament anem fent totes les inversions d'equipaments que necessitaran els veïns i veïnes que han de venir.
15: A més, el pla de barri singular també preveu actuacions urbanístiques a l'entorn i el govern de Collboni proposa reurbanitzar el passeig de la Zona Franca amb més verd, reformar la plaça de la Marina i ampliar la ronda del litoral.
2: La guerra oberta a Junts per Sabadell fa alçar als tribunals. El portaveu del grup municipal, Lluís Mates, ha presentat una demanda als jutjats de Sabadell mateix davant la celebració d'una assemblea local en la qual es valorarà la seva situació i es plantejaran els possibles acords de candidatura per a les eleccions del 2027. Mates ha reclamat mesures cautelars a la justícia i ha criticat la possibilitat que l'exregidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, es converteixi en l'alcaldable de Junts. Ens n'informa Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
17: L'encara regidor de Junts per Sabadell, Lluís Mates, fa un pas més i ha presentat una sol·licitud d'urgència als jutjats de Sabadell demanant mesures cautelars. Mates reclama la suspensió dels efectes de les denúncies de la direcció nacional del partit, la paralització de totes les actuacions i la restitució de la militància. Aquesta darrera és la mesura més urgent, tenint en compte la celebració d'una assemblea de la secció local a la que hi volen assistir tant ell com la regidora Càtia Bota.
18: El senyor Gabriel Fernández té tot el dret del món de voler ser candidat de Junts. Ell diu que no serà candidat de Junts. No, no. La meva pregunta és, doncs, qui serà el candidat de Junts? El que han fet aquí a Sabadell és un experiment, que jo no sé on ens portarà. Bueno, sí que sé on ens portarà, a la irrellevància política.
17: Aquesta petició de mesures cautelars urgents pot no arribar a temps i Mates ha avisat que qualsevol decisió que es prengui amb la seva militància encara suspesa serà impugnada. Sigui com sigui, cal destacar que el d'avui és el pas previ a la presentació d'una demanda per la vulneració dels drets fonamentals de participació política i llibertat d'expressió.
2: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisi un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic.
19: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
20: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
21: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
19: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un professor de 41 anys d'un institut de Barcelona per assetjar sexualment alumnes i oferir-los drogues. Els fets van tenir lloc en un centre educatiu de Ciutat Vella on exercia de docent. Ara ja no hi treballa. La informació va arribar als Mossos, que van fer una feina d'interlocució amb les famílies i van obrir una investigació. Van detenir el professor el passat octubre, però la notícia ha transcendit ara.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Avui també us expliquem que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius de pesta porcina africana aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls en Marc Dalmau.
3: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
22: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana i, per tant, una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
3: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
22: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida i els mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
3: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: A tot això, Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
23: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contestarà res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i els vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
2: Obrim plana esportiva parlant del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
24: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
2: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc-i-blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. El Centre d'Esport Sabadell s'apropa a les 4.000 entrades venudes per al partit que demà l'enfrontarà a l'Antequera. La nova Creu Alta acollirà l'últim partit de la temporada a casa, amb la que podria ser la millor entrada dels últims anys. Els arlequinats estan obligats a guanyar per aspirar a l'ascens directe a segona divisió. Ens apropa la prèvia en Joan Muñoz, de Televisió de Sabadell Vallès.
17: El Centre d'Esport Sabadell afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada. L'equip de Ferran Costa rebrà l'Antequera quan és segon a un punt d'un Eldense que s'enfrontarà al tercer en discòrdia, l'Atlético Madrileño. La nova Creu Alta presentarà aquesta jornada la millor entrada dels darrers anys.
1: Poder llenar el estadio, que venga mucha gente, que se sientan identificados con nosotros. Como bien hablamos antes, estamos en el mes de mayo. Las últimas jornadas son ilusionantes, estamos todo el mundo con ganas de ganar en casa el sábado. Mientras más seamos mejor, mientras más nos apoyemos entre nosotros mejor. Agradecerle a la gente porque todo el año estuvo también acompañándonos en todo momento, tanto en casa como fuera de casa.
17: Abans d'aquest transcendental duel, els voltants de l'estadi acolliran una festa prèvia en una zona d'aficionats impulsada pel club. Després, a partir de les 9 de la nit, arrencarà el Vital Sabadell Antequera.
2: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101-79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada.

0: I arribarem a 8:15 del matí amb la cultura. Avui justament arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens n'apropa els detalls el David Navarro.
1: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
2: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
1: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
0: La Fira Trapezi de Reus ha engegat la seva 30a edició amb els primers espectacles. De fet, ahir la nit es va fer l'actuació inaugural Entre el cel i la terra de la companyia Circ Pistolet. La fira s'allargarà fins diumenge i comptarà amb 82 funcions de 60 companyies.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: El millor estat en què ens podem trobar és el de l'alegria. I d'això en sap molt la poesia. Benvinguts a l'Embaladits. Avui ens trobem a la biblioteca de l'Escola Les Tereses de Vilanova i la Geltrú, convidats per la Daniela Díaz.
6: Hola, Daniela.
7: Hola, Montse.
6: T'ha agradat llegir poesia?
7: Sí.
6: I seguiràs llegint?
7: Sí.
6: Ens podries dir com es diu aquest poema?
7: Poema de l'alegria.
6: I ens podries dir qui l'ha escrit?
7: Joana Raspall.
6: Doncs què et sembla, comencem?
7: Sí.
6: Avui, amb la Daniela Díaz, llegirem un d'aquells poemes que t'alegren el dia. Poema de l'alegria, de la nostra estimada poeta Joana Raspall.
7: Amb tots els colors faré una llaçada i la guardaré en capsa tancada.
6: Quan en llevi trista qualsevol matí,
7: d'una tisora em prendré un bocí.
6: L'aixecaré en l'aire com a banderola.
7: Vindrà l'alegria i no estaré mai sola.
6: Moltíssimes gràcies, Daniela. I així d'alegres de poder seguir descobrint poesia. Ens acomiadem aquí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu.
4: Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig i al punt de les 7 del matí, o en aquest cas de 7:45, repassem la resta de titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars, després que les captures freguin ja a hores d'ara les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. També s'han confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. En uns minuts parlarem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat sobre l'impacte justament d'aquest moviment i sobre què n'han quedat a la societat 15 anys després. I dels esports destaquem que el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells, que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. 3 minuts i mig els que passen de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara no es registren incidències. Es formen algunes retencions habituals al nus de la Trinitat i, com és habitual, també hi ha intensitat en la circulació a les dues rondes en sentit sud. A la ronda de dalt, fins a Penitents, i a la ronda litoral, fins a la Barceloneta. Des del Llobregat, retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, ens espera un divendres força variable. Aquest matí els núvols seran els protagonistes i cauran algunes pluges sobre les comarques de Girona i del Maresme. Es preveu molt vent al sud de Lleida, també a Tarragona i a l'àrea de Barcelona. Atenció, durant la tarda s'esperen pluges i calamarsades a Girona i Barcelona. Les més importants cauran sobre les comarques del Vallès Oriental, també de la Selva i el Maresme. El cap de setmana serà tranquil, però amb algunes nevolades i nits fresques.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que l'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital, que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, per Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell,

0: Mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
1: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema i, si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura es portaveu d'USTEC.
2: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta de un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després de temes d'inclusiva.
1: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
3: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
1: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisetmanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Ho dèiem, les vagues continuen avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i l'Aran, després de la de dijous a la Catalunya Central i a les comarques gironines. A Girona, ahir, milers de docents van tornar a sortir als carrers per reclamar millors condicions per a l'educació pública. Ho van fer sota el lema "Per temps de flors ens plantem", coincidint amb la celebració del certamen floral a la ciutat. A Osona, els professors van fer una bicicletada pels carrers de Vic i van anar parant en diversos punts per fer-hi activitats. Segons el govern, el seguiment de la vaga va ser ahir del 10% i els sindicats l'enfilen fins al 56%. En parlen Glòria Polls i Sònia Zapata d'USTEC Estès.
4: Tenim un mes de vagues fins al 5 de juny. Doncs esperem que això sí, que serveixi per poder tenir resultats. Per això sortim al carrer.
5: Hem apostat per una jornada de vaga diferent, més lúdica, més familiar, descentralitzada, no anant tant als serveis territorials de la Catalunya Central a Manresa, sinó fent una cosa amb les famílies, perquè molts són famílies i estem lluitant també pels seus drets.
0: El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març. Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran les bonificacions als carburants, que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I aquest dijous la ciutat de Reus ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones es van concentrar davant de la casa per intentar evitar el llançament, però finalment es va dur a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa seva sense cap alternativa habitacional estable. Escoltem la mateixa Jennifer i a Guillem Jové, membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
6: Totalmente desproporcionado. Al final yo estaba en mi casa, estaba en mi sofá y bueno, han empezado a porrear la puerta. Me ha dado bastante miedo porque, no sé, parecían los porrazos de mi expareja y bueno, he tenido miedo, me he sentado en el sofá, han empezado a decir cosas feas de mí y tal, porque lo he escuchado, y bueno, es escuchar todo esto, escuchar muchos porrazos, que te revienten la puerta, han entrado, me han hecho sentarme a mí y al compañero en el suelo con las manos en la cabeza, como si fuera una terrorista, tuviera una bomba en casa. no sé, me sent,

0: sido, la verdad, que una situación muy inhumana.
1: Detenir a les persones que, a més, estan desnonant aquell dia és vergonyós. I encara més perquè després, des de serveis socials, ens diguin que no podem parlar dels 30 dies, no podem parlar més de què fer aquesta nit perquè hem arribat massa tard a parlar amb ells a serveis socials. Hauríem tingut tot el dia si no fos perquè l'han tingut 5 hores a comissaria.
2: L'Ajuntament de Molló es convertirà en refugi energètic. Així ho han decidit els pressupostos participatius del municipi. En la votació hi ha participat un 11% del cens, una xifra que el consistori valora positivament si es compara amb la d'altres edicions, que girava entorn al 2 o al 3%. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès la Laura Segú.
3: L'adquisició de generadors d'electricitat d'ús comunitari per emergències és la proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2026 de Molló. En total, en aquesta edició han votat 36 persones, més de l'11% del cens amb dret a vot. La idea és instal·lar un sistema d'emergència quan hi hagi talls de llum al municipi. Aquesta actuació permetrà convertir l'Ajuntament en refugi i disposar d'electricitat i els serveis bàsics, com la calefacció, la fibra o, per exemple, també carregar el mòbil.
4: La gent es podrà connectar, podrà teletreballar, doncs, des de l'Ajuntament o des del refugi. També, doncs, funcionarà la calefacció i, per tant, entenem més que servirà com un refugi per aquestes situacions, doncs, de quan el municipi es queda sense electricitat.
3: La quantitat assignada per als generadors és de 10.000 euros i, si el pressupost ho permetés, també n'instal·larien al nucli d'Espinavell.
4: Primer, doncs, equiparem l'Ajuntament perquè és on tenim els serveis bàsics, també per temes d'emergències, i si ens dona, intentaríem també fer la mateixa operació en un equipament d'Espinavell.
3: En aquesta edició també hi havia l'opció de l'emissió del vot en forma digital i la tradicional de dipositar de manera presencial el vot dins l'urna.
2: Arribarem a 7:45 explicant-vos que el govern ha elevat fins als 5,2 milions d'euros el pressupost destinat a combatre la pesta porcina africana i reduir la sobrepoblació de senglars després que les captures freguin ja les 27.000 des de principis d'any a tota Catalunya. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb la taula del senglar. A més, ha confirmat 14 nous positius aquesta setmana dins del radi infectat, que eleven el total a 320 casos detectats. En té més detalls el Marc Dalmau.
5: El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca destinarà 250.000 euros a la Federació Catalana de la Caça per incentivar les captures de senglars. També han contractat 3 empreses de control cinegètic per valor de 600.000 euros que faran captures en zones periurbanes, principalment amb gàbies i xarxes, i fins a 2,2 milions d'euros seran per comercialitzar-ne la carn. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
6: I el circuit cap a totes les empreses que estan fent comercialització de carn de caça i amb productes molt bons. Això va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
5: Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el departament vol allargar la temporada de caça. Pel que fa a desescalar les zones amb restriccions, el conseller diu que es farà el més ràpid possible, demana treballar els tècnics, però assegura entendre la situació.
6: També demanem prudència, demanem comprensió, demanem disculpes. Demanem disculpes a tots els ciutadans, doncs, que veuen alterats els seus hàbits també de sortida, i als mateixos ajuntaments, però també demanem la col·laboració i l'empatia.
5: Aquesta setmana hi ha hagut 14 nous positius de 395 mostres.
2: I no ens movem del camp encara, perquè Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també per les danes i pels incendis de l'any passat. La pagesia ha donat determini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable del sector de vegetals d'Unió de Pagesos.
7: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem el passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res en tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem.
2: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas demana a la Generalitat que se'ls inclogui a l'Estatut dels Municipis Rurals. La llei aprovada ara fa gairebé un any només era per a municipis de menys de 2.000 habitants i la Vall d'en Bas en té 3.300. Però des del consistori entenen que tenen les característiques d'un municipi rural i que cap dels pobles que formen la vall arriba a aquests 2.000 habitants. Ens ho explica en Gerard Puigdemont d'Olot Televisió.
8: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas lamenta que la Generalitat no hagi tingut en compte municipis com el seu i que s'hagin quedat fora de l'Estatut dels Municipis Rurals. A la nova llei impulsada pel govern català fa gairebé un any incloïa els municipis de menys de 2.000 habitants. La Vall d'en Bas supera els 3.000, però creuen que tenen les mateixes necessitats que els municipis recollits a la nova llei.
9: Que és un greuge perquè la realitat és molt diferent. Ja no partim només dels habitants, no? Sinó que són aquests 3.300 habitants que som a la vall, sinó que són 8 nuclis, no? I que el més gran, per exemple, és Sant Esteve d'en Bas, amb 1.200 habitants, però Falgàs, amb 9 habitants, està clar que, bueno, que entraríem de sobres, no?
8: L'alcaldessa espera poder-se reunir amb el conseller de la presidència perquè puguin afegir algun annex o modificar la llei.
9: Al seu moment, als anys 68-69, es va fer la reparcel·lació, es va ajuntar tota la vall per poder tenir accés, no?, a unes subvencions que per pobles petits no tenies capacitat, no?, de poder accedir-hi. I ara ens trobem al revés. El fet d'haver-nos ajuntat, no? No ens és favorable.
8: Tots els municipis de la Garrotxa formen part de la llei, excepte Olot, la Vall d'en Bas, Sant Joan les Fonts i Besalú.
2: Us ho destacàvem en titulars. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol, de Madrid, en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera, això sí, horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Quin impacte va tenir realment? I sobretot, què n'ha quedat 15 anys després? Quin llegat ens ha deixat aquell moviment? Ho analitzem amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Senyor Calafat, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
2: Quin és avui el significat polític real del 15M? És un record, un llegat, o és una fractura que encara queda oberta?
10: Una mica les tres, no? O sigui, segurament siga més una fractura oberta perquè molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real, com va ser com el crit principal del 15M. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers, com se reivindicaven les places. Però supos que va ser com una espurna que va canviar a tota una generació i va encendre la seva consciència política i també va canviar l'agenda mediàtica del país, no? Ja van despertar nous temes que continuen vigents i que ara se'n parla molt més que abans i que se plantegen solucions a aquests temes, no? O sigui, sí, tenim un problema de corrupció, però també estava abans i ara al Manco també intentem buscar solucions i se parla i se posa en el foc aquest problema, no? I sí, també és un record i un llegat, no? És a dir, hi ha molt de partits polítics, molt d'activistes que van passar a fer política, que venien d'aquell moviment i que va ser la seva primera politització, no venien dels partits tradicionals ni de les antigues cultures polítiques i continua sent una reivindicació per aquesta gent.
2: Xavier, però què explica que 15 anys després els únics que governen, o gairebé, siguin els mateixos partits que el 15M impugnava? És a dir, el sistema no va ser capaç d'absorbir aquell sisme, o el moviment no va saber construir alternativa?
10: És molt bona pregunta. Podríem dir que realment el 15M canvia per sempre el sistema polític espanyol, eh? I el sistema polític català també. És a dir, les majories absolutes passen a la història, no tornarem a veure majories absolutes en molt de temps, i el bipartidisme també passa a la història, no? Això de que hagués dos partits que s'anaven tornant en majories absolutes ha canviat. És veritat que els nous partits que van néixer del 15M en una fase posterior, ja en el 2015, en l'alcaldia de Barcelona, per exemple, on Ada Colau va arribar a governar, se van acabar adaptant en els nous codis institucionals, també perquè en el moviment social ja no donava més de si, no? La lluita al carrer, l'estop de desnonaments, és com se necessitaven lleis noves per fer front a tots aquests problemes, i els partits vells no estaven donant resposta a això. Llavors, hi ha un debat estratègic en el qual el moviment decideix fer aquest pas, no? El moviment i molts d'aquests activistes. Recordem que Cospedal, aquella dirigent del PP, deia, bueno, si tanto se quejan que se presenten a unes eleccions i les ganen, no? Això és el que van fer. Van fundar nous partits, van presentar eleccions i les van guanyar. El sistema polític va canviar i els nous partits se van veure obligats a jugar en les mateixes regles que aquest sistema. Llavors, com a més el moviment era una cosa molt heterogènia, no era com un sindicat en el qual pots negociar amb el dirigent sindical per acabar amb una vaga. No, el moviment no tenia un líder, era assembleari, molt heterogeni, molt divers, era una xarxa de moviments. Llavors, se van anar apagant, no? En la mesura que els nous partits arribaven, aquests moviments se van anar desmobilitzant i els partits nous, en certa forma, van perdre aquella energia inicial, se van veure obligats a pactar amb els vells partits que anaven a derrotar, per així dir.
2: Xavier Calafat, tenia una llista molt llarga de preguntes per fer-te, però el temps sempre és un gran condicionant. Gràcies avui per recordar o per ajudar-nos a recordar i analitzar aquest moviment del 15M i bon dia. Que vagi molt bé.
10: Bon dia. Moltes gràcies. Que vagi bé.
2: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat, un punt que li permet sortir del descens però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Michel destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
11: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
2: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanc-i-blaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, hi ha el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I diumenge comença el play-off descens a la segona federació. Les semifinals, que es podran seguir en directe a la xarxa Més, enfrontaran d'una banda el Vilanova i el Cornellà i de l'altra l'Hospitalet i el Badalona. El partit d'anada es disputarà al migdia a l'estadi Riberenc i l'equip escapulat, com a segon classificat, disposarà d'avantatge en cas d'empat a l'eliminatòria. La Vertical de Montserrat tornarà demà amb la 8a edició i ho farà amb rècord de participació. La cursa solidària dels bombers de la Generalitat, que arriba amb novetats en les categories d'equip i inclusives, es podrà seguir en directe també per la xarxa Més. Ens amplia la informació des de Canal Taronja, en Joan Gual.
12: La cursa desafia els participants a superar els 2.180 esglaons dels funiculars de Montserrat en un recorregut de gairebé 1 quilòmetre i 388 metres de desnivell. Entre les novetats d'aquest any destaca el reforç de la categoria Som un equip, pensada per empreses, clubs i col·lectius, així com la participació de 5 infants que completaran tot el recorregut.
13: Bé, la veritat, amb moltes ganes, no? És l'any que també tindrem rècord de participants perquè hem augmentat. Serem els 450 corredors. També com a novetat, no? La categoria aquesta Som un equip, per donar un impuls, comencen a partir de 10 anys, és a dir, nens amb 10 anys poden córrer tot el recorregut per primera vegada, hi haurà 5 nens que ho faran.
12: La prova també mantindrà categories com la de bombers, on els participants competeixen amb l'equip complet d'intervenció, la inclusiva o la infantil. La Vertical Montserrat es podrà seguir en directe a través de Canal Taronja, Anoia, les televisions locals i la xarxa Més, amb una retransmissió especial des del mateix recinte de la cursa.
2: Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Ens apropa tots els detalls, el David Navarro.
14: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzín Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
15: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
14: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de persones vitamina. Imagina algú que refresca l'ànima i reanima l'esperit només amb la seva presència. Imagina algú que és com un toc de menta en un dia calorós. Imagina algú sempre amb un somriure que desglaça les preocupacions i les seves paraules sonen a música. Imagina algú que sense vareta màgica té el poder de fer-te sentir millor amb una abraçada. Imagina algú que és com aquell glob d'aigua fresca després d'una caminada sota el sol d'agost. Imagina algú que és com aquella brisa que t'acaricia la cara quan estàs assegut a la vora del mar. Aquest algú que t'estàs imaginant és una persona vitamina. Em va agradar moltíssim quan la Sílvia em va incloure en el seu grup de dones vitamina. Un grup de dones que, com aquest algú, que has imaginat. Però, clar, és que la Sílvia és una superdona vitamina. I com que la vitamina és contagiosa, al seu voltant brilla. I ja només em queda dir-te que t'envoltis a persones vitamina, perquè la vida és més bonica, més creativa i més divertida.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 15 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats justament a fer vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Connectarem en directe tot seguit a la capital del Segrià per seguir el tall de la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% el mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants, que mantenen els preus a l'alça. En uns minuts analitzarem aquesta situació amb Gerard Hernández, president de Facua Catalunya. Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: El Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blancs i vermells que tanquen la jornada quinzens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I en cultura avui arrenca una nova edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Gairebé són 4 els minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora, ja ho sabeu, és hora punta. Per tant, ens interessa saber com se circula per la xarxa viària catalana. Ens posem al dia amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Bon dia. De moment, les principals afectacions, ara com ara, les trobem a l'autopista P7, amb lentitud amb aturades a la zona entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit de sud, també puntualment a Cerdanyola, en sentit nord. La C58 d'entrada, punt habitual de Torre Baró cap al nus de la Trinitat, o també l'entrada per l'autopista B23 pel sud de la zona d'Esplugues cap a la Diagonal. Veiem força lentitud en el cas de l'autovia 2 també a Sant Joan d'Espí cap a Cornellà d'entrada a Barcelona i un cert moviment a les dues rondes ja aquesta hora en sentit Llobregat. De moment, si més no de moment, sense grans complicacions especials amb el volum de trànsit habitual el divendres a aquesta hora del matí. És tot de moment. Molt bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui tornarem a tenir un dia de rebombori, meteorològicament parlant. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. Sobretot serà aquesta tarda, quan tornarem a tenir sarau, fressa i molt de moviment, però no tot arreu. De moment, aquest matí ja hem despertat amb aquest cel cobert que tenim a gran part del país. És un temps gris el que hi ha, però el 80% de Catalunya són núvols inactius. Aquest matí no hi plourà. A més, amb vent tossut i fresquet, per cert, que està bufant, especialment a les comarques de Barcelona, de Tarragona i del sud de Lleida. A Girona ja aquest matí van per lliure i continuar plovent. No és que sigui una pluja molt intensa, però hi va descarregant. I també a hores d'ara la nevada està sent ben maca al Pirineu, per damunt dels 1.300 metres. Al llarg del matí continuarà nevant en aquesta serralada. Aquesta tarda és quan s'obrirà una mica el cel a les comarques de Lleida i gran part de Tarragona, però atenció a les de Girona i Barcelona. Aquesta tarda, de cop i volta, apareixeran algunes calamarsades, com va passar dimarts. Tornarem a tenir tempestes severes, especialment entre la Selva, el Gironès, la comarca del Maresme i del Vallès Oriental, i arribaran, per exemple, a viles com Barcelona, gran part del Vallès Occidental, també al Bages o al Prepirineu. Al llarg del cap de setmana ja la cosa anirà sent més tranquil·la. Demà amb algun ruixadet al Pirineu o al voltant del Montseny, i diumenge a la tarda per les comarques de Ponent. En general, també un cap de setmana que portarà força fred matinal i durant les nits. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional d'Esquerra es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa 2 mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant en molts casos vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. Aquest possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen, això sí, a seguir negociant dimarts. El president Salvador Illa insisteix en la mà estesa del govern, però sempre dins del marc de l'acord signat al març, i el departament posa l'èmfasi en les millores per l'escola inclusiva. Els sindicats, mentrestant, exigeixen parlar de l'increment salarial a la propera trobada i mantenen el calendari de vagues que avui afecten els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
5: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que la negociació vagi més enllà de l'acord i que es puguin tractar totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Estan d'acord en parlar dels recursos per la inclusió, però reclamen posar sobre la taula les millores salarials. Esperen que en la convocatòria que els ha de fer arribar el departament el dilluns ja hi aparegui el tema, i si no, adverteixen que no aniran a la trobada. Yolanda Segura es porta veu d'USTEC.
6: No és que renunciem a la resta ni que portem una proposta en concret en matèria salarial, sinó que volem que ells ens traslladin una proposta d'un marc de negociació concret que parli de salaris en primera instància i després en temes d'inclusiva.
5: El govern veu marge de millores laborals dins el marc del pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT i evita parlar dels salaris. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa.
7: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
5: L'administració agraeix el to constructiu de la trobada i proposa un calendari de treball bisemanal per continuar avançant. Comissions Obreres i la UGT han estat presents a la reunió i celebren que la resta de sindicats s'afegeixin per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
1: Doncs, com dèiem, avui divendres acaba la primera setmana del nou cicle de vagues de mestres i professors. Estan cridats a secundar la protesta els docents de Lleida, de l'Alt Pirineu i també de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Anem, doncs, cap a la capital del Segrià amb la Victòria Chiella i la Noèlia Burgos, de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Des de fa més de mitja hora, els manifestants tenen tallada la carretera nacional 240. Explica'ns.
8: Bon dia, doncs sí, uns 200 ben matiners que ja des de primera hora han secundat talls a la carretera amb una de les principals vies d'entrada a la ciutat de Lleida, aquesta Nacional 240 i la carretera de Tarragona. Aquesta jornada de vaga acaba la setmana, però arriba tot just després d'una reunió que van mantenir ahir tots els docents amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. En parlarem amb Emili Llorente, el delegat d'Educació d'aquí de Lleida, que ens explicarà, Emili, bon dia, com va anar ahir la reunió i què us du aquí avui?
9: La reunió va ser un paripé més del PSC, que al final va vindre sense cap proposta, no portava cap document ni res. Sí que va dir que tenia intenció de parlar sobre inclusió, però en realitat tampoc portava res concret. O sigui, que és una tirada de pilota endavant. Si d'aquí dimarts no tenim un document on hi hagi una oferta de veritat, doncs seguirem en les manifestacions territorials i el dia 27 una altra vegada a tota Catalunya.
8: Avui hi ha un centenar de docents des de primera hora del matí aquí a Lleida. La vaga continuarà durant tot el dia. Venim d'una setmana de vaga. Quines accions més hi ha previstes durant el dia d'avui?
9: Bueno, durant el dia d'avui la gent s'anirà plegant aquí perquè ara han fet la primera avançadilla i ara s'aniran sumant gent i d'aquí anirem cap als serveis territorials, que és on comença la manifestació de les 12:30.
8: Les reivindicacions passen per diversos punts, pujada de salari, reducció de ràtios i diverses altres peticions. Quina seria la més urgent?
9: Lo més urgent és l'emergència educativa que s'estan vivint a les aules i això requereix un esforç molt gran i requereix anar cap al que diu la seva llei, la llei del govern, que és la LEC, que diu que hauríem d'invertir el 6%. Ara estem al 3%, per tant, falta molt de camí per a poder revertir la situació on està. I, evidentment, també els sous dels professors, que des del 2001 no han tingut cap pujada i, per tant, el que reclamem és això.
8: Doncs moltíssimes gràcies.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Doncs ja ho veieu, uns docents molt reivindicatius que tenen ganes de fer sentir la seva veu i que, de moment, han encès un foc aquí a la rotonda de la Nacional 240 i que veurem com anirà avançant el dia d'avui aquesta manifestació.
1: Doncs gràcies, Noèlia. Avui la fotografia de la manifestació dels docents des de Lleida. Bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: L'Hospital Clínic de Barcelona ha reduït l'aigua que utilitza per fer els tractaments de diàlisis un 40% al llarg de les darreres dues dècades. I també ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades del trasllat de pacients al centre en només un any. Són línies d'acció per rebaixar la petjada ambiental d'aquesta activitat assistencial, tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment els pròxims anys. Els especialistes fan una crida a la necessitat d'actuar, ja que el sector de la salut és responsable del 5% del canvi climàtic. Ens ho explica la Maite Polo.
10: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
11: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
12: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
10: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
1: Els addictes a la cocaïna, els psicoestimulants i el cannabis tenen una taxa de rehabilitació molt per sota que la dels addictes als opioides, com l'heroïna. La raó per la qual passa això és perquè no s'ha trobat un fàrmac o tractament tan efectiu com passa, per exemple, amb la metadona per l'heroïna. Ho han explicat en una jornada dedicada al tractament de les addiccions que s'ha fet al Col·legi de Metges de Lleida i que ha seguit el Jordi Sebastià de Televisió de Lleida.
13: Els professionals han explicat que un dels principals objectius és trobar tractaments molt més efectius per a substàncies que no són opioides. Mentre la metadona pot arribar a un 60 o 70% de resposta positiva en la recuperació, els tractaments actuals per a la cocaïna es mantenen en un 20%.
14: Cal fer recerca en aquest àmbit. També hem de dir que les addiccions, amb tot l'estigma que han comportat, la recerca que es fa és menor que potser amb altres malalties, no? Que tenen més bona premsa o que no tenen aquesta, bueno, aquesta part, no, aquesta imatge tan negativa.
15: I sobretot, i algo que ens preocupa molt, és la disminució de la percepció de risc associada al consum. És a dir, agafen el porro com si fos herba, com si no fos res, i d'altres substàncies, tipus cocaïna, doncs també són molt més accessibles. És a dir, totes les persones joves de dia d'avui saben on trobar cocaïna.
13: Pel que fa al rànquing d'addiccions, les majoritàries continuen sent l'alcohol i entre els més joves repunta la marihuana.
1: I de Lleida a Reus, on aquest dijous ha viscut un desnonament amb dos detinguts. Concretament, es tracta del cas de la Jennifer, veïna de Reus, que ha viscut en un pis de titularitat municipal durant 9 anys. Algunes persones s'han concentrat davant de casa seva per intentar evitar el llançament, però finalment s'ha dut a terme. Els membres del Sindicat d'Habitatge de Reus afirmen que la Jennifer és una persona en situació de vulnerabilitat. Té una discapacitat acreditada, està en tractament de salut mental i ha estat víctima de violència masclista. A més, denuncien que se l'ha fet fora de casa sense cap alternativa habitacional estable. A hores d'ara, tant ella com l'altra persona detinguda ja estan en llibertat amb càrrecs, acusats d'obstrucció a la justícia, resistència a l'autoritat i desobediència. Més coses. D'aquí a 15 dies, l'1 de juny, tornarà a aplicar-se el 21% d'IVA a la llum i al gas. El govern ho fa perquè els preus energètics han baixat més del 15% i el decret anticrisi preveia que si això passava, la rebaixa fiscal es desactivava automàticament. Què suposarà aquest canvi per a les nostres butxaques? Ho analitzem amb Gerard Hernández, que és president de Facua Catalunya. Senyor Hernández, bon dia i gràcies per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres avui. De quina pujada de factura estem parlant i el que dèiem, què suposarà això en termes pràctics per a les famílies?
16: Bé, el que pot suposar és que moltes famílies, sobretot les famílies més vulnerables, doncs no tinguin la facilitat per poder fer front a aquestes despeses. Evidentment, encara que siguin uns pocs euros, no és el mateix doncs, que una família acomodada, que una família vulnerable doncs, que té dificultats per arribar a final de mes. També creiem des de Facua que era una mesura innecessària, injusta i que hi ha altres maneres no, de contenir els preus i sobretot de facilitar l'accés a l'energia.
1: Quines mesures immediates serien imprescindibles per protegir les llars més exposades, les que ens deia vostè, les llars més vulnerables, i fins a quin punt considereu que el govern estaria obligat moralment a actuar?
16: Per començar, creiem que el...
1: Hola? Hola, sí, sí, l'escoltem, digui.
16: Sí, no, deia que vam pensar, creiem que l'energia hauria de tenir de per si un univers reduït, perquè és un servei, és una primera necessitat, no? Per tant, entenem que això no hauria de ser algo conjuntural per contenir una alçada de inflació com estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural, no? D'un univers reduït. Evidentment, l'Estat té altres mesures, té altres instruments tributaris doncs, per recaptar. Per exemple, gravant les grans energètiques, cada any facturen milers i milers de milions a costa nostra, no? Per tant, això d'entrada seria una mesura pràctica, no? Però no només això, sinó que realment des de Facua és que es faci un abordatge integral i una reforma a fons del sistema tarifari elèctric. No pot ser que, doncs, que hem d'anar pidulant no? bo social, ajudes per aquí i per allà, sinó que s'ha de fer doncs, que l'Estat intervingui, no? intervingui decididament en la configuració de les tarifes i que sigui, per tant, un servei públic com era antigament, no? i que, per tant, hi hagi doncs, un accés universal per part de tota la ciutadania a un servei, com deia, de primera necessitat.
1: Gerard Hernández, hem tingut alguna dificultat per escoltar-lo amb claredat, però jo crec que la postura s'ha entès perfectament. Gerard Hernández, doncs, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
16: És l'altre, bon dia.
1: I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de Plaça Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
2: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: En 10 minuts ens plantarem a 8:45, parlem d'esports i del Girona, que ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat. Un punt que li permet sortir del descens, però que encara deixa lluny la salvació matemàtica. L'equip basc es va avançar al primer temps amb un gol de John Martín i no va ser fins a la represa quan Estuani, un cop més, va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador, Mitchell, destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
17: És bona sensació perquè depèn de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si quatre, en quatre segur, però no sé si tres també, veurem.
1: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions de la classificació. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. Una posició per sota dels espanyolistes, 15è, i el Girona amb 40 punts. Queden dues jornades perquè finalitzi el campionat i tots dos equips depenen de si mateixos per salvar-se. I el Barça intentarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs, després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. L'AEM, que ha certificat el descens a la segona federació femenina, ha fet oficial que Rubén López no continuarà la propera temporada a la banqueta. El tècnic va tornar al club al desembre amb l'objectiu de salvar la categoria, però finalment l'equip ha acabat el curs amb 30 punts, a un de la permanència. I a la Copa de la Reina d'hoquei patins avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal, que enfrontarà el Vilassana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigents campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudo van remuntar el duel amb dos gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de la competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vilassana es disputaran, doncs, demà a la tarda el bitllet per a la final. Avui arrenca la 44a edició del Còmic Barcelona. Enguany, les obres de remodelació de la Fira Montjuïc obliguen a oferir els continguts en un sol pavelló, el número 8. Les exposicions dels 50 anys de l'obra Paracuellos o sobre els inicis del reconegut autor Paco Roca conviuen amb l'aposta pel còmic asiàtic i convidats com el mangaka Shintaro Kago. Ens ho explica el David Navarro.
18: Sense plaça de l'univers, però amb els mateixos expositors, més de 200 concentrats al pavelló 8 amb 29.000 metres quadrats. El Còmic Barcelona s'apreta per obligació, però manté totes les seccions, com el Comic Kids o el Fòrum, i afegeix un estand per a Hong Kong, en una edició que mira els autors asiàtics. Així, l'exposició de l'obra de Wu Na-yong, que reinterpreta la vestimenta de personatges icònics, conviu amb la del clàssic Paracuellos, de Carlos Jiménez, la dels inicis de Paco Roca o la que recorda el fanzine Atraccions. La directora general de Ficòmic, Meritxell Puig, ha avançat que els aficionats gaudiran d'allò més.
19: Jo penso que és un any també de rècords, però no tant en números de que també, sinó en números de convidats, en números d'activitats, de propostes, de tot el que porta també com a novetats les editorials i el tema del còmic pro, per exemple.
18: Paco Roca o Wu Na-yong visitaran el Saló, com també ho faran autors de nivell de Milo Manara, Shintaro Kago o l'autora del cartell d'enguany, Natacha Bustos. Per cert, que aquest divendres coneixerem la guanyadora del premi de la millor obra d'autoria espanyola. Per primera vegada recaurà en una dona, gràcies a un ple de 5 nominades femenines.
1: I aquest dijous s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promogudes per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats seran coproduïts per les tres entitats i es donaran a conèixer al Mercat Audiovisual de Catalunya el proper 3 de juny a Granollers. La Judit Vallès ens ho explica.
10: Un total de 75 candidatures s'han presentat a la convocatòria de documentals promoguda per la xarxa Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. 67 s'han presentat a la categoria documental obert i 8 a la de històries de proximitat, on hi són finalistes televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12, Ràdio Televisió El Vendrell i Penedès Televisió. Ara totes elles hauran de presentar els seus projectes al pitching que es farà al Mercat Audiovisual de Catalunya i els seleccionats optaran a ser coproduïts per les tres entitats, tal com ha explicat la consellera delegada de la xarxa, Núria de José.
20: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals, doncs, perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important i que es vagi desenvolupant, com està demostrant la participació creixent en cadascuna de les edicions.
10: El 3 de juny es coneixeran els seleccionats finals, tots ells documentals vinculats al territori, la memòria, les històries humanes i la realitat social del país.
1: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades ja estan exaurides. Aquest mes de maig, Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. Dilluns, els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També dilluns, està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segellin l'acord per a la creació de la línia orbital de tren. Es tracta d'una de les darreres condicions que havia posat Esquerra sobre la taula. La línia orbital uniria Vilanova i la Geltrú amb Mataró, passant per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, esquivant la ciutat de Barcelona. S'aprofitarien trams de via ja existents i només caldria construir-ne 68 de nous. Govern i sindicats d'educació s'emplacen a dimarts per continuar negociant després que la reunió d'aquest dijous hagi acabat sense acord. El govern referma la mà estesa i ofereix avenços en l'escola inclusiva, però els sindicats exigeixen una proposta de millora salarial. Mentrestant, es manté el calendari d'aturades. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. En parlarem en uns instants amb Iolanda Segura, portaveu d'USTEC. També connectarem en directe amb la capital del Segrià per seguir el tall a la carretera nacional 240. La rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat en el 3% al mes d'abril. És una lleugeríssima millora d'una dècima respecte del març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants que mantenen els preus a l'alça. El portaveu de FACUA a Catalunya, Gerard Hernández, ha criticat que es reverteixi la rebaixa de l'IVA a la llum i al gas.
2: Creiem que l'energia hauria de tenir de per si una, doncs un IVA reduït, perquè és un element, no? És un servei, és la primera necessitat. No? Per tant, entenem que això hauria de ser el conjuntural per contenir una alçada d'inflació com estem veient aquests darrers mesos, sinó que hauria de ser una mesura estructural.
1: Avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat, com la plaça de Catalunya de Barcelona, en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el politòleg i analista de dades Xavier Calafat.
3: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar en les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
1: Dels esports, el Girona ha fet un pas més cap a la permanència amb un empat contra la Reial Societat a Montilivi. Un gol d'Estuani al segon temps va salvar un punt per als blanquivermells que tanquen la jornada 15ens a la taula. Ara, l'equip té un punt de marge sobre les posicions de descens quan queden dues jornades per al final del campionat. I com cada divendres fem una repassada a les principals estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judit Martín. També s'estrena Movida Celestial, amb Keanu Reeves convertit en un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: L'acord pressupostari entre el govern i Esquerra és més a prop que mai. Els republicans han convocat per dilluns a la tarda un Consell Nacional per valorar si es donen les condicions per a un acord de pressupostos amb l'executiu de Salvador Illa. Està previst que hores abans d'aquest Consell Nacional es pugui segellar amb el govern un acord per a la construcció de la línia orbital que hauria d'estar acabada el 2040 i que hauria de finançar el govern espanyol. Tancar aquesta carpeta aplana el camí cap a la rúbrica dels pressupostos després de l'intent fallit de fa dos mesos i d'assumir que la recaptació de l'IRPF és inassolible a curt termini. Aquest nou corredor pretén connectar Vilanova i la Geltrú i Mataró a través d'un recorregut de prop de 120 quilòmetres que passaria per Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell i Granollers, aprofitant que, en molts casos, vies de la xarxa de Rodalies. La formació d'Oriol Junqueras, que ha explicat el projecte als càrrecs electes aquest dijous, prioritza el tram entre Granollers i Sabadell, així com la creació d'intercanviadors. El possible acord de pressupostos, que no es votaria al Parlament fins al juliol, podria ser el desllorigador perquè govern i sindicats educatius arribin a una entesa. Sigui com sigui, la primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però s'emplacen a seguir negociant dimarts. En aquest context, i l'endemà d'una trobada que no sembla haver servit per desencallar res i amb les mobilitzacions territorials omplint encara els carrers i complint el calendari, analitzem o volem ara analitzar la situació amb la Iolanda Segura, que és portaveu d'Ustec Estès. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
4: Molt bon dia.
1: Poc avenços, ho deia ara en la reunió d'ahir, la sensació, sincerament, és que continuem exactament al mateix punt, allà on érem. Siguem sincers, confieu en que dilluns tindreu majors concrecions en funció del que vau veure i viure a la reunió d'ahir?
4: Bé, hem de confiar perquè si no, no tiraríem endavant, no? Ja, si no confiéssim, ja no ens haguéssim mostrat disposats a tornar-nos a reunir dimarts. Evidentment, volem aquest compromís de que

0: tots els punts, però aquest, el dels salaris, ha de ser el principal punt de l'ordre del dia en el marc de les negociacions, o sigui, hauria de ser el primer punt a abordar?
1: El primer punt a abordar. No és que sigui el principal, sinó el primer. No, més que res, perquè en les darreres negociacions es va anar deixant el salari com cap al final, cap al final, cap al final, i què va passar? Que va quedar fora. No? Vam dedicar mitja hora en el qual ens van deixar doncs, traslladar doncs, fórmules per poder arribar que podien ser possibles de tenir-se en compte, i el següent que ens vam trobar va ser ja l'acord signat no? Per part de, bueno, ja pactat per part d'aquestes dues organitzacions sindicals i l'administració. Per tant, perquè no torni a passar, doncs vam dir que calia iniciar les negociacions amb el punt del salari, però que no vol dir que renunciem a la resta, ni molt menys, perquè de la mateixa manera que no renunciem al salari, tampoc renunciem a la inclusiva.
0: Iolanda, sembla ara que el camí dels pressupostos es comença a aplanar, ho explicàvem aquest dematí, Esquerra avalua dilluns si es donen les condicions per aprovar-los. Davant d'aquest escenari s'obre la possibilitat que l'increment del complement específic superi el 30% pactat al març. Com ho veieu? Sou més optimistes en aquest sentit?
1: Tant de bo, perquè era, tenint en compte doncs, que estem en aquest escenari i que evidentment encara no s'ha tancat, que, no? Pues, tant de bo s'obrin doncs, a poder introduir doncs, millores salarials que vagin més enllà d'aquest 30% que tindrem d'aquí 4 anys, que quedi molt clar que són 60 euros que tindrem aquest any mensuals bruts, que queden en, si queden en 30 euros és molt, doncs tant de bo, seria una fantasia, mira que et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs, aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella, però bé, de totes maneres també tenim els grups polítics absolutament compromesos en donar llum verda al pressupost necessari, a la partida pressupostària necessària que inclogui doncs, aquestes millores.
0: Doncs tant de bo sigui així, Iolanda, perquè si tenim pressupostos anireu bé vosaltres i aniran bé altres sectors del país que també ho necessiten. Gràcies, Iolanda, per tornar a ser amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Com dèiem, avui estan cridats a secundar la protesta els docents de, i mestres i professors de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Seguint la tònica dels darrers dies, els mestres i professors arrenquen les mobilitzacions amb talls de trànsit. Tornem a la capital del Segrià amb la Victòria Teixeira i la Noèlia Burgos de Lleida Televisió. Bon dia, Noèlia. Què pensen fer aquest matí, doncs, els manifestants a banda de tallar aquesta via?
2: Bon dia. De moment, el tall continua actiu en aquesta via i continuarà estant actiu fins a les 12 del migdia, moment en què els docents començaran a mobilitzar-se i a baixar per diferents carrers fins a arribar al Departament d'Educació d'aquí de Lleida i fins i tot per diferents carrers de la ciutat. La idea és començar la manifestació des d'aquí, aquesta rotonda de la N240, una de les principals vies d'accés a la ciutat i on des de primera hora de aquest matí ja han encès diverses fogueres com aquesta que podem veure ara mateix a les imatges i que de fet ja s'apaga. També han escrit en pintura vaga educativa a diferents trams d'aquesta rotonda que de moment manté el centenar de docents que s'han concentrat des de primera hora d'aquest matí. A les 7 del matí el punt de trobada era al camp d'esports de la ciutat de Lleida i ja han vingut fins a aquesta rotonda i han començat a tallar el trànsit. En el primer moment el trànsit era una mica caòtic i després ja els cossos policials han començat a redirigir el trànsit fins que ara sembla que de moment tot està controlat.
0: Doncs moltes gràcies, companyes. Avui la moguda dels mestres i docents i professors es situa, com dèiem, a la demarcació de Lleida. Gràcies, que vagi molt bé.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Quatre minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern espanyol eliminarà l'1 de juny, abans del previst, la rebaixa de l'IVA a la factura de la llum i el gas. S'escuda en la moderació de l'IPC, que ha reculat fins al 3% a l'abril a Catalunya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La variació interanual és una dècima més baixa que al març.

0: Aquesta reducció lleu s'atribueix a l'abaratiment de l'electricitat i el gas i per aquest motiu l'IVA tornarà al 21% al mes de juny. Sí que es mantindran, en canvi, les bonificacions als carburants que continuen pressionant a l'alça. Així, a l'abril van ser un 10% més cars que fa un any a Catalunya i gairebé 3 punts més que al març. S'observa d'aquesta manera l'impacte en els preus que ha provocat la guerra a l'Iran. I avui fa exactament 15 anys que milers de persones van ocupar places de tot l'Estat en un moviment que va sacsejar la política espanyola com feia dècades que no passava. La Puerta del Sol de Madrid en va ser la icona, però acampades com la de la plaça de Catalunya a Barcelona, per exemple, també van tenir la seva pròpia força i organització. El 15M va néixer en plena crisi, de manera horitzontal i assembleària, i va convertir aquell malestar en un sisme polític. N'hem parlat al Notícies en Xarxa amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat, que ha recalcat que el 15M va acabar amb les majories absolutes del bipartidisme. Ara bé, moltes de les demandes ciutadanes d'aquell moment encara s'arrosseguen.
1: Molts dels temes que el 15M va plantejar continuen vigents. El sistema polític, els nous partits polítics no han acabat de solucionar tots els problemes que la gent va sortir a reivindicar les places. Continua havent una falta de democràcia real. Continuen sent mercaderia en mans de polítics i banquers com se reivindicaven les places.
0: I parlem ara de la cultura i de les arts com a eines a favor de la pau i la convivència. Aquest, justament, és l'eix de la Plenària Mutare, una iniciativa de la Fundació Carulla que es fa avui a Barcelona i que proposa una reflexió col·lectiva sobre el paper de la cultura davant de les amenaces de l'autoritarisme. Una iniciativa cultural que arrenca aquest matí a la nau Bòstic de la capital catalana, on hi hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
2: Bon dia, Helena. Aquest escenari s'obre aquest matí a la cultura, entès a la cultura com a una eina transformadora de la realitat i capaç de posar-se a l'ofensiva davant els discursos d'odi i excloents que provenen de l'ultradreta. I amb Marta Esteve, ella és directora de la Fundació Carulla. Marta, bon dia.
3: Bon dia.
2: Volem conèixer més sobre la Plenària Mutare. Què és? De què es parlarà? Què es farà aquest matí en aquesta nau?
3: Doncs mira, la Plenària Mutare és una oportunitat, és un espai per posar en diàleg la cultura amb els reptes que vivim com a societat. I per això enguany volem parlar d'això, de què pot fer la cultura davant dels discursos d'odi, la fragmentació, l'individualisme, aquesta situació de por que ens crea i que acaba repercutint en persones i sobretot en allò que és diferent.
2: Arriba la Plenària Mutare a la seva 8a edició i s'ha sintonitzat en el que tu deies, amb un escenari geopolític que es corre cap a l'ultradreta i que posa en perill molts àmbits de la nostra convivència.
3: Sí, i pensem que per això la cultura és essencial. Creiem que les arts, la cultura, els projectes culturals ens permeten connectar des de l'emoció en un moment on a vegades és molt difícil perquè reps moltes notícies i et quedes una mica al marge. Llavors, avui el nostre lema és despertem culturalment i sobretot siguem conscients que hi ha molta gent des de molts llocs del país fent projectes, fent coses, creant vincles, generant comunitat, que creiem que aquesta és la via per on hem d'anar i sobretot creant nous relats alternatius.
2: I com es concreta tot aquest esforç, totes aquestes converses, tota aquesta creativitat? Què passarà quan acabi aquest matí?
3: Doncs avui recollirem una mica preocupacions per una banda, per altra, què s'està fent i finalment compromisos. I això és molt important perquè la gent s'endú el compromís que ha pres personalment, però també el que ha fet amb altres persones, és a dir, naixeran nous projectes i nosaltres com a fundació ho recollim tot per retornar-ho després a la gent i sobretot nosaltres també veure quins seran les nostres properes passes.
2: Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts i posar-nos al dia del que passarà en aquesta nau del barri del districte de Sant Andreu. Seran hores dedicades a la cultura i, Helena, insistim, la cultura com a eina transformadora de la nostra realitat.
0: I tant, interessantíssima, Anna, perquè un cop més la cultura s'escenifica compromesa i sense complexes. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
4: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Unió de Pagesos amenaça amb mobilitzacions si la Conselleria d'Agricultura no resol aviat els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud amb què el departament està tramitant aquestes ajudes posa en risc la viabilitat de la pagesia catalana. Es tracta de subvencions per la sequera del 2023 i del 2024, però també relacionades amb les danes i els incendis diversos de l'any passat. La pagesia ha donat de termini 2 setmanes per començar a cobrar uns expedients que asseguren que fa mesos i fins i tot anys que ja es van entregar a la conselleria. Així ho advertia Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos.
5: Nosaltres el que no volem fer és passar l'estiu. Sabem que en pica arribarem a passat juliol. Aquí a la conselleria ens trobem a les portes tancades. Aquí, per motius d'agenda, no se'ns contesta res amb tot el període estiuenc. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us hi vam dir, si ens hem de tancar dintre del departament i fer una vaga de fam, la farem.
0: I abans dels esports us expliquem que Ripoll es vesteix de tradició amb la 59a edició de la Festa de la Llana i el Casament a Pagès. La celebració tornarà a centrar totes les mirades i enguany ho farà amb nous protagonistes. Els nuvis, Mariana Castanyeda i Adrià Ubach, es diran al Cibull amb uns padrins d'honor molt coneguts, la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita també coincidirà amb la 20a edició del concurs d'esquilar ovelles. Ens amplia la informació la Paula Sayago de la televisió del Ripollès.
6: La tradició es vesteix de celebració a la 59a edició de la Festa de la Llana i Casament a Pagès a Ripoll. La cita tornarà a posar de manifest el passat, amb les núpcies en la forma tradicional ripollesa i reproduint un casori com el segle XVIII i també la reivindicació dels treballs tradicionals relacionats amb la llana. Enguany el concurs d'esquilar ovelles a màquina arriba a la seva 20a edició. Mariana Castanyeda i Adrià Ubach són els nuvis d'aquesta edició. Els padrins d'honor que testimoniaran el Cibull serà la cuinera Ada Parellada i el pilot Jordi Tarrés. La cita se celebrarà aquest diumenge i tornarà a posar al centre de les mirades la tradició, la ramaderia i la cultura popular, una història viva i que cada any aplega vilatans i visitants d'arreu.
0: Deu minuts per arribar a les 9, és temps pels esports, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El Girona, que també respira, ha fet un pas més cap a la permanència.
7: Sí, va empatar un davant la Reial Societat i suma un punt que li permet sortir del descens. Ara bé, la permanència matemàtica encara no està assegurada. Ahir a Montilivi l'equip basc va ser el primer en avançar-se, ho va fer el primer temps, amb un gol de John Martín, i no va ser fins a la represa quan Estuani un cop més va sortir al rescat. Malgrat no haver pogut entrenar durant la setmana per lesió i jugar infiltrat, l'uruguaià va tornar a mostrar la seva efectivitat fent l'empat a un en el 66. L'entrenador Mitchell destaca que la salvació està a les mans de l'equip.
8: És bona sensació perquè depenen de nosaltres mateixos. És un partit difícil d'entendre, però és un bon punt perquè nosaltres som capaços de fer dos partidats contra l'Atlético i contra els necessitarem, no ho sé, si 4, en 4 segur, però no sé si 3 també, veurem.
7: Un cop completada la jornada 36, tant l'Espanyol com el Girona queden fora de les darreres posicions. Els blanquiblaus són 14ens amb 42 punts, 3 més que el Mallorca, que marca el descens amb 39. El Girona és 15è amb 40 punts, un per sobre de la zona vermella. Queden 2 jornades perquè acabi el campionat i tots dos equips depenen d'ells mateixos per salvar-se. El Barça buscarà demà revalidar el títol de campió de la Copa de la Reina. S'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid a la final que es disputarà a Gran Canària. Si la guanya, sumarà el tercer títol del curs després d'haver aixecat la Supercopa i la Lliga. L'equip arriba amb les úniques baixes de Graham Hansen, que intentarà estar disponible d'aquí a una setmana per a la final de la Champions, i Laia Alexandri, lesionada de llarga durada. Salma Parayuelo explica com afronta el vestidor el tram decisiu de la temporada.
9: Sabemos que son dos semanas súper importantes y que pueden ser dos semanas para cumplir dos objetivos también muy importantes para nosotras y estamos muy centradas en hacer las cosas bien estas dos semanas porque son clave. Nos hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo, tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro.
7: El Joventut es consolida a la sisena posició de la Lliga ACB després d'imposar-se al Morabanc Andorra per 101 a 79. Ricky Rubio, amb 23 punts, 7 assistències i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres en un duel que els locals van dominar gairebé des de l'inici. Dani Miret ja no va poder disposar en aquest partit d'Ante Tomic, lesionat, que es perdrà el que resta de temporada. A la Copa de la Reina d'hoquei patins, avui es completaran els quarts de final amb els partits Benvibre, Vigues i Riells i Telecable Palau. Ahir ja va quedar definida la primera semifinal que enfrontarà el Vila-sana i el Fraga. Les del Pla d'Urgell, vigent campiones, van superar el Manlleu per 2-1 en el partit dels quarts de final. Valentina Fernández va avançar les usonenques abans del descans, però Aina Florença i Luchi Agudo van remuntar el duel amb 2 gols a la represa. I en el primer partit de l'eliminatòria, el Cerdanyola va quedar eliminat amb una derrota per 2-1 contra el Fraga. Carla Font de Glòria va avançar les aragoneses i Gemma Soler va tornar a empatar, però Adriana Soto va fer el gol definitiu que deixava les vallesanes fora de competició. Les vigents campiones d'Europa i el Vila-sana, doncs, es disputaran demà a la tarda el bitllet per la gran final. Una final que es disputarà diumenge. 3 equips catalans hi aspiren ara mateix, a Gijón, aquesta Copa de la Reina.
0: I que nosaltres explicarem dilluns.
7: I tant.
0: Molt bé, Cristina, bon cap de setmana.
7: Igualment.
0: Gràcies. I és temps ara per al cinema. Si m'acompanyeu, coneixerem les estrenes d'aquest cap de setmana amb en David Navarro.
10: Bueno, ya está.
11: ¿Qué ya está?
10: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine se acabó. Quiero montar una pizzería.
11: ¿Cómo que una pizzería, por
10: pizzería
11: favor?
10: Pizzería temática de cine.
12: Judith Martín y Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
13: ¿Sabes qué película es esta?
14: Jurassic Park.
15: Mira los comentarios.
16: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
17: La pizza está brutal, 5 estrellas.
16: ¡Guay!
17: Propina de $1.15.
12: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Arc, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
18: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
19: No puedo estar aquí.
20: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
12: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.
0: I Sopa de Cabra celebra 40 anys i ho fa amb una gira que arrenca avui al Ras Matàs de Barcelona. La banda gironina actua avui i demà en un escenari icònic que ja va acollir la gravació del Vent Endins l'any 93 i també el concert de comiat del 2001. Les entrades estan exaurides, però aquest mes de maig Sopa de Cabra actuarà també a Sant Feliu de Pallerols i a Sabadell. La gira es reprendrà el juliol i es tancarà al setembre a Tarragona.
21: Però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa.
0: I abans d'acomiadar-nos, recordem que hores d'ara els docents mantenen tallada la carretera nacional 240 a Lleida. Mantindran la circulació bloquejada fins a les 12 del migdia i ho fan en el marc d'una nova jornada de vaga que avui afecta mestres i professors del Pla de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Un conflicte educatiu que podria resoldre's, recordem-ho, la setmana vinent si el govern i Esquerra Republicana segellen l'acord pels pressupostos de la Generalitat. D'aquesta manera posem el punt i final al Notícies en Xarxa en una setmana que ha estat molt intensa, molt farcida d'informació. Que passeu bon cap de setmana. Fins dilluns. Adéu-siau.
4: la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui divendres 15 de maig del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis de 11 graus centígrads. Avui previsió de dia de pluja, temps variable, temps primaveral, el que anem relatant aquests dies en els serveis informatius d'aquesta casa. A la revista d'avui, com sempre, començarem repassant el més destacat a Tordera amb l'abans informatiu. Repassarem també què diu la premsa del dia generalista, esportiva i econòmica. Píndola d'opinió, avui parlant del Barça, d'en Jordi i de Diego. Tindrem, com sempre, el repàs de la informació de servei d'avui i les efemèrides informatives i musicals d'aquest divendres 15 de maig del 2026. Primer de tot, l'actualitat informativa amb el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. La policia de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km hora. A més, el conductor ha donat positiu penal en alcohol i drogues. Una setmana on els agents de la policia local han realitzat també nova ofensiva contra les connexions il·legals a la xarxa elèctrica de diverses urbanitzacions del poble. El Fòrum per al Teatre i la Cultura estrena el mètode Gronholm aquest cap de setmana, una clàssica obra de teatre. L'entitat afronta un dels reptes més ambiciosos. Podrem veure l'obra aquest cap de setmana, aquest 16 i 17 de maig. En parlava la presidenta de l'entitat, Sofia Jajardo.
2: Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
1: La tordarenca Marta Caupena presenta demà el llibre Autisme, un canvi de mirada a la biblioteca a partir de les 11 del matí, un llibre on vol donar eines tant a familiars com també a mestres davant la situació de l'autisme. Ho explicava la mateixa autora.
3: Quan vius amb aquesta realitat, t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho.
1: S'impulsa a partir de demà una nova edició del cicle Espai de Salut. Es promouran tallers per moure el cos i menjar millor. Demà tindrem un taller al parc de calistènia per enfortir el cos. D'altra banda, el Maresme busca 20 joves emprenedors per fer créixer els seus negocis dins el programa Enlairem. El Consell Comarcal obre inscripcions d'aquesta segona edició, que ofereix formació en intel·ligència artificial, un cap de setmana de convivència en una masia i mentoratge. En esports, el Club Futbol Tordera a un pas de proclamar-se campió de Lliga i assolir l'ascens directe. Els torderencs reben un Sant Feliu de Guíxols que s'hi juga a entrar al play-off en un cap de setmana marcat també pels comiats en el Club Petit Tordera i el CEP Tordera. Un informatiu on estarem pendents de la plana comarcal, de la previsió del temps, avui amb el Patrulles en línia i nova connexió aquest matí amb els alumnes de 6è de l'Ignasi Iglesias que tanquen el que han estat aquests 3 dies de colònies. Tot plegat, ho expliquem a partir de les 10.
0: Molt bé, gràcies Lluís, fins després.
1: Fins després.
0: L'abans informatiu que ens porta a les 9 i 3 minuts, primera pausa aturada musical.

Les 9 i 6 minuts, seguim amb més actualitat del dia. Repassem ara què podem llegir a les portades de la premsa d'avui. Comencem amb els diaris catalans. L'Ara avui ja anunciava que faria un diari fet amb còmic i totes les imatges, les fotografies, són vistes des del punt de vista d'un dibuixant de còmic, concretament valencià. La portada diu l'immigrant i el seu laberint, una imatge que representa un laberint i els diferents camins i les diferents vicissituds que han de passar els immigrants fins a aconseguir els papers. La Vanguardia centra en la fotografia de Donald Trump davant d'un dels temples mítics de la Xina, juntament amb Xi Jinping. Diu Xi sedueix a Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà, acompanyat per grans empresaris tecnològics, busca oportunitats d'inversió. El líder xinès avisa que un suport dels Estats Units a la independència de l'illa podria desencadenar una guerra. Washington cancela per la seva part el desplegament previst de 4.000 soldats a Polònia. Més notícies. L'economia creixerà fins al 2030 amb 1 milió d'immigrants més. L'autoritat fiscal augura la pujada del PIB, tret d'una sotregada per la guerra de l'Iran, però troben necessari un ajust de 15.000 milions. La Generalitat veu marge per millorar les condicions laborals dels docents. La reunió d'ahir va acabar sense acord i les parts es van tornar a citar per dimarts que ve. Dos apunts més. Els ajuts per caçar senglars es tripliquen fins als 8 milions. I el Madrid guanya entre xiulets a Mbappé i a Vinícius a l'Oviedo. Seguim de La Vanguardia, anem al periòdico, que diu que les màfies s'apoderen de la gestió il·legal de residus. Els delinqüents ofereixen retirar runa d'obres de construcció i la desvien a parcel·les de particulars. Catalunya registra més de 300 vehicles abandonats en espais naturals. La Guàrdia Civil ja va multar 17.000 abocaments il·legals a Espanya el 2025. Imatge també per Donald Trump i Xi Jinping, que diu exhibeixen sintonia. El líder xinès està amb el president dels Estats Units i diu ser socis i no rivals, però l'adverteix que gestionar malament Taiwan pot desencadenar un xoc. Més notícies al vot del malestar social canvia de bàndol 15 anys després del 15M. El Port farà un gran concurs per dissenyar una rambla fins al BTC amb amarres. El moll de la fusta rehabilitarà les pèrgoles per a usos ciutadans. Intentem seguir ara. El Fòrum del Mediterrani desembarca el juny a Barcelona. El còmic Barcelona obre avui amb menys espai, però rècord de convidats. I l'edifici de l'explosió al Poblenou no corre risc d'ensorrament. Entrevista a Pérez Llorca, diu vull tenir una relació institucional correcta amb Illa i parlar del finançament. És una entrevista feta per aquest diari al president de la Generalitat Valenciana. Completem els diaris catalans amb la portada del Punt dedicada al monestir de Pedralba. Es titula Història viva. El monestir celebra els seus 700 anys amb un futur prometedor. El desacord continua. La mesa entre el govern i els sindicats d'educació es tanca sense una entesa. Anem a les portades de la premsa de Madrid. Comencem primer de tot amb el diari El Mundo, que destaca la seva portada, la imatge, en aquest cas, de Juanma Moreno. Diu, una majoria a Andalusia donarà centralitat al canvi a Espanya. S'ha produït, diu, un clic, un canvi de mentalitat en una nova Andalusia amb més progrés i millor preparada. Una part important de l'electorat orfe del PSOE s'ha centrat en l'única opció viable, el PP. O majoria absoluta o embolic. Un pressupost andalús no pot dependre d'un senyor de Vox que viu a Madrid. Anèssima imatge de Xi Jinping saludant a Donald Trump. Diu que Xi es posa ferm i empeny a Trump a no interferir a Taiwan i evitar un conflicte.
Aliats de Riquelme li recomanen que desisteixi davant de Florentino. Subratllen que el problema no és l'aval, sinó la falta de temps per muntar alguna cosa seriosa. Veuen difícil reclutar empresaris per una junta contra el president d'ACS. Queixa del Partit Popular Europeu a von der Leyen per permetre a Espanya utilitzar els fons europeus per pagar pensions. I les denúncies per no utilitzar el català es disparen un 50% amb el socialista Salvador Illa. Més portades de La Razón. Saltem al diari ABC amb imatge de Xi Jinping i Donald Trump estrenyent les mans. Diu Xi Jinping demana a Trump que s'allunyi de Taiwan si vol fer negocis a la Xina. I les trampes de Sánchez amb els fons europeus irriten a von der Leyen. L'extensió de l'escàndol de l'ús del diner comunitari per pagar les pensions obliga la presidenta de la comissió a aplacar Alemanya i Holanda si vol aprovar els pressupostos de la Unió. L'autoritat fiscal independent reclama al govern un ajust realista i creïble de 15.000 milions per complir amb la Unió Europea. I completem la premsa generalista amb la portada del diari El País, també amb imatge de Xi Jinping i Donald Trump. Diu que Xi avisa a Trump de que la seva relació depèn de Taiwan. Per la seva banda, Iran obre l'estret d'Hormuz als petroliers amb destí a països asiàtics. Entrevista al candidat del PP andalús, Juan Manuel Moreno, diu un govern amb Vox és un govern impossible. En internacional, Cuba es queda sense reserves de combustible i les protestes s'intensifiquen. Les apagades són cada vegada més constants i perllongades. Un tràmit frena l'accés immediat al treball a milers d'immigrants. Els professors de quatre comunitats estan en peu de guerra. I forta xiulada del públic del Bernabéu a Vinícius i a Mbappé. Acabem amb un destacat de l'entrevista a Diego Luna. Diu, intento no perdre el temps amb els missatges d'odi. Dos minuts i arribem a un quart de 10 del matí. Passem de la premsa generalista a la premsa econòmica i esportiva. L'esportiu, amb imatge de Cristian Estuani, celebrant el gol que com a mínim va donar un punt ahir al Girona, titula Mal Menor. El veiem a la fotografia de portada celebrant el gol. Estuani torna a rescatar el Girona, que ho prova tot amb Montilivi empenyent, però només pot igualar el 0-1 de la Real Societat. L'equip de Mitchell surt de la zona de descens i es jugarà la continuïtat a primera en les dues últimes jornades. L'Esport dedica la portada a Mbappé en el partit d'ahir. Parla d'incendi Mbappé. Atronadora xiulada del Bernabéu al francès, que va respondre amb un pols al seu tècnic. M'ha dit que sóc el quart davanter de la plantilla. Kylian va defensar el treball de Xavi Alonso i Arbeloa i va respondre: també ell va marcar més gols a la primera part de la temporada. Mundo Deportivo, imatge contraposada, diu que puja Joao Pedro. El brasileny del Chelsea és ara l'objectiu número 1 de la llista de nous en de la direcció esportiva del Barça. I baixa Julián Álvarez. Si ha de vendre l'argentí, l'Atlético prefereix fer-ho al PSG, que apreta fort per ell, que no pas a un rival directe com el Barça. L'As, amb imatge de Mbappé al costat d'Arbeloa, diu la bronca final. Explica que el triomf intranscendent del Madrid acaba amb un foc creuat entre Mbappé xiulat i Arbeloa. El francès diu, m'ha dit que sóc el quart davanter. El tècnic diu que no li he dit això, però no pot ser titular un jugador que fa 4 dies no va poder estar en un altre partit. Aquí decideixo jo. El Marca diu, el Bernabéu no perdona i Mbappé explota contra Arbeloa. Xiulada monumental a Kylian i xiulada a Vinícius. El club va enviar a retirar pancartes contra Florentino Pérez. I acabem amb la premsa econòmica. El diari Cinco Días diu que la banca dispara les recompres d'accions que es multipliquen per 6.
El Economista diu que la producció de querosè a Espanya bat el seu rècord històric. Les aerolínies incrementen els seus repostatges i les vendes creixen un 7%. I finalment, Expansión diu que Telefònica creix a Brasil i Espanya i vola a la borsa. El valor es dispara gairebé un 6% després de confirmar objectius anuals i dividends. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui. Fem una nova pausa musical, tornarem amb un article d'opinió.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Vuit minuts i ens plantem a dos quarts de deu del matí. Dels titulars del dia ens quedem també amb la reflexió que avui va, com dèiem, sobre el Barça. Ens la signa el nostre company Jordi Diego. Bon dia.
8: Bon dia, Tordera. Per fi, una bona notícia i una alegria per als culers. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga aquest passat diumenge amb un enfrontament en el Camp Nou contra el Real Madrid. I va guanyar aquest partit i li va donar l'oportunitat de crear-se campió matemàticament. Això ens ha alegrat a tots els barcelonistes, però en el Real Madrid no li ha fet el mateix efecte. En el Real Madrid, i sobretot en el seu president, en Florentino Pérez, que portava ja dues dècades de president d'aquest club, ha fet una convocatòria de noves eleccions, per la qual és la seva dimissió com a president. Però això no ho ha fet d'una manera elegant, sinó que ha fet una roda de premsa que va ser una pantomima, i posteriorment unes declaracions amb les que ha acusat en el Barça de comprar els àrbitres. Quan un equip guanya, pues, de vegades guanya perquè juga millor. Altres vegades la sort l'acompanya. En aquest cas, no es pot dir que un equip compra àrbitres d'aquesta manera tan pública. Això no està bé, això no és esportista, això és una mala jugada. Però bueno, aquesta victòria del Barça ha ajudat a que aquest senyor pues, deixi la presidència. També ha ajudat a deixar la presidència pel vestuari del Real Madrid, que el té fet un fàstic. Fins i tot es peguen bufetades, hi ha agressions físiques entre alguns jugadors. Va ser una bastant notòria, ha sigut fa unes darreres setmanes, quan dos jugadors, inclús un d'ells, va tindre que anar a l'hospital. Això sí, els hi han posat una multa al Real Madrid, els hi ha posat una multa de mig milió d'euros a cada un d'ells jugadors. Però bueno, no sé si això ho arreglaran així o no ho arreglaran així, perquè les victòries és l'únic que fa satisfacció en un club de futbol, i el Real Madrid últimament va bastant escàs d'aquestes victòries. Visca el Barça, i el Barça sí que ha tingut una victòria, i el Barça sí que és campió de Lliga aquest any. Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.
7: Gràcies, Jordi, per aquesta píndola d'opinió. Arribem a 5 minuts per dos quarts de 10 del matí. Ara més música.

0: Do la do.
1: Radio Tordera.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
4: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Radio Tordera.
6: Un minut que passa de 2:15 del matí d'avui divendres 15 de maig del 2026. La temperatura ara mateix és de 13 graus centígrads. Ara mateix no plou, però la previsió és que ho faci en breu durant tot el dia d'avui. L'humitat relativa és del 85%, el vent bufa amb 8 km per hora. Avui és el Dia Internacional de les Famílies, el dia de l'objecció de consciència i el dia d'anar amb bicicleta a la feina. Avui es celebra Sant Isidre Llaurador i avui fa anys l'actor Tim Roth, que en fa 65. La farmàcia de guàrdia avui i el cap de setmana és la farmàcia Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Avui, com dèiem, esperem un dia inestable, amb força pluja que podria ser de caràcter tempestuós a partir de la tarda. La màxima no superarà els 15 graus. Cap de setmana el que ens tenim per davant, primaveral, amb temps canviant, amb estones de sol, de núvol i algun plogim. Mínima de 9, màxima de 17. El riu manté el seu cabal, amb 2 metres cúbics per segon. El calendari del pagès diu que hem de plantar mongetes tendres. Diu si sembres bledes al maig, per Nadal encara en tindràs. Avui divendres hi ha mercat a Sant Pol. Avui llegim que els Mossos d'Esquadra detecten més robatoris amb violència comesos per nens d'entre 11 i 13 anys que van en patinet. Els agents no els poden imputar cap delicte perquè són menors de 14 anys i s'ha de limitar a retornar-los als seus pares i a informar-ne la Fiscalia de Menors. Avui a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera us recomanem recuperar les diferents connexions que hem anat fent aquests dies amb els diferents espais de colònies de les escoles de Tordera. I ens quedem amb una frase d'Albert Einstein. Diu, el sentit comú és una col·lecció de prejudicis adquirits als 18 anys.

0: Radio Tordera. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera. Perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.

106.1 FM. Radio Tordera.

0: Dos minuts i ens plantem a 3:15 del matí, revisem els arxius dels serveis informatius d'aquesta casa, anem a repassar què era notícia en un dia com el d'avui, en un 15 de maig a Tordera. Fa 10 anys entrava la recta final perquè comencessin les obres de restauració del monestir de Rocarrossa que podrien estar enllestides, explicàvem, a finals d'estiu. Recordàvem que aquell era un dels projectes que quedava pendent d'executar, fruit del finançament a través del percentatge cultural que li pertocava a Tordera pel fet que l'autopista C32 passés pel terme municipal. Aquella era una reforma necessària i reclamada, ja que el monestir acumulava desperfectes de molts anys. Només quedava adjudicar l'obra a l'empresa que la duria a terme. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tordera, Josep Llorenç, explicava en què consistirien les obres de millora.
1: Les obres com a tal, bàsicament, el que pretenen és restaurar tot el que és la coberta del monestir, fer els tancaments i assegurar-los, i deixar tota la part del terra i assegurar les diferents obertures laterals que tenien certs desperfectes i que podien patir en algun moment, doncs, de caure o d'acabar desmuntant-se definitivament. Per tant, el que fem és conservar l'estructura íntegra del monestir per consolidar-la i perquè no hi hagi accés quan no n'hi hagi d'haver. És a dir, hi podrà haver accés quan calgui, després hi haurà doncs, tot el procés de parlar amb l'associació de veïns, de Rocarrossa, amb la gent del Cercle d'Història, amb les propostes que pugui tenir l'Ajuntament per veure quin serà el procés per poder-hi accedir o no. Però d'entrada doncs quedarà, diguem-ne que reformarem l'estructura i quedarà tancat l'accés i restringit només per quan s'hi hagi d'entrar.
0: Ara, un dia com el d'avui, de fa 5 anys, l'Ajuntament adaptava els nous límits de velocitat permesos en vies urbanes i travessies en compliment de la nova normativa de trànsit i circulació establerta per la DGT. Es tractava d'una reforma d'àmbit estatal que s'aplicava a partir d'aquell dia. La normativa fixava una velocitat màxima de 20 km per hora a les vies amb una plataforma única de calçada, de 30 km per hora quan hi havia un únic carril per sentit de circulació i en vies de dos carrils o més per sentit de circulació a 50 km per hora. A la pràctica, això volia dir que la nova normativa de trànsit reduiria la velocitat màxima a 30 km per hora en la major part dels carrers de Tordera. El sergent de la policia local, Carlos Alemany, recordava que Tordera ja tenia aplicat un límit de velocitat en via urbana de 30 km per hora. Com a novetat, Alemany recordava que en vies amb una plataforma única de calçada, com per exemple carrers com Sant Ramon, Santa Llúcia o trams del Camí Ral, la velocitat permesa seria de 20 km per hora.
2: Bueno, en principi nosaltres ja teníem la limitació a l'entrada del poble, ja marcava 30, que en principi, bueno, el que més ens afecta a nosaltres són que totes les vies que tenen un únic carril per sentit de la circulació, perquè aquí no tenim carrers que tinguin diverses vies per sentit de la circulació, és una única o carrers de sentit únic, doncs aquesta la limitació és a 30, que ja ho teníem, però bueno, és bo recordar-lo, i ha entrat aquesta normativa específica a partir d'ahir, dia 11. I després tenim les vies en què hi ha una plataforma única entre la calçada i la vorera, que aquí està limitat a 20. En aquest cas, per exemple, tenim casos com el camí, un tram del Camí Ral, carrer Sant Ramon, carrers del centre i demés, que la calçada i la vorera és una plataforma única, i hem de tenir present que aquest carrer està limitat a 20.
0: El canvi normatiu havia estat motivat pel protagonisme que adquiria a les zones urbanes l'ús compartit de vies entre motocicletes, ciclomotors, bicicletes, vehicles de mobilitat personal, patinets i vianants. Això havia significat un canvi important en la forma que els ciutadans es desplaçaven per la via pública, en especial als nuclis urbans. L'objectiu final era aconseguir unes zones més segures i saludables i rebaixar d'aquesta manera el percentatge d'accidents. Carles Alemany assegura que la ciutadania havia de ser conscient d'aquelles limitacions i que no descartaven fer controls per fer-ho complir.
2: Sobretot la reducció a 20 en vies que hi ha una plataforma única és per això, seguretat bàsicament dels vianants, perquè són carrers que hi ha un major risc de possible atropellament i el que sigui. Doncs el que hem d'intentar és que la gent compleixi amb la normativa, possiblement esporàdicament en farem controls per recordatori de la normativa, però la gent ha de tenir-lo molt present, no? Ja la limitació de velocitat ja la teníem a l'entrada del poble a 30, la gent ha de ser conscient d'aquesta limitació i entre tots hem de poder conviure i sobretot que la gent pugui passejar tranquil·lament pel poble sense risc i respectant aquestes velocitats dels vehicles.
0: I avui fa un any l'Auditori del Teatre Claver acollia l'acte oficial de lliurament dels premis del quart concurs de relats curts per la diversitat sexual i de gènere, que, impulsat pel Consell Comarcal del Maresme, volia incentivar una literatura inclusiva que reflectís la diversitat de la societat. L'acte, organitzat en col·laboració amb l'Ajuntament de Tordera, donava visibilitat també al col·lectiu LGTBI+, de la població, i servia de plataforma per refermar el compromís de les administracions amb les polítiques d'igualtat. La consellera delegada de Drets i Serveis a les Persones del Consell Comarcal del Maresme, Marta Paset, regidora també a l'Ajuntament de Tordera, ho explicava.
3: Des del Consell Comarcal sí que el que mirem de fer és d'apropar-nos al territori, no? Mirar de recórrer el territori del Maresme, i quan es van plantejar on es podia fer, doncs, el fer, doncs, dues de les guanyadores aquí, doncs van dir, doncs, ho vam tenir clar, no? Vull dir, ara aquesta vegada, doncs, toca que vinguem a Tordera, perquè també a Tordera, doncs, conegui tot el que estem treballant en aquest àmbit, en aquest cas el LGTBI, a nivell comarcal, no? I, per tant, doncs, és una manera també d'apropar els serveis del Consell Comarcal a la població i que també puguin conèixer, doncs, quina és la feina que hi estem fent.
0: I fins aquí les efemèrides informatives d'un 15 de maig al nostre poble. Anem amb música, ho fem amb una notícia que llegim avui que s'anuncia pel 2027 la inauguració d'un museu dels Beatles en el número 3 de Savile Row de Londres, l'edifici on van fer el seu últim concert. Era la seu d'Apple Corporations, la discogràfica dels Beatles, i l'estudi on van gravar l'àlbum Let It Be. El gener de 1969, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison i Ringo Starr van donar aquí el seu últim concert en el terrat de l'edifici. Ens quedem amb el record de la música del Quartet Britànic.

Escoltàvem els Beatles amb aquest Here Comes the Sun, tot un clàssic de la seva discografia, per parlar d'aquest museu que, com dèiem, veurà la llum en principi el 2027 en el lloc on farien el seu darrer concert. Ens n'anem ja cap a les 10 del matí, ens en separen 7 minuts i ho farem a través d'efemèrides musicals. En un dia com el d'avui, en un 15 de maig de l'any 1948, a Anglaterra, naixia Brian Eno, teclista, cantant, compositor i productor de rock. També formaria part de la banda de Roxy Music.

Escolta'm, els Roxy Music, i pràcticament ens acomiadem per arribar a les 10 del matí recordant que en un dia com el d'avui de l'any 1953, sense moure'ns avui del Regne Unit, naixia Mike Oldfield. Amb ell ens acomiadem. Que tingueu un bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu-siau.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La policia del municipi intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava 75 km hora. El conductor també ha donat positiu penal en alcohol i drogues. Una setmana en paral·lel on els agents de la policia local han realitzat una nova ofensiva contra la connexió il·legal a la xarxa elèctrica en diverses urbanitzacions. Som divendres 15 de maig. Us expliquem també que el Fòrum per al Teatre i la Cultura estrena l'obra El Mètode de Grand Hall aquest cap de setmana. L'entitat afronta un dels seus reptes més ambiciosos aquest 16 i 17 de maig al Teatre Clavé. Sofia Gajardo és presidenta de l'entitat.
2: Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
1: La tordarenca Marta Caupena presenta demà el llibre Autisme, un canvi de mirada. L'acte serà a la biblioteca a partir de les 11 del matí. Ella mateixa ens explica els motius de fer el llibre.
3: Quan vius amb aquesta realitat, t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho.
1: S'impulsa a partir de demà una nova edició del cicle Espai de Salut. Es promouran tallers per moure el cos i menjar millor. I el Maresme busca 20 joves emprenedors per fer créixer els seus negocis amb el programa Enlairem, Enlairem. El Consell Comarcal obre les inscripcions per aquesta segona edició, que ofereix formació en intel·ligència artificial, un cap de setmana de convivència en una masia i mentoratge personalitzat de forma totalment gratuïta. En esports, el Club Futbol Tordera, a un pas de proclamar-se campió de Lliga i assolir l'ascens directe. Els tordarencs reben un Sant Feliu de Guíxols que s'hi juga entrant al play-off. Un cap de setmana marcat també pels comiats al Club Petit Tordera i al CEP Tordera. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest divendres, també per al cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment avui jornada marcada pel cel ennuvolat i per aquests primers ruixats que han caigut aquesta darrera matinada, en general poc importants, estem parlant de dècimes de litre, però esperem que s'animi més a partir de mig matí, migdia, molt estirar. Les precipitacions anirien guanyant protagonisme des de l'interior cap a la costa i del nord cap a sud. Per tant, unes precipitacions que acabaran escombrant i afectant a bona part del Maresme, sobretot durant la tarda. Tot això amb unes temperatures que baixen de forma clara, han baixat les mínimes i faran el mateix les màximes, de forma notable, de fet, si les comparem amb les d'ahir, a conseqüència també del domini de la nuvolositat. Per la seva banda, el vent bufarà de fluix a moderat, de mar cap a terra, i la situació marítima estarà força alterada, amb una maror, marees de forta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, dominarà el sol. Això farà que pugin una mica les temperatures, sobretot les temperatures diurnes, i de precipitacions d'entrada, com a molt, de mala tarda, alguna gotellada a la zona interior del Maresme. I diumenge, a ultimíssima hora del dia, ja entrada la nit de diumenge a dilluns, podríem tenir algun ruixat puntual al Maresme Nord.
1: Informatiu que completarem amb espais habituals, amb la Plana Comarcal, aquest matí en connexió amb colònies, amb els alumnes de 6è de l'Ignasi Iglesias, i a continuació el programa Patrulles en línia, avui amb la presència dels Mossos d'Esquadra per parlar del Dia de les Esquadres. Tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest divendres 15 de maig. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent va tenir lloc en el marc del control de vehicles de mobilitat personal, on es va immobilitzar un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'assolir els 75 km hora, quan el límit legal per aquest tipus de vehicles és de 25 km hora. A més de l'excés de velocitat, el jove va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consum de substàncies estupefaents. El patinet ha quedat immediatament immobilitzat i el menor ha estat denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. D'altra banda, la policia local ha mantingut la pressió aquesta setmana contra el frau en els serveis bàsics. Durant aquesta setmana s'han dut a terme un nou dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat. L'operatiu s'ha centrat en diverses urbanitzacions del municipi, on s'han detectat i tallat nombroses connexions il·legals a la xarxa pública. Aquestes actuacions formen part d'una campanya permanent per garantir la seguretat de les instal·lacions sovint precàries i en risc d'incendi i combatre les activitats il·lícites que solen anar vinculades a aquests fraus elèctrics. Si mirem el cap de setmana, el Fòrum per al Teatre i la Cultura ja ho té tot a punt per la seva gran estrena d'enguany. Aquest dissabte 16 i diumenge 17 de maig, el Teatre Clavé acollirà la representació del mètode Gronholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galzeran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una multinacional, on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina la tensió amb l'humor i explora fins on som capaços d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i interpretació, ja que la quantia i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar ningú indiferent.
1: Doncs la podeu trobar el dissabte 16 de maig i el diumenge 17 al Teatre Clavé de Tordera a les 7 de la tarda. I aquesta obra tracta, bueno, és una comèdia i tracta d'una entrevista de feina on van quatre candidats i passen moltes coses, un embolic bastant heavy amb el qual després al final es desenvolupa tot i es veu el resultat. Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
0: El repertori de personatges està compost per tres actors i una actriu que interpretaran quatre candidats al lloc de feina. Cada un jugarà les seves cartes per aconseguir l'objectiu i des de la direcció s'ha assegurat que ens sorprendran en algun moment de l'espectacle. Els actors Joan Mongé i Andrea Soler explicaven dos dels personatges de l'obra.
2: Em dic Andrea Soler, soc la Mercè de Gas i bé, vinc a fer una entrevista, la quarta ja, aviam si tinc sort i em donen la feina. I bueno, la Mercè és una dona amb moltes aspiracions i molt decidida a tot el que ella vol aconseguir.
3: Tenim en Joan Mongé, que representa Carles Bueno, un home que ve del sector de la farmàcia, farmacèutic, i amb ganes de sortir d'aquest món, intentar aconseguir aquesta entrevista, sigui com sigui, però darrere hi ha un misteri.
0: Amb aquesta representació, el Fòrum per al Teatre i la Cultura referma la bona salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Clavé, a través de www.teatreclavé.cat. Les representacions seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda.

0: La biblioteca acull demà la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada de l'autora Marta Caupena. Quan un infant rep el diagnòstic de TEA, no només canvia la seva realitat, sinó també tot el seu entorn. Aquesta guia neix amb la voluntat de trencar mites, oferir suport i transformar la manera com mirem i acompanyem aquests infants. Caupena ens explica els motius de fer aquest llibre.
1: Els motius van ser tant personals com professionals. Per una banda, doncs, volia ajudar famílies a no sentir-se tan perdudes ni tan soles com quan vius amb aquesta realitat, t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho, i a vegades es queden a mig camí, no? Aleshores, el llibre neix precisament d'aquesta necessitat de facilitar camins, de generar empatia i d'entendre millor les persones dins d'aquest espectre.
0: En aquest sentit, al llibre aprendrem a reconèixer les necessitats dels infants, a crear entorns d'aprenentatge segur, a comprendre les seves emocions i a actuar davant conductes desafiants. La presentació serà demà a les 11 del matí a la Biblioteca de Tordera amb la col·laboració de l'associació AFETS. I s'impulsa a partir de demà una nova edició del cicle Espai de Salut. Durant els mesos de maig i juny, Tordera posa en marxa aquest cicle, una campanya titulada Salut en Moviment, Cos, Alimentació i Benestar. Es tracta d'un conjunt de tallers totalment gratuïts i adreçat a adults, organitzats per la Taula de Salut Comunitària. Una programació molt variada i que s'estrenarà demà a 10:45 del matí al Parc de la Calistènia amb el títol Enfortim el cos. Des de l'organització recorda que totes aquestes activitats busquen crear espais de trobada i aprenentatge per millorar la salut física i mental dels tordarencs i tordarenques de forma activa i accessible. I el Consell Comarcal del Maresme obre les inscripcions per la segona edició del programa Enlairem el nostre projecte. Si tens menys de 35 anys, el programa ofereix 20 places gratuïtes que inclouen formació en intel·ligència artificial, un cap de setmana d'immersió en una masia rural per fer xarxa i, finalment, un procés de mentoratge individualitzat per polir l'estratègia de creixement. Les activitats començaran al juny, les places són limitades, per participar-hi només heu de presentar la vostra candidatura a la web del Consell Comarcal del Maresme.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest dissabte a les 5 de la tarda el Municipal d'Esports acollirà el duel decisiu del Club Futbol Tordera. En l'última jornada de la temporada regular els torderencs arriben líders amb 69 punts, dos més que els Sils, i depenen de si mateixos per conquerir el títol de Lliga i aconseguir l'ascens directe a Segona Catalana. Tot i que un empat podria ser suficient gràcies a la diferència de 9 gols en el gol a Braix, una victòria evitaria qualsevol dubte i suposaria la desena victòria consecutiva de l'equip, una fita inèdita en els darrers anys del club. Al davant, però, tindran el Sant Feliu de Guíxols, el tercer classificat que lluitarà de valent per consolidar-se com un dels 6 millors tercers de la categoria i assegurar-se així una plaça de play-off d'ascens. Actualment ocupen la cinquena posició d'aquesta llista amb 60 punts, però estan seguits de prop de diversos equips. Una derrota al Municipal podria deixar-los fora de les fases, per la qual cosa el conjunt visitant, que compta amb el màxim golejador de la Lliga, es presenta com un rival d'alta exigència. A la mateixa hora, el Club Petit Tordera acomiadarà la temporada visitant la pista del GEC, amb els torderencs amb la cinquena plaça assegurada i els gironins. Amb l'única aspiració de pujar fins a la vuitena posició, el partit es presenta sense pressió a la taula classificatòria. L'enfrontament, però, servirà per acomiadar Arnau Vila, que disputarà el seu últim partit. A més, es manté la incògnita sobre la continuïtat d'altres membres de la plantilla i del mateix entrenador, la renovació de la qual encara no s'ha anunciat. Una mica més tard, a 6:15 de la tarda, el CEP Tordera disputarà el seu darrer partit al pavelló dels Països Catalans contra el Cerdanyola. Amb la permanència ja garantida, les tordarenques volen oferir una darrera victòria a l'afició, que ha estat un pilar fonamental durant una temporada molt exigent. Amb la mirada posada en el curs vinent, el conjunt de Marc Alonso no baixarà els braços en els dos partits restants, amb l'objectiu de demostrar tot el potencial de l'equip i atreure futures incorporacions. Finalment, diumenge a les 6 de la tarda, l'Atlètic Club Tordera rebrà la visita del Cadaqués, antepenúltim classificat. El conjunt local buscarà segellar la tercera victòria consecutiva per encarar el tram final de la competició sense despenjar-se de la lluita per la segona plaça. Aquesta posició, que actualment es troba a 5 punts de distància, atorga l'ascens a preferent dues categories superiors. Podreu seguir el partit en directe del Club Futbol Tordera i del Club Petit Tordera a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i també el segon canal, respectivament. I tota la informació esportiva ampliada avui a partir de les 8 de la tarda en el show diari de Ràdio Tordera.

0: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de la diàlisi en l'últim any impulsant el tractament a casa. Ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a requerir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment en els propers anys. Ens ho explica en la següent crònica, Maite Polo.
1: El Clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Transplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
2: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
3: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
1: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
0: El govern i els sindicats es citen per dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la taula sectorial d'educació amb la consellera Esther Niubó. El govern insisteix en millores per la inclusivitat, mentre que els sindicats exigeixen tractar també els millors salaris en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenir les convocatòries de vaga. Ens amplia informació Esther Minguell.
4: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè, que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc sobretot.
4: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
6: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
7: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
4: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Parlem del temps. El temps per aquest divendres i per al cap de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
8: I avui tornem a parlar d'un temps insegur aquí a la comarca. Al pas d'una línia frontal, amb aire fred al damunt, farà d'entrada que baixin les temperatures. Han baixat les mínimes i també baixaran les màximes, amb un ambient frescot en el dia d'avui. Fins i tot nevarà cap a l'àrea del Pirineu. Tornant aquí a la costa, aquesta darrera matinada hem tingut alguns ruixats irregulars, febles, poc importants, però aquesta tarda s'esperen precipitacions que es faran generals. Ja a partir del migdia poden afectar qualsevol punt del Maresme i començaria a millorar de cara al vespre. Cap a última hora de la tarda, vespre, és quan esperem que les clarianes vagin guanyant protagonisme. Però fins aleshores haurem tingut, com dèiem, xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca i que localment seran d'intensitat moderada. En general, no esperem grans quantitats de precipitació. Com ja hem dit, temperatures més baixes en una jornada a la qual el vent aquesta tarda bufarà del sud-est moderat i la situació marítima estarà dominada bàsicament per la maror, amb fins i tot marees de forta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà, dissabte, s'espera un temps tranquil, un temps més estable. Hi haurà alguns núvols, sobretot a la tarda, sense descartar alguna gotellada en punts de l'interior cap al serrà de litoral, però en general no esperem precipitacions. Evidentment, amb més sol, demà les temperatures pujaran, especialment a les hores centrals del dia, amb vent que bufarà fluix com a molt lleugerament moderat de mar cap a terra i amb una situació marítima que continuarà una mica alterada, força remenada per la maror i per la mar de fons que tindrem a tot el litoral maresmenc. Diumenge el temps millora una miqueta més, per tant, temperatura que puja lleugerament. En una jornada a la qual al matí podem tenir alguns núvols, sembla que sense precipitacions, i a la tarda també predominaria el sol, però amb nuvolades que, entrada ja la nit de diumenge a dilluns, podrien deixar algun xàfec puntual. Poca cosa, tot plegat. Per tant, un cap de setmana en general tranquil, tot i que avui les precipitacions estaran a l'ordre del dia i, a més, les temperatures seran força baixes.

0: Bé, i avui els alumnes de 6è de les Colines i Iglesias afronten ja el darrer dia de colònies i, com podreu comprovar a continuació, encara amb molta energia als seus cossos, malgrat totes aquestes activitats i tots aquests dies de convivència de colònies. Alberto, bon dia.
1: Bon dia, Lluís. Doncs ho intentem, tenir aquesta energia per afrontar aquest darrer dia, tu, que tenim moltes ganes també, clar que sí.
0: I tant, s'ha d'aprofitar. I a veure què ens expliquen aquests nois i noies de 6è, a veure les darreres aventures que han viscut en aquestes colònies.
1: Doncs sí, efectivament, ara tenim aquí a quatre protagonistes d'aquestes colònies, que són l'Avi, l'Helena, l'Ainhoa i en Dayan, que us aniran explicant, i dir-vos això, que ahir van caure més rodonets, que el primer dia, Van caure rodons a les lliteres, sí.
0: És que aquest ritme no es pot aguantar, Déu-n'hi-do.
1: Exacte, és un ritme intens. Doncs vinga, va, doncs passem amb els protagonistes d'aquestes colònies.
2: Hola, bon dia, sóc l'Avi i avui us explicaré sobre la platja i la piscina. Primer vam anar a la platja, que encara que no ens podíem banyar, vam fer moltes coses molt xules, jocs i diverses coses. Després vam anar a la casa de colònies i vam anar a la piscina, que hi havia diverses coses per poder jugar. I després ja ens vam anar a la dutxa. I ara us passo a la meva companya, l'Helena.
3: Hola, sóc l'Helena. Ara us seguiré explicant què vam fer després de les dutxes. Després de les dutxes vam anar a sopar, que per sopar hi havia sopa i lasanya, i de postre, iogurt. Després vam venir els monitors i vam fer un joc de nit. Vam estar dues persones amagades i els altres els van buscar. Després vam anar a la discoteca, que això us ho explicarà la meva companya Ainhoa.
4: Hola, sóc l'Ainhoa i us explicaré la disco. Nosaltres, després del sopar i del joc de nit, vam anar cap a la disco, on s'ho va passar pipa, perquè van posar temes molt, però molt guais, com per exemple la Morocha, la Marina està morena, el Waka Waka i moltes més. I el que almenys ens va agradar va ser que els monitors van preparar diferents coreografies per poder ballar-les.
5: Hola, soc el Dayan. Quan van anar a les habitacions, ens van a pedir guardar les coses en les maletes, mochilas o otras cosas. Quan vam despertar, ens dim cuenta que teníem gomets.
1: Caram, tu.
0: Per tant, una innocentada, no? Com...
1: Ara meva, i això què ha passat? Qui deu haver estat, això?
5: S'ha fet.
1: Ah, no ho sabem. Lluís, són cosetes que passen a les colònies.
0: Sí. Són coses molt habituals de les colònies.
1: Sí, sí. Bueno, doncs aquesta petita crònica, aquest petit repàs de com han anat aquestes darreres hores.
0: Molt bé. Com es planteja aquest matí, Alberto, d'activitats?
1: Sí, doncs estem pendents una mica del temps. Al principi el que tenim previst és conèixer una mica més caldetes i fer una descoberta pel poble. Amb una gincana, bueno, buscant algunes dades, proves, preguntant a la gent d'aquí. És el que tenim previst, esperem que el temps aguanti, si no sempre hi ha alternatives. Per tant, ja veurem com va el matí, després dinarem, i ja avui, com a darrer dia de colònies, després de dinar, doncs, cap a dos quarts, tres quarts de quatre, doncs ja marxarem cap a Tordera, cap a l'Ignasi Iglesias, per finalitzar aquesta aventura.
0: Doncs molt bé, esperem que el temps us acompanyi, que us respecti i pugueu realitzar ja aquestes darreres activitats de matí i, sobretot, bon viatge de tornada.
1: Molt bé, si ara quan deia això, Lluís, dic que s'acaba l'aventura, m'estaven dient aquí els protes, veien no amb el cap.
0: Sí,
1: que
0: no.
1: No vol quedar uns més dies per aquí.
0: Sí. Bueno, sí. Això és bona senyal, això vol dir que s'ho han passat molt bé i que bé, sempre és bona senyal no tenir ganes de tornar.
1: Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies per les connexions i per poder donar l'oportunitat d'apropar el que estem vivint aquests dies aquí a Caldes.
0: Molt bé, doncs que vagi molt bé i acabar de gaudir, i moltes gràcies. Adéu-siau a tots i totes.
5: Adéu.
0: Adéu.

0: Què tal? Comencem nova edició del programa Patrulles en línia. Avui tenim amb nosaltres membres del cos de Mossos d'Esquadra, concretament tenim la Rosa i l'Enric, que són de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'Àrea Bàsica de Protecció d'Arenys.
1: Policial.
0: Tenia l'àrea bàsica apuntada, policial. Ho deixem millor amb policial. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: Bon dia.
0: Venim a parlar amb vosaltres perquè ja fa uns dies, el 30 del mes passat, vau venir al nostre poble amb una diada que per vosaltres entenc que com el cos és una diada especial. Explicau-nos per què.
1: Sí, mira, concretament és la diada que li diem de les esquadres. I és la festa anual, per dir-ho d'alguna manera, que fem els Mossos d'Esquadra a nivell territorial i descentralitzat. El cos de Mossos d'Esquadra va néixer, se li diu, la data 21 d'abril del 1719, Valls, i bueno, va tenir una història al segle XVIII, al segle XIX, fins a principis del segle XX. Quan va esclatar la Guerra Civil, pues, es va dissoldre, van passar a ser un cos dependent de la Diputació de Barcelona i es va restaurar l'any 83. Per tant, des d'aleshores, més o menys, es va voler buscar un dia, com tenen també tots els policies locals, com té la Guàrdia Civil, com té la Policia Nacional, hi ha un dia que d'una manera o altra commemorem que som Mossos d'Esquadra i aprofitem aquell dia per guardonar tant a ciutadans com a policies, ja siguin Mossos com d'altres cossos, pues actuacions rellevants que han tingut que hi ha hagut durant el curs de l'any anterior. I això ho fem cada any, també de manera descentralitzada, amb una de les poblacions de l'àrea bàsica policial.
0: Concretament, és el dia, perdona, de les esquadres.
1: Li diem dia de les esquadres.
0: Així, a seques.
1: Sí, sí, és el dia de les esquadres. Llavors, l'organització dels Mossos, perquè l'entenguem una mica, a nivell de territori, és l'àrea bàsica policial d'Arenys, de Mar, cobreix tot el que és l'Alt Maresme. Per tant, des de la Riera d'Arenys, Arenys de Mar, Arenys de Munt, fins a tocar amb el Tordera. I dins d'aquesta àrea bàsica policial, quan que és un territori molt gran i amb molta població, tenim una comissaria de districte Pineda, que són els Mossos que directament donen servei a la vostra població. Per tant, cada àrea bàsica policial fa un dia de les esquadres. Llavors, per sobre nostre, territorialment, tenim regions policials. Concretament, la de la nostra, tot el Maresme, concretament, pertanyem a la regió policial metropolitana nord, amb seu Granollers, que també agafa el Vallès Oriental i l'Occidental. I el dia de les esquadres de la regió policial es va fer el dimarts passat, el dia 7 o el dia 6 de maig. I anteriorment, el primer acte que es fa de les esquadres és l'acte central. O sigui, és l'acte que agafa a tots els Mossos de Catalunya, que aquest ja fa uns quants anys que es fa el part del Fòrum a Barcelona, i en aquest, al ser l'acte central, doncs, ve el president de la Generalitat, ve la consellera, vull dir, ve una mica tots els tòtems i tots els caps del cos. Per tant, nosaltres som la tercera línia, en aquest cas com a àrea bàsica policial, i enguany doncs sempre intentem anar un poble diferent. L'any passat vam anar a Canet, fa dos anys vam anar a Sant Pol, l'altre vam anar a Pineda, i enguany ens va convidar l'alcaldessa que vinguéssim a fer l'acte enguany aquí al Teatre Clavé, i evidentment vam acceptar, i realment dir que tant el teatre com el seu personal, com l'Ajuntament, com l'alcaldessa, ens van acollir tots molt bé i va ser un acte que realment va anar molt bé tant per l'espai com per com es va desenvolupar.
0: És un tipus d'acte que any rere any tingui la mateixa estructura o van canviant i ja s'inclouen novetats?
2: No, és la mateixa estructura.
1: És igual. O sigui, som bastant... La policia som molt d'ordre, no? Com diem. I com a gent d'ordre, pocs canvis fem.
2: Hi ha un protocol i cada any es segueix el mateix protocol.
0: I a nivell més superior, que parlàveu d'un nivell mig, a nivell superior, també es segueix aquesta dinàmica de fer premis en funció, entenc, de la cobertura que s'estigui parlant, no?
2: Habitualment, als estants superiors, és a dir, al dia de les esquadres de la Revolució Policial Metropolitana Nord o la que sigui, o bé l'atac central, s'entreguen medalles.
1: Sí, medalles, què vol dir? Tenim dos tipus de condecoració. Una, que són les felicitacions, que al final, a nivell de record, és un diploma amb cartolina que t'explica que se t'ha felicitat, i el nivell superior, que ja és el... Bueno, és el típic que veiem quan veiem un policia o un militar que va amb tot allò a la solapa, doncs les medalles és el que es lliura, que ja vol dir que l'acte... Ai, que l'acte... Que una o dos, has tingut una actuació molt rellevant o normalment el que es premia quan es dona una condecoració en forma de medalla és una trajectòria personal. Uh-huh. Algú que du 20 o 25 anys i es premia això. I aquestes medalles no s'entreguen mai en els actes de les àrees bàsiques policials, sinó que es lliuren en les regions i en l'acte central. Uh-huh. I en allà, a més, és on se solen lliurar també a molta gent de fora, una mica.
0: Gent de fora, en quin sentit?
1: Gent de fora, sobretot, estem parlant d'altres cossos. Policies nacionals, Guàrdia Civil, policies locals, protecció civil, bombers, sanitat, ensenyament, o sigui, gent que en el seu àmbit d'actuació ha tingut un paper important de coordinació amb els Mossos d'Esquadra i, per exemple, no sé què diria jo, pues la protecció civil de Martorell fa 20 anys que sempre es col·labora, que es coordina, que tal, doncs arriba un moment que igual plega el cap de Protecció Civil i per agrair-li aquesta col·laboració amb els Mossos se li lliura una medalla amb un acte d'aquests.
0: Un reconeixement d'aquest tipus pot ser que repeteixi en la BOST, en aquestes esquadres que van fer, diguéssim, de la zona d'aquí i també repeteixi per importància amb altres de superiors o normalment un cop es premia ja està premiat? M'explico? O una actuació que potser ha sigut molt i molt destacada? Sí, per una mateixa actuació.
2: Només es premia una vegada.
0: Sí,
2: és molt, molt, molt rellevant que és...
0: Sí, que sigui extraordinari, no? Que sigui una cosa que molt, no sigui molt habitual.
1: Algú que s'ha jugat la vida, però el bèstia, allò de dir, és que ha entrat en una casa amb flames, s'ha hagut de posar una manta a sobre, ha tret algú, i realment no s'ha mort de miracle. Clar, això ja considerem que no és una actuació rellevant, ja és molt més. Aquí és quan diem que sempre hi ha una condecoració en forma de medalla.
2: O bé, un company que hagi patit mal en acte de servei. Doncs aquesta persona se li lliura una medalla en lloc d'una felicitació.
0: Mm-hmm. Les medalles, per entendre's, no se les porteu habitualment quan esteu de patrulla, sinó que són per també mostrar-les en esdeveniments especials, no?
1: Exacte. Sí. De fet, quan fem un dia de les esquadres, o quan fem una... O sigui, hi ha una sèrie d'actes on participem els Mossos que considerem que per la seva rellevància anem amb uniforme de mitja gala. Nosaltres, o sigui, seria una mica... Ara com ho diria jo? Saps el tricorni de Guàrdia Civil? Els guàrdies civils no van amb tricorni pel carrer. Però quan un dia veiem per la tele que han fet un acte que hi ha el ministre per allà que passa revista, van tots amb tricorni. Quan la Guàrdia Urbana són a les Santes... Ai, les Santes. Són la festa major de la Mercè, que sóc de Mataró.
0: Exacte.
1: Perdoneu-me. Quan fan la festa de la Mercè a Barcelona, veiem la Guàrdia Urbana que va amb aquells gorros alts i sí. Que van amb... Doncs el nostre uniforme de gala, que és similar, és amb el gorra de plat. Ara sí. Ja anem tots amb la gorra aquesta estil...
2: Béisbol.
1: Doncs ens tornem a posar la gorra de plat i anem amb una mena de jaqueta que ens cobreix fins una mica per sobre dels genolls. Llavors, les medalles només es poden posar i les condecoracions quan anem amb aquesta jaqueta de mitja gala. Quan es va de treball no es pot posar, per tant, no, està reservat per als dies especials.
0: Molt bé, doncs vinga, parlem d'aquest dia del 30 d'abril que vau venir aquí a Tordera. No sé si teníeu... Com vosaltres entenc o qui prepara l'organització de l'acte, qui decideix què s'inclou dintre de l'acte, què no s'inclou, qui entrega els reconeixements... Explica-nos una miqueta aquest previ d'aquestes esquadres d'enguany.
1: A veure, ho muntem directament des dels Mossos tot. El que sí que, evidentment...
0: Home, jo entenc això, però vull dir qui...
2: L'oficina de relacions a la comunitat.
1: Exacte,
2: nosaltres.
1: Sí. Nosaltres ens dediquem a organitzar-ho tot i el que sí que fem, lògicament, és depèn d'on anem. Pues aquí, per exemple, hem vingut 3 o 4 vegades ja un parell de mesos abans i vam venir al teatre, mirar l'espai, parlar amb el seu director, amb els seus, pues amb el tècnic de so. Vull dir que sí que, evidentment, ens coordinem molt amb el primer, amb el lloc on hem d'anar, segona, amb l'Ajuntament, comunicació, alcaldia i també després amb la policia local, que és qui a l'hora de... Perquè al final han de fer una reserva d'aparcament, han de tallar carrers. Per tant, anem a dir, ho encapçalem tot des dels Mossos de les Relacions amb la Comunitat de l'ABP d'Arenys, però ens coordinem amb l'espai on ho hem de fer-ho. Per exemple, en aquest cas, una cosa que ens ha passat aquí a Tordera, que no ens ha passat a altres llocs, és que des del teatre ens van oferir la possibilitat de tenir música en viu. I llavors teníem una persona dins d'un duet que diu Opel Duet, que són persones que formen part de l'orquestra del Teatre Claver, que ens van, una va estar al piano i l'altra era el vocalista, i ens van fer, per exemple, tres peces musicals, dos que les van triar ells, i sempre nosaltres acabem amb els segadors. Uh-huh. Normalment els segadors és apretar un botó i poses la música, doncs en aquest cas vam tenir uns segadors cantats en directe. Per tant, aquí va ser una cosa especial de Tordera que ens la van oferir. Però anem a dir, ho encapçalem tot de nosaltres i no varia gaire, a no ser que cada indret tingui alguna cosa que dir, mira, ja que esteu aquí, podem fer això, podem fer allò, podem fer l'altre.
0: Molt bé, l'acte ens explicaves, abans de micròfon tancat, que era un acte entre cometes, diguéssim, estàndard d'entrega de premis, per tant, entenc això amb un vídeo de vosaltres mateixos, no?
2: Sí, creat per comunicació de Mossos. És un vídeo institucional, es projecta a tots els actes relacionats amb el Dia de les Esquadres d'aquell any. Uh-huh. Normalment és un vídeo que està gravat i dedicat a una unitat del cos. Una unitat, no sé, doncs, investigació, seguretat ciutadana... Aquest any era en global, sortien totes les unitats del cos i era un vídeo doncs, una mica adreçat a reconèixer la vocació de servei de la gent. Uh-huh. No? Quedava palès la vocació de servei.
0: Molt bé, el vídeo, després què hi havia, en parlaments o ja entràveu amb les entregues de...
2: Es la taula presidencial, que està composada per l'alcaldessa i 5 comandaments de les nostres comissaries, tant d'Arenys com de Pineda.

0: una mica de dir, pues, a Tordera del darrer any, pues, per exemple, han baixat els furs, han baixat els robatoris amb vehicles, però ha pujat alguna altra cosa. O sigui, fa una mica un estat de la qüestió de com tenim la seguretat en la població. Hem de tenir en compte que l'acte dels esquadres no és un acte obert. És un acte tancat. O sigui, la gent no pot assistir a l'acte dels esquadres.
1: És interessant per saber.
0: Sí, vull dir que no perquè vinguem a Tordera és allò qui vulgui venir. Tothom ve per invitació. Per tant, qui ve, bàsicament? Venen des de gent de cossos policials, representants de tots els ajuntaments de la comarca, regidors, els de Tordera, per exemple, van venir, em sembla que són 17 regidors, sembla que van venir 13 o 14, incloent l'oposició, i llavors venen tots els familiars dels condecorats.
2: I judicatura,
0: i bombers, i protecció civil. Uh-huh. O sigui, es convida molta gent, però tots és per invitació. O sigui, un ciutadà de Tordera que passa per allà al teatre i mira què estan fent, no el deixarem entrar, sobretot per un tema de seguretat. Uh-huh. Per tant, el missatge, clar, quan dic que adreça aquest missatge explicant una mica, és perquè també la platea que té és una platea que està ja una mica... que sap de, o sigui, que està interessada en saber com tenim la seguretat a la població. I, en canvi, l'alcaldessa sí que va entrar una mica en problemàtiques concretes, com són les ocupacions, com són les punxades de llums, com són el tema de la reincidència. Per tant, sí que va entrar una mica en les problemàtiques que més directament afecten a la població i com demanant d'una manera o altra que hem d'intentar solucionar aquests aspectes.
1: Molt bé, els reconeixements, que suposo que és el gruix de l'acte, quins entren, quins no entren, qui ho decideix? Teniu problemes de vegades a l'hora d'elaborar aquell llistat o està tot molt clar?
2: Bueno, com ha dit l'Enric, l'any en curs es feliciten actuacions de l'any anterior. Aleshores, normalment es fa un recull de totes les actuacions destacades que poden ser susceptibles de ser felicitats als agents, ciutadans o persones que hagin participat, i es fa una prelació. Dintre d'aquesta prelació es trien les més importants i són aquestes les que se'ls lliura la felicitació.
1: És complicat triar aquestes? Ja teniu debat o normalment està força clar?
0: Sí, hi ha debat, perquè al final n'hi ha algunes que no té cap dubte, perquè quan parlem d'actuacions destacades està clar que dins del destacat, per això fem la prelació, perquè acabem dient, aquesta és la número 1, perquè, no sé, pel que sigui, després ella ja us donarà algun exemple. Uh-huh. I clar, després hi ha com un batibull de moltes que estan per allà mateix. Llavors, què passa? Que nosaltres fem una prelació de 70 o 80, però al final, normalment, està limitat. Clar, tu no pots donar 80 o 90. Et diuen, en teniu 45. Això, normalment, des de la regió, ens acaben donant més o menys un topall de condecoracions que podem, de felicitacions que podem donar aquell dia. I precisament aquesta tasca difícil de fer la prelació, perquè els 10 primers són fàcils, perquè aquests saps que entren, fins al 20 també, però quan ja estàs fent, del 30 al 50 què posem? Perquè saps que n'hi ha alguns que quedaran fora. I aquí també és cert que nosaltres tenim, dins de l'àrea bàsica policial d'Arenys, cada comissaria té una sèrie d'unitats. Les dues més importants és la unitat de seguretat ciutadana, que perquè ho entengui la gent que ens escolta, són els que van uniformats amb el cotxe patrulla, i l'altra unitat important és l'unitat d'investigació, que són els de la secreta, també com la gent es pugui entendre.
2: Possiblement, sí, recordant-la com a secreta.
0: Per tant, aquestes són les dues unitats centrals, i llavors tenim petites oficines, tenim la gent que recull denúncies, l'oficina d'atenció a la ciutadania, tenim el grup d'atenció a la víctima, que són sobretot violència domèstica i de gènere, tenim l'oficina de relacions amb la comunitat, tenim el grup d'ordres, tenim petits altres nuclis. Llavors, què passa? Que has d'intentar, d'una manera o altra, que tothom estigui bastant ben representat. Llavors, aquí és on t'has de fer una mica aquest joc de mans de dir, de 40... m'invento ara. Les 36 que hem posat davant són totes de societat ciutadana i d'investigació són del 40 en enrere. Intentes que cada unitat d'una manera o altra se senti compensada. Igual que amb els ciutadans. També tenim ciutadans que en un moment donat ens han donat des d'un furtquer al carrer que algú l'atura, des d'un robatori que algú truqui i ens avisa. Doncs aquí també, d'una manera o altra, també mirem de que els ciutadans també apareguin, potser la col·laboració d'algun policia local també. Llavors sí que és cert que a partir de la 20 en enrere fem una mica de politiqueo per intentar contentar una mica tothom. I a vegades sempre passa que potser premies algú que ha fet exactament el mateix que un altre que no està premiat, però potser aquest que no està premiat el vas premiar l'any passat, en canvi l'altre... sempre juguem una mica amb això. Però al final, la gent que no està premiada sí que els hi hem reconegut d'una manera o altra. Nosaltres, tothom que té una actuació, fem una cosa.

0: que diu comunicat d'interès, comunicat de reconeixement intern, i en això ho publiquem internament a dintre de tots els Mossos, i sí que cada cop que ho fan actuació, pues fem un escrit dient el passat dia el nostre company o el ciutadà tal tal ha fet això i allò. Per tant, d'una manera te reconeix, però potser no tothom es pot condecorar, perquè en tot té un topall.
1: Molt bé, entrem més en matèria. No sé, imagino que vau donar moltes de felicitacions, de reconeixements, potser tampoc seria qüestió de detallar-los tots.
2: Una trentena, crec que aquest any, 33 o així.
1: D'àmbits molt diferents, eren?
2: Sí, doncs, es van, com ha dit l'Enric, es van felicitar 5 ciutadans, des d'un senyor que anava amb la seva moto, és testimoni d'un robatori i decideix seguir l'autor fins que es topa amb un cotxe patrulla, l'aturen, el detenen i el senyor no només amb això, sinó que recula per recuperar els objectes sostrets que la persona havia llançat per la finestra, no? Llavors, doncs, dius, home, la implicació d'aquest home, doncs, val la pena reconèixer, no? O un altre ciutadà que junt amb dos companys de Mossos van entrar en un domicili en flames, amb tres persones d'edat avançada atrapades a l'interior i les van treure sense que ningú resultés ferit. Pues aquest senyor pues, se li agraeix també doncs, la seva col·laboració, no? I l'ajuda. O un altre ciutadà que caminant pel carrer veu com una persona està fet un robatori interior de vehicle i decideix amb el seu telèfon mòbil gravar el robatori, passar aquestes imatges a les nostres unitats i es va procedir a la detenció d'aquesta persona. Llavors, són gent que altruistament decideix col·laborar amb la policia. No? Uh-huh. I, de veritat, es facilita molt la feina. Després, aquest any només hem tingut una felicitació d'un membre d'un altre cos, que va ser el vigilant de Sant Iscle, que va trobar una plantació de marihuana amagada a la muntanya i bueno, doncs, en gravacions de vídeo i tal es va poder identificar a l'autor, detenir-lo i desmantellar la plantació.
1: Molt bé.
2: Després sí que es reconeix habitualment les actuacions fora de servei. Tenen un plus de qualitat. Llavors, moltes vegades tenim actuacions de companys fora de servei. Aquest any hem reconegut a un company que d'aquí, de la vostra població, que està fora de servei, va identificar una persona que estava escapolida de presó, que tenia també diversos ordres de detenció i va procedir a la detenció d'aquesta persona trobant-se fora de servei. Uh-huh. I això també doncs, és algo meritori, no? Que fora de...
1: I casualitat, no? Segurament sí, també, perquè se'l devia trobar.
2: I veure'l, el va reconèixer, va dir, ostres, doncs aquest és aquell que té una ordre de detenció, que està escapolit de presó, i ell va procedir a la detenció.
0: I implicació. Perquè,
1: clar, clar,
0: perquè pots fer el mateix
2: ulleres
0: i dir,
2: fusta,
0: jo no veig res, ningú sap que jo sé que aquest...
1: Clar.
0: Potser sí que un dia estàs a una farmàcia, hi ha un atracament, i ets de la població, hosti, aquest és mosso, no fa res, aquí potser és més obligat, però un cas com aquest, clar, tu pots dir, ui, no l'he vist, i en canvi
2: exacte,
0: t'impliques, per tant,
2: exacte,
0: és allò que diem de la vocació, no? De gent que sense que ningú li obligui, pues, posa un plus de més mentre està potser amb el seu fill.
3: Anar a comprar i li diuen, nen, espera, que he de fer una cosa, i això, evidentment, t'ho pren.
4: I aquest any hem tingut un reconeixement especial per una treballadora de la nostra comissaria d'Arenys, que després de 24 anys d'estar treballant amb nosaltres, doncs es jubila i doncs es va decidir que un reconeixement públic a la seva feina, és una persona que ha col·laborat sempre a les tasques de dintre de la comissaria i s'hi va lliurar una felicitació.
5: Això no passa sempre, és a dir, quan algú es jubila no necessàriament ha de rebre un reconeixement, no?
4: No.
5: En tot cas, està per projecte.
4: Això va ser una menció especial a aquesta persona que és fora del cos, vull dir, no és una persona externa, No, és una policia. I vam decidir, com que clar, som molts anys treballant amb nosaltres i se li va reconèixer.
3: Sí que és cert que la gent que se'ns jubila, si realment han tingut una trajectòria laboral, ja no diré destacada, però com a mi, que s'han involucrat amb la feina, que són gent bueno, que sempre han donat tot el que han pogut ells mateixos, normalment se'ls dona una condecoració o una felicitació a la seva trajectòria. Però no és obligat, perquè hi ha gent que se'n jubila i diu, bueno, la teva trajectòria potser no és gaire destacat. Per tant, no és allò que dius a tothom que jubila se li dona, sinó que sí que abans que jubilin intentem d'una manera de dir aquesta persona ha sigut mosso d'esquadra de 30 anys, potser no ha tingut cap cosa com per dir t'hi vas jugar a la vida un dia o no, perquè això també a vegades t'hi has de trobar.
5: Sí, igual.
3: Igual algú té 30 anys i no ha estat mai en un edifici en flames, no ha vist mai algú ofegar-se com per tirar-se a l'aigua, I a vegades estàs de cop i volta és una cosa en què pots fer una cosa, pots actuar d'una manera ràpida i salvar-lo, però és que a vegades dius, és que no salvar mai ningú, perquè no m'he trobat a ningú qui salvar-lo. Però clar, aquesta persona podria arribar que dius, mira, després de 30 anys marxa sense pena ni glòria i acostumem a fer aquesta felicitació de la trajectòria. Mm-hmm. Però ja et dic, no és obligat, perquè hi ha gent que la seva trajectòria no serà molt recordada en el cos de Mossos, com passa en tot el seu.
5: Clar, clar. Mm-hmm.
4: Bueno, aquest any sí que hem tingut dos companys felicitats, a banda del de l'incendi, doncs altres companys que han salvat la vida a les persones. Un en concret era un senyor que s'estava ofegant al mar, i el company no va dubtar en treure's el cinturó i llençar-se la mà i salvar-li la vida. I una altra, una persona que havia estat ferida per una blanca, s'estava sagnant i li va fer un torniquet i li va salvar la vida fins a l'arribada de serveis d'emergència.
5: Com no som conscients dels ciutadans, en general, que encara que sigui la nostra comarca, passen moltes coses.
4: Sí, moltes. I a vegades la gent no té la visió aquesta de la policia
3: assistencial.
5: Sí, sí, clar.
4: Molt saps? Imatge, és que tenen una imatge de la policia amb algú que ha denunciat, saps? Més que no aquesta part, com ha dit l'Andreu, assistencial, que hi ha molta, és un gruix important de la nostra feina.
3: De fet, jo dic que en la nostra zona fem més de policia assistencial que de policia repressiva.
4: Repressiva, sí.
3: Potser en altres zones no, potser si estàs a Ciutat Vella Barcelona toca més la feina repressiva. Però aquí al Maresme, en diferència, quan tu mires, evidentment, tot el que anem fent, tu cada dia entres al matí pots mirar tot el que ha passat el dia abans i les actuacions que hem tingut, i veus que n'hi ha moltes que tenen un caràcter assistencial. Inclús, per exemple, quan algú hi entra a robar a casa, tu vas allà a donar una assistència. I clar, s'entén que d'una manera o altra aquesta assistència pot ser o molt bona, pot ser regular o pot ser dolenta. Tu pots realment ajudar, posar-te en el... si tenim patit la persona que hem robat, intentar donar consells, o podries anar allà i dir, hola, com es diu, doni'm el nom, i ja vindran els meus companys de la científica, m'ha fet el banal. Per tant, moltes vegades som la primera línia, un accident de trànsit, ets el primer que arribes, per tant, aquesta part assistencial, de fet, és més important, ja et dic a nosaltres, que la part repressiva, de fet,
4: sí,
3: és amb la que, com és normal, amb la que estem més orgullosos del que hem fet. Vull dir, anar darrere un lladre i detenir-lo dona cert orgull, però tens molt més orgull quan pots ajudar una persona d'una manera o altra que no pas, o sigui, és el que ens omple més en vocació, és poder ajudar les persones.
5: Mm-hmm. Ens hem quedat sense temps. No sé si en tenim molts actes o tipus d'actes que s'hagin permet en l'edició de Guany.
4: Bueno, a grosso modo, el que hem parlat, detencions de persones que estaven fugides de presó, que tenien ordres pendents de detenció, des de persones que els hi va salvar la vida, hem posat com a exemple l'incendi, la persona que estava ofegant al mar, el noi que s'estava sagnant, i després diferents investigacions de tema tràfic de drogues, que també hem tingut diversos casos des de la resolució d'un narcoassalt, que és el típic robatori que una banda rival efectua a l'altra per robar-li la droga. Són investigacions complexes perquè requereixen doncs, de tirar el fil i arribar a identificar els autors, o uns companys que van anar per la carretera, veuen circular en una furgoneta sense llums, decideixen aturar-la i portaven dintre 16 quilos de marihuana i força els diners en efectiu. Doncs, més o menys, a trets generals, doncs, és les felicitacions d'aquest any.
5: Mm-hmm. No sé si es concentren molt en algunes zones. Té a veure que siguin nuclis de molta població, que normalment hi ha gent més intervencions d'aquest tipus, o esteu...
3: No, home, sí.
5: Heu passat de tot, en general.
3: Heu passat de tot, però és evident que hi ha més actuacions fetes a Malgrat de Mar o a Tordera que estan instal·lades allà.
5: Mm-hmm.
3: Més que res, per un tema allà de... El que dius tu, si hi ha menys població, hi haurà molts menys fets, hi haurà menys patrullatge per la població aquella i, per tant, hi haurà menys possibilitat de tenir intervencions meritòries.
4: I, òbviament, aquí a la zona que tenim de turisme, Susana, Calella, doncs clar, a l'estiu...
5: Es multiplica la població.
4: Fets, però de llarg.
5: Molt bé. Com deia, hem explicat bastament, però tot i així no sé si ens deixem alguna cosa o alguna informació que creieu que hàgim de comentar també abans d'aquestes esquadres que vau celebrar el 30 d'abril aquí a Tordera.
3: No, jo crec que més o menys ho ha explicat tot i tornar a agrair a la població de Tordera doncs, que ens hagi acollit, que vam estar molt ben rebuts i realment va anar tot perfecte. Per tant, també agrair aquesta voluntat de convidar-nos i aquesta voluntat d'ajudar en tot el que fes falta perquè l'acte transcorregués de manera impecable.
5: Molt bé, doncs moltes gràcies des de l'oficina de relacions amb la comunitat d'Arenys, la Rosa i l'Enric, que avui ha vingut i que és el nostre micròfon per a ti. Doncs gràcies i fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres.
6: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent.
7: Bon dia, Tordera. Per fi, una bona notícia i una alegria per als culers. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga aquest passat diumenge amb un enfrontament en el Camp Nou contra el Real Madrid. I va guanyar aquest partit i li va donar l'oportunitat de crear-se campió matemàticament. Això ens ha alegrat a tots els barcelonistes. Però en el Real Madrid no li ha fet el mateix efecte. En el Real Madrid, i sobretot en el seu president, en Florentino Pérez, que portava ja dues dècades de president d'aquest club, ha fet una convocatòria de noves eleccions, per la qual és la seva dimissió com a president. Però això no ho ha fet d'una manera elegant, sinó que ha fet una roda de premsa que va ser una pantomima, i posteriorment unes declaracions amb les que ha acusat en el Barça de comprar els àrbitres. Quan un equip guanya, pues, de vegades guanya perquè juga millor. Altres vegades la sort l'acompanya. En aquest cas, no es pot dir que un equip compra àrbitres d'aquesta manera tan pública. Això no està bé, això no és esportista, això és una mala jugada. Però bueno, aquesta victòria del Barça ha ajudat a que aquest senyor pues, deixi la presidència. També ha ajudat a deixar la presidència pel vestuari del Real Madrid, que el té fet un fàstic. Fins i tot es peguen bufetades, hi ha agressions físiques entre alguns jugadors. Va ser una bastant notòria, ha sigut fa unes darreres setmanes, quan dos jugadors, inclús un d'ells, va tindre que anar a l'hospital. Això sí, els hi han posat una multa al Real Madrid, els hi ha posat una multa de 500.000 euros a cada un dels jugadors. Però bueno, no sé si això ho arreglaran així o no ho arreglaran així, perquè les victòries és l'únic que fa satisfacció amb un club de futbol. I el Real Madrid últimament va bastant escàs d'aquestes victòries. Visca el Barça, i el Barça sí que ha tingut una victòria, i el Barça sí que és campió de Lliga aquest any. Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui, jornada de vaga dels docents dels centres educatius de Lleida, el Pirineu i Aran, que de fet han tallat a la Nacional 240 d'entrada a Lleida durant el matí, un tall que s'ha aixecat abans de les 10 del matí. Tot plegat després que ahir es produís una mesa sectorial que va acabar sense acord i on hi van poder participar també tots els sindicats del sector. Els elements principals de les negociacions són les millores salarials i l'escola inclusiva. De fet, el dimarts estan convocats a una nova reunió amb la consellera per a apropar posicions. I el Departament d'Educació i FP ha desplegat a tot Catalunya la nova aplicació Borsa Docent EDF perquè el personal docent interí pugui acceptar o bé rebutjar substitucions de manera més àgil. L'eina, que ja s'havia aprovat amb 800 usuaris de Ponent, Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona, permet rebre notificacions al mòbil, descarregar la credencial de nomenament, consultar l'historial d'adjudicacions i veure la ubicació del centre en un mapa interactiu. I també la CGT ha interposat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Departament d'Interior per vulneració de drets fonamentals pel cas de les dues mosses infiltrades en una assemblea de docents. De fet, el Parlament de Catalunya votarà també la setmana vinent una moció de la CUP que reclama retirar definitivament el pla del Departament d'Educació i el Departament d'Interior per introduir agents dels Mossos d'Esquadra de paisà als centres educatius. I el govern i Esquerra són a prop de tancar un acord per rubricar els pressupostos. El dilluns els republicans han convocat un Consell Nacional per valorar si donen suport als que serien els primers comptes del govern de Salvador Illa. També el dilluns està previst que el govern i la formació d'Oriol Junqueras segueixin l'acord per la creació de la línia orbital de tren. I una persona ha resultat ferida lleu per inhalació i 25 persones han hagut de ser desallotjades per un incendi en una zona de barraques a Vilassar de Dalt, al Maresme, a prop del camp municipal d'esports. Els bombers han rebut l'avís prop de les 2 de la matinada i han donat el foc per extingit cap a les 6 del matí. Les flames han cremat l'extensió de barraques i una mica de zona forestal. I dispositiu especial aquest cap de setmana pel Gran Premi de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló. Interior desplega un operatiu policial de trànsit i seguretat amb 500 Mossos d'Esquadra, mesures de circulació a l'AP7, a la C33 i a la C17 i també reforç del transport públic. De fet, trànsit recomana arribar d'hora i prioritzar el tren o bé l'autobús per tal d'evitar retencions. I pel que fa al temps, protecció civil ha activat l'alerta, la prealerta, volíem dir, del Pla Inuncat per previsió de fortes pluges aquesta tarda a l'Alt Empordà, al Baix Empordà, al Gironès, la Selva, entre d'altres localitats.
1: Notícies en xarxa.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Bon dia, sí, estem aquí i realment estem a punt de començar la sintonia, doncs, que ha sonat potser uns minutets més del compte. I com que és una sintonia que marca el ritme, esperem que aquest ritme, doncs, arribi fins a vostès, més que tot encoratjar-los perquè, doncs, encara que el dia estigui una mica tristoi, ens agafem amb bon humor, amb bones previsions aquest cap de setmana. Sí que avui, siguent el dia 15 de maig, és Sant Isidre, per la qual cosa, doncs, també és interessant recordar que és un dels sants, el patró de Madrid, i que, bé, el recorden, i en aquest cas també, doncs, fa molts anys, durant el segle XII, doncs, li prestaven encara molta més atenció i veneració. Què els hi sembla? Volem que els expliqui una mica de la llegenda de Sant Isidre? Doncs vinga, és un home humil i molt creient que dedicava els seus dies a treballar la terra als camps de Madrid, com deien, en el segle XII. Es diu que Isidre era un pagès senzill, honest i molt estimat per la gent del poble. Cada matí, abans d'anar a treballar, assistia a missa. Alguns companys pensava que arribava tard a la feina per aquest motiu i el van acusar davant del seu amo. Però segons conta la tradició, quan l'amo va anar als camps per comprovar-ho, va veure un fet extraordinari. Mentre Isidre pregava, uns àngels guiaven els bous i llauraven la terra per ell. D'aquesta manera la feina quedava feta igualment i encara millor. També se li atribueixen altres miracles relacionats amb l'aigua i les collites. Una de les històries més conegudes explica que va fer brollar una font per donar aigua a persones i animals durant una gran sequera. Amb els anys, el poble va començar a venerar com a protector dels pagesos i de la gent del camp. Per això, avui, dia 15 de maig, moltes poblacions celebren la Diada de Sant Isidre amb festes populars, beneïdes del terme, trobades agrícoles i activitats tradicionals. També, doncs, com dèiem, durant aquests segles, a l'11 i el 12, que treballava com a pagès als camps propers a Madrid, doncs la festa principal se celebra el dia d'avui. Durant aquests dies, Madrid s'omple de romeries, de música, de balls tradicionals, vestits típics de xulapos i xulapes, concerts i activitats populars. Molta gent visita també l'ermita de Sant Isidre, la famosa font associada al sant, ja que la tradició diu que la seva aigua és miraculosa. Música. Anem a escoltar un xotis? Quin us sembla que pot ser guai? A veure, un moment, que en Jordi diu aquí al costat. Bon dia, Jordi.
1: Bona, bon dia.
0: Ara han d'arribar els quatre contertulians, però tu vas viure a Madrid bastant
1: sí,
0: de
1: sí,
0: temps, no?
1: Sí, sí.
0: Què recordes de Sant Isidre?
1: Recordo això de l'ermita de Sant Isidre, que llavors la va retratar Goya, també.
0: Ah.
1: La festa aquesta que es feia al costat de l'ermita. També hi ha la tradició de portar-li en el sant les costureres, portar-li agulles per trobar nòvio.
0: Ah, està bé. Aquest feien això?
1: Sí. No, no, bueno, jo conec la tradició.
0: Sí.
1: I la dona de Sant Isidro era Santa Maria de la Cabeza.
0: Sí.
1: I eren, tots dos eren, es posaven a resar i eren els àngels els que li feien
0: feina. Sembrar el pla.
1: I després, a Madrid, així com aquí, quan diem que un ve de pagès, que és pagès, allà li diuen los Isidros. Ah. Que vienen los Isidros.
0: Ah, mira,
1: que
0: està
1: són,
0: bé.
1: Que són els de poble que venen a Madrid,
0: molt
1: a la capital.
0: Bé, te recordes tu si ballaven en l'època que vas estar allà aquest...
1: ballaven xotis.
0: L'has ballat tu, el xotis?
1: No, jo no l'he ballat, perquè jo de ballar ni xoti ni sardanes ni res, perquè jo som, és com si tingués dos peus esquerres. Jo ballar no en sé ballar. Però deien que es ballava xotis encima d'un ladrillo.
0: Mm-hmm.
1: O sigui que estaves molt arrambat.
0: Després ho expliquem.
1: Per fer el xotis.
0: Vinga, escoltem aquesta versió que tenim preparada, que porta per nom Xotis el Mantón de Manila.

0: con que sí, ¿eh?
1: Sí.
0: ¿Sí?
1: Que sí.
0: Ara lo vamos a ver.
2: Doncs bé, expliquem una miqueta el tema dels xotis, que en Jordi ha començat a donar tons una mica de pistes. El xotis és molt més que un ball típic de Madrid. És un dels balls tradicionals més representatius de la cultura madrilenya i una expressió cultural ensenya d'identitat i un símbol de la vida popular madrilenya que ha sabut mantenir-se viva al llarg dels segles. Encara que molts no l'associen directament en les festes de Sant Isidre, la seva història és sorprenent, viatgera i plena de curiositats. El xotis és un ball de parella que se caracteritza per la seva elegància, senzillesa i ritme pausat. Tradicionalment se balla amb música interpretada per un organillo, per un acordeó o petites orquestes, i destaca per una coreografia molt particular. L'home balla quasi sense moure-se del lloc, mentre la dona gira al voltant seu i a ritme de la música.

Doncs bé, nosaltres dintre aquest magazín tenim preparat diferents seccions, diferents apartats, i sí que doncs ens posarem dintre breu estona a parlar d'algunes quantes notícies, i aquestes notícies doncs les volem encapçalar amb un tema doncs que va marcat sobre els mestres, vull dir, sobre declaracions doncs que en el dia d'ahir es van fer una trobada assembleària, però no arriba cap acord. Escolteu-ho.

0: Clar.
1: O sigui, jo desitjo fer colònies. Ara bé, si la situació no canvia radicalment, crec que no les farem. Hi ha una unitat a nivell de Catalunya, perquè és veient, a Santa Coloma hi ha sortit un comunicat, on les escoles, l'Hospitalet no sé si ha sortit, però deu estar al caure. Arribat el moment, suposo que des de Badalona també sortirà un comunicat, i si hi ha una decisió, això sí que ho tenim bastant clar, les escoles, és que anirem a una. Si fos només per al sou, ja et dic jo que ens haguéssim encès bastant abans. Aleshores, el sou és una de tantes, i aquesta encara l'hem pogut anar aguantant, tot i que cada vegada és més difícil. Però tota la diversitat que tenim, la manca de recursos, el que ens falten són mans.
2: Ara és més difícil educar que fa 20 anys.
0: Sí, clar, és molt més, perquè és inclusiu, perquè tens allà, perquè has d'atendre absolutament a tothom, perquè no només tens les dificultats de famílies vulnerables, sinó que a més hi ha diagnosis d'alumnes determinats, hi ha hagut un augment exponencial de casos d'autisme, per exemple, i els mestres volem atendre bé.
2: Clar.
0: Els docents estem fets per això. Per tant, pateixes quan tu no pots atendre bé l'alumne, i la família pateix.
1: Sí. Redueixen a que la inclusió és a tenir una educadora d'educació especial més a cada escola, aleshores no estem parlant del mateix. La inclusió no és educació especial, la inclusió és des del primer fins a l'últim alumne, tota la diversitat, que les motxilles que portem aquí a Badalona, ho sabeu, quantes famílies s'estan desnonant del nostre centre i dels centres del voltant constantment. És a dir, són moltíssimes coses, no només el sou. D'alguna manera se'ns diu que som el pilar de la societat, però alhora és, ho sentim molt, però no us podem oferir el que necessiteu perquè no tenim pressupostos o perquè no hi ha diners. Jo desitjaria fer colònies l'any que ve.
0: Clar.
1: O sigui, jo desitjo fer colònies. Ara bé, si la situació no canvia radicalment, crec que no les farem. Hi ha una unitat a nivell de Catalunya, perquè és veient, a Santa Coloma hi ha sortit un comunicat, on les escoles, l'Hospitalet no sé si ha sortit, però deu estar al caure. Arribat el moment, suposo que des de Badalona també sortirà un comunicat, i si hi ha una decisió, això sí que ho tenim bastant clar, les escoles, és que anirem a una. Si fos només per al sou, ja et dic jo que ens haguéssim encès bastant abans. Aleshores, el sou és una de tantes, i aquesta encara l'hem pogut anar aguantant, tot i que cada vegada és més difícil, però tota la diversitat que tenim.
3: I bé, nosaltres que anem continuant, doncs, fent ressò d'unes quantes notícies més. La proposta d'ERC amb el tren orbital, 5.200 milions pagats per l'Estat, un calendari fins al 2040. La proposta clau per al pressupost aposta per reforçar l'IR8, més intercanviadors i els nous trams de Vilanova a Mataró. Esquerra Republicana ha posat damunt la taula una proposta detallada per impulsar definitivament la línia orbital ferroviària, un dels projectes històrics de mobilitat del país. Els republicans calculen una inversió global de 5.200 milions d'euros, 4.800 en infraestructura i 400 en material rodat, que segons defensen ha d'assumir íntegrament l'Estat, amb el suport del Banc Europeu d'Inversions i sense cap impacte directe en els pressupostos de la Generalitat. En l'àmbit de tribunals, la CGT porta els tribunals al Departament d'Interior per la infiltració dels Mossos en una assemblea. El sindicat presenta un recurs contenciós administratiu davant del tribunal per una vulneració de drets fonamentals en educació. La reunió entre educació i els sindicats acaba sense acord. Es mantenen les vagues. Els sindicats insten el Departament a presentar una proposta abans de la reunió del proper dimarts, on no hi assistiran, doncs, alguns dels seus representants.
4: Estem molt preocupats per la situació. El fet que es reconegui que és un error, i de fet ahir a la compareixença la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia, i això ens preocupa moltíssim. Gairebé que estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
3: Bé, continuem amb més temes. Junts retreu a Illa el seu viatge a Califòrnia durant la crisi d'educació i critica el nou desacord. Mònica Sales lamenta que la conselleria Niubó sigui incapaç de portar solucions als docents. Illa també emplaça a liderar des de Catalunya amb innovació. Ens hem de treure els complexos de sobre. Això ho afirma després de reunir-se amb estudiants catalans de Stanford, que Catalunya no ha de demanar permís per liderar, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pronosticat ahir, aquest passat dimecres, abans d'ahir, que Catalunya ha d'assumir un paper de lideratge en els 10 anys vinents en innovació i alta tecnologia, i per fer-ho possible s'ha de treure els complexos de sobre. Bé, doncs avui, 15 de maig, hem de dir que cada any se celebra el Dia Internacional de les Famílies. Des de que el 20 de setembre de 1993 es declarés per l'Assemblea General de les Nacions Unides un objectiu de commemorar el paper de les famílies en l'educació dels petits des de la infància. També pretén donar consciència a la societat a prop de la importància de les famílies en el benestar dels seus membres. Escoltem, doncs, què diuen d'aquest Dia Internacional de les Famílies.
5: Todos los niños tienen derecho a tener una familia, sea del país que sea, del norte, del sur, del este o oeste, sea del color que sea, blanca, negra, amarilla o morena, pobre, rica, grande o pequeña. Mi familia está en la casa donde vivo y soy feliz. Mi familia es el puerto donde descargo toda mi tristeza y alegría, la que me abraza y me protege y me cuida siempre. Mi familia es el árbol donde están grabados mi nombre y mi identidad. Mi familia es el cielo donde dibujo nubes de fantasía y el sol que ilumina mi camino. Mi familia es el abanico grande que acoge mis juegos, charlas, risas y peleas. Mi familia lo es todo para mí. No es perfecta, pero se esfuerza. No es única, pero es la mía. Puede que no sea la mejor, pero es mi familia. ¡Feliz Día Internacional de la Familia!
3: Doncs bé, anem a explicar unes altres curioses interessants sobre aquest mes de maig. La flor de maig és el liri, la pedra preciosa del mes de maig és l'esmeranda, les persones nascudes en el mes de maig són, doncs, el signe del zodiac, nascuts entre el 21 d'abril i el 21 de maig, i Géminis, nascuts entre el 22 de maig i el 21 de juny. És un dels mesos més complicats per les persones que pateixen d'al·lèrgia, degut a l'època primaveral i el procés de pol·linització en les flors.

Doncs bé, per les pròximes hores, a curt termini, tenim aquestes alertes per pluja intensa i tempesta a les comarques de la costa i del prelitoral de Girona i de Barcelona, amb especial atenció cap al Maresme, el Vallès Oriental, la Selva i també el Baix Empordà, on les tempestes podrien ser força més intenses que la resta de comarques. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per divendres, que ens anuncia un dia inestable i fred per l'arribada d'un front polar. Cel tapat, ennuvolat fins al migdia, amb algunes pluges que localment poden ser abundants cap a les comarques de l'Empordà, sobretot cap a la Serra de l'Albera, tot i que també al matí es podrà escapar alguna gotellada dispersa a qualsevol lloc de Catalunya. A partir del migdia es podrien obrir algunes clarianes, però serien poc continuades, suficient per donar el combustible necessari pel desenvolupament de grans nuvolades de tarda i, per tant, tindrem assegurat un gran festival de ruixats i de tempestes, especialment a les comarques del Pirineu i també de Girona i Barcelona. De fet, seran unes tempestes amb calamarsades rabioses localment, amb alguna pedregada i sense descartar fenòmens extrems o de temps violent, com per exemple algun esclafit. Això sí, seria molt i molt aïllat. Aquestes precipitacions convectives molt intenses que es formaran a primera hora de la tarda, més o menys, cap a les comarques del nord-est i del Pirineu Oriental i que tindran un desplaçament nord-sud en direcció cap a la costa. Primer per les comarques de Girona, després avançada la tarda per les comarques de Barcelona, que també podrien arribar a la regió metropolitana de Barcelona, i ja de cara al vespre i a la nit es formaran els últims ruixats més desgastats i independents cap al Prepirineu de Lleida i que avançaran en direcció cap al nord de la costa de Tarragona, preferentment del Cap de Salou cap amunt. També algunes nevades intermitents durant tot el dia al vessant nord del Pirineu Occidental. Atenció, perquè la cota de neu baixarà fins als 1.200 metres i, per tant, tornaran les enfarinades en aquestes muntanyes del sector occidental, i també podria descarregar algun ruixat sorpresa cap al Montseny, perquè la cota de neu baixarà fins als 1.300 o 1.400 metres i, per tant, no seria impossible veure algun floc de neu aïllat cap al turó de l'Home. El vent serà fort al mestral a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida, en definitiva al terç sud de Catalunya, allà on no arribarà la precipitació, i també entrarà la tramuntana preferentment a l'Alt Empordà, més o menys fins al massís del Montgrí, ràfegues d'uns 60 a 80 km per hora. També girarà aquest vent de llevant més humit a la costa central de Barcelona. Patacada fort.

0: sintonia que es marca, que tenim ja les veus, que ens aporta la informació de les temperatures de la nostra vila de Tordera. Tenim la Paquita Albertí, a l'altre costat de fer el telèfon. Bon dia, Paquita.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem com va anar ahir la temperatura aquí a Tordera i en el carrer Sant Jordi.
1: Doncs mira, la màxima d'ahir va ser de 22 graus i 9 dècimes.
0: Molt bé.
1: Va pujar una mica, eh?
0: Mm.
1: I el, aquest dematí, 13 graus en 6 dècimes. Ara, en aquests moments, estem a 15 graus.
0: Sí.
1: Un 65% d'humitat.
0: Mm.
1: I marca núvols.
0: Bueno, que caiguin unes gotetes també aniria bé, eh? Ben caigudes. A veure què passarà.
1: Ahir ha plogut un litre i mig.
0: Ah, mira, doncs Déu-n'hi-do. Semblava que quasi no havia plogut res. Un litre i mig, doncs mira, tres una miqueta la pols, eh, Paquita?
1: Sí, mira, l'any passat, el mes de maig,
0: sí,
1: fins a la primera quinzena,
0: sí,
1: doncs va ploure, bueno, va nevar al Montseny.
0: Ah, mira.
1: I part de Barcelona. Això va passar per allò el dia 6 de maig.
0: Ah, molt bé.
1: I després, el dia 11,
0: uh-huh,
1: va ploure la matinada, i va ploure i trons. I sí, aquell dia va ploure 38 litres d'aigua.
0: Sí, Déu-n'hi-do, va ser un xampon remullat, eh?
1: Sí, però després el dia 12 ja va fer el bon dia.
0: Sí. Molt bé, Paquita, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Gràcies igualment.
0: Adéu.
1: Un bon cap de setmana per tothom.
0: Bon dia. Ens anem cap a Marreixac, amb en Joan González. Bon dia, Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem com va anar la temperatura ahir.
2: Mira, la màxima d'ahir va ser de 22 graus, una dècima. Avui la mínima ha sigut de 12 graus amb una dècima, també. I ara estem a 13 graus, 3 dècimes. Déu-n'hi-do la davallada que hem tingut avui, eh?
0: Sí, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
2: Ahir estàvem a 17.3 i avui a 12.8.
0: Déu-n'hi-do.
2: Mira, i l'humitat en aquest moment és un 85%.
0: Uh-huh.
2: Això representa una temperatura de sensació de 13 graus, 2 dècimes. És a dir, com la que hi ha ara. I el màxim de vent d'ahir de 30,6 quilòmetres d'hora.
0: Molt bé.
2: La pluja enregistrada aquí a casa són 6 dècimes.
0: Mare meva.
2: Sí, però espera com veieu l'estació de la pluja de caiguda a l'estació de la fibra. Ja ho veieu?
0: No, s'ha quedat parat a l'estació meteorològica i no podem acabar de...
2: Sí, sembla que ara no me'n recordo exactament. Jo tenia aquest dematí que l'he mirat i eren molts delitos, eh?
0: Sí.
2: Sí, a veure si el trobo un moment. No. Si no surt, a mi se'n sortia aquest dematí, molts litres queien i han caigut.
0: Cons, dius?
2: A veure si se m'obre. A Tordera, ara m'han canviat aquí. No, pujar són 4 dècimes.
0: 4 dècimes.
2: No, només... no podeu veure l'estació.
0: No. Ha quedat parada.
2: Mira, diu... la temperatura són 13 graus, una dècima.
0: Sí.
2: La temperatura mínima ha sigut 11 graus en 9 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Un 85% d'humitat i la puja 4 dècimes. Que no la que hi he vist aquest matí. Aquest matí eren 12 i pico de litres, va ser 12 o 13 litres. Que he mirat la meva, dic, ostres, tanta diferència.
0: Uh-huh.
2: Jo he mirat amb altres sessions de Tordera que tinc, i allà que hi ha, també eren dècimes, també.
0: Molt bé, Martí.
2: Ai, Martí. I si voleu la pressió,
0: gràcies,
2: la pressió de Tordera és de 1.005,7 hectopascals.
0: Molt bé, doncs molt bé, gràcies, Joan, per tota aquesta informació i ens tornem a trobar el dilluns. Bon cap de setmana.
2: Tenia bon cap de setmana. Bon dia.
0: Doncs bé, ens anem cap al refrany que diu el mes de maig faves a... El mes de maig faves a...
3: A raig. No sé.
0: A raig.
3: No sé, cada vegada ho fa més difícil, això, eh? I el de la setmana passada, quin era?
0: Ai, Salvador.
3: Segur que pregunto el mateix.
0: Per favor.
3: Clar, jo vinc de setmana
0: ja, en setmana. Ja buscarem, perquè a mesura que cada dia, doncs, en fem, eh?
3: Bé, ja m'ho penso que en feu cada dia.
0: Vinga.
3: Però cada dia, els del divendres, no n'acerto mai cap. No sé per què, pa. M'agradaria
0: acertar-lo un dia. Són difícils, eh? Són difícils, eh? Vinga, ens anem ja amb una petita pausa, tornem de seguida i ens posarem ja en contacte amb els nostres companys, en Jordi, en Jordi i també en Carles, que també ens aporten el tema d'avui de la tertúlia.
4: Ràdio Tordera.
5: Hola, som els alumnes de 5è A de l'Escola La Roureda de Tordera i hem creat una cooperativa escolar BCE.
6: Ei, d'on surt aquesta beuradora i menjadora tan xula?
5: Doncs l'hem fet a nosaltres. Ens agrada imaginar, crear i transformar idees en coses útils i boniques. Sabem que els animals necessiten el seu espai i per aquest motiu hem volgut fer-los un detallet.
7: Busques una bossa pràctica i amb estil per lluir aquest estiu i ser l'envia de tothom? Doncs descobreix les nostres totebags pintades a mà. Faràs goig.
8: Vols donar vida a la teva nevera? Endú-te els nostres imants originals. Pots comprar-ne un o fer-te amb una bolsa de tres imants ben divertits.
9: I si t'agraden les plantes, no et perdis els nostres tets fets amb molt d'amor. A l'etiqueta tens com cuidar les nostres petitonetes suculentes.
7: Vine a conèixer-nos el 17 de maig al Mercat de Tordera, al carrer Amistat, cantonada amb Doctor Carreras, i estarem des de les 8 fins a les 2.
8: Els beneficis obtinguts aniran destinats a l'associació Por Ellos de Tordera.
10: Us esperem!
11: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
12: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
13: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
14: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
15: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
16: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera.

Ens n'anem a la pregunta treta de la màniga, i la pregunta és aquesta. Mirem de fer-la ben curteta, i les respostes, perquè doncs tenim el tema que ens porta en Jordi Ratés, que de moment no podem connectar encara amb ell, però sí que tenim el tema que ens el va enviar fa uns dies. La pregunta treta de la màniga. Què supondria reconèixer la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com professió de risc? Què en penseu, Conxita?

0: que està en un despatx, que una persona que està al carrer, amb tot el que això pot comportar, tant sigui policia nacional, policia municipal, o sigui Mossos, o sigui qualsevol dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
1: Diu que aquests dos cossos porten anys sol·licitant la concessió, però segueix bloquejada per el Congrés.
0: Segurament.
2: Segurament.
0: Tindrà donada més per un problema
1: econòmic.
2: I possiblement també d'extensió. A veure, on està el límit d'aquest risc? Quina és la professió? Quan en realitat, per exemple, la policia també té uns elements de, defensa davant les agressions dels altres i té també una, la legítima defensa que els apoya d'una manera total i després també, d'alguna manera, també, clar, que demanin protecció. Això és lògic. Si segons quines missions faran, et demanaran posar-se el seu xaleco o no, etc, o exigiran que per exemple, ara...
0: Jo crec que aquests debats sempre surten com a conseqüència de lo que ha passat ara i lo que va passar fa dos anys a Barbate, que dues lanxes xoquen amb unes lanxes i hi han pèrdua de vides humanes. Vull dir que això, clar, reviu i torna a treure el tema de dir, bueno, quan surten al mar tenen les condicions suficients i necessàries, perquè clar, una cosa és l'Estat, que té uns mitjans i uns pressupostos, i una altra cosa són les narcolanxes, que amb una sortida igual com guanyen milions i que per tant sempre tenen l'últim en tecnologia. Podríem acabar equiparant-nos? Possiblement no. Llavors jo crec que va més per aquí i que hauríem de buscar la fórmula perquè aquests cossos estiguessin lo suficientment protegits. És en aquest sentit. Jo
3: evidentment que és una professió de risc. El que passa que, clar, també el que deia en Salvador, porten sempre l'armilla.
2: Antibales.
3: Sí, és una professió de risc, el que passa que porten uns mitjans que els protegeix. Però, per exemple, la professió que més risc té i més accidents hi ha és la construcció.
2: Fixa't.
1: La construcció, clar, és la seva feina que té
3: la construcció, hi ha més accidents, més accidents mortals, és la que més n'hi ha. És la que més n'hi ha. Després, qualsevol que condueix un vehicle per la via pública també té un risc. Però, vull dir, evidentment, és de risc. Ha de ser un tema bastant vocacional, perquè es tracta de protegir a la resta de la població, posant en risc moltes vegades la seva integritat. I això, si es fa bé, des de luego, és de bastant risc.
2: No, i ara comentant una mica el que, agafant el fil de les lanxes nosaltres, pensem que la policia també té una especialització tremenda amb respecte a la formació de les seves persones. No fa tothom no fa una persecució. Tothom, m'entens? Vull dir, tant sigui en cotxe com sigui tal. Sempre hi ha una mesura de riscos i una mirada de coses. És clar que el mar és imprevisible. T'ho dic perquè, clar, una carretera, m'entens? Domines molt més el cotxe, mentre que una lanxa en el mar és més difícil. I és possible que en una simple ola pues et tregui de trajectòria i xoquis amb el teu company. El teu company, vull dir, amb l'altre persecutor. Sí. Vull dir que, però jo confio en que aquestes persones estan formades, estan preparades per fer aquestes coses i per utilitzar aquestes lanxes, que també aquestes lanxes que s'han trencat o que han xocat i que han quedat absolutament destrossades, eren de l'última fornada que a nivell pressupostari. No sé si igualen a la dels contrabandistes o no, però d'alguna manera eren de les últimes que teníem aquí en el nostre servei. Dotar-los de bons, evidentment, les dotacions sempre seran, per mi, sempre seran insuficients, sempre demanem més, no? El que passa, la capacitat pressupostària també deu limitar una mica aquestes coses, no?
1: Bé, Jordi, bon dia.
2: El pitjor de totes aquestes coses ha sigut el que hem sentit per la premsa i l'utilització política descarada per treure un rèdit que no ha cuenta, no?
1: Sí.
2: I que, bueno, i no creure que i negar que tota persona pot sentir dolor davant d'un parc Kansas, sí, sigui qui sigui, negar-li això, a mi em sembla

0: molt, no sé, no sé com qualificar-ho, però em sembla molt
1: Jordi
0: malament.
1: Jordi Ratés, bon dia.
2: Bon dia, aquí estem.
1: Vinga, molt
0: bé. Ah, ja el tenim aquí.
1: Aquí tenim, doncs, sí, aquesta pregunta treta de la màniga, sí que demanem, doncs, que l'opinió sí sigui escueta. I més que sí tot, encara no han acabat de contestar la pregunta, doncs, cap on anava. Què supondria reconèixer a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil com a professió de risc? Es pregunta, això, eh? Què supondria? Sí. A veure...
2: No, home, jo a la meva manera de veure sí que és una professió de risc, perquè hi ha delinqüents que a més alguns d'ells em sembla que no tenen, no roden prou fi, no, el seu cap, i llavors són gent que es torna perillosa, no n'hi ha cap dubte que és una professió de risc. Llavors l'únic que passa que a la meva manera d'entendre, amb la filosofia que s'ensenya en aquest país a la policia, potser també és una professió de risc civil segons en quin policia et trobes, però bueno, bàsicament ells sí, és una professió de risc.
1: Bé, de moment no està reconegut encara com a professió de risc, sí que ho van tombant doncs sí, cada vegada que ho demanen i, sí, però què supondria, què suposaria, vull dir, veure. Carles, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Vinga, què en penses?
3: Sí, bueno, és una professió de risc, això és evident. A veure, el policia és l'obrer de la llei, eh? La llei també és força, el dret també és força. El compliment de la llei fa necessari que hi hagin policies aquí i a tot arreu. És una professió de risc, sí. En algunes èpoques més que en d'altres, i en alguns llocs més que en altres llocs. En el País Basc era especialment de risc, durant una època que sembla que ja ha passat, gràcies a Déu, aquest risc suposava també millors salarials, no?, pels que estaven destinats allà, però i tant que era una professió de risc, i ho és.
1: No està reconeguda, eh? Vaig anar dient que no està reconegut, ja, que ho van demanant, però de moment es tomba sempre com hi ha, doncs, aquesta proposta d'assistir endavant. Anem cap al tema que ens aporta avui en Jordi.
2: Jordi,
1: vinga, va, explica'ns una miqueta cap on te vols anar, sí, i el temps el tenim a sobre. Va, vinga, ben
2: vinga,
1: ràpid, a veure, que diguin la seva.
2: Vinga, a mi aquest tema el va plantejar perquè m'interessa molt. L'altre dia, al final, amb el que va dir el Salvador, tinc que dir que l'anomeno com a company de bon rotllo, eh? I llavors ells a la seva manera de veure, i jo normalment aquests que tenen aquesta manera de veure, doncs a mi em va donar la impressió que d'alguna manera em va venir a dir que els que no creiem i no sé què... Dic que tinc la impressió, eh? Potser em vaig equivocar, ja em diràs. Però, en principi, sí que hi era això, o sigui, és l'error que cometen normalment els que són catòlics, apostòlics i romans. Vull dir, és caixa o faixa, i no és veritat. O sigui, jo precisament, des de fa quasi 50 anys que estic en un grup que treballem molt bé els llibres sants, intentem no fer exègesis, bueno, menys jo, encara que tenim gent que no us podeu imaginar el que arriben a saber, molts d'ells dominen l'hebreu de meravella, etc, etc, etc. I això s'ha fet amb mi crear una evolució, i jo la diré, és un principi, és un d'això de principis, molt senzilla. O sigui, a mi el que m'agrada de tot aquest món espiritual, de la consciència, són dues coses. Una és el Crist, que me'l prenc com el dia a dia, amb poc èxit per part meva, això també reconec que és veritat, no? Però el Crist, per el que va dir, i per el que va fer, però sobretot per el que va dir, m'agrada molt, i dic, aquest és el dia a dia que tindries que seguir, Jordi, insisteixo, un poc èxit, desgraciadament. I després ve la part que em podríem dir ja cosmogònica, etc, i que és el Tao. Jo sóc un enamorat del Tao, i també d'un llibre que potser algú reconeixerà, són molt pocs els que el coneixem i el treballem, perquè és un llibre de versets, només, i que es diu El missatge retrobat, de Lluís Catió. I tinc un grup que ens reunim una vegada al mes i obrim aleatòriament el llibre i el verset que surt es comenta. I com que hi ha gent de la categoria que us acabo de dir, un verset d'aquests, alguna vegada no m'ha acabat a trets de miracle, però pot, la discussió pot durar una hora. I sobretot, o després, més que sobretot, a mi m'agrada molt, no sé si n'heu sentit parlar d'ell, un capellà jesuïta francès que va néixer el 1881, que es diu Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin és un capellà que almenys aquí no en fan cap publicitat, simplement perquè tenia una manera de veure les coses, que no era un home tremendament intel·ligent, ha escrit molts llibres, eh? Podeu buscar-los, però citaré només algunes de les frases, que a mi m'enamoren i que formen part profundíssima de la meva manera de veure, no vull dir la religió perquè no m'agrada això, però sí l'espiritualitat i la consciència. Per exemple, ell diu: la religió no és només una, n'hi ha cents. L'espiritualitat és una. La religió és per als que dormen, l'espiritualitat és per estar desperts. La religió és per aquells que necessiten que algú els digui què tenen que fer i volen ser guiats. L'espiritualitat és per aquells que escolten la seva veu interior. La religió amenaça i espanta, l'espiritualitat dona pau interior. La religió parla de pecat i culpa, l'espiritualitat diu aprèn dels errors. Em podria dir com a mínim 24 més d'aquestes, que les tinc aquí apuntades, dels seus llibres i tal. Bé, jo ja he fet el plantejament. Ara us toca a vosaltres, dic jo.
1: Salvador, com que ha començat comentant el teu nom, Jordi, comença tu.
0: Jordi, jo penso que t'agraeixo molt tot el que has dit, perquè ho comparteixo totalment, malgrat jo estigui dintre d'una religió. I la búsqueda, suposo que el que tu estàs plantejant aquí, el tema espiritualitat, religió, complementaris o antagònics, és evident que d'alguna manera l'estructura de l'Església Catòlica té una sèrie de coses que evidentment o sigui, antagònic amb l'espiritualitat és en quatre coses: amb respecte a la llibertat, l'autonomia, la integració i la inclusió. Què significa? Que la que tu estructures perds llibertat. Segona, l'autonomia personal, que evidentment tu, hi ha unes normes genèriques que evidentment coacten aquesta autonomia personal. D'alguna manera la indagació, l'estructura de l'Església queda molt anclada. Què vol dir anclada? Que d'alguna manera costa molt canvis. Per tant, totes les investigacions o totes les troballes o tot el que l'home pot anar descobrint de si mateix i del seu entorn, li costa molt incorporar-la. I segona, que la religió no és inclusiva. Sempre hi ha la discussió de qui és i qui no és. Qui és, qui forma part, qui no forma part. Amb això, antagònica l'espiritualitat. En canvi, la religió també fa una sèrie d'aportacions. Aquestes aportacions són els seus propis continguts, la lluita dels continguts, això és evident, perquè tu també has parlat de Cristo, de cristologia amb respecte als evangelis, el que ha dit, el que ha dit, el que se sap, el que inclús em diràs tu que també incorpores els apòcrifs perquè poden donar una informació que l'Església en algun moment determinat des de Nicea va negar que fossin aportacions, no? Vull dir-te que tens tota la raó. Vull dir, tens tota la raó. I aquesta lluita ha de ser permanent, perquè, si no, evidentment, la religió, si s'ancla, la religió catòlica, com a estructura, si s'ancla, s'autodestrueix. Però, evidentment, durant aquests 2.000 anys, m'entens, han passat mil coses, mil vicissituds. Mil històries, mil transformacions, mil canvis, mil ruptures, totes l'Església, l'estructura.
1: Mirem
0: d'anar... En canvi, sempre ha ressuscitat l'espiritualitat.
1: Mirem d'anar...
0: Fins que, d'alguna manera, evidentment...
1: Resumint.
0: Aquestes... Bueno, noia, què vols que dir? Callo
1: sí.
0: I ja està.
1: No, home,
0: ja
1: no.
0: Està. Jo, d'alguna manera, volia complementar el que deia l'Andallonses. I no negar ni una cosa ni l'altra. Uh-huh. Jo, evidentment, no nego la religió catòlica. Uh-huh. Vull dir, puc sentir-me antagònic, puc sentir-me de vegades a manca de llibertat? Sí. Em puc sentir de vegades exclòs? Sí. Cuidado, exclòs. Per què? Perquè d'alguna manera els dogmes i les qüestions no evolucionen i haurien d'evolucionar. Comparteixo amb tu els moments de búsqueda. Els moments de búsqueda d'un mateix. La espiritualitat és una búsqueda. És un trobar la veu en el teu interior. És evident. Però fixa't que també en parles de cristologia. Per tant, aquesta búsqueda la fas a la llum d'una creença.
2: Sí, en fi, a mi el Cris m'agrada molt, ja ho
0: he dit. Jo crec que, hem entrat en un debat a dos, penso que no, que el debat ha de ser de llonces, i que el que hem estat explicant, jo he volgut defensar-me d'alguna manera, o defensar-me, davant del teu mal criteri sobre mi, no? Sense conèixer-me. Vull dir-te, i la teva ja etiquetatge que fas automàtic, entens, de l'altre.
2: Això... Que és el que tu vas fer sobre mi el divendres passat.
0: No, això t'ho creus. Això és el que tu vas pensar.
1: Vinga, a veure, aquests temes els hem de deixar aparcats. Doncs, Jordi, endavant.
0: Jo aquí acabo.
4: Jo soc Jordi de Diego, per no confondre els dos Jordis. Ens coneixem, jo et vaig entrevistar un dia en directe.
1: Però tampoc no cal que...
4: Anem a continuar amb el tema. El tema, jo com a agnòstic, la religió pues, no m'ha convençut mai. En canvi, tu has nomenat el Tao Te Ching de Lao Tse. I aquest sí, que m'ha guiat en moltes coses, perquè això sí que és espiritualitat més dura, més pura. O sigui, i llavors estaria d'acord amb el tema de que l'espiritualitat no necessita una religió al costat. Pot ser que sí, que hi sigui, o pot ser que no. En el meu cas, jo crec que hi ha coses espirituals que t'aporten això, sentiments, fer coses positives i coses bones, i no fer coses en contra de res, però crec que l'espiritualitat és més fonamental, i llàstima del que no tingui espiritualitat.
1: Carles Andreu, endavant, em dóna la teva opinió sobre el tema.
3: Sí, a veure, nosaltres tenim un referent que és molt proper, i que per aquest tema per mi és fonamental. Em refereixo a Francesc Torralba. Francesc Torralba, que és catedràtic d'ètica de la Ramon Llull, però també, per exemple, és doctor en filosofia, en teologia, premi Ratzinger de teologia, i és l'autor d'un llibre que es diu Intel·ligència Espiritual. L'espiritualitat i la religiositat són coses diferents, però poden anar de la mà. No és una qüestió de fer la intel·ligència espiritual, però sí que és la capacitat humana innata per buscar el sentit profund de l'existència, transcendir el món físic i gestionar valors elevats. Segons Francesc Torralba, no és una qüestió de fer, sinó una facultat antropològica per qüestionar-se el perquè de les coses, el perquè de tot plegat, que diria en Quim Monzó, en un llibre, no?, i actuar amb consciència. Jo el conec personalment, he parlat una vegada amb ell, quan va venir a Madrid a presentar el llibre No hi ha paraules, perquè no hi ha paraules, no hi ha palabres, perquè ell sap el que és, per exemple, un dol, no? Va perdre un fill en una excursió de muntanya als picos d'Europa, i és una persona per exemple, la gent que està en dol, jo ho he estat perquè, malauradament, doncs, em vaig perdre la meva dona fa 7 anys i he anat a grups de dol, he parlat amb ell, i és molt interessant, és molt important que hi hagi una capacitat d'afrontar el dolor i el sofriment, que són dues coses diferents. El dolor és inevitable, el sofriment és opcional i es pot combatre. La intel·ligència espiritual és també un antídot contra el narcisisme, contra l'egocentrisme, i fomenta l'empatia i la connexió amb l'entorn. Ara, no és religiositat. Sí, es pot desenvolupar fora de qualsevol marc confessionista. Hi ha gent espiritual que no reconeix a Déu. Això és més fàcil de separar la religiositat i l'espiritualitat com dues coses diferents. Això és molt més fàcil en el món anglosaxó, que en el món llatí, en el món mediterrani, en el món hispanoparlant. Perquè ens explica en Francesc Torralba que quan ell volia escriure el llibre Intel·ligència Espiritual tenia molts problemes per trobar bibliografia en el món llatí. I va tenir que anar a buscar en referències, per exemple, a Canadà, Anglaterra, als Estats Units, i a partir d'aquí, jo el que podria dir és que a mi em sembla, per tractar aquest tema, em sembla molt recomanable aquesta persona, i concretament aquest llibre Intel·ligència Espiritual. Ara estem parlant de la religió catòlica, sí, però igual, a la millor seria molt diferent si parléssim, no sé, d'una religió musulmana xiïta, no?, que té, per exemple, uns valors diferents, potser. El martiri, per exemple, és molt important i es valora molt en les religions xiïtes i podríem dir moltes coses, i aquí acabo de moment.
1: Molt bé, ha tocat els senyals horaris de les 12. Sí que tindrem el moment i el temps perquè la Conxita aporti la seva opinió, i ja de moment sí que jo ja acomiado tant amb en Carles. Gràcies, Carles, per la teva opinió. Jordi, doncs moltíssimes gràcies, sí, per el tema, i ens tornem a retrobar. Anem a escoltar l'informatiu.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, són divendres 15 de maig. Les tres paraules del dia són patinet, autisme, campió. Patinet. La policia local de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km hora. I el Fòrum per al Teatre i la Cultura estrena aquest cap de setmana l'obra El mètode Gronholm al Teatre Clavé. Autisme. La tordarenca Marta Copena presenta demà el llibre Autisme, un canvi de mirada. L'acte serà a la biblioteca a partir de les 11 del matí. I s'impulsa a partir de demà una nova edició del cicle Espai de Salut. Es promouran tallers per moure el cos i menjar millor. Campió. El Club Futbol Tordera, a un pas de proclamar-se campió de Lliga i assolir l'ascens directe, als tordarencs reben un Sant Feliu de Guíxols que s'hi juga a entrar al play-off, en un cap de setmana marcat també pels comiats en el Club Petit Tordera i el CEP Tordera. I el Maresme busca 20 joves emprenedors per fer créixer els seus negocis en el programa Enlairem, que impulsa el Consell Comarcal i que ofereix formació en intel·ligència artificial. La policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitats, destacant l'haver interceptat un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km hora. A més, el conductor va donar positiu penal en alcohol i drogues. En paral·lel, aquesta setmana, els agents locals també han realitzat una nova ofensiva contra les connexions il·legals a la xarxa elèctrica en diverses urbanitzacions. Avui és Sant Isidre, és el Dia Internacional de les Famílies, també de l'esclerosi tuberosa i del Dia Internacional de l'Objecció de Consciència. També és el Dia Internacional de l'Assistent Virtual i el Dia Internacional d'anar amb bicicleta al treball. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere. Avui esperem dia de pluja, mínima de 9, màxima de 17. La dita, la civada, com l'espelta, per Sant Isidre es desperta. Fa un any explicàvem que el conveni per ampliar la dessaladora de la Tordera es firmaria aquell estiu, tot i la millora. Les dessalinitzadores catalanes continuaven operant el 90% de la seva capacitat. Fa 5 anys s'administraven 500 vacunes d'AstraZeneca a Tordera en el marc de la Covid-19, en concret a persones torderenques de 60 a 69 anys. I fa 10 anys, dues persones de Tordera es trobaven ferides greus després de patir un accident de motocicleta al veïnat de Sant Andreu. Estàvem parlant de dues persones de 35 i 37 anys ocupants de la moto que circulaven sense casc, havien estat evacuats a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
5: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: 4 minuts trepitjant les 12 ens quedava l'opinió d'aquest tema, doncs prou interessant, ha estat doncs completament doncs contestat i opinat per els nostres contertulis, tant doncs en Jordi Ratés, que és el que portava doncs aquest tema, i també en Carles, doncs des de Madrid també ens ha donat la seva opinió. Ens quedava la Conxita. Conxita, mira, allarguem una miqueta més la tertulia i no puc deixar
1: de... L'única dona que m'heu deixat per l'últim.
0: Sí, molt malament. Protesta amb l'altra dona que hi ha per aquí voltejant, que sóc jo.
2: No, a veure, jo, sincerament, m'he sentit descol·locada. Perquè contraposar religió a sensibilitat no em sembla que sigui un debat que pugui fructificar. O sigui, hi ha religions que suposo que tenen una certa sensibilitat i hi ha persones sensibles que no tenen ni punyetera idea de cap religió ni de cap classe. Per mi, les religions són estructures de poder que s'han creat al llarg dels anys per dominar la població. Hi ha molta gent que necessita d'aquestes fe per desenvolupar-se, i en altres que poden prescindir perfectament de qualsevol tipus de fe per fer la seva el seu desenvolupament com a persona. I per mi la sensibilitat de les persones està d'acord doncs amb ells mateixos, amb buscar les seves emocions, amb saber respectar a tots els que són diferents, els que pensen que la religió és una cosa i els que pensen que no serveix per a nada, els que pensen, o sigui, respectar tothom, tenir una sensibilitat. També m'ha fet gràcia com quan no sé qui que ha parlat del dol, i que escolta'm, cadascú viu el dol a la seva manera
0: i no es necessita
2: ser de cap tipus de religió per poder tenir un dol diferent, i que no hi ha cap que sigui igual. O sigui, són coses que cadascú afronta les situacions que els hi porta la vida. Pues, bueno, jo recordo que quan jo em vaig trobar en una circumstància d'aquestes pensava, però que desgraciat, aquell que és un desgraciat i viu, i el meu home, que és un pobre home bo, què tal? I després jo mateixa me deia, Conxita, no pots pensar això, no ho pots pensar, però ho pensava, perquè sentia el rebuig de que les coses no són justes, i clar, jo tenia una nena de 7 anys, i no trobava just que ella perdés el seu pare en aquells moments i tal, però això no vol dir que sigui ni que m'anés cap a cap tipus de religió. Vull dir, vaig fer introspectivament i jo mateixa era capaç de dir-me, no pots pensar això perquè no és just, perquè tothom té dret a el que sigui. I és veritat que ningú pot dir que no, tu també tens dret a sentir-te indignada davant d'una situació, però per tant la tens que reflexionar i a partir d'aquí sensibilitzar i veure què és el que s'ha de fer, les coses. Per tant, jo no anteposaria mai la religió a la sensibilització. Una cosa és una estructura de poder, i una altra cosa és un sentiment. L'espiritualitat és un sentiment que tenim les persones i que pot ser millor o pitjor. Això. Però
0: bueno,
2: res més.
0: Cada un la fa...
2: Sí. Em sembla que el que ens han explicat els companys és una mostra de ser erudites,
3: sí. Jo vull aprofitar...
2: Sincerament, sí, a mi...
3: T'agraeixo el teu comentari. Correcte.
0: Hem d'acabar, eh?
3: Jo no voldria demanar disculpes a l'audiència, perquè arrel de la intervenció d'en Jordi Ratés, doncs, i del comentari que m'ha fet de l'anterior de Llonces, doncs m'he esplaiat d'una manera que jo crec que no és el lloc ni el moment per esplaiar-me en una tertúlia en què tots nosaltres hem de reflexionar altres temes que possiblement siguin més interessants per l'audiència. És interessant, però és molt local, molt d'una xerrada de conferència, de Llonces, no d'una tertúlia en la que el ciutadà possiblement espera.
0: Tots heu dit la vostra, ens hem trobat doncs a gust també, doncs a veure, hi ha vegades doncs que les coses, si no les has sentit mai i tot plegat, també sempre aporten quelcom. Salvador, gràcies per estar aquí.
3: Moltes gràcies a vosaltres,
0: Jordi,
3: per la paciència.
0: Jordi, també gràcies. Conxita, gràcies per estar aquí.
1: Gràcies a vosaltres i bon cap de setmana a tots.
0: Que ara ja, doncs, estan escoltant segurament doncs per al mòbil o per internet, doncs donar-los les gràcies també per participar en les tertúlies. Una abraçada a tots, gràcies, adéu-siau.
4: A tots, gràcies, adéu.
5: Bon cap de setmana.
1: Bueno, ja has vist que jo...
4: Sí, Ràdio Tordera. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat. L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
5: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
4: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
5: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Bé, i així comencem la segona hora de l'Ara i Aquí. La directora del programa, la Rosa Maria Ruscalleda, ha tingut que sortir i m'ha deixat substituint-la. Jo sóc Jordi de Diego, que
1: el substituto.
0: Ja ha estat aquí durant la tertúlia també.
1: El substituto el number one, que diuen.
0: Sí. Però bueno, a mi, com que m'agrada tant això de la ràdio, jo disfruto fent qualsevol cosa.
1: Exacte.
0: De la ràdio.
1: Exacte.
0: Hasta escombrant, quasi.
1: Sí, lo mismo plancho que frío un huevo, ¿no?
0: Exactamente. Lo mismo plancho un huevo que frío
1: una corbata. Exacte, aquest és el dit real.
0: I bueno, pues toca rebre a la Meli, que ens porta les històries de la història.
1: Sí.
0: Aquestes coses que se les programa ella tant. Sí. i que ens distreu una bona estona. Endavant, Meli.
1: Pues sí, mira, avui parlem de Micaela Bastidas. Va ser un gran personatge peruà i que li va tocar viure pues, una història complicada. Ara l'expliquem. Al segle XVIII, el virregnat del Perú era un territori marcat per profundes desigualtats. La societat colonial imposava jerarquies rígides on el poder estava concentrat en mans espanyoles. Mentre que els indígenes, mestissos i criolls vivien sota explotació constant, en aquell context va néixer Micaela Bastidas al voltant del 1744 a Cusco. El seu origen mestí la situava en una posició intermèdia, però limitada. Ni privilegiada ni completament exclosa, encara que sempre sota el pes de la discriminació. Des de jove va destacar pel seu caràcter ferm, intel·ligent, pràctic i per la seva capacitat organitzativa. No va ser educada en acadèmies ni segles de poder, però va desenvolupar una cosa més valuosa, una comprensió profunda de la injustícia i que més que la dona d'un líder, perquè Micaela Bastidas es va casar amb el que seria el Tupamaru II, el nom real del qual era José Gabriel Condorcanqui. Era una mica mestís espanyol en aquella època, doncs és que és el que hi havia, no? Però reduir-la a aquest paper seria un error històric. Ella no va ser mai figura secundària. Va ser consellera, política, administradora logística, estratega militar i en molts moments la ment més lúcida del moviment. Mentre Tupamaru II encapçalava la rebel·lió visible, Micaela organitzava tot el que feia possible aquesta lluita. L'esclat de la rebel·lió. El 1780, el sistema colonial havia arribat a un punt crític. Els abusos eren constants, explotacions als homes que estaven treballant a les mines, tributs excessius, treballs forçats. És a dir, la rebel·lió va començar amb un acte decisiu. La captura i l'execució del corregidor espanyol va ser l'inici d'una insurrecció que aviat es va expandir per les Andes. Micaela Bastida va assumir el paper fonamental des del primer moment, la dona darrere de l'exèrcit. Mentre que molts relats tradicionals destaquen les batalles, pocs s'expliquen com se sostenen. Aquí entra Micaela. Ella s'encarregava de coordinar l'enviament d'aliments, organitzar tropes, mantenir comunicacions entre regions. Les dones van ser molt importants en persuadir alguns homes que no volien anar a la batalla. I elles mateixes anaven pels pobles, induint-los, pràcticament les deien que eren uns covards, si no hi anaven, i és a dir que les mateixes dones també van ser molt importants en aquesta revolució. També eren el mitjà de les comunicacions entre els pobles. Supervisar moviments estratègics. Però el més impressionant és la seva capacitat d'anàlisi. En cartes conservades, Micaela adverteix amb claretat sobre errors tàctics. Un dels més importants va ser la seva insistència a atacar ràpidament Cusco, centre del poder colonial. Ella tenia una cosa que era clar: la velocitat era crucial. Ara escoltem una cançó que ens té preparada en Miquel, que és una mica dels índios peruans, i es diu Pachamama, que és de la Maria Quisque. Doncs aquesta cançó a mi me fa pensar en la manera que tenen encara avui dia els índios del Perú, de l'agraïment que li tenen a la terra, l'estimació que li tenen, que això és part i és essencial de la vida, que nosaltres no ho fem, evidentment, perquè tenim una altra cultura.
0: A mi se m'estava recordant tot això, encara que estàs parlant d'una altra zona, la cultura de tota la part sud d'Amèrica, i m'estaven recordant si aquest personatge, per exemple, la Lluça el coneix.
1: Potser no va arribar a conèixer l'Hernán Cortés, no va arribar a conèixer l'Ambella, però jo diria que era per aquella època, no?
0: Sí, sí, l'època més o menys podia ser segur, la mateixa.
1: Segur.
0: Però com ha dit la Lluça en les últimes declaracions, México no existia fins que no van arribar els espanyols.
1: Per favor.
0: Aquesta cultura és precolombina.
1: Això sí que ens va deixar sobtat a totes les persones que som una mica llestos, perquè ja suposo que és una mica tonta. Si ella viu amb aquesta idea de que no existia Mèxic si no van arribar els espanyols, quan desgraciadament eren més llestos, més intel·ligents, més nets que els espanyols que van arribar.
0: Jo crec que aquest atac de tonteria contradiu amb tot això que estàs llegint i ens ha impactat a moltes persones.
1: I tant. Hem vist una mica la cultura que té ella. Almenys ha quedat.
0: Perdona per haver-me posat al mig de la teva dissertació.
1: Sí, però està bé. Estem escoltant aquesta música tan preciosa que ens fa

0: sabia.
1: Doncs continuem parlant d'aquesta dona tan impressionant. És dir, que llavors el consell no la va seguir, perquè ella el que volia és anar de pressa. Llavors el consell, com no la va seguir, la demora a prendre Cusco va permetre a les autoritats espanyoles reorganitzar-se. Van arribar reforços, es van enfortir defenses i l'oportunitat es va perdre. Aquest moment marca un gir a la història. Molts historiadors coincideixen que si s'hagués seguit el pla de Micaela, la rebel·lió podria haver sigut un desenllaç diferent. Tenien raó, però no va ser escoltada. Aquí emergeix un dels aspectes més tràgics de la seva història. La repressió i la caiguda. El poder colonial va reaccionar amb brutalitat. Les forces rebeldes van començar a debilitar-se, les derrotes es van acumular i finalment Micaela Bastida i Tupamaro II i altres líders van ser capturats. Van ser portats novament a Cusco i el que va seguir no va ser només una execució, va ser un missatge de terror. L'execució era silenciar un símbol. El 18 de maig de 1781, a la plaça principal de Cusco es va dur a terme una de les execucions més cruels de la història colonial. No m'estranya, perquè ho eren. Eren bastant, doncs això, el que ara escoltareu tots. Sí. Micaela Bastidas va ser obligada a presenciar la mort de la seva família. Està de ser dolent, per fer una cosa d'aquest tipus. Després va ser executada de manera brutal. Les autoritats sabien que no només estaven eliminant una persona, sinó un símbol. Una dona amb poder, una estratega, una figura capaç d'inspirar rebel·lions, la seva mort va ser dissenyada per infondre por. Durant molt de temps, la història oficial va minimitzar el seu paper. Se l'esmentava apenes com l'esposa de, és a dir, que no volien ni ensalçar el seu nom, el nom d'aquesta persona que era tan brillant, és clar, evidentment. Però la realitat és una altra. Sense Micaela, la rebel·lió no hauria tingut la mateixa organització. Sense la seva visió estratègica, el moviment hauria estat més feble. Sense el seu lideratge, milers no s'havien mobilitzat. El d'ella i les dones que la van acompanyar, insisteixo, perquè també hi havia moltíssimes dones, que totes tenien la mateixa... Moltes d'elles serien com ella, segur. Sí. El que passa que la que liderava era ella. I ella devia tindre també les seves companyes, perquè en aquell moment no devien ser ni personatges que tinguessin un nom molt favorit, però sí que eren importants per ella. La seva invisibilització respon a una cosa més profunda: la por de reconèixer el poder d'una dona en la història. Amb el temps, la seva figura ha estat reivindicada. Avui, Micaela Bastidas és reconeguda com heroïna nacional al Perú, símbol de resistència, referent de lideratge femení i una figura universal. El que fa Micaela Bastidas veritablement universal no és només el seu paper en una rebel·lió, és el que representa: la intel·ligència ignorada, la veu que adverteix i no és escoltada, la dona que lidera a l'ombra, la injustícia de ser esborrada de la història. La seva història no pertany només a Perú. La veritat ha trigat segles a reconèixer-la. Micaela Bastidas no va caure en l'oblit per falta de grandesa, sinó perquè la seva grandesa incomodava, perquè era dona, perquè tenia raó, i perquè de vegades la història no les escriuen els més brillants, sinó els que sobreviuen. És cert. Llavors és que amb ella me la van anul·lar per complet. Sort que després, amb els anys, s'ha pogut fer el gran homenatge que necessitava i que era digne de poder fer-li. Què va passar amb els fills? Doncs els fills de Micaela Bastida i de Tupamaro II, el seu fill Hipòlit, de 18 anys, va ser el primer en ser executat. El mateix dia, davant dels seus pares, el varen penjar. És a dir que això, per una mare i un pare...
2: Quina crueltat.
1: És que la crueltat hi era, vull dir, ja van començar a fer-lo amb els pares, ara veureu també. Micaela i Tupamaro van tenir de veure el seu fill com moria. L'objectiu dels espanyols era trencar-lo psicològicament abans de morir. I això ho van aconseguir, evidentment. A Mariano també el van condemnar a mort, aquest seria el segon. Però com era menor d'edat, El visitador d'Aretxe li va perdonar la vida i li va commutar la pena. Fixa't a quin gran luxe. Però la pena va ser commutada, però el van enviar a perpetuïtat als presidis d'Àfrica, que no va arribar. Yeah. Va morir durant el viatge de pena i el, per el maltratament rebut. Tenia 17 anys.
2: O sigui, el van matar.
1: És a dir, que directament no ho van matar al moment, però ho van deixar morir i ho van fer patir igualment. A Fernando, de 10 anys, el més petit, bé, escoltem primer una cançó i així deixem de patir un moment, perquè, d'unidor, estem patint per ella i pel seu.
2: És que,
1: vull dir, només que de pensar en aquesta gent, el que van arribar a fer, i això és solament una persona.
2: També

0: Doncs hem escoltat el Tambor del Corazón, que és també una música ancestral dels indios peruans, d'allà dels Andes, i ens posa una mica en circumstàncies d'aquells moments d'aquesta gent que vivia en aquell país tan preciós, perquè el Perú és molt bonic també. No hi he anat, però he vist molts documentals i la veritat és que m'encantaria conèixer-lo. Bé, doncs dèiem que Fernando de 10 anys, el més petit, també el varen obligar a veure la mort d'Hipólito, la tortura i la mort de la seva mare Micaela i l'execució del seu pare. Quan varen desquartissar a Tupamaru, el butxí li van mascarar la cara amb la sang dient-li perquè no ho oblidis mai. Es diu que pobre nano de 10 anys, el moixí va i li embarnia tota la cara de sang del seu pare dient-li això. És a dir, brutalitat absoluta, vull dir, és que no podien ser més dolents, eh? Bé, a Fernando el van condemnar a 200 fuetades, que d'unidó, tan petit, a viure a l'exili perpètua a Àfrica també, però a la seva edat el van enviar a Espanya. Va estar pres al col·legi dels Escolapis a Madrid, vigilat perquè no rebés educació sediciosa. Compte. Amb els Escolapis jo crec que de sediciosa seria possible. O no?
1: Jo crec que més aviat no.
0: Va morir a 28 anys, malalt i sol, i mai no va tornar al Perú. Abans de morir, Tupamaru li va dir a Fernando, el petitó, volveré y seremos millones. Pobre. Micaela no va poder ni parlar perquè ja li havien tallat la llengua. Pobreta.
1: És per això
0: que al Perú el dia 5 de setembre és el dia de la dona indígena en honor a Micaela Bastida i a tantes d'altres, m'imagino que també, però específicament i especialment amb ella. I doncs avui ja tenim acabada la història de Micaela Bastidas, que va ser una persona que va lluitar pel seu poble, pel seu país i per les grans discriminacions que hi havia en aquell moment, que els espanyols van arribar pensant que venien a salvar el món i el que van fer va ser tot el contrari, no?
2: Sí.
0: I jo estic d'acord en que avui se reconeixi que realment van anar a fer mal.
2: Sí, van anar a destruir...
0: Podrien haver anat a robar igual, però no tenien la necessitat de matar.
2: No, i de destruir una cultura.
0: La cultura que van...
2: Van destruir una cultura que era tan important com podia ser la que teníem aquí a Europa, no?
0: Jo diria que és molt més àmplia i molt més...
2: Més intuïtiva era. Sí, era més intuïtiva. Però...
0: La pena és que les persones que van arribar no van saber acoplar-se, perquè imagina't el bo que hauria sigut la cultura d'ells amb la nostra, que era més...
2: Sí, però hi ha coses que repeteixen, perquè en nom de la religió van fer aquests escàndols. I ara nosaltres també estem patint que es fa en nom de la religió àrab, també
0: sempre.
2: Es fan atemptats.
0: Sempre s'està fent.
2: O sigui, les històries es repeteixen.
0: Sempre, és curiós.
2: Hem de fer el mateix que fan a les misses quan les agafen, que diuen la paz del mundo. Busquem la pau del món.
0: La demanem, però perquè... no hi arriba, eh? És aquesta la gran pena.
2: Sí, però estem en una cultura de vegades errònia, perquè estem veient una pel·lícula i tallen les escenes de sexe, però en canvi les de violència no.
0: Aquí està el tema, és cert. Bé,
2: el sexe és més maco que la violència, eh?
0: De fet, seria... Bueno, el sexe ben maco és maco.
2: És maco, però des de logo...
0: Ho deixem estar.
2: Millor que la violència,
0: ja companys,
2: millor que la violència, segur.
0: Que tenim els companys que ens esperen.
2: Bueno, fins aquí la intervenció de la Meli. Meli, moltes gràcies. I ens has aportat una mica de cultura, encara que ens hem patit una mica.
0: De claro, dins la foscor, no?, que se sol dir.
2: Sí.
0: Vinga, doncs moltes gràcies. Fins la propera setmana. Adéu.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Bé, doncs allà la recta final de l'ara i aquí d'aquest divendres, i com sempre pues, tenim els polifacètics que ens venen amb una obra avui que, com sempre, ens distraurà, ens agradarà i l'aplaudirem al final.
1: És la primera part d'una obra de tres parts.
0: Que continuaran els demés dies?
1: Dues setmanes més.
0: Doncs pues avui comencem amb la primera, sí. I l'acabarem amb un punt que quedi interès.
2: Exacte.
0: Per continuar,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Per continuar.
1: Sí, sí. Ja farem una mica de repàs d'una per l'altra.
0: Vinga, Lluís, pues, endavant, tot teu.
1: Programa del 15 de maig 2026. Estimats oients de Ràdio Tordera, avui, des de l'espai d'Ara i Aquí, en viu i en directe, aquest grup de polifacètics té el plaer d'anunciar-vos una gran obra. Ens ha caigut la sogra, de Lluís Coquart. Es tracta d'una comèdia molt esbojarrada, en tres actes, que creiem us agradarà. Una parella jove de Barcelona, després de tres anys de convivència amb els sogres, han aconseguit trobar un petit pis que satisfarà les seves necessitats i que, sobretot, els permetrà viure amb més amplitud. L'elenc d'aquesta gran obra és el següent. D'Isabel, la sogra, tenim a la Rosa. De Ferran, el sogre, un servidor, en Lluís. De Montse, la filla, la Pilar. El gendre, en Jordi, serà en Pere. I de Francina, l'Assumpció, posarà la seva veu. La narració anirà a càrrec de la Teresa. El seu una obra en tres parts aniran afegint-se actors com en Quirze, l'Àurea i la Joana, interpretats per en Quim i la Maria. Esperem que ho gaudiu i gràcies per escoltar-nos.
3: És de dia a Barcelona, a primera hora d'un matí de diumenge.
4: Ai, ai, oh Jordi, carinyo, on t'has ficat?
5: Ah. Ara vinc, amor meu.
4: Ai, com bé, això sí que és viure. Oh, dolça llibertat.
3: En Jordi porta una safata amb un servei d'esmorzar per a dos. Al centre de la safata destaca una petita enciamada amb una candela encesa.
5: Aniversari feliç, el qui t'estima et desitja un aniversari feliç.
4: Ai, Jordi, que n'ets de maco i de ximplet. Ai.
5: Avui fa un mes, princesa, un mes que vivim sols i en un pis nostre, i això ho hem de celebrar.
4: Ai, amor, encara em sembla un somni.
5: I a mi, però estem desperts i ben desperts. Bufa, a mi.
4: Ai, tu també, eh? Ho celebrarem tots dos.
5: Tu manes, pinyonet.
4: Ah, carinyo, pensa un desig. Va, a la una, a les dues, ja. Jordi, que t'estimo. Oh.
5: Quin és el teu desig?
4: És un secret. Si el revelés, potser no el realitzaria.
5: Segur que hem coincidit. Que aquest somni que estem vivint duri i duri i duri, com aquelles piles.
4: Xxt, que no sigui cas que es fonguin els

0: Hem dit que el nostre lligam és indissoluble.
1: Tres llargs anys.
0: 1095 dies callant, mossegant-me els llavis per no engegar-ho tot a rodar, que em guanyo les garrofes a la fàbrica familiar.
1: Jordi, ho sabíem des del primer dia, que serien uns anys difícils. Conviure amb els pares és un pèl complicat.
0: Un pèl, dius? Una abundant cavallera. La teva mare és una cerca raons.
1: Home, és que tu sempre li portes la contrària, eh?
0: La mare dels ous. Què li agrada manar? Si la teníem de vigilància perpètua, no ens deixava ni uns segons d'intimitat.
1: Ets un exagerat. Estones hi havia ocasió d'estimar-nos, eh?
0: Sí, quan badava amb el culebron de televisió.
1: Eren moments de ple plens d'emoció.
0: I d'inquietud. A tota hora havíem d'estar amb l'orella alerta. Tan sols apareixia el primer anunci, ja la teníem controlant el que fèiem.
1: Pobrissó, la cara que feies quan ens enxampava.
0: Ni és que es dediqués al control de la natalitat.
1: És tot un caràcter.
0: Que no hi ha qui l'aguanti.
1: Home, amb el meu pare aviat celebraran els 25 anys de matrimoni.
0: És que el teu pare és un tou. Deixa fer i així viu bé. I quan van maldades, agafa el diari i es tanca el lavabo.
1: I el bloquejava. No hi havia manera de trobar-lo desocupat. Oh, que diferent d'ara. Quin descans, hi pots anar com vols.
0: I a més, en tenim dos de lavabos. Felicitat complerta.
1: Oblidem el passat, estimat, i pensem en la llarga vida de benaurança que ens espera. Ai, som un tímer, eh? Que sí, que toquen el tímer, eh? Qui deu ser?
0: Un carter, no, que avui és diumenge.
1: A veure, sí, digui'm.
2: Sóc la mare, va, obre.
3: Oh. Oh. La veu de la mare, la Isabel, sona fortament, com si fos en altaveu. La Montse s'aparta ràpidament l'auricular de l'orella. En Jordi salta del seient.
0: La sogra! Què ve a fer aquesta cridanera?
1: Jo què sé, jo. A veure. Hola, mare. On vas tan d'hora?
2: Va, obre, filla, obre.
1: Ara obro.
0: S'ha acabat la tranquil·litat.
3: En Jordi recull la safata amb les restes de l'esmorzar.
1: Jordi, on vas?
0: Segueixo la tàctica del teu pare. A tancar-me al lavabo i no en sortiré fins que ella sigui fora.
1: Covard! Oh! Vinga, Montse, a capejar sol el temporal.
3: La Isabel entra com un vendaval. Una dona de 45 a 50 anys ben portats. Va carregada de maletes i paquets que deixa caure al centre de la cambra.
2: Ja sóc aquí.
1: Però, i aquestes maletes què?
2: Que és que et fan nosa, nena.
1: No, clar que no.
2: Ai, gràcies, filla, gràcies. Ja sabia que podia comptar amb tu.
1: Ai.
2: On és en Jordi?
1: Al lavabo. Ens acabem de llevar, saps?
2: Oh, ja ho veig, ja. Encara no has tingut temps ni de tapar-te les cames. Posa't una bata, almenys.
1: Però, mare, és que no n'hi ha per tant.
2: Decència. S'ha de ser decent fins a la intimitat. I d'això segur que en té la culpa el Jaimito del teu home. Segur que va amb pilotes pel pis.
1: De fet, no esperàvem a ningú.
2: T'he sorprès, oi?
1: Vols que et digui la veritat? M'has desconcertat.
2: I en Jaimito garratibat. Va, vinga, deixa de mirar-me com si veiessis un fantasma, dona. Sóc la teva mare. I vinga, viure amb vosaltres.
1: Amb nosaltres?
3: En Jordi entra precipitadament. S'ha posat un batí.
0: Impossible! Estem en un pis petit.
2: Hola, gendre. Escoltant, oi?
0: No escoltava, però el pis és tan petit que se sent tot.
2: Sé com és el pis. Jo el vaig triar.
1: Per tant, ja saps que només tenim una cambra de matrimoni.
2: Ai, va, no els la prendré pas, perucs. M'encabiré a la càmera del fons.
0: A la dels nens?
2: Però si encara no en teniu. És una habitació confortable.
1: Però per al pare i tu serà una mica incòmode.
2: Nena, aquí vinc a dormir sola.
0: Com?
2: He decidit separar-me d'en Ferran.
4: No!
2: Sí, sí i sí. Ja en tinc prou de viure com una esclava. De dir que sí a tot el que decideix l'amo de la casa.
1: Mare, però si sempre has manat tu.
0: Si en Ferran no piula.
2: No piula, però ronca. No, Dios. 25 anys sentint els seus roncs ja és massa, nois. I he sabut que això és motiu de divorci.

0: Estic ben decidida. Encara sóc a temps de refer la meva vida. Me'n vaig a la meva habitació.
1: En Jordi i la Montse estan en plena desfeta.
2: Ah, sí.
1: Es miren i tornen a mirar-se.
3: Ens ha caigut la sogra.
2: De ple.
3: Com una cabra. Està com una cabra.
2: Això deu ser un inici de la menopausa.
3: Ni menopausa ni trons. No la vull a casa. Que l'aguanti un altre.
2: Bé, no ens posem neguitosos, Jordi. És un rampell. Segur que és un rampell dels seus. S'ho repensarà i tornarà amb el seu Ferran. Suposo. 25 anys de convivència no et llencen per la finestra així com així. Hem de salvar aquest matrimoni.
3: I a correcuita. Si la teva mare s'instal·la a casa, el nostre matrimoni no arribarà a la fi de mes.
2: No siguis melodramàtic, home. Trobarem la sortida d'aquesta situació. Parlarem al pare i ja veuràs que tot serà un brot de tardor.
3: Déu t'escolti, dona.
2: No sé si m'escoltarà, eh? Ai, ai, jo no sé pas, però jo em sembla que si tu cops a la porta...
3: Ah, truquen!
2: Ai. I és aquí dalt. Ai. És aquí dalt, potser és el pare.
3: No obris sense mirar per l'espiell. Tota precaució és poca.
2: No siguis peruc, home. A veure, deixa'm anar a mirar a veure què passa. Ai, Déu meu, però quina insistència!
3: No me'n fio, és un truc.
2: És una repicada d'un que té pressa.
3: Assegura't bé de qui és l'intrus.
2: Sí.
4: Ai, agafeu-lo.
2: Qui entra ara?
4: Fora.
1: Entra la Francina, una veïna completament histèrica.
2: Què, l'agafes o no l'agafes?
4: Ai. Socors. Ai, el camp no.
2: Ai, Déu.
3: Carai.
2: Què et passa?
4: No resistiré, ai. Aparteu-lo, fora.
3: Que la coneixes?
2: És la veïna del replà.
4: No resistiré. Fora.
0: Què és, aviam, què és aquest esbolot?
3: La crinadera d'aquí davant.
2: Té un atac d'histèria, mama, i no sé com calmar-la.
1: Després de les bufetades, la Francina calla de cop.
3: Eficàcia de quarter, sergent.
0: Ara parla.
4: La Joana està lluitant amb ell.
2: Amb què? Amb un lladre?
0: Amb un violador.
3: Ah. Està ben llest aquest desgraciat.
2: Ai. No pots dir que... No acabarà la feina. La mare i jo li fotrem un tros pel cap.
3: Vaig a trucar a la policia.
2: Ràpid, que som dones només. Soles.
4: On vas, Jordi?
3: El telèfon, que ja el tinc al despatx.
4: No cal. Totes tres ja se'n sortiran. És petit.
3: Petit o gran, pot ser perillós.
4: No tant, perquè calgui avisar la policia.
3: I el teu esverament, doncs?
4: Les plomes. M'esgarrifen les plomes.
3: Qui, les plomes? I qui té plomes?
4: El periquito. Ha fugit de la gàbia.
3: El periquito?
4: No és nostre. És d'uns amics que són de viatge. Els cuidem. Se li ha escapat a la Joana. Jo no el toco mai. Buah! Els animals de ploma em fan posar histèrica.
3: Estaves ben descontrolada, a punt d'ingressar en un manicomi.
4: Ha començat a volar pel pis. Un continu esbatec d'ales. No ho puc resistir.
3: El violador volador.
4: Em sap greu.
3: Podies haver-te explicat. La sogra haurà tingut una gran frustració.
4: No podia raonar. Quan les aus agiten les ales davant meu... Perdó. Perdo el control.
3: Un periquito. Deu ser una bona cacera.
4: No em deixis, sisplau, no em deixis. Encara no m'he refet de la impressió.
3: L'ensurt que ens has clavat. La teva entrada ha estat un espectacle de gran guinyol.
4: Quina manera de conèixer-nos, oi? Em dic Francina.
3: Jo, Jordi. Fa molt poc que vivim a l'edifici i no havíem tingut ocasió de conèixer-nos.
4: No hem coincidit mai a l'escala.
3: És que, de fet, tant la meva dona com jo passem poques hores a casa. Treballem tots dos. Sortim aviat, mengem a fora i tornem tard.
4: Quina sort. Doncs, davant d'haver-vos trobat avui...
3: És que avui és un dia festiu.
4: Ah, sí, és clar.
1: Se sent soroll de pedretes llançades contra els vidres del balcó.
4: Ai, ai, ai.
1: Oh. Esbarada, sabrà Sant Jordi.
3: Què tens, ara?
4: No ho has sentit? Una fressa als vidres del balcó.
3: Vols dir que l'ocellet... No pot ser, dona.
4: Ah, ah, és ell, és ell.
1: Torna a abraçar-se-li.
3: Ni periquito ni punyetes. És soroll de pedretes.
1: Es desfà de la ferrancina i surt al balcó.
4: No obris.
3: Ferran, què hi fas al carrer?
5: Què és aquí, la Isabel?
3: Sí, sí, bé, sí i no.
5: Què vols dir?
3: Ara no hi és, però puja i parlarem.
5: Obre'm, doncs.
3: És el pare de la meva dona, Francina.
4: És el teu sogre?
3: Per l'església. El marit d'aquella de la plantofada.
4: Ui, pobre home.
3: Ell va triar-la, saps?
4: Sembla una dona molt enèrgica.
3: De gran voltatge. No la coneixes prou. Si em disculpes, obriré la porta en Ferran.
4: Fes, fes. Ets a casa teva.
1: En quedar-se sola, fa una ullada de veïna tafanera a la casa.
4: Un niuet? Ai, és un niuet d'amor. Com s'ho deuen passar? Com s'ho deuen passar de bé aquesta parella? Ai, ai, ai, ai.
1: Entra en Ferran, un bon jan d'uns 50 anys, seguit d'en Jordi.
5: Encara no me'n sé a venir. Tot ho esperava d'ella, menys aquesta estupidesa.
3: Heu de fer les paus, Ferran, pel vostre bé i el nostre.
5: Però si ni tan sols hem discutit... Li ha agafat un rampell, estàvem acabant d'esmorzar, quan m'ha dit, em sé la teva cara de memòria, i la vida en aquesta casa ja no té cap al·licient. Vivim junts, però no en companyia. No faig més que parlar sola. Ens hem de separar, Ferran, i s'ha posat a fer la maleta.
4: Caram, tot un reality show.
3: Ah, és una veïna, mira, la Francina.
4: Dispensi'm el comentari, Però se m'ha escapat involuntàriament.
5: Comentaris a part. On és la Isabel?
3: És de cacera.
5: Què?
4: A casa meva, sí, senyor. Perseguint un periquito.
5: El periquè?
3: Bé, un incident casolà. És llarg d'explicar. Truquen. Perdoneu, vaig obrir la porta.
5: Així, doncs, una veïna. Vaja, vaja.
4: Sí, senyor. Una veïna del replà.
1: Entren la Montse i la Isabel, seguides d'en Jordi.
2: Fillets, quin cansament, no?
0: Oh, jo de ser més fòssil que sol elefants. Ferran, què hi fas tu aquí?
3: Som els vostres fills. Pot venir quan li doni la gana.
0: M'has seguit, Ferran. M'has seguit. I això que t'havia de posar els punts sobre les is...
5: Tens una cal·ligrafia que és un garbuix. Estic desorientat per la teva actitud.
0: Doncs, més clar, l'aigua. La nostra història de convivència no arribarà als 25 episodis.
4: Quina llàstima.
0: Ah, ja ho sents. Misèries de la vida. Badoca.
3: Francina, la teva germana deu necessitar del teu ajut.
2: I amb urgència. Hem atrapat l'ocellet, però el pis està fet un desacabell.
4: Pobra Joana, deu estar extenuada. Està ben tancat, el periquito, oi?
2: Oh, dins la gàbia.
3: Pensant-ho bé, podríem donar-vos un cop de mà.
2: Vols dir?
3: Sí, dona. Ara no tenim res més a fer.
2: Bé, va, vinga, si és així... Sí, sí, va, us ajudarem.
5: Quins espectacles de donar.
0: Oi, la culpa és teva, noi, per presentar-te a un ningú et demanava.
5: Isabel, que som marit i muller.
0: Érem. Hem partit peres.
5: Com pots dir això? Fins ara no havíem tingut cap problema de desavinença.
0: Ah, naturalment, com que sempre es feia la teva santíssima voluntat.
5: Mentida podrida, si a tota hora ets tu qui fa i desfà.
0: Ah, això ho dius tu.
5: I tots els que ens coneixen, recorda la quarteta que ens varen escriure els Mateu aquell dia que jugàvem a dir les veritats. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Però a casa dels Borrell mana més ella que ell.
0: Sí, sí, una gracieta que no tenia gens de gràcia.
5: Una veritat com una casa. Tu sempre has manat i jo he dit amén.
0: Una tàctica. una tàctica perversa. Ets un escolà de ment. Sempre ets del paper del parer dels altres. Oh, ets el colmo.
5: Així no hi ha discussió, i on no hi ha baralles, no hi ha motiu de separació.
0: Hi ha avorriment. La nostra vida matrimonial ja no té sentit, Ferran. És d'una monotonia que fot fàstic.
5: Noia, no t'entenc.
0: Ho veus? 25 anys, i dius que no m'entens. Això és amor? Això és estimació?
5: No confonguem les coses. Jo t'estimo, ho saps prou bé. Si no t'hagués estimat, creus que hauria aguantat tants anys el teu geni?
0: Així, doncs, tinc mal gènit, oi?
5: He dit geni.
0: Però volies dir mal gènit. Se t'ha vist el plomero.
5: Si així et sembla, mal geni. I puntualitzant, tens un geni de mil dimonis.
0: Sí, i ara em diràs que al meu costat la vida és un infern.
5: Dona, jo no diria tant.
0: Ferran!
5: Però un purgatori, sí.
0: Ferran, valdria més que callessis.
5: Sí, que anem per mal camí, tens raó.
0: I és clar que la tinc.
5: Tota la raó.
0: Ferran, no busquis raons.
5: Jo estic ben lluny d'intentar-ho. Ets tu qui l'has organitzada. No sé quin és el motiu, però si t'heu fet sense saber-ho, et prego que em perdonis i fem ja d'una vegada les paus.
0: Ja ho veus. Ja hi tornem a ser.
5: I què he dit ara?
0: M'has donat peixet. Com podem fer les paus si no ens hem barallat?
5: No sé què et proposes, Isabel, però et demano que t'ho repensis. Torna a casa i oblidem aquesta rampellada.
0: Ah, i aquí no ha passat res, oi?
5: No res, la vida continua igual, com cantava aquell.
0: Igual que com fins ara?
5: Sense cap altra alteració.
0: Aviam, Ferran, repassem-ho. Tu aniràs a dirigir l'empresa i jo m'encarregaré del funcionament de la llar. Tu em portaràs diners a casa i jo els gastaré. Esmorzarem junts, llegint el diari, però tu les teves notícies i jo amb el meu radiotransistor. Bueno, soparem, dinarem si no tens dinar de negocis i s'ha acabat la cosa aquí. Ara, tindrem
6: la nostra sessió de sexe de tots els dissabtes.
5: I els extres dels aniversaris, no ho oblidis?
0: No ho oblido. I és així que vols prolongar la nostra vida matrimonial de burgesos?
5: I quina és la dificultat?
0: Que no hi ha cap al·licient. És com repetir la versió d'una pel·lícula que ja l'has vist més d'una vegada.
5: Bé, doncs canviarem de programa.
0: I qui em diu que el nou programa em satisfarà?
5: Si ens ho proposem fermament...
0: Ai, va, no em tentis, Ferran, no em tentis. No soluciona tot amb carícies i afalagaries.
5: Saps què et dic, nena? Tururut! Tururut!
1: Amb un fort cop de porta, en Ferran se'n va. La Isabel es queda sorpresa.
0: Ai, m'ha dit nena. Ai, nena. Ai, que feia temps que no m'anomenava així.
2: Hem sentit un cop de porta. Què ha passat, mare?
0: Ai.
7: On és en Ferran?
0: Ai, que m'ha deixat. Ai, m'ha deixat. No sé què passarà ara sense ell. Ai, Déu meu, com ho faré?
1: La Montse i en Jordi es miren amb cara de sorpresa. I aquí acaba la primera part d'aquesta obra. Us esperem la propera setmana per anar continuant com va l'assumpte.
2: Gràcies. Fins la propera setmana, doncs, ja veurem.
5: Molt bé, i amb el temps just.
8: Doncs fins aquí aquest teatre, que és una de les coses més clàssiques d'una emissora de ràdio.
5: Sempre s'havia fet.
8: Sempre s'havia fet, sí. I ara Ràdio Tordera ho ha recuperat.
5: Ho anem recuperant a poc a poc.
8: Ho anem recuperant.
5: Ho anem aprenent i anem fent cosetes.
8: No, i l'audiència ja està bastant d'acord.
2: Sí. Ah, sí? Ah, vale. Ja.
5: Sí, sí. Això és important.
2: Ens anem a seguir endavant.
5: Val a dir que quan tot es feia... sigui per l'audiència.
2: Exacte.
7: Quan es feia teatre per la ràdio, no hi havia gaires televisions a les llars, eh?
2: Oh, i tant que no.
5: També ho fem per nosaltres, que ens ho passem molt bé, eh?
8: També,
5: i s'ha de dir tot.
8: També estem en un horari que tampoc la televisió és líder en aquest moment.
2: No, les senyores estan fent el dinar, per això ens escolten, no?
8: No, aquest horari és més líder la ràdio que la televisió, sí.
2: Ah, veus?
8: Sí, perquè la televisió l'has d'estar mirant.
7: Has d'estar parant.
8: I la ràdio no cal,
2: Sí, veritat.
8: I els que portem la ràdio, que és tothom amb el cotxe, doncs també sentim la ràdio.
9: I tant.
8: També sí, sentim la ràdio.
9: Que sí, que sí.
5: En Raimon ho deia amb una cançó molt coneguda. Diu, la televisió que ofega la paraula. Sí. La ràdio no. La ràdio no ofega la paraula.
8: Aviam, em diuen que algú em digui de l'1 al 47. Un número.
7: A l'1!
8: A l'1. Doncs pues mira, em diuen a l'1.
5: El primer que ha trucat, premi.
9: Exacte, exacte. Sí, senyor.
8: Doncs la persona que ha encertat i que tenia el número 1, Àlex Sebastián, que pot passar a recollir la seva premi per Ràdio Tordera. Moltes gràcies.
9: Molt bé.
8: Vinga, doncs pues, acomiadem aquí en aquest grup tan maco de teatre i, bueno, divendres els tornarem a tindre
5: sí,
8: aquí,
5: sí,
8: que vindran una segona part. Si algú s'ha quedat allò de ai, ai, ai, que
5: ja farem una mica de resum.
8: Aviam què passava coses aquí. Ah. Aviam què passava.
7: I si no, pel YouTube ho pot recuperar.
8: Pues, ho recuperarem.
9: Sí.
8: Vinga,
9: sí,
8: moltes gràcies.
5: Gràcies a tu. I bon dia a tothom.
10: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
11: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La policia local de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km hora. El conductor també va donar positiu penal en alcohol i drogues. En paral·lel, els agents de la policia local han realitzat aquesta setmana una nova ofensiva contra les connexions il·legals a la xarxa elèctrica en diverses urbanitzacions. El Fòrum per al Teatre i la Cultura estrena l'obra El mètode Gronholm aquest cap de setmana. L'entitat afronta un dels seus reptes més ambiciosos aquest 16 i 17 de maig al Teatre Clavé. Ens parlava de com afronta en aquesta obra la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo.
12: Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
11: La tordarenca Marta Copena presenta demà el llibre Autisme, un canvi de mirada. L'acte serà a la biblioteca a les 11 del matí. Ella mateixa explicava els motius de fer el llibre.
13: Quan vius amb aquesta realitat, adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho.
11: S'impulsa a partir de demà una nova edició del cicle Espai de Salut. Trena serà demà, 11:15 del matí, al parc de Calistènia, al carrer Girona, titulat Enfortim el cos. I el Maresme busca 20 joves emprenedors per fer créixer els seus negocis en el programa Enlairem. El Consell Comarcal obre les inscripcions per la segona edició d'aquesta iniciativa, que ofereix formació en intel·ligència artificial, un cap de setmana de convivència en una masia i mentoratge personalitzat de forma totalment gratuïta. En esports, el Club Futbol Tordera, a un pas de proclamar-se campió de Lliga i assolir l'ascens directe, els tordarencs reben un Sant Feliu de Guíxols que s'hi juga a entrar al play-off, en un cap de setmana marcat també pels comiats del Club Petit Tordera i del CEP Tordera. Un informatiu on estarem també molt pendents de la previsió meteorològica amb en Joaquim Serra, que ens porta els detalls.
14: De moment avui jornada marcada pel cel ennuvolat i per aquests primers ruixats que han caigut aquesta darrera matinada, en general poc importants, estem parlant de dècimes de litre, però esperem que s'animi més a partir de mig matí, migdia, molt estirar. Les precipitacions anirien guanyant protagonisme des de l'interior cap a la costa i del nord cap a sud. Per tant, unes precipitacions que acabaran escombrant i afectant a bona part del Maresme, sobretot durant la tarda. Tot això amb unes temperatures que baixen de forma clara, han baixat les mínimes i faran el mateix les màximes, de forma notable, de fet, si les comparem amb les d'ahir, a conseqüència també del domini de la nuvolositat. Per la seva banda, el vent bufarà de fluix a moderat, de mar cap a terra, i la situació marítima estarà força alterada, amb una maror, marees de forta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge dominarà el sol, això farà que pugin una mica les temperatures, sobretot les temperatures diurnes, i de precipitacions d'entrada, com a molt, demà a la tarda alguna gotellada a la zona interior del Maresme, i diumenge, a ultimíssima hora del dia, ja entrada la nit de diumenge a dilluns, podríem tenir algun ruixat puntual al Maresme Nord.
11: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
10: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Benvinguts i benvolguts. Sóc el senyor Sommer i això que escoltes és l'episodi número 24 de la novena temporada de Sèrie R, un programa de cine en sèrie i en sèrio. Com ja sabeu, els col·laboradors del programa van i venen, però qui sempre m'ha acompanyat des dels inicis d'esta aventura com és Sèrie R és en Trufó, la nostra mascota. I aquí el tenim remenant, com sempre, per aquí l'estudi a Ràdio Ràpita i sempre al costat dels nostres oients. En aquest episodi tindrem el responsable de la secció més esportiva de tots els programes de cinema, ni més ni menys que Nino Vázquez, que avui mos ve a parlar d'una de les pel·lícules sensació de la temporada passada. És ni més ni menys que Marty Supreme. La pel·lícula de Joshua Safdi va ser una de les sensacions més positives d'aquesta passada temporada. Va ser una ferma candidat als Oscars i, com no, sempre recordarem la feina que va fer en Timothée Chalamet al capdavant del gran repartiment que hi havia en aquella pel·lícula. Després, amb Nino, en parlem una mica més. Sèrie R és un programa preparat i cuinat des de Ràdio Ràpita i que també podeu escoltar recuperant el podcast que trobareu a radioràpita.cat, a iBooks i també a Spotify. Des de Sèrie R volem donar les gràcies a tots els nostres oients d'altres poblacions de Catalunya, ja que gràcies a la xarxa estem a les seues emissores. Tots sabeu que com a inquilins d'una emissora del segle XXI som algo més que un programa de ràdio, i és que el programa no acaba quan marxem de l'emissora. Podeu seguir atents a les novetats de les nostres xarxes socials a Instagram, a r/sèrie, on pot ser que trobeu més informació que la que tenim temps de donar en este curt programa. Durant el programa d'avui viatjarem als Estats Units, a una època on la que el jazz predominava, i per això la música d'aquella època ens acompanyarà durant gairebé tot el programa. I per això tenim un tema tan imponent com este.

0: si sona el You'll Never Walk Alone és perquè Nino està a prop i Nino ha vingut avui a fer un nou Moneyball. I la cançó diu You'll Never Walk Alone, mai caminaràs sol, tot el contrari que el nostre personatge de la pel·lícula d'avui, no, Nino?
1: Bueno, jo crec que sí que camina molt sol.
0: Per bona això, tarda, tot
1: Gavi.
0: El contrari.
1: Ah, sí, sí, sí, mai caminaràs sol, doncs aquest, déu-n'hi-do. Ho fa tot de la seva manera, al seu estil i emportant-se tot el que calgui per endavant.
0: Nino està parlant de Marty Supreme, la pel·lícula que va ser, com abans us deia a la introducció del programa, sensació en la, podríem dir, darrera temporada abans dels Oscars, i es va parlar d'ella com a possible guanyadora també.
1: Sí, sí, sí. Jo per a mi va ser una mica decepcionant o decebedor que no s'emportés cap tipus de premi. Crec que l'actuació de Chalamet és descomunal. Sí que és cert que jo crec que ell va fer tot el possible per a molestar tothom que pogués, per a que no el votessin. Jo crec que aquest va ser el motiu, aquest va ser el motiu pel qual el premi a millor actor se'l va acabar emportant Michael B. Jordan i no Timothée Chalamet, que fa una actuació descomunal, com et deia.
0: Van sortir moltes polèmiques i, com bé dius, possiblement fou una de les condicions que va fer que de les 9 nominacions que portava Marty Supreme, la pel·lícula de Joshua Safdie, no se n'endugués cap ni una.
1: Sí, és curiós perquè sí que és veritat que, per exemple, va haver bon nivell als Oscars enguany i ja vas parlar aquí al programa de una batalla tras otra, que per a mi és un autèntic peliculón, però per a mi Martí Suprem, algun premi s'hagués pogut emportar. Per a mi el d'actor, no he vist Sinners, això potser tu podries dir la teva opinió, però jo crec que no
0: guanya més.
1: És una
0: molt bona pel·lícula Sinners també, eh?
1: No, però parlo de l'actuació de Michael B. Jordan, que pel que tinc entès fa una doble actuació.
0: Sí, però jo sóc dels que pensa que s'ho mereixia Timothée Chalamet molt més.
1: Sí, sí, jo crec que l'actuació que fa en aquesta pel·li és molt bona, però com tu bé dius, va haver moltes polèmiques, ell es va posar amb qui no devia i crec que va ser un vot de càstig de la gent que vota a l'Acadèmia per tal de no donar-li un premi, jo crec que totalment merescut, com anirem desgranant en el programa d'avui.
0: Marty Supreme, una pel·lícula de l'any 2025, d'una durada de 149 minuts, nord-americana, dirigida per Joshua Safdie i protagonitzada per Timothée Chalamet, per Gwyneth Paltrow, per Odissa Asion, per Abel Ferrara, Tyler, the Creator, i un llarg ETC. És una pel·lícula que té la música de Daniel Lopatin. Avui sentirem tot música jazz perquè crec que li pegava molt a la pel·lícula. És una pel·lícula, tot i que no li pega massa, és una pel·lícula de A24, la companyia A24, que està especialitzada cada cop menys en cinema de gènere, en cinema de terror. I, bueno, mos parla una miqueta per resumir-ho, per fer una sinopsi molt, molt resumida i molt acotada. Martin Mauser, un jove buscavides que juga al tennis de taula amb una ambició desmesurada. Està disposat a tot per complir el seu somni. Amb ajuda, entre d'altres, de l'estrella de cinema Carol Dune, i demostrarà al món sencer la grandesa que creu que té. Està aquí a la nostra secció de Moneyball, Nino, perquè estem parlant d'un jugador de tennis de taula.
1: Sí, sí, sí. Tot i que ja saps que jo, per exemple, evito els spoilers al màxim i vaig anar a veure la pel·lícula absolutament sense saber quin tipus de pel·lícula anava a veure. Te prometo que no sabia ni que anava de tennis de taula. És més, surto del cinema i t'escric, mira, aquesta pel·li és d'esports. Encara que realment, com anirem explicant, crec que és el menys important al final l'esport. Sí que és cert que és el que ens dona l'àmbit i el que fa que aquest personatge sigui tal com és, però evidentment el tennis de taula per a mi és un esport. Hi ha altres esports que et discutiria si són esport o no. Hem parlat fins i tot aquí en alguna ocasió tu i jo de fer a la secció la sèrie Gambito de Dama, la sèrie dels escacs, però aquí sí, evidentment és un esport que requereix un nivell físic important. I ja et dic, vull fer un esment alguna de les coses que comentaves la música. La música és supercuriós, que és una pel·li desenvolupada a la trama als anys 50 i 60, i amb molta música dels 90 i dels 2000. No sé, no entenc si tu li vas trobar algun sentit a algunes cançons de... No sé.
0: Ara jo fa temps que sí. la vaig veure el dia de la seva estrena, i ara dient-me tu això, si, no recordava esta característica de la pel·lícula, i no, sona el Psycho Killer, no?
1: Clar, per exemple. I New Order, i New Order, i Aha, i Blondie. O sigui, No, no ho vaig entendre, eh? He escoltat alguns podcasts i he llegit alguns informes i, bueno, diu que volien destemporalitzar la pel·lícula, però, evidentment, tot el que veiem està basat als anys 50-60. Comentaves també l'aparició de la gran estrella de cine que l'ajuda, que no és cap altra que Gwyneth Paltrow, que sembla que s'està representant una mica a si mateixa, una actriu que ha sortit de les pantalles i que està lluitant per tornar-hi, a diferència del que succeeix a la pel·lícula, perquè avui sí que anirem amb spoilers a full, si algú no l'ha vist ja pot desconnectar-se i escoltar-nos quan l'hagi vist. Aquí a la vida real sí que ha triomfat, el paper que fa és boníssim. A la pel·lícula doncs intenta tornar a fer obres de teatre i no se'n surt, però sí que se la veu, que és una persona que en el seu moment va ser molt popular, i Marty, en una de totes les trampes que fa durant la pel·lícula, se la va camelant perquè ella l'ajudi de qualsevol manera.
0: Una gran actriu, Gwyneth Paltrow, com aquí demostra, o durant tota la seva carrera, i aquí acaba resultant un tàndem que et costa decidir qui es menja les escenes, perquè hi ha per moments que el savoir-faire, que el saber estar de Gwyneth Paltrow, cuidau, eh?
1: Sí, he sentit fins i tot que Gwyneth Paltrow és una persona que es porta molt bé amb tothom als rodatges, que amb Timothy Chalamet va tenir molts problemes per això mateix, perquè semblava que els dos volien imposar una mica més la seva química en aquestes escenes. Però, bueno, si et sembla, parlarem del tenis taula, explicar també que aquesta història està basada en un jugador de tenis taula real, que es deia... Espera't, era Marty, però no es deia Mauser, era Marty Reisman, però està inspirada en la seva vida. És un jugador que va ser campió mundial quan tenia ja més de 50 anys, després de molt de temps perseguint el seu somni. El problema que té el tenis taula, evidentment, com tothom entendrà, és que és un esport molt, molt minoritari. I l'obsessió del protagonista d'aquesta pel·lícula, i pel que sembla la persona en la que està inspirada, és que ell creia que aquest esport, que ompliria estadis, que reportaria molts diners, que el faria molt ric i que el dia de demà seria un dels esports més populars d'un país com és Nord-Amèrica, que vam explicar en altres programes, que es basa més en bàsquet, en futbol americà, en béisbol, sobretot, en hockey... I ell té aquest somni, aquesta obsessió que el porta a fer doncs, de tot, literalment, per aconseguir diners per finançar-se una carrera en la que ell creu que, bueno, que es lucrarà en algun moment.
0: Sí, perquè, cosa que, de, com fet, de fet, veient... el tenis de taula no li dona per a sobreviure i és a base de patrocinis, que ja passa avui en dia en molts d'esports, imagina't en aquella època, és a base de patrocinis que ell vol anar avançant i... fent-se famós al costat de l'esport que estima, també.
1: Sí, és possible que ell sigui, pel que veiem a la pel·lícula, un top 3 mundial. I un top 3 mundial d'un esport, és que no cal que et posi un gran esport, però un top 3 mundial al tennis guanya milions i milions de dòlars o d'euros. Un top 3 de futbol, de bàsquet, clar. Al tennis taula, pel que veiem en aquesta pel·lícula i en aquella època, un top 3 mundial, com podia ser ell en aquell moment, doncs amb prou problemes es podia pagar l'allotjament, els viatges, tot, i jo crec que és la seva obsessió. O sigui, jo la pel·li vaig sortir impressionat per les escenes, per l'acció, o sigui, per a comparar-ho, em vaig sentir com quan vaig veure la de Snatch, Cerdos i Diamantes, que vaig sortir del cine bocabadat de quina barbaritat de pel·lícula havia vist. Espera, que la gent s'ho imagini, és com un Snatch, Cerdos i Diamantes, però en comptes de ser de boxa, és de tenis taula. Però ja et dic, el tenis taula deixa de ser important quan comences a veure totes les estafes, tots els moviments, tot el que és capaç aquest noi per portar a terme la seva ambició, una seva ambició que jo crec que està, no sé si comparteix a mi, molt cegada. O sigui, només cal recordar que ell va participar a un campionat mundial a Anglaterra i el primer que exigeix a la federació és que li posin un hotel de 5 estrelles. I és més, fa una trampa, es cola a l'hotel de 5 estrelles i després li arriba una gran factura a la federació de totes les despeses que ell ha anat fent amb diners que ell no tenia, quan ha posat a càrrec de l'habitació, i tot això és el que li suposarà la sanció que li impediran al pròxim Mundial. No sé si estàs d'acord amb mi,
0: crec que ell... L'acaben denigrant, l'acaben apartant de la federació.
1: Sí, sí, sí. Clar, ell projecta una realitat imaginària en la que ell es creu que és top mundial, que sí que ho és, però d'un esport que genera molts diners o molts ingressos, i ell el primer que fan és posar-lo en un hotel de mala mort i queixar-se al president de la federació amb molt males maneres i de manera molt mal educada de que ell ha d'estar a un hotel de 5 estrelles com estan els federatius. I ell s'hi posa dintre I a partir d'aquí comença, bueno, a fer el joc amb l'actriu, amb el paper de Gwyneth Paltrow, a guanyar-se el seu marit, que és un empresari ric, el qual ell el busca com a patrocinador i fins i tot s'anima a pagar-li un sopar que val més que segurament tot el sou que podia tenir ell, perquè no oblidem que ell al principi de la pel·lícula, que crec que ens hem deixat el més important, treballa una sabateria i la primera escena de la pel·lícula és com té relacions sexuals amb la que suposadament és la seva parella i es veu una cursa d'espermatozous fecundant un òvul. O sigui, és com la manera que ja ens posa en situació, perquè ell es renega d'aquest fill en tot moment i diu que no és d'ell perquè la noia es queda embarassada, evidentment, per aquesta fecundació, però jo crec que és la manera en la que la pel·lícula ens demostra que ell és el pare d'aquella criatura i perquè comencem a veure com ell es comença a treure problemes de sobre.
0: Dic també que, no sé si estàs d'acord amb mi, però és com que el Timothée Chalamet marca molt el ritme de la pel·lícula, o sigui, però és com una balança ben acompassada, ben similar una banda de l'altra, perquè ell sí que és veritat que marca molt el ritme de la pel·lícula, però el muntatge de la pel·lícula també està molt al nivell d'este personatge frenètic. Perquè,
1: és frenètica, sí.
0: Perquè
1: sí,
0: és una pel·lícula frenètica, és d'aquelles paraules que surts entusiasmat del cine, però també surts una mica agotat de les situacions, de tot.
1: És cert, és cert.
0: No deixa d'estar allí dalt tota l'estona i hi ha ratos que inclús tu com a espectador desitges que pare una mica el ritme per a poder agafar aire i si vols després tornem a seguir el Martí Suprem, però és veritat que surts del... Jo, a mi em va agradar moltíssim, molt més del que ha dit la gent i molt més del que va demostrar la gala dels Oscars, però és veritat que és una pel·lícula amb molt alt ritme.
1: Sí, és cert. Jo crec que la gent que es queixa que no li ha agradat és precisament per això, perquè es van trobar amb una pel·lícula que no para en cap moment. O sigui, és que és com una sitcom que quan penses que tot ja ha succeït, ja ha passat, ja s'ha acabat, encara passen més coses. O sigui, no sé, podem anar posant exemples si voleu, vull dir, ell és estafador en tots els àmbits de la seva vida, estafa la seva pròpia família, estafa la sabateria on treballa, que és d'un oncle d'ell, i li roba diners per poder pagar-se el bitllet, estafa un mafiós que ha perdut el seu gos, aquesta és la gran història de la pel·lícula, crec jo, i aquest gos va parar a una granja on hi ha un granger que no vol tornar-los el gos i respon amb una escopeta.
0: El propietari del gos, per a qui no s'hagi fixat, és el gran Abel Ferrara, un
1: sí,
0: actor,
1: sí.
0: Un actor de molt renom. Sí que és veritat que és una mica underground, però veure'l aquí va ser bastant impactant també.
1: Sí, sí, a més un paper espectacular d'un mafiós que suposadament té molts diners, aquí vol aprofitar-se Marty, li vol tornar el gos que realment qui l'ha perdut ha estat ell. Quan el vol tornar es posa en un embolic perquè una de les tretes que feia i que diuen que aquestes sí que estan inspirades en Marty Reisman és que es feia passar per un mal jugador i anava a jugar a apostes. I clar, anava a jugar apostant i el que feia era tenir un ganxo sempre, deixar-se guanyar, val? I després començar a remuntar a guanyar un munt de diners, quan ja hi havia molts diners sobre la taula per les apostes, perquè creien que era un jugador dolent, llavors començava a jugar bé i evidentment s'emportava tot el que hi havia a la taula. Quan l'enganxen amb la trampa, evidentment hi ha un grup que el persegueix i allí es produeix, bueno, per a mi, una escena rocambolesca, que és el de l'incendi de la gasolinera, quan estan posant gasolina i el seu amic amb el taxi, que és Tyler, the Creator, que jo no el coneixia. O sigui, el primer que em van dir els meus fillos, que sí que coneixen aquests personatges, aquests influencers, és, has vist Martí Suprem? Doncs surt Tyler, the Creator, jo.
0: Ah, no sé qui és.
1: No, te prometo que no sabia qui era.
0: No, si t'ho estic dient jo ara mateix, que no sé qui és Tyler, the Creator.
1: Ah, vale. Ah, és que com l'has anomenat al cas...
0: Sí, perquè apareix al cas del
1: vale,
0: però no conec
1: sí,
0: el doncs seu treball, no sé d'on surt.
1: És el seu company que de raça negra, que el porta en el taxi,
0: que no ho fa mal, ho
1: fa molt bé i li perdona mil vegades errades a Martí, però crec que és un influencer de molt de renom arreu del món. Per això és conegut, jo ja et dic, jo vaig enterar de la seva existència en la pel·lícula, però bueno, em va semblar un actor normal i corrent, després resulta que l'havien agafat també per generar bueno, aquest engagement amb el públic més jove o amb la gent de xarxes. Doncs ja et dic, perden el gos en aquest moment quan es produeix això de la gasolinera i quan el mafiós finalment l'amenaça de que li torni el gos, li diu, bueno, et portaré on està el gos. I allà es produeix un tiroteig descomunal entre el granger que retenia el gos, el propietari, un amic que anava, un mafiós també, que, bueno, que moren tots i fins i tot la nòvia de Marty o la noia que està embarassada de Marty, que l'està perseguint a tota la pel·lícula, perquè ell es faci càrrec d'aquest fill, acaba ferida i ell es despreocupa d'ella i marxa a Japó a jugar al campionat mundial. O sigui, li importa tampoc. Arriba a fer de coses estranyes de... Bueno, és que hi ha tantes escenes, Gavi, que m'estan venint cada cop al cap. El tema de la joia amb la Gwyneth Paltrow, que li demana una joia per finançar-se el viatge, i ella llavors se n'entera que ha rebut males crítiques. Bueno, els enganxa la policia primer quan estan en ple acte sexual a Central Park. Fan a Central Park, tenen un acte sexual, els enganxa la policia, i per a que els perdoni la policia, li donen la joia que havia d'usar Marty, llavors li diu que li donarà una altra joia, i quan va buscar la joia li donen el resultat de que malament han anat les crítiques, i ell evidentment no té ganes ni de donar joies ni res, i ell llavors és quan es deixa humiliar per l'home d'ella, si recordes, el tema de les fuetades al cul.
0: Sí.
1: És que és increïble tot el que arriba a fer. I et parlava abans, perdona, m'enrotllo molt perquè és que hi ha
0: coses... Estem aquí per sentir-te.
1: Hi ha tantes coses que has de recopilar que avui els esports és el de menys. Després també podem parlar una mica d'esports, si vols, però també hi ha l'aventura amb la noia que la fan fora de casa al quedar-se embarassada. Ell la presenta al seu amic com la seva germana, es posen a viure a casa d'ell sense... Bueno, fent tot el que no haurien de fer en una casa on estan de prestat. A més, és un noi que la seva família suposadament estan fent les pilotes Marty Supreme, que d'aquí ve el nom de la pel·lícula. És una pilota que ell està fan, com sempre, diu que té una dinàmica diferent, una aerodinàmica diferent i que és molt millor, i es fa una inversió gran per a fer aquestes boles, i si recordes aquelles boles, al final, quan s'empipa l'amic, que deixa de ser amic
0: perquè vol començar a la setmana, no?
1: Correcte, l'estira totes per la finestra, i és la imatge d'on ha arribat la figura de Marty Supreme, que deixen dir-te que la família de Marty Reisman es van queixar molt de la pel·lícula i de Timothée Chalamet perquè havien representat el seu familiar com un delinqüent, i la seva neta precisament va voler sortir i fer un comunicat de tot el que recordava sobre el seu avi, com la feia sentir especial, i de que no era el tipus de persona que s'ha retratat a la pel·lícula.
0: Bueno, parlàvem del ritme de la pel·lícula, de que és un ritme molt alt, i és que el seu director és... Valdria la pena recuperar la seva filmografia. Té una pel·lícula que es diu Good Time, que va tindre molta repercussió, tot i que jo no he vist. És d'aquelles pel·lícules que al seu moment vaig voler veure el 2017, però no sé per què, no l'he acabat recuperant mai. I el que sí que vaig veure va ser Diamantes en Bruto, en Adam Sandler, el 2019, que sí que ja marcava una miqueta com seria la direcció de Joshua Safdi. Després va fer un documental...
1: Això, perdona, Gavi, ho treballava amb el seu germà. Fins a aquesta pel·lícula sempre havien treballat els dos germans Safdi, Joshua, o sigui, Josh, que és el que ha fet aquesta, i Benjamin. I curiosament, aquest any s'han separat, bueno, van fer pel·lícules tots al contrari, i crec recordar que els dos van anar a l'Oscar cadascú amb una pel·lícula diferent. La que més ha triomfat, tot i no guanyar res als Oscars, va ser la de Marty Supreme.
0: Perquè Ben Safdie va anar en una altra pel·lícula als Oscars?
1: Ben Safdie va anar, crec que en la de Smashing Machine.
0: Ah, és cert, ho estic revisant ara, sí.
1: Clar. Vull dir, ells sempre havien rodat junts, i un dels grans dubtes que havia en aquesta pel·lícula és que tal ho farien per separat, i també ho van fer, que els dos fins i tot van arribar als Oscars. Però la que més èxit ha tingut a taquilla, això, evidentment, ha estat Marty Supreme. El que tu dius, aquest ritme frenètic també és molt fàcil quan parlem d'un esport tan frenètic, repeteixo la paraula, com és el tenis de taula. Qualsevol persona que vegi un partit de tenis de taula del nivell és que espera tornar-se boig els intercanvis de cops que es veuen, i a la pel·lícula realment estan molt ben treballats, perquè tinc entès que Timothée Chalamet va estar com un any practicant tenis de taula amb els millors jugadors del món
0: per donar-li
1: realitat a la pel·lícula, sí.
0: I bueno, totes aquestes aventures que viu el Marty Supreme són per un motiu, com tu bé deies, perquè ell pensava que el tenis de taula el trauria, el ping-pong, com és conegut, el trauria de la pobresa, i res més lluny de la realitat, perquè acaba fent espectacles cutres per a espectadors que desconeixen l'esport, i fer una mica com a globetrotter del tenis de taula, no?
1: Bueno, literalment, ell per guanyar-se diners, i això és real perquè el Marty Reisman ho va fer, anava als shows dels Harlem Globetrotters de bàsquet per a fer ell partits de, per a fer, bueno, entreteniments a la mitja part, fins i tot se'l veu fent partits amb animals, fent tot tipus de bromes per a entretenir el públic. Però sí que és cert que el que ell el mou, sobretot, és el desig de venjança a partir de la primera derrota que pateix al torneig aquest que us deia a Anglaterra. Ell a Anglaterra
0: arriba
1: a la final.
0: O...
1: amb un japonès.
0: Amb un japonès, exacte, sí.
1: Ell arriba a la final contra un japonès que resulta que és quan s'innova la tècnica de la raqueta. I la raqueta del japonès té espuma, té la típica espuma que avui en dia tenen totes les raquetes, mm-hmm. I la de Martí era totalment de fusta. Per això Martí en tot moment s'està queixant de que estan fent trampes, de que no poden jugar amb aquesta raqueta. I ell, si ja no està prou mogut per la seva ambició que tu dius de ser campió del món, ara aquell que buscava totalment era revanxa i volia venjar-se. I com podia venjar-se? Doncs participant al campionat del món que es faria al Japó. Però com us hem explicat abans, com m'ha abusat dels seus privilegis que no tenia a l'hotel de 5 estrelles de Londres quan està disputant el primer campionat que es disputa a Anglaterra, la Federació Internacional de Tenis Taula el prohibeix, li prohibeix de per vida participar a qualsevol torneig. Sí. I tot i que ell fa de tot per a que el perdonin i això, l'únic que aconsegueix és viatjar a Japó després de, com he dit, deixar-se rebre cops del cul per part del marit del personatge que fa Gwyneth Paltrow.
0: A fer un partit d'exhibició que li proposen i ell primer rebutja.
1: Correcte. Ell rebutja aquest partit d'exhibició, però finalment, com no té cap altra opció, perquè no ha tret diners de cap banda, en totes les triquinyoles que ha fet i tot el que ha fet no ha aconseguit diners de cap manera, ha d'aconseguir que amb el vol privat amb el que viatja aquest empresari, és un empresari de bolígrafs, crec recordar. Mm-hmm. Doncs aquest empresari el que fa és fer un acte amistós amb un partit en el que s'enfrontarien Martí i el campió japonès, el que havia guanyat a Londres. Clar, ell no vol participar aquí, però quan, i a més estava pactat que s'havia de deixar perdre, que no podies deshonrar el campió japonès davant del seu públic, i tot i que fa això de deixar-se perdre, quan s'acosta a la gent que suposadament l'havia d'ajudar a que pogués participar al Mundial, li tornen a negar la participació. I llavors ell reta el japonès a jugar un partit de veritat. I llavors és el desenllaç final de la pel·lícula en la qual hi ha un partit real, l'anterior s'ha deixat perdre, estava tot pactat i fins i tot sabien el resultat.
0: Aquí és quan, com diem per aquí, quan tira el carro pel pedregal,
1: sí, doncs
0: igual.
1: Sí, sí, sí, sí. Ell sap que ho ha perdut tot, que no podrà tornar, perquè anava amb el jet privat o en l'avió privat de l'empresari aquest, ja li va dir que si m'espatllera això, ja t'apanyaràs per a tornar a Japó Amèrica perquè no tens un duro i ja t'ho faràs, val? I és així. I ell li proposa al japonès, muntant el lío davant de tothom, que juguin un partit de veritat. I juguen un partit de veritat, i en aquesta ocasió sí que acaba guanyant ell, que bueno, es pensa que havent guanyat això, ho ha guanyat tot, i realment no ha guanyat absolutament res. Li toca quedar-se a Japó durant una llarga temporada, crec que són uns 20-25 dies, fins que finalment un avió militar dels Estats Units el repatria. I com a gran final, gran catarsis... quan ell arriba, sembla que la seva nòvia o la dona de la que havia deixat embarassada s'ha recuperat de les ferides de la bala i està a punt de donar llum, i ell arriba just en el mateix moment, o sigui, l'escena final de la pel·lícula és ell veient per primera vegada la sala de maternitat del seu fill i s'emociona i plora. És com la primera vegada en tota la pel·lícula que el veus que és humà, és la primera vegada en tota la pel·lícula que reconeix que el fill és seu. I no sé com interpretes tu, Fia. No sé si era com la seva redenció o...
0: Sí, és que saps què passa? Que és un personatge tan detestable, perquè és una mescla de li agafes carinyo de tan cutre i detestable que és. Bueno, cutre no, perquè és un tio espavilat i que es busca la vida. De fet, esta pel·lícula, Martí Suprem, no inventa res. O sigui, té l'han vestit d'un tio que vol triomfar amb un esport, però bueno, han vist 100 vegades, han vist 1.000 vegades el somni americà. Això és la recerca del somni americà, és triomfar en una de les coses que t'agrada, i aquí té la particularitat de que és un tio que no sempre fa el bé, tot al contrari.
1: Intenta
0: aconseguir este somni americà a pesar de tot i xafant a tothom, com moltes vegades s'ha vist, però... És com un personatge que de tan llàstimos que és, li agafes carinyo.
1: És impossible.
0: I la particularitat que té la pel·lícula és això, que és com que al final ell té la sensació d'haver triomfat en esta victòria inútil que aconsegueix al final i en estos plors que tu dius del final de la pel·lícula, que reconeix el fill i això, és com que acabes com perdonant-lo també com a espectador.
1: Però tu creus que algú el perdona?
0: No sé, és que...
1: És el que em preguntava jo amb altra gent que havia vist la pel·lícula. Si tu el perdones després de tot el que ha arribat a fer. O sigui, és un personatge odiós, totalment, perquè és un villà. O sigui, ja l'escena definitiva és quan la seva nòvia acaba de rebre un tir i ell de l'únic que es preocupa és d'anar a camelar-se a la Gwyneth Paltrow per veure si li dona una joia amb la qual... perquè ell primer li ha robat una joia, que aquesta és una altra. Ell li roba una joia una vegada que la sedueix, de les moltes que la sedueix a la pel·lícula, perquè ella té, bueno, té aquesta debilitat i no se sent estimada pel seu marit, i quan li roba la joia i va vendre-la, resulta que és bisuteria, que no tenia cap valor. I llavors li demana una de veritat, és que té el morro de demanar-li, o sigui, has marxat deixant la teva parella o la pura mare del teu fill amb un tret per una cosa que has provocat tu, has fet que li... per una cosa que

0: cantor de ostres, vaig aconseguir... És cert, les formes no són les correctes, però el fill al cap és un personatge que busca, desitja una cosa i va per ella, passi el que passi, i el que sí que l'humanitza una miqueta i el fa... I el fa ser més proper és que és com una caricatura de personatge. O sigui, al fer-lo atractiu, és com aquelles persones que t'enganyen, saps que t'estan enganyant, però tenen una màgia especial i un atractiu especial. No sé com dir-ho, que no és un personatge burdo, rudo, no és un personatge agressiu dins del que cap, no és un personatge que de bones a primeres te fa sentir un rebuig, sinó que és capaç de convèncer d'alguna manera. És un pillo de la vida, és un pillo de la vida. El que passa és que en situacions cruels... el que tu dius, xafaria qualsevol.
1: Jo crec que el que ens enganya és que el seu objectiu és molt humil i molt modest per al que ens sembla a nosaltres. Si aquest tio el que volgués és triomfar en un esport que li donés milions de dòlars, jo crec que canviaria molt la nostra perspectiva. Aquí ens fan veure que com el que ell vol és simplement ser el millor en ping-pong i que realment tampoc es guanyarà la vida en això, encara que sigui el millor del món i que tampoc li reportarà molts diners, això és el que ens fa ser una mica més naïfs en això i no donar-li tanta importància a tot el que arriba a fer. Mm-hmm. Sí, però és realment detestable tot el que fa a la seva família, als seus amics, a una persona cega. O sigui, ell és capaç de passar per sobre. El que passa és que, com el seu objectiu que persegueix, claro, és el seu somni de ser el millor esportista, sembla que li perdonem, però si aquest tio el que volgués és, jo què sé, movimento, destrossar tot un poble per a fer una central nuclear, llavors tampoc segur que no li perdonaríem que plorés al final de la pel·lícula.
0: Faria, sí, sí. I el que, claro, el que passa és que al principi com que te sents al seu costat perquè veus que és un tio ambiciós que vol algo molt concret i que és el que tu dius, que no fa mal a ningú, i és un tio embaucador, és un tio agradable... Però, claro, a mesura que avança la pel·lícula vas veient el fons que té i és el que et fa crear un rebuig cap a ell que no t'esperaves a l'inici. Jo, de fet, vaig començar la pel·lícula pensant-me que seria una cosa i vaig veure que el que era capaç de fer este tio feia que m'apartés cada vegada més d'ell.
1: Sí, tots desitjàvem que perder-se. Jo m'imaginava un final en què és campió del món però que se n'adona de que ser campió del món de ping-pong no significa absolutament res, desgraciadament, en aquest món en el qual hi ha altres esports més prioritaris o altres negocis més prioritaris. Però no, és que la humiliació és encara pitjor, perquè en una tonteria de torneig d'exhibició ell l'ha guanyat, se sent com que ho guanya tot, i l'únic que s'ha guanyat són 20 dies d'estar perdut a Japó sense tenir com tornar al seu país. Mm-hmm. Sí, i no guanya res, econòmicament ho ha perdut tot, ha perdut les amistats, i sembla que encara la vida... li acaba regalant un fill. O sigui, jo crec que és això, i em va semblar molt bé el final, perquè hi ha un moment de la pel·lícula que em vaig quedar com estancat de dir, hòstia, però ara això cap a on tira? O sigui, al final el deixaran jugar al Mundial, ell guanyarà, i serà un festeig impossible, no podia tenir un final així feliç perquè no s'ho havia guanyat.
0: Al final acaba tenint un premi que no mereix, que és recuperar... o sembla que recupera una vida en una família, en una parella i en un fill.
1: Sí, sí, sí, però crec que tothom que ha vist la pel·lícula, perquè si la pel·lícula dura 10 minuts més, la lia. Segur. És capaç de vendre el seu fill, a algú que li doni diners
0: per poder participar.
1: Clar, estic segur que si demà ve el president de la Federació Internacional de Tenis Taula i li diu, si em dones el teu fill, recuperes la llicència per participar als pròxims tornejos, ho hagués fet.
0: Martí Suprem, tu...
1: Sí, sí, és el que ens ha de... No cal una segona part. Són 10 minuts més i ja te l'ha liat altra vegada.
0: Ja et donen ganes de matar-lo altra vegada.
1: Clar, és que ja et dic, va ser molts moments que no oblidaré de la pel·lícula. L'escena aquesta que dic de l'incendi de la gasolinera, el tiroteig aquest...
0: Li falla a tothom.
1: Però que no li importa. Que no li importa, perquè després d'haver estat tota la pel·lícula negant que és el meu fill, quan nosaltres... Jo crec que ens ho fica ensafat al director dient, mireu, aquí teniu el moment exacte en què estan fent l'amor i el moment en què hi ha la fecundació. Vull dir, però, és que la pel·li ja comença amb un engany, de que arriba la seva follamiga, perdó l'expressió, o la seva parella, dient que ve a canviar-se les sabates a la sabateria i ell la posa dins i resulta que era un engany per a tenir relacions amb ella mentre els altres de la sabateria no s'enteraven. Sí, és que ja et dic, és un personatge dels més cruels. Ja et dic, la diferència és que el seu objectiu és un objectiu molt naïf,

0: vull ser el millor del món en tenis taula i guanyar la vida amb això. I nosaltres sabem que no se la guanyarà amb això.
1: És tan cabronasso,
0: no treu...
1: Nino, és tan cabronasso que inclús demana quasi caritat a la gent a la que està fent putades i està fent-los mal a diari.
0: Sí. Però és que a vegades els torna a enganyar. Mm. És que els torna a enganyar, tots tornen a caure. O sigui, el seu amic aquest, que és el que li està fent al seu pare les boles, l'enganya, les pilotes de ping-pong, l'enganya tantíssimes vegades i el deixa tornar a entrar a casa fins que finalment aquella esclata i els fa fora. Li està dient que és la seva germana, que s'ha quedat embarassada, que els han fet fora. O sigui, està abusant de tothom, l'amic del taxi, quantes vegades... I finalment hi ha una escena en què el torna a perdonar, que es torna a trobar una taula de ping-pong i torna allà a perdonar-lo, després de que li hagi cremat el taxi en el qual s'estava guanyant la vida, ell i la seva família. O sigui, no té escrúpols.
1: Nino, sí. Ping-pong, tenis de taula, tu i jo l'hem jugat a nivell de... menos
0: sí,
1: que...
0: colla.
1: Menos que nivell usuari, sí. Menos que principiant. Jo recordo que vaia una època a la meva vida que vaig jugar bastant tenis de taula.
0: Sí.
1: Anàvem a passar les tardes al centre cultural, allà detrás de la gasolinera del poble, i passàvem les tardes mirant pel·lis en VHS i jugant al tenis de taula. Va ser l'època que... Després, a casa meva vaig tenir una taula de ping-pong a baix al garatge i allí amb uns germans sí que jugàvem bastant. I és un esport que sempre m'ha agradat, però...
0: A la bolera també anàvem molt a jugar també a tenis de taula. I el meu germà ha participat en tornejos federats.
1: És cert, no ho recordava, sí.
0: Sí. El meu germà és un fan boig i li encanta i a més se li dona molt bé. Jo era el més dolentet de la família, però m'ho passava molt bé, m'encantava. Recordo que a més el que tu dius, al Centre Cultural de la Ràpita es va muntar un munt d'iniciatives quan nosaltres érem jovenets i me recordo de jugar en Joan Ju, per exemple, moltíssima gent, en Sorribes, érem gent que ens passem les tardes allà jugant i que hi havia alguns que se'ls donava molt, molt bé. Però jo crec que aquest esport, si compares el nivell usuari en el nivell professional, jo crec que és el més bèstia la diferència que hi ha entre aquests professionals que estan colpejant la pilota a tota velocitat, moviments ràpids, corrent d'una banda a l'altra, que no el que pot jugar un usuari. Vull dir, pots comparar qualsevol altre esport, que evidentment agafes un futbol d'última divisió i un futbol d'elit, hi ha molta diferència. Però jo crec que és dels esports que hi ha més diferència des d'un usuari a un professional. Jo crec que ets incapaç de fer-li un punt a un professional.
1: No, és impossible. És esport olímpic?
0: Sí, és esport olímpic des de fa molts anys, sempre. Sí, és dels més divertits. El que passa és que ja fa molts anys que estan dominats. És un esport dominat pels asiàtics.
1: Sí.
0: Aquí ja era molt curiós, però aquí és quan comences. Si primer se'n reien. Ostres, es presenta un japonès al Mundial. Ja, ja, ja. Hòstia, jo la primera vegada que un japonès li toca la cara, com diem a la ràpida, al campió o al que presumia ser el campió dels Estats Units.
1: Bé, sí, és una pel·lícula que val molt la pena que li pegués una ullada si no l'heu vist. I
0: home, jo crec que ja l'haurà vist tothom, perquè avui sí que hi ha altres pel·lis que em costa una mica soltar spoilers, però aquí era impossible avui parlar sense spoilers i crec que l'hem destripat força bé.
1: Però bueno, segur que si no l'han vist, sentim-nos a nosaltres parlar i sentint a Nino ser tan detallista en la pel·lícula, li haurà entrat ganes de veure-la. Val la pena, passar una bona estona, sí que són, són 2 hores i mitja, però que es passen volant pel ritme frenètic que té la pel·lícula.
0: Correcte, sí, a mi me va passar rapidíssima i va ser, ja et dic, en un sospir se'm va passar i em feia una mica de por perquè era dies d'aquests que vaig a veure la pel·li última hora, que no has fet la siesta i que igual et quedes mig clapat, però no, és impossible. La pel·lícula és com una dosi molt alta de cafeïna.
1: D'adrenalina. Nino, moltes gràcies. Espero que no tardes tant en tornar a Sèrie R.
0: No, ja tinc diverses propostes. Per cert, deixa'm anunciar-te que ho vam deixar l'altre dia així en suspens, que ja s'ha fet oficial la tornada de Ted Lasso. Hi haurà una quarta temporada a partir del mes d'agost.
1: Quina alegria m'acabes de donar. Doncs bé, hasta aquí arribem en este Moneyball i, Nino, gràcies per tornar i espero tindre't molt pront en nosaltres.
0: Igualment, senyor Sommer. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Vinga, adeu.
0: Adeu.
2: Tengo un objetivo.
3: Bien. ¿Y qué piensas hacer si ese sueño que tienes no se cumple?
2: Eso ni siquiera entra en mis planes.
3: Pues debería.
4: vida se desmorona, pero saldré de esta.
5: Si lo necesitas, puedo ayudarte.
6: ¿Vas a volver a quemar? ¡Ya!
7: 75, 76, 77...
8: ¡Esta es mi parte, colega!
9: Marty, no puedo mantener a tu madre el resto
10: de mi vida. Porque voy a progresar de una manera que no puedes ni imaginar.
11: De donde yo vengo, uno aprende a cuidarse solo.
12: ¿A dónde vas?
13: Necesito que entiendas de qué va esto.
14: ¿Le hace gracia?
15: A veces me entra la risa nerviosa.
16: Tengo muy jodida la vista, ¿o es el mamonazo de Mauser?
17: Mi padre y yo apostamos por ti.
18: ¡Le voy a arrancar ese puto unicejo de la frente!
19: ¿Quieres llegar a las manos? ¿Como un simio?
18: ¡Feliz! ¡Está aquí!
20: ¡Sube al coche!
21: ¿Y qué pasa con lo que me haces tú a mí?
22: ¡Dejémonos de aquí!
23: Y es cuestión de tiempo que me vea en las cajas de delganes.
24: ¿Crees que es tan fácil?
25: Sí, lo creo.

0: Hermana.
1: Bueno, als seus 18 anys, la Clàudia no vol ser una heroïna i la malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que fa temps que està desconnectada. Entre el deure de cuidar i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'habilitar aquesta nova realitat que transformarà els vincles entre tota la família. És una pel·lícula que està pegant bastant fort, una pel·lícula que diuen que el quartet d'actors i actrius principal ho fa molt bé tothom, la jove Júlia Mascort, la Sònia Almarcha, el Tomàs de l'Estal i Laura Beinsenmar. Jo no moriré d'amor és el seu títol original, de Marta Matute, i dura 94 minuts. I per anar acabant, vos parlarem de l'última pel·lícula que us aconsellem esta setmana. Són tres títols, però els tres semblen molt bons. Esta vegada parlem de la direcció de Juan Pablo Sellato, que ens porta una pel·lícula que es diu Hangar Rojo, Hangar Vermell. És una pel·lícula xilena de 81 minuts on mos expliquen que a Santiago de Xile, l'11 de setembre de 1973, mentre el cop militar es desplega per tot el país, el capità Jorge Silva, ex-cap d'intel·ligència de la Força Aèria, rep un ordre que canviarà la seva vida per sempre. Ha de transformar l'escola d'aviació, on actualment formen joves cadets, en un centre de detenció i tortura. Convençut que l'horror durarà poc, Silva intenta mantenir-se en el marge, però l'arribada del coronel Jan, un vell rival que torna amb un poder desmesurat i assumptes pendents, obliga Silva a enfrontar-se no només al seu passat, sinó també a les creences més profundes. A mesura que els camions comencen a omplir l'hangar de presoners i l'exercici del poder es torna cada cop més despietat, Silva es troba atrapat en una cruïlla impossible. La desobediència li podria costar la vida, però obeir també.
2: Capitán Jorge Silva, encargado de logística de la escuela.
3: Traemos un encargo de la Academia de Guerra. Y si yo fuera usted, me daría cuenta que es mejor no hacer demasiadas preguntas.
4: El presidente Allende ha muerto. Y tenemos suficiente antecedente que esta institución se va a desangrar. Y todos los oficiales que cooperamos con el gobierno Allende lo vamos a pasar mal, capitán.
5: Vamos a hacer el centro de operaciones de la zona sur.
6: El coronel Yang fue enviado por mi general Lee para hacerse cargo de la inteligencia del recinto.
7: Lo denuncié por planificar el asesinato de un presidente de la República. Tarde o temprano ya me la va a cobrar.
8: Lo vamos a llamar el Hangar Rojo.
9: ¡No le gustó andar matando carabinero!
10: Se volvieron completamente locos.
11: Necesito gente especializada que se quede trabajando aquí en el Hangar Rojo.
12: Prefiero estar muerto a cooperar con traidores.
13: Jorge Silva, la leyenda. ¿Qué se siente caer desde la nave?

I amb l'hangar vermell hem de marxar sèries. Se'ns ha fet hora, però no marxarem sense recordar que podeu participar en tots natros i comentar al nostre Facebook, X o Instagram, i que si voleu recuperar este programa o qualsevol altre, feu en el podcast que trobareu a radioràpita.cat, a iBooks o a Spotify. Apaguem el projector i encenem les llums de la sala. Sigueu feliços i bon cinema!

0: Radio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
1: Càpsules informatives.
2: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Clavé ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos Allà on neixen els mons impossibles i desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernarda Alba i l'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Els millors moments de ràdio a la Sonoteca. Recorda veus, programes, convidats, cançons. Des de 1982 fins l'actualitat.
5: El poema simfònic a Ràdio Tordera. Un programa de música clàssica d'alt voltatge que no us podeu perdre. El dimecres de 3 a 4 de la tarda i els diumenges de 10 a 11 de la nit.
6: Bona tarda i benvinguts, siguem tots, a aquest any 2018 que ens promet emocions fortes. He fet una reflexió de llarg recorregut que m'agradaria sotmetre a la vostra consideració. I és que el Codi Penal espanyol em sembla que està inspirat en l'Evangeli. Què diu l'Evangeli al bon cristià? Que si et claven un mastegot, tu has de parar l'altra galta per si el teu antagonista li ve de gust plantar-te en un altre. Llavors, el paral·lelisme amb la justícia espanyola és més que evident. Per exemple, la policia pot omplir-te la cara de mans, però tu no pots odiar-los, almenys no en públic. En públic és delicte, delicte d'odi. El que et correspon fer, doncs, en un cas com aquest, és parar l'altra galta, que és ni més ni menys el que mana l'Evangeli. Apa, ja teniu matèria per reflexionar una bona estona, però si en voleu fer cas, feu-ho quan s'hagi acabat aquest programa. El poema simfònic que he triat per avui el va compondre el suís Ernest Bloch, que va viure entre 1880 i 1959. Es titula «Veu en el desert», poema simfònic en violoncel obligat. És un poema d'inspiració jueva i ens diu el fulletó del disc que l'obra és més una inspiració de l'ànima jueva que no pas una elaboració de motius jueus. La versió que jo tinc d'aquest poema simfònic i que poso ara a la vostra disposició la interpreta el violoncel·lista milanès Jacopo Scalfi amb la Royal Philharmonic Orchestra sota la direcció del suís Paul Kantschider.

ben mirat i després d'aquesta música bastant fosca, una interrupció per si hi ha publicitat ens prepararà les oïdes per escoltar la segona part del programa. Ara torno. Sant Tornem-hi. El concert per a dues trompetes de Vivaldi, el Riom 537, encetarà la segona part del programa d'avui. El solista és Maurice Sandré, que toca les dues trompetes. No alhora, és clar, sinó que primer varen gravar una trompeta i després va gravar la segona trompeta sobre la primera. L'obra està executada per la English Chamber Orchestra, dirigida per Sir Charles Mackerras.

0: El proper dimecres, el dia 10, procuraré oferir-vos un nou programa del poema simfònic a Ràdio Tordera. Fins llavors, us desitjo tota la bona sort del món.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. S'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar ja la setmana vinent. El govern evita parlar de dates concretes, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Ho ha explicat avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa, i la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per encarrilar aquest acord de pressupostos serà dimecres vinent a Madrid, ho publica l'ACN. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple aquest projecte que hem conegut aquests dies, la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra. Precisament, l'aprovació d'uns pressupostos podria aplanar el conflicte entre educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, desitja que l'acord dels comptes de la Generalitat inclogui les millores salarials que estan reclamant. Són declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis de govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder atendre l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
2: Tot plegat avui en aquesta cinquena jornada de mobilitzacions a la setmana de mestres i professors, avui a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. I encara més reivindicacions. Comissions Obreres i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions, ja reclama el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor en cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat per als treballadors i usuaris i augments salarials. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya. I darrer punt, el Girona surt del descens i depèn d'ell mateix per seguir la primera divisió. Ahir, Estuani va salvar els gironins, que van empatar amb la Reial Societat.
5: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

0: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 15 de maig de 2026. Busquen notícies des de Noruega sobre un home desaparegut el 2006 que hauria pogut viure pels boscos del Baix Maresme, Mar Tres Serres.
1: La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. Ara té, o hauria de tenir, 67 anys. D'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que va ser identificat l'any 2009 per la policia local a la gasolinera de Cabrera, però no se'n sap res més i tampoc se sap si continua en vida.
0: El veïnat de la Verneda de Malgrat rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta, Ona Malgrat.
2: Des de l'entitat recorden que quan fa anys es feia el porta a porta, les bosses estaven escampades pel carrer i hi havia veïns que les posaven a les cantonades i creuen que deixar les escombraries a la porta atraurà gavines i porcs senglars.
0: Caldes Estrac reforça el control biològic de plagues a l'arbrat del municipi. Martí Capçada.
3: Els treballs s'han fet al parc del carrer de l'Església, a la Riera i al carrer Torrevella amb l'objectiu de combatre la proliferació de la psília dels cercis, un insecte que afecta la vegetació.
0: I la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al Teatre de Palafolls. Melina Morilla.
4: Dins del cicle Escena Nou, el teatre local acollirà demà a les 7 de la tarda una proposta musical i narrativa singular de la companyia Tenderete.

0: Bona tarda, aquest és el titular del dia, buscant notícies des de Noruega sobre un home que hauria desaparegut el 2006 i que hauria pogut viure pels boscos al Baix Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, un periodista noruec està fent una crida a través de xarxes socials i també dirigint-se a col·lectius concrets del Baix Maresme per tal d'obtenir informació sobre un conciutadà seu desaparegut l'any 2006 que hauria estat vist per última vegada a Cabrera de Mar al gener de 2009 i que, per les notícies que s'entenen, solia viure al bosc, probablement en una tenda de campanya. La persona en qüestió es diu Odd Gunnar Isdal i va néixer l'any 1959. Ara té o hauria de tenir 67 anys i d'ençà de la seva desaparició hi ha constància que hauria passat alguna temporada a França i, com diem, també consta que es va identificar l'any 2009 per la policia local de Cabrera. Però no se'n sap res més i tampoc se sap si continua en vida. El periodista noruec Jens Christian Norv, i treballa a la TV2 de Noruega, explica a la seva comunicació que està ajudant a la família i demana a qui l'hagués pogut veure que li faci arribar referències. La seva crida ja ha motivat múltiples respostes a Facebook, on veïns de diverses poblacions apunten que haurien vist algú de característiques semblants en diverses ocasions, per bé que en cap cas ningú no mostra cap certesa. Segons la descripció que es fa a l'escrit i com es pot veure les fotos que l'acompanyen, és un home força alt, entre 1,85 i 1,90, ros, amb bigoti i amb els ulls blaus. Aquests trets podrien ser bastant decisius a l'hora d'identificar-lo, però pel que es comenta en aquests grups, sembla que, curiosament, pels boscos d'aquesta zona hauria estat vist més d'una persona d'aquest aspecte nòrdic. Com diem, el periodista s'ha dirigit específicament a algunes entitats i, entre elles, al Centre Excursionista Piri de Vilassar de Mar, pels coneixements que en tenen o que han de tenir de l'entorn natural de la zona. El Piri ha difós la crida a través dels seus canals i, de moment, no ens consta que hagi obtingut cap pista valuosa. El cas ja ha despertat l'interès de periodistes especialitzats i tan eminents com la Tura Soler, que abans d'ahir se'n feia ressò al mitjà El Punt Avui.
0: Més qüestions. El veïnat de la Verneda de Malgrat de Mar rebutja el sistema de recollida selectiva porta a porta. Ona Malgrat.
2: Potser hi hauria més gent a favor del porta a porta si ens ho expliquéssim, però van passant els mesos i ningú diu res. Així ho comenta Rafael Calle, president de l'Associació de Veïns de la Verneda. Des de l'entitat diuen que van mantenir una reunió amb l'Ajuntament a finals de 2025 per parlar sobre el futur sistema de recollida selectiva. Calle comenta que en aquella trobada es va avançar que es faria el porta a porta i que es va acordar que es tornarien a reunir i que s'enviaria una carta informativa als veïns i veïnes, però no s'ha fet res. El president de l'entitat comenta que el veïnat espera veure què passa, però avança que a día de hoy la asociación está en contra de aquel proyecto.
3: Nosotros nos reunimos a final del 2025 en el ayuntamiento, queríamos dar nuestra opinión, la dimos, quedemos en que se haría una reunión posterior, que se pasaría una hoja informativa a los vecinos y a fecha de hoy no se ha hecho nada. La asociación de vecinos está en contra de este proyecto. La asociación tiene cerca de 200 socios y yo creo que no se lo han pensado muy bien, que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. De momento no se nos ha explicado nada y realmente, salvo que se va a hacer la recogida puerta por puerta, absolutamente nada más. El rumor es que está todo el mundo en contra. Hay muy poca gente que está a favor. Pero claro, es que al igual están a favor si se lo explican. Pero como van pasando los meses y no se explican nada, pues estamos todos esperando a ver qué pasa.
2: El veïnat recorda que fa anys que ja es feia el porta-a-porta a la Verneda. Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, diu que les bosses estaven escampades i que hi havia veïns i veïnes que deixaven les bosses d'escombraries a les cantonades i no a les seves portes. Reiner també s'ha mostrat preocupada pel fet de que al barri hi hagi carrers amb pendents molt pronunciats. Un altre dels dubtes que té el veïnat és si aquest sistema traurà gavines i porcs senglars.
4: Nosaltres tenim l'experiència de quan abans recollien les escombraries i era porta a porta, passava que abans hi havia més gossos pel carrer i gats i les bosses estaven escampades pel carrer. I algun veí, que també hi ha el típic espavilat, que el posen a les cantonades dels carrers i no se'l posen a la seva porta. I això és el que també tornarà a passar. I a més, no sé si han comptat que el barri tots són pujades i baixades. El camió de les escombraries no crec que faci el pujar i baixar als carrers per agafar bossa per bossa. Més un veí ho posarà a la cantonada de les cases. I el que té una cantonada no vol les escombraries dels altres.
3: Estan les gaviotes i tenim algun jabalí que de vez en cuando nos visita. Cuando los jabalíes vean que tenemos la basura en la puerta, pues lo tendrán más fácil para poder comer.
2: L'adjudicació del nou servei de recollida selectiva de residus a l'empresa Lum Selectiva SL es va aprovar al ple del mes d'abril. El contracte s'ha de formalitzar al juliol i tindrà una durada de 5 anys i un cost de 17 milions d'euros.
0: La policia local de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km per hora, Marc.
1: Sí, la policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent ha tingut lloc amb la que tu comentes, Gemma, en el marc del control de vehicles de mobilitat personal, on s'ha immobilitzat un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'assolir els 75 km per hora, quan el límit legal per aquest tipus de vehicle és de només 25. A més de l'excés de velocitat, el jove va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consum de substàncies estupefaents. El patinet ha quedat immediatament immobilitzat i el menor ha estat denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. D'altra banda, la policia local ha mantingut la pressió contra el frau en els serveis bàsics. Durant aquesta setmana s'ha dut a terme un nou dispositiu conjunt amb els Mossos i tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat. L'operatiu s'ha centrat en diverses urbanitzacions del municipi, on s'han detectat i tallat nombroses connexions il·legals a la xarxa pública. Aquestes actuacions formen part d'una campanya permanent per garantir la seguretat de les instal·lacions, sovint precàries i amb risc d'incendi, i combatre les activitats il·lícites que solen anar vinculades a aquests fraus elèctrics.
0: Gràcies. I a Canet, el cor Assai tanca la trilogia musical de l'Escola de Música amb un concert que es farà aquest diumenge, i un 25 cantaires que conformen el cor sota la direcció de Fifi Arnau interpretaran un seguit de peces de diversos estils i períodes. Ràdio Canet.
5: El cor Assai tanca la trilogia musical de l'Escola de Música amb un concert que es farà aquest diumenge, i un 25 cantaires que conformen el cor sota la direcció de Fifi Arnau i interpretaran un seguit de peces de diversos estils i períodes. El cor aquest estiu, a més, participarà en el Festival Internacional de Corals i Orquestres que es fa a Itàlia. La directora de l'Escola de Música, Pilar Cervera, fa un balanç positiu de la trilogia musical que han dut a terme des del febrer i que es va encetar amb un concert de cor infantil i combos, un d'alumnes de cant, i ara tanquen aquesta trilogia amb aquest concert aquest diumenge del cor Assai.
6: Començarem amb peces del Renaixement i després anirem amb tradicionals catalanes i després d'arreu. Veniu a escoltar-ho. I així sabreu com va.
5: De fet, amb aquest repertori també participaran en el Festival Internacional de Corals i Orquestres que es fa a Itàlia. Cal recordar que a partir d'aquest dilluns fins al 18 de juny s'obre el període de matriculacions a l'Escola de Música. I finalment, del 10 al 17 de juny també es faran les audicions de final de curs.
0: L'entitat Can Sant Pere acusa l'Ajuntament de Premià de Mar d'incomplir els acords de col·laboració i d'avançar amb l'enderroc sense tenir-los en compte. Martí Capçada, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Així és, comunicat de l'associació Can Sant Pere, en què aquesta entitat denuncia que l'Ajuntament està avançant unilateralment amb l'enderroc i la deconstrucció de l'antiga fàbrica sense tenir en compte els acords de col·laboració que tenien subscrits. Concretament, afirmen que ja s'han licitat les fases 2 i 3 de l'actuació sense informar-los i encara menys oferir-los l'oportunitat de fer aportacions als plecs, i acorden que l'any 2023 van ser convidats a fer un llistat de propostes que van recollir i presentar en un document. També fan notar que aquella invitació es feia en un marc de col·laboració que va comportar la creació de dues comissions bilaterals. Comissions, però, que segons denuncien, es van reunir molt poques vegades i després van deixar de reunir-se, tot i haver estat reclamades reiteradament. En aquest repàs de greuges també diuen que el febrer passat hi va haver una nova reunió amb l'alcalde i la gerent de l'Ajuntament, on es van proposar annexos al conveni actual i la redacció d'un conveni definitiu. Propostes que, segons afirmen, no han obtingut encara resposta. L'associació expressa la seva satisfacció per la campanya divulgativa que s'ha impulsat conjuntament amb l'Ajuntament, però considera que no s'acompanya de la col·laboració necessària entre les parts. A la part final del comunicat, l'entitat torna a criticar que es contemplin, diuen, usos per l'espai que no són coherents amb el projecte de Can Sant Pere, 100% públic i autogestionat. En referència al projecte d'habilitar un aparcament temporal de rotació a la parcel·la contigua al carrer de la plaça.
0: Gràcies, Martí. Fundipau porta a Malgrat una exposició sobre l'impacte de les armes nuclears. On a Malgrat?
2: Així és, la Fundació Fundipau presenta a Malgrat l'exposició Armes Nuclears Mai Més, que es podrà gaudir al Parc de Can Campassol aquest dissabte en el marc de la celebració de la quarta edició de la Jornada Solidària. L'exposició constarà d'una desena de roll-ups que tractaran sobre l'amenaça de les armes nuclears, els seus efectes, en quins conflictes s'han utilitzat i també les actuacions polítiques relacionades, com el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Des de la Fundació consideren que en el context actual de conflictes bèl·lics com la guerra d'Ucraïna o la guerra entre Israel i Hamas, és el millor moment perquè Espanya es posi al costat correcte de la història i faci un tractat de prohibició de les armes nuclears. A partir del dilluns 18, l'exposició es traslladarà durant 8 dies a l'Escola Fonlladosa.
0: I Caldes Estrac reforça el control biològic de plagues a l'arbrat del municipi. Martí.
7: L'Ajuntament ha dut a terme durant el mes d'abril diverses actuacions de control biològic per protegir l'arbrat i les zones verdes del municipi. Els treballs s'han fet al parc del carrer de l'Església, a la Riera i al carrer Torrevella amb l'objectiu de combatre la proliferació de la psil·la del cercis, un insecte que afecta principalment a la vegetació. Per fer-ho, s'ha optat per una solució sostenible i respectuosa amb el medi ambient basada en l'alliberament d'insectes beneficiosos, en aquest cas una xinxa depredadora coneguda com Anthocorsis demoralis. Aquest sistema permet reduir les plagues sense utilitzar productes químics ni generar cap tipus de residus contaminants, mantenint així l'equilibri natural de l'ecosistema.
0: I a Canet torna una nova edició de la Festa Solidària. Vine a fer l'indi. Ràdio Canet.
5: Torna una nova edició de la Festa Solidària Vine a fer l'indi, organitzada per l'entitat d'ajut humanitari GA21. La cita és aquest dissabte a partir de les 9 del vespre a l'embalat de Vilaflora de Canet de Mar. El Vine a fer l'indi suma ja 23 edicions i és una de les cites solidàries més destacades de Canet de Mar. La celebració començarà aquest dissabte a partir de les 9 del vespre amb un superespectacle que inclou un menú tradicional indi. De fet, un dels plats forts d'aquesta celebració són els balls de Bollywood amb Hyatt Troop, que es fan a partir de 10:45 de la nit, un cop feta la tòmbola. Des del 2021 fins l'any passat, GA21 ha enviat més de 800.000 euros a l'Índia per ajudar prop de 25.000 persones. Cal destacar que amb aquests diners més de 5.000 persones s'han pogut allunyar de la pobresa gràcies a microcrèdits. Un miler d'alumnes han pogut ser escolaritzats i 10.000 camperols han tingut accés als seus camps amb la construcció de dos ponts.
0: Gràcies, i mentrestant també us expliquem que Correus amplia els serveis a domicili per als veïns i veïnes de Caldes Estrac. Martí.
7: Correcte, com tu bé dius, Gemma, Correus s'ha ampliat els serveis que ofereixen els carters i carteres a domicili i a Caldetes amb noves funcionalitats pensades per facilitar tràmits i també reduir desplaçaments als veïns del municipi. La principal novetat és la incorporació de dispositius portàtils que permeten fer des de casa gestions que fins ara només es podien realitzar a les oficines de Correus. Entre els nous serveis hi ha la possibilitat de pagar impostos i rebuts, gestionar enviaments certificats, tramitar sol·licituds de vot, rebre distintius de trànsit o fins i tot fer determinades operacions bancàries i lliuraments porta a porta. A més, també s'amplia l'oferta amb serveis complementaris com la compra de loteria, productes de merchandatge o gestions relacionades amb assegurances i serveis financers.
0: Gràcies. I aquest dissabte la plaça de l'Església de Calella acollirà la primera jornada solidària ABA i comptarà amb la col·laboració de 15 alumnes d'ESO de l'Escola Pia de Calella. Sergi Ferrer.
8: Aquest dissabte la plaça de l'Església acollirà la primera jornada solidària ABA i comptarà amb la col·laboració de 15 alumnes d'ESO de l'Escola Pia de Calella que hi participaran a través de l'assignatura de servei comunitari. Es tracta d'una matèria obligatòria que permet als estudiants conèixer de prop la tasca de les entitats socials de Calella i implicar-s'hi activament. La jornada inclourà també el Mercat Solidari de segona mà, una iniciativa que ja s'ha celebrat en altres ocasions i que ofereix l'oportunitat de comprar objectes i estris per a la llar, en bon estat a preus simbòlics. Els mateixos alumnes seran els encarregats d'atendre el públic darrere les parades i, sobretot, d'explicar què és i quina tasca desenvolupa la Fundació ABA. A més, totes aquelles persones que tinguin objectes en bon estat, que ja no utilitzin, els podran aportar entre les 9 i les 11 del matí perquè es posin a la venda al Mercat Solidari. Tots els diners que es recaptin es destinaran íntegrament a la Fundació. Víctor Justícia i Biel Lupiéñez són alumnes d'ESO de l'Escola Pia.
9: Primer de tot farem una recollida de diferents objectes per al Mercat Solidari. De 9 a 11 serà la recollida. Després el mercat serà tot el dia de 10 a 8 i farem la xerrada a la biblioteca, com ja ha dit en Quim. I després farem per la tarda activitats lúdiques pels nens. Les dinamitarem nosaltres, els alumnes, per tal que sigui una mica més amè pels nens que vinguin. I a més aprofitarem per informar tots els pares, a tota la gent que hi passi, per tal que tinguin una idea de què és l'ABA i quin és el bé social que fa.
10: L'ABA és una entitat, en aquest cas fundació, per qui no sàpiga que és una fundació, és una entitat sense ànim de lucre, que no vol res a canvi. El que vol és cobrir les necessitats socials dins de l'àmbit de la medicina. En aquest aspecte, com acompanyament, teràpia pels familiars que tinguin... Bueno, com tinguin familiars amb malalties degeneratives, sí, com l'Alzheimer, demència, uh-huh, i bueno, en si és això.
8: L'activitat se centrarà principalment a la plaça de l'Església, però a 12:45 del matí la Biblioteca Can Salvador de la plaça acollirà la conferència en recerca i innovació a la corporació, una bona oportunitat per conèixer de prop els projectes i iniciatives que actualment es duen a terme al centre hospitalari de Calella.
0: En cultura, la palafollenca Alba Cabrera presenta l'espectacle En el Azul aquest dissabte al Teatre Melina Morilla.
11: El Teatre de Palafolls acollirà aquest dissabte dins del cicle Escena Nou, una proposta musical i narrativa singular. Es tracta de l'espectacle En el Azul de la companyia Tenderete. La funció comptarà amb valor afegit perquè la palafollenca Alba Cabrera és l'actriu, narradora i fil conductor. Tal com han avançat des de la companyia, En el Azul no és un concert convencional, sinó una història narrada a través de les cançons que segueix el periple de dos personatges. L'obra manté una mirada crítica sobre problemàtiques socials com la immigració, la justícia social i també el sentiment de pertinença. L'espectacle ofereix una fusió de flamenc, jazz i música cubana amb pinzellades de bolero. Aquestes sonoritats neixen del compositor i percussionista andalús Plácido Muñoz, format a Cuba, i compten amb la veu d'Alba Bioque. A Palafolls la formació es presentarà en format de quartet, acompanyat de la interpretació escènica. El projecte, a banda de passar pel municipi, també ha estat en escenaris com el Tradicionarius de Barcelona, la Sala Galileo Galilei de Madrid o els concerts de Ràdio 3 de Televisió Espanyola. L'actuació a Palafolls tindrà lloc demà a les 7 de la tarda. L'entrada, com és habitual, és gratuïta, tot i que l'aforament és limitat.
0: I a Tordera, el Fòrum pel Teatre i la Cultura estrena el mètode Grönholm aquest cap de setmana. Marc Tres Serres.
1: Sí, l'entitat teatral ja ho té tot a punt per la seva gran estrena d'enguany. Aquest dissabte 16 i diumenge 17, el Teatre Claver acollirà la representació del mètode Grönholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galceran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una multinacional on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina l'atenció amb humor i explora fins on som capaços d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i interpretació, ja que la quantitat i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar indiferent a ningú.
12: Doncs la podeu trobar el dissabte 16 de maig i el diumenge 17 al Teatre Claver de Tordera a les 7 de la tarda. I aquesta obra tracta, bueno, és una comèdia i tracta d'una entrevista de feina on van quatre candidats i passen moltes coses, un embolic bastant heavy amb el qual després al final es desenvolupa tot i es veu el resultat. Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
1: El repertori de personatges està compost per tres actors i una actriu que interpretaran quatre candidats al lloc de feina, com m'explicàvem. Cada un jugarà les seves cartes per aconseguir l'objectiu i des de la direcció s'ha assegurat que ens sorprendran en alguns moments de l'espectacle. Els actors, justament, Joan Monger i Andrea Soler, expliquen dos dels personatges que interpreten ells a l'obra.
13: Em dic Andrea Soler, sóc la Mercè de Gas i bé, vinc a fer una entrevista, la quarta ja. Aviam si tinc sort i em donen la feina. I bueno, la Mercè és una dona amb moltes aspiracions i molt decidida a tot el que ella vol aconseguir.
14: Tenim en Joan Mongé, que representa Carles Bueno, un home que ve del sector de la farmàcia, farmacèutic, i amb ganes de sortir d'aquest món, intentar aconseguir aquesta entrevista, sigui com sigui, però darrere hi ha un misteri.
1: Amb aquesta representació, el Fòrum pel Teatre i la Cultura referma la bona salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades es poden adquirir físiques o online al Teatre Clavé. Si és online, és a www.teatreclavé.cat/entrades.
0: I en esports, el Club Atletisme Calella impulsa la nova Copa Tomàs Claramunt per promocionar l'atletisme base. Sergi.
8: El Club Atletisme Calella estrenarà aquest mes de maig una nova competició pensada per fomentar l'atletisme entre els més joves. La Copa Tomàs Claramunt es disputarà en dues jornades, els dies 17 i 31 de maig, a les pistes del complex esportiu Tomàs Claramunt, i estarà oberta tant a atletes federats com a escolars des de la categoria sub-6 fins a sub-16. La iniciativa neix amb la voluntat de recuperar l'organització de proves pròpies per part del club i promocionar l'atletisme de base amb un format participatiu i gratuït. El president del Club Atletisme Calella, Marc Millàs, ha explicat que l'objectiu és incentivar que els participants provin diferents disciplines.
15: El que busca és premiar a que tots els nens facin totes les proves possibles, tot el que siguin llançaments, salts, cursa curta i cursa llarga, i donar-los punts simplement per fer la prova, i si quedes primer, doncs millor, tens més punts, i si quedes últim, doncs també tens punts. I, bueno, bàsicament és promoure l'esport juvenil, en aquest cas.
8: La competició combinarà proves de velocitat, fons, salts i llançaments amb un sistema de puntuació acumulativa al llarg de les dues jornades. Tot i això, participar en totes les proves no serà obligatori. Els primers classificats de cada categoria rebran trofeus i medalles. La Copa porta el nom de Tomàs Claramunt com a homenatge a una de les figures històriques de l'atletisme calellenc i impulsor de les primeres pistes d'atletisme de la ciutat. Les proves començaran a les 10 del matí, tant el 17 com el 31 de maig. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web del club i la participació és gratuïta.
0: I el CFS Sant Lluís Palafolls juga l'ascens a casa en un partit decisiu contra el Parets. Melina.
16: Així és, aquest cap de setmana el Palauet serà l'escenari d'una gran cita pel futbol sala local. L'equip de Divisió d'Honor del Sant Lluís de Futbol Sala, actual líder de la Lliga Divisió d'Honor Catalana, podria fer un pas definitiu cap al canvi de categoria en el seu enfrontament contra el Parets en la penúltima jornada de la temporada. Si guanyen el partit d'aquest dissabte, l'equip es proclamarà campió matemàtic i aconseguirà l'ascens a tercera divisió nacional. Des del club han destacat que aquesta seria una fita històrica tant per l'equip com també pel municipi. A la vegada han recordat que venen de pujar a Primera Catalana i que l'objectiu que tenien aquesta temporada era la permanència. L'equip palafollenc arriba aquesta jornada 26 en una posició privilegiada gràcies a una campanya molt sòlida. Al llarg de la temporada, el conjunt ha sumat un total de 50 punts, fruit de 15 victòries, 5 empats i només 4 derrotes en els 24 partits disputats fins ara. Amb una potència ofensiva destacable, l'equip ja ha assolit la xifra de 100 gols a favor. Actualment el Palafolls encapçala la classificació, però la competició està molt ajustada a la part alta. Els seus perseguidors més immediats no afluixen d'una banda, i el Manlleu, que ocupa la segona posició amb 48 punts, i d'altra banda hi ha el Montcada, que es troba en tercer lloc amb 45. El partit d'aquesta jornada, que es disputa demà a 6:45 de la tarda, no serà gens fàcil. El rival, el Parets, que està actualment en quarta posició amb 43 punts, li treu un avantatge de 7 punts, però el conjunt ballassà arriba amb un balanç de 13 victòries i buscarà escurçar distàncies amb els de Palafolls. El Sant Lluís ha fet una crida a l'afició per omplir les grades del Palauet i encoratjar l'equip en aquest tram final de temporada. De fet, han informat que hi haurà consumició gratuïta per tothom qui vagi vestit de groc, animar-los a la pista.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
17: El temps aquest migdia continua marcat per la nuvolositat abundant, uns núvols que aquesta tarda es faran més compactes i que deixaran precipitacions en forma de ruixats, localment de caire tempestós aquí a la comarca. Unes pluges que aniran avançant des del nord cap al sud i que abandonaran el Maresme més o menys cap al proper vespre, quan la situació anirà millorant, i de fet aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, sí que hi haurà algunes nuvolades, però d'entrada sense precipitacions, almenys a bona part de la comarca. perquè potser diumenge a la tarda cap a l'interior, cap a la serrada litoral, es podrà escapar algun ruixat, però de forma puntual i poc important. Per la seva banda, els vents aquesta tarda continuaran com fins ara, lleugerament moderats del sector sud-est, i la situació marítima dominada per la maror amb mar de fons marcada a tota la costa maresmenca. Demà i demà passat els vents seran més fluixos, uns vents que bufaran de component força variable, fins i tot giraran cap a component sud-oest de cara a diumenge, i amb una situació marítima que, tot i que millorarà el seu estat, encara persistirà la mar de fons tant demà com demà passat a tota la costa maresmenca. En quant a temperatures, avui queden força curtes. De fet, ara mateix tenim valors que van dels 15 als 16 graus, per tant, per sota del que tocaria en aquesta època de l'any, però de cara a aquest cap de setmana, amb l'ambient més assolellat que tindrem als migdies, afavorirà un augment de la temperatura màxima principalment, tot i que aquesta propera nit les mínimes seran més baixes.
0: Doncs bé, aquesta és la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem tenim diferents seccions. Per un costat farem la secció de les xarxes socials que us portem cada dia de la mateixa hora. També parlarem de cinema amb la nostra col·laboradora, la Mireia González, per repassar amb ella les estrenes més destacades del cinema i també a les plataformes digitals. Avui també parlarem amb l'actriu Alba Cabrera per parlar d'una proposta teatral que tindrà lloc aquest cap de setmana a Palafolls. I bé, doncs nosaltres a la tornada us portarem aquestes seccions i d'altres que podreu escoltar fins a les 5 de la tarda en aquest divendres 15 de maig del 26 a l'Ona Maresme. No marxeu, fins ara.

0: en 7.1 FM.
1: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
2: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
1: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
2: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
1: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
3: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
4: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
3: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
4: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
1: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: Ignacio Tordera.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Som-hi, ja tornem a ser aquí, a l'Ona Maresma en directe fins a les 5 de la tarda i ara és moment del repàs diari a les xarxes socials. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, i tu? Com estàs?
3: Home, molt bé, avui ja és divendres, és a dir, no queda
2: Fantàstic.
3: Un altre que està bé, a punt del cap de setmana.
2: Doncs sí, Martí, a veure, explica'ns avui què podem destacar a la comarca, al Maresme.
3: Doncs, Gemma, avui a les xarxes socials es parla d'aquí, de la nostra comarca, que un jove de Pineda de Mar i estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat una reclamació de més de 9.000 euros contra el Ministeri de Transports i la Generalitat pels prejudicis personals i emocionals que assegura haver patit pel mal funcionament de Rodalies. David Pujol denuncia que els retards, cancel·lacions i saturacions constants de la línia R1 li han provocat ansietat, pèrdua d'oportunitats acadèmiques i fins i tot l'obligació de marxar del Maresme per continuar els estudis més a prop de la universitat. El jove explica que el trajecte entre Pineda i la UAB superava sovint les 2 hores i que havia d'aixecar-se de matinada per arribar a classe. També denuncia episodis de trens plens, falta d'informació i incidències constants.
2: Bé, no sabem de moment com avançarà, no?, aquesta reclamació que ha fet aquest jove a Renfe. El que sí que està clar és que no només ell ha estat un dels afectats, hi ha milers de persones que estan o s'han trobat en la mateixa situació i potser marca un precedent, eh? I hi ha més gent que ara, a partir d'ara, s'anima a denunciar.
3: Home, clar, és que jo ho pensava a l'hora de fer el tuit, que si guanyés la demanda, llavors tindria un problema, Rodalies, perquè és que tothom es sumaria a també denunciar-ho, perquè les coses que ha dit és el dia a dia de Renfe, així que, bueno, veurem com avança.
2: Ho veurem i ho seguirem de ben a prop. Martí, al món, què passa avui?
3: Doncs, Gemma, un tema que ja et diria que es fa passat i tot, eh? Però és que és notícia pràcticament diàriament. I és que el serial del Real Madrid continua portant cua a les xarxes. Ara, en aquest cas, els protagonistes són Kylian Mbappé i l'entrenador Álvaro Arbeloa. I és que Mbappé va sorprendre després del partit d'ahir contra l'Oviedo, assegurant que l'entrenador li havia dit que era el quart davanter de la plantilla. Unes declaracions que s'han fet virals en plena crisi esportiva del club. Però l'entrenador madridista no va trigar gaire en respondre i el va desmentir públicament, ja que ha dit que no l'hauria entès bé i va dir en roda de premsa, deixant clar que és ell qui decideix qui juga i qui no. L'atenció al vestidor, els xiulets del Bernabéu i les declaracions creuades han convertit el cas en un dels grans temes del dia i entre els aficionats del futbol.
2: Martí, no m'he enterat de res, però és que a tu llegint una notícia del Madrid amb l'himne del Madrid de fons és... és una fantasia.
3: Però, sisplau, sisplau, baixeu-me això.
2: És que és tremendo, és tremendo. O sigui...
3: Ja m'ho veu fer dimarts i he pensat no sé que dijous... No.
2: Com és que no t'aguantes el riure molt bé, Martí? Felicitats, no. Perquè aguantes la compostura com un valent.
3: Saps què em passa? Aguanto el riure i la compostura, però reconec que quan començo a escoltar la música ja no tinc ni idea del que estic dient. O sigui, sóc com un robot que vaig llegint i només tinc al cap la cançoneta, però bueno.
2: Doncs va, fora Madrid, deixem el Madrid ja que es quedin a casa, que no han guanyat gairebé res, i anem pel tema curiós del dia.
3: Doncs acabem amb una història surrealista que s'ha fet viral i parlem del mag Pere Rafart, copropietari de la botiga històrica El Rei de la Màgia, i és que ha explicat que un agent dels Mossos d'Esquadra li va trencar l'aparador mentre intentava detenir un lladre al carrer Princesa, al Born de Barcelona. Segons relata, durant el forcejament, un dels agents va impactar accidentalment contra el vidre de la botiga, però la situació encara va anar més enllà, ja que mentre intervenien, un altre lladre hauria aprofitat el moment per robar el mòbil d'un dels policies. La història ha generat tota mena de comentaris a internet, especialment després que el mag expliqués amb humor que en un altre intent de robatori va dir als lladres que són d'aquí i que ara fins i tot els saluden pel carrer.
2: Molt bé. Jo, Martí, no, he entès la història, però l'acudit del mag no l'he pillat.
3: Jo tampoc. La veritat, o sigui,
2: no sé si hauria de fer riure o potser se li dona millor la màgia que
3: això
2: no passa
3: l'humor. Això t'anava a dir, que es dediqui a la màgia, potser.
2: Sí, perquè
3: jo tampoc ho entenc. A veure, potser està descontextualitzat, eh? Tampoc li traurem mèrits. Però bueno, la qüestió és que, mira, el pobre va rebre per partida doble.
2: I a sobre el mosso li van robar el mòbil a ell, eh?
3: Sí, a ell. És a dir, Sí, todo mal, exacte.
2: Molt bé, Martí, anem a conèixer la pregunta del dia. Va, som-hi, què estem preguntant avui?
3: La pregunta que fem avui als nostres oients a través de xarxes socials, Gemma, és si us agrada la màgia, ja que també he trobat que és un tema, lo de la màgia, que genera bastanta ambigüitat d'opinions, ja que hi ha la gent que ho disfruta molt, per exemple, el meu pare és el típic que no vol saber mai el truc, que disfruta del truc de màgia i sempre que pot anar a veure un mag ho aprofita, o hi ha gent que li crea com molt de rebuig perquè li fa com ràbia que l'estiguin enganyant, com aquell qui diu. Així que, bueno, tindreu l'oportunitat de respondre'ns a través de xarxes a veure de quina banda esteu.
2: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que estem formulant avui a l'Ona Maresma. Martí, fins ara, gràcies.
3: Fins ara, tu.

0: per definir el futur del nucli antic de Canet de Mar. Aquesta sessió es farà aquest dissabte 16 de maig. És una sessió participativa i oberta a tothom. Es farà al bar de l'Escola de Teixits des de les 11 del matí i fins a la 1 del migdia. Ens preguntarem què cal millorar, quines oportunitats hi veiem i, evidentment, parlarem d'aquest projecte vinculat a la Llei de Barris i Viles. Per tant, parlarem també del Pla de Barris. Ens acompanya el regidor Lluís Llobet, regidor d'Urbanisme, Hisenda, Sostenibilitat i també Agenda 2030. Benvingut, Lluís.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal, com estem?
1: Bé, bé. Intentant fer propostes i intentant aconseguir el màxim de subvencions possibles i, per tant, estem ara treballant amb aquesta de la Llei de Barris.
0: Uh-huh. En quin punt ens trobem exactament, perquè la gent que ens escolta doncs, pugui saber una mica què és exactament aquest Pla de Barris, quins són els punts que engloba i com l'acollirem al nostre municipi?
1: Bé, el que ha fet la Generalitat és la Llei de Barris, que desenvolupa un pla de barris que fan inversions cada any de 200 milions durant 5 anys a diferents municipis de Catalunya. Per poder participar en aquestes subvencions has de reunir molts criteris, molts punts de vista i moltes dades que ens demanen. Entre elles, que la zona que tu delimitis estigui per sota de la renda mitjana de Catalunya. Uh-huh. Però no només demanen això, demanen que tingui unes característiques o una perspectiva pròpia que el defineixi i el diferenciï de tots els altres barris que es presenten a la convocatòria. L'any passat va ser la primera convocatòria i es van aprovar una sèrie de subvencions a diferents llocs. Per exemple, a Mataró n'hi ha una pel barri de Cerdanyola, no? Ells tenen una problemàtica molt concreta i molt clara, amb una renda per càpita molt per sota de la mitja de Catalunya. En el cas de Canet, quan hem estudiat per presentar-nos en aquesta subvenció, que és difícil d'aconseguir-la, tot ho hem de dir, és una subvenció molt difícil perquè és de molts diners i, per tant, es presenten molts municipis grans que tenen moltes dificultats en barris i territoris seus, nosaltres, com a Canet, hem de marcar una diferència o un perfil. Uh-huh. I el nostre perfil està en el casc antic, intentant, per una banda, dir que tenim un patrimoni a defensar i a rehabilitar i a millorar, que aquest patrimoni ha de servir perquè la gent del poble pugui utilitzar com a equipaments, com a serveis, com a millora per la seva vida, i alhora que ens permeti que en aquesta zona que hem delimitat del casc antic, que va lligat a cases de cos i aquestes vivendes en planta baixa i dos com a màxim, doncs també permeti doncs, un millor funcionament de la gent, que pugui caminar millor, que hi hagi més accessibilitat, que hi hagi uns serveis propers, que hi hagi més confort climàtic. Per tant, la nostra proposta ha de ser lligada a aquest plantejament.
0: Uh-huh. Per tant, seria, Lluís, la línia que seguiria Canet seria aquesta, bàsicament enfocada en el patrimoni, perquè sabem que en els plans d'avaluació del Pla de Barris doncs, justament poden tractar-se doncs, situacions més vulnerables o edificis en barris més complexes. Aquí ens centraríem en el que és el patrimoni.
1: En el patrimoni, el que seria la rehabilitació d'un casc històric, d'un casc antic, en què també hi ha molta gent gran, hi ha bastantes cases desocupades i, per tant, que necessita una rehabilitació, una millora i un enfortiment. Uh-huh. Perquè si hem de competir amb molts pobles grans amb un tema de dificultats econòmiques i de rendes per càpites, segur que no ens escullen, no? Uh-huh. Per tant, nosaltres hem de posar la nostra pedra angular, que és el patrimoni, com a element que permet també una integració de tots els ciutadans, perquè es poden fer equipaments en aquest patrimoni, es poden fer activitats, es poden intentar millorar tota una sèrie de coses que tenim. Per fer això, primer vam fer ja unes reunions tècniques, primer a nivell del grup polític, del grup de l'Ajuntament, i en segon lloc amb els tècnics de l'Ajuntament i també amb alguns membres de la societat civil per fer un primer tast de veure quines propostes podríem entrar. I això és el que tenim una mica preparat, la delimitació de quin territori seria i el que ens demana el Pla de Barris és que ens centrem en tres coses: transformacions

0: físiques, per tant edificis o carrers en plataforma única, transició ecològica, és el segon bloc, això vol dir carrers més agradables, amb arbrat, amb zones que hi hagi més permeabilitat en el terra, que hi hagi zones, per exemple, la primera línia mar de fer a la part final de les rieres que es puguin posar arbrat a la zona de platja, i un tercer bloc que és l'acció sociocomunitària, o sigui, quina utilitat tindrà per la gent gran, per la gent amb dificultats, per la gent vulnerable, que nosaltres entrem en aquesta llei de barris. Per tant, aquest seria una mica el context que ens demanen.
1: És aquest el context, com bé deies, que es demana, i justament un cop doncs, escollim, podríem dir, enfocar-nos en aquest nucli antic, és important també doncs, aquesta sessió participativa que dèiem al principi, que entenc que la voluntat serà explicar una mica aquesta llei de barris, explicar la proposta, però també escoltar l'opinió ciutadana.
0: Exacte, la idea principal és aquesta, o sigui, nosaltres hem fet un marc a partir del qual la gent ja sàpiga més o menys amb què ens movem, perquè hi ha tota una sèrie de requisits que demana i tota una sèrie de puntuacions que demana per entrar a la subvenció que els hem de tenir en compte abans de començar a fer res, no? Perquè si no, si ja no complim la renda per càpita per sota la mitja Catalunya, i que hi ha molts barris de Canet que ja no la compleixen, i no complim tota una sèrie de requisits que ens demanen, ja no podríem ni entrar a la convocatòria. Per tant, primer ens hem hagut de delimitar el que ens demana, diguem-ne, la convocatòria. I ara el que volem és la participació ciutadana. Nosaltres entenem que el ciutadà de peu és qui coneix millor les problemàtiques d'aquesta zona, és qui pot definir propostes més concretes, més plausibles, i ens interessa molt la seva opinió, de la mateixa manera que amb els pressupostos participatius també donen moltes idees per després poder-les desenvolupar o dintre els pressupostos o en altres moments del mandat, doncs aquí igual. A nosaltres ens interessa que la gent ens faci el màxim de propostes obertes, propostes que vagin en el territori que hem marcat, i que ens permetin doncs, fer una memòria suficient àmplia i suficientment potent perquè puguem concursar el 2026, que creiem que cap a l'estiu sortirà la convocatòria, i a veure si podem aconseguir aquesta gran subvenció.
1: De fet, la cita serà, com dèiem, aquest dissabte 16 de maig, a les 11 del matí fins la 1, al bar de l'Escola de Teixits, doncs, preparant aquest projecte per millorar el barri antic de Canet i presentar-se aquesta convocatòria de la Llei de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya. Per tant, un cop tingueu aquestes opinions recollides, imaginem que s'hauran de posar sobre la taula i fer tot l'estudi posterior, no?
0: Exacte. Totes les propostes, diguem-ne, tenen un barem de puntuació que la pròpia convocatòria traurà, que encara no ha sortit la d'aquest any, per tant no sabem si canvia respecte de l'any passat, però sí que totes les propostes han de tenir una puntuació, has de tenir suficients propostes dels diferents àmbits, per tant, tant del sociocomunitari com de l'ecològic com el de transformacions físiques, i a partir de tot el que se'ns plantegi, més tot el que ja tenim preparat, que estem treballant des de fa 6 mesos amb aquesta convocatòria, doncs és el que presentaríem com a memòria quan surti la convocatòria. No? Hem de tenir en compte que la llei de barris amb aquests tipus de subvencions que es fan pots arribar a tenir un 80% de subvenció sobre un total d'uns 8 o 10 milions d'euros. Per tant, estem parlant d'unes xifres enormes, enormes per a un municipi com Canet, no? Tenir la possibilitat d'aconseguir 5, 6, 7 milions de subvenció que es plasmarien els propers 5 anys, són xifres enormes per a un municipi com Canet. Sabem que és difícil perquè, com és lògic, tots els grans municipis de Catalunya hi participen i també volen tenir aquesta subvenció, però creiem que hem de fer l'esforç com a ajuntament de, almenys, provar de tenir aquesta subvenció i lluitar-la. I si no és per aquest 2026, la tornarem a presentar el 27.
1: De ben segur, doncs, Lluís Llobet, com sempre, moltíssimes gràcies pel teu temps, regidor d'Urbanisme, Sostenibilitat, també d'Hisenda i d'Agenda 2030. Gràcies i estarem pendents doncs, de com acaba tota aquesta sessió participativa i de com avança aquest projecte que es presentarà al Pla de Barris. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres i esperem a tothom el dia 16 dissabte de 11 a 1 al bar de l'Escola Teixits.
1: Allà hi serem, Lluís. Una abraçada. Gràcies.
0: Adéu.

0: Som-hi, ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda. Avui que celebrem? Qui fa anys?
1: Hola, Gemma, bona tarda. Doncs mira, avui celebrem l'aniversari de l'actor espanyol Juanjo Menéndez, de l'humorista i actor espanyol José Miguel Monzón, el gran Wyoming, que també era presentador de televisió, i del tenista anglès Andy Murray, que és conegut per ser també rival de Rafa Nadal, Djokovic, encara juga actualment al tenis professional i per tant és un dels millors tenistes de l'actualitat, i aquests són les persones que justament avui fan anys.
0: Molt bé, doncs happy birthday per tots ells. Avui també és algun dia important?
1: Sí, és el Dia Internacional de les Famílies, per donar rellevància al fet de tenir problemes externs interns i externs, doncs el fet de tenir famílies que sempre és un bon recolzament, per tant se celebra avui i es reivindica el fet que tothom pugui tenir una família i sobretot doncs, gaudir-la.
0: La família sempre s'ho ha d'empassar tot, eh? Els problemes sí. Externs, interns i del tipus que siguin, però vaja, s'ha d'agrair que en la majoria de casos sempre doncs, donen suport i a la família mai ens falla. Més coses?
1: Doncs hi anem, si vols, amb les dues efemèrides que tenim sempre preparades.
0: Som-hi.
1: Vinga, la primera, tal dia com avui, l'any 2011, no anem massa lluny, es va produir el moviment del 15M, va néixer arran de manifestacions convocades per plataformes com Democràcia Real Ja, en plena crisi econòmica i amb un fort malestar social a tot l'estat espanyol. La imatge més coneguda va ser l'acampada, per exemple, de la Puerta del Sol, però també n'hi va haver moltes altres en ciutats com Barcelona, Plaça Catalunya, i el nom del 15M venia del llibre Indigneu-vos, de Stefan Hessel, que criticava la desigualtat i la manca de participació democràtica que considerava que hi havia entre la població, no, del país. I entre les demandes principals hi havia, per exemple, la transparència política, que ho demanaven per als polítics que hi havia en aquella època, menys corrupció, que anava tot agafat de la mà, reformes electorals, defensa dels serveis públics i solucions a l'atur juvenil i als desnonaments. Coses, Gemma, com veus, a dia d'avui, 16 anys més tard, es continuen demanant, moltes d'elles.
0: Sí, sí. Exacte. Sembla que no hagi passat el temps.
1: No, malauradament no. I a més el moviment va influir en l'aparició de nous partits, com per exemple el grup de Podemos i evidentment de noves formes d'activisme social i ara cada vegada més digitals, que ja en coneixem moltes també, escampades per xarxes.
0: Molt bé, Marc, ara l'efemèride en clau musical.
1: Doncs vinga, tal dia com avui, l'any 1997, any de naixement d'un servidor, va sortir a la venda argentina Alta Sociedad, d'Andrés Calamaro. Potser no us sona molt aquest títol, els que sou molt experts en música, potser sí, però sobretot ja anirem donant informació que això dona a entendre d'on ha sortit, no? Andrés Calamaro realment és molt conegut, va ser un dels discos, de fet, d'ell, fonamentals del rock iberoamericà, ja que hi havia del que hi havia a aquella època, de finals dels 90, i per molts seguidors de Calamaro i el rock creuen que és la seva obra mestra. El disc va vendre, posem-hi xifres, més d'un milió de còpies, i destaquem la cançó de Loco, Media Verónica i Crímenes Perfectos, però la que estem escoltant de fons, Gemma, és La Flaca.
2: Por la espalda tan profundo no me duele.
1: La coneixes, no, aquesta, Gemma?
0: I tant. Sí, sí, és que a part l'he deixat una mica més d'estona perquè és que em sembla una cançó superxula,
1: sí.
0: I que anima, doncs, no és que sigui animada, no? Però és que dona
1: un bon rotllo. Sí, i tant. Sí. És maca, a més.
0: Sí, sí, és molt, molt xula, crec que mai passarà de moda, eh?
1: No, gens, i per això de les que hi havia me les he escoltat i dic, home, doncs vinga. Claríssim.
0: Aquesta, que és emblemàtica. Marc, doncs moltes gràcies, i amb aquesta cançó d'Andrés Calamaro, La Flaca, arribarem al punt de 57. Fins ara.
1: Fins ara.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa, edició matí.
2: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
5: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La reunió de la Comissió Bilateral ha estat Generalitat per encarrilar l'acord dels pressupostos entre Govern i Esquerra Republicana serà dimecres vinent a Madrid. És l'espai pactat entre l'executiu català i els republicans per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. La reunió es produirà després del Consell Nacional d'Esquerra Republicana, que hauria d'avalar dilluns a la tarda les condicions per tancar aquest acord de pressupostos. I el Consell General d'Aran i la Generalitat han acordat aquest divendres un nou sistema de finançament pel govern aranès que xifra en 47,2 milions d'euros i que comptaran 500.000 euros anuals per polítiques pròpies. El territori mostra la seva satisfacció per aquesta aprovació dins de l'ordre del dia de la Comissió Bilateral i el govern català. S'ha explicat que aquest era un compromís del president Illa des de l'inici de legislatura. Albert Dalmau era present i és el conseller de Presidència.
4: Avui, finalment, doncs el podem a complir amb aquest acord de finançament de 42,7 milions d'euros que finalment ha de servir per enfortir la cultura, la llengua, els serveis públics, les polítiques d'habitatge en el seu conjunt.
3: I ho acabem de saber, la Generalitat ha presentat una reclamació extrajudicial al govern d'Aragó en què sol·licita més de 790.000 euros vinculats a les antigues compravendes de les obres del monestir de Vilanova de Sixena entre 1983 i 1992 i les despeses de conservació i restauració d'aquestes obres mentre van estar exposades al Museu de Lleida i que van ser traslladades el 2017. Ho ha anunciat la vicepresidenta de l'executiu aragonès, que ha carregat contra el govern per aquesta petició. I el sector hoteler de Mollet del Vallès es prepara per viure un dels caps de setmana més intensos de l'any. Des d'aquest divendres i fins diumenge, al circuit de Barcelona-Catalunya, situat a la localitat de Montmeló, veïna, acull un nou gran premi de MotoGP i la competició de motociclisme de velocitat més important del món. Mollet presenta aquest cap de setmana una plena ocupació i les localitats properes també, com Barberà del Vallès, Sabadell, Ripollet o Granollers, ofereixen dues nits d'allotjament amb preus que van des dels 318 euros als 1.800, com us dèiem, per dues nits. I Unió de Pagesos i la Plataforma Catalana per la Recuperació de Béns Immobles per l'Església portaran al Vaticà el cas de la immatriculació de l'església de Sant Andreu de Maians del Bages després de 4 anys reclamant que el temple sigui retornat al poble. Les entitats acusen el bisbat de Vic de mantenir una estratègia dilatòria malgrat haver-se compromès a revisar les possibles irregularitats.
5: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
6: Va, som-hi tot seguit quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda. És a remenar entre els arxius de la comarca amb l'hemeroteca maresmenca que ens presenta en Jordi Pratsavall. Jordi, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Doncs mira, avui anem molt més enrere del que és habitual, en concret a un 15 de maig del 1981, quan a Canyamars es produïa la clausura del primer congrés de premsa comarcal que es duia a terme a la comarca del Maresme. Us explico. Amb l'assistència de 60 representacions de revistes comarcals i locals que debatien entorn a la problemàtica en 5 ponències, s'esdevenia aquest congrés. De fet, aprovaven després la creació d'una associació catalana de la premsa comarcal. El congrés a Canyamars va comptar amb la presència, en el darrer acte, del president de la Diputació, que llavors era Francesc Martí, el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Agustí Ferrer, el president de l'Associació de la Premsa de Barcelona, Josep Pernau, i el primer president de l'esmentada Associació Catalana de la Premsa Comarcal, Josep Masoliver, de la revista El 9-9 de Vic. De divendres a diumenge Diumenge, els congressistes van debatre temes sobre gestió, administració, distribució i publicitat, aspectes de la redacció i qüestions lingüístiques i els estatuts de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal. En el comunicat final del Congrés es va aprovar també, des de l'experiència d'un fort i immediat arrelament, deien, a la realitat de les comarques de la nació catalana, doncs es manifestava conscient, convençuda i beligerant de la necessitat de normalització de la llengua catalana com una part fonamental indispensable del procés de reconstrucció nacional. Així ho diu l'article. Més endavant es va demanar a definitiva derogació de la llei de premsa, així ho escrivien, l'ambigua subsistència de la qual és un permanent entrebanc per la vida quotidiana de les publicacions comarcals. Déu-n'hi-do la frase, Gemma, sí que cuidaven en català, però de fet aquest manifest el podríem dir ara mateix, també. O sigui, imagina't, amb el pas dels anys, la defensa del català i de la nostra llengua és un cas totalment vigent.
6: Doncs sí, tota la raó, Jordi. Moltes gràcies i fins ara.
7: Fins ara, gràcies.

0: El primer equip del Premià de Futbol ha aconseguit la permanència una jornada abans d'acabar la Lliga. L'equip ha fet una grandíssima segona volta, ha sumat 26 punts als 42 possibles. L'equip seguirà sent de primera catalana després d'una gran evolució i haver patit molt, sobretot, per adaptar-se a la nova categoria. En parlem amb el segon entrenador, en Manel Ruiz. Manel, benvingut a la ràdio.
1: Molt bona tarda.
0: Enhorabona, fita aconseguida i permanència al sac una jornada abans. Com esteu, primer de tot?
1: Bueno, molt contents. Al final era l'objectiu de la temporada. Hem pogut aconseguir-ho abans de terminar la Lliga i al final es tractava d'això, de disfrutar aquesta última jornada i encetar la temporada següent amb moltes més ganes.
0: A més, amb golejada inclosa, 4-0 al Banyoles, un duel, de fet, podríem dir, controlat de principi a fi, no?
1: Sí, es va notar que els jugadors, l'equip estava molt concentrat, sabíem el que en jugàvem, sabíem que a casa no podíem fallar i així ho va demostrar l'equip durant aquesta versió que és molt bona i que hem vist sobretot durant tota la segona volta.
0: Sembla també, com bé comentes, un bon exemple de com ha anat aquesta segona volta. Heu aconseguit sumar 26 punts, mentre que la primera volta només en van ser 13 en aquell moment. Què heu fet per aconseguir-ho?
1: Bueno, jo crec que és un canvi mental, sobretot. La qualitat dels jugadors la tenien. Jo crec que al final arribes a una categoria nova i és complicat adaptar-se al ritme, també mentalment, no? Saber que has de competir una miqueta més, que no sentir-te inferior. Al final competeixes contra equips com Palamós, Figueres, que són històrics, que han estat en categories molt més altes, i potser això et fa sentir una miqueta més inferior. Però a la que vas evolucionant i et veus en els partits, doncs veus que no és així, que tens qualitat suficient per poder competir a qualsevol.
0: I també hem de dir que salvació al sac. Ara com afronteu l'últim partit?
1: Bueno, com tota la Lliga, al final, encara que matemàticament estiguem salvats, doncs hem de guanyar. L'objectiu és quedar el més a dalt possible i anirem a la Tossa doncs, amb aquesta mentalitat, no? d'acabar molt bé la temporada i si pot ser, amb una victòria.
0: Quin balanç feu de tot l'any plegat? Ho heu patit molt des del cos tècnic?
1: Sí, realment, sobretot la primera volta va ser complicada, però teníem confiança. Al final sempre parlàvem entre nosaltres i amb la direcció esportiva i estàvem convençuts de que es podia donar la volta i agraïm la confiança del club que al final doncs, ens ha permès això, no? Donar la volta a la situació i aconseguir l'objectiu.
0: Volem saber també com està l'equip. Us ha unit més i heu fet més pinya o hi ha hagut moments de tot?
1: Bueno, sí, al final és una temporada molt llarga. Al final, doncs, òbviament, quan les coses no van bé hi ha moments pitjors i millors, però jo crec que l'equip està molt unit des de sempre, des de fa temporades. És un grup molt, molt maco, la veritat, que hi ha un molt bon ambient i això es nota, que quan hi ha dificultats doncs, es pugui treure endavant.
0: Aquesta permanència hem de dir que permet l'equip seguir a primera catalana després d'un ascens somiat l'any passat. Esteu contents?
1: Molt contents. Al final era el nostre objectiu. Sabíem que a nivell de pressupost doncs, no podíem competir amb la resta d'equips, però sí que amb la il·lusió i les ganes i la qualitat de jugadors que tenim, que són de la casa, la majoria són del poble i això també es nota, no? A l'hora de veure el compromís que tenen, que és el 200% i al final doncs, contentíssims. No esperava l'ascens l'any passat, el vam aconseguir. Aquest any l'objectiu era mantenir, sí que era complicat i l'hem aconseguit, o sigui que contentíssim.
0: I això us assegura la continuïtat al curs vinent?
1: Bueno, la veritat és que no hem tingut temps tampoc de parlar del curs vinent. Estàvem molt, molt centrats en aquesta temporada i volíem assolir l'objectiu abans de parlar, però durant aquestes setmanes doncs, suposo que parlarem i crec que serà fàcil al final arribar a un acord perquè tenim entendiment, hi ha bona relació a la direcció esportiva, i crec que la feina ha estat molt bona i al final, doncs, quan les dues parts es volen entendre, segur que ens entenem.
0: En aquest sentit, voleu renovar?
1: Sí, jo crec que al final jo crec que és la nostra intenció, si la del club també és la mateixa intenció, doncs segur que arribem a un acord i es podrà bueno, continuar, que al final és un projecte, portem molts, molts anys, estem contents a la casa i ens agradaria continuar de totes.
0: Molt bé, doncs Manel Ruiz, moltes gràcies pel teu temps i que tinguis un bon dia. Gràcies.
1: Igualment, merci.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González. Endavant, Martí.
1: Doncs sí, com tu bé has explicat, comencem amb la secció de la Mireia i, com no, donant-li la benvinguda. Així que bona tarda, Mireia.
2: Bona tarda, com esteu?
1: Molt bé, aquí amb ganes que ens expliquis, per aquells que no tenim cap activitat encara per fer aquest cap de setmana, algunes propostes per anar-nos-les apuntant a l'agenda. Comencem per les estrenes al cinema. Quina és la primera proposta que ens portes?
2: Doncs en primer lloc parlarem de Jugada Maestra, que és un drama britànic que ha arribat aquest divendres. Es tracta d'una pel·lícula protagonitzada per Glenn Powell, Margaret Qualley i Ed Harris, i ens parlen d'un personatge que es diu Becker, que és el potencial hereu d'una fortuna milionària, però té un petit problema. És el vuitè en la línia de successió. La solució sembla senzilla: matar a tots els que té davant perquè només quedi ell.
1: És a dir, una mica amb una intriga que amaga aquesta història. Com la definiries tu, aquesta pel·lícula?
2: Sí, d'entrada xoca una miqueta l'argument, perquè clar, no deixa de tenir una mica d'humor negre, podríem dir, però està catalogat com a drama, suposo doncs que farà una mica de reflexió i suposadament també hi haurà molta intriga per aquí mig.
1: Vinga, doncs li donarem una oportunitat a veure què tal ens sembla. I aquesta és la primera de les propostes, però ens en portes una altra, per qui no li hagi convençut aquesta primera o per qui vulgui afegir-ne una altra a la seva agenda, i és la anomenada Hugo 24. De què tracta aquesta?
2: Aquest és un drama social espanyol que està protagonitzat per Aaron Piper, Marta Itura i Greta Fernández. Ens parlen de l'Hugo, que té 23 anys i no ha madurat. Quan està a punt de fer-ne 24, s'enfronta a la vida adulta. No té feina, la seva mare és a presó i la nòvia se'n va, però té una entrevista de feina en una immobiliària.
1: D'acord, i en sabem algun detall més o queda així a l'aire la intriga d'aquesta pel·lícula?
2: De fet, és un drama social, és a dir, hi ha una reflexió en el que és doncs la joventut en aquests dies, la dificultat per accedir a la feina, a una vivenda, és a dir, és una mica una reflexió del dia a dia d'una persona jove.
1: Doncs mira, aquesta me l'apunto perquè jo 24 no, ja en tinc un parell més, en tinc 26, però trobo interessant totes les pel·lícules que tinguin així una crítica social i més doncs aquesta que em toca més de prop, doncs l'haurem d'anar a veure. Tu, de moment, d'aquestes dues, amb quina et quedaries, Mireia?
2: A mi em tira més la primera, és a dir, que aquest puntet de humor negre, drama, doncs em tira més que la segona.
1: Doncs som-hi, ens quedem amb la primera, però també tenim l'altra opció.
2: La segona, i tant.
1: Anem ara amb la subsecció de pel·lícules en streaming. I la primera de totes, que la tinc aquí davant, és una molt famosa, Mireia, que crec que se n'ha endut, si no m'equivoco, molts premis aquest any. Parlem de Marty Supreme.
2: Sí, en aquest cas ha arribat a Amazon Prime Video, de fa pocs dies la tenim. És una pel·lícula, com deies, que ha tingut molt bona acollida a la temporada de premis. De moment, doncs, recordem que va aconseguir 9 nominacions als Oscars. I bé, és un drama biogràfic nord-americà que està dirigit per Josh Safdie i protagonitzat per Timothée Chalamet, que també va rebre una nominació a millor actor. En aquesta ocasió, l'actor interpreta a Martin Masma, un home, un jove, podríem dir, de condició humil, que es vol convertir en campió de ping-pong. La pel·lícula repassa els seus inicis quan no ho tenia gaire fàcil a Manhattan i fins que va aconseguir un munt de títols. Aquesta part no surt, però sí que surt als seus començaments.
1: És a dir, és una mica la història d'un campió de ping-pong, però amb una vida un punt rocambolesca, no et diria?
2: Molt. Sí, l'he pogut veure jo aquesta setmana i és molt surrealista perquè saps que és un cas real i és una vida real, però realment el que va haver de fer aquest noi per poder triomfar en aquest esport, doncs podríem dir que, déu-n'hi-do, com ho va tenir de complicat, eh?
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I la veritat és que és una d'aquelles pel·lis que tenia jo apuntades, no la vaig poder anar a veure al cinema, però mira, si ara tenim aquesta oportunitat, crec que no tinc excusa. Mireia, crec que he dit al principi, no sé si ara et poso en un compromís, però pot ser que no haguessin guanyat cap Òscar? O sigui, van tenir 8 nominacions, però es van dur algun premi? Perquè ho estic buscant... Cap, zero patatero.
2: Cap. O sigui, va rebre les 8 nominacions i no en va aconseguir cap, però bé, tampoc els premis ja se sap molt bé, no?, que entren moltes coses i a vegades no és fàcil, però és una pel·lícula molt entretinguda. El personatge és un personatge d'aquests que t'acaben impactant del Tours de Força i l'actor està impressionant. O sigui, que és una pel·lícula recomanable, tot i que no va tenir sort a la nit dels Oscars.
1: I que ja només pel fet d'arribar a tenir 8 nominacions, ja, vull dir, encara que no s'enduguessin la cirereta, ja diu molt de la pel·lícula. Mira, veig que l'actor que tu has comentat, Timothée Chalamet, va ser guanyador al millor actor principal, però dels Globus d'Or, però els Oscars no se'l va poder endur. Bé, li donarem també una oportunitat i com has dit, com és una trama molt entretinguda, doncs crec que és una gran opció per veure aquest cap de setmana també. Anem a la quarta opció, Mireia, què et sembla?
2: Sí, tant que sí. Es tracta de El destino de Maya. És una pel·lícula que podem veure a Filmin i Movistar Plus. És un drama finlandès, escrit i dirigit per Tina Limi i basat en la novel·la d'Anna Blomsky. La jove Maya, de 17 anys, es casa contra la seva voluntat amb el pescador Hane. La seva vida a l'illa de Stonesberry és complicada. Com a dona d'un pescador, ha de fer front a les llargues absències del marit i fer-se càrrec sola de la seva família.
1: Carai, és a dir, pobre, si es casen contra la seva voluntat i, a més, en una vida tan dura com és la de la pesca, que, bueno, jo no he tingut l'oportunitat ni conec a ningú que s'hi dediqui, però tinc entès que és durillo aquest món.
2: Sí, a més, són pescadors que viuen a alta mar, és a dir, passen molt de temps fora de casa, per tant, encara més dur.
1: Tu t'hi veuries, Mireia, treballant de la pesca, o millor ho deixem per als altres?
2: És que jo me marejo.
1: Mira, em passa el mateix.
2: Sí.
1: Just vam preguntar aquí l'Ona Maresma l'altre dia si als oients els agradaria anar amb creuer, i vam dir, tant jo com la Gemma, que no, perquè ens marejaríem. Així que,
2: sí, ho passaria fatal.
1: Esperem que no ens obliguin a caçar llavors ningú amb cap persona que es dediqui a la pesca, que ho passaríem malament, tot i que està clar que els que ho fan, doncs tots els respectes, perquè és una gran feina. Perfecte, doncs Mireia, anem a la cinquena i última proposta, que aquesta és la de Depredador Dominante, i la podem veure a la plataforma de Netflix, si no m'equivoco.
2: Sí, també és una pel·lícula nova d'aquestes setmanes. És una pel·lícula d'acció nord-americana que està protagonitzada per Charlize Theron, Taron Egerton i Eric Bana, una dona en dol s'endinsa a la natura d'Austràlia per posar-se a prova i allà queda atrapada en el joc mortal d'un assassí que la considera la seva presonera. És una història d'acció amb Charlize Theron i aquests dos actors també, que tots tres són molt bons, per passar l'estona i distreure's.
1: Però no és basada en cap fet real, oi?
2: No, en aquest cas no. Aquest cas no. No.
1: Com que Netflix està molt de moda, aquests documentals rocambolescos sobre assassins i trames així, clar, ja dona peu a dubte. A vegades, com diem, la realitat supera la ficció, no?
2: Sí, totalment cert, això és veritat, sí. Aquesta no, aquesta és una història inventada de ficció.
1: Molt bé. Doncs, Mireia, ens has donat les 5 opcions. Ara et faré la pregunta que et faig cada setmana, que sé que a vegades costa una mica, però d'aquestes 5 opcions, amb quina et quedes, tu?
2: Jo em quedo un Martin Suprim, el que passa que ja l'he vist i ja m'ha agradat moltíssim. I si n'hagués de triar una altra, potser El destino de Maya.
1: Molt bé, doncs Martí Suprim, la guanyadora, que sobre si la tries tot i havent-la vist, doncs bona senyals que, com ens has dit, val la pena, i la medalla de plata se l'emporta Destino de Malla. Va, jo et diria Marty Supreme també la medalla d'or, i després sí, poder jo li donaria la medalla de plata de Predador Dominante, que aquestes pel·lis, ja ho hem comentat algun cop, em criden bastant l'atenció.
2: Sí, estan bé, també és una bona opció.
1: Doncs, Mireia, moltes gràcies, com cada divendres, per portar-nos aquí el repàs aquest cinematogràfic, i ens escoltem la setmana que ve amb més propostes.
2: Perfecte, fins aviat.
1: Fins ara.
0: Doncs després de conèixer quines són les estrenes més destacades que arriben als cinemes i també a les plataformes en streaming, anem a recordar la pregunta del dia. Martí, què estàvem preguntant avui?
1: Doncs Gemma, la pregunta que fèiem avui als nostres oients de l'Ona Maresma era si us agradava la màgia, els trucs de màgia. I mira, et diria que és dels primers cops que hi ha unanimitat amb les respostes, ja que un 100% dels nostres oients ens han dit que sí, que els agrada la màgia. Així que, bueno, en aquest cas queda clar l'opinió de la gent. No sé tu, Gemma, si t'agrada o no, o ets d'aquests que els refunfunyen una mica amb la màgia.
0: Sí, no, la màgia sempre està xula, està guai, i a mi sí que m'agrada. Tu t'agrada, Martí, la màgia o no?
1: Sí. Jo des de petitet, bueno, jo crec que no hi ha infant que no quedi bocabadat amb la màgia. Després, ja et dic, un cop et fas més gran, poder hi ha qui li costa més, però jo crec que la gran majoria de gent és una cosa que li agrada molt. I, de fet, et diré una cosa. Tenim per l'octubre amb els pares, que va ser el regal de Nadal, per anar a veure el Mago Pop, que tothom en parla superbé, i la veritat és que bueno, a veure què tal.
0: Molt bé. Martí, saps quin és el gos preferit dels mags?
1: El gos?
0: Sí, el gos.
1: Uf. És jo que ara veig a venir que em faràs un acudit.
0: Quin és, Marc?
3: El Mago Gordito.
0: No. No, és l'Abra Cadabra d'Or.
3: Hosti, que dolent.
4: Que dolent.
0: Que en sabeu algú amb vosaltres?
1: D'acudit genèric o relacionat amb la màgia?
0: Mira, ja que estem, per què no t'expliques un acudit, Martí, que tu que ets així tan divertit i
1: no,
0: tan...
1: No, al contrari, jo acudits no em fan gens de gràcia, et diria. Veus, soc d'aquests que sento el vagón.
0: Però te'n saps algun o no?
1: És que no et sé dir. A veure,
0: el Marc
1: i el Javi, que els he escoltat per aquí, poder en
0: saber. El Javi. Què, esteu inspirats o no avui? No en sabeu.
4: No, estem inspirats.
3: Jo no.
4: Ostres, que jo també, jo no soc de xistes ni acudits, jo soc més de monòlegs, d'escoltar-me la vida d'una persona que ens expliqui, i que llavors aquí sí que a mi em fa més gràcia que no un acudit. Els acudits, no sé, jo tenia en el col·le fa molts de temps un llibre d'aquests d'acudits,
0: sí,
4: que llavors sí que els explicava i la gent es partia el cul, però ara mateix no recordo cap, sincerament.
0: Clar. No, a veure, hi ha gent que sempre fins i tot se'ls inventa, no? Martre Serres, tu què? Tu tens més sentit de l'humor o què?
3: Jo crec que tinc sentit de l'humor, però mai ha sigut el meu punt fort explicar acudits, la veritat. Mira que m'encanten a mi i em fa molta gràcia quan els explica algú que en sap molt, però no se'm queden, no sóc capaç d'explicar-los bé ni en català
0: és
3: ni en castellà.
0: Tu, Marc, tens un humor irònic, saps?
3: És veritat, sí, és així,
0: no és
3: així.
0: No és un humor tan absurd. Crec que en Martí i jo tenim un humor més absurd, no sé, en Javi crec que tampoc, o sigui, humor absurd a tu no t'agrada, Javi, tampoc?
4: És que depèn, és que jo no categoritzo si una cosa em fa gràcia o no per tipus, és a dir, si em fa gràcia, em fa gràcia, és indiferent si és absurd, si és sarcàstic, si... No sé, no... Si em fa gràcia, em fa gràcia i ja està.
0: I la màgia,
4: no,
0: què?
5: Hi ha espectacle, companys, que ja es basen precisament en acudits aquests de l'absurd, i precisament això és el que et fa gràcia. O sigui, quan més tonto sigui l'acudit, més es contagia. No sé si us ha passat, que a vegades un comença a riure per una cosa molt absurda i al final acaba tota la platea rient, Vull dir que això també és el truc de poder saber explicar acudits.
4: Com els memes, no? També, a vegades.
5: També.
4: Els memes o memes també són així, moltes vegades. I a mi em fa gràcia alguns memes, o sigui que...
1: A veure, companys, quin diríeu que és el vostre humorista preferit, vosaltres, ara que parlem d'això?
4: Jo diria Bill Burr. És un americà que fa monòlegs molt divertits, pel meu gust, i també molt polèmics, per tant em fa més gràcia encara.
5: Jo tiro directament cap a l'Eugenio, un mític. Home. Precisament que feia riure bàsicament, no per lo que explicava, que també podríem posar-ho dins els acudits aquests que no poden fer gaire gràcia, però la manera amb el qual ho explicava, no?
0: El meu humorista favorit és en Martí.
1: No sé treballar a l'Ona Maresma si prendre-m'ho bé ser un humorista, però
0: no, però o sigui, més enllà de la feina, quan et passen coses i les expliques, és inevitable no riure, perquè quan ja comences, la història ja apunta maneres, no? La manera de parlar i la manera d'expressar-te. Jo crec que Martí, mira, si tens alguna crisi d'identitat o tens alguna crisi existencial de que no saps què fer amb la teva vida, jo et proposo que et facis humorista.
1: Bueno, jo quan era més petit vaig escriure un parell de monòlegs, de fet, ara que ho dius. Però
4: oh, sí?
1: Se m'ha passat ja... Sí, bueno, així com a per mi mateix, que ara, just l'altre dia ho pensava, no sé on els dec tenir, aquests se'm deuen haver perdut amb l'ordinador vell o alguna cosa, però em faria gràcia tornar-los. Però jo tenia molt de referent, no sé si sabeu qui és que és un humorista bastant criticat, però l'Ignatius Ferrai, sabeu qui és?
3: No.
0: Ni idea.
5: No.
1: Bueno. Bueno, doncs res. Següent
4: proposo aquí davant de tots que en Martí es gravi una càpsula de 5 a 10 minuts amb el monòleg i el llancem en directe a l'Ona Maresma. I, a veure si, i després comentem si ha fet gràcia o no.
1: Uf, ara plan, fots amb un compromís aquí.
4: Bueno, i ets la proposta, et pots dir que no, et pots negar.
1: No, va, li dono una volta.
0: És que en Martí no sap dir que no, Javi.
1: Exacte.
4: Sí, bueno, millor, Martí... per això, vinga, li proposem coses a veure si les fa i vinga, va. I...
1: Exacte.
0: Aquest és el problema, és el punt feble d'en Martí Capçada, sí, que li costa sí. molt dir que no.
1: Jo i del meu pare, eh? O sigui, inclús...
3: El pare ha rebut, ara.
0: És genètic.
1: Sí, és genètic, això. Però no us passa a vosaltres que a vegades és com que... costa dir que no. O sigui,
0: en comptes
1: no
0: d'heretar els ulls o el cabell, la Constitució, has heretat el no poder dir que no.
1: Home, però per sort no he heretat el cabell, que tu l'has conegut el meu pare. No. I en té quatre mal comptats.
0: Ja, és veritat. No, això és veritat, Martí, perquè el teu tupé és insuperable. O sigui, crec que cap persona d'aquí de l'Ona Maresma té el tupé que té en Martí.
1: Bueno, un honor.
0: Un honor, eh? Companys, bé, en qualsevol cas, nosaltres, aquesta és la pregunta del dia, si us agrada la màgia, sí o no, podeu respondre a les nostres xarxes socials. Fins ara, companys, gràcies.
3: Fins ara.
4: Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar en un rato. Me dijo el chuki mío que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
9: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: D'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
10: La primavera al restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
11: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
12: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
11: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
12: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
13: Ràdio Tordera.

0: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma, Jordi Petzavalls, què ens proposes avui?
1: Sí, Gemma, doncs us proposo que m'acompanyeu fins a la capital de la comarca, fins a Mataró, perquè ja ve sent una tradició, que Sala Cabanyes, per fires, és a dir, per aquestes dates, ens presenti un espectacle musical. Doncs bé, us volem presentar el d'aquesta temporada. Es tracta de Peter Pan i Wendy, i en volem parlar amb un dels seus directors, que és en Claudi Lahoz, que tenim al telèfon. Claudi, molt bona tarda, benvingut a l'Ona Maresma.
2: Bona tarda, moltes gràcies.
1: Gràcies, com sempre, per treure un raconet entre assajos i preparar-ho tot per l'estrena d'aquest musical que ja és a punt d'arribar, oi?
2: Sí, demà mateix estem molt nerviosos, molt contents i amb moltes ganes.
1: Doncs ara parlarem de la gran magnitud d'aquest espectacle, perquè podríem dir música en directe, més de 100 persones participant dalt de l'escenari, unes dates amb la qual, vaja, no ens podrem perdre aquesta producció, però comencem pel principi. Parla'ns una mica de Peter Pan i Wendy, que molts ho relacionem amb la mítica història de Peter Pan. No sé si té molt a veure o és una adaptació.
2: Sí, nosaltres estem basats en la història bàsica. De fet, el grup de direcció són gent de l'època de la pel·lícula de Hook, no sé si us sonarà, de Robin Williams. És una de les nostres inspiracions, entre altres, i el que hem volgut fer és servir una petita revisió, no? Una mirada una mica més moderna, i hem volgut fer algunes adaptacions, sobretot en termes potser de gènere o de una mica més de respecte, però en general la història és la que coneixem tots i el que busquem és que, sobretot els petits de la casa, puguin viure aquesta màgia que ens va portar a nosaltres de petits aquesta història, que ens va fer tornar a creure una mica en la imaginació i en les fades, no?
1: Mm-hmm. De fet, és una cosa que suposo que voleu reivindicar amb la proposta d'aquest musical, però anant també a l'inici, Claudi, m'agradaria preguntar-te com comença tot plegat, perquè si no m'equivoco sou 5 persones que us heu posat al capdavant d'aquest projecte com a directors. Com se us fa la proposta o com proposeu vosaltres a Sala Cabanyes encarregar-vos del musical d'aquestes fires 2026?
2: Doncs va ser una mica un conjunt de casualitats. Jo tinc la sort i el privilegi de que aquestes noies, aquestes 4 noies amb les que tinc el plaer de treballar, que són gent de la sala i són un grup d'amigues, em van conèixer fa un parell d'anys, que és quan jo he començat a la sala, i em van convidar a participar amb elles en aquesta direcció, que ha estat un plaer i una oportunitat d'aprenentatge increïble. I elles ja tenien la intenció de poder presentar alguna cosa. Al final, a la Sala Cabanyes hi ha una tradició, no?, de generacions que hereden aquestes direccions i van provant a muntar coses noves. I quan vam tenir aquesta idea i se'ns va presentar l'ocasió d'avançar un any, perquè nosaltres ho anàvem a presentar el següent, i de poder-ho presentar aquest, vam tirar endavant, vam triar aquest musical i doncs una mica sobre la marxa hem anat fent, perquè al final som tots nous en aquest món, però alhora portem molts anys veient com ho fa la sala i tenim la sort i el privilegi de treballar en un espai amb molta gent, amb molta experiència, amb molts anys de tradició i que és una gozada, la veritat.
1: Clar, normalment els musicals de Sala Cabanyes ja són així, espectaculars, m'atreviria a dir, amb totes les lletres de la paraula, perquè hi participa molta gent i sempre us supereu un any rere l'altre. Però clar, estem parlant, jo ho deia, més de 100 persones dalt de l'escenari, més tota la gent que coordineu i que organitzeu i que de ben segur estarà per entre bambalines de la sala gran de la Sala Cabanyes. Com es coordina tot plegat? Perquè entenc que, clar, la vostra feina ha estat feixuga, si més no, Claudi.
2: Doncs és molt curiós perquè jo tinc la sort de provar-ho per primera vegada. Jo de fet participo generalment com a actor a les obres de la Sala Cabanyes i és una experiència totalment diferent i veus realment el que tu comentes, no? Sí que és cert que hi ha doncs gairebé un centenar de persones en escena, fins i tot hi ha més de 50, crec, participant i cantant i fent un treball magnífic, però quan veus la feinada que hi ha darrere és quan realment t'adones de l'estructura que sosté la Sala Cabanyes, no? Tenim un grup de gent treballant amb escenografia, amb talons, amb els mecanismes de vols i de funcionaments de telar. Tenim moltíssima gent ajudant-nos des de darrere amb vestuari, amb maquillatge, amb perruqueria, i això és un privilegi que jo ho he viscut com a actor i és molt rar de viure en el teatre amateur, però és que, a més, des de fora queda tan espectacular que és un plaer de veure.
1: Clar, i ara permeta'm que et faci una pregunta perquè em moro de curiositat i tu em expliques el que vulguis o fins i tot em pots dir, mira Jordi, aquesta pregunta no, eh? Però clar, pensant en aquest musical, estic pensant en gent que vola, en fades, entenc que hi ha un apartat de màgia també, avui que n'estem parlant precisament a l'Ona Maresma, i que hi ha efectes que en el teatre són complicats. No sé si és molt difícil arribar a aconseguir aquest efecte, per exemple, de volar, si és el que passa, explica'm fins on puguis o fins on vulguis, eh? Claudi, però veurem gent volar, per exemple, dalt de l'escenari?
2: Sí, home, jo crec que hi ha certes coses i certs detalls que sempre són divertits de descobrir en el moment, però un quan veu Peter Pan, com a mínim s'espera poder veure-hi màgia i veure una persona volant, i nosaltres hem tingut la sort i el treball de poder-ho aconseguir, així que esperem que com a mínim podem gaudir d'aquesta sorpresa ja esperada, però a més sí que hem volgut treballar, com tu comentes, aquesta màgia i aquest punt més fort per nosaltres d'aquesta adaptació de Peter Pan, que és la imaginació pura i dura dels nens i dels infants i de les peus rebels, que són els nostres niños perdidos de tota la vida. I hem afegit alguns punts de màgia i hem afegit algunes sorpreses que prefereixo no explicar perquè la gent les pugui viure en primícia, però sí que veureu una mica més de màgia, que potser en parlàveu abans de si ens agrada la màgia o no, doncs una miqueta de màgia sí que hem volgut afegir, i creiem que serà un punt més per gaudir d'aquesta obra, que és una mica diferent al que potser s'ha fet aquests últims anys, que eren potser espectacles de més gran format, amb grans escenes i grans moments musicals, i aquest serà una mica més, jo crec, íntim i una mica més personal en alguns sentits, però a canvi tenim potser aquestes coses més curioses i més pensades per un musical familiar, que jo crec que serà molt atractives.
1: De totes maneres, tu mateix ho deies ara mateix, eh? Musical familiar, que la gent no es confongui i que pensi que aquest musical és un musical per als més menuts de casa, que també, òbviament, el disfrutaran. Però això de fer-nos néixer de nou el nen que portem a dins, Claudi, i fer-nos gaudir d'una proposta que de ben segur vols recordarem perquè o l'hem vist en vídeo o perquè l'hem llegida, sens dubte també és un musical per adults, eh?
2: Jo crec que no només és un musical pensat de cara a que les famílies amb els nens es puguin gaudir, sinó que fins i tot hem fet un treball que és molt interessant per a les persones adultes, i estic totalment d'acord. És a dir, ja no només per totes les nostres generacions que van gaudir d'aquesta història de petits i que tornar-la a veure a l'escenari és molt bonica, sinó que hi ha coses que estan pensades exclusivament gairebé pels adults. És a dir, hi ha una revisió social i cultural de la pròpia història que els nens la gaudiran normal, però que els adults la podran també gaudir en aquest sentit. Hi ha tot un apartat, tenim un pirata i un Garfi i una sèrie d'escenes més d'adults que són molt boniques i són molt maques i són potser més per la gent més gran. Vull dir que realment és un musical de format, com tu deies, familiar per tots els públics.
1: I una de les coses que ens sol passar és que quan el que volem és comprar entrades, ens aixequem a última hora i resulta que després no en queden. Per tant, la recomanació seria que comenceu ja a comprar les entrades, perquè, com deies, Claudi, aquest dissabte estreneu, veritat, a les 7 de la tarda.
2: Aquest mateix dissabte estrenem, estem, jo crec que prop de les, potser més de 1.000 entrades vengudes, i el primer dia aquesta estrena ja la tenim pràcticament plena, així que és una molt bona recomanació, la veritat.
1: I molt bona notícia, però perquè després venen, si no m'equivoco, 11 representacions més que s'allarguen fins al 7 de juny, és així?
2: Efectivament, fins passades les fires de Mataró, i amb una mica de sort, si tot va bé, intentarem reposar en un futur també al setembre.
1: Claudi, som ara mateix les 4:40. Esteu a menys de 24 hores d'assajar. La pregunta és obligatòria. Com van els nervis? Com està la companyia? Com us sentiu vosaltres en aquests moments? No sé si avui els heu donat descans o fareu un assaig general, però com esteu ara mateix a nivell de nervis?
2: Doncs avui és un dia de descans quasi obligatori. No sé si ja és tradició a la sala, però com a mínim sempre que jo he participat aquest dia anterior a l'estrena és un dia de reflexió, de descans, de prendre energia i d'encendre's per l'endemà, però sí que és veritat que hi ha nervis, per suposat. Jo crec que sobretot tenint en compte que tenim una responsabilitat molt gran en gent jove, perquè tenim uns personatges principals que són jovenets i que ho estan fent fantàstic, estan fent una feina magnífica, hi ha uns nervis per part de... Jo crec que potser més per part nostra, de l'equip de direcció, perquè ho puguin gaudir i la gent ho pugui gaudir, però bueno, tots estem una mica amb aquesta expectació.
1: Recordar-vos que les entrades, corregeix-me si no ho dic bé, Claudi, estem parlant de, com sempre, salacabanyes.cat per poder-les comprar.
2: Efectivament.
1: I un musical per veure amb tota la família, el que dèiem. No ho hem dit, però vaja, ja és una tradició també dels musicals que feu a Salacabanyes, música en directe, que això també té molt de mèrit, eh?
2: Sí, tenim un equip de músics en directe dirigit per una directora nostra de múltiples obres i anys, que és la Georgina, que segur que la coneixereu de diverses coses de Mataró, com a directora dels Gospel Songs o similar, i és espectacular l'espectacle que munten. Tenim tècnics que han fet una feina magnífica

0: respecte, que aquí no es pot tallar i tornar a començar, eh? Per tant, escolta, tot això té una part molt, molt afegida. Felicitar-vos ja per la feina ben feta, Claudi, i òbviament comprarem entrades per venir a veure, ja ho sabeu, a partir d'aquest dissabte a la Sala Cabanyes, Peter Pan i Wendy al musical. Gràcies, Claudi, per ser amb nosaltres avui.
1: Gràcies a vosaltres, us hi esperem.
2: I avui seguim amb tu, Jordi, per sumar una nova proposta a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana.
0: Dins el cicle Escena 9 al Teatre de Palafolls, aquesta setmana tenim nova proposta, en aquest cas musical, però ben especial. Es tracta de En el Azul, un espectacle que ens venen a presentar la companyia Tenderete, i amb nosaltres tenim la palafollenca Alba Cabrera. Alba, molt bona tarda, benvinguda.
3: Hola, bona, Jordi.
0: Et tenim aquí amb nosaltres perquè tu formes part precisament d'aquest espectacle En el Azul, i entenc que també de la companyia Tenderete, que ens visita, doncs, com dèiem, dissabte al teatre del nostre municipi.
3: Sí, sí, exacte.
0: Mm-hmm. Explica'ns una miqueta, en què consisteix aquest espectacle d'En el Azul?
3: Doncs En el Azul és un concert, el que passa que és un concert una mica especial perquè té una història que va narrant a través de les cançons, explica la història de dos personatges que van vivint diverses històries.
0: Mm-hmm.
3: I llavors amb aquesta història el que fan és expliquen és una mica crític amb les problemàtiques socials, amb la immigració, amb el sentiment de pertinença a un lloc, a la justícia social, vaja.
0: Mm-hmm.
3: I el concert és de una barreja de flamenc, jazz i música cubana.
0: Mm-hmm. Ara ens endinsarem més en aquesta proposta, Alba, però ens sorprèn que no sigui una cançó rere una altra, el que estem acostumats, per exemple, a molts concerts que hem tingut aquí al nostre municipi. En aquest cas, vosaltres hi poseu un valor afegit, que en aquest cas crec que et correspon molt a tu, perquè tu ets l'actriu narradora, el fil conductor, no?, dels diferents
3: sí.
0: temes que veurem dalt de l'escenari. Per tant, com dèiem, un valor afegit que fa que l'espectacle sigui encara més rodó.
3: Sí. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Una bona iniciativa, sens dubte. Ens parlaves una miqueta dels temes que escoltarem. Escoltarem una miqueta de tot, no? Flamenc, en aquest cas també influenciats molts per música cubana, per exemple. Com es descriu tot això?
3: Bé, és que el compositor, que és en Plàcido Muñoz, que també és el percussionista, ell es va formar a Cuba i va endinsar-se molt en l'aspecte percutiu i en la música cubana. I ell és d'Andalusia, llavors també té la gran inspiració del flamenc, els seus inicis són flamenc pur, diguem. I llavors fa una barreja de tot, perquè després sí que va entrar al món del jazz. I llavors és una barreja de tot amb una cantant impressionant, a mi m'encanta, l'Alba Bioque. Si no l'heu sentit mai, és una oportunitat fantàstica, perquè és excepcional. I també té una mica aire al bolero. És un concert que no és un concert de festa major, és un concert íntim, que és un viatge més pensat per un viatge emocional on escoltar bona música, escoltar una història, escoltar les lletres també, que potser és algo que no estem tan acostumats ara ja.
0: Mm-hmm.
3: I això.
0: Mm-hmm. Ens parlaves de l'Alba Bioque, que és la cantant, però òbviament
3: sí.
0: també hi ha instruments en directe, tenim percussió, tenim contrabaix, tenim trompeta, tenim guitarra, tenim piano i òbviament també tenim a tu.
3: Sí, aquí he de rectificar una cosa perquè hi ha el format en sextet, que és el que vam presentar a Radio 3,
0: sí?
3: però a Palafolls venim amb el format quartet, que
0: Val.
3: És el contrabaix, piano, veu i percussió, i jo.
0: Val, perfecte. T'anava a destacar també el teu paper, que et veurem sempre dalt de l'escenari o et veurem anar entrant i sortint explicant-nos aquestes històries, Alba?
3: No, sempre a l'escenari. A més, també faig els coros.
0: Ah, molt bé. Per tant,
3: sí.
0: una miqueta tot complet, com dèiem,
3: en
0: aquest cas. Important també destacar precisament aquesta història i el que deia Alba, jo a la presentació deia tenim orgull de dir que l'Alba és palafollenca, que la veurem dalt
3: sí.
0: de l'escenari. Alba, com ha anat aquesta
3: sí.
0: història?
3: I em fa molta il·lusió parlar amb tu perquè t'he sentit tota la meva vida.
0: Ah, doncs mira, moltes, moltes gràcies. I la veritat és que també hem compartit bones experiències. T'anava a preguntar, Alba, perquè t'hem perdut una miqueta la pista, però com arribes tu a formar part de la companyia Tenderete?
3: Doncs bàsicament perquè jo em centro en l'actuació, a la meva vida professional. Però m'encanta la música, estudio viola, i vaig coincidir amb ells, i ells estaven ja plantejant, havien escrit un conte arrel de les cançons, que lligava una mica i volien fer... Com estan començant a plantejar de fer, com fer un concert íntim que vagi més enllà de les cançons, que s'entengui la història, a part de... Les cançons van de la història, però si no s'explica quedava com una mica de

0: textualitzat. I així va sortir, ens coneixíem i m'ho vam proposar i jo encantada.
1: Mm-hmm. Però és el primer espectacle, Nil Azul, o ja porteu una trajectòria llarga, Alba?
0: Jo amb ells és el primer espectacle. Ells van fer un disc abans amb el que es diu La Fuente del Covarrón.
1: Mm-hmm.
0: I de fet Tenderete ja és una, com una represa de contacte, perquè fa 10 anys ja van fer un concert i van estar fent gira un molt de temps i tal, després van fer un peron i després es retroben ara i decideixen continuar el projecte.
1: Mm-hmm. En el display, diguéssim, o a la informació que tenim de l'escena nou, es parla de que presenteu aquest nou espectacle en Azul, però no sé si ja l'heu pogut fer rodar o serà una estrena aquí per la Folls, Alba.
0: No, el vam estrenar al Tradicionarios de Barcelona. Després mm-hmm. vam estar a Madrid, a la sala Galileo Galilei, i després el vam presentar al concert de Radio 3 de TV1, diria.
1: Mm-hmm.
0: I que està al YouTube, que està gravat també.
1: Home, podeu veure, però millor veure-ho en directe,
0: però
1: no,
0: millor
1: Alba?
0: Veure, sí.
1: Veure-ho aquí al Teatre de Palafolls, com dèiem. I en algun lloc més, Alba, perdona, que t'he tallat.
0: I després a Andalusia, alguns llocs, a Caucín... I mm-hmm. diria que
1: al fin,
0: ja
1: I us queda una miqueta més d'agenda, és a dir, ara aquest dissabte us veurem a Palafolls, cal dir-ho, el dissabte a les 7 de la tarda, dins aquest cicle d'escena nou, però teniu més dates tancades ja?
0: No, ara mateix no.
1: Mm-hmm.
0: Estan amb el mànager parlant, barejant... Val. Diverses opcions.
1: No, precisament t'anava a preguntar, si la gent que ens estigui escoltant, per exemple, que formi part d'una entitat que us vulgui contractar, o fins i tot d'un ajuntament, com hem fet nosaltres, entenc que encara li queda molta vida, aquest espectacle, Nil Azul.
0: Sí. Ara estan preparant també el nou projecte, però que en aquest el volen fer rodar molt més. Sí.
1: Mm-hmm. Com us podem localitzar, per exemple, a xarxes socials o a internet, per donar una miqueta d'ullada? També ens deies, per exemple, que aquest concert el podem trobar a YouTube, gràcies a Ràdio 3, però per saber més de vosaltres, entenc que teniu pàgina web, teniu xarxes socials, com va tot això?
0: Tenim Instagram, és Tenderete Flamenco, arroba Tenderete Flamenco.
1: Vale.
0: I allà pengem totes les novetats, tots els pròxims concerts, tota la història de cada tema, que també vam fer un videoclip així teatralitzat explicant la història.
1: Mm-hmm.
0: I està molt bé, sí.
1: Mm-hmm. I com portes això, Alba, per actuar a casa? Com van aquests nervis? Deixa'm entrar també en aquest apartat, perquè entenc que al pati de butaques hi haurà molta gent coneguda.
0: Sí, això espero. Doncs em fa molta il·lusió, em fa especial il·lusió i especial nervis, perquè hi ha gent que m'ha dit que vindrà, que fa molt de temps que no veig, fa anys.
1: Mm-hmm.
0: I bé, amb els nervis de sempre, que són bonics.
1: Home, i tant.
0: Sense aquests nervis jo crec que es perd una mica la il·lusió.
1: Tenderete.
0: És adrenalina.
1: Home, això està bé perquè sempre fa que estiguem alerta dalt de l'escenari. Anava a dir, en el Azul, aquest espectacle de Tenderete es podrà veure al Teatre de Palafolls de forma gratuïta aquest dissabte dia 16 de maig a partir de les 7 de la tarda. Què els hi diríem a tota aquesta gent que ens estigui escoltant i que digui, mira, no tinc res a fer el dissabte a la tarda vespre, me'n vaig fins al Teatre de Palafolls a compartir bona música, a veure l'Alba, que de ben segur la reconeixereu dalt de l'escenari, actuar i narrar. Vinga, va, diem-los que sí, que han de venir. Què els hi diries, Alba?
0: Doncs que vinguin, que a mi em fa molta il·lusió ser aquí, actuar per vosaltres, i sobretot que és aforament limitat i obren les portes a 6:45.
1: Val. Per tant, per tenir bon lloc, en teoria hauríem d'estar mitja horeta abans, una coseta així.
0: Sí. Mm-hmm. I que vinguin, que és un concert molt bonic, que són molt bons músics, és una cantant fantàstica. És una història molt bonica i que serà un viatge bonic.
1: Mm-hmm. Hem passat molt per sobre per les cançons, Alba, però ara que t'escoltava, no sé si és un repertori propi o hi ha cançons d'aquelles de tota la vida que de ben segur fins i tot des de les butaques ens animarem a cantar.
0: És propi. Les composicions són d'en Plàcido i les lletres també.
1: Mm-hmm.
0: I després sí que farem algun bis una mica conegut ja per algun... Potser 2 o 3 cançons que siguin conegudes per tothom.
1: Mm-hmm. Aquells moments on la platea també participa, no? Que encara que no vulguem, encara que sigui seguir el ritme amb el peu, per aquells que volen ser una miqueta més assegurats.
0: Sí, i també animarem a cantar i a fer alguns coros.
1: Òbviament. Marxandatge en tindrem, Alba? No sé si d'alguna manera es pot aconseguir, no sé, algun CD o alguna proposta per endur-nos a casa un cop acabi el concert.
0: Diria que no.
1: Mm-hmm.
0: Però, bueno, si ens contacten, els hi podem enviar.
1: Home, i tant.
0: I... I tant. I
1: tenim també doncs això, material multimèdia que, com dèiem, a través de xarxes socials o també a través de YouTube podreu veure les seves cançons si les volem recordar després de veure-les en directe, com dèiem, aquest dissabte dins el cicle Escena 9. Alba Cabrera Palafollenca, gràcies avui per ser amb nosaltres, per explicar-nos una miqueta la teva trajectòria, per tornar a recuperar la teva pista, i n'estarem ben pendents. Gràcies avui per ser amb nosaltres.
0: Molt bé. T'hi espero ja tu també, Jordi.
1: Vinga, doncs ens veurem. Clar que sí. Gràcies avui per passar pel programa.
0: Una abraçada.
2: Molt bé, doncs nosaltres anem finalitzant el programa d'avui. Gràcies, Jordi, com sempre, per parlar-nos de teatre i, a més, fer-ho en clau local. Nosaltres, doncs bé, ens despedim de l'Ona Maresma, en tornarem el dilluns amb més contingut i desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i moltes gràcies per escoltar-nos. Acabem amb música. Adeu!

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
2: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
5: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
6: Tengo una chica y una pistola, un trofeo de placer.
5: No esperis, aprema play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. Avui n'ha parlat el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns. Estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: L'aprovació d'uns comptes podria aplanar el conflicte entre Educació i els sindicats en vaga. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, desitja que l'acord pels comptes de la Generalitat inclogui, ha dit, les millores salarials que estan reclamant, però es mostra escèptica, ho ha dit en declaracions a la xarxa.
4: Tant de bo, seria una fantasia, mira què et dic, que els socis del govern no aprovin els pressupostos si no s'inclouen una partida pressupostària en educació que contempli doncs aquesta inversió tant en salaris com en els recursos necessaris per poder tenir l'alumnat en condicions. Tant de bo això fos també una línia vermella.
2: Tot plegat a la cinquena jornada avui de mobilitzacions a les comarques del Segrià, l'Alt Pirineu i l'Aran. L'aturada ha tingut un seguiment del 15% segons el Departament d'Educació i del 50% segons l'USTEC. Més temes. L'Assemblea de Direccions a Barcelona denuncia el procés de constitució d'un nou grup de treball de direccions a centres educatius, precisament, que ha impulsat el Departament d'Educació. Consideren que les direccions als centres no han pogut escollir els representants i participar en un procés obert i democràtic per assegurar la pluralitat de les veus del territori. Exigeixen al govern que revisi el procediment de creació del grup i repeteixi permetent la participació de les direccions, escoles i d'instituts. I parlem de Tarragona, que aplicarà la llei contra la multireincidència. Serà així, si més no, si es dona compliment a la moció de Junts aprovada aquest divendres al ple. A la mateixa moció s'ha donat llum verda també al pla de biblioteques de la ciutat. Junts demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furs per expulsar els lladres multireincidents a la ciutat. El ple també ha donat llum verda, com us deia, un document que preveu que la ciutadania tingui un punt de lectura a menys de 15 minuts a peu i on s'inclouen també actuacions en aquest sentit a 16 anys vista.
1: Notícies en xarxa.
5: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquí on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui?
2: Avui descobrim una qüestió que és molt útil a la vida quan viatgem. Perquè parlarem de retards i cancel·lacions en els vols.
1: I tant, ens fan anar de corcoll, a vegades.
2: Exacte. De fet, a mi m'hi van fer anar una vegada.
1: Què et va passar?
2: Sí, per això crec que és interessant. Doncs el que em va passar és que jo tornava de París. Estava a l'aeroport i recordo que ens van endarrerir el vol una hora o així. Fins aquí forma part, diguem, de la normalitat.
1: Però un cop vam pujar, de la normalitat?
2: Forma part de la normalitat en la que no podríem reclamar. Deixem-ho aquí, és una mena de prèvia que faig abans d'entrar.
1: Ho veurem ara, no?
2: Ho veurem ara, exacte. Per això dic que forma part de la normalitat. Això és com els Rodalies, que et diuen que són puntuals, però no tenen en compte quan passen de 10 minuts. Dius, home, clar, així qualsevol. En tot cas, jo estava a París, jo era a París, i allà vam tenir aquest endarreriment d'una hora i vam pujar a l'avió al final. Estan dins de l'avió, van estar fent diverses maniobres i recordo que allà va passar ben bé una altra hora. Clar, en tot aquest impàs de temps, la tripulació va haver de canviar perquè ja, si haguéssim volat en aquell moment, ja sobrepassava el temps que podia estar en feina.
1: Treballant.
2: I aleshores vam haver d'esperar que arribés la següent. Per tant, ens van tornar a baixar de l'avió. Vam estar esperant en l'aeroport i crec que en total parlem d'unes 4 hores al final.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, vau trigar 4 hores a que sortís el vol i a més puja, baixa, ara espera que vinguin els nous treballadors.
2: Correcte,
1: quin embolic.
2: Absolut. De fet, a mi no m'havia passat mai això de pujar, que em tornessin i aquesta mena de disbauxa aeroportuària. Però la qüestió és quins drets tenim en el moment en el que jo estic a l'aeroport anant i venint, quins drets tinc un cop aterro o en l'impàs de decidir si agafo el vol finalment o no, no. Hi ha tota una sèrie de coses que ens condicionen i també ens condicionen perquè, com que hi ha un seguit de compensacions, ja ho alerto, si quan arribem a l'aeroport de destí hi ha persones que estan encarregades de saber quins vols arriben amb retard o no per venir-te a oferir els seus serveis, per tal de reclamar per tu això. Clar, recollint el 25% del que et retornin. Podem fer això, i avui ho sabrem, sense haver de donar-li a cap empresa el 25% de la indemnització que em correspon a mi com a passatger.
1: O sigui, podem exercir els nostres drets sense uns tercers pel mig, no?
2: Exacte, és a dir, és relativament senzill. Ara bé, jo crec que aquí ve una mica el titular. Les aerolínies no perden judicis perquè la llei sigui dolenta.
1: Ui, a veure, explica'ns això.
2: Les aerolínies perden judicis quan els passatgers es cansen.
1: Ah!
2: És a dir, el seu negoci no és tant negar-te tu el dret, que molts cops no és una cosa que facin de manera expressa, sinó que t'avorreixis, que t'esgotis.
1: I pel camí t'hi quedis. Perquè ho has de demanar tantes vegades que al final ja desisteixes, no?
2: Exacte. Per què dic que el dret no és dolent? Perquè el dret no ho és. La regulació que empara els drets dels passatgers és un reglament europeu, el reglament 261 de 2004, on tota la normativa sobre compensació, assistència, en cas de que se't denegui l'embarcament o cancel·lació o retards significatius, és una normativa europea, no? I que aplica tant aquells vols que surten de la Unió Europea com aquells vols que arriben a la Unió Europea amb aerolínies doncs, que són de l'espai comunitari. I aquest reglament estableix tres tipologies de drets que una mica es poden explicar amb el cas que em va passar, no? El dret d'assistència, que seria el primer, és aquell dret que se't recull mentre esperes. Quan jo vaig haver d'estar en la terminal esperant a que arribés la nova tripulació, no marxàvem, etc. Aquí se'ns ha de garantir ni que sigui un tiquet, un buixer dins del propi aeroport on se't doni menjar i beguda. Se t'ha de permetre poder-te comunicar en el cas de que tu no poguessis, tot i que ara estan en el segle XXI, doncs això té unes facilitats que l'any 2004 no hi eren quan aquest reglament s'aprova. I t'han de garantir l'allotjament i el transport en el supòsit que la cancel·lació es produeixi, per exemple, a la nit, i tu tinguis, diguem, la represa l'endemà al matí. Doncs això també t'ho ha de garantir la pròpia aerolínia. No?
1: Per tant, menjar i beure, poder-te comunicar i poder dormir en algun lloc i que puguis desplaçar-te, no?, fins a aquest lloc, en el cas que el teu vol no surti a l'hora prevista i surti més tard i tu ja siguis a l'aeroport. No? Tot això és el que t'han de garantir.
2: Tot això és el que t'han de garantir.
1: I això per llei.
2: Això per llei, perquè aquest reglament ha d'estar garantit. És cert que la quantia que t'ofereixen a vegades dona per un iogurt i dona gràcies. Sí, això també és la realitat.
1: Clar, sí que aquest menjar i beguda hauria d'estar adequat, no?, a l'hora que estàs allà esperant, sí, o a les hores que
2: sí,
1: estàs
2: a vegades és més relatiu que pràctic, però com a mínim hi ha de ser. I si no venen ells directament a oferir-ho, jo suggereixo que es preguntin al mostrador mateix de l'aerolínia i dir, escolti'm, acaba de passar això, de quina manera doncs se'n manté aquest dret d'assistència mentre dura aquesta avaria, aquest retard, o es resol la qüestió, no? Aquest primer dret d'assistència.
1: Quins més tenim?
2: Després tenim el dret al reemborsament o el transport alternatiu. Si el retard arriba 5 hores o més tard, en aquest cas el passatger pot triar entre que li reemborsin íntegrament el bitllet o fins i tot un vol alternatiu, potser amb escales, a la destinació, que era la final. No? Aquest seria el segon bloc. I el tercer, que no confondre amb aquest, és el dret a la compensació econòmica.
1: Vale.
2: És a dir, ja no és que a mi em retornin el preu del bitllet, sinó, més enllà del que m'hagi costat, jo tinc dret a percebre una quantitat econòmica si l'arribada al meu destí es produeix a partir de 3 hores. De 3 hores en amunt, juguem. A partir de 3 hores, juguem. I la quantia que em correspondrà, que ve regulada per la normativa, serà en funció dels quilòmetres que hi hagi des del lloc en el qual jo estic fins al meu destí. I parlem de compensacions que van dels 250 als 600 euros. És a dir, aquest rang m'estableix a mi, juraria que és fins a 1.500 quilòmetres, de 1.500 a 3.000 o així, i de 3.000 en amunt. Ara ho estic dient de memòria, però si no, està regulat a la normativa.
1: I això dius que la quantia varia en funció dels quilòmetres, però varia també en funció de les hores tard que ha arribat, o no?
2: Varia en funció dels quilòmetres. Varia en funció dels quilòmetres.
1: Tal i fa si ha arribat 5 hores més tard o si n'ha arribat 6, que percebré el mateix.
2: Llavors ens anem al dret al reemborsament. En tot cas, si passa de les 5, com dèiem. Exacte. Sí. Aleshores, sempre és així? No, anem en compte. És a dir, no és un dret il·limitat tampoc, perquè si les circumstàncies que porten a l'aerolínia a retardar, a endarrerir aquest vol, són causes justificades de força major, aleshores no hi ha una culpa ni una mala actuació per part de l'aerolínia.
1: Clar.
2: I aleshores jo no tindria dret a percebre aquesta compensació. Per exemple, recordo també que fa un any i escaig, doncs quan vam tenir la gota freda a Catalunya, que es va inundar l'aeroport del Prat, vam tenir terminals doncs, que entrava l'aigua per dintre, jo recordo que tenia un vol a Budapest i vam marxar amb 5 hores de retard.
1: Per tant, estaries dins de la possibilitat de compensació econòmica.
2: Exacte. Però ni jo mateix m'ho vaig plantejar de sol·licitar-ho, perquè era evident, en aquell cas, que tots els retards i totes les cancel·lacions que s'estaven produint, que eren centenars, a Barcelona, a València, que ja sabem tots com va anar, doncs eren per una qüestió sobrevinguda, que va ser la situació extrema a nivell meteorològic. Aleshores, aquí hem de distingir quan es tracta d'un moment ordinari en el qual sí que tindré aquest dret, perquè efectivament, si hi ha retards, perquè hi ha vagues, perquè l'aerolínia no ha complert amb un manteniment, etc., aquí no és una culpa que hagi d'assumir el passatger. Ara bé, quan hi ha una qüestió sobrevinguda, aquí tampoc té la culpa a l'aerolínia.
1: Per tant, aquí no podríem reclamar.
2: Bueno, reclamar, si et fa il·lusió, pots fer-ho. Però
1: però pot ser que no rebis la compensació.
2: S'ha d'acreditar aquesta causa, però clar, en aquest cas és una causa pública i notòria.
1: Clar.
2: Aleshores, però on hi pugui haver divergència, perquè aquesta és molt evident, però n'hi pot haver d'altres on no sigui tan evident, la companyia ha d'acreditar aquesta extraordinarietat.
1: Per tant, millor reclamem i que ens diguin que no pas no haver reclamat i que potser hauria sigut un sí.
2: Com a recomanació àmplia, fem-ho d'aquesta manera.
1: Doncs som-hi, com ho hem de fer per exercir aquests drets que tenim?
2: Doncs a veure, per no perdre aquesta reclamació, al final, no?, que ens podem perdre en el procés, jo crec que és interessant, com en tot en dret, tenir-ho ben documentat i poder-ho provar.
1: Allò que diem sempre, de recollir proves.
2: Sempre, sempre ho diem. Jo entenc que això... Vull pensar que a mesura de dir-ho, la gent a la seva vida començarà a prendre en consciència i anirà guardant exemplars de tot. No, però en tot cas, és cert que el sector aeronàutic és un sector trapella, diguem-ho així. I com a sector trapella, jo crec que la seva pràctica habitual és més aviat negar els fets que no pas assumir la responsabilitat. Aleshores, com que els minimitza, jo el que diria és tiquets de pàrquing si has anat a l'aeroport, que acrediten l'hora, tiquets de menjar si he comprat, fins i tot imatges dels panells. Jo arribo allà, els panells amb les hores que costa com endarrerit. És a dir, tot allò que jo pugui prendre serà positiu. I estan en el propi aeroport, si poso una reclamació a AENA, que al final és qui gestiona els aeroports a l'estat espanyol, on s'inclou, evidentment, l'hora de la incidència i el fet, doncs tota aquesta documentació la posem en una carpeteta i ens la custodiem. En segon lloc, el que dèiem, saber el perquè del retard. Uh-huh. I el saber el perquè, doncs ho puc tenir claríssim, si és, com dèiem, públic i notori, o puc no tenir-ho clar. Si es produeixen aquestes circumstàncies extraordinàries on és possible que la companyia les alegui, jo què puc fer? El passatger, jo puc recórrer, en aquest cas, a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria per tal de sol·licitar, escolti'm, en aquest dia, aquesta hora en el qual jo tenia aquest vol, s'estava produint això que la companyia m'està al·legant per no compensar-me? Uh-huh. Doncs escolta'm, mirem-ho. Llavors, amb aquesta informació que ens retornin de l'agència, això jo tinc una prova claríssima, fer faent de si això realment està justificat o no. Per tant, aquest segon bloc de saber el per què de la cosa.
1: Molt important, també.
2: I el tercer, sí que és important també, quins terminis tenim. No solem esperar-nos tant de temps. Jo recomano no esperar-nos tot aquest temps. Però en els vols que són dins de la Unió Europea tenim 5 anys.
1: Per tant, hi ha temps de sobres. No hi ha excusa de que m'ha passat el termini.
2: No. I si t'ha passat és que ets poc diligent. I en vols internacionals des de la pròpia Unió Europea tenim 2 anys, i que aquí el termini s'escurça una mica més. Jo el que suggereixo és això, fer la reclamació a la pròpia companyia pels canals doncs, que les seves pàgines web estableixen, i també a AENA.
1: Per tant, fem la reclamació doblement, sí, per les dues bandes.
2: Sí, posats a fer, ja que hem fet tota la recopilació, aprofitem-la, no? I finalment, clar, què passa quan no paguen? Jo he fet la reclamació i, escolta'm, allò queda en un calaix del guardadet i que vagin passant. Doncs si la companyia no respon, tenim una sèrie de documentació per part de la Unió Europea on es facilita informació en els passatgers i els usuaris. El que, a més, també recomano és adreçar-se a l'organisme a nivell estatal que és competent, que ja l'hem mencionat, no?, aquesta agència de seguretat. Hi ha la via judicial. Evidentment, podem presentar una reclamació, tinc tota la documentació, puc provar-ho, puc presentar una demanda a l'aerolínia per la via civil. I finalment, i tornant al meu cas, pots fer servir les xarxes socials.
1: Pots denunciar-ho públicament.
2: Perquè resulta que jo em vaig dedicar a fer tots els canals oficials que corresponien, com un ciutadà diligent. I un cop fet això...
1: Ningú
2: havíem
1: et feia
2: passat
1: cas, no?
2: 6 mesos, escolti, i allò anava passant i qui dia passant i empeny. Doncs, com que m'estava començant a molestar, perquè jo aquí no estic veient ni un euro, vaig a fer un tuit. I vaig fer un tuit on vaig etiquetar a la companyia en qüestió i dient, escolti, fa 6 mesos que els hi vaig presentar una reclamació i vostès no s'han dignat a contestar-me. 5 minuts vaig trigar a contestar-me l'estimat community manager d'una companyia aèria, dient-me, què ha passat? Escriu-nos-ho i explica'ns-ho per missatge.
1: Com si no els haguessis enviat ja tota la documentació.
2: Exacte. I no, els hi vaig tornar a explicar per missatge, i va ser a través del que vaig facilitar a les xarxes socials, en aquest cas a Twitter, ara X, que vaig aconseguir que em reemborsessin, poca broma, crec que en aquell cas estàvem en els 400, en la franja dels 400. Per tant, escoltem, no ens donem per vençuts, perquè vies en tenim, vies en tenim, i... I, ostres, no deixem d'exercir-ho perquè estem parlant de companyies que beneficis no en tenen pocs, precisament.
1: Exacte, o sigui que reclamem els nostres drets. Tot això era si els vols van amb retard, però i si ens el cancel·len? Què passa?
2: Clar, si ens el cancel·len amb l'antelació suficient, i antelació suficient vol dir 14 dies, estan curats en salut.
1: Uh-huh.
2: Això pot passar. Podem tenir... De fet, és una pràctica que ha anat en augment, justament per què? Perquè permet no haver de generar cap compensació ni cap reemborsament en el passatger, perquè doncs ho he fet en temps i forma. No? Això són, el que dèiem, 14 dies, evidentment t'han de retornar el preu del bitllet, però aquí no hi ha compensacions extres. Tu retornes i ja està. Hi ha un tema que crec que és important, i amb això crec que anirem tancant, que és el tema de la maleta de la cabina, i que aquest estiu justament la Unió Europea també s'hi ha pronunciat. El fet de poder portar una maleta de mà ha de ser gratuït. Com a mínim una maleta de mà ha de ser gratuït i potser un petit bolso, un ordinador així. Això s'ha de permetre. S'ha de permetre amb les dimensions que corresponen, però s'ha de poder permetre. I cobrar un suplement es pot considerar abusiu. Jo entenc que tu quan estàs a punt d'entrar a l'avió tu el que vols és entrar.
1: Exacte.
2: En tot cas, paga-ho i ja ho reclamarem a posteriori.
1: Exacte, guardes el comprovant, no?, de que l'has pagat.
2: Exacte.
1: I llavors ho reclamem.
2: Sí, però d'entrades tinguem-ho clar. Ens han de permetre aquest afer, perquè és el que es considera mínim indispensable per poder doncs, formar part de la teva mobilitat. Per tant, jo crec que això és un tema també que als nostres oients els interessarà, perquè genera debat cada cop que estem allà a la fila i veiem que els senyors de X companyies treuen aquell extraordinari mostrador on te van mesurant les
1: Exacte.
2: Maletes per veure si cobren.
1: Si tens sort, el de davant no li mesura ni a tu sí, o el de darrere no. És
2: Depèn
1: una mica...
2: de la cara que facis aquell dia.
1: Exacte. Doncs, Jan, moltes gràcies per descobrir-nos avui tots aquests secrets de les aerolínies, no?, i com ho hem de fer si el nostre vol va amb retard o si ens el cancel·len, i sobretot que sapiguem que podem portar una maleta de cabina gratuïta, que això també és molt important. Ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
2: Moltes gràcies, Ona. Fins la propera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La policia local de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km hora. El conductor també va donar positiu penal en el qual hi drogues. En paral·lel, els agents de la policia local han realitzat aquesta setmana una nova ofensiva contra les connexions il·legals a la xarxa elèctrica en diverses urbanitzacions. El Fòrum per al Teatre i la Cultura estrena l'obra El mètode Gronholm aquest cap de setmana. L'entitat afronta un dels seus reptes més ambiciosos aquest 16 i 17 de maig al Teatre Clavé. Ens parlava de com afronta en aquesta obra la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo.
2: Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
1: La tordarenca Marta Copena presenta demà el llibre Autisme, un canvi de mirada. L'acte serà a la biblioteca a les 11 del matí. Ella mateixa explicava els motius de fer el llibre.
3: Quan vius amb aquesta realitat, adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho.
1: S'impulsa a partir de demà una nova edició del cicle Espai de Salut. Es promourà tallers per moure el cos i menjar millor. L'estrena serà demà, 10:45 del matí, al parc de Calistènia, al carrer Girona, titulat Enfortim el cos. I el Maresme busca 20 joves emprenedors per fer créixer els seus negocis en el programa Enlairem. El Consell Comarcal obre les inscripcions per la segona edició d'aquesta iniciativa, que ofereix formació en intel·ligència artificial, un cap de setmana de convivència en una masia i mentoratge personalitzat de forma totalment gratuïta. En esports, el Club Futbol Tordera, a un pas de proclamar-se campió de Lliga i assolir l'ascens directe, els tordarencs reben un Sant Feliu de Guíxols que s'hi juga a entrar al play-off, en un cap de setmana marcat també pels comiats del Club Petit Tordera i del CEP Tordera. Un informatiu on estarem també molt pendents de la previsió meteorològica amb en Joaquim Serra, que ens porta els detalls.
4: De moment avui jornada marcada pel cel ennuvolat i per aquests primers ruixats que han caigut aquesta darrera matinada, en general poc importants, estem parlant de dècimes de litre, però esperem que s'animi més a partir de mig matí, migdia, molt estirar. Les precipitacions anirien guanyant protagonisme des de l'interior cap a la costa i del nord cap a sud. Per tant, unes precipitacions que acabaran escombrant i afectant a bona part del Maresme, sobretot durant la tarda. Tot això amb unes temperatures que baixen de forma clara, han baixat les mínimes i faran el mateix les màximes, de forma notable, de fet, si les comparem amb les d'ahir, a conseqüència també del domini de la nuvolositat. Per la seva banda, el vent bufarà de fluix a moderat, de mar cap a terra, i la situació marítima estarà força alterada, amb una maror, marees de forta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge dominarà el sol, això farà que pugin una mica les temperatures, sobretot les temperatures diurnes, i de precipitacions d'entrada, com a molt, demà a la tarda alguna gotellada a la zona interior del Maresme, i diumenge, a ultimíssima hora del dia, ja entrada la nit de diumenge a dilluns, podríem tenir algun ruixat puntual al Maresme Nord.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
6: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui som a La Crític, una llibreria de Vic per la qual ja vam passar fa un anyet, i ara hi hem tornat per presentar el nou llibre d'Eduard Martí, Ressuscitar és una merda. L'Eduard el coneixem perquè està de gira, ha fet un munt de coses últimament. Una d'elles ha estat la de promocionar la novel·la finalista del Premi Bagaleu de Ficció Climàtica d'Andorra, Infestació, que es va publicar de forma conjunta amb l'Efecte Taca d'Oli de Jordi Escoín. Si a Infestació jugava amb un llenguatge juvenil carregat d'humor, a Ressuscitar és una merda, publicada per Fetus, es passa a totes les pantalles i planteja situacions i casos tan rocambolescos com aquest.
7: Sa mare es reencarna amb el seu prepuci. Sí, i és un dels casos, perquè realment s'ha de mirar per què s'ha reencarnat amb algo orgànic. i ja que fotia alguna cosa orgànic, no ho volia posar en una poma. O sigui, volia posar alguna cosa que tragués una miqueta de suc.
6: No espereu un programa seriós avui. Avui riurem molt, parlarem de Bizarro, parlarem d'idees molt boges i parlarem de com la literatura fantàstica és el millor espai per reflexionar sobre qüestions tan serioses com la immigració, la religió o el consentiment. Comencem! La premissa, perquè tingueu clar una mica la bogeria del que estem parlant, és que hi ha un moment en què la gent comença a ressuscitar, però ho fa encarnada amb objectes quotidians. O sigui, des de culleres a cadires a tasses o a càmeres de videovigilància. I això, clar, té una sèrie de conseqüències. En aquest context, el protagonista és un funcionari, típic funcionari gris, no? Una mica avorridot, però que acaba de passar per un drama personal, que és que acaba de perdre la parella, la Prudence, i està en ple dol, no? Està processant que ha perdut la dona. Però, clar, just estan començant a reencarnar-se la gent amb objectes i llavors recupera l'esperança de que la Prudence aparegui. I a partir d'aquí, doncs, comença la història. I, clar, aquesta és la història personal, però la història gran, diguéssim, és que es crea una mena d'apartament tipus Expedientes X d'investigació d'aquests casos, perquè, bé, més que investigar per què s'estan reencarnant, que és com una mica de misteri, volen investigar per què s'estan produint morts dins dels reencarnats, perquè hi ha assassinats, hi ha situacions poc clares, i el nostre protagonista apareixerà dins d'aquest departament perquè és la típica persona que ningú vol treballar amb ell i li diuen, mira, el posem allà i que no molesti. Primer de tot, Eduard, benvingut a l'Idíl·lic, per cert.
8: Gràcies.
6: Et vull preguntar primer de tot per la premissa. D'on surt aquesta premissa de reencarnar-se en objectes quotidians i sense cap mena de glamour?
7: No sé exactament d'on va sortir, perquè realment no sé què havia pres o què havia begut, però sí que pensant, crec que sé d'on ve l'arrel de pensar en tot això, i és que jo sóc veterinari i he fet molts anys guàrdies de 48 hores a 72 hores, que moltes vegades estàs sol i acabes parlant amb tot. I recordo que les nits o les guàrdies, que xocava contra alguna cosa i li demanava perdó, parlava amb les parets, parlava evidentment amb els ingressats, amb els gossos, amb els goteros, amb tot, i ningú em va respondre.
6: Això te n'ha de preguntar, que l'important no és si parlaves, sinó si contestaven.
7: Dins del meu cap no, era només monòleg, però crec que va venir d'allò, i a més continua passant, és a dir, m'ha quedat de xocar contra un moble i demanar-li perdó, això m'ha quedat. I crec que d'aquí va venir una miqueta la premissa de què passaria si les coses fossin persones i què és el que ens dirien i què és el que, de què parlarien i tot.
6: Clar, comentàvem que l'any passat vas estar finalista al Premi Bagaleu. Jo considero guanyar perquè al final s'ha publicat la teva obra, no? Vull dir, Infestació està en un llibre amb Crono juntament
7: amb L'efecte Tacadoli de Jordi Scoin.
6: Ui, m'he quedat en blanc ara. Des de que ha sortit aquest llibre fins ara, sí, des del primer llibre al segon, han passat moltes coses a la teva vida. Vull dir, has fet tot un tour, has conegut molta gent, has publicat relats, i hi ha una persona que jo crec que t'ha influït molt, que és la Bea Aguilar.
7: Sí.
6: Si creus que t'ha pervertit ella? Que tu tenies un punt de Bizarro i ara, gràcies o per culpa d'ella, has passat totes les fronteres?
7: Jo ja venia pervertit de casa, però de totes maneres sí que és veritat que la Bea em va descobrir la meva vena bizarra. Vam fer cursos de literatura a l'Ateneu junts, i la Bea, té un llibre meravellós que es diu Jonathan Royce i la invasió de les tortugues ninfòmanes espaciales, és espectacular.
6: És que només el títol ja...
7: Ja. Però ella és una gran escriptora, es va llançar de cap al Bizarro, i quan fèiem exercicis junts de literatura em deia, esto que acabes d'escriure és Bizarro. I jo, no, que va, no. Això és una fantasia així imaginativa.
6: Digue'm que no vas dir realisme màgic en cap moment.
7: No, no vaig dir realisme màgic. No vaig dir. Però deia, no, això és fantasia i ja està. I al final un dia vaig fer una cosa molt bèstia i em va dir, esto es Bizarro. I vaig dir, vale, va, pues es Bizarro. I em va treure de l'armari, literalment, del Bizarro, ella. És a dir que sí, sí. Ella em va donar l'empenta final que em va fer declarar escriptor de Bizarro.
8: Clar, Bizarro en castellà o Bizarro traduït ja en comencem a tenir bastant, però Bizarro en català jo diria que t'has convertit pràcticament en el pioner. Sí que teníem el Sergi Geusset, però també toca l'Splatterpunk, ha fet alguna cosa l'Enric Herce, però tu et passes tres pobles més respecte a ells dos. Llavors, clar, no sé com et fa sentir això.
7: Por. Però, de totes maneres, sí que hi ha més coses. Hi ha el Max Besora, que també va escriure coses.
8: La mossa fingida.
7: Sí. La mossa fingida. Sí. I hi ha altres exemples. Però sí que és veritat que, com el Bizarro, inclou moltes coses. Inclou l'Splatterpunk, inclou coses que incomoden molt. El fet de fer algo amb humor i que bàsicament sigui amb un to humorístic molt, molt, molt marcat, sí que potser és dels primers, amb el permís de Sergi Osset, i realment em dona por, però que collons, és dels primers, doncs és guai.
8: Liderant,
7: sí,
8: sempre
7: sí,
8: està
7: bé. Si ets un, lideres, és genial, sí.
8: Tu ja saps que quan faig presentacions o entrevistes sobre llibres m'agrada anar desgranant una mica el que hi trobem, intentant no desvetllar coses essencials de la trama, perquè és una que em molesta molt el anar a una presentació i m'espatllin el llibre, saps? Llavors, volia arrencar primer amb un tema que és com el derivat de la premissa, no? Un dels temes que planteja és els efectes d'aquests retornats. Clar, són retornats que tindran unes necessitats, tindran uns inconvenients, i tu planteges tots els escenaris d'això. O sigui, a mi m'ha recordat una mica el paper que feia el govern a la pandèmia, que havia de tenir en compte quants sectors hi havia i què es feia. Doncs tu t'ho has passat bé amb això, fent la infraestructura de, val, ara qualsevol persona pot ser una cullera, pot ser un got, pot ser una ampolla, i hem de veure les conseqüències.
7: Jo m'ho he passat molt bé escrivint això, a més m'he sentit molt idiota, perquè jo pensava, tenia una imatge o volia escriure una cosa, era una situació de comèdia, em feia gràcia, em reia, ho escrivia i ho veia escrit i em tornava a riure, en plan gilipolles, a dir, però si ho he dit jo, o sigui, per què em fa riure si ho acabo de pensar? I m'ho he passat teta. És a dir, jo estava rient sol, la meva parella estava a l'habitació del costat intentant dir, què fas? Dic, estic escrivint, jo ric sol. Però m'ho he passat molt bé, sobretot perquè per al world building, i realment sí que és veritat que vaig pensar en la pandèmia, perquè vaig dir, no només hi ha una conseqüència, si comencessin a haver una reencarnació de tots els morts que tornessin, hi haurien molts problemes. Què passa amb les herències? És a dir, si algú s'ha mort i ha deixat una herència, però torna, que de qui és aquella cosa? On va? Se li ha de retornar o què? O què passa amb la religió? Quines conseqüències hi ha amb les religions? Quines religions sortirien noves? O com s'ho prendria la gent? Llavors, el que em va agradar va ser, vull que la gent s'ho prengui de forma natural. És a dir, retornen, vale.
8: Sí.
7: Això és el primer punt, que és cap sorpresa, no passa absolutament res, ja estem acostumats a tot, ja no hi ha sorpreses, però les conseqüències que esdevenen d'això són molt heavies, el que passa és que també s'agafen amb tranquil·litat.
8: Clar, però és que s'ha de crear tota una estructura d'estat i de logística, no?
7: Sí.
8: Perquè tu no penses, per exemple, si tu ets un retornat i ets una cullera, tu necessites un taxista, necessites algú que et porti als llocs, necessites algú que t'interpreti, fins i tot, perquè ets una cullera i no pots fer cares, no?
7: Sí, sí, realment...
8: Hi ha serveis de taxi per els retornats.
7: Els riders, sí. Realment, sí, vaig haver de fer tot un world building nou, com si fes un planeta nou, realment, perquè totes les coses canvien. I totes les situacions que em podia plantejar, en moltes situacions que no van acabar sortint al llibre, però que deia, dic, és que això és important, que estan i que haurien de sortir, però no em dona temps. I el Bizarro humorístic té un problema, i és que no pots estirar el xicle d'una premissa humorística durant 600 pàgines, perquè esgota. Llavors ha de ser alguna miqueta més curtet i no podia encabir totes les coses que volia posar. Però sí, sí, vaig pensar en 2 milions de coses. El que passa és que, a poc, com està repartit en capítols, cada capítol parla d'un aspecte d'aquest canvi social, que pot ser des dels partits polítics a la religió, a les sectes, a l'amor, etc. Cada capítol parla d'una cosa d'aquestes. Per tant, jo crec que hi ha, tots els temes que han sortit estan desenvolupats, hi ha més que podrien haver sortit però que no m'ha dado la vida.
8: El tema polític. A mi m'ha fet molta gràcia el com ho planteges i em sembla tremendament realista, no? Perquè és un... Val, ara hi ha un nou sector social, no? Llavors han de crear els defensors i els detractors, no? I això és, per mi, ha sigut com una metàfora també de la immigració, per exemple, no? Segur. I arriben eleccions i es crea un partit propi també per abordar aquesta problemàtica o situació, depèn de quina mirada posin. Jo veig aquí una crítica duríssima.
7: Molt. El bo que té el Bizarro és que, diguem-ne que les premisses són tan bèsties, tan bizarres, que la gent li fa gràcia, riu, però de moment la gent que s'ho ha llegit diu, quan acabo de llegir, vale, he rigut, però és que s'ha parlat d'això, d'això i d'això, i és important. I això és el que permet al Bizarro, que pot ser que altres gèneres no ho puguin tocar tan directament i que entri tan bé. Llavors, vaig voler tocar la immigració, sí. És a dir, si tots els retornats retornen, són diferents. Ja no són de carn, són objectes. Per tant, no són exactament com nosaltres. Per tant, hi haurà un partit polític que dirà els de veritat que som nosaltres, som els que estem vius i som aquests, però els altres són uns que han vingut de fora. Hòstia, però si és ton pare o la teva tieta. No, però no són de carn, no són iguals i tenen costums diferents. Per tant, fem un partit polític per dir que ells són diferents i que no els volem, i que etc. Llavors, em va semblar una manera genial de poder abordar, pues, un problema d'immigració, d'intolerància, d'inclusió, i que la gent es petés el cul escoltant les coses i tal, i com s'ho prenen els partits que no volen retornats. Evidentment tenen un problema molt greu, que és que no poden tenir cap tipus de contacte amb res inanimat.
8: Aquí volia anar a parar també el com arribes a l'absurd, de com portar els principis d'algú a l'absurd, no? De dir, val, és que si estic en contra dels retornats no puc portar ni roba, perquè és que clar, la roba pot ser un retornat. Clar, a mi em fa pensar en moltes ideologies polítiques que també porten al límit a aquestes... Bé, sí. Els seus principis, no?
7: El més divertit del Bizarro també és que has de ser coherent. És a dir, pots fotre la premissa més bèstia, pots dir alguna animalada molt, molt gorda, però has de ser coherent amb tot el que passa en aquell món. Llavors, si hi ha algú que està en contra dels retornats, els retornats poden ser qualsevol cosa, tu no pots tenir cap cosa. Per tant, no pots escriure perquè n'estàs paper i llapis, no pots utilitzar un ordinador, no pots vestir roba perquè pot ser gent que portis damunt, i, per tant, no pots tenir ni un edifici. És a dir, la seu del partit polític que està en contra dels retornats té unes característiques molt, molt, diguem-ne, marcades, que estan fetes de gent. És a dir, hi ha gent que fa de paret, hi ha gent que fa de porta, o de mobles, t'has de seure damunt de gent...
8: I estan despullats, clar, a més.
7: Que evidentment, sí. Està tothom despullat, i clar, t'has de seure, etcètera, i els, diguem-ne, els que investiguen els casos que han d'anar en aquesta seu política, tenen... diguem-ne que no s'espanten, perquè és aquesta adopció d'aquesta nova realitat, de dir, vale, doncs és així, doncs no passa absolutament res, però... tenen problemes directes, que és qui de vosaltres que feu de paret és la porta. I llavors, clar, es comença a barallar la gent, diu, puc ser jo? No, jo...
8: I com indiquem que és la porta?
7: Com és indiquem com... la porta? I clar, la gent deia, no podem fer servir
8: rotos. Perquè hi ha algú que ja l'ha llegit, perquè sí, els riures sí. Ja demostren.
7: I clar, jo m'ho anava preguntant, jo anava escrivint, anava dient, i com puc fer? Dic, bueno, que es posin un cartell. No poden portar un cartell. Bueno, que s'ho marquin en rotulador. No poden fer servir rotuladors. I vaig trobar una solució, vaig dir, aquesta. I hi ha una solució per dir, jo sóc una cadira, jo sóc un armari, jo sóc un no sé què. Perquè, clar, el problema és que, per exemple, es trobava algú en una posició molt rara i diu, tu què ets? Dic, sóc una impressora que li falta tòner. Dic, és que... I, clar, dius, com... Què estàs fent?
8: És que, veus, no t'has deixat cap detall. O sigui, has contemplat tot fins a l'extenuació.
7: Sí. I res, jo em passava teta pensant en tot això i de fons anava dient, sí, però jo estic fotent un missatge polític aquí i estic dient coses i m'ho estic passant bé. I el divertit és això, els lectors diuen, vale, m'ho estic creient, m'ho estic menjant i m'estic menjant també el meu... O sigui, estic adoctrinant, sí, i m'agrada.
8: No, i també abans apuntaves el tema religió. Clar, tu parles dels retornats, hi ha també els retornats parlen, però n'hi ha que són muts. Llavors, no, com sabem que aquell llibre no és un retornat? Perquè potser és un retornat mut. Llavors, aquí ja comença una mica a dir les sectes, no? De...
7: Bueno, sectes que es deuen religions, al final, perquè, clar, hem de partir de que, primera, les religions habituals en aquest tipus de world building no poden donar explicació a aquest retorn i, per tant, no saben donar respostes i queden una miqueta apartades, a part de que hi ha un ateu molt famós que es reencarna amb una estàtua de Jesucrist a la catedral de Toledo, comença a insultar sense parar i fer un monòleg ateo i tal, i el cristianisme se'n va baix i desapareix. Llavors, el que vaig pensar és la secta dels abraçadors. La secta dels abraçadors, que és la gent que diu, hòstia, si jo tenia algun parent mut que no podia parlar i resulta que es reencarna i no pot parlar, com sé si és un reencarnat o no? Llavors, hi ha gent que es dedica a abraçar coses pel carrer per si de cas és un retornat.
8: Jo t'he de dir que això és molt creepy, eh? Si ho llegia, sí, i era com... Ah, quina angúnia aquesta secta.
7: Vols, saps... Bueno, en un dels casos ho diu. És una metàfora del consentiment. És a dir, estàs abraçant a tot perquè no es sentin sols, però després comencen a sortir els fetichistes. Llavors això no es pot diferenciar i és gent que comença a abraçar coses o a llepar-les i és... Què està fent? No és perquè no estigui sol... És molt...
8: Si és abraçar només, encara, però sí, després, clar, va pujant de nivell.
7: Clar. Hi ha un moment donat, sí. Aviam, l'Alister, l'editora de Fetus, em va dir que ja no havia tornat a llepar la cullera del cafè des de que havia llegit el llibre, perquè diu, és que no li estic demanant consentiment. I és una miqueta lleig, però sí, és una manera de parlar. I a nivell de religió, sí, em va... He fet neteja de totes les religions perquè ja no podien donar respostes, van sortir els abraçadors i hi ha un capítol on parla de tots els problemes d'un abraçador, del no consentiment, i evidentment com cada capítol en realitat és un llibre policíac. Sí. És a dir, cada capítol és un cas d'assassinat, d'un retornat assassinat o d'un retornat que assassina, i s'han d'anar resolent els casos.
8: En alguns casos són assassinats que han sigut involuntaris, no? També...
7: Són assassinats.
8: Ai, bueno, assassinats, no tenia ja... jo clar que aquesta ampolla era un retornat, vaja.
7: Bueno, però és involuntari, però no saber la llei no vol dir... O sigui,
8: no, està clar.
7: És com donar-li una empenta al World Metro. No ho sé, millor no trenquis res. I, evidentment, un dels problemes, per exemple, el reciclatge a la merda. Com vas a reciclar coses? Si potser és un familiar. Llavors, evidentment, el que es crea és un síndrome de Diògenes col·lectiu a tot el país. Totes les cases acumulen la basura perquè no saben si llançar-la o no. Sí, hi ha coses rares.
8: Hi ha un dels temes que també és el que arrenca el llibre, que és el tema del dol. Clar, veiem com el protagonista doncs, acaba de perdre la seva parella i està fet caldo. Llavors... Hi ha com diferents fases, no? Aquesta fase de com ell, la seva vida perd sentit al perdre la parella, i que jo crec que potser tothom que ha passat un dol d'algú molt proper pot sentir-ho, però també a l'altra vessant de com pot resultar de pesat una persona que està en aquesta fase per al seu entorn, no? O sigui, ell va treballar ploriquejant, la gent ja no el pot suportar, i és... Clar, no sé si tu també volies dir, val, sí, sempre es parla molt del dol, de qui el pateix, però com patim les altres persones algú que no acaba de sortir de la situació?
7: No em volia posar amb la gent que pateix dol, perquè es pateix dol i ja està. Em volia posar amb el personatge directament, fer-lo inaguantable i fer-lo
8: és que el pobre
7: molt intens i molt pesat. I em va sortir bé perquè crec que no cau bé a ningú.
8: No.
7: Hi ha una
8: rotundament
7: norma...
8: Rotundament no.
7: És veritat que quan escrivia, una de les normes que em van dir és el teu personatge principal, el teu protagonista, ha de caure bé, perquè el lector s'ha d'identificar, l'ha de seguir, ha de patir amb ell i tal, i jo l'he fet inaguantable, insuportable. És a dir, és molt pesat. Llavors, no és que vulgui posar-me amb la gent que està amb dol, ni molt menys. Al contrari, és una manera de portar el dol a l'extrem, bàsicament. I que tot giri al voltant de la seva vida amb el dol, però que a més sigui com un videoclip És un videoclip trist, sempre es posa, hi ha un moment donat que es posa en una finestra mirant com plou, pensant en la seva estimada, el que passa és que no
8: Clàssic
7: està plovent, no està plovent, fa sol i tot, però dins el cap del tio doncs, està plovent perquè és més guai, si estàs trist. Llavors, no, una de les coses que sí que vaig voler és escriure el llibre que es pogués explicar de diverses maneres. Ara m'estic passant pel forro totes les preguntes.
8: No, no,
7: però
8: va
7: ser que jo volia fer un llibre de bizarro, que digués, vale, som una bizarrada, és una premissa boja, passen coses molt brutes, molt bèsties i tot, però que si anava al Círculo de Bellas Artes de Madrid pogués dir, és un llibre sobre el dol, sobre
8: el Premi Llibreter del 2026, no?
7: És un llibre sobre com portar el dol, com sobreposar-se, totes les fases del dol en realitat van passant, però també hi ha unes pinzellades de policia, que és gènere negre, és molt interessant perquè es parla de com resoldre casos, en realitat cada cas, dono les pistes perquè el lector, si vol, pugui resoldre-ho abans que els detectius. I parlo de política també, parlo d'immigració, parlo de tolerància i tal, i queda com si no fos bizarro, i dius, si cuela, cuela.
8: Obvies això del retornat i de la cullera.
7: Si obvio aquest petit detall, no hi ha cap tipus de problema. És a dir, que sí, jo crec que és un bizarro, però segons com ho expliquis queda com si no ho fos.
8: Clar, però el tema del dol també, clar, amb la premissa es trenquen els esquemes de, clar, quan tu perds algú l'has perdut i ja no hi ha tornada enrere, però és que en aquesta societat que tothom pot tornar, clar, ja dius, no sé, es viu l'amor d'una altra manera, no? Es relativitza, clar. I dius, val, ment oberta perquè tornarà, no? És quasi com la resurrecció, fins i tot.
7: És... Hòstia, acabes de tocar un tema xungo.
8: Parlem de l'hinduisme i el budisme.
7: No, és més idiota. El 90% de les vegades que dic el títol del meu llibre m'equivoco i dic resurrectar és una merda.
8: Per què serà?
7: És resurrecció, per què no és resurrectar? No existeix resurrectar. I al final he acabat mirant quina diferència hi ha entre ressuscitar i resurrecció, i resulta que hi ha diferència, no és el mateix. Ressuscitar, tu fas unes maniobres de ressuscitació quan hi ha algú amb una aturada cardíaca, però el ressuscites, no li fas una resurrecció. És perquè a nivell físic li estàs tornant a la vida, però si parles de Jesucrist, en realitat no va ressuscitar, va patir una resurrecció, perquè és teològic. I amb aquesta merda al cap no hi ha manera que digui ressuscitar és una merda, dic resurrectar, i no em surt, i tinc a l'Alister fregida perquè em diu tots els llibres amb ressuscitar, els hashtags a xarxes i tal, i tu dient resurrectar, dic, és que no jodes, i no, amb crea un problema. Llavors, la pregunta quina era?
8: No, això, que canvia el paradigma del dol quan algú pot ressuscitar sense cap mena d'avís previ ni de cap mena d'explicació. La teva parella ha mort, però és que pot tornar demà en qualsevol forma. I de
7: clar,
8: fet passa.
7: Hi ha molts problemes, és que en realitat s'obren molts problemes, perquè primera, com torna? És a dir, potser torna d'una manera diferent, no només física, sinó que pensi diferent o que senti més deslligada i que ja no t'estimi, potser, la teva parella, per exemple. O,
8: sí,
7: o
8: però que... és que aquest tema al protagonista no li passa pel cap en cap moment.
7: No,
8: sí, ell vol recuperar la prudència i ja està.
7: El protagonista és amor, amor, amor, i ja està, com la Lolita. I en principi, sí que hi ha aquest dol, el protagonista passa per aquest dol, però és que tot canvia, sí, és veritat. No, pa què coño hago duelo si després em tornarà? Pues és qüestió d'esperar i ja tornarà i ja parlarem. El problema és què passa segons com torna. Hi ha gent que torna com a Satisfyer. O hi ha una resurrecció molt sonada que no sé si parlaràs d'ella, de Lady Beatrix.
8: Ho tenia aquí, no sabia com introduir aquest tema.
7: Clar, mai millor dit. Mai millor dit.
8: Clar, a veure, com ho diria? Fins ara hem parlat de retornats a objectes inanimats i inorgànics, no?
7: Sí.
8: Vull dir, culleres, cadires, càmeres... Però és que hi ha un retornat, una retornada, que torna a la punta del prepuci del seu fill.
7: Sí.
8: O sigui...
7: Sí.
8: A veure, en quin moment...
7: Això, he de dir que aquest llibre l'ha llegit ma mare i quan va arribar a aquest capítol va tancar i va dir... Em vols dir alguna cosa? Perquè A mi em va fer molta gràcia, vaig posar un Playboy d'aquests de revistes, de tertúlies matinales i tal, que tenia un problema, és que sa mare es reencarna amb el seu prepuci, i resulta que és un gigoló que se'n va amb top models i se'n va amb tot, i la senyora s'ho agafa bé i diu, bueno, pues, no hi ha cap tipus de problema, jo vull prendre el te amb les meves amigues que encara estan vives, diu, per tant et demano que si us plou, pues, et quedis al voltant de les meves amigues amb els pantalons baixats, que així jo vaig parlant amb elles i anem prenent el te, etcètera. Tot molt normal, no hi ha cap tipus de problema. Ja per X coses al final acaben els programes matinals de tertúlies, perquè ella vol fer la seva vida, el seu fill diu que ell vol continuar tenint la seva vida de gigoló, ella demana que no la faci entrar a llocs, segons quins llocs, que siguin molt bruts. Hi ha una sèrie de problemes, al final acaba, és un dels possibles casos, perquè realment passa alguna cosa amb aquesta senyora al final, perquè el seu fill té una orgia amb un munt de melons i la senyora pateix greus problemes. Però diguem-ne que sí, és un dels casos, perquè realment s'ha de mirar per què s'ha reencarnat amb alguna cosa orgànic. I ja que fotia alguna cosa orgànic, no ho volia posar en una poma. O sigui, volia posar algú que tragués una miqueta de suc. Potser no és la millor manera. Però sí, em va fer gràcia.
8: No, i a més que el títol Ressuscitar és una merda, també hi ha un tema literal aquí. Sí, hi ha una persona que ressuscita en una merda.
7: Sí, és...
8: Òbviament no té el millor dels futurs, però...
7: No, és realment el tema central del llibre. Es diu Ressuscitar és una merda perquè un personatge molt important ressuscita com a caca. I realment és un greu problema que és el motor realment de tot el llibre, en realitat.
8: Imagineu-vos.
7: Sí, que la merda sigui el motor d'un llibre, no sé si queda bé, però és cert. És a dir, ajuda moltíssim a tirar-ho endavant. I no puc... Aquí sí que és fer spoilers, segons el que digui, per tant no puc dir grans coses, però resulta que és una merda, es diu en honor d'aquesta persona que retorna com a caca. Evidentment no és agradable per ella ni pels demés, però bueno, és un paper, és una cosa que pot passar i que a tots ens pot passar.
8: I jo aquí mentre parles, pensant si Instagram em censurarà prepuci, merda... Quin reel posaré jo d'aquesta entrevista? I rumiaré. I indagaré. Hi ha altres temes arran de la trama principal, com per exemple les relacions tòxiques.
7: Sí.
8: Si n'hi ha moltes, hi ha algunes que no podem dir perquè desvetllaríem massa, però sí. Crec que també és un eix central. O sigui, creus que... Com t'ho diria? Si passa com allò de les telenovel·les, que com més tòxica sigui la relació, més avança la trama, o era una crítica velada cap a coses que donem per normals i que en veritat dius, ai mare, que malament del cap has d'estar?
7: És que en realitat crec que cap de les relacions que surten és normal.
8: Per això.
7: Ni una... Perquè ara estava pensant que alguna així... No, totes són tòxiques i totes són xungues. Totes. Fins i tot les que es veuen maques, que semblen una història d'amor.
8: Sí,
7: que
8: ho
7: dius,
8: sembla.
7: Jo vull viure una cosa així. És... No ho facis. No, perquè després t'assabentes de l'opinió de les dues bandes i no és el mateix. Però no era... No vaig pensar-ho com a crítica velada, és una crítica directa. I
8: aquí no hi ha res velat, veig. No trauré cap.
7: És bizarro. És el que hi ha. I realment és una desmitificació de l'amor. És dir, l'amor s'acaba amb la mort. Sí, perquè quan torna ja no és la mateixa persona. Ja no pots estar enamorat de la mateixa persona. Si es reencarna amb pues això, amb caca, com l'abraces, com què fas amb ella? No. O amb qualsevol altra cosa. No és el mateix. I no és que no hi hagi cap relació que no pugui ser tòxica, però totes tenen tantes probabilitats de ser tòxiques en algun moment que ja posats, jo diria que l'amor directament és tòxic. I després
8: molt bonic que això amb el teu home aquí, eh?
7: Sí.
8: Però després... preciós.
7: No. Aviam, jo sóc el tòxic. No tinc cap tipus de problema amb d'això. Però sí, jo crec que hi ha excepcions que no són tòxiques, però la gran majoria són tòxiques, sí, clar.
8: I llavors, clar, ja estàs parlant de la part afectiva, però també parles de la part sexual, de sí. com és tenir relacions, ara ho has dit, amb una caca, però hi ha una que és ben sonada, que és la de la torradora.
7: Sí.
8: Sí, sí. A veure...
7: Hi ha una fem fatal, que és una torradora de pa, i evidentment acaba tenint una relació estable amb el protagonista i les situacions de sexe són candents. Diguem-ne que...
8: Són tòrrides.
7: El pobre senyor ha d'anar al metge per cremades de tercer grau més d'una vegada i al final acaben anant al servei de reparacions de torradores per intentar fer l'obertura una miqueta més gran, etc. Per les torrades. És a dir que sí, ja s'ha d'abordar tot i s'ha de mirar exactament, s'ha de ser conseqüent. Sí. I crec que el bo és que ningú veu això malament. Ningú veu malament que, si hi ha consentiment, doncs hi hagi tot això. El problema és quan no hi ha consentiment i llavors es donen les situacions d'abusos, d'assassinats, etc.
8: És que, clar, normalitzes tantes coses que són inormalitzables i que realment ho llegeixes i dius... És que me l'estic creient, saps? Aquesta relació o aquesta escena sexual amb un objecte tan petit que dius, què fas amb això, no?
7: Clar,
8: sense voler desvetllar molt, però vaja.
7: Hi ha un moment en què hi ha un personatge que té un moment superpassional amb una cullera i clar, el problema és que la cullera és una cullera de plàstic de xino.
8: Avui no l'has portat, per
7: cert? Sí, l'he portat.
8: Jo vull veure la cullera. Hòstia. Aquí porto una caixa de plàstic amb les culleres dintre, customitzades. Ho estic explicant per la gent que escolti l'àudio, Els del vídeo ja ho veureu. Es treu el tàper. És que m'encanta que tinguin a performance i tot, sí. De fet, tenia una samarreta, però no se l'ha volgut posar.
7: Us presento a la Pains. És la Mary Pains. És la, companya del protagonista, que és una espia super... És com James Bond, però que va morir. S'ha reencarnat amb una cullera. És una dona espectacular, superintel·ligent, brutal, però és una cullereta de plàstic i necessita del company deprimit per anar solucionant els casos. I la Mary Pains, que és, li agrada dir-se Mary Pains, es diu Maria Dolors, però queda més guai com a espia, Mary Pains. I clar, hi ha un personatge que té una escena d'amor supertòrrida amb la cullera i el problema és que sembla que s'estigui masturbant perquè ningú veu la cullera. Perquè això passa al carrer i l'està abraçant, estan fent absolutament de tot, però la cullera es perd. I hi ha un moment en què el senyor està sol i no sap exactament on està la cullera. Llavors, sí, són escenes de sexe problemàtiques.
8: I en lloc d'acabar amb l'escena, els hi posen uns cons al voltant per sí. No molestem. Deixem-ho allà, sí. No? I quan acabi...
7: És que és molt maco. O sigui, estan fent l'amor per primer cop i tal, i llavors els bombers li posen uns conos amb cintes perquè no els molestin. I el problema és que surten a tots els diaris. I tot.
8: A mi la Mary Pains m'encanta la seva entrada, no? Perquè... Ell és la companya que li han assignat al protagonista en aquest departament tipus Expedient X de...
7: Es diu Danger, per cert.
8: No recordava el nom, soc molt dolenta. Però agafa i li diu, tu i jo serem com Mulder i Scully. Jo seré el Mulder i l'Scully. I tu seràs el taxista que els porta tot arreu. I llavors, clar, tu dius, ja està, és una declaració d'intencions. Aquesta mana per sobre de tot i aquest és un mindundi, s'aprofitarà d'ell fins on calgui, però a mesura que va evolucionant la història es van guanyant el respecte mutu.
7: És que és el viatge de l'heroi. És un tio que parteix de negatius perquè és una merda de persona, que a poc
8: literal.
7: A poc va sortint d'aquest dol que impedeix que faci absolutament res i que al final acaba sent un bon detectiu, estant a l'alçada d'una espia d'èlit com la Pains, i al final pues, acaba sent molt respectat, tan respectat que li comencen a donar casos a nivell nacional i que són molt importants i per això entra en política i tot. És a dir que sí, la Pains és el motor per ell, la que al principi no el respecta gens, però que al final acaba respectant-lo per les seves dots d'observació, més o menys. És un empanat, però al final s'acaba donant compte de coses. D'altres no.
8: No veu coses molt òbvies, però després veu coses que no veu ningú més.
7: Exacte.
8: Per tant, és com si tingués
7: un... És un empanat, sí.
8: I també parles molt de companyerisme. I, clar, a veure, No sé fins on puc explicar davant del micro i de la càmera, però tots hem patit companys que voldríem oblidar, no? I en aquest cas, tu reencarnes... fas que els retornats tornin en formes molt variades, des d'una cadira que només parla en suec, que també és el guinyo de l'IKEA, un telèfon, una càmera de videovigilància, i a més, cada un d'aquests retornats, la forma en què han retornat té sentit, no? Perquè la càmera de videovigilància és una mica aquesta companya o aquest company xafarder que se n'assabenta de tot, el telèfon que està punxat i que, ui, jo no puc dir res, però l'ha trucat no sé qui... A veure, aquí també volies alliberar una mica de tensions que tenies de les teves vides anteriors laborals, oi?
7: Jo diré que ja vaig demanar, si us plau, que es posés un paràgraf, que està a la contraportada, crec, que tota semblança amb la realitat és pura coincidència, és a dir, tot és inventat, no hi ha absolutament res basat en res, és a dir, que surti gent que s'assembli molt, molt, molt, molt a gent que m'ha putejat en la vida, és totalment casualitat, no té absolutament res a veure.
8: Riure's entre el públic.
7: Però sí que hi han coses que, segons qui, podria dir, mira com s'assembla a mi. Però és casualitat i és imaginació pura i dura. Sí, no té absolutament res a veure, res. M'han dit ja, alguna gent?
8: I és que ara penso fins i tot en una escena en concreta que els companys han de declarar sobre el protagonista i és que són uns venuts tots, o sigui, per molt col·legues que fossin, agafen i el deixen a l'altura del betún. I el tema de com te'n fots de la justícia també deixa't anar, perquè ja el jutge ja li diu l'assassí, saps? Ja no li diu el presumpte, l'acusat, no, l'assassí. Ja està el judici fet abans de començar. Si fos per ell, el mataven abans d'entrar a judici, ja, directament.
7: Bueno, ja fan les proves amb la... Crec que és la forca. I encara han començat el judici. Però ja és tan clar que és culpable que és igual, és l'assassí, li direm assassí, i tot el més és paripé i ja està.
8: Diem les paraules pel seu nom i ja...
7: Clar, diguem-ho tot i ja està. Llavors, sí que van en foto d'això, van en foto de que hi hagi merchandising a la mateixa sala del judici, venent samarretes, que el mateix acusat...
8: Això és molt americà, en veritat.
7: Que el mateix acusat es vengui, es compri tot perquè li fa il·lusió. Diu, així ho explicaré després, ai no, que m'han de matar. Però sí, és una miqueta americà, però m'agradava. És un judici americà amb la senyora jutgessa, que és un martell, és el martell que pica, i res, està bé. Sí. Me n'han fotut de tot. Sí, he de dir que me n'han fotut de tot i amb ganes i expressament, sí.
8: Si entrem a l'estil d'escriptura, clar, està escrit en primera persona des del punt de vista del protagonista, i clar, realment es nota molt que és un tòtil, o sigui, és tonto del cul, o sigui, parlant així en plata, el pobre no toca ni quarts ni hores. Hi han situacions que tu com a lector les veus super

0: d'empanar-me del tot i no donar-me compte de coses superòbvies. Per tant, m'ha estat molt fàcil escriure així. I hi ha altres que, evidentment, estan exagerades i estan molt, molt portades al límit per les coses de l'humor i tot. Però a nivell d'empanament, reconec que m'he inspirat en mi, sí. Sap greu. Una cosa que no vaig voler posar és nom. El protagonista no té nom, no surt a cap lloc.
1: A mi em fas un favor, perquè mai recordo els noms. Si puc dir el protagonista,
0: per això és
1: ja
0: que
1: està.
0: Vaig dir per quan vingui la Karen. I no li vaig posar nom i no surt el nom. És més, la gent, els personatges van dient, com es deia? No me'n recordo. O és la vergonya després de preguntar com es diu algú.
1: M'ha passat.
0: A mi molt. I és una cosa que em passa a mi de dir, hòstia, és que porto molts anys amb aquesta persona i no sé com es diu. No, tu sí. Volia posar això per això, bàsicament, perquè no me'n recordo mai. Que sigui tant tot, i l'aviam està portat a l'extrem, com tots els herois, però és un heroi tràgic. I la tragèdia ha de ser molt exagerada. I crec que està bé que quan un és molt èpic, ha de ser molt èpic, quan és molt tràgic, ha de ser supertràgic. I ser molt tràgic, passes al patetisme. Quan te'n vas a l'altra banda. I realment el Bizarro és això, és de traspassar fronteres, és d'anar més enllà. És el que defineix el Bizarro. El Bizarro és un gènere que el que fa és se'n va quatre pobles més enllà de tot el que tothom vol o desitja. I llavors, pues, sense cap tipus de problema, sí, l'he fet molt patètic, sí. És el principal, sí. Li acabes agafant carinyo. Li agafa mania, però després una miqueta de carinyo també. Et cau millor la pensa, sí que és veritat.
1: Sí, sí.
0: Ja ho sé, tothom m'ho
1: ha dit. Perquè a més, si li agafes una mica de carinyo, amb el final que planteges, li acabes de perdre, eh?
0: No, al final
1: no
0: el direm.
1: No ho direm, al final, no el direm. Però jo només puc dir una paraula per aquest final. Apoteòsic. Sí.
0: Ho esperava, o sigui...
1: No, no podia acabar millor, o sigui, per mi.
0: És rodó. És a dir, totes les coses que van passar en el llibre, al final acaben conduint només a aquest possible final. No pot acabar d'una altra manera.
1: Està ple de girs, el llibre. Vull dir, vas llegint sí. I de cop, ai, mira, què m'ha fotut per aquí? Però al final jo no me l'esperava. Llavors, el poso com a gran elogi, perquè crec que és un punt molt fort del llibre, així com l'estil, perquè jo veig que cada frase és una sentència. Sí. Si cada frase és una bufetada a la cara. I és com, quina veritat que acaba de dir aquí i de quina manera. I a vegades et deixa descol·locat com a lector, però a vegades penses, és que realment acaba de dir la veritat. No sé quant t'ha costat a tu cada frase d'aquest llibre. Si ets dels que escriuen, reescriuen i reescriuen, o és tot això ho portaves a dintre i ha sigut un ras.
0: Clar,
1: vaig a deixar tota la meva filosofia de vida aquí i no penso deixar de repartir fins que acabi el llibre. Així, pa, pa, pa, pa.
0: És que queda lleig i, a més, ja li vaig dir a la meva editora, per tant, no és res nou, però jo el que faig sempre a nivell de... per escriure és ho penso i ho tinc tot a dins del cap, i un cop ja ho tinc tot acabat a dins del cap, començo a fotre la vomitada escrivint. I després el que faig és mirar que no hi hagin repeticions, faltes, etc. Però la trama ja està tota escrita. I realment aquestes frases estan fetes sense pensar-hi gaire. És a dir, és el que em surt i ja està. Què és el que et deia de l'editora? L'editora em va donar un plaç per entregar el llibre. Quan em va dir, ja el tens acabat, li deia, sí, però necessito fer-li una segona rellegida, és que anava per la pàgina 20. És a dir, encara em faltaven 150 pàgines per reescriure. Però li anava dient, sí, està tot escrit. I tal.
1: Sí,
0: i
1: més o menys que quan vas presentar Infestació, no? Que
0: clar,
1: també va
0: amb el
1: ser
0: Bagaleu va ser el mateix, amb el Bagaleu va ser, hòstia, d'aquí una setmana s'acaba, però s'ha de començar.
1: Mare meva, com apura.
0: Sí, sempre és a última hora i ràpid, i com surti i ja està. Però surt bé, bàsicament, perquè és que ho tinc tot pensat abans. No vaig pensar, no, mentre escric, i ara què passarà? No, ja està tot pensat. I en vegades que estic mirant al sostre i estic amb una creació salvatge perquè estic pensant coses. No, ja està. I amb aquesta excusa passa tot. O sigui, què estàs fent?
1: Amb la gava penjant.
0: Has perdut tota la tarda, no has fet absolutament res. Estic pensant. No,
1: és la meva següent novel·la, sí, la que em portarà el Nobel.
0: 600 pàgines porto, espera. No, i sí, escric així, escric sempre pensant-ho al cap i després ja ho vomito tot i ja està. I
1: queda, això demostra que hi ha molt de tu en aquell llibre. Perquè si tu ets capaç d'escriure això, que cada frase és un cop de puny d'una tirada, vol dir clar, que tu...

0: has anat empassant molts cops de puny, no?
1: Sí, hi ha coses que... Jo soc molt educat, jo sempre no dic quasi bé mai el que penso, i soc així molt maco i tal, però vaig pensar les meves barbaritats dins el meu cap. Sí, sempre, t'ho juro que és una cosa que sempre he pensat moltes vegades.
0: La passió del director, no?
1: No, els telèpates, els tinc por. No, però no perquè puguin saber el que penso, sinó por perquè els hi pugui passar amb ells si entren dins del meu cap. Perquè poden trobar-se qualsevol barbaritat i dir que els hi faré mal. Perquè bàsicament penso atrocitats, però estic somrient i dient sí.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí, i estic pensant com decapitar coses i tal. Sí,
0: sí. Si molt atents al seu somriure, perquè quan us el faci està teniu la veu en off.
1: He de dir que una de les coses que he fet, i estic molt orgullós, és que a fantàstica.com, que és l'escriptura, l'escola d'escriptura online, he fet dos cursos sobre com matar bé.
0: Teníem pendent fer un capítol d'això, a veure si algun dia el recuperem.
1: Ah, doncs ara faré un tercer capítol, potser.
0: Ah, mira, bé.
1: Sí, assassinat perfecte i com amagar el cadàver. La meva recerca de Google és salvatge. Diguem-ne que això vol dir que tinc moltes eines per pensar en com acabar amb gent. Llavors, cada cop que us somrigui i faci així, és que estic pensant. Cap problema.
0: Quin perill.
1: Sí.
0: Jo el que veig que a Infestació ja vas trencar un munt d'estereotips, però aquí et passes pantalla. La pregunta definitiva per mi és: tu creus que un cop has escrit això, si has escrit el bizarro més autèntic, hi ha tornada enrere o no? O sigui, tu ja no podràs tornar a escriure normal,
1: por.
0: No?
1: Ja, em dona por això, perquè jo vaig preguntant, soc, encara tinc la L d'escriptor, i vaig dient, hòstia, un escriptor sempre ha d'escriure el mateix gènere? Perquè si agrada, en teoria hauries de quedar-te amb el que fas bé. Això és la teoria, és a dir, ara Stephen King fa un romantasy i la gent s'emprenya, suposo, no ho sé. Però
0: per aquí tenen dubtes.
1: Però, no ho sé, si ho fa bé, perfecte. Però el fandom, el que està fent, quan compra un llibre de Stephen King, dius, hòstia, no m'esperava això d'ell. Potser s'enfadava el fandom, no ho sé. I jo vaig preguntar, dic, si això em surt bé, sempre hauré d'escriure bizarro, sempre hauré d'escriure humor, perquè el següent que tinc escrit no té absolutament res a veure. És superseriós, dramàtic, terror, superxungo, i potser la gent diu, ah, deu ser de conya, porta, i es troben allò.
0: Tots traumatitzats.
1: Sí, els traumatitzaré a tots, que també és guai. Però crec que, espero que hi hagi tirada enrere pel que ve. El que ve no és bizarro, el següent. El següent és la antologia d'Esfàbula, i després hi ha un parell de projectes que si acaben concretant-se, són de terror i de ciència-ficció, és a dir, no tenen absolutament res a veure amb l'humor. Per tant, espero que hi hagi marxa enrere. Espero.
0: Si no, els inputs que estàs rebent són bons, no?
1: Els inputs tots, de moment, són bons. O sigui, tant a Goodreads, tota la gent que s'ho ha llegit i tot, de moment s'ho ha passat bé llegint-ho, que era la meva intenció, que s'ho passés bé. És a dir, aquí hi ha gent que ja s'ho ha llegit, m'han dit que estava bé, són amics, és a dir, no ho sé, però crec que està agradant i jo encantat de la vida.
0: I creus que pot servir també a gent que no té ni idea de bizarro que digui, ah, si això és bizarro vull saber-ne més?
1: Sí, perquè el bizarro és molt fotut. El bizarro és com una mena de sac on han fotut tots els gèneres que no sabien exactament on fotre'ls. Això és culpa, perdó, però és culpa dels llibreters, perquè diuen on fotem aquest llibre, a quin prestatge poso això, perquè és fantasia però no és fantasia. L'splatterpunk, que és el gore, el bizarro més gore, està dins del bizarro, però el bizarro humorístic també és bizarro. El bizarro totalment com el Jonathan Royce, que és tot fantàstic, una invenció i una creativitat salvatge, és també bizarro. I hi ha gent que ha dit, no m'agrada el bizarro perquè no m'agrada el gore. Dius, ja, però és que el bizarro és moltes més coses que això. I el que has de descobrir és quin és el bizarro que t'agrada o quin és el bizarro que busques. Has de trobar el teu llibre de bizarro. Si comences amb, jo què sé, una casa de parelles hambrientes, hi ha gent que s'ha espantat moltíssim.
0: És durillo, sí.
1: És una casa que viola a la gent que entra. I, a més, la viola molt xungo. I la gent s'espanta i diu, no, jo no sóc de Bizarro, jo passo d'això. En canvi, s'han llegit a Jonathan Royce o s'han llegit al meu i han dit, hòstia, m'ho he passat superbé. És Bizarro? Sí, però no tot el Bizarro és Bizarro. És aquest Bizarro.
0: No tot el Bizarro és Bizarro. Ja era una declaració d'intencions.
1: Llavors, crec que la gent que no conegui el Bizarro s'ha de deixar recomanar per als llibreters, perquè saben exactament quin és el Bizarro que pot anar bé per cada lector.
0: Després de fotre la culpa als llibreters, ara tenen la responsabilitat.
1: No, no els he fotut la bronca, els he fotut... els he dit, per exemple, el meu llibre sé que és una putada per ells.
2: No saps on l'has de col·locar, però...
1: Clar, diu, no, és xulo perquè és... Posa-lo on vulguis. El vols posar a terror, el vols posar a ciència ficció, a fantasia, a policíaca... Va bé, a tots. No hi ha cap tipus de problema.
0: Tot i que llavors potser no agrada a ningú, no? Perquè depèn de què busquis, no dius...
1: Clar, això li ha passat a algun escriptor, eh?
0: Clar, que anar sense l'expectativa.
1: Hi ha un escriptor, no diré el nom, però va haver un escriptor que és de terror, molt fosc, que va fer un llibre que tenia pinta de romantasy i la gent el va posar romantasy. I la gent que l'agafava com a romantasy es va horroritzar i van fotre unes crítiques demolidores del llibre, en plan... que esto no puede ser, porque esto no hay amor por todos lados, por ningún lado, es por, fa molta por, fa... És que és un llibre de por. És que s'han equivocat.
0: Hem sigut enganyats.
1: Clar, dius, hòstia, això et pot destrossar a nivell de crítiques, que estigui a una lletja que no li pertoca. Perquè llavors és un públic objectiu que no li pertoca. Llavors et poden destrossar. Amb el meu és Bizarro, és d'humor. Queda-t'ho així. I el següent que faci, si és de terror, que posin, és de terror, no hi risas. I ja està.
0: Jo crec que l'expectativa és molt important a l'hora de llegir llibres com aquest. Sí, jo anava a llegir sense cap expectativa i em va encantar el que em vaig trobar. Ara, si m'arribo a pensar, serà com això, serà com allò, segur que no, perquè no encaixa amb res. Vull dir, és una cosa completament creativa, nova, molt fresca. Doncs gràcies, Eduard, per passar per l'idíl·lic i explicar-nos el ressuscitar o resurrectar.
1: La vista em matarà.
0: Ressuscitar és una merda i esperem que tinguis molt d'èxit amb aquest llibre. I jo ja saps que estic molt pendent d'altres que estàs per treure, perquè alguns sé alguna coseta i sé que m'agradaran molt.
1: Moltes gràcies per haver-me convidat i gràcies a tots els que heu vingut.
0: Aquí aquest idíl·lic tan bizarro, tan boig i tan divertit que hem fet amb l'Eduard Martí. Com sempre, volem donar les gràcies als mecenes de l'Aixeta que fan possible que la nostra itinerància es vagi repetint setmana rere setmana. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Josep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Daniel Gómez. Tornem la setmana que ve amb més continguts. Adéu-siau!
3: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Ei, saps què passarà el 17 de maig? Arriba al Mercat de Tordera, una parada molt especial. Som alumnes de 5è de l'Escola La Roureda i hem creat la nostra cooperativa Junts per Sempre. Vendrem productes artesanals fets amb il·lusió i creativitat i els vendrem el proper diumenge al mercat. Què hi podeu trobar?
6: Espelmes artesanals per il·luminar moments especials, braçalets plens de colors i personalitzats, clauers originals fets a mà i posagots per donar vida a la teva taula.
7: Ens trobareu al carrer Amistat, cantonada amb el doctor Carrera. No te'n perdis. Productes únics fets per nosaltres, per a tu. Fets amb esforç i creativitat. La cooperativa Junts per Sempre destinarà un percentatge dels beneficis obtinguts a la Fundació Joan Petit per ajudar els nens amb càncer.
8: Us esperem el proper 17 de maig.
9: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
10: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: xarxes socials. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
11: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
12: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix.
13: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
14: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La policia del municipi intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava 75 km hora. El conductor també ha donat positiu penal en alcohol i drogues. Una setmana en paral·lel on els agents de la policia local han realitzat una nova ofensiva contra la connexió il·legal a la xarxa elèctrica en diverses urbanitzacions. Som divendres 15 de maig. Us expliquem també que el Fòrum per al Teatre i la Cultura estrena l'obra El Mètode de Gronholm aquest cap de setmana. L'entitat afronta un dels seus reptes més ambiciosos aquest 16 i 17 de maig al Teatre Clavé. Sofia Gajardo és presidenta de l'entitat.
15: Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
14: La tordarenca Marta Caupena presenta demà el llibre Autisme, un canvi de mirada. L'acte serà a la biblioteca a partir de les 11 del matí. Ella mateixa ens explica els motius de fer el llibre.
16: Quan vius amb aquesta realitat t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho.
14: S'impulsa a partir de demà una nova edició del cicle Espai de Salut. Es promouran tallers per moure el cos i menjar millor. I el Maresme busca 20 joves emprenedors per fer créixer els seus negocis amb el programa Enlairem. El Consell Comarcal obre les inscripcions per aquesta segona edició, que ofereix formació en intel·ligència artificial, un cap de setmana de convivència en una masia i mentoratge personalitzat de forma totalment gratuïta. En esports, el Club Futbol Tordera, a un pas de proclamar-se campió de Lliga i assolir l'ascens directe. Els torderencs reben un Sant Feliu de Guíxols que s'hi juga entrant al play-off. Un cap de setmana marcat també pels comiats al Club Petit Tordera i al CEP Tordera. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest divendres, també per al cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
17: De moment avui jornada marcada pel cel ennuvolat i per aquests primers ruixats que han caigut aquesta darrera matinada, en general poc importants, estem parlant de dècimes de litre, però esperem que s'animi més a partir de mig matí, migdia, molt estirar. Les precipitacions anirien guanyant protagonisme des de l'interior cap a la costa i del nord cap a sud. Per tant, unes precipitacions que acabaran escombrant i afectant a bona part del Maresme, sobretot durant la tarda. Tot això amb unes temperatures que baixen de forma clara. Han baixat les mínimes i faran el mateix les màximes, de forma notable, de fet, si les comparem amb les d'ahir, a conseqüència també del domini de la nuvolositat. Per la seva banda, el vent bufarà de fluix a moderat, de mar cap a terra, i la situació marítima estarà força alterada, amb una maror, marees de forta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge dominarà el sol, això farà que pugin una mica les temperatures, sobretot les temperatures diurnes, i de precipitacions d'entrada, com a molt, demà a la tarda alguna gotellada a la zona interior del Maresme, i diumenge, a ultimíssima hora del dia, ja entrada la nit de diumenge a dilluns, podríem tenir algun ruixat puntual al Maresme Nord.
14: Informatiu que completarem amb espais habituals, amb la plana comarcal, aquest matí en connexió amb colònies, amb els alumnes de 6è de l'Ignasi Iglesias, i a continuació el programa Patrulles en línia, avui amb la presència dels Mossos d'Esquadra per parlar del Dia de les Esquadres. Tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest divendres 15 de maig. Comencem.
13: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent va tenir lloc en el marc del control de vehicles de mobilitat personal, on es va immobilitzar un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'assolir els 75 km hora, quan el límit legal per aquest tipus de vehicles és de 25 km hora. A més de l'excés de velocitat, el jove va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consum de substàncies estupefaents. El patinet ha quedat immediatament immobilitzat i el menor ha estat denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. D'altra banda, la policia local ha mantingut la pressió aquesta setmana contra el frau en els serveis bàsics. Durant aquesta setmana s'han dut a terme un nou dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat. L'operatiu s'ha centrat en diverses urbanitzacions del municipi, on s'han detectat i tallat nombroses connexions il·legals a la xarxa pública. Aquestes actuacions formen part d'una campanya permanent per garantir la seguretat de les instal·lacions sovint precàries i en risc d'incendi, i combatre les activitats il·lícites que solen anar vinculades a aquests fraus elèctrics. Si mirem el cap de setmana, el Fòrum per al Teatre i la Cultura ja ho té tot a punt per la seva gran estrena d'enguany. Aquest dissabte 16 i diumenge 17 de maig, el Teatre Claver acollirà la representació del mètode Gronholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galzeran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una multinacional, on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina la tensió amb l'humor i explora fins on som capaços d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i interpretació, ja que la quantia i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar ningú indiferent.
1: Doncs la podeu trobar el dissabte 16... de maig i el diumenge 17 al Teatre Claver de Tordera a les 7 de la tarda. I aquesta obra tracta, bueno, és una comèdia i tracta d'una entrevista de feina on van quatre candidats i passen moltes coses, un embolic bastant heavy amb el qual després al final es desenvolupa tot i es veu el resultat. Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
0: El repertori de personatges està compost per tres actors i una actriu que interpretaran quatre candidats al lloc de feina. Cada un jugarà les seves cartes per aconseguir l'objectiu i des de la direcció s'ha assegurat que ens sorprendran en algun moment de l'espectacle. Els actors Joan Mongé i Andrea Soler explicaven dos dels personatges de l'obra.
2: Em dic Andrea Soler, soc la Mercè de Gas i bé, vinc a fer una entrevista, la quarta ja, aviam si tinc sort i em donen la feina. I bueno, la Mercè és una dona amb moltes aspiracions i molt decidida a tot el que ella vol aconseguir.
3: Tenim en Joan Mongé, que representa Carles Bueno, un home que ve del sector de la farmàcia, farmacèutic, i amb ganes de sortir d'aquest món, intentar aconseguir aquesta entrevista sigui com sigui, però darrere hi ha un misteri.
0: Amb aquesta representació, el Fòrum per al Teatre i la Cultura referma la bona salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Claver, a través de www.teatreclaver.cat. Les representacions seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda.

0: La biblioteca acull demà la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada de l'autora Marta Caupena. Quan un infant rep el diagnòstic de TEA, no només canvia la seva realitat, sinó també tot el seu entorn. Aquesta guia neix amb la voluntat de trencar mites, oferir suport i transformar la manera com mirem i acompanyem aquests infants. Caupena ens explica els motius de fer aquest llibre.
1: Els motius van ser tant personals com professionals. Per una banda, doncs, volia ajudar famílies a no sentir-se tan perdudes ni tan soles com quan vius amb aquesta realitat t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho. I a vegades es queden a mig camí, no? Aleshores, el llibre neix precisament d'aquesta necessitat de facilitar camins, de generar empatia i d'entendre millor les persones dins d'aquest espectre.
0: En aquest sentit, al llibre aprendrem a reconèixer les necessitats dels infants, a crear entorns d'aprenentatge segur, a comprendre les seves emocions i a actuar davant conductes desafiants. La presentació serà demà a les 11 del matí a la Biblioteca de Tordera amb la col·laboració de l'associació AFETS. I s'impulsa a partir de demà una nova edició del cicle Espai de Salut. Durant els mesos de maig i juny, Tordera posa en marxa aquest cicle, una campanya titulada Salut en Moviment, Cos, Alimentació i Benestar. Es tracta d'un conjunt de tallers totalment gratuïts i adreçats a adults, organitzats per la Taula de Salut Comunitària. Una programació molt variada i que s'estrenarà demà a 10:45 del matí al Parc de la Calistènia amb el títol Enfortim el cos. Des de l'organització recorda que totes aquestes activitats busquen crear espais de trobada i aprenentatge per millorar la salut física i mental dels tordarencs i tordarenques de forma activa i accessible. I el Consell Comarcal del Maresme obre les inscripcions per la segona edició del programa Enlairem el nostre projecte. Si tens menys de 35 anys, el programa ofereix 20 places gratuïtes que inclouen formació en intel·ligència artificial, un cap de setmana d'immersió en una masia rural per fer xarxa i, finalment, un procés de mentoratge individualitzat per polir l'estratègia de creixement. Les activitats començaran al juny, les places són limitades, per participar-hi només heu de presentar la vostra candidatura a la web del Consell Comarcal del Maresme.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest dissabte a les 5 de la tarda el Municipal d'Esports acollirà el duel decisiu del Club Futbol Tordera. En l'última jornada de la temporada regular els torderencs arriben líders amb 69 punts, dos més que els Sils, i depenen de si mateixos per conquerir el títol de Lliga i aconseguir l'ascens directe a Segona Catalana. Tot i que un empat podria ser suficient gràcies a la diferència de 9 gols en el gol a Braix, una victòria evitaria qualsevol dubte i suposaria la desena victòria consecutiva de l'equip, una fita inèdita en els darrers anys del club. Al davant, però, tindran el Sant Feliu de Guíxols, el tercer classificat que lluitarà de valent per consolidar-se com un dels 6 millors tercers de la categoria i assegurar-se així una plaça de play-off d'ascens. Actualment ocupen la cinquena posició d'aquesta llista amb 60 punts, però estan seguits de prop de diversos equips. Una derrota al Municipal podria deixar-los fora de les fases, per la qual cosa el conjunt visitant, que compta amb el màxim golejador de la Lliga, es presenta com un rival d'alta exigència. A la mateixa hora, el Club Patí Tordera acomiadarà la temporada visitant la pista del GEC, amb els torderencs amb la cinquena plaça assegurada i els gironins. Amb l'única aspiració de pujar fins a la vuitena posició, el partit es presenta sense pressió a la taula classificatòria. L'enfrontament, però, servirà per acomiadar Arnau Vila, que disputarà el seu últim partit. A més, es manté la incògnita sobre la continuïtat d'altres membres de la plantilla i del mateix entrenador, la renovació de la qual encara no s'ha anunciat. Una mica més tard, a 6:45 de la tarda, el CEP Tordera disputarà el seu darrer partit al pavelló dels Països Catalans contra el Cerdanyola. Amb la permanència ja garantida, les tordarenques volen oferir una darrera victòria a l'afició, que ha estat un pilar fonamental durant una temporada molt exigent. Amb la mirada posada en el curs vinent, el conjunt de Marc Alonso no baixarà els braços en els dos partits restants, amb l'objectiu de demostrar tot el potencial de l'equip i atreure futures incorporacions. Finalment, diumenge a les 6 de la tarda, l'Atlètic Club Tordera rebrà la visita del Cadaqués, antepenúltim classificat. El conjunt local buscarà segellar la tercera victòria consecutiva per encarar el tram final de la competició sense despenjar-se de la lluita per la segona plaça. Aquesta posició, que actualment es troba a 5 punts de distància, atorga l'ascens a preferent dues categories superiors. Podreu seguir el partit en directe del Club Futbol Tordera i del Club Patí Tordera a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i també el segon canal, respectivament. I tota la informació esportiva ampliada avui a partir de les 8 de la tarda en el show diari de Ràdio Tordera.

0: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de la diàlisi en l'últim any impulsant el tractament a casa. Ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a requerir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment en els propers anys. Ens ho explica en la següent crònica, Maite Polo.
1: El clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
2: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
3: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
1: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
0: El govern i els sindicats es citen per dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la taula sectorial d'educació amb la consellera Esther Niubó. El govern insisteix en millores per la inclusivitat, mentre que els sindicats exigeixen tractar també els millors salaris en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenir les convocatòries de vaga. Ens amplia informació Esther Minguell.
4: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. Vostè, que està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc, sobretot.
4: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
6: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
7: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
4: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Parlem del temps. El temps per aquest divendres i per al cap de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
8: I avui tornem a parlar d'un temps insegur aquí a la comarca. Al pas d'una línia frontal, amb aire fred al damunt, farà d'entrada que baixin les temperatures. Han baixat les mínimes i també baixaran les màximes, amb un ambient frescot en el dia d'avui. Fins i tot nevarà cap a l'àrea del Pirineu. Tornant aquí a la costa, aquesta darrera matinada hem tingut alguns ruixats irregulars, febles, poc importants, però aquesta tarda s'esperen precipitacions que es faran generals. Ja a partir del migdia poden afectar qualsevol punt del Maresme i començaria a millorar de cara al vespre. Cap a última hora de la tarda, vespre, és quan esperem que les clarianes vagin guanyant protagonisme. Però fins aleshores haurem tingut, com dèiem, xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca i que localment seran d'intensitat moderada. En general, no esperem grans quantitats de precipitació. Com ja hem dit, temperatures més baixes en una jornada a la qual el vent aquesta tarda bufarà del sud-est moderat i la situació marítima estarà dominada bàsicament per la maró, amb fins i tot marees de forta maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà, dissabte, s'espera un temps tranquil, un temps més estable. Hi haurà alguns núvols, sobretot a la tarda, sense descartar alguna gotellada en punts de l'interior cap al serrada litoral, però en general no esperem precipitacions. Evidentment, amb més sol, demà les temperatures pujaran especialment a les hores centrals del dia, amb vent que bufarà fluix com a molt lleugerament moderat de mar cap a terra i amb una situació marítima que continuarà una mica alterada, força remenada per la maró i per la mar de fons que tindrem a tot el litoral maresmenc. Diumenge el temps millora una miqueta més, per tant, temperatura que puja lleugerament, en una jornada a la qual al matí podem tenir alguns núvols, sembla que sense precipitacions, i a la tarda també predominaria el sol, però amb nuvolades que, entrada ja la nit de diumenge a dilluns, podrien deixar algun xàfec puntual. Poca cosa, tot plegat. Per tant, un cap de setmana en general tranquil, tot i que avui les precipitacions estaran a l'ordre del dia i, a més, les temperatures seran força baixes.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Què tal? Comencem nova edició del programa Patrulles en línia. Avui tenim amb nosaltres membres del cos de Mossos d'Esquadra, concretament tenim la Rosa i l'Enric, que són de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'Àrea Bàsica de Protecció d'Arenys.
1: Policial.
0: Policial. Tenia bé aquí apuntada, ho deixem millor en policial. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: Bon dia.
0: Venim
1: bon
0: a parlar amb vosaltres perquè ja fa uns dies, el 30 del mes passat, vau venir al nostre poble amb una diada que per vosaltres entenc que com el cos és una diada especial. Explicau-nos per què.
1: Sí, mira, concretament és la diada que li diem de les esquadres. I és la festa anual, per dir-ho d'alguna manera, que fem els Mossos d'Esquadra a nivell territorial i descentralitzat. El cos de Mossos d'Esquadra va néixer, se li diu, la data 21 d'abril del 1719, Valls, i bueno, va tenir una història al segle XVIII, al segle XIX, fins a principi del segle XX. Quan va esclatar la Guerra Civil, pues, es va dissoldre, van passar a ser un cos dependent de la Diputació de Barcelona i es va restaurar l'any 83. Per tant, des d'aleshores, més o menys, es va voler buscar un dia, com tenen també tots els policies locals, com té la Guàrdia Civil, com té la Policia Nacional, hi ha un dia que d'una manera o altra commemorem que som Mossos d'Esquadra i aprofitem aquell dia per guardonar tant a ciutadans com a policies, ja siguin Mossos com d'altres cossos, doncs actuacions rellevants que han tingut que hi ha hagut durant el curs de l'any anterior. I això ho fem cada any, també de manera descentralitzada, amb una de les poblacions de l'àrea bàsica policial.
0: Concretament, és el dia, perdona, de les esquadres.
1: Li diem dia de les esquadres.
0: Així, a seques.
1: Sí, sí, és el dia de les esquadres. Llavors, l'organització dels Mossos, perquè l'entenguem una mica, a nivell de territori, és l'àrea bàsica policial d'Arenys, de Mar, cobreix tot el que és l'Alt Maresme. Per tant, des de la Riera d'Arenys, Arenys de Mar, Arenys de Munt, fins a tocar amb el Tordera. I dins d'aquesta àrea bàsica policial, quan que és un territori molt gran i amb molta població, tenim una comissaria de districte Pineda, que són els Mossos que directament donen servei a la vostra població. Per tant, cada àrea bàsica policial fa un dia de les esquadres. Llavors, per sobre nostre, territorialment, tenim regions policials. Concretament, la de la nostra, tot el Maresme, concretament, pertanyem a la regió policial metropolitana nord, amb seu a Granollers, que també agafa el Vallès Oriental i l'Occidental. I el dia de les esquadres de la regió policial es va fer el dimarts passat, el dia 7 o el dia 6 de maig. I anteriorment, el primer acte que es fa de les esquadres és l'acte central. O sigui, és l'acte que agafa a tots els Mossos de Catalunya, que aquest ja fa uns quants anys que es fa el part del Fòrum a Barcelona, i en aquest, al ser l'acte central, doncs, ve el president de la Generalitat, ve la consellera, vull dir, ve una mica tots els tòtems i tots els caps del cos. Per tant, nosaltres som la tercera línia, en aquest cas com a àrea bàsica policial, i enguany doncs sempre intentem anar a un poble diferent. L'any passat vam anar a Canet, fa dos anys vam anar a Sant Pol, l'altre vam anar a Pineda, i enguany ens va convidar l'alcaldessa que vinguéssim a fer l'acte enguany aquí al Teatre Clavé, i evidentment vam acceptar, i realment dir que tant el teatre com el seu personal, com l'Ajuntament, com l'alcaldessa, ens van acollir tots molt bé i va ser un acte que realment va anar molt bé tant per l'espai com per com es va desenvolupar.
0: És un tipus d'acte que any rere any tingui la mateixa estructura o van canviant i ja s'inclouen novetats?
2: No, és la mateixa estructura.
1: És igual. O sigui, som bastant... La policia som molt d'ordre, no? Com diem. I com a gent d'ordre, pocs canvis fem.
2: Hi ha un protocol i cada any es segueix el mateix protocol.
0: I a nivell més superior, que parlàveu d'un nivell mig, un nivell superior, també se segueix aquesta dinàmica de fer premis en funció, entenc, de la cobertura que s'estigui parlant, no?
2: Habitualment, als estants superiors, és a dir, al dia de les esquadres de la Revolució Policial Metropolitana Nord o la que sigui, o bé a l'Atac Central, s'entreguen medalles.
1: O sigui, medalles, què vol dir? Tenim dos tipus de condecoració. Una, que són les felicitacions, que al final, a nivell de record, és un diploma amb cartolina que t'explica que serà de felicitat, i el nivell superior, que ja és el... Bueno, és el típic que veiem quan veiem un policia o un militar que va amb tot allò a la solapa, doncs les medalles és el que es lliura, que ja vol dir que l'acte... Ai, que l'acte... Que una, dos, o has tingut una actuació molt rellevant o normalment el que es premia quan es dona una condecoració en forma de medalla és una trajectòria personal. Mm-hmm. Algú que du 20 o 25 anys i es premia això. I aquestes medalles no s'entreguen mai en els actes de les àrees bàsiques policials, sinó que es lliuren en les regions i en l'acte central. Mm-hmm. I en allà, a més, és on se solen lliurar també a molta gent de fora, una mica.
0: Gent de fora, quin sentit?
1: Gent de fora, sobretot, estem parlant d'altres cossos. Policies nacionals, Guàrdia Civil, policies locals, protecció civil, bombers, sanitat, ensenyament... O sigui, gent que en el seu àmbit d'actuació ha tingut un paper important de coordinació amb els Mossos d'Esquadra i, per exemple, no sé què diria jo, pues la protecció civil de Martorell fa 20 anys que sempre es col·labora, que es coordina, que tal, doncs arriba un moment que igual plega el cap de Protecció Civil i per agrair-li aquesta col·laboració amb els Mossos se li lliura una medalla amb un acte d'aquests.
0: Un reconeixement d'aquest tipus pot ser que repeteixi en la vost, en aquestes esquadres que van fer, diguéssim, de la zona d'aquí i també repeteixi per importància amb altres de superiors o normalment un cop es premia ja està premiat? M'explico? O una actuació que potser ha sigut molt i molt destacada... Sí, per una mateixa actuació.
2: Només es premia una vegada.
0: Només es premia una vegada.
2: Sí, és molt, molt, molt rellevant que és...
0: Sí, que sigui extraordinari, no? Que sigui una cosa que no sigui molt habitual.
1: Algú que sigui a la vida, però lo bèstia, allò de dir, és que ha entrat en una casa amb flames, s'ha hagut de posar una manta a sobre, ha tret algú, i realment no s'ha mort de miracle. Clar, això ja considerem que no és una actuació rellevant, ja és molt més. Aquí és quan diem que sempre hi ha una condecoració en forma de medalla.
2: De medalla. O bé, un company que hagi patit mal en acte de servei. Doncs aquesta persona se li lliura una medalla en lloc d'una felicitació.
0: Mm-hmm. Les medalles, per entendre's, no se les porteu habitualment quan esteu de patrulla, sinó que són per també mostrar-les en esdeveniments especials, no?
1: Exacte. Sí. De fet, quan fem un dia de les esquadres, o quan fem una... O sigui, hi ha una sèrie d'actes on participem els Mossos que considerem que per la seva rellevància anem amb uniforme de mitja gala. Nosaltres, o sigui, seria una mica... Ara com ho diria jo? Saps el tricorni de Guàrdia Civil? El guàrdia civil no van amb tricorni pel carrer. Però quan un dia veiem per la tele que han fet un acte que hi ha el ministre per allà que passa revista, van tots amb tricorni. Quan la Guàrdia Urbana són a les Santes... Ai, les Santes. Són la festa major de la Mercè, que sóc de Mataró.
0: Exacte.
1: Perdoneu-me. Quan fan la festa de la Mercè a Barcelona, veiem la Guàrdia Urbana, que va amb aquells gorros alts i que van amb un... Doncs el nostre uniforme de gala, que és similar, és amb el gorra de plat. Ara ja anem tots amb la gorra aquesta, estil...
2: Béisbol.
1: Doncs ens tornem a posar la gorra de plat i anem amb una mena de jaqueta que ens cobreix fins una mica per sobre dels genolls. Llavors, les medalles només es poden posar i les condecoracions quan anem amb aquesta jaqueta de mitja gala. Quan es va de treball no es pot posar. Per tant, no, està reservat per als dies especials.
0: Molt bé, doncs vinga, parlem d'aquest dia del 30 d'abril que vau venir aquí a Tordera. No sé si teníeu... Com vosaltres entenc, o qui prepara l'organització de l'acte... Qui decideix què s'inclou dintre de l'acte, què no s'inclou, qui entrega els reconeixements... Explica-nos una miqueta aquest previ d'aquestes esquadres d'enguany.
1: A veure, ho muntem directament des dels Mossos tot. El que sí que, evidentment...
0: Home, jo entenc això, però vull dir que... Qui...
2: L'oficina de relacions a la comunitat.
1: Exacte,
2: Nosaltres
1: ens dediquem a organitzar-ho tot i el que sí que fem, lògicament, és depèn d'on anem. Doncs aquí, per exemple, hem vingut 3 o 4 vegades ja un parell de mesos abans i van venir al teatre a mirar l'espai, parlar amb el seu director, amb els seus, doncs amb el tècnic de so. Vull dir que sí que, evidentment, ens coordinem molt amb el lloc on hem d'anar, segona, amb l'Ajuntament, comunicació, alcaldia i també després amb la policia local, que és qui a l'hora de... Perquè al final ens han de fer una reserva d'aparcament, han de tallar carrers. Per tant, anem a dir, ho encapçalem tot des dels Mossos de les Relacions amb la Comunitat de l'ABP d'Arenys, però ens coordinem amb l'espai on ho hem de fer-ho. Per exemple, en aquest cas, una cosa que ens ha passat aquí a Tordera, que no ens ha passat a altres llocs, és que des del teatre ens van oferir la possibilitat de tenir música en viu. Llavors teníem una persona, dins d'un duet que diu Opel Duet, que són persones que formen part de l'orquestra del Teatre Clavé, que ens van, una va estar al piano i l'altra era vocalista, i ens van fer, per exemple, tres peces musicals, 2 que les van triar ells, i sempre nosaltres acabem amb els segadors. Uh-huh. Normalment els segadors és apretar un botó i poses la música, doncs en aquest cas vam tenir uns segadors cantats en directe. Per tant, aquí va ser una cosa especial de Tordera que ens la van oferir. Però anem a dir, ho encapçalem tot de nosaltres i no varia gaire, a no ser que cada indret tingui alguna cosa que dir, mira, ja que esteu aquí, podem fer això, podem fer allò, podem fer l'altre.
0: Molt bé, l'acte ens explicaves, abans de micròfon tancat, que era un acte entre cometes, diguéssim, estàndard d'entrega de premis. Per tant, entenc això amb un vídeo de vosaltres mateixos, no?
2: Sí, creat per comunicació de Mossos. És un vídeo institucional. Es projecta a tots els actes relacionats amb el Dia de les Esquadres d'aquell any. Uh-huh. Normalment és un vídeo que està gravat i dedicat a una unitat del cos. Una unitat, no sé, doncs, investigació, seguretat ciutadana. Aquest any era en global. Sortien totes les unitats del cos, i era un vídeo doncs, una mica adreçat a reconèixer la vocació de servei de la gent. Uh-huh. No? Quedava palès la vocació de servei.
0: Molt bé. El vídeo, després que hi havia parlaments, o ja entràveu amb les entregues de...
2: Perfecte, la taula presidencial, que està composada per l'alcaldessa i 5 comandaments de les nostres comissaries, tant d'Arenys com de Pineda, i dona l'inici l'acte al Parlament de l'inspector cap de la comissaria d'Arenys.
0: Uh-huh. Va adreçar algun missatge especial, concret, que vulgueu també traslladar a la ciutadania?
1: No, va adreçar més missatges a la vostra alcaldessa.
2: I que va estar molt bé, per cert.
1: Que, a veure, el nostre inspector va fer un reconeixement una mica en general a la col·laboració amb altres cossos policials, a la col·laboració amb els ajuntaments... Va agrair, evidentment, a l'espai cedit, va dir que va fer un petit estat de la qüestió sobre els delictes i sobre, o sigui, una mica de dir, pues, a Tordera del darrer any, pues, per exemple, han baixat els furts, han baixat els robatoris amb vehicles, però ha pujat alguna altra cosa, o sigui, fa una mica un estat de la qüestió de com tenim la seguretat en la població. Hem de tenir en compte que l'acte dels esquadres no és un acte obert, és un acte tancat. O sigui, la gent no pot assistir a l'acte dels esquadres.
0: Està interessant per saber.
1: Sí, vull dir que no perquè vinguem a Tordera, és allò, qui vulgui venir. Tothom ve per invitació. Per tant, qui ve, bàsicament? Venen des de gent de cossos policials, representants de tots els ajuntaments de la comarca, regidors, els de Tordera, per exemple, van venir, em sembla que són 17 regidors, sembla que van venir 13 o 14, incloent l'oposició, i llavors venen tots els familiars dels condecorats.
2: I judicatura,
1: i bombers, i protecció civil. Uh-huh. O sigui, es convida molta gent, però tots és per invitació. O sigui, un ciutadà de Tordera que passa per allà al teatre i mira què estan fent, no el deixarem entrar, sobretot per un tema de seguretat. Uh-huh. Per tant, el missatge, clar, quan dic que adreça aquest missatge explicant una mica, és perquè també la platea que té és una platea que està ja una mica... que sap de, o sigui, que està interessant en saber com tenim la seguretat a la població. I, en canvi, l'alcaldessa sí que va entrar una mica en problemàtiques concretes, com són les ocupacions, com són les punxades de llums, com són el tema de la reincidència. Per tant, sí que va entrar una mica en les problemàtiques que més directament afecten a la població i com demanant d'una manera o altra que hem d'intentar solucionar aquests aspectes.
0: Molt bé. Els reconeixements, que suposo que és el gruix de l'acte, quins entren, quins no entren, qui ho decideix? Teniu problemes, de vegades, a l'hora d'elaborar aquell llistat, o està tot molt clar?
2: Bueno, com ha dit l'Enric, l'any en curs es feliciten actuacions de l'any anterior. Aleshores, normalment, es fa un recull de totes les actuacions destacades que poden ser susceptibles de ser felicitats als agents, ciutadans o persones que hagin participat, i es fa una prelació. Dintre d'aquesta prelació es trien les més importants i són aquestes les que se'ls lliura la felicitació.
0: És complicat triar aquestes? Ja, teniu debat o normalment està força clar?
1: Sí, hi ha debat, perquè ha debat, sí. Al final n'hi ha algunes que no té cap dubte, perquè quan parlem d'actuacions destacades està clar que dins del destacat, per això fem la prelació, perquè acabem dient, aquesta és la número 1, perquè, no sé, pel que sigui, després ell ja us donarà algun exemple. Uh-huh. I, clar, després hi ha com un batibull de moltes que estan per allà mateix. Llavors, què passa? Que nosaltres fem una prelació de 70 o 80, però al final, normalment, està limitat, clar, tu no pots donar 80 o 90. Et diuen, en teniu 45. Això, normalment, des de la regió, ens acaben donant més o menys un topall de condecoracions que podem, de felicitacions que podem donar aquell dia. I precisament aquesta tasca difícil de fer la prelació, perquè els 10 primers són fàcils.
0: Clar.
1: Perquè aquests saps que entren, fins al 20 també. Però quan ja estàs fent, vale, del 30 al 50, què posem? Perquè saps que n'hi ha alguns que quedaran fora. I aquí també és cert que nosaltres tenim, dins de l'àrea bàsica policial d'Arenys, cada comissaria té una sèrie d'unitats. Les dues més importants és la unitat de seguretat ciutadana, que perquè ho entengui la gent que ens escolta, són els que van uniformats amb el cotxe patrulla, i l'altra unitat important és la unitat d'investigació, que són els de la secreta, també com la gent es pugui entendre.
2: Últimament, sí, sí. Reconeguda com la secreta. Sí.
1: Per tant, aquestes són les dues unitats centrals i llavors tenim petites oficines, tenim la gent que recull denúncies, l'oficina d'atenció a la ciutadania, tenim el grup d'atenció a la víctima, que són sobretot violència domèstica i de gènere, tenim l'oficina de relacions amb la comunitat, tenim el grup d'ordres, o sigui, tenim petits altres nuclis. Llavors, què passa? Que has d'intentar, d'una manera o altra, que tothom estigui bastant ben representat. Llavors, aquí és on t'has de fer una mica aquest joc de mans de dir, hosti, de 40... M'invento ara. Les 36 que hem posat davant són totes de societat ciutadana i d'investigació són del 40 en enrere. Pues, intentes que cada unitat d'una manera o altra se senti compensada. Igual que amb els ciutadans. També tenim ciutadans que en un moment donat ens han donat pues, des d'un furt que hi ha al carrer que algú l'atura, des d'un robatori que algú truqui i ens avisa. Doncs aquí també, d'una manera o altra, també mirem de que els ciutadans també apareguin, potser la col·laboració d'algun policia local també. Llavors sí que és cert que a partir de la 20 en enrere fem una mica de politiqueo per intentar contentar una mica tothom. I a vegades sempre passa que potser premies algú que ha fet exactament el mateix que un altre que no està premiat, però potser aquest que no està premiat el vas premiar l'any passat, en canvi l'altre... Sempre juguem una mica amb això. Però al final, la gent que no està premiada sí que els hem reconegut d'una manera o altra. Nosaltres, tothom que té una actuació, fem una cosa que diu comunicat d'interès, comunicat de reconeixement intern... I en això ho publiquem internament a dintre de tots els Mossos i sí que cada cop que ho fan actuació pues fem un escrit dient el passat dia el nostre company o el ciutadà tal tal ha fet això i allò. Per tant, d'una manera ara te reconeix, però potser no tothom es pot condecorar perquè en tot té un topall.
0: Molt bé, entrem més en matèria. No sé, imagino que vau donar moltes de felicitacions, de reconeixements. Potser tampoc seria qüestió de detallar-los tots.
2: Una però... trentena, crec que aquest any, 33 o així.
0: D'àmbits molt diferents eren?
2: Sí, doncs, es van, com ha dit l'Enric, es van felicitar 5 ciutadans, des d'un senyor que anava amb la seva moto, és testimoni d'un robatori i decideix seguir a l'autor fins que es topa amb un cotxe patrulla, l'aturen, el detenen i el senyor no només amb això, sinó que recula per recuperar els objectes sostrets que la persona havia llançat per la finestra, no? Llavors, doncs, dius, home, la implicació d'aquest home, doncs, val la pena reconèixer, no? O un altre ciutadà que, junt amb dos companys de Mossos, van entrar en un domicili en flames, amb tres persones d'edat avançada atrapades a l'interior, i les van treure sense que ningú resultés ferit. Doncs a aquest senyor, doncs, se li agraeix també doncs, la seva col·laboració, no? I l'ajuda. O un altre ciutadà que, caminant pel carrer, veu com una persona està fet un robatori interior de vehicle i decideix amb el seu telèfon mòbil gravar el robatori, passar aquestes imatges a les nostres unitats i es va procedir a la detenció d'aquesta persona. Llavors, són gent que altruistament decideix col·laborar amb la policia, no? I de veritat es facilita molt la feina. Després, aquest any només hem tingut una felicitació d'un membre d'un altre cos, que va ser el vigilant de Sant Iscle, que va trobar una plantació de marihuana amagada a la muntanya i, bueno, doncs, en gravacions de vídeo i tal, es va poder identificar a l'autor, detenir-lo i desmantellar la plantació.
0: Molt bé.
2: Després sí que es reconeix habitualment les actuacions fora de servei. Tenen un plus de qualitat. Llavors, moltes vegades tenim actuacions de companys fora de servei. Aquest any hem reconegut a un company que d'aquí, de la vostra població, que està fora de servei, va identificar una persona que estava escapolida de presó, que tenia també diversos ordres de detenció i va procedir a la detenció d'aquesta persona trobant-se fora de servei. I això també doncs, és algo meritori, no? Que fora de...
0: I casualitat, no? Segurament, sí, també, perquè se'l devia trobar.
2: I veure'l, el va reconèixer, va dir, ostres, doncs aquest és aquell que té una ordre de detenció, que està escapolit de presó, i ell va procedir a la detenció.
1: I implicació. Perquè,
0: clar,
1: perquè pots fer el mateix i dir,
2: fusta,
1: jo no veig res, ningú sap que jo sé que aquest...
0: Clar.
1: Potser sí que un dia estàs a una farmàcia, hi ha un atracament, i ets de la població, aquest és mosso, no fa res, aquí potser ves més obligat, però un cas com aquest, tu pots dir, ui, no l'he vist, i en canvi t'impliques. Per tant, és allò que diem de la vocació, no? De gent que sense que ningú li obligui, pues, posa un plus de més mentre està potser amb el seu fill
3: anant a comprar i li diuen, nen, espera, que he de fer una cosa. I això, evidentment, t'ho pren.
2: I aquest any hem tingut un reconeixement especial per una treballadora de la nostra comissaria d'Arenys, que després de 24 anys d'estar treballant amb nosaltres, doncs es jubila i doncs es va decidir que un reconeixement públic a la seva feina, és una persona que ha col·laborat sempre a les tasques de l'intre de la comissaria i se li va lliurar una felicitació.
4: Això no passa sempre, és a dir, quan algú es jubila no necessàriament ha de rebre un reconeixement, no?
2: No.
4: Està per projecte.
2: Això va ser una menció especial a aquesta persona que és fora del cos, vull dir, no és una persona externa, No és una policia. I vam decidir, com que clar, som molts anys treballant amb nosaltres, i se li va reconèixer.
3: Sí que és cert que la gent que se'ns jubila, si realment han tingut una trajectòria laboral, ja no diré destacada, però com a mi, que s'han involucrat amb la feina, que són gent bueno, que sempre han donat tot el que han pogut d'ells mateixos, normalment se'ls dona una condecoració o una felicitació a la seva trajectòria. Però no és obligat, perquè hi ha gent que se'n jubila i diu, bueno, la teva trajectòria potser no és gaire destacada. Per tant, no és allò que dius a tothom que jubila se li dona, sinó que sí que abans que jubilin intentem d'una manera de dir aquesta persona ha sigut un mosso d'esquadra de 30 anys, potser no ha tingut cap cosa com per dir li vas jugar a la vida un dia o no, perquè això també a vegades t'hi has de trobar.
4: Sí, clar.
3: Igual algú té 30 anys i no ha estat mai en un edifici en flames, no ha vist mai algú ofegar-se com per tirar-se a l'aigua i a vegades estàs de cop i volta, és una cosa en què pots fer una cosa, pots actuar d'una manera ràpida i salvar-lo, però és que a vegades dius que no salva mai ningú perquè no m'he trobat a ningú qui salvar-lo. Però clar, aquesta persona podria arribar que dius, mira, després de 30 anys marxa sense pena ni glòria i acostumem a fer aquestes felicitacions a la trajectòria. Mm-hmm. Però ja et dic, no és obligat, perquè hi ha gent que la seva trajectòria no serà molt recordada.

0: No, no, aquesta, la gent no té la visió aquesta de la policia més
1: Assistencial.
0: assistencial.
1: Sí, clar, és molt
0: Saps? Hi ha
1: més
0: gent que tenen una
1: cada
0: imatge de la policia amb el cap de
1: multa.
0: denunciat, saps? Més que no aquesta part, com ha dit l'assistencial, que hi ha molta, és un gruix important de la nostra feina.
1: De fet, jo dic que com ara en la nostra zona fem més de policia assistencial que de policia repressiva.
0: Repressiva, sí.
1: Potser en altres zones no, potser si estàs a Ciutat Vella de Barcelona toca més la feina repressiva, però aquí al Maresme, a diferència, quan tu mires evidentment, tot el que anem fent, va, que no, o sigui, tu cada dia entres al matí pots mirar tot el que ha passat el dia abans i les actuacions que hem tingut i veus que n'hi ha moltes que tenen un caràcter assistencial. Inclús, per exemple, quan algú hi entra a robar a casa, tu vas allà a donar una assistència. I clar, s'entén que d'una manera o altra aquesta assistència pot ser o molt bona, pot ser regular o pot ser dolenta. Tu pots realment ajudar, posar-te en el... Si tenim patit la persona que hem robat, intentar-li donar consells, o podries anar allà i dir, hola, com es diu? Doni'm el nom i ja vindran els meus companys de la científica m'ha fet el banal. Per tant, moltes vegades som la primera línia, un accident de trànsit, ets el primer que arribes. Per tant, aquesta part assistencial, de fet, és més important, ja et dic a nosaltres, que la part repressiva. I, de fet,
0: Sí.
1: és amb la que, com és normal, amb la que estem més orgullosos del que vam fer. Vull dir, anar darrere d'un lladre i detenir-lo dona cert orgull, però tens molt més orgull quan pots ajudar una persona d'una manera o altra, que no pas, o sigui, és el que ens omple més amb vocació és poder ajudar les persones.
2: Ens hem quedat sense temps. No sé si en tenim molts d'actes o de tipus d'actes que s'hagin permès en l'edició d'enguany.
0: Bueno, a grosso modo, que hem parlat detencions de persones que estaven fugides de presó, que tenien ordres pendents de detenció, des de persones que els va salvar la vida. Hem posat com a exemple l'incendi, la persona que estava ofegant al mar, el noi que s'estava sagnant i després diferents investigacions de tema tràfic de drogues que va tenir vingut. Diversos casos dels de la resolució d'un narcoassalt, que és el típic robatori que una banda rival efectua a l'altra per robar-li la droga. Són investigacions complexes perquè requereixen doncs, de tirar el fil i arribar a identificar els autors. O uns companys que van anant per la carretera, veuen circular en una furgoneta sense llums, decideixen aturar-la i portaven dintre 16 quilos de marihuana i força els diners en efectiu. Doncs, més o menys, a trets generals, doncs, és les felicitacions d'aquest any.
2: No sé si es concentren molt en algunes zones. Té a veure que siguin nuclis amb molta població, que normalment hi hagi més intervencions d'aquest tipus, o esteu...
1: No, home,
2: Hem de
1: sí.
2: passar de tot en
1: Pot
2: general.
1: passar de tot, però és evident que hi ha més actuacions fetes amb el Malgrat de Mar o a Tordera que estan instal·lades allà. Més que res, per un tema allà de... El que dius tu, si hi ha menys població, hi haurà molts menys fets, hi haurà menys patrullatge per la població aquella i, per tant, hi haurà menys possibilitat de tenir intervencions meritòries.
0: I, òbviament, aquí a la zona que tenim de turisme, Susana, Calella, doncs clar, a l'estiu
2: Es multiplica la població.
0: tipiquem fets, però de llarg.
2: Molt bé, com deia, hem explicat bastament, però tot i així no sé si ens deixem alguna cosa o alguna informació que creieu que hàgim de comentar també a part d'aquestes esquadres que vau celebrar el 30 d'abril, aquí a Tordera.
1: No, jo crec que
0: Ja, clar,
1: més o menys ho ha explicat tot i tornar a agrair a la població de Tordera doncs, que ens hagi acollit, que vam estar molt ben rebuts i realment va anar tot perfecte. Per tant, també agrair aquesta voluntat de convidar-nos i aquesta voluntat d'ajudar en tot el que fes falta perquè l'acte transcorregués de manera impecable.
2: molt bé, doncs moltes gràcies des de l'oficina de relacions amb la comunitat d'Arenys, la Rosa i l'Enric, que avui han vingut aquí als nostres micròfons per atendre. Gràcies i fins la propera. Gràcies a
0: Gràcies a
2: vosaltres.
0: vosaltres.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han tallat cap a 6:45 de la tarda la carretera C-16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí, a Riu de Cerdanya. La protesta forma part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran. Es tracta del quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya, el primer dels quals va ser dimarts, que va ser general per tot el país. Els manifestants duien pancartes amb lemes com "Per cuidar els infants, cuideu l'escola". I el govern evita concretar dates, però confirma que les converses estan en marxa i que es treballa intensament per aconseguir un acord de pressupostos com més aviat millor. Els republicans han convocat el Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, admet que s'està negociant intensament.
3: Saben que mantenim negociacions amb Esquerra Republicana i amb els comuns, estem treballant intensament durant aquests dies, però encara no tenim l'acord tancat i, per tant, no podem confirmar encara noves dates. El nostre objectiu és treballar de forma intensa els equips que estem treballant en aquest sentit per poder articular una majoria de país que permeti tenir uns pressupostos que el país necessita i el país reclama.
2: Comissions Obreres i UGT han convocat una vaga parcial a Rodalies del 27 de maig al 5 de juny. Els dos sindicats fan una convocatòria conjunta, tot i que aspiren a poder resoldre, diuen, les seves demandes en una mediació amb la Generalitat. Entre les reivindicacions hi ha reclamar el compliment dels acords pactats al febrer, que preveien un interventor a cada tren de mitjana distància, demanar més plantilla, més seguretat i usuaris i augments salarials. I no deixem el tema, perquè David Pujol, un estudiant de 19 anys a la Universitat Autònoma, ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.200 euros contra el Ministeri i la Generalitat com a usuari de Rodalies. El jove justifica pels prejudicis que assegura ha patit durant un any i mig de trajectes marcats per retards, cancel·lacions i manca d'informació. Pujol, veí de Pineda de Mar, denuncia que la situació l'ha afectat a la salut mental i al rendiment acadèmic i està disposat a anar a judici si cal. I acabem parlant del jazz escandinau i del grec, passant per l'islandès i el català. Us estem parlant d'un menú internacional per aquest primer cap de setmana del 28è Festival de Jazz de Vic, amb una programació que manté el criteri de donar protagonisme al jazz d'avantguarda. El festival es desplega als escenaris ja habituals de la plaça del Carbó i la Jazz Cava. Entre les actuacions destacades hi ha la Jazz Band de l'Envic i el Joan Fort Organ Trio. És tot de moment. D'aquí una hora, ja ho sabeu, tornem amb més notícies en xarxa.
0: A Ràdio Tordera.
4: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes a una altra edició del Show dels Esports d'avui, divendres 15 de maig. Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquests propers 50 minutets, aquesta propera horeta, doncs per parlar i posar veu a moltes coses que venen moltes coses grans aquest cap de setmana. I esperem que així sigui. Però per esbrinar i comentar què és tot això, hem de donar pas a l'alineació del dia d'avui.

I com bé sabeu, cada divendres toca doncs, aquestes prèvies dels caps de setmana, i és que avui parlarem amb en Marc Alonso, entrenador del sènior femení del CEP Tordera, per parlar sobre la salvació del CEP que va aconseguir la setmana passada, però encara queden dos partits per acabar d'acabar la temporada amb el peu dret, i també, compte, perquè parlarem una mica de fitxatges, perquè ja es comença a moure la plantilla, s'ha patit en el tram final per les poques jugadores que hi havien, per tant, s'ha de planificar bé la temporada, i així ho està fent la junta del CEP Tordera. Han anat fins i tot a entrenar algunes jugadores aquesta setmana, i això ens ho explicarà en Marc en breus instants. També amb nosaltres tindrem en Guillem Ferrer, entrenador del Club Futbol Tordera, i és que aquest cap de setmana el Tordera pot ser campió i aconseguir l'ascens directe cap a segona catalana amb una temporada que han lluitat fins al final. I és que mai millor dit, perquè és l'últim partit de la Lliga, i esperem que així sigui, que no s'hagin de jugar a play-off. Juguen contra el Sant Feliu de Guíxols, el tercer classificat, que també s'hi juga molt, perquè està, com comentava, tercer, i els tercers es classifiquen només els 6 millors d'aquesta posició. De moment el Guíxols està cinquè, millor tercer, però és que la lluita per aquesta promoció cap al play-off està tan complicada que no hi separen ni 4 punts entre el primer i a gairebé el 12. Per tant, amb de tot això i més en parlarem amb en Guillem Ferrer per acabar de tancar la temporada, i esperem que així sigui aquesta última prèvia, perquè això voldrà dir que tindrem coses bones. No serà l'última vegada que l'escoltem, si això passa, i és que l'escoltarem perquè passaran per aquí jugadors, passaran per aquí el propi Guillem, i passarà per aquí moltíssima gent del Club Futbol Tordera, doncs perquè pot ser una temporada pràcticament històrica. Ja tant amb 10 victòries consecutives com per a l'ascens dels veterans, la Lliga del Juvenil, que pot tancar aquest cap de setmana en el camp dels Sils, i també doncs, esperem que així sigui la del primer equip de l'entitat tordarenca.

També acabarem de parlar amb en Climent Muñoz, perquè també és l'últim partit de la temporada del Club Patí Tordera. Se'n van a jugar a la pista del GIEC i amb una temporada ja pràcticament acabada, va ser torn del passat cap de setmana, ja ho vam explicar, però torn de comiats. Es va acomiadar Arnau Vidal, que ja deixa el món de l'hoquei, i veurem si és l'últim partit per altres jugadors o fins i tot pel propi Climent a la banqueta del Club Patí Tordera per aquesta temporada, i veurem com es comença a moure. Van anunciar renovacions farà uns mesos, però ja no sabem res més. Per tant, a veure si ens pot avançar alguna coseta.

Donem pas ja a l'actualitat general. Portem dies parlant d'aquesta roda de premsa del Madrid. Doncs ara anem a parlar del Barça, i és que Flick té previst fer reunions individuals sobre el futur. El tècnic té previst parlar amb alguns dels jugadors per aclarir la posició i les expectatives a curt termini. La continuïtat de Koundé, Balde o Roni, que ha deixat de tenir protagonisme, no és clara. El cas de Rashford és diferent. I és que el Barça ja està treballant intensament en el projecte de la temporada vinent, i la seva intenció és deixar les coses ja preparades, és a dir, les bases, abans que el Mundial acapari tota l'atenció i revolucioni el mercat. Hansi Flick assegura que està centrat en els dos partits que queden davant del Betis i València, però manté constants contactes amb Deco per esborrar les seves intencions. I és que aquestes notícies les ens comentava Gabriel Sanz, periodista del Mundo Deportivo, i just després hem tingut una altra, i és que l'agent de Joao Pedro viatja a Londres per reunir-se amb el Chelsea i el Barça. I és que el representant ha aterrat avui a la capital anglesa procedent del Brasil amb contactes a la seva agenda amb el club londinenc i amb Deco, donant l'interès blaugrana al davanter brasiler per les dificultats amb Julián Álvarez. I és que el davanter Joao Pedro, de 24 anys, el davanter del Chelsea, està molt pendent de l'actualitat del seu futbolista. Tal i com informa Mundo Deportivo, ha pujat a la primera posició a l'agenda del mercat del Futbol Club Barcelona per reforçar la posició de davanter centre, que fins ara, tot i que al davant està Julián Álvarez, per les dificultats que presenta aquesta competència que li enfronta el Paris Saint-Germain. En aquest context, Deco ha previst ha vilat les seves pretensions cap a Joao Pedro i ha mantingut contactes amb els seus representants durant les últimes setmanes, ara que la situació entra en unes dates decisives en què la gent del punta brasiler s'ha desplaçat fins a Londres, on ha arribat avui. Per tant, el mercat del conjunt blaugrana, que estarà molt mogut durant els propers mesos, doncs per veure qui serà el nou davanter centre del Barça, perquè tot apunta de que Lewandowski acabarà marxant del Futbol Club Barcelona després d'aquestes 3-4 temporades. Per tant, necessita algun davanter centre. Veurem el cas de la defensa, perquè sembla ser que el cas del defensa italià, doncs ja s'ha enfredat una mica, el cas de Bastoni, perdoneu que no em sortia el nom, s'ha refredat una miqueta. Per tant, haurem d'estar pendents també a quin mercat acapara el Futbol Club Barcelona per a la propera temporada. Nosaltres ara sí que amb això li donem pas ja a l'actualitat local.

0: I és que us ho he avançat al principi, però el Club Futbol Tordera a un pas de proclamar-se campió de Lliga i assolir l'ascens directe. Els torderencs reben a un Sant Feliu de Guíxols que s'hi juga entre play-off en un cap de setmana marcats pels comiats del Club Petit Tordera i el CEP Tordera. Aquest dissabte a les 5 de la tarda, el Municipal d'Esports acollirà el duel decisiu del Club Futbol Tordera. A l'última jornada de la temporada regular, els torderencs arriben líders amb 69 punts, dos més que els Sils, i depenen de si mateixos per conquerir el títol de Lliga i aconseguir l'ascens directe cap a segona catalana. Tot i que un empat podria ser suficient gràcies a la diferència de 9 gols en el gol average, una victòria evitaria qualsevol dubte i suposaria la desena victòria consecutiva de l'equip, una fita inèdita en els darrers anys del club. Al davant, però, tindran el Sant Feliu de Guíxols, el tercer classificat, que lluitarà de valent per consolidar-se com un dels 6 millors tercers de la categoria i assegurar-se així una plaça al play-off d'ascens. Actualment ocupen la cinquena posició d'aquesta llista amb 60 punts, però estan seguits de prop per diversos equips amb 59, 58 i 57 punts. Una derrota al Municipal podria deixar-los fora de les fases, per la qual cosa el conjunt visitant, que compta amb el màxim golejador de la Lliga, es presenta com un rival de màxima exigència. A la mateixa hora, a les 5 de la tarda, en aquest cas, el Club Petit Tordera acomiadarà la temporada visitant la pista del Gellec. Amb els torderencs amb la cinquena plaça ja assegurada i els gironins amb l'única aspiració de pujar fins la vuitena posició, el partit es presenta sense pressió classificatòria. L'enfrontament, però, servirà per acomiadar Arnau Vila, que disputarà el seu últim partit amb la samarreta groqui barrada. A més, es manté la incògnita sobre la continuïtat d'altres membres de la plantilla o del mateix entrenador, de la renovació del qual encara no s'ha anunciat. Una mica més tard, a 6:15 de la tarda, a les 17:45, el CEP Tordera disputarà el seu penúltim partit contra el Cerdanyola i, a més, l'últim partit com a visitant. La permanència ja garantida, les torderenques volen oferir la seva última victòria fora de casa, que, a més, seria anar molt bé al pavelló dels Països Catalans la propera jornada per tancar la temporada, perquè l'afició ha estat el pilar fonamental aquesta temporada, en una que ha sigut molt exigent. Amb la mirada ja posada al curs vinent, el conjunt de Marc Alonso no baixarà els braços en els dos partits restants amb l'objectiu de demostrar tot el potencial de l'equip i atraure a futures aspiracions. Finalment, diumenge a les 6, l'Atlètic Club Tordera rebrà el Cadaqués, antepenúltim classificat. El conjunt local busca segellar la tercera victòria consecutiva per encarar el tram final de la competició sense despenjar-se de la lluita per la segona plaça. Aquesta posició, que actualment es troba a 5 punts de distància, otorga l'ascens directe preferent, dues categories superiors. I recordeu que podreu seguir el partit en directe del Club Futbol Tordera a través del canal de YouTube d'aquesta casa, de Ràdio Tordera, però el partit del Club Petit Tordera, que el podreu seguir en el segon canal del Ràdio Tordera. Per tant, aquests dos partits que els podreu seguir en directe a les xarxes socials d'aquí, de la casa, de la Ràdio Tordera, o també els podreu seguir a la 107.1 de la FM.
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.
0: Doncs vinga, va, nosaltres que ara sí que sí, anem a entrar ja amb continguts i anem a parlar ja amb el primer entrenador.

0: començar aquestes prèvies. Aquestes prèvies, com sempre, comencem amb el Cep Tordera. Comencem amb en Marc Alonso, entrenador del sènior femení del Cep Tordera. Bona tarda, Marc, com estàs?
1: Bona tarda, aquí
0: ja,
1: estem.
0: Ja encarant la... Bueno, pràcticament ja acabada la temporada i, com no, vam poder certificar aquesta permanència, no?, aquest cap de setmana passat, tot i perdre contra el Roser, perquè l'Espanyol doncs va perdre els partits que havia de disputar. Respires més tranquil, no, ara?
1: Home, sí. Sí, sí, ja per fi s'ha acabat l'angoixa que portàvem ja de moltes setmanes enrere. I, bueno, per fi podem dir això, no? L'any que ve l'equip podrà seguir competint a Supercopa, que és la màxima categoria de bàsquet català. I, bueno, ja queden dos partits que, bueno, intentarem, bueno, sobretot que és l'objectiu que tenen les jugadores, intentar acabar amb les millors sensacions possibles, i que canviaria molt les sensacions, no?, de finalitzar amb dues victòries a finalitzar amb dues derrotes. Anem a treballar, encara que no hi hagi la pressió de resultats, i pel menys acabar amb una satisfacció personal i acabar tots contents de la temporada.
0: Marc, parlem una mica sobre el partit que vau jugar. Sé que no vas estar perquè, bé, estaves malalt, però suposo que en Dani i totes les jugadores també doncs, t'han hagut d'explicar, t'han donat també, suposo, que el feedback. Un partit que va ser dur, però sobretot, per exemple, doncs, les bones sensacions, no?, que, per exemple, va deixar Júlia, que dels 42 punts va anotar 22.
1: Sí, bueno, no vaig ser-hi present, vaig estar veient el partit en directe a través de YouTube, a través del bàsquet català i tal. I, bueno, sí, si volem donar una bona notícia, bueno, va ser que Júlia és l'única que possiblement va estar al nivell que tocava, a nivell de notació, però, bueno, un partit bastant fluixot en tots els aspectes i, bueno, una miqueta... la dinàmica que portem en alguns partits, no? És a dir, que les coses quan surten ens creixem i anem fent passetes endavant, però quan comences amb un partit mig torçat, ens va costar moltíssim anotar a l'inici i tal, doncs poc a poc es va desinflar el globo i al final et deixes anar i és que t'atropellen.
0: Però no et veig gens content, tot i aquesta... Òbviament la permanència sí, però per aquest partit que no estàs del tot satisfet, no?
1: No, clar, aviam. Quan ets competitiu vols guanyar sempre. I quan l'altre equip et guanya perquè és millor, doncs al final dius, mira, te'n vas amb una satisfacció d'haver pogut fer la feina ben feta i al final no t'ha donat, no? Però, clar, el problema és quan tu no estàs al 100%, que dius no pots calibrar el partit amb igualtat de condicions perquè no estàs. I això és la llàstima, no? És a dir, que no estem en molts casos, en molts partits, en molts minuts del joc. No estem. I això ens suposa això, màximes penalitzacions. I és el que hem de ser capaços de capgirar, perquè no és gaire bo per l'equip això, no? És a dir, aquests alts i baixos, sinó que hem d'intentar, pues, ser bastant més coherents a l'hora del joc.
0: I durant la setmana com has vist els entrenos, Marc? Ja content? Has vist aquestes millores?
1: Bueno, dimarts va ser un entreno una miqueta diferent, perquè van començar a venir noies a provar de cara a la temporada 20 i tal, i tampoc vaig voler parlar del partit, perquè, bueno, tampoc era qüestió aquí de fer comentaris a gent que, bueno, que només venia que la veiessin i tal. Llavors, bueno, vam canviar una miqueta i l'entreno que estaria més programat pel dimarts el vam fer dijous, i ahir sí que vam parlar una miqueta, sobretot per intentar fer això, no?, autocrítica. Jo i en Dani no som capaços de guanyar els partits, són elles. Llavors, si elles estan al 100%, nosaltres sí que podem ajudar-les, però, clar, no ens podem tirar al terra a agafar pilotes dividides, ni agafar rebots, ni robar pilotes, ni anotar triples, i elles són les protagonistes i són les que han d'entendre que sense aquesta màxima que necessitem d'elles, pues és difícil competir contra els equips de dalt.
0: Parlem, Marc, ara deixem de banda ja aquest partit contra el Roser, anem a centrar-nos contra el Cerdanyola, arribat d'aquest cap de setmana.
1: Va ser just, em sembla que l'últim partit abans del Nadal, llavors, que jo encara no hi era a l'equip, i juguem allà. Sí, bueno, un partit molt difícil, és a dir, a casa, justament per casualitats de la vida, va ser un dels pocs partits que vaig anar a veure'l, i és un equip amb molt de ritme, que des del salt inicial ens van atropellar, i per això el que dèiem abans, no? És a dir, és que mínim hem d'igualar les forces, hem d'igualar la intensitat, les ganes de guanyar, de ser competitives, i a partir d'aquí, anar fent el partit el més seriós possible.
0: Aquest penúltim partit, Marc, comentes aquestes coses que va passar en el partit d'anada, però jo crec que l'equip ja ha canviat molt, no?, des d'aquell mes que es va jugar, i ara amb tu doncs, ha canviat moltes coses. Veus l'equip ja previst, doncs, una mica també preparada, no?, per intentar millorar aquell partit, tot i que bé, el Cerdanyola no està tan lluny vostre.
1: No, aviam, que des que vam agafar l'equip, ara sí que l'equip ha fet una passa endavant i jo crec que estem en predisposició total de poder-lo competir. Llavors, al final, després, els petits detalls és el que dèiem, no? És a dir, són els que moltes vegades passen factura a favor o en contra, però jo crec que si treballem amb la màxima regularitat possible durant gran part del partit, i no a estonetes i no hi ha desconnexions, molt possiblement arribarem al final de l'últim quart amb el partit o molt encarrilat o amb possibilitats d'encarrilar-lo a favor nostre.
0: Em comentaves abans, i ho deies tu, el tema de pressió de resultats, és a dir, com que ja no jugueu res, potser les jugadores estan més relaxades per tirar endavant aquest partit?
1: El dilluns quan em truquis t'ho diré, a veure com sent això, perquè això on pot sentar o molt bé o per estar tota la cap setmana plorant. Llavors, lògicament, jugar pel descens és la pitjor sensació que hi ha en l'esport. És a dir, a mi, per sort he tingut les dues opcions moltes vegades i, jugar cap per estar dalt. És maco, lògicament, si ja tens aquest punt de pressió, però no té res a veure amb jugar pel descens. Llavors, i a part, aquí a poc a poc se'ns ha anat complicant tot, entre partits que se'ns han escapat, que no hem competit, lesions importants que hem tingut a jugadores que tenien que marcar la diferència, doncs sí, al final ha costat una miqueta més del que tocava, no? Però ara això, i si juguem sense pressió i ens serveix per treure'ns la motxilla plena i jugar amb alegria i frescura i competir, doncs benvingut serà.
0: Marc, i ja per anar acabant, has comentat el tema de les jugadores per algunes incorporacions de la propera temporada, que dimarts va anant moltes a provar. Com estan anant? Ens vas comentar la setmana passada doncs, que ja arribava aquest moment d'anar contactant amb algunes jugadores doncs, perquè vinguessin. Ja tens la teva llibreteta feta amb alguns noms que ja t'hagin agradat del dimarts veure-les entrenar?
1: Sí, jo crec que del tema fitxatges i tot això, qui et pot informar molt millor dels timings i tal, seria en Dani, que és el que s'està encarregant molt més i és el que fa gran part de totes les gestions. Sí que és cert que, ja per amistat, és a dir, parlem a diari 50 cops sobre jugadores que ens venen al cap, sobre feedbacks de terceres persones que ens comenten i ens diuen, i llavors ara estem amb un llistat de 100 jugadores que estem parlant, sondejant, valorant, preguntant, i a partir d'aquí, lògicament, poc a poc s'ha d'anar fent aquest cercle de possibles incorporacions més estret, més petitó, fins que al final puguem intentar, no?, amb les jugadores que ens continuaran d'aquesta temporada, fer l'equip el més equilibrat possible, perquè després la temporada següent és molt llarga, tenim la mala sort que no tenim un sènior B, que no hi ha un júnior femení, i al final com estem allà una miqueta solos, sense poder tirar de res, doncs hem de buscar això, no?, el màxim equilibri possible.
0: Em vas comentar la setmana passada que totes eren de la zona, que més o menys totes estaven per aquí a prop de les jugadores que heu contactat. No sé si fins i tot s'ha ampliat una mica més o fins i tot també s'ha pogut reduir. No sé si també alguna jugadora d'aquí del poble, de Tordera, que fins i tot li hagueu dit de venir a provar.
1: Pròximament tindràs més. Sí, contactat amb forces jugadores. Lògicament, el radi que estem tocant, que és el que seria més fàcil a nivell de gestió, és des de Girona fins a Mataró. I, clar, lògicament, doncs, tot el que hi ha en aquest radi de quilometratge amb jugadores de... d'experiència o que ens poden aportar coses importants, doncs hem parlat o estem parlant amb elles, almenys perquè vinguin, perquè vegin una miqueta l'ambient, perquè crec que això sí que ho tenim, a nivell de bastidor el grup humà és superstar, és un 10 i és molt difícil de trobar i sobretot amb, contra més categories exigents moltes vegades els bastidors més tonteries tenen i aquí no, aquí això sí que ho tenim i llavors per això pues també és un reclam, no? De dir, veniu, veieu l'ambient, que és una manera que et permet treballar amb tranquil·litat, de seguir creixent, de seguir millorant, i al final, bueno, al final si a nosaltres ens interessa i a elles els interessa, pues, bueno, benvenida seran.
0: Doncs, Marc, aquesta ha estat la penúltima prèvia de la temporada, perquè la setmana que ve és hi ha l'últim partit, el dia 23, però tot i això, que serem en contacte perquè haurem de parlar dels fitxatges. Ja vas tirant pilotes fora i els hi vas enviant en Dani, que el pobre Dani, si escolta tot això, es ficarà les mans al cap al final, eh?
1: Home, si vols estirar massa la llengua, tu, i encara no puc.
0: Marc, estem pendents de què feu aquest cap de setmana. Esperem que aconseguiu acabar la temporada amb el peu dret i també la setmana vinent doncs, acomiadar-vos de l'afició aquí a Tordera.
1: Perfecte, molt bé, moltes gràcies.

0: Vinga, va, seguim i amb la mateixa sintonia que vam tenir la setmana passada per parlar del Club Futbol Tordera, per parlar amb en Guillem Ferrer, entrenador del primer equip del conjunt torderenc. La setmana passada que va anar bé aquesta música, de fet et va agradar, Guillem, i avui la tornes a tenir per si torna a anar d'allò més bé. Bona tarda, com estàs?
1: Bé, ho estava pensant. Quan he sentit la música m'ha sortit un somriure perquè sabia que la setmana passada va anar bé, que t'ho vaig dir, i estem completament segurs i esperem que aquesta setmana exactament el mateix.
0: Sí, sí, t'he ficat la mateixa perquè dic, mira, no sé si creus gaire en aquestes supersticions, jo t'he de dir una miqueta, per tant, bueno, jo ho utilitzo i que sí, que no sigui culpa meva, eh?
1: Jo m'agafo a tot.
0: La samarreta blanca, a la samarreta blanca, no?
1: Samarreta blanca, els mateixos pantalons, els mateixos sabates, els mateixos calçotets i els mateixos mitjons des de fa molts dies.
0: Ben fet, ben fet. Anem a parlar, Guillem, perquè va ser un partit d'allò més bé. Vam escoltar-te a l'entrevista postpartit amb Lot, aquesta victòria contra els Sils. No crec que em vulguis parlar gaire, però una petita valoració. No sé com vas viure tu des de la banqueta aquell partit i a més sota la pluja, que vam veure que vas acabar completament xop, ni paraigües, ni jaqueta, ni res.
1: No, i m'estava a punt de treure hasta el jersei. Vaig pensar, no te'l treguis perquè després et fotran bronca quan arribis a casa. Doncs no, la veritat és que, bueno, crec que ho parlàvem, no?, a la prèvia, que tu em deies, hòstia, crec que plourà, i jo et vaig dir, doncs més èpic serà, i així va ser, la veritat, perquè crec que el partit, l'equip va fer un molt bon partit, l'equip va ser, ostres, els comentava que havíem passat segurament tret moltes pors a nivell de com vam sortir el partit, a nivell de controlar el partit, a nivell de voler la pilota, d'intentar fer-ho com ho fem sempre, i que és difícil en aquests dies, perquè aquests dies hi ha moltes pors, temor una mica, no? I crec que l'equip va fer superbé. Sí que és cert que al final de la primera part, just abans del penal, ells fan un pas endavant i ens comencen a atacar una mica més amb joc directe, amb faltes, amb corners, que és el que nosaltres sabíem que ells podrien fer, però crec que l'equip va fer molt el partit, que pràcticament en 80-75 minuts del partit vam ser molt superiors, perquè la segona part, amb l'1-1, ells pràcticament no ens van pressionar, i quan ens pressionaven nosaltres podíem sortir. Per tant, crec que l'equip va estar molt bé, va fer el partit que tocava, i jo els anava dient a la banqueta, els que anaven sortint, els deia ja tranquils, que arribarà. Sincerament, ho vaig repetir tantes vegades que crec que estava molt convençut, i doncs per sort no, per la feina feta, doncs va arribar al minut 84 amb una situació que crec que l'equip va provar molt durant tot el partit, que és xutar des de fora l'àrea. En Serrano va tindre 2-3 accions, en Marc també, en Dani també va xutar 3 o 4 vegades, i la que xuta l'Àlex doncs cau allà a la segona, i hi havia 3 jugadors, no?, per fer gol allà, que són l'Adri, en Marc i en Carlos. Per tant, feliç, la veritat, feliços, però conscient de que ara queda un partit més i que hem de fer la feina. Està clar, estem molt feliços i ens ho vam passar molt bé, i vam celebrar molt, i etcètera, però ja des de dimarts, amb els peus a terra, peus centrats per intentar fer el millor partit contra el Sant Feliu i tornar a guanyar.
0: Sense deixar davant d'aquest partit, com arribeu de forma física? Perquè, ostres, en aquest últim tram de temporada, doncs, jugadors tocats, esteu arribant potser una mica al límit. Per sort, semblava que es va recuperant la gent per al partit dels Sils, que va tenir minuts l'Adri després d'estar lesionats, també en Carlos, també l'Àlex. L'Adri, que fins i tot va sortir, va entrar al camp, però després el vas tornar a treure, va marxar tocant-se a l'isquio, no sé si està bé.
1: Sí, a nivell físic, òbviament, arribem cansats, igual que tothom, perquè al final hi ha molts jugadors que porten molts minuts acumulats, tot i que, òbviament, sempre hem pogut anar rotant i hem pogut anar medint, no, els minuts, però sí que és cert que, bueno, que a nivell físic hi ha algun jugador que arriba una mica just, però més per, no tant per cansanci, jo crec, sinó més per molèsties musculars o d'articulació, no? Com per exemple l'Àlex, en aquest sentit, en Carlos està recuperat al 100%, l'Adri jo no diria que està recuperat al 100% per jugar 90 minuts, però sí que cada dia està millor, i aquesta setmana entrenant normal durant tots els dies, l'Àlex també entrenant normal durant tots els dies, per tant, estan preparats, i òbviament, insisteixo, estem cansats, però nosaltres tenim una plantilla de 23-24 jugadors, que amb moltíssim nivell i que els altres equips no tenen. Per tant, si nosaltres estem cansats, jo no m'imagino que tant els altres equips.
0: Durant la setmana m'has comentat que ja a partir de dimarts vau aterrar amb els peus a terra per preparar aquest duel. Com ha anat la setmana d'entrenaments?
1: Sí, doncs, com sempre, la veritat, el dimarts, òbviament, portem ja un meset més o menys, que el dimarts és bastant suau, encara que portem diversos dies de descans després del partit, etc. Però bueno, els jugadors que més juguen al cap de setmana sí que és cert que fan relativament poc. Fem una primera part tots junts i després ja ens separem, i els que van jugar menys doncs, segueixen entrenant una mica més, i això és el que vam fer, la veritat. Com sempre, els jugadors que menys van jugar són els que més apreten perquè volen jugar, els jugadors que van jugar doncs, al final és una primera sessió de recuperació per tornar a connectar la setmana i preparar bé l'entreno de dijous, que ahir, la veritat, com sempre, va anar bé. Òbviament, insisteixo, estan cansats, estan esgotats, però ens queda gasolina encara per cremar, i esperem avui doncs, fer un entreno curtet, un entreno intens dins el temps que toquen i a preparar per demà.
0: Demà, últim partit de la temporada, esperem, contra el Sant Feliu de Guíxols, un rival que, ostres, també s'hi juga moltíssim, perquè fent els deures doncs, està tercer classificat ara en el vostre grup, però es classifiquen pel play-off els sis millors primers, els sis millors tercers, va cinquè, però la cosa està molt apretada. Tant pot ser el primer, també pot ser que si perdi doncs, et deixi d'estar dins d'aquestes places. Per tant, és un rival molt dur, que no sé si fins i tot molt més important que la setmana passada.
1: Bueno, ara és molt més important de la setmana passada, segur, però el que està clar és que si la setmana passada nosaltres no guanyàvem, el partit d'avui, de demà, no seria important. O no seria tan important, perquè al final véssim quedat segons i ja estaríem segons, el Sant Feliu no ens podria atrapar, per tant, crec que el partit més important era la setmana passada, perquè aquest fos el més important, per tant, això va d'importància cada dia. Però és que, t'ho deia la setmana passada, portem 9 setmanes de 6, o sigui, no és una cosa de Sillos, no és una cosa de Sant Feliu, no és una cosa de la Cellera, és una cosa de Calaguidó, és una cosa de Breda, és una cosa de Vilobí, etc. Portem diversos dies, i això els deia als jugadors, que la pressió l'hem tingut sempre, ara no hi ha més pressió, la pressió és la mateixa. Conviure amb això, acceptar la pressió, perquè la pressió quan la tens doncs, l'has d'acceptar, l'has d'agafar, i l'has d'intentar convertir en algo positiu, i en això crec que l'equip ha madurat moltíssim, i estic tranquil, la veritat estic tranquil en aquest sentit, i esperem demà, doncs, el Sant Feliu serà un molt bon rival. Sant Feliu també té pressió, perquè també ha de guanyar el seu partit, contra, per mi, el millor equip de la Lliga, que som nosaltres, per tant, qui ha d'estar més preocupat crec que són ells. Nosaltres hem d'estar ocupats amb la nostra feina, i el qui ha d'estar preocupat és el Sant Feliu en aquest sentit, per mi.
0: Recordant potser el partit d'anada, que vau guanyar 3-0, fins i tot veient una mica doncs, què vas estar comentant o com va ser el partit, 3-0, a vosaltres potser va sortir un partit rodó davant d'un rival d'ostres molt perillós, que potser no li van acabar de sortir les coses. Per tant, ara centrant-nos ja a l'últim partit, quines són les claus? Quines són les claus? O sigui, repetir, anar millor per poder doncs, endur-se els 3 punts.
1: Bueno, per lo que hem vist de Sant Feliu el que va fer contra nosaltres és el que fa sempre, en el sentit a nivell defensiu, a nivell ofensiu, que és ser un equip vertical quan té la pilota, jugar amb dos puntes i buscar-los pràcticament sempre, recollir segones jugades, ficar pilotes a l'àrea amb centros laterals, això és el que ens va fer contra nosaltres, que ens va generar perill, perquè nosaltres guanyem 3-0, però ells tenen 2-3 accions, tenen un penal fallat al final, que tenen accions a gol, perquè és un equip valent, és un equip vertical, és un equip que et juga endavant, i després a nivell defensiu doncs exactament el mateix, no? Que pressiona, que va endavant, que salta, que intenta recuperar camp rival, etc. I això doncs, a nosaltres d'allà ens va vindre bé, perquè també el camp de Sant Feliu és un camp gran, és un camp que et permet jugar, i també aquell dia plovia una mica i la pilota rodava, la pilota corria, i això ens va beneficiar. Per tant, intentarem demà doncs, repetir això, superar pressions quan la tirin, intentar recuperar els pilotes també al camp rival, perquè a camp propi, perdona, perquè ells quan intenten combinar una mica allà potser no tenen la suficient qualitat com per poder sortir jugant, i intentar doncs, recuperar-la allà, i quan la llencin, doncs la vigilància de l'esquena, defensa de l'àrea, etc., perquè ells són perillosos, tenen el màxim de la categoria i és per alguna cosa, perquè juguen endavant, quan la recuperen sempre són verticals, i això és el que vam veure ahir una mica a l'entreno per poder per poder preparar i estar conscienciats del que ens trobarem.
0: Això t'anem a preguntar. Tenen el màxim golejador, que en el partit d'anada doncs, el vau mantenir a ratlla, no va poder anotar cap gol. No sé si potser tens algú preparat també per poder defensar o ja és més com a bloc, com a equip.
1: No, el que això és defensar el més lluny de la porteria possible, perquè al final ell a prop de l'àrea és letal, ell a prop de l'àrea no acostuma a no fallar. Per tant, quan més lluny estigui ell de l'àrea, doncs millor que millor. Ell, a part de la seva capacitat golejadora, també quan arranca ràpid, la veritat, i doncs, també serà per a la seva carrera, busca molt perquè també li agrada vindre a jugar al peu i fer jugar als altres, per tant, bueno, està atent en ell, en totes les possibles situacions que hagin vist o que avui en el vídeo també acabarem de veure, no? Quines zones es mou, com actua, etc., per poder estar atent.
0: A més, a banda d'aquests tres punts i de poder celebrar doncs, l'ascens i ser campions de Lliga, no sé si també vols aquest títol de màxims golejadors, que de fet el Sant Feliu de Guíxols de l'última jornada us el va pispar. De moment són dos gols de diferència. També vols aquest títol?
1: Jo ho vull tot. El que vull més és ser el campió, és tenir més punts que tothom, és guanyar el cap de setmana i ser el que més punts ha fet a la Lliga. Després, si es pot donar que fem més gols que el Sant Feliu, que ara mateix en porta 80, nosaltres 78, doncs ojalà, i que el Caçà rebi algun gol i que nosaltres no en rebem cap, també ojalà, per poder també ser els menys golejats. També és cert que si haig de triar alguna de les coses, el que prefereixo ser és el més diferència de gols a favor i gols en contra que tingui. Si es pot triar tot, les quatre coses, sí. Doncs ojalà. Hi ha aquestes, no? A nivell de punts, a nivell de gols a favor, a nivell de gols en contra, ser el menys golejat, i després a nivell de diferència, que sí, crec que a nivell de diferència sí que som els que més diferència tenim això. Per tant, jo crec que el de punts és el que tenim ara mateix, el de més diferència és el que tenim ara mateix, i ojalà mantenir-ho per poder ajudar els altres també a fer més de dos gols de Sant Feliu per ser nosaltres i que no ens en faci cap.
0: Hi ha algú preparat, Guillem, per si tot acaba sortint com ha de sortir, és a dir, bé?
1: No, celebrar, passar-ho bé, i nosaltres centrats en el partit, no, sí, nosaltres tranquil, que no necessitem gaire res per celebrar i gaire res per això. Després, si ha de sortir alguna cosa, que surti improvisat, que sigui esporàdic, que sigui d'això, crec que si es guanya s'ha de celebrar allà, no s'ha d'esperar uns dies, s'ha de celebrar quan tens l'adrenalina al 2000%, quan estàs feliç, etc. I crec que ojalà demà puguem anar fent una volta pels carrers de Tordera i que puguem celebrar-ho també amb el poble, amb la gent, i que la gent del camp ens segueixi i ens ho passem bé, no sé, durant una hora, dues hores, junts, i després doncs seguir amb el nostre. Ojalà.
0: És que això t'anava a dir, vull dir, algú es podria fer també, perquè el juvenil pot ser campió també el mateix dia, els veterans que ja ho van ser, i podeu, com a club, endur-vos aquest triplet, no?, de títols.
1: Doncs sí, està clar. Hi han coses també importants al club. El juvenil també juga demà a l'ascens a Sils a les 4 de la tarda. Ojalà, a veure, ells sí que els falten diverses jornades encara i ho tenim molt i molt bé, perquè en un punt ja som campions i crec que queden 4 jornades. Per tant, si no cau demà, caurà un altre dia, però segur que serà demà. I ojalà demà pues, tot vagi bé i puguin vindre després ells al camp també i puguem celebrar-ho tots junts. I com bé dius, els veterans, bueno, crec que no van ser campions, van quedar quarts, em sembla.
0: Ah, bueno, sí, quarts, perdó, sí. Van pujar, sí.
1: Sí, i els 4 primers crec que pujaven directament i pues, ells també d'això. I bueno, serà un bon dia, no sé si tripleta o no, bueno, al final són 3 ascensos a dins del club i ojalà després en diferents equips que també tenim el futbol base que entrarà en play-off en principi, com l'S11, com l'S15, etc., doncs ojalà també es pugui donar el cas de poder pujar de categoria i poder preparar-nos en les màximes categories del club, al final, per créixer, no? I perquè els jugadors pues, puguin anar endavant i tenir l'equip a primera divisió de juvenil, crec que és un bon pas després per poder jugar tant a tercera catalana com a segona catalana. Hi ha jugadors que pugen de la base, que estan fent un bon treball i que han de passar al filial, que han de passar després al primer equip, ojalà d'aquí uns anys, i bé, al final, doncs, intentar que tot segueixi el seu camí, no? I quan més competitius siguem en aquest sentit, doncs, millor que millor.
0: I ja per acabar, una crida també a tota l'afició del Tordera perquè vingui demà, el dia, a les 5 de la tarda, doncs, per animar l'equip per poder celebrar alegria junts.
1: Sí, que ens segueixi ajudant, que demà serà un dia especial, serà un dia de nervis, serà un dia de segurament en algun moment una mica de dificultat, segur, i els necessitarem amb ells, que estiguin amb nosaltres, que si ells estan amb nosaltres durant el partit, després que confiïn, que després ens ho passarem bé tots junts, que és el que volem, que treballem per ells, treballem per les nostres famílies que estan amb nosaltres cada dia, que també pateixen. Jo sempre els dic als jugadors que no només tenen família els jugadors de primera divisió i quan fan documental de Netflix i aquestes coses, que nosaltres també tenim família, que quan arribem a casa després de perdre doncs també estem enfadats, igual que els professionals, i quan guanyem també la gent està feliç al nostre costat, per tant, també ho fem per tot.

0: la nostra veu i per això no ens escolten. Guillem, ens veiem demà i moltíssima sort.
1: Demà porteu bateria a les càmeres, que no podem quedar guardats, i que demà serà... I guardareu imatges per recordar, segur.
0: I perquè vosaltres també les pugueu veure més tard i temps més tard també per recordar el que vau viure aquí.
1: I tant.
0: Doncs, moltes Guillem, gràcies. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Fins demà.
1: Ens veiem demà. Una abraçada.

0: Vinga, va, ja per anar acabant el programa, és hora de parlar amb l'entrenador del Club Petit Tordera, en Climent Muñoz. Climent, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Ja, Climent, últim partit de la temporada, com l'encares? Com estàs, primer de tot, com estàs?
1: Bé, amb ganes ja és l'últim partit i, bueno, tancar la temporada, jo crec que hem fet una molt bona temporada aquest any.
0: A més, ostres, tenim el top 5 ja assegurat, almenys una mica de relax, no?, ja aquest últim partit, tot i que, òbviament, suposo que buscaràs la victòria.
1: Sí, nosaltres anem a totes les pistes a guanyar, a fer un bon partit, a competir i intentar portar els 3 punts cap aquí, cap a casa, cap a Tordera. Mm.
0: Com vas viure l'últim partit aquí al Parroquial? Perquè a més va servir com per acomiadar en l'Arnau, que ja plega del món de l'hoquei. També es va viure una mica d'ambient de festa, no?
1: Sí, va ser un partit molt maco jugat a nivell esportiu i a nivell personal, a nivell pels jugadors, no? Era l'últim partit que jugàvem aquí a casa i volíem fer un bon partit per l'afició, per les famílies i, bueno, pels amics que van venir a veure els jugadors. Mm.
0: Ara, aquest últim partit, sense pressió, no sé si fins i tot provaries alguna cosa nova o sempre aniràs amb el mateix fil a seguir que us ha servit durant tota la temporada.
1: Sí, no, nosaltres som fidels al nostre sistema de joc i anirem igual, vull dir, pressió, bueno, jo crec que pressió tampoc hem tingut en tot l'any. Nosaltres, els nanos, han sortit a competir, a fer un bon joc, a ser descarats, a ser valents, a desplegar un bon hoquei, i crec que ho hem aconseguit, no? Els nanos, jo crec que s'ho passen bé a la pista, fan un hoquei molt, molt, molt, molt vertical, molt ofensiu, arribem molt a porteria. Jo crec que en línies generals farem un bon partit, esperem fer un bon partit.
0: I quina valoració fas general, Climent, de tota la temporada? Perquè, ostres, ha estat magnífica, us ha servit fins i tot per mirar una mica cap amunt i potser ja a posar com el nom del Club Petit Tordera com a un equip que compta que pot anar competint de mica en mica per les parts altes de la classificació.
1: Bueno, nosaltres hem començat al començament de la temporada quan incorpores jugadors nous o jo mateix com a entrenador arriba un entrenador nou, doncs al principi costa assimilar els moviments, si són moviments una mica diferents, un sistema una mica diferent a el que es fa, doncs, bueno, això costa una miqueta de que els jugadors ho vagin assimilant, no? Però ja et vaig dir un dia que són jugadors, sí, que jo estic molt orgullós d'ells perquè són nanos, són un 10 com a persona, són grans jugadors i en cap moment van haver dubtes per part d'ells, ni per part del club, ni per part de la Junta, no? Em van deixar treballar amb molta tranquil·litat, van confiar en el treball que estaven desplegant els entrenos, els partits, i fruit d'això és que, bueno, que els jugadors, el mèrit és dels jugadors, jo sempre ho he dit, vull dir, jo puc dir una cosa, que si els jugadors no la fan, el resultat no es plasma a la pista, i llavors això és mèrit d'ells, no? Són nanos que han confiat, i són nanos que tenen hoquei dintre, són nanos que a totes les pistes que van, jo us ho vaig dir un dia, guanyarem o perdrem, però sabem que estem ficats al partit fins l'últim minut, i, bueno, jo, com he dit abans, estic molt orgullós del grup aquest com a persones i com a jugadors.
0: Com he comentat, serà l'últim partit per l'Arnau. No crec que t'agradi parlar, però a tu també per tu pot ser el teu últim partit amb el Club Petit Tordera?
1: Bueno, no és una cosa que haguem parlat a nivell del club. La cosa que vull dir, hem de parlar, ens hem de sentar, hem de parlar, i vull dir, no sóc una persona complicada perquè continuï, vull dir, és una cosa que hem de parlar amb el club i a partir d'aquí ja decidirem si continuem o no continuem, no? Però ens posarem tant com una cosa.

0: doncs algun un altre ens posarem ràpid, d'acord, i no hi haurà cap mena de problema.
1: Doncs Climent, avui és curtet, però també doncs, per gaudir, també per felicitar-vos per aquesta temporada que heu fet, que heu fet gaudir a tothom i a tots els espectadors i aficionats. Per tant, només queda desitjar-vos sort per a aquest últim partit de la temporada.
0: Pues moltes gràcies i animo la gent que si té una estona i vol venir a veure el Tordera ja a Gella, pues bueno, ho agrairem perquè serà un partit complicat, serà un partit que no en juguem res, però bueno, hi ha rivalitat, serà un derbi, rivalitat comarcal i bueno, esperem que la gent pugui venir i puguem desplegar un bon hockey i que la gent se'n vagi amb bon sabor de boca.
1: Doncs amb aquesta crida que m'encanta, Climent, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres un divendres més i moltíssima sort per demà.
0: Vale, moltes gràcies a vosaltres, eh?

Vinga, va, doncs nosaltres arribem ja al punt i final d'aquest show d'avui diari, del show dels esports, de divendres 15 de maig. Hem escoltat tots els protagonistes per aquest cap de setmana. Hem començat per en Marc Alonso, entrenador del Cep Tordera, passant per en Guillem, pel futbol, i després hem acabat ara amb en Climent, doncs, per conèixer aquestes sensacions de l'últim partit de la temporada, i veurem la seva continuïtat, que està una mica en l'aire. Nosaltres que ens acomiadem, jo sóc Jordi Duran, moltes gràcies per acompanyar-me durant aquest vespre d'aquest divendres. Espero que gaudiu i tingueu molt bona nit, i sobretot gaudir d'aquest cap de setmana, a recolzar els esports tordenencs, que poden ser meravellosos aquest cap de setmana i tenir molt bones notícies en tots els aspectes. Per tant, només queda desitjar-vos de nou que passeu una grandíssima nit i ens veiem demà, recordeu, a les retransmissions esportives d'aquí, d'aquesta casa de Ràdio Tordera, o a la 107.1 de l'FM. Recordeu, el partit del Club Futbol Tordera pel canal principal de la ràdio, i el Club Petit Tordera pel segon canal. Pel segon canal estarem retransmetent entre en Pol, en Pons i en Lluc, doncs, que aniran cap a Girona per narrar aquest partit contra el Jaiec. Per tant, moltíssimes gràcies i que acabeu de passar una magnífica nit. Que vagi molt bé. A reveure.

0: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.
0: Que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
3: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Ràdio Tordera.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
7: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
6: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
7: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Òscar Ordeig ha anunciat avui a través de la xarxa X que les Filipines aixecaran la prohibició de les importacions de porc procedents d'Espanya. Establerta, recordem, arran del brot de pesta porcina africana que es va detectar a Cerdanyola a finals del mes de novembre. El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha considerat una bona notícia i ha subratllat que el mercat filipí és el cinquè global i el tercer de l'Àsia per al porcí català. L'Ordeig ha insistit que des del departament continuaran treballant per l'erradicació de la pesta porcina africana i la reobertura de mercats. I Barcelona celebrarà una gran festa major amb motiu del Grand Départ del Tour de França. Serà del 26 de juny al 7 de juliol amb una programació que contempla més de 60 activitats als 10 districtes de la ciutat, entre concerts, cultura popular, arts escèniques i propostes gastronòmiques. Durant 12 dies previs a aquesta cita ompliran places, carrers de música, de tallers, de cultura popular i d'arts escèniques. Un dels escenaris serà la plaça de la Catedral amb concerts com Sidoní, Doctor Prats, Su o la Dilla Russa. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Totes les seves institucions, entitats, organitzacions es volcaran amb aquesta festa major del Tour. 60 activitats que combinaran esport, cultura popular, comerç de proximitat per celebrar des dels barris i amb els barris.
2: I Educació posa en marxa la nova aplicació per acceptar o rebutjar substitucions de docents. L'eina s'anomena Borsa Docent EDF i permet al personal docent interí acceptar o rebutjar les substitucions. L'aplicació s'ha aprovat als serveis territorials de Ponent, Terres de l'Ebre i Barcelona amb alts nivells de satisfacció. A més, sense deixar el tema, la Generalitat torna a impulsar el val escolar, l'ajuda de 60 euros per tot l'alumnat de primària i secundària. És la quarta edició de la iniciativa que l'any passat va arribar a més de 700.000 alumnes i que pretén rebaixar l'impacte per les famílies de la compra de material escolar i llibres. Té una dotació econòmica de 50 euros i com a principal novetat aquest any serà únicament digital. I acabem parlant de Mataró, que vol fer net i avui ha presentat un pla per redreçar l'estat de la ciutat en matèria de neteja. El nou contracte de la Brossa preveu una inversió històrica de 160 milions en 8 anys, aposta per incrementar el personal i la maquinària i reforça el servei. La proposta que es portarà a aprovació en el ple extraordinari de dilluns no és només una qüestió, diuen, de gastar més diners, sinó d'intentar, comentaven des de l'equip de govern, fer-ho millor.

Aquesta, com sempre, la nostra magnífica sintonia. La sintonia d'aquest meravellós, fantàstic programa de ràdio. Cada divendres aquest programa de ràdio et transmet amb bona música, bon rotllo, bona vibra i sobretot anuncia que sí, que ja hi som, que ja estem aquí. Som a un nou cap de setmana. La meitat, justament la meitat del mes de maig. Estem a la meitat. Com si tinguéssim un pastís i el tallem per la meitat, doncs estem a la meitat del mes de maig. Benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Benvingut, benvinguda a Ràdio Tordera. En aquests moments i fins a les 11 de la nit, com cada divendres. Bones vibres. Bones vibres, bones vibres, bones vibres. Sí, perquè aquí hi ha molt bona vibra. I a més, aquest programa es diu Bones Vibres. El Bones Vibres cada divendres amb tu i per tu per amenitzar aquest inici de cap de setmana. Des d'ara mateix i fins a les 11 de la nit, si estàs escoltant el programa ara, en directe, doncs estarem fins a les 11 aquest divendres, dia 15 de maig del 2026. Evidentment, si l'escoltàs el dilluns, doncs seran aquests moments, més o menys, deuen ser aproximadament un quart de dues. Sí, perquè sé que els dilluns aquest programa es retransmet novament, per fi vaig saludant els dilluns. De fet, el jefe ja em va dir fa, no sé, un any, dos, tres, ei, Maritrini, saluda els de l'audiència del dilluns que es repeteix el programa des de la ràdio. I ja ho intento, ja porto dos programes seguits saludant a l'audiència del dilluns. Quan vulgueu ja em podeu donar la medalla, La medalla. Doncs bé, salutacions, estiguis allà on estiguis, estiguis en directe en aquests moments a Ràdio Tordera. Tant sigui divendres com sigui dilluns, en aquesta ocasió ho fem ara en viu i en directe aquest divendres 15 de maig. Salutacions també si estàs escoltant el programa en diferit qualsevol moment de l'any, en qualsevol dia i hora de l'any, ja que el programa des de ja, des d'aquí uns minuts, ja es penja a plataformes digitals molt potents. És que nosaltres som molt potents, molt potents. Sí, sí, des de fa poquet ja estem en plataformes digitals a tot arreu, a tot el món. I ens podeu trobar a través de la ràdio i a través d'aplicacions i plataformes musicals. Ara, com he dit això, volen música, musicals? És que tinc un problema amb el casco. A mi m'agrada posar-me els cascos a 1000x1000 i està molt baixet el so. I he d'anar amb compte, perquè si no s'acopla. A veure, s'acopla ara? No s'acopla. He acostat el casc al micròfon. Dic, si s'acopla ho escoltarem tots, perquè faci una fresa, una bzzz. Bon divendres, bon dia 15 de maig. Un dia molt important. Avui és el Dia Internacional de les Famílies. 15 de maig. Avui dia 15 de maig s'està celebrant en aquests moments, o ja està a punt d'acabar, la cinquena nit de la criminologia a Catalunya. Sí, avui els criminòlegs i criminòlogues, i jo conec una que està aquí, sí, jo. Doncs celebrem la nostra nit dels criminòlegs. El món és molt més important i molt més segur amb la ciència de la societat, la ciència del crim, de la víctima, de les conductes, de la seguretat. Bé, tota aquesta ciència de la conducta social, doncs està a Barcelona celebrant una nit màgica com cada any, des de l'any, ara si ho recordo bé, 1999. Doncs sí, s'està celebrant la cinquena nit de la criminologia per tota la gent, doncs, que és criminòloga, i sobretot s'està, cal dir-ho, que el col·legi de l'il·lustre criminologi, col·legi no, col·legi, l'il·lustre col·legi de criminologia de Catalunya, doncs està duent a terme aquest esdeveniment i som molts els que acudim, com sempre, en aquesta cita. Què més aquest dia 15 de maig? Què més coses passen? Passen moltes coses. He dit que avui era el Dia Internacional de les Famílies. He dit que avui se celebra a Barcelona
la cinquena nit dels criminòlegs, la nostra nit. Sí, sí, la nostra. Aquí m'incorporo jo. Ja fa molts anys que formo part d'aquesta magnífica ciència. I tal dia com avui, petons, muac, muac, muac, allà en el cel, allà on estiguis, avui fa 20 anys que al firmament sempre hi ha una estrelleta que és el meu pare, que va ser membre també d'aquesta emissora, va col·laborar i va col·laborar amb moltíssimes associacions de Tordera. Avui fa 20 anys que ens va dir adeu, en Trini Hernández, sí, el meu pare. Doncs un petonet, papa, un petonet, un besito, papa. Dit això, doncs ens anem a posar sexis per aquest divendres. On et trobes tu aquest divendres? On et trobes? On et trobes? On et trobes? On et trobes? Jo em puc trobar a dos llocs a la vegada, i això és màgic. A la Guana, a la Trulla i al Fi. A veure si sona la cançó. Hi ha problemes? A veure si sona? Ha de sonar. Se suposa que sona, però no l'escolto. A veure, si sona o no sona. Digue'm que sí. A la Guana, a tu i a la Tri. I ja no escolto res. Ara. Espero que funcioni bé, perquè hi ha unes coses aquí, uns nans. Ai, bona nit. Salutacions de Maritrini Hernández.

A veure, em penso que ja m'escolto. Estic tenint uns problemes. Res, jo ho explico tot. Aquí no s'amaga res, aquí no s'amaga res. Bé, mentre que tu m'escoltis, cap problema. Ja intentarem que les coses vagin bé, eh? A veure, t'explico. Estic amb un altre locutori i avui aquest locutori, doncs, sembla que... No sé, que estàs jugant una miqueta. Però jo també sé jugar, eh? Tu m'ho poses difícil? Doncs jo jugo. Ai, com si fóssim nens. I d'això parla aquesta cançó, de ser nens. La màgia dels nouvinguts, la màgia dels nens, la màgia dels fills. Índigo. La cançó que aquest grup d'artistes, més que grup duet, Camilo i Eva Luna Montaner, van dedicar a Índigo, la seva filla.

Hem començat aquesta cançó aquest 15 de maig del 2026. Avui és el Dia Internacional de la Família. Tal dia com avui es celebra aquest dia per destacar la importància de les famílies en la societat. Més cançons, més música. Ai, que ens posem romàntics. Aquesta cançó s'anomena Los Últimos Románticos. Sí, romanticisme. Bona nit, bon divendres.

No sé, no sé si és bo que siguem els únics i els últims romàntics. Vull pensar que hi ha més gent que és romàntica. Jo sí que jugo, eh? Jugo aquesta partida del romanticisme. Oh, Eros, amb aquesta cançó. Amb aquesta cançó i d'altres, va fer una nit magnífica el passat dia 2 de maig. Ja fa uns quants divendres. Ja fa amb aquest 3 divendres. Ai, com si fos avui. Eros va ser al Palau Sant Jordi de Barcelona. Està amb la seva gira, una gira mundial molt, molt important, molt destacada, anomenada Una Història Importante. El títol de la gira no té a veure amb una cançó que va publicar ja fa unes dècades amb aquest mateix nom, sinó que el títol de la gira té a veure amb la història d'ell mateix, dins el món de la música. Una Història Importante. I algun dia ser los últimos románticos, tan solo tú y yo. El Palau Sant Jordi va estar ple de gom a gom. T'ho puc dir perquè vaig assistir. Estava, en aquesta ocasió, estava a la part del nord. Jo cada vegada que vaig a un concert de Los Ramazzotti em vaig bellugant, no sé, ja... Jo diria que he estat a tot arreu. Dins el Palau. Va ser un concert molt maco, molt, molt maco. I a més, va estar fantàstic. Ell, fantàstic. I la banda i les cantants, fantàstiques, fantàstics. I el romanticisme que tornarà de la mà de Eros Ramazzotti el proper abril del 2027. Ja cal comprar les entrades, eh? Ahora no es lo normal. Lo natural no se ve, yo lo sé. Pero tú no eres así, así. Avui 15 de maig, inicien els primers minuts del Bones Vibres. Avui és el 135è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Tenim 230 dies fantàstics per continuar fent cosetes aquest 2026. Coses bones, eh? Molt bones. I, si pot ser, coses molt, molt romàntiques. Tempos cómicos mantenen. Ah, mira, acabo de veure una cançó d'una banda catalana, una banda de l'Empordà, que, per cert, molen i molen molt, i anava dient romanticisme però amb una mica de bogeria. En el meu cap anava dient, sí, romanticisme però amb bogeria, amb una mica de juspira, eh? Molta juspira. I bé, tu aquí, que aquest títol i aquesta cançó va a la mar de bé. D'Eros Ramazzotti té un estil totalment diferent. Me'n vaig a l'Empordà amb Gerard Quintana i la seva banda, el Sopa de Cabra, el boig de la ciutat.

El boig de la ciutat, versió de fa uns quants anyets. Aquesta versió la van fer quan van celebrar els seus 30 anys al món de la música, ja fa 10 anys, eh? Una de les cançons més conegudes d'aquesta banda de l'Empordà, El boig de la ciutat, interpretat pel mateix cantant del Sopa i també per la seva banda, el Sopa de Cabra, Gerard Quintan, a costat de col·legues, entre aquests Alfred García i Ramon Miravet. D'aquesta banda de l'Empordà i amb aquesta cançó que ens parla d'aquesta bogeria d'anar a la ciutat, de tornar, de fer cosetes i de continuar amb la vida, et puc dir que avui precisament és la festa local d'una població de l'Alt Empordà. Avui és la festa local de Cabanes. Bona festa major a totes les persones de Cabanes i els que van a visitar i a gaudir de la seva festa local. Avui, dia 15 de maig, també és... Sí, ja ho sé que t'ho he dit, que és el Dia Internacional de les Famílies. Avui també és, a veure, el dia de la festa major a Madrid. Festa i festa, i més festes, i concerts, i música, que cap de setmana. Res, que cal aparèixer a tot arreu. Una miqueta a cada lloc per anar gaudint de diverses i múltiples experiències de vida. Mira que fàcil. Xas! I estic al teu costat. Així t'ho deien Àlex i Cristina.

0: Que no s'acabi, que no s'acabi. Que no s'acabi allò que és bo, que no s'acabi la vida, que no s'acabi la il·lusió, que no s'acabin les nits i els dies màgics. Que no s'acabi.
1: Més i no paguem res. Hi ha voltant de francesos que van liar-la, que pen de la gent agafats de la mà i em diu anem-nos a...
0: L'estiu, aquella època de l'any, doncs, que podem gaudir de moltes més coses, de més platja, de més sol, de més nits a la fresca, de més coses de compartir. De fet, tot l'any, ho haurien de fer, però sí, és cert que l'estiu, suposo que durant les vacances o perquè fa més bon temps, sortim més, i aquestes ganes de sortir, aquestes festes majors. Però hem de sortir sempre, sempre, sempre, sempre i sempre. De fet, des del Bones Vibres sempre t'animo a que sortis, a que gaudeixis la vida, a que caminis pel camp, pel mar, i que vagis a gaudir també de coses tan xules com és la música, a través dels concerts, per exemple.
1: Sé que s'està acabant.
0: Ai, aquelles històries d'amor que van sortir a l'estiu, segons els protagonistes, o qualsevol història, que no s'acabi mai. Per això se diu estiu. L'estiu és aquella època de vitamina del sol. Que no s'acabi allò que ens agrada.
1: Que no
0: s'acabi. Figa Flowers són els protagonistes. Figa Flowers, el duo format per aquests dos amics des de la infància, amics de la infància. En Xavier Cartanyà i en Pep Velasco. 20 anys, 20 anys ja formant part de la música, de la música de forma més comercial. Figa Flowers. Estic llegint els concerts que hi haurà pròximament dels Figa Flowers, sí, i a veure, un dels concerts que trobo per aquí, abans hi ha concerts, però t'avanço alguns que possiblement t'agraden. A la Fira de Vic, a la Fira Musical, a l'Espectacle Musical, al Festival Cabró Rock. Sí, Cabró Rock. A Vic, el 13 de juny, seran protagonistes. A Salou, el dia 18 de juliol, al Festival Festiuet Festival. A Salou, el 18 de juliol.

Que no s'acabi la vida per poder viure coses molt boniques, experiències fantàstiques. I allò que ens agrada que no s'acabi, és com l'estiu, que no s'acabi l'estiu. L'estiu és l'època de calor, d'energia positiva, de sol i d'alegria. Perquè, a més, vull estar amb tu.

Hem tornat a repetir l'artista en aquesta primera hora del Bones Vibres d'aquest divendres, dia 15 de maig. Avui és el Dia Internacional de les Famílies. Hem iniciat el Bones Vibres amb Camilo i Eva Luna, amb la cançó que dediquen a la seva filla, Íñigo, i ara amb Vida de Rico, la riquesa no és material, eh? La riquesa sí és material, però no tot és material. La riquesa d'una qualitat de vida, vida de ric, significa la riquesa, l'abundància, el benestar personal. El nostre benestar personal i el benestar que oferim a les persones del nostre voltant i també al nostre voltant, l'ambient. Vida de Rico va ser una cançó que el protagonista, Camilo, va llançar al món de la música l'any 2020, i han passat 6 anyets. A l'abundància i a la riquesa a la que es refereix el cantant s'enfoca precisament en l'amor, en les experiències compartides, boniques, evidentment, i la felicitat d'estar en un lloc i en persones agradables. Orgullo, todo lo que tengo es tuyo. La cançó destaca que el material es comparteix i, sobretot, les coses del cor.

0: Shakira, Shakira, que diu que sempre està allà on faci falta, que està aquí. I sí, sí, torna, torna, torna. De fet, no ha marxat mai, eh? Està enmig d'una gira mundial, molt mundial, i dic molt mundial perquè sembla que està donant la volta al món diverses vegades fent aquesta gira. Una gira musical, un tour, amb un èxit impressionant, èxit de matrícula d'honor. I èxit rotor va ser el que va tenir res fa uns dies a Copacabana, l'estrella indiscutible. I més coses de Shakira, més coses. De fet, aquesta setmana, fa uns dies també, es va confirmar que Shakira torna a interpretar la cançó oficial del Mundial. En aquesta ocasió interpretarà la cançó del Mundial 2026. La cançó es diu Dai Dai i col·labora l'artista Burna Boy. Esperem tots que la cançó tingui tant o encara més èxit que el Waka Waka. De fet, penso que ho està aconseguint, eh? El tema oficial del Mundial 2026 s'anomena Dai Dai i sí, confirmat, l'artista i FIFA ho han confirmat, la notícia ho van confirmar fa uns dies. Cançó oficial del 2026, el Dai Dai, que en aquests moments no te la puc posar, però que sàpigues que la pots trobar a qualsevol plataforma, amb tu i per tu, com sempre, també la música de qualitat i d'actualitat.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Sense 7.1 FM.
0: Estava fent així, posant bé la veu i dic, i què poso ara, què poso ara, què poso ara? Doncs mira, me'n vaig directament amb més cançons catalanes i una cançó que fa, res, uns mesets que va sortir a la llum, que va ser una de les cançons de l'estiu del 2025 i que torna, que torna, que torna, que torna.

Maca la cançó, maca, maca, eh? Doncs aquest estiu ha de sonar encara més, més, més. De fet, està sonant ja molt aquesta primavera. Una cançó que ens presentarien en el 2025 els Busk, els Catarres i Henry Méndez. El tema s'anomena No és Miami. Ni les Maldives, però és el Mediterrani. Fantàstic, el Mediterrani. Jo tinc el cor dividit entre el Mediterrani i el Mediterrani. M'he quedat a gust, el Mediterrani i el Mediterrani. Portem el foc d'aquesta terra dins les venes. I en el Mediterrani tenim platges meravelloses. A veure, jo vaig escombrar cap a casa, eh? La platja que hi ha a Barcelona, al Port Olímpic, oi, oi, oi, oi, oi. La d'ara, oi, oi, oi, i la de fa 50 anys també, oi, oi, oi. Per mi sempre I love you Barcelona, eh? Com va dir Eros Ramazzotti, t'estimo Barcelona. Per mi sempre I love you totes les platges de Barcelona. Doncs de Barcelona cap aquí dalt, totes les platges del Maresme, mac, petonàs. I després, clar, jo tinc que escombrar encara més cap a casa i me'n vaig a la Costa Brava, perquè sí, perquè Servidora conviu al portal de la Costa Brava, que és Blanes, doncs vinga, també visc a la Costa Brava del Mediterrani. Hi ha més platges xules al Mediterrani, eh? No te les dic totes, però bé, diré algunes que he anat. A la banda de València, a les de Múrcia, hi ha platges molt xules, i Cales també. Les places amb el cant de les trompetes i un bombo que esclata amb... En res, les notícies, però mira, aquesta cançó m'ha agradat i no tinc ganes de posar una cançó. Mola aquesta cançó, vinga, mola. Fins a les notícies, no és Miami ni les Maldives, és el Mediterrani.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els sindicats educatius han aixecat cap a 8:45 de la nit aquest divendres al tall de la carretera CK16 a l'altura de la boca nord del túnel del Cadí a Riu de Cerdanya, que mantenien des de 2 hores abans. La protesta formava part de la vaga territorial que les formacions han convocat a Ponent i a l'Alt Pirineu i a l'Aran. És el quart dia consecutiu d'aturades a Catalunya. I s'intensifiquen les converses per aconseguir un acord de pressupostos que es podria concretar la setmana vinent. El govern evita parlar de dates, però confirma que es treballa intensament tant amb Esquerra Republicana com amb els comuns. Els republicans han convocat un Consell Nacional dilluns a la tarda per valorar si accepten un acord amb l'executiu de Salvador Illa. A més, avui ha transcendit que dimecres vinent a Madrid tindrà lloc la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol, com per exemple la línia del tren orbital. I l'OMS no descarta nous casos d'antivirus, però assegura que les mesures de control estan funcionant. A més, asseguren que no hi ha proves que el virus hagi mutat ni que sigui més perillós. Ho ha dit el director general Tedros Adhanom, que ha tornat a assegurar que el risc d'aquest brot per la població en general és baix. L'escoltem.
3: L'OMS repeteix que el risc d'aquest brot per la població general és baix i continuarem actualitzant les dades tant com sigui necessari, com avui. S'han notificat 10 casos, inclosos 3 morts, 8 persones amb infecció pel virus confirmada per laboratori i 2 casos probables. No s'ha notificat cap més mort des del 2 de maig.
2: L'organització ha indicat que el passatger dels Estats Units, la prova del qual no era concloent, finalment ha resultat negatiu. A més, ha confirmat que tots els passatgers de l'Ondius es troben ja en aïllament i complint els períodes de quarantena. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut l'home del qual el centre penitenciari de Ponent alertava mitjans d'abril que presentava perill de reincidir després d'haver estat en llibertat arran del compliment d'una condemna per assassinat. La detenció ha tingut lloc aquesta tarda després que en un supermercat de la capital del Segrià s'hagi alertat d'un intent de robatori. L'individu duia una pistola que sembla que era simulada i que ha fugit sense haver perpetrat el cop. Quan han arribat els Mossos, han vist les càmeres i han vist que es tractava d'ell. Després la Guàrdia Urbana l'ha detingut. I el talent de Hong Kong s'ha donat a conèixer avui en el primer dia de Còmic Barcelona. Es tracta de la 44a edició que estarà fins diumenge dia 17 i que compta amb 200 expositors i combina la presència de figures destacades del còmic contemporani.
4: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
5: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Tordera.
1: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643-944289.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al Camí Ral 182.
4: Càpsules informatives.
5: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Claver ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos Allà on neixen els mons impossibles i Desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernarda Alba i L'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

costat de Tom Jones iniciem ja la segona hora d'aquest espai de Ràdio Fórmula anomenat Bones Vibres. Una segona hora que compartirem amb tu i per tu des del 107.1 de la freqüència modulada. M'acosto al micròfon perquè sembla que estava molt lluny. A vegades estic molt a prop, sembla que me'l mengi. I a vegades estic molt lluny, sembla que li tingui vergonya. Ja no sé què fer amb el micròfon. A veure, micròfon, vine cap aquí, vine. Què vols, a prop o més lluny? A prop o lluny? Això em recorda a Epi i Blas. Cerca lejos. Te'n recordes d'Epi i Blas? Fantàstics. Mira, això m'agrada, això m'agrada. A prop, lluny. A prop, lluny. Ai, quines coses que fem aquí al Bones Vibres, eh? I ara podíem dir Bones Vibres. Inicien, com et deia, la segona hora d'aquest programa d'avui divendres, dia 15 de maig. Avui és el Dia Internacional de les Famílies. Així ho va decidir ja fa molts anys els que manen aquestes coses. Després et parlo una miqueta més d'aquest dia. Salutacions a totes les persones que escolteu aquest espai de Ràdio Fórmula en directe. Salutacions a totes les persones que escolteu aquest espai des de Ràdio Tordera els dilluns a quarts de dues de la tarda. Salutacions a totes les persones que escolteu aquest programa a qualsevol hora i a qualsevol dia de l'any a través de l'aplicació de Ràdio Tordera. Salutacions a totes les persones que escolteu aquest programa des de les diferents plataformes que hi ha en el món d'internet. Ara estem a plataformes d'aquestes internacionals. Clar que sí. Ens anem a posar sexis per a començar a gaudir aquest divendres, aquest inici d'un nou cap de setmana. Ai, ai, ai, ai, ai, que tenim ganes de passar-ho bé, eh? Tenim moltes ganes de passar-ho bé. Anem a passar-ho bé. Gràcies per ser, gràcies per donar-nos mútuament companyia, bona companyia. El meu nom és Mari Trini Hernández i amb tu una estoneta més. I a veure que soni, por favor, que soni. Vol sonar la cançó? Sí, sí sona. De veritat, si t'expliqués el que tinc aquí muntat als ordinadors, si t'expliqués, les cançons sonen com volen. I jo dic, la One, la 2 i la 3, crec en el miracle. Ham up.

La cançó ja té uns quants anyets, però torna a la màxima actualitat. Ham Up, un dels temes que formaria en part del treball musical Confessions on a Dance Floor, és a dir, Confessions a la pista de ball. D'aquell disc anomenat Confessions a la pista de ball hi havia aquesta cançó, una de les especials dins aquí treball musical, que ja fa uns anys. Saps quan va sortir aquell disc? Te'n recordes? Doncs mira, està complint actualment 21 anyets. Aquell disc compleix 21 anyets, perquè va sortir a l'any 2005. I d'aquell disc, una de les cançons més exitoses, més populars, i que d'alguna manera era capdavantera, que portava la bandera en aquell treball, és aquest tema, el Hand Up. I ara toca dir i explicar el perquè, després de tants anys, torna a ser aquesta cançó novament popular, novament a l'actualitat. Doncs bé, espera que t'ho explico. El dia d'avui fa tot just un mes que Madonna va anunciar la data del seu nou disc. Un nou disc que representa la segona part del disc que sona en aquests moments. Perquè, clar, el que sona ara és una cançó del disc. Doncs, del disc aquest, del Confessions on a Dance Floor, la segona part es publicarà el dia 3 de juliol d'aquest 2026. I el títol de la cançó que representarà el disc, encara no el sabem, dedueixo que possiblement pot ser un Hand Up To, perquè el nom del disc, si no m'equivoco, doncs és el que et diré jo ara, que és un nom molt directe i clau. Es diu Confessions 2. D'aquesta manera, Madonna torna a la màxima actualitat. Torna amb la música dance pop i amb la Warner Records. Cançons, música i bon rotllo aquest divendres, com sempre en el Bona Vibres. Aquest divendres, el dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, després del dimecres que ve. Ah, sí, el dijous i el divendres novament. Ho anem a gaudir, si la cançó vol sonar. A la Guana, la tu, no vol sonar, no passa res, tinc una altra. Veus? S'ha d'estar preparat per tot. No ho veus, jo t'ho explico. Tinc un programa d'ordinador on sonen les cançons amb una llista enorme, que quan vol una sona i l'altra no sona i no sona. Bé, són coses que aquestes no són del directe, no, són coses d'aquest programa. Que avui vol jugar una miqueta i jo em deixo que jugui. Loco, loco, loco mío.

0: Estàs escoltant Bones Vibres amb Maritrini Hernández.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Una potència musical fantàstica, la d'aquesta fèmina. Una cançó que parla del poder que tenim cadascú de nosaltres. Anem avançant en aquesta segona hora del Bones Vibres. En aquests moments, és divendres. Sí, divendres, som divendres. Avui és el cinquè dia de la setmana. Sí, perquè el primer és dilluns, el segon dimarts, tercer dimecres, quart dijous i ara mateix, el cinquè. Sabies que prové divendres del llatí el dies veneris? És a dir, avui és el dia de Venus. Sí, avui és dia de Venus. Jo estic cercant per la enciclopèdia d'internet i ho estic flipant perquè no m'ha ocorregut una altra cosa que al costat de la música, com sempre, sempre ho faig, tinc diverses finestres obertes i em vaig per les branques. Jo quan em poso amb algú és que no és només allò, m'enfoco amb allò i amb les seves branques per poder fer un paraigua més important, no? D'això, per tenir diferents perspectives i diferents camps d'informació. I és curiós perquè el divendres en català, sí, el divendres en català es diu divendres, en aranès diuendres, en castellà viernes, en francès vendredi, en italià venerdi, en gallec venres o vendres i en asturià vieres. Doncs tant en català com en aranès, com en castellà, en francès, italià, gallec i asturià, és el dia de Venus. És a dir, que significa en cada aquests idiomes Venus. Divendres significa Venus. M'acabo d'assabentar amb els meus 51 tacos, m'acabo d'assabentar. I tu sabies que divendres vol dir Venus?

Que dissimulo la mar de bé, eh? Bé, no, no dissimulo gens. De fet, sóc molt natural, forma part de mi aquesta espontaneïtat, naturalitat. I és que cadascú té la seva, eh? Doncs, a veure, si m'estàs escoltant avui divendres, i si no, també, perquè ho escoltaràs en dies posteriors, però t'assabentaràs que aquest dia 15 de maig és, segons el calendari gregorià, el 135è dia de l'any, que tenim 230 dies meravellosos per continuar fent moltes cosetes aquest 2026. Que avui és la festa local de Cabanes a l'Alt Empordà, que avui és la festa major a Madrid i que avui és el Dia Internacional de les Famílies. Per què és el Dia Internacional de les Famílies? Doncs mira, perquè se celebra des del dia 1993... I així ho va decidir, espera que estic cercant la informació, aquí. L'assemblea de què? Ah, sí, l'Assemblea General de les Nacions Unides, amb la seva resolució 47/237, del 20 de setembre del 93. 107.1 FM. A veure què coses més... Ah, sí, tornem a repetir Madonna? Doncs vinga, tornem a repetir Madonna, que me l'han demanat. Doncs per tu, Madonna, i la gaudim tots. És que Madonna és la reina. És reina, és Venus.

unica, increïble, inevitable. Inevitablement fantàstica. Madonna, Madonna, que està a punt de llançar un nou disc increïblement fantàstica. A veure, prepareu ja els tíquets. Sí, dic tíquets perquè com que ara avui en dia moltes coses es poden avançar per internet. El dia 3 de juliol surt el nou disc de Madonna, anomenat Confessions 2. Promet. Jo he fet una predicció, a veure si em surt bé, que crec que per aquí va la cosa. Hi haurà una cançó que serà molt, molt revolucionària, ja ho he dit abans, serà com una mena de Hang Up, o pot ser fins i tot la mateixa Hang Up versionada. I aquesta, Like a Player, no sé. Però ja he dit la primera, eh?

Laika Player va sortir, evidentment, abans del Come Up. El Laika Player és de l'any 1989 i ho va revolucionar. Va ser el Laika Player el quart àlbum d'estudi de la cantant Madonna. Aquesta cançó va sortir per primera vegada al món de la música i va veure la llum el dia 20 de març de 1989. I el 3 de juliol, el 3 de juliol del 2026, veurà la llum el nou disc de Madonna.

A veure, més cosetes del món de la música, més cosetes, mira. Madonna que torna. Madonna és que, de fet, no ha marxat mai. No, no ha marxat mai. Sempre revoluciona, reprodueix. Madonna transforma i retransforma. S'inventa i se reinventa. Jo sóc una fan de Madonna. Madonna, sóc la teva fan. Ets part dels meus ídols. Com m'agraden les coses boniques, com m'agraden les coses que evolucionen i que sempre, d'alguna manera, tornen a renéixer. Doncs bé, qui no van renéixer van ser un grup que ens arribaven des d'una part d'Europa, i tal dia com avui, a l'any 1970, van publicar el que seria el seu darrer treball musical en conjunt com a grup. A veure, anem a calcular. 1970, 2026, 30 més 26, 56. I que bé que ho van fer.

Una altra cançó romàntica, una altra cançó amb passió, i altres músics també s'animen en aquesta bona vibració. La bona vibració del Bones Vibres. Estem fent ja 45 minuts de la nostra segona hora d'aquest espai, que el tenim sempre, en viu i en directe a les zones del 107.1 de la FM. Des de Ràdio Tordera i a través de la música, sempre estem junts. I la música és un gran transmissor i receptor d'informació. Són molts els missatges que es poden donar a través de la música. Moltíssims.

Abans hem posat una de les versions de la cançó Let It Be. La cançó Let It Be, que també forma part d'aquest Let It Be com a nom del darrer àlbum publicat dels Beatles. Algunes fonts diuen que va ser tal dia com avui que es publicaria la cançó. Altres fonts que estic amb informació em diuen que és el 8, justament després de que Paul McCartney anunciés que abandonava el grup. De fet, total, per uns dies de diferència, sí que és veritat que entre el dia 8 de maig i el 15 de maig va sortir algunes cançons del darrer àlbum dels Beatles. Els Beatles, aquella formació tan, tan meravellosa de Liverpool, del Regne Unit, que sortiria a l'any 1963 i que va estar amb nosaltres fins a l'any 1970. I el Let It Be, doncs, el Let It Be va ser el darrer àlbum d'aquesta banda. Un àlbum fantàstic i la portada meravellosa, eh? I molt significativa. L'imatge dels quatre, però cadascú en el seu quadre. Un quadre amb quatre quadres. En un quadre, doncs, apareixia Paul McCartney, amb un altre en Ringo Starr, amb un altre George Harrison i amb un altre en John Lennon. Bé, ja que tinc aquí... Mira, tinc aquí justament ara la llista de totes les cançons remasteritzades dels Beatles i, vinga, la TV dels Beatles, he posat una versió, no sé. Què fem, la TV? Una altra. Fem una altra remasteritzada dels Beatles recordant aquesta fantàstica banda. Ai, Imagine Me...

0: Sortida del vol amb destinació la felicitat. Això m'ha agradat, eh?
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, són divendres 15 de maig. Les tres paraules del dia són patinet, autisme, campió. Patinet. La policia local de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km hora. I el Fòrum per al Teatre i la Cultura estrena aquest cap de setmana l'obra El mètode Gronholm al Teatre Clavé. Autisme. La tordarenca Marta Copena presenta demà el llibre Autisme, un canvi de mirada. L'acte serà a la biblioteca a partir de les 11 del matí. I s'impulsa a partir de demà una nova edició del cicle Espai de Salut. Es promouran tallers per moure el cos i menjar millor. Campió. El Club Futbol Tordera, a un pas de proclamar-se campió de Lliga i assolir l'ascens directe, als tordarencs reben un Sant Feliu de Guíxols que s'hi juga a entrar al play-off, en un cap de setmana marcat també pels comiats en el Club Petit Tordera i el CEP Tordera. I el Maresme busca 20 joves emprenedors per fer créixer els seus negocis en el programa Enlairem, que impulsa el Consell Comarcal i que ofereix formació en intel·ligència artificial. La policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitats, destacant l'haver interceptat un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km hora. A més, el conductor va donar positiu penal en alcohol i drogues. En paral·lel, aquesta setmana, els agents locals també han realitzat una nova ofensiva contra les connexions il·legals a la xarxa elèctrica en diverses urbanitzacions. Avui és Sant Isidre, és el Dia Internacional de les Famílies, també de l'esclerosi tuberosa i del Dia Internacional de l'Objecció de Consciència. També és el Dia Internacional de l'Assistent Virtual i el Dia Internacional d'anar amb bicicleta al treball. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere. Avui esperem dia de pluja, mínima de 9, màxima de 17. La dita, la civada, com l'espelta per Sant Isidre es desperta. Fa un any explicàvem que el conveni per ampliar la dessaladora de la Tordera es firmaria aquell estiu, tot i la millora. Les dessalinitzadores catalanes continuaven operant el 90% de la seva capacitat. Fa 5 anys s'administraven 500 vacunes d'AstraZeneca a Tordera en el marc de la Covid-19, en concret a persones tordarenques de 60 a 69 anys. I fa 10 anys, dues persones de Tordera es trobaven ferides greus després de patir un accident de motocicleta al veïnat de Sant Andreu. Estàvem parlant de dues persones de 35 i 37 anys ocupants de la moto que circulaven sense casc, havien estat evacuats a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, sí, estem aquí i realment estem a punt de començar la sintonia, doncs, que ha sonat 800 minutets més del compte. I com que és una sintonia que marca el ritme, esperem que aquest ritme, doncs, arribi fins a vostès, més que tot encoratjar-los perquè, doncs, encara que el dia estigui una mica tristoi, ens agafem amb bon humor, amb bones previsions aquest cap de setmana. Sí que avui, seguint el dia 15 de maig, és Sant Isidre, per la qual cosa, doncs, també és interessant recordar que és un dels sants, el patró de Madrid, i que, bé, el recorden, i en aquest cas també, doncs, fa molts anys, durant el segle XII, doncs, li prestaven encara molta més atenció i veneració. Què els sembla? Volem que els expliqui una mica de la llegenda de Sant Isidre? Doncs vinga, és un home humil i molt creient que dedicava els seus dies a treballar la terra als camps de Madrid, com deien, en el segle XII. Es diu que Isidre era un pagès senzill, honest i molt estimat per la gent del poble. Cada matí, abans d'anar a treballar, assistia a missa. Alguns companys pensava que arribava tard a la feina per aquest motiu i el van acusar davant del seu amo. Però segons conta la tradició, quan l'amo va anar als camps per comprovar-ho, va veure un fet extraordinari. Mentre Isidre pregava, uns àngels guiaven els bous i llauraven la terra per ell. D'aquesta manera la feina quedava feta igualment i encara millor. També se li atribueixen altres miracles relacionats amb l'aigua i les collites. Una de les històries més conegudes explica que va fer brollar una font per donar aigua a persones i animals durant una gran sequera. Amb els anys, el poble va començar a venerar com a protector dels pagesos i de la gent del camp. Per això, avui, dia 15 de maig, moltes poblacions celebren la Diada de Sant Isidre amb festes populars, beneïdes del terme, trobades agrícoles i activitats tradicionals. També, doncs, com dèiem, durant aquests segles, a l'11 i el 12, que treballava com a pagès als camps propers a Madrid, doncs la festa principal se celebra el dia d'avui. Durant aquests dies, Madrid s'omple de romeries, de música, de balls tradicionals, vestits típics de xulapos i xulapes, concerts i activitats populars. Molta gent visita també l'ermita de Sant Isidre, la famosa font associada al sant, ja que la tradició diu que la seva aigua és miraculosa. Música. Anem a escoltar un xotis? Quin us sembla que pot ser guai? A veure, un moment, tinc en Jordi, diu aquí al costat. Bon dia, Jordi.
1: Bona, bon dia.
0: Ara han d'arribar els quatre contertulians, però tu vas viure a Madrid bastant
1: sí,
0: de
1: sí,
0: temps, no?
1: Sí, sí.
0: Què recordes de
1: pues mira,
0: la festa de Sant Isidre?
1: Recordo això de l'ermita de Sant Isidre, que llavors la va retratar Goya, també.
0: Ah!
1: La festa aquesta que es feia al costat de l'ermita. També hi ha la tradició de portar-li en el sant les costureres, portar-li agulles per trobar nòvio.
0: Ah, està bé. De què et feien això?
1: Sí. No, no, bueno, jo conec la tradició.
0: Sí.
1: I la dona de Sant Isidro era Santa Maria de la Cabeza.
0: Sí.
1: I eren, tots dos eren, es posaven a resar i eren els àngels els que li feien
0: sembrar el pla.
1: I després a Madrid, així com aquí, quan diem que un ve de pagès, que és pagès, allà li diuen los Isidros. Que vienen los Isidros.
0: Ah, mira,
1: que
0: està
1: són,
0: bé.
1: Són els de poble
0: que
1: venen a Madrid,
0: molt
1: a la capital.
0: Bé, te recordes tu si ballaven a l'època que vas estar allà aquest...
1: ballaven xotis.
0: L'has ballat tu, el xotis?
1: No, jo no l'he ballat, perquè jo de ballar ni xoti ni sardanes ni res, perquè jo soc, és com si tingués dos peus esquerres. Jo ballar no en sé ballar. Però deien que es ballava xotis encima d'un ladrillo.
0: Mm-hmm.
1: O sigui que estaves molt arrambat.
0: Després ho expliquem.
1: Per fer el xotis.
0: Vinga, escoltem aquesta versió que tenim preparada, que porta per nom Xotis el Mantón de Manila.

0: con que sí, ¿eh?
1: Sí.
0: ¿Sí?
1: Que sí.
0: Ahora lo vamos a ver.
2: Doncs bé, expliquem una miqueta el tema del xotis, que el Jordi ha començat a donar tons una mica de pistes. El xotis és molt més que un ball típic de Madrid. És un dels balls tradicionals més representatius de la cultura madrilenya i una expressió cultural ensenya d'identitat i un símbol de la vida popular madrilenya que ha sabut mantenir-se viva al llarg dels segles. Encara que molts ho associen directament amb les festes de Sant Isidre, la seva història és sorprenent, viatgera i plena de curiositats. El xotis és un ball de parella que se caracteritza per la seva elegància, senzillès i ritme pausat. Tradicionalment se balla amb música interpretada per un organillo, per un acordeó o petites orquestes, i destaca per una coreografia molt particular. L'home balla quasi sense moure-se del lloc, mentre la dona gira al voltant seu i a ritme de la música.

Doncs bé, nosaltres dintre aquest magazín tenim preparat diferents seccions, diferents apartats, i sí que doncs ens posarem dintre breu estona a parlar d'algunes quantes notícies, i aquestes notícies doncs les volem encapçalar amb un tema doncs que va marcat sobre els mestres, vull dir, sobre declaracions doncs que en el dia d'ahir es van fer una trobada assembleària, però no arriba cap acord. Escolteu-ho.

0: Clar.
1: O sigui, jo desitjo fer colònies. Ara bé, si la situació no canvia radicalment, crec que no les farem. Hi ha una unitat a nivell de Catalunya, perquè es veient, a Santa Coloma ja ha sortit un comunicat, on les escoles, l'Hospitalet no sé si ha sortit, però deu estar al caure, arribat el moment, suposo que des de Badalona també sortirà un comunicat, i si hi ha una decisió, això sí que ho tenim bastant clar, les escoles, és que anirem a una. Si fos només per al sou, ja et dic jo que ens haguéssim encès bastant abans. Aleshores, el sou és una de tantes, i aquesta encara l'hem pogut anar aguantant, tot i que cada vegada és més difícil. Però tota la diversitat que tenim, la manca de recursos, el que en falten són mans.
2: Ara és més difícil educar que fa 20 anys.
0: Sí, clar, és molt més, perquè és inclusiu, perquè tens en allà, perquè has d'atendre absolutament a tothom, perquè no només tens dificultats de famílies vulnerables, sinó que a més hi ha diagnosis d'alumnes determinats, hi ha hagut un augment exponencial de casos d'autisme, per exemple. I els mestres volem atendre bé.
2: Clar.
0: Els docents estem fets per això. Per tant, pateixes quan tu no pots atendre bé l'alumne, i la família pateix.
1: Sí. Redueixen a que la inclusió és a tenir una educadora d'educació especial més a cada escola, aleshores no estem parlant del mateix. La inclusió no és educació especial, la inclusió és des del primer fins a l'últim alumne, tota la diversitat, que les motxilles que portem aquí a Badalona, ho sabeu, quantes famílies s'estan desnonant del nostre centre i dels centres del voltant constantment. És a dir, són moltíssimes coses, no només el sou. D'alguna manera se'ns diu que som el pilar de la societat, però alhora és, ho sentim molt, però no us podem oferir el que necessiteu perquè no tenim pressupostos o perquè no hi ha diners. Jo desitjaria fer colònies l'any que ve.
0: Clar.
1: O sigui, jo desitjo fer colònies. Ara bé, si la situació no canvia radicalment, crec que no les farem. Hi ha una unitat a nivell de Catalunya, perquè es veient, a Santa Coloma ja ha sortit un comunicat, on les escoles, l'Hospitalet no sé si ha sortit, però deu estar al caure, arribat el moment, suposo que des de Badalona també sortirà un comunicat, i si hi ha una decisió, això sí que ho tenim bastant clar, les escoles, és que anirem a una. Si fos només per al sou, ja et dic jo que ens haguéssim encès bastant abans. Aleshores, el sou és una de tantes, i aquesta encara l'hem pogut anar aguantant, tot i que cada vegada és més difícil. Però tota la diversitat que tenim...
3: I bé, nosaltres que anem continuant, doncs fent ressò d'unes quantes notícies més. La proposta d'ERC amb el tren orbital, 5.200 milions pagats per l'Estat, un calendari fins al 2040. La proposta clau per al pressupost aposta per reforçar l'IR8, més intercanviadors i els nous trams de Vilanova a Mataró. Esquerra Republicana ha posat damunt la taula una proposta detallada per impulsar definitivament la línia orbital ferroviària, un dels projectes històrics de mobilitat del país. Els republicans calculen una inversió global de 5.200 milions d'euros, 4.800 en infraestructura i 400 en material rodat, que segons defensen ha d'assumir íntegrament l'Estat, amb el suport del Banc Europeu d'Inversions i sense cap impacte directe en els pressupostos de la Generalitat. En l'àmbit de tribunals, la CGT porta els tribunals al Departament d'Interior per la infiltració dels Mossos en una assemblea. El sindicat presenta un recurs contenciós administratiu davant del tribunal per una vulneració de drets fonamentals en educació. La reunió entre educació i els sindicats acaba sense acord, es mantenen les vagues. Els sindicats insten el Departament a presentar una proposta abans de la reunió del proper dimarts, on no hi assistiran alguns dels seus representants.
4: Estem molt preocupats per la situació. El fet que es reconegui que és un error, i de fet ahir a la compareixença la mateixa consellera d'Interior va explicitar que era un error per la inèrcia, i això ens preocupa moltíssim. Gairebé que no estem molt alerta per si hi ha eleccions, per si arriba l'extrema dreta, però és que amb un PSC així gairebé que l'extrema dreta ja la tenim governant.
3: Bé, continuem amb més temes. Junts retreu a Illa el seu viatge a Califòrnia durant la crisi d'educació i critica el nou desacord. Mònica Sales lamenta que la conselleria Niubó sigui incapaç de portar solucions als docents. Illa també emplaça a liderar des de Catalunya amb innovació. Ens hem de treure els complexos de sobre. Això ho afirma després de reunir-se amb estudiants catalans de Stanford, que Catalunya no ha de demanar permís per liderar, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pronosticat ahir, aquest passat dimecres, abans d'ahir, que Catalunya ha d'assumir un paper de lideratge en els 10 anys vinents en innovació i alta tecnologia, i per fer-ho possible s'ha de treure els complexos de sobre. Bé, doncs avui, 15 de maig, hem de dir que cada any se celebra el Dia Internacional de les Famílies. Des de que el 20 de setembre de 1993 es declarés per l'Assemblea General de les Nacions Unides un objectiu de commemorar el paper de les famílies en l'educació dels petits des de la infància. També pretén donar consciència a la societat a prop de la importància de les famílies en el benestar dels seus membres. Escoltem, doncs, què diuen d'aquest Dia Internacional de les Famílies.
5: Todos los niños tienen derecho a tener una familia, sea del país que sea, del norte, del sur, del este o oeste, sea del color que sea, blanca, negra, amarilla o morena, pobre, rica, grande o pequeña. Mi familia está en la casa donde vivo y soy feliz. Mi familia es el puerto donde descargo toda mi tristeza y alegría, la que me abraza y me protege y me cuida siempre. Mi familia es el árbol donde están grabados mi nombre y mi identidad. Mi familia es el cielo donde dibujo nubes de fantasía y el sol que ilumina mi camino. Mi familia es el abanico grande que acoge mis juegos, charlas, risas y peleas. Mi familia lo es todo para mí. No es perfecta, pero se esfuerza. No es única, pero es la mía. Puede que no sea la mejor, pero es mi familia. ¡Feliz Día Internacional de la Familia!
3: Doncs bé, anem a explicar unes altres curioses interessants sobre aquest mes de maig. La flor de maig és el liri, la pedra preciosa del mes de maig és l'esmeranda. Les persones nascudes en el mes de maig són, doncs, el signe del zodiac, nascuts entre el 21 d'abril i el 21 de maig, i Géminis, nascuts entre el 22 de maig i el 21 de juny. És un dels mesos més complicats per les persones que pateixen d'al·lèrgia, degut a l'època primaveral i el procés de pol·linització en les flors.

Doncs bé, per les pròximes hores, a curt termini, tenim aquestes alertes per pluja intensa i tempesta a les comarques de la costa i del prelitoral de Girona i de Barcelona, amb especial atenció cap al Maresme, el Vallès Oriental, la Selva i també el Baix Empordà, on les tempestes podrien ser força més intenses que la resta de comarques. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per divendres, que ens anuncia un dia inestable i fred per l'arribada d'un front polar. Cel tapat, ennuvolat fins al migdia, amb algunes pluges que localment poden ser abundants cap a les comarques de l'Empordà, sobretot cap a la Serra de l'Albera, tot i que també al matí es podrà escapar alguna gotellada dispersa a qualsevol lloc de Catalunya. A partir del migdia es podrien obrir algunes clarianes, però serien poc continuades, suficient per donar el combustible necessari pel desenvolupament de grans nuvolades de tarda i, per tant, tindrem assegurat un gran festival de ruixats i de tempestes, especialment a les comarques del Pirineu i també de Girona i Barcelona. De fet, seran unes tempestes amb calamarsades rabioses localment, amb alguna pedregada i sense descartar fenòmens extrems o de temps violent, com, per exemple, algun esclafit. Això sí, seria molt i molt aïllat. Aquestes precipitacions convectives, molt intenses, que es formaran a primera hora de la tarda, més o menys, cap a les comarques del nord-est i del Pirineu Oriental i que tindran un desplaçament nord-sud en direcció cap a la costa. Primer per les comarques de Girona, després avançada la tarda per les comarques de Barcelona, que també podrien arribar a la regió metropolitana de Barcelona, i ja de cara al vespre i a la nit es formaran els últims ruixats més desgastats i independents cap al Prepirineu de Lleida i que avançaran en direcció cap al nord de la costa de Tarragona, preferentment del Cap de Salou cap amunt. També algunes nevades intermitents durant tot el dia al vessant nord del Pirineu Occidental. Atenció, perquè la cota de neu baixarà fins als 1.200 metres i, per tant, tornaran les enfarinades en aquestes muntanyes del sector occidental, i també podria descarregar algun ruixat sorpresa cap al Montseny, perquè la cota de neu baixarà fins als 1.300 o 1.400 metres i, per tant, no seria impossible veure algun floc de neu aïllat cap al turó de l'Home. El vent serà fort al mestral a les comarques de Tarragona i del sud de Lleida, en definitiva al terç sud de Catalunya, allà on no arribarà la precipitació, i també entrarà la tramuntana preferentment a l'Alt Empordà, més o menys fins al massís del Montgrí, ràfegues d'uns 60 a 80 km per hora. També girarà aquest vent de llevant més humit a la costa central de Barcelona. Patacada forta de la...

0: sintonia que es marca, que tenim ja la, les veus, que ens aporta la informació de les temperatures de la nostra vila de Tordera. Tenim la Paquita Albertí, a l'altre costat de fer el telefònic. Bon dia, Paquita.
1: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem com va anar ahir la temperatura aquí a Tordera i en el carrer Sant Jordi.
1: Doncs mira, la màxima d'ahir va ser de 22 graus i 9 dècimes.
0: Molt bé.
1: Va pujar una mica, eh?
0: Mm.
1: I el, aquest dematí, 13 graus en 6 dècimes. Ara, en aquests moments, estem a 15 graus.
0: Sí.
1: Un 65% d'humitat.
0: Mm.
1: I marca núvols.
0: Bueno, que caiguin unes gotetes també aniria bé, eh? Ben caigudes. A sí. Veure què passarà.
1: Ah, ha plogut un litre i mig.
0: Ah, mira, doncs déu-n'hi-do. Semblava que quasi no havia plogut res. Un litre i mig, doncs mira, tres el miquet a la pols, eh, Paquita?
1: Sí, mira, l'any passat, el mes de maig,
0: sí.
1: Fins a la primera quinzena,
0: sí.
1: Doncs va ploure, bueno, va nevar al Montseny.
0: Ah, mira.
1: I part de Barcelona. Això va passar per allò el dia 6 de maig.
0: Ah, molt bé.
1: I després, el dia 11,
0: uh-huh.
1: Va ploure la matinada, i va ploure i trons. I sí. Aquell dia va ploure 38 litres d'aigua.
0: Sí, Déu-n'hi-do, va ser un xampons remullat, eh?
1: Sí, però després el dia 12 ja va fer el bon dia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt bé, Paquita, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Gràcies igualment.
0: Adéu.
1: Bon cap de setmana per tothom.
0: Bon dia. Ens anem cap a Marreixac, amb en Joan González. Bon dia, Joan.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem com va anar la temperatura ahir.
2: Mira, la màxima d'ahir va ser de 22 graus, una dècima. Avui la mínima ha sigut de 12 graus amb una dècima, també. I ara estem a 13 graus, 3 dècimes. Déu-n'hi-do la davallada que hem tingut avui, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
2: Ahir estàvem a 17.3 i avui a 12 amunt.
0: Déu-n'hi-do.
2: Mira, i l'humitat en aquest moment és un 85%. Això representa una temperatura de sensació de 13 graus, 2 dècimes. És a dir, com la que hi ha ara. I el màxim de vent d'ahir de 30,6 km d'hora.
0: Molt bé.
2: La pluja enregistrada aquí a casa són 6 dècimes.
0: Mare meva.
2: Sí, però espera com veieu l'estació de la pluja de caiguda a l'estació de la fibra. Ja ho veieu.
0: No, s'ha quedat parat a l'estació meteorològica i no podem acabar de...
2: Sí, em sembla que ara no me'n recordo exactament. Jo tenia aquest dematí que l'he mirat i eren molts delitos, eh?
0: Sí.
2: Sí, a veure si el trobo un moment. No. Sí, no surt. A mi se'n sortia aquest dematí. Molts delitres queien i han caigut.
0: Què ens dius?
2: A veure si se m'obre. A Tordera. A Tordera ara m'han canviat aquí. No, puja ara, són 4 dècimes.
0: 4 dècimes, només...
2: No podeu veure l'estació.
0: No. Sí. Ha quedat parada.
2: Mira, diu... La temperatura són 13 graus, una dècima.
0: Sí.
2: La temperatura mínima ha sigut 11 graus en 9 dècimes.
0: Uh-huh.
2: Un 85% d'humitat i la puja 4 dècimes. Que no era la que hi havia vist aquest dematí. Aquest dematí eren 12 i pico de litres, deixem, 12 o 13 litres. He mirat la meva i dic, ostres, tanta diferència.
0: Uh-huh.
2: Jo he mirat en altres estacions de Tordera que tinc i allà que ella també eren dècimes, també.
0: Molt bé, Martí.
2: Ai, Martí. I si voleu la pressió,
0: gràcies,
2: la pressió de Tordera és de 1.005,7 hectopascals.
0: Molt bé, doncs molt bé, gràcies, Joan, per tota aquesta informació i ens tornem a trobar el dilluns. Bon cap de setmana.
2: Teniu bon cap de setmana. Bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Doncs bé, ens anem cap al refrany que diu el mes de maig faves a... El mes de maig faves a...
3: A raig. No sé.
0: A raig.
3: No sé, cada vegada ho fa més difícil, això, eh? I el de la setmana passada, quin era?
0: Ai, Salvador.
3: Pregunto el mateix.
0: Per favor, per favor.
3: Clar, jo vinc de setmana en setmana.
0: Ja buscarem, perquè a mesura que cada dia, doncs, en fem, eh?
3: Bé, jo penso que en feu cada dia.
0: Vinga.
3: Però cada dia, els del divendres, no n'acerto mai cap. No sé per què, pa. M'agradaria
0: saltar-lo. És que són difícils, eh? Són difícils, eh? Vinga, ens anem ja amb una petita pausa, tornem de seguida i ens posarem ja en contacte amb els nostres companys, en Jordi i també en Carles, que també ens aporten el tema d'avui de la tertúlia.
4: Ràdio Tordera.
5: Hola, som els alumnes de 5è A de l'Escola La Roureda de Tordera i hem creat una cooperativa escolar BCE.
6: Ei, d'on surt aquesta beuradora i menjadora del xula?
5: Doncs l'hem fet a nosaltres. Ens agrada imaginar, crear i transformar idees en coses útils i boniques. Sabem que els animals necessiten el seu espai i per aquest motiu hem volgut fer-los un detallet.
7: Busques una bossa pràctica i amb estil per lluir aquest estiu i ser l'envejat de tothom? Doncs descobreix les nostres totebacs pintades a mà. Faràs goig.
6: Vols donar vida a la teva nevera? Endú-te els nostres imants originals. Pots comprar-ne un o fer-te amb una bolsa de tres imants ben divertits.
5: I si t'agraden les plantes, no et perdis els nostres tets fets amb molt d'amor. A l'etiqueta tens com cuidar les nostres petitonetes suculentes.
7: Vine a conèixer-nos el 17 de maig al Mercat de Tordera, al carrer Amistat, cantonada amb Doctor Carreras, i estarem des de les 8 fins a les 2.
6: Els beneficis obtinguts aniran destinats a l'associació Por Ellos de Tordera.
8: Us esperem!
9: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
10: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
11: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
12: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
13: Maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
14: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera.

0: Ens n'anem a la pregunta treta de la màniga, i la pregunta és aquesta. Mirem de fer-la ben curteta, i les respostes, perquè doncs tenim el tema que ens porta en Jordi Ratés, que de moment no podem connectar encara amb ell, però sí que tenim el tema que ens el va enviar fa uns dies. La pregunta 3 de la màniga. Què supondria reconèixer la Policia Nacional i la Guàrdia Civil com professió de risc? Què en penseu, Conxita? Benvinguda, bon dia. Hola, sembla bon que no t'ho havia dit. Salvador, bon dia, benvingut.
1: Bon dia. M'estàs fent pensar. Jo pensava que ja ho eren.
2: A veure, jo entenc que són professions que sí que tenen un cert risc, però correcte. Només la policia, sinó que hi ha moltes professions que són de risc. Aleshores, una cosa és que preguntis si se'ls considera professió de risc, tindran uns increments salarials o... Pot ser que vagi per aquí, aquest intent de reconeixement.
1: Com la nocturnitat.
2: Com a tal professió, pues, evidentment, vull dir, no és el mateix una persona que està en un despatx que una persona que està al carrer, amb tot el que això pot comportar, tant sigui policia nacional, policia municipal, o sigui Mossos, o sigui qualsevol dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.
0: Diu que aquests dos cossos porten anys sol·licitant la concessió, però segueix bloquejada per el Congrés.
2: Segurament. Tindrà donada més per un problema...
0: Lluny d'avançar...
1: I possiblement també d'extensió. A veure, on està el límit d'aquest risc? Quin és la professió? Quan en realitat, per exemple, la policia també té uns elements de defensa davant les agressions dels altres i té també la legítima defensa, que els apoya d'una manera total, i després també, d'alguna manera, també, clar, que demanin protecció. Això és lògic. Si segons quines missions faran, et demanaran posar-se el seu xaleco o no, etc, o exigiran que... Per exemple, ara...
2: Jo crec que aquests debats sempre surten com a conseqüència de el que ha passat ara i el que va passar fa 2 anys a Barbate, sí. Que dues lanxes xoquen amb unes lanxes i hi ha pèrdua de vides humanes. Vull dir que això, clar, reviu i torna a treure el tema de dir, bueno, quan surten al mar tenen les condicions suficients i necessàries, perquè, clar, una cosa és l'Estat, que té uns mitjans i uns pressupostos, i una altra cosa són les narcolanxes, que amb una sortida igual com guanyen milions i que, per tant, sempre tenen l'últim en tecnologia. Podríem acabar equiparant-nos? Possiblement no. Llavors, jo crec que va més per aquí i que hauríem de buscar la fórmula perquè aquests cossos estiguessin lo suficientment protegits. És en aquest sentit.
3: Jo evidentment que és una professió de risc. El que passa és que, clar, també el que deia en Salvador, porten sempre l'armilla.
1: Antibales.
3: Sí, és una professió de risc, el que passa que porten uns mitjans que els protegeix, però per exemple la professió que més risc té i més accidents hi ha és la construcció.
0: La
3: construcció, hi ha més accidents, més accidents mortals, és la que més n'hi ha. Després, qualsevol que condueix un vehicle per la via pública també té un risc, però vull dir, evidentment és de risc, ha de ser un tema bastant vocacional, perquè es tracta de protegir a la resta de la població, posant en risc moltes vegades la seva integritat, i això, si es fa bé, des de luego és de bastant risc.
1: No, i ara comentant una mica agafant el fil de les lanxes, nosaltres pensem que la policia també té una especialització tremenda amb respecte a la formació de les seves persones. No fa tothom no fa una persecució. Tothom, m'entens? Vull dir, tant sigui en cotxe com sigui tal. Sempre hi ha una mesura de riscos i una mirada de coses. És clar que el mar és imprevisible. T'ho dic perquè... Clar, una carretera, m'entens? Domines molt més el cotxe, mentre que una lanxa en el mar és més difícil. I és possible que en una simple ola et trigui de trajectòria i xoquis amb el teu company. teu company, vull dir, amb l'altra persona. Sí. Vull dir que, però jo confio en que aquestes persones estan formades, estan preparades per fer aquestes coses i per utilitzar aquestes lanxes, que també aquestes lanxes que s'han trencat o que han xocat i que han quedat absolutament destrossades, eren de l'última fornada que a nivell pressupostari. No sé si igualen a la dels contrabandistes o no, però d'alguna manera eren de les últimes que teníem aquí en el nostre servei. Dotar-los de bons, evidentment, les dotacions sempre seran, per mi, sempre seran insuficients, sempre demanem més, no? El que passa, la capacitat pressupostària també deu limitar una mica aquestes coses, no?
0: Bé, en Jordi, bon dia.
1: El pitjor de totes aquestes coses ha sigut el que hem sentit per la premsa i l'utilització política descarada per treure un rèdit que no ha cuenta, no?
0: Eh? Sí.
1: I que, bueno, i no creure que i negar que tota persona pot sentir dolor davant d'un per càncer, sí, sigui qui sigui, negar-li això, a mi em sembla molt, no sé com qualificar-ho, però em sembla molt
0: malament. Jordi Rateix, bon dia.
4: Bon dia, aquí estem. Vinga,
0: molt bé.
1: Ja el tenim aquí.
0: Aquí tenim, doncs, sí, aquesta pregunta 3 de la màniga, sí que demanem, doncs, que l'opinió sí sigui escueta, i més que sí tot, encara no han acabat de contestar la pregunta, doncs, cap on anava. Què supondria reconèixer a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil com a professió de risc? Es pregunta, això, eh? Què supondria? Sí. A veure...
4: Jo, a la meva manera de veure, sí que és una professió de risc, perquè hi ha delinqüents que, a més, alguns d'ells em sembla que no tenen... No roden prou fi, no?, el seu cap, i llavors són gent que es torna perillosa. No n'hi ha cap dubte que és una professió de risc. Llavors, l'únic que passa que, a la meva manera d'entendre, amb la filosofia que s'ensenya en aquest país a la policia, potser també és una professió de risc civil, segons en quin policia et trobes. Però, bueno, bàsicament ell sí, és una professió de risc.
0: Bé, de moment no està reconegut encara com a professió de risc, sí que ho van tombant doncs cada vegada que ho demanen, i però què supondria, què suposaria? Vull dir, veure... Carles, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Vinga, què en penses? Bon...
5: Sí, bueno, és una professió de risc, això és evident. A veure, el policia és l'obrer de la llei. La llei també és força, el dret també és força. El compliment de la llei fa necessari que hi hagin policies aquí i a tot arreu. És una professió de risc, sí, en algunes èpoques més que en d'altres, i en alguns llocs més que en altres llocs. En el País Basc era especialment de risc durant una època que sembla que ja ha passat, gràcies a Déu. Aquest risc suposava també millors salarials, no?, pels que estaven destinats allà. Però i tant que era una professió de risc, i ho és.
0: No està reconeguda, Vaig anar dient que no està reconegut, ja, que ho van demanant, però de moment es tomba sempre com hi ha, doncs, aquesta proposta d'assistir endavant. Anem cap al tema que ens aporta avui en Jordi.
4: Jordi,
0: vinga, va, explica'ns una miqueta cap on te vols anar, sí, i el temps el tenim a sobre. Va, vinga, ben
4: vinga,
0: ràpid, a veure, que diguin la seva.
4: Vinga, a mi aquest tema el va plantejar perquè m'interessa molt. L'altre dia, al final, amb el que va dir el Salvador, tinc que dir que l'anomeno com a company de bon rotllo, I llavors ells, a la seva manera de veure, i jo, normalment, aquests que tenen aquesta manera de veure, doncs a mi em va donar la impressió que, d'alguna manera, em va venir a dir que els que no creiem i no sé què... Dic que tinc la impressió, potser em vaig equivocar, ja em diràs. Però, en principi, sí que hi era això, o sigui, és l'error que cometen normalment els que són catòlics, apostòlics i romans. Vull dir, és caixa o faixa, i no és veritat. O sigui, jo precisament, des de fa quasi 50 anys que estic en un grup que treballem molt bé els llibres sants, intentem no fer exègesis, bueno, menys jo, encara que tenim gent que no us podeu imaginar el que arriben a saber, molts d'ells dominen l'hebreu de meravella, etc, etc, etc. I això s'ha fet amb mi crear una evolució, i jo la diré, és un principi, és un d'això de principis, molt senzilla. O sigui, a mi el que m'agrada de tot aquest món espiritual de la consciència són dues coses. Una és el Crist, que me'l prenc com el dia a dia.

0: algú reconeixeràs, són molt pocs els que el coneixem i el treballem, perquè és un llibre de versets només, i que es diu El missatge retrobat, de Lluís Catió. I tinc un grup que ens reunim una vegada al mes i obrim aleatòriament el llibre i el verset que surt es comenta. I com que hi ha gent de la categoria que us acabo de dir, un verset d'aquests, alguna vegada no m'ha acabat a trets de miracle, però pot, la discussió pot durar una hora. I sobretot, o després, més que sobretot, a mi m'agrada molt, no sé si n'heu sentit parlar d'ell, un capellà jesuïta francès que va néixer el 1881, que es diu Pierre Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin és un capellà que almenys aquí no en fan cap publicitat, simplement perquè tenia una manera de veure les coses que no era un home tremendament intel·ligent, ha escrit molts llibres, eh? Podeu buscar-los, però citaré només algunes de les frases, de les frases que a mi m'enamoren i que formen part profundíssima de la meva manera de veure, no vull dir la religió perquè no m'agrada això, però sí l'espiritualitat i la consciència. Per exemple, ell diu: la religió no és només una, n'hi ha cents. L'espiritualitat és una. La religió és per als que dormen, l'espiritualitat és pels que estan desperts. La religió és per aquells que necessiten que algú els digui què tenen que fer i volen ser guiats. L'espiritualitat és per aquells que escolten la seva veu interior. La religió amenaça i espanta, l'espiritualitat dona pau interior. La religió parla de pecat i culpa, l'espiritualitat diu aprèn dels errors. Em podria dir com a mínim 24 més d'aquestes, que les tinc aquí apuntades, dels seus llibres i tal. Bé, jo ja he fet el plantejament. Ara us toca a vosaltres, dic jo.
1: Salvador, com que ha començat comentant el teu nom, Jordi, comença tu.
2: Jordi, jo penso que t'agraeixo molt tot el que has dit, perquè ho comparteixo totalment, malgrat jo estigui dintre d'una religió. I la búsqueda, suposo que el que tu estàs plantejant aquí, el tema espiritualitat, religió, complementaris o antagònics, és evident que d'alguna manera l'estructura de l'Església Catòlica té una sèrie de coses que, evidentment, antagònic amb l'espiritualitat és en quatre coses: amb respecte a la llibertat, l'autonomia, la integració i la inclusió. Què significa? Que la que tu estructures perds llibertat. Segona, l'autonomia personal, que evidentment tu, hi ha unes normes genèriques que evidentment coacten aquesta autonomia personal. D'alguna manera la indagació, l'estructura de l'Església queda molt anclada. Què vol dir anclada? Que d'alguna manera costa molt canvis. Per tant, totes les investigacions o totes les troballes o tot el que l'home pot anar descobrint de si mateix i del seu entorn, li costa molt incorporar-la. I segona, que la religió no és inclusiva. Sempre hi ha la discussió de qui és i qui no és. Qui és, qui forma part, qui no forma part. Amb això, antagònica a l'espiritualitat. En canvi, la religió també fa una sèrie d'aportacions. Aquestes aportacions són els seus propis continguts, la lluita dels continguts, això és evident, perquè tu també has parlat de Cristo, de cristologia amb respecte als evangelis, el que ha dit, el que ha dit, el que se sap, el que, inclús em diràs tu que també incorpores els apòcrifs perquè poden donar una informació que l'Església en algun moment determinat des de Nicea va negar que fossin aportacions, no? Vull dir-te que tens tota la raó. Vull dir, tens tota la raó. I aquesta lluita ha de ser permanent, perquè, si no, evidentment, la religió, si s'ancla, la religió catòlica, com a estructura, si s'ancla, s'autodestrueix. Però, evidentment, durant aquests 2.000 anys, m'entens, han passat mil coses, mil vicissituds. Mil històries, mil transformacions, mil canvis, mil ruptures. Totes l'Església, l'estructura. I en canvi sempre ha ressuscitat l'espiritualitat.
1: Mirem d'anar...
2: Que d'alguna manera, evidentment,
1: resumint.
2: Aquestes... Bé, noia... No, sí. jo...

0: perdona, sí. Què vols que dir? Callo sí. I ja està.
1: No, home,
0: ja
1: no.
0: Està. Jo d'alguna manera volia complementar el que deia la Anna Janssens i no negar ni una cosa ni l'altra. Uh-huh. Jo, evidentment, no nego la religió catòlica. Uh-huh. Vull dir, puc sentir-me antagònic, puc sentir-me de vegades a manca de llibertat, sí. Em puc sentir de vegades exclòs, sí. Cuidado, exclòs. Per què? Perquè, d'alguna manera, els dogmes i les qüestions no evolucionen i haurien d'evolucionar. Comparteixo amb tu els moments de búsqueda. Els moments de búsqueda d'un mateix. La espiritualitat és una búsqueda. És un trobar la veu en el teu interior. És evident. Però fixa't que també en parles de cristologia. Per tant, aquesta búsqueda la fas a la llum d'una creença.
2: Sí, en fi, a mi el crisma m'agrada molt, ja ho he dit.
0: Jo crec que, bueno, hem entrat en un debat a dos, penso que no, que el debat ha de ser de llonces, i que el que hem estat explicant, jo he volgut defensar-me d'alguna manera, o defensar-me, davant del teu mal criteri sobre mi, no?, sense conèixer-me. Vull dir-te, i la teva ja etiquetatge que fas automàtic, m'entens, de l'altre.
2: Això... Que és el que tu vas fer sobre mi el
0: no, divendres passat. Això tu creus. Això és el que tu vas pensar.
1: Vinga, a veure, aquests temes els hem de deixar aparcats. Doncs, Jordi, endavant.
0: Jo amb aquí acabo,
3: Jo soc Jordi de Diego, per no confondre els dos Jordis. Ens coneixem, jo et vaig entrevistar un dia en directe.
1: Tampoc no cal que...
3: Anem a continuar amb el tema. El tema, jo com a agnòstic, la religió pues, no m'ha convençut mai. En canvi, tu has nomenat el Tao Te Ching de Lao Tse. I aquest sí, aquest sí, que m'ha guiat en moltes coses, perquè això sí que és espiritualitat més dura, més pura. O sigui, i llavors estaria d'acord amb el tema de que l'espiritualitat no necessita una religió al costat. Pot ser que sí, que hi sigui, o pot ser que no. En el meu cas, jo crec que hi ha coses espirituals que t'aporten això, sentiments, fer coses positives i coses bones, i no fer coses en contra de res, però crec que l'espiritualitat és més fonamental, i llàstima del que no tingui espiritualitat.
1: Carles Andreu, endavant, dona la teva opinió sobre el tema.
4: Sí, a veure, nosaltres tenim un referent que és molt proper, i que per aquest tema per mi és fonamental. Em refereixo a Francesc Torralba. Francesc Torralba, bueno, que és catedràtic d'ètica de la Ramon Llull, però també, per exemple, és doctor en filosofia, en teologia, premi Ratzinger de teologia, i és l'autor d'un llibre que es diu Intel·ligència Espiritual. L'espiritualitat i la religiositat són coses diferents, però poden anar de la mà. No és una qüestió de fer la intel·ligència espiritual, però sí que és la capacitat humana innata per buscar el sentit profund de l'existència, transcendir el món físic i gestionar valors elevats. Segons Francesc Torralba, no és una qüestió de fer, sinó una facultat antropològica per qüestionar-se el perquè de les coses, el perquè de tot plegat, que diria en Quim Monzó, en un llibre, no?, i actuar amb consciència. Bueno, jo el conec personalment, he parlat una vegada amb ell, quan va venir a Madrid a presentar el llibre No hi ha paraules, perquè no hi ha paraules, no hi ha paraules, perquè ell sap el que és, per exemple, un dol, no? Perdre un fill, va perdre un fill amb una excursió de muntanya als picos d'Europa, i, en fi, és una persona... per exemple, la gent que està en dol, i jo ho he estat perquè, bueno, malauradament, doncs, em vaig perdre la meva dona fa 7 anys i he anat a grups de dol, he parlat amb ell, i és molt interessant, és molt important que hi hagi una capacitat d'afrontar el dolor i el sofriment, que són dues coses diferents. El dolor és inevitable, el sofriment és opcional i es pot combatre. la intel·ligència espiritual és també un antídot contra el narcisisme, contra l'egocentrisme, i fomenta l'empatia i la connexió amb l'entorn. Ara, una religiositat, sí, es pot desenvolupar fora de qualsevol marc confessionista, hi ha gent espiritual que no reconeix a Déu. Això és més fàcil de separar la religiositat i l'espiritualitat com dues coses diferents. Això és molt més fàcil en el món anglosaxó, que en el món llatí, en el món mediterrani, en el món hispanoparlant. Perquè ens explica en Francesc Torralba que quan ell volia escriure el llibre Intel·ligència Espiritual, tenia molts problemes per trobar bibliografia en el món llatí. I va tenir que anar a buscar en referències, per exemple, a Canadà, Anglaterra, als Estats Units, i a partir d'aquí, jo el que podria dir és que a mi em sembla, per tractar aquest tema, em sembla molt recomanable aquesta persona, i concretament aquest llibre Intel·ligència Espiritual. Ara estem parlant de la religió catòlica, sí, però la millor seria molt diferent si parléssim, no sé, d'una religió musulmana xiïta, no?, que té, per exemple, uns valors diferents, potser. El martiri, per exemple, és molt important i es valora molt en les religions xiïtes, i podríem dir moltes coses, i aquí acabo de moment.
1: Molt bé, ha tocat els senyals horaris de les 12, sí que tindrem el moment i el temps perquè la Conxita aporti la seva opinió, i ja de moment sí que jo ja comido tant amb en Carles. Gràcies, Carles, per la teva opinió. Jordi, doncs moltíssimes gràcies, sí, per el tema, i ens tornem a retrobar. Anem a escoltar l'informatiu.
5: Infopodcast Tordera.
6: Hola, són divendres 15 de maig. Les tres paraules del dia són patinet, autisme, campió. Patinet, la policia local de Tordera interna
7: al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
8: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera, té butxaca.
9: Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.
10: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
11: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611-481-381 amb una nota de veu o per escrit.
10: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
11: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
12: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Bé, i així comencem la segona hora de l'Ara i Aquí. La directora del programa, la Rosa Maria Ruscalleda, ha tingut que sortir i m'ha deixat substituint-la. Jo sóc Jordi de Diego, que
1: el ja, substituto.
0: Ja ha estat aquí durant la tertúlia també.
1: El substituto de... El number one, que diuen.
0: Sí. Però bueno, a mi, com que m'agrada tant això de la ràdio, jo disfruto fent qualsevol cosa.
1: Exacte,
0: de la ràdio.
1: Exacte.
0: Hasta escombrant, quasi.
1: Sí, lo mismo plancho que frío un huevo, ¿no?
0: Exactamente, lo mismo plancho un huevo que frío una corbata.
1: Exacte, aquest és el dit real.
0: I bueno, pues toca rebre a la Meli, que ens porta les històries de la història,
1: sí.
0: Que aquestes coses que se les programa ella tant, sí. i que ens distreu una bona estona. Endavant, Meli.
1: Pues sí, mira, avui parlem de Micaela Bastidas. Va ser un gran personatge peruà i que li va tocar viure pues, una història complicada. Ara l'expliquem. Al segle XVIII, el virregnat del Perú era un territori marcat per profundes desigualtats. La societat colonial imposava jerarquies rígides on el poder estava concentrat en mans espanyoles. Mentre que els indígenes, mestissos i criolls vivien sota explotació constant, en aquell context va néixer Micaela Bastidas al voltant del 1744 a Cusco. El seu origen mestí la situava en una posició intermèdia, però limitada. Ni privilegiada ni completament exclosa, encara que sempre sota el pes de la discriminació. Des de jove va destacar pel seu caràcter ferm, intel·ligent, pràctic i per la seva capacitat organitzativa. No va ser educada en acadèmies ni segles de poder, però va desenvolupar una cosa més valuosa, una comprensió profunda de la injustícia i que més que la dona d'un líder, perquè Micaela Bastidas es va casar amb el que seria el Tupamaru II, el nom real del qual era José Gabriel Condorcanqui. Era una mica mestís espanyol en aquella època, doncs és que és el que hi havia, no? Però reduir-la a aquest paper seria un error històric. Ella no va ser mai figura secundària. Va ser consellera, política, administradora logística, estratega militar i en molts moments la ment més lúcida del moviment. Mentre Tupamaru II encapçalava la rebel·lió visible, Micaela organitzava tot el que feia possible aquesta lluita. L'esclat de la rebel·lió. El 1780, el sistema colonial havia arribat a un punt crític. Els abusos eren constants, explotacions als homes que estaven treballant a les mines, tributs excessius, treballs forçats. És a dir, la rebel·lió va començar amb un acte decisiu. La captura i l'execució del corregidor espanyol va ser l'inici d'una insurrecció que aviat es va expandir per les Andes. Micaela Bastida va assumir el paper fonamental des del primer moment, la dona darrere de l'exèrcit. Mentre que molts relats tradicionals destaquen les batalles, pocs s'expliquen com se sostenen. Aquí entra Micaela. Ella s'encarregava de coordinar l'enviament d'aliments, organitzar tropes, mantenir comunicacions entre regions. Les dones van ser molt importants en persuadir alguns homes que no volien anar a la batalla. I elles mateixes anaven pels pobles, induint-los, pràcticament les deien que eren uns covards, si no hi anaven, i és a dir que les mateixes dones també van ser molt importants en aquesta revolució. També eren el mitjà de les comunicacions entre els pobles. Supervisar moviments estratègics. Però el més impressionant és la seva capacitat d'anàlisi. En cartes conservades, Micaela adverteix en claretat sobre errors tàctics. Un dels més importants va ser la seva insistència a atacar ràpidament Cusco, centre del poder colonial. Ella tenia una cosa que era clar. La velocitat era crucial. Ara escoltem una cançó que ens té preparada en Miquel, que és una mica... dels índios peruans, i es diu Pachamama, que és de la Maria Quisqué. Doncs aquesta cançó a mi me fa pensar en la manera que tenen encara avui dia els índios del Perú, de l'agraïment que li tenen a la terra, l'estimació que li tenen, que això és part i és essencial de la vida, que nosaltres no ho fem, evidentment, perquè tenim una altra cultura.
0: A mi se m'estava recordant tot això, encara que estàs parlant d'una altra zona, la cultura de tota la part sud d'Amèrica, i m'estaven recordant si aquest personatge, per exemple, la Lluça el coneix.
1: Potser no va arribar a conèixer l'Hernán Cortés, no va arribar a conèixer l'Ambella, però jo diria que era per aquella època, no?
0: Sí, sí, l'època sí, més o menys podia ser segur, més o menys la mateixa.
1: Segur.
0: Però com ha dit la Lluça en les últimes declaracions, México no existia fins que no van arribar els espanyols.
1: Per Dios,
0: favor,
1: és que és,
0: aquesta,
1: és,
0: cultura, sí, aquesta cultura és precolombina.
1: Això sí que ens va deixar sobtat a totes les persones que som una mica llestos, perquè ja suposo que és una mica tonta. Si ella viu amb aquesta idea de que no existia Mèxic si no van arribar els espanyols, quan desgraciadament eren més llestos, més intel·ligents, més nets que els espanyols que van arribar.
0: Jo crec que aquest atac de tonteria contradiu amb tot això que estàs llegint
1: i
0: ens ha impactat a moltes persones.
1: I tant. Hem vist una mica la cultura que té ella. Almenys aquella.
0: I perdona per haver-me posat al mig de la teva dissertació.
1: Sí, però està bé. Estem escoltant aquesta música tan preciosa que ens fa

0: Doncs continuem parlant d'aquesta dona tan impressionant. És dir, que llavors el consell no la va seguir, perquè ella el que volia és anar de pressa. Llavors el consell, com no la va seguir, la demora a prendre Cusco va permetre a les autoritats espanyoles reorganitzar-se. Van arribar reforços, es van enfortir defenses i l'oportunitat es va perdre. Aquest moment marca un gir a la història. Molts historiadors coincideixen que si s'hagués seguit el pla de Micaela, la rebel·lió podria haver sigut un desenllaç diferent. Tenien raó, però no va ser escoltada. Aquí emergeix un dels aspectes més tràgics de la seva història. La repressió i la caiguda. El poder colonial va reaccionar amb brutalitat. Les forces rebeldes van començar a debilitar-se, les derrotes es van acumular i finalment Micaela Bastida i Tupamaro II i altres líders van ser capturats. Van ser portats novament a Cusco i el que va seguir no va ser només una execució, va ser un missatge de terror. L'execució era silenciar un símbol. El 18 de maig de 1781, a la plaça principal de Cusco, es va dur a terme una de les execucions més cruels de la història colonial. No m'estranya, perquè ho eren. Eren bastant, doncs això, el que ara escoltareu tots. Sí. Micaela Bastidas va ser obligada a presenciar la mort de la seva família. Està de ser dolent, per fer una cosa d'aquest tipus. Després va ser executada de manera brutal. Les autoritats sabien que no només estaven eliminant una persona, sinó un símbol. Una dona amb poder, una estratega, una figura capaç d'inspirar rebel·lions, la seva mort va ser dissenyada per infondre por. Durant molt de temps, la història oficial va minimitzar el seu paper. Se l'esmentava apenas com l'esposa de, és a dir, que no volien ni ensalçar el seu nom, el nom d'aquesta persona que era tan brillant, esclar, evidentment. Però la realitat és una altra. Sense Micaela, la rebel·lió no hauria tingut la mateixa organització. Sense la seva visió estratègica, el moviment hauria estat més feble. Sense el seu lideratge, milers no s'havien mobilitzat. El d'ella i les dones que la van acompanyar, insisteixo, perquè també hi havia moltíssimes dones, que totes tenien la mateixa... Moltes d'elles serien com ella, segur. Sí. El que passa que la que liderava era ella. I ella devia tindre també les seves companyes, perquè en aquell moment no devien ser ni personatges que tinguessin un nom molt favorit, però sí que eren importants per ella. La seva invisibilització respon a una cosa més profunda: la por de reconèixer el poder d'una dona en la història. Amb el temps, la seva figura ha estat reivindicada. Avui, Micaela Bastidas és reconeguda com heroïna nacional al Perú, símbol de resistència, referent de lideratge femení i una figura universal. El que fa Micaela Bastidas veritablement universal no és només el seu paper en una rebel·lió, és el que representa: la intel·ligència ignorada, la veu que adverteix i no és escoltada, la dona que lidera a l'ombra, la injustícia de ser esborrada de la història. La seva història no pertany només a Perú. La veritat ha trigat segles a reconèixer-la. Micaela Bastidas no va caure en l'oblit per falta de grandesa, sinó perquè la seva grandesa incomodava, perquè era dona, perquè tenia raó, i perquè de vegades la història no les escriuen els més brillants, sinó els que sobreviuen. És cert. Llavors, que amb ella me la van anul·lar per complet. Sort que després, amb els anys, s'ha pogut fer el gran homenatge que necessitava i que era digne de poder fer-li. Què va passar amb els fills? Doncs els fills de Micaela Bastida i de Tupamaro II, el seu fill Hipòlit, de 18 anys, va ser el primer en ser executat. El mateix dia, davant dels seus pares, el varen penjar. És a dir, que això, per una mare i un pare...
1: Quina crueltat.
0: És que la crueltat hi era, vull dir, ja van començar a fer-lo amb els pares, ara veureu també. A Micaela i Tupamaro varen tenir de veure el seu fill com gran com moria. L'objectiu dels espanyols era trencar-lo psicològicament abans de morir. I això ho van aconseguir, evidentment. A Mariano també el van condemnar a mort, aquest seria el segon. Però com era menor d'edat, El visitador d'Aretxe li va perdonar la vida i li va commutar la pena. Fixa't a quin gran luxe. Però la pena va ser commutada, però el van enviar a perpetuïtat als presidis d'Àfrica, que no va arribar. Ja. Va morir durant el viatge de pena i el, per el maltratament rebut. Tenia 17 anys.
1: Sí, el van matar.
0: És a dir, que directament no ho van matar al moment, però ho van deixar morir i ho van fer patir igualment. A Fernando, de 10 anys, el més petit, bé, escoltem primer una cançó i així deixem de patir un moment, perquè, d'un-hi-do, estem patint per ella i pel seu.
1: És que,
0: vull dir, només que de pensar en aquesta gent, el que van arribar a fer, i això és solament una persona.
1: També m'ha...

0: Doncs hem escoltat el Tambor del Corazón, que és també una música ancestral dels indios peruans, d'allà dels Andes, i ens posa una mica en circumstàncies d'aquells moments d'aquesta gent que vivia en aquell país tan preciós, perquè el Perú és molt bonic també. No hi he anat, però he vist molt documentals i la veritat és que m'encantaria conèixer-lo. Bé, doncs dèiem que Fernando, de 10 anys, el més petit, també el varen obligar a veure la mort d'Hipólito, la tortura i la mort de la seva mare Micaela i l'execució del seu pare. Quan varen desquartissar a Tucamaro, el Butxi li va emmascarar la cara amb la sang, dient-li: perquè no oblidis mai. És a dir, que pobre nano de 10 anys, el Moixí va i li embarnia tota la cara de sang del seu pare dient-li això. És a dir, brutalitat absoluta. Vull dir, és que no podien ser més dolents, eh? Bé, a Fernando el van condenar a 200 fuetades, que d'unidor, tan petit, a viure a l'exili perpètu a Àfrica també, però a la seva edat el van enviar a Espanya. Va estar pres al Col·legi dels Escolapis a Madrid, vigilat pel que no rebés educació sediciosa. Compte. Amb los escolapis, jo crec que des de sediciosa seria possible. Vaya, o no, no? Jo
1: vaya,
0: crec que més aviat
1: uns,
0: no.
1: Vaya uns.
0: Va morir a 28 anys, malalt i sol, i mai no va tornar al Perú. Abans de morir, Tupamaru li va dir a Fernando, el petitó: volveré y seremos millones. Pobre. Micaela no va poder ni parlar, perquè ja li havien tallat la llengua. Pobreta.
1: Sí.
0: És per això que al Perú el dia 5 de setembre és el dia de la dona indígena en honor a Micaela Bastida i a tantes d'altres, m'imagino que també, però específicament i especialment amb ella. I doncs avui ja tenim acabada la història de Micaela Bastidas, que va ser una persona que va lluitar pel seu poble, pel seu país i per les grans discriminacions que hi havia en aquells moments, que els espanyols van arribar pensant que venien a salvar el món i el que van fer va ser tot el contrari, no?
1: Sí,
0: i jo estic d'acord en que avui dia es reconegui que realment van anar a fer mal.
1: Sí, van anar a destruir...
0: Podien haver anat a robar igual, però no tenien la necessitat de matar.
1: No, i de destruir una cultura.
0: La cultura que van...
1: Van destruir una cultura que era tan important com podia ser la que teníem aquí a Europa, no?
0: Jo diria que és molt més àmplia i molt més...
1: Més intuïtiva era. Sí, era més intuïtiva. Però...
0: La pena és que les persones que van arribar no van saber acoplar-se, perquè imagina't el bo que hauria sigut la cultura d'ells amb la nostra, que era més...
1: Sí, però hi ha coses que repeteixen, perquè en nom de la religió van fer aquests escàndols. I ara nosaltres també estem patint que es fa en nom de la religió àrab, també
0: sempre.
1: Es fan atemptats.
0: Sempre s'està fent
1: la mateixa. O sigui, les històries es repeteixen.
0: Sempre, és curiós.
1: Hem de fer el mateix que fan a les misses quan les agafen, que diuen la paz del mundo. Busquem la pau del món.
0: La demanem, però perquè... no hi arriba, eh? És aquesta la gran pena.
1: Sí, però estem en una cultura de vegades errònia, perquè estem veient una pel·lícula i tallen les escenes de sexe, però en canvi les de violència no.
0: Aquí està el tema, és cert. Bé,
1: el sexe és més maco que la violència, eh?
0: De fet, seria... Bueno, el sexe ben maco és maco.
1: És maco, però des de luego...
0: Ho deixem estar.
1: Millor que la violència, millor que la violència, segur.
0: Que tenim els companys que ens esperen.
1: I, bueno, fins aquí
0: la intervenció... Fins a la setmana propera.
1: La intervenció de la Meli. Meli, moltes gràcies. I ens has aportat una mica de cultura, encara que ens hem patit una mica.
0: De claro, dins la foscor, no?, que se sol dir.
1: Sí.
0: Vinga, doncs moltes gràcies. Fins a la propera setmana. Adéu.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes de 10 a 11 del matí a Ràdio Tordera.
2: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Bé, doncs allà la recta final de l'Ara i Aquí d'aquest divendres, i com sempre pues, tenim els polifacètics que ens venen amb una obra avui que, com sempre, ens distraurà, ens agradarà i l'aplaudirem al final.
1: És la primera part d'una obra de tres parts.
0: Que continuaran els altres dies?
1: Dues setmanes més.
0: Pues avui comencem amb la primera, sí. I l'acabarem amb un punt que quedi interès.
2: Exacte.
0: Per continuar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, intentarem.
0: Sí, per continuar.
1: Sí, sí. Ja farem una mica de repàs d'una per l'altra.
0: Vinga, Lluís, pues, endavant, tot teu.
1: Programa del 15 de maig 2026. Estimats oients de Ràdio Tordera, avui, des de l'espai d'Ara i Aquí, en viu i en directe, aquest grup de polifacètics té el plaer d'anunciar-vos una gran obra. Ens ha caigut la sogra, de Lluís Coquar. Es tracta d'una comèdia molt esbojarrada, en tres actes, que creiem us agradarà. Una parella jove de Barcelona, després de tres anys de convivència amb els sogres, han aconseguit trobar un petit pis que satisfarà les seves necessitats i que, sobretot, els permetrà viure amb més amplitud. L'elenc d'aquesta gran obra és el següent. D'Isabel, la sogra, tenim a la Rosa. De Ferran, el sogre, un servidor, en Lluís. De Montse, la filla, la Pilar. El gendre, en Jordi, serà en Pere. I de Francina, l'Assumpció, posarà la seva veu. La narració anirà a càrrec de la Teresa. El seu una obra en tres parts aniran afegint-se actors com en Quirze, l'Àurea i la Joana, interpretats per en Quim i la Maria. Esperem que ho gaudiu i gràcies per escoltar-nos.
2: És de dia a Barcelona, a primera hora d'un matí de diumenge.
3: Ai, ai, oh Jordi, carinyo, on t'has ficat?
4: Ah. Ara vinc, amor meu.
3: Ai, com bé, això sí que és viure. Oh, dolça llibertat.
2: En Jordi porta una safata amb un servei d'esmorzar per a dos. Al centre de la safata destaca una petita enciamada amb una candela encesa.
4: Aniversari feliç, el qui t'estima et desitja a un aniversari feliç.
3: Oi, Jordi, que n'ets de maco i de ximplet. Oi.
4: Avui fa un mes, princesa, un mes que vivim sols i en un pis nostre, i això ho hem de celebrar.
3: Ai, amor, encara em sembla un somni.
4: I a mi, però estem desperts i ben desperts. Bufa, mi...
3: Ai, tu també, eh? Ho celebrarem tots dos.
4: Tu manes, pinyonet.
3: Ah, carinyo, pensa un desig. Va, a la una, a les dues... Ja! Oh, Jordi, que t'estimo. Oh.
4: Quin és el teu desig?
3: És un secret. Si el revelés, potser no realitzaria.
4: Segur que hem coincidit. Que aquest somni que estem vivint duri i duri i duri, com aquelles piles.
3: Xxt, que no sigui cas que es fonguin els ploms i ens despertem.
4: Contenta, amor meu?
3: Com no he d'estar? Com no he d'estar-ho després d'aquest esmorzar sorpresa que m'ha preparat el meu maridet? Oh, com t'estimo, Jordi!
4: I jo, a tu, abans, ara i sempre.
3: Oh, oh, oh, això s'hauria de veure. Amb el temps pots variar d'opinió.
4: És impossible. El nostre amor ja ha passat la gran prova. Si no hem trencat en aquests anys que hem viscut enclaustrats amb els teus pares al pis del Poble Nou, podem dir que el nostre lligam és indissoluble.
3: Tres llargs anys.
4: 1095 dies callant, mossegant-me els llavis per no engegar-ho tot a rodar, que em guanyo les garrofes a la fàbrica familiar.
3: Jordi, ho sabíem des del primer dia, que serien uns anys difícils. Conviure amb els pares és un pèl complicat.
4: Un pèl, dius? Una abundant cavallera. La teva mare és una cerca raons.
3: Home, és que tu sempre li portes la contrària, eh?
4: La mare dels ous, que li agrada manar. Si la teníem de vigilància perpètua, no ens deixava ni uns segons d'intimitat.
3: Ets un exagerat. Estones hi havia ocasió d'estimar-nos, eh?
4: Sí, quan badava amb el culebron de televisió...
3: Eren moments de ple plens d'emoció.
4: I d'inquietud. A tot hora havíem d'estar amb l'orella alerta. Tan sols apareixia el primer anunci, ja la teníem controlant el que fèiem.
3: Pobrissó, la cara que feies quan ens enxampava.
4: Ni és que es dediqués al control de la natalitat.
3: És tot un caràcter.
4: Que no hi ha qui l'aguanti.
3: Home, amb el meu pare aviat celebraran els 25 anys de matrimoni.
4: És que el teu pare és un tou. Deixa fer i així viu bé. I quan van maldades, agafa el diari i es tanca el lavabo.
3: I el bloquejava. No hi havia manera de trobar-lo desocupat. Oh, que diferent d'ara. Quin descans, hi pots anar com vols.
4: I a més, en tenim dos de lavabos. Felicitat complerta.
3: Oblidem el passat, estimat, i pensem en la llarga vida de benaurança que ens espera. Ai, som un tímer, eh? Que sí, que toquen el tímer, eh? Qui deu ser?
4: Un carter, no, que avui és diumenge.
3: A veure... Sí, digui'm.
5: Sóc la mare, va, obre.
2: Oh, oh. La veu de la mare, la Isabel, sona fortament, com si fos en altaveu. La Montse s'aparta ràpidament l'auricular de l'orella. En Jordi salta del seient.
4: La sogra! Què ve a fer aquesta cridanera?
3: Jo què sé, jo. A veure. Hola, mare. On vas tan d'hora?
5: Va, obre, filla, obre.
3: Ara obro.
4: S'ha acabat la tranquil·litat.
2: En Jordi recull la safata amb les restes de l'esmorzar.
3: Jordi, on vas?
4: Segueixo la tàctica del teu pare. A tancar-me al lavabo i no en sortiré fins que ella sigui fora.
3: Covard! Oh, vinga, Montse, a capejar sol el temporal.
2: La Isabel entra com un vendaval. Una dona de 45 a 50 anys ben portats. Va carregada de maletes i paquets que deixa caure al centre de la cambra.
5: Ja sóc aquí.
3: Però, i aquestes maletes què?
5: Que és que et fan nosa, nena.
3: No, clar que no.
5: Ai, gràcies, filla, gràcies. Ja sabia que podia comptar amb tu.
3: Ai.
5: On és en Jordi?
3: Al lavabo. Ens acabem de llevar, saps?
5: Oh, ja ho veig, eh? Encara no has tingut temps ni de tapar-te les cames. Posa't una bata, almenys.
3: Però, mare... És que no n'hi ha per tant.
5: Decència. S'ha de ser decent fins a la intimitat. I d'això segur que en té la culpa el Jaimito del teu home. Segur que va amb pilotes pel pis.
3: De fet, no esperàvem a ningú.
5: T'he sorprès, oi?
3: Vols que et digui la veritat? M'has desconcertat.
5: I en Jaimito garrativat. Va, vinga, deixa de mirar-me com si veiessis un fantasma, dona. Sóc la teva mare. I vinga, viure amb vosaltres.
3: Amb nosaltres?
2: En Jordi entra precipitadament. S'ha posat un batí.
4: Impossible! Estem en un pis petit.
5: Hola, gendre. Escoltant, oi?
4: No escoltava, però el pis és tan petit que se sent tot.
5: Sé com és el pis. Jo el vaig triar.
3: Per tant, ja saps que només tenim una cambra de matrimoni.
5: Ai, va, no els la prendré pas perucs. M'encabiré a la càmera del fons.
4: A la dels nens?
5: Però si encara no en teniu. És una habitació confortable.
3: Però per al pare i tu serà una mica incòmode.
5: Nena, aquí vinc a dormir sola.
4: Com?
5: He decidit separar-me d'en Ferran.
3: No!
5: Sí, sí i sí. Ja en tinc prou de viure com una esclava. De dir que sí a tot el que decideix l'amo de la casa.
3: Mare, però si sempre has manat tu.
4: Si en Ferran no piula.
5: No piula, però ronca.
3: Oh,
5: 25 anys sentint dels seus roncs ja és massa, eh, nois? I he sabut que això és motiu de divorci. Estic ben decidida. Encara sóc a temps de refer la meva vida. Me'n vaig a la meva habitació.
2: En Jordi i la Montse estan en plena desfeta.
3: Ah, sí.
2: Es miren i tornen a mirar-se.
4: Ens ha caigut la sogra.
3: De ple.
4: Com una cabra. Està com una cabra.
3: Això deu ser un inici de la menopausa.
4: Ni menopausa ni trons. No la vull a casa, que l'aguanti una altra.
3: Bé, no ens posem neguitosos, Jordi. És un rampell. Segur que és un rampell dels seus. S'ho repensarà i tornarà amb el seu Ferran. suposo. 25 anys de convivència no et llencen per la finestra així com així. Hem de salvar aquest matrimoni.
4: I a correcuita. Si la teva mare s'instal·la a casa, el nostre matrimoni no arribarà a la fi de mes.
3: No siguis melodramàtic, home. Trobarem la sortida d'aquesta situació. Parlarem al pare i ja veuràs que tot serà un brot de tardor.
4: Déu t'escolti, dona.
3: No sé si m'escoltarà, eh? Ai, ai, jo no sé pas, però jo em sembla que sento cops a la porta.
4: Ah, truquen.
3: Ai. I és aquí dalt. Ai. És aquí dalt, potser és el pare.
4: No obris sense mirar per l'espiell. Tota precaució és poca.
3: No siguis peruc, home. A veure, deixa'm anar a mirar a veure què passa. Ai, Déu meu, però quina insistència!
4: No m'enfio, és un truc.
3: És una repicada d'un que té pressa.
4: Assegura't bé de qui és l'intrus.
3: Sí.
6: Ai, agafeu-lo.
3: Qui entra ara?
6: Fora.
2: Entra la Francina, una veïna completament histèrica.
3: Què, l'agafes o no l'agafes?
6: Ai. Socors. Ai, el camp no.
3: Ai, Déu.
4: Carai.
3: Què et passa?
6: No resistiré, ai. Aparteu-lo, fora.
4: Que la coneixes?
3: És la veïna del replà.
6: No resistiré. Fora.
5: Què és, aviam, què és aquest esbolot?
4: La crinadera d'aquí davant.
3: Té un atac d'histèria, mama, i no sé com calmar-la.
2: Després de les bufetades, la Francina calla de cop.
4: Eficàcia de quarter, sergent.
5: Ara parla.
6: La Joana està lluitant amb ell.
3: Amb què? Amb un lladre?
5: Oh, un violador!
4: Ah. Està ben llest el aquest desgraciat.
3: Ai, no pots dir que... No, acabarà la feina. La mare i jo li fotrem un tros pel cap.
4: Vaig a trucar a la policia.
3: Ràpid, que som dones només, soles.
6: On vas, Jordi?
4: El telèfon, que ja el tinc al despatx.
6: No cal. Totes tres ja se'n sortiran. És petit.
4: Petit o gran, pot ser perillós.
6: No tant, perquè calgui avisar la policia.
4: I el teu esverament, doncs?
6: Les plomes. M'esgarrifen les plomes.
4: Qui, les plomes? I qui té plomes?
6: El periquito. Ha fugit de la gàbia.
4: El periquito?
6: No és nostre. És d'uns amics que són de viatge. Els cuidem. Se li ha escapat a la Joana. Jo no el toco mai. Buah! Els animals de ploma em fan posar histèrica.
4: Estaves ben descontrolada. A punt d'ingressar en un manicomi.
6: Ha començat a volar. A volar pel pis. Un continu esbatec d'ales. No ho puc resistir.
4: El violador volador.
6: Em sap greu.
4: Podies haver-te explicat. La sogra haurà tingut una gran frustració.
6: No podia raonar. Quan les aus agiten les ales davant meu... Perdó. Perdo el control.
4: Un periquito. Deu ser una bona cacera.
6: No em deixis, sisplau, no em deixis. Encara no m'he refet de la impressió.
4: L'ensurt que ens has clavat. La teva entrada ha estat un espectacle de gran guinyol.
6: Quina manera de conèixer-nos, oi? Em dic Francina.
4: Jo, Jordi. Fa molt poc que vivim a l'edifici i no havíem tingut ocasió de conèixer-nos.
6: No hem coincidit mai a l'escala.
4: És que, de fet, tant la meva dona com jo passem poques hores a casa. Treballem tots dos. Sortim aviat, mengem a fora i tornem tard.
6: Quina sort. Doncs, davant d'haver-vos trobat avui...
4: És que avui és un dia festiu.
6: Ah, sí, és clar.
2: Se sent soroll de pedretes llançades contra els vidres del balcó.
6: Ai.
2: Oh. Esbarada, s'abraça en Jordi.
4: Què tens ara?
6: No ho has sentit? Una fressa als vidres del balcó.
4: Vols dir que l'ocellet... No pot ser, dona.
6: És ell.
2: Torna a abraçar-se-li.
4: Ni periquito ni punyetes. És soroll de pedretes.
2: Es desfà de la Francina i surt al balcó.
6: No obris.
4: Ferran, què hi fas al carrer?
1: Què és aquí, la Isabel?
4: Sí, sí, bé, sí i no.
1: Què vols dir?
4: Ara no hi és, però puja i parlarem.
1: Obre'm, doncs.
4: És el pare de la meva dona, Francina.
6: És el teu sogre?
4: Per l'església. El marit d'aquella de la plantofada.
6: Ui, pobre home.
4: Ell va triar-la, saps?
6: Sembla una dona molt enèrgica.
4: De gran voltatge. No la coneixes prou. Si em disculpes, obriré la porta a en Ferran.
6: Fes, fes. Ets a casa teva.
2: En quedar-se sola, fa una ullada de veïna tafanera a la casa.
6: Un niuet? Ai, és un niuet d'amor. Com s'ho deuen passar? Com s'ho deuen passar de bé, aquesta parella? Ai, ai, ai, ai.
2: Entra en Ferran, un bon jan d'uns 50 anys, seguit d'en Jordi.
1: Encara no me'n sé a venir. Tot ho esperava, deia, menys aquesta estupidesa.
4: Heu de fer les paus, Ferran, pel vostre bé i el nostre.
1: Però si ni tan sols hem discutit, li ha agafat un rampell, estàvem acabant d'esmorzar, quan m'ha dit, em sé la teva cara de memòria, i la vida en aquesta casa ja no té cap al·licient. Vivim junts, però no en companyia. No faig més que parlar sola. Ens hem de separar, Ferran, i s'ha posat a fer la maleta.
6: Caram, tot un reality show.
4: Ah, és una veïna, mira, la Francina.
6: Dispensi'm el comentari, eh? Però se m'ha escapat involuntàriament.
1: Comentaris a part. On és la Isabel?
4: És de cacera.
1: Què?
6: A casa meva, sí, senyor. Perseguint un periquito.
1: El periquè?
4: Bé, un incident casolà. És llarg d'explicar. Truquen. Perdoneu, vaig obrir la porta.
1: Així, doncs, una veïna. Vaja, vaja.
6: Sí, senyor. Una veïna del replà.
2: Entren la Montse i la Isabel, seguides d'en Jordi.
3: Fillets, quin cansament, no?
5: Oh, jo de ser més fòssil que sa elefants. Ferran, què hi fas tu aquí?
4: Som els vostres fills. Pot venir quan li doni la gana.
5: M'has seguit, Ferran. M'has seguit. I això que t'havia de posar els punts sobre les is.
1: Tens una cal·ligrafia que és un garbuix. Estic desorientat per la teva actitud.
5: Doncs, més clar, l'aigua. La nostra història de convivència no arribarà als 25 episodis.
6: Quina llàstima.
5: Ja ho sents. Misèries de la vida. Badoca.
4: Francina, la teva germana deu necessitar del teu ajut.
3: I amb urgència. Hem atrapat l'ocellet, però el pis està fet un desacabell.
6: Pobra Joana, deu estar extenuada. Està ben tancat el periquito, oi?
3: Oh, dins la gàbia.
4: Pensant-ho bé, podríem donar-vos un cop de mà.
3: Vols dir?
4: Sí, dona. Ara no tenim res més a fer.
3: Bé, va, vinga, fes així. Sí, sí, va, us ajudarem.
1: Quins espectacles de donar.
5: Oi, la culpa és teva, noi, per presentar-te a on ningú et demanava.
1: Isabel, que som marit i muller.
5: Érem. Hem partit peres.
1: Com pots dir això? Fins ara no havíem tingut cap problema de desavinença.
5: Naturalment, com que sempre es feia la teva santíssima voluntat.
1: Mentida podrida! Si a tota hora ets tu qui fa i desfà.
5: Això ho dius tu.
1: I tots els que ens coneixen. Recorda la quarteta que ens varen escriure els Mateu aquell dia que jugàvem a dir les veritats. Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Però a casa dels Borrell mana més ella que ell.
5: Sí, sí, una gracieta que no tenia gens de gràcia.
1: Una veritat com una casa. Tu sempre has manat i jo he dit amén.
5: Una tàctica. Una tàctica perversa. Ets un escolar d'amén. Sempre ets del paper del parer dels altres. Oh, ets el colmo.
1: Així no hi ha discussió i on no hi ha baralles no hi ha motiu de separació.
5: Hi ha avorriment. La nostra vida matrimonial ja no té sentit, Ferran. És d'una monotonia que fot fàstic.
1: Noia, no t'entenc.
5: Ho veus? 25 anys i dius que no m'entens. Això és amor? Això és estimació?
1: No confonguem les coses. Jo t'estimo, ho saps prou bé. Si no t'hagués estimat, creus que hauria aguantat tants anys el teu geni?
5: Així, doncs, tinc mal gènit, oi?
1: He dit geni.
5: Però volies dir mal gènit. Se t'ha vist el plomero.
1: Si així et sembla, mal geni. I puntualitzant, tens un geni de mil dimonis.
5: Sí, i ara em diràs que al meu costat la vida és un infern.
1: Dona, jo no diria tant.
5: Ferran!
1: Però un purgatori, sí.
5: Ferran, Ferran, valdria més que callessis.
1: Sí, que anem per mal camí, tens raó.
5: I és clar que la tinc.
1: Tota la raó.
5: Ferran, no busquis raons.
1: Jo estic ben lluny d'intentar-ho. Ets tu qui l'has organitzada. No sé quin és el motiu, però si t'he ofès sense saber-ho, et prego que em perdonis i fem ja d'una vegada les paus.
5: Ja ho veus. Ja hi tornem a ser.
1: I què he dit ara?
5: M'has donat peixet. Com podem fer les paus si no ens hem barallat?
1: No sé què et proposes, Isabel, però et demano que t'ho repensis. Torna a casa i oblidem aquesta rampellada.
5: Ah, i aquí no ha passat res, oi?
1: No res. La vida continua igual, com cantava aquell.
5: Igual que com fins ara?
1: Sense cap altra alteració.
5: Aviam, aviam, Ferran, repassem-ho. Tu aniràs a dirigir l'empresa i jo m'encarregaré del funcionament de la llar. Tu em portaràs diners a casa i jo els gastaré. Esmorzarem junts, llegint el diari, però tu, les teves notícies, i jo amb el meu radiotransistor. Bueno, soparem, dinarem si no tens dinar de negocis, i s'ha acabat la cosa aquí. Ara, tindrem la nostra sessió de sexe de tots els dissabtes.
1: I els extras dels aniversaris, no ho oblidis?
5: No ho oblido. I és així que vols prolongar la nostra vida matrimonial de burgesos?
1: I quina és la dificultat?
5: Que no hi ha cap al·licient. És com repetir la versió d'una pel·lícula

0: hem sentit un cop de porta. Què ha passat, mare?
1: Ai. On és en Ferran?
2: Ai, que m'ha deixat. Ai, ai, m'ha deixat. No sé què passarà ara sense ell. Ai, Déu meu, com ho faré?
3: La Montse i en Jordi es miren amb cara de sorpresa. I aquí acaba la primera part d'aquesta obra. Us esperem la propera setmana per anar continuant com va l'assumpte.
0: Gràcies. Fins la propera setmana, doncs, ja ho veurem.
1: Molt bé, i amb el temps just.
4: Doncs fins aquí aquest teatre, que és una de les coses més clàssiques d'una emissora de ràdio.
1: Sempre s'havia fet.
4: Sempre s'havia fet, sí. I ara Ràdio Tordera ho ha recuperat.
1: Ho anem recuperant a poc a poc.
4: Ho anem recuperant.
1: Anem aprenent i anem fent cosetes.
4: No, no, i l'audiència ja està bastant d'acord.
0: Sí. Ah, sí? Ah, vale.
1: Sí, sí, sí. Això és important.
0: Ens anem a seguir endavant.
5: Val a dir que quan
1: tot
5: es feia...
1: sigui per l'audiència.
5: Quan es feia teatre per la ràdio, no hi havia gaires televisions a les llars, eh?
2: Oh, i tant que no.
1: També ho fem per nosaltres, que ens ho passem molt bé, eh?
4: També,
1: s'ha de dir tot.
4: També estem en un horari que tampoc la televisió és líder en aquest moment.
0: No, les senyores estan fent el dinar, per això ens escolten, no? És...
4: No, aquest horari és més líder la ràdio que la televisió, sí.
0: Ah, veus?
4: Sí, perquè la televisió l'has d'estar mirant.
5: Has d'estar parant.
4: I la ràdio no cal, i la ràdio no cal.
0: Sí, veritat.
4: I els que portem la ràdio, que és tothom amb el cotxe, doncs també sentim la ràdio.
0: I tant.
4: També sí, sentim la ràdio.
0: Que sí.
1: En Raimon ho deia amb una cançó molt coneguda. Diu, la televisió que ofega la paraula. Sí. La ràdio no. La ràdio no ofega la paraula.
4: Aviam, em diuen que algú em digui de l'1 al 47. Un número.
5: A l'1!
4: A l'1. Doncs mira, em diuen a l'1.
1: El primer que ha trucat. Premi.
0: Exacte. Sí, senyor.
4: Doncs la persona que ha encertat i que tenia el número 1, Àlex Sebastián, que pot passar a recollir la seva premi per Ràdio Tordera. Moltes gràcies.
2: Molt bé.
4: Vinga, doncs acomiadem aquí en aquest grup tan maco de teatre i, bueno, divendres els tornarem a tindre aquí, que vindran en una segona part. Si algú s'ha quedat allò de ai, ai, ai,
1: ja farem una mica de resum.
4: Aviam què passava aquí. Aviam què passava.
5: I si no, pel YouTube ho pot recuperar.
4: Pues ho recuperarem. Vinga, moltes gràcies.
1: Gràcies a tots. I bon dia a tothom.
6: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
7: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La policia local de Tordera intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava a 75 km hora. El conductor també va donar positiu penal en alcohol i drogues. En paral·lel, els agents de la policia local han realitzat aquesta setmana una nova ofensiva contra les connexions il·legals a la xarxa elèctrica.
6: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La policia del municipi intercepta un menor amb un patinet elèctric trucat que circulava 75 km hora. El conductor també ha donat positiu penal en alcohol i drogues. Una setmana en paral·lel on els agents de la policia local han realitzat una nova ofensiva contra la connexió il·legal a la xarxa elèctrica en diverses urbanitzacions. Som divendres 15 de maig. Us expliquem també que el Fòrum per al Teatre i la Cultura estrena l'obra El Mètode de Gronholm aquest cap de setmana. L'entitat afronta un dels seus reptes més ambiciosos aquest 16 i 17 de maig al Teatre Clavé. Sofia Gajardo és presidenta de l'entitat.
2: Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
1: La tordarenca Marta Caupena presenta demà el llibre Autisme, un canvi de mirada. L'acte serà a la biblioteca a partir de les 11 del matí. Ella mateixa ens explica els motius de fer el llibre.
3: Quan vius amb aquesta realitat t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho.
1: S'impulsa a partir de demà una nova edició del cicle Espai de Salut. Es promouran tallers per moure el cos i menjar millor. I el Maresme busca 20 joves emprenedors per fer créixer els seus negocis amb el programa Enlairem, Enlairem. El Consell Comarcal obre les inscripcions per aquesta segona edició, que ofereix formació en intel·ligència artificial, un cap de setmana de convivència en una masia i mentoratge personalitzat de forma totalment gratuïta. En esports, el Club Futbol Tordera, a un pas de proclamar-se campió de Lliga i assolir l'ascens directe. Els torderencs reben un Sant Feliu de Guíxols que s'hi juga entrant al play-off. Un cap de setmana marcat també pels comiats al Club Petit Tordera i al CEP Tordera. Parlem del temps, previsió meteorològica aquest divendres, també per al cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment avui jornada marcada pel cel ennuvolat i per aquests primers ruixats que han caigut aquesta darrera matinada, en general poc importants, estem parlant de dècimes de litre, però esperem que s'animi més a partir de mig matí, migdia, molt estirar. Les precipitacions anirien guanyant protagonisme des de l'interior cap a la costa i del nord cap a sud. Per tant, unes precipitacions que acabaran escombrant i afectant a bona part del Maresme, sobretot durant la tarda. Tot això amb unes temperatures que baixen de forma clara. Han baixat les mínimes i faran el mateix les màximes, de forma notable, de fet, si les comparem amb les d'ahir, a conseqüència també del domini de la nuvolositat. Per la seva banda, el vent bufarà de fluix a moderat, de mar cap a terra, i la situació marítima estarà força alterada, amb una maror, marees de forta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge dominarà el sol, això farà que pugin una mica les temperatures, sobretot les temperatures diurnes, i de precipitacions d'entrada, com a molt, demà a la tarda alguna gotellada a la zona interior del Maresme, i diumenge, a ultimíssima hora del dia, ja entrada la nit de diumenge a dilluns, podríem tenir algun ruixat puntual al Maresme Nord.
1: Informatiu que completarem amb espais habituals, amb la plana comarcal, aquest matí en connexió amb colònies, amb els alumnes de 6è de l'Ignasi Iglesias, i a continuació el programa Patrulles en línia, avui amb la presència dels Mossos d'Esquadra per parlar del Dia de les Esquadres. Tot plegat a l'informatiu de Ràdio Tordera d'aquest divendres 15 de maig. Comencem.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: La policia local de Tordera ha protagonitzat una setmana intensa d'activitat amb dues intervencions destacades en matèria de seguretat viària i civisme. L'actuació més sorprenent va tenir lloc en el marc del control de vehicles de mobilitat personal, on es va immobilitzar un patinet que quadruplicava la velocitat permesa. Els agents van aturar un conductor menor d'edat que circulava amb un patinet elèctric modificat. Segons les proves realitzades, el vehicle era capaç d'assolir els 75 km hora, quan el límit legal per aquest tipus de vehicles és de 25 km hora. A més de l'excés de velocitat, el jove va donar positiu en el control d'alcoholèmia, superant el límit penal, i també va donar positiu en el drogotest per consum de substàncies estupefaents. El patinet ha quedat immediatament immobilitzat i el menor ha estat denunciat per diverses infraccions greus contra la seguretat viària. D'altra banda, la policia local ha mantingut la pressió aquesta setmana contra el frau en els serveis bàsics. Durant aquesta setmana s'han dut a terme un nou dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra i tècnics de l'empresa subministradora d'electricitat. L'operatiu s'ha centrat en diverses urbanitzacions del municipi on s'han detectat i tallat nombroses connexions il·legals a la xarxa pública. Aquestes actuacions formen part d'una campanya permanent per garantir la seguretat de les instal·lacions sovint precàries i en risc d'incendi i combatre les activitats il·lícites que solen anar vinculades a aquests fraus elèctrics. Si mirem el cap de setmana, el Fòrum per al Teatre i la Cultura ja ho té tot a punt per la seva gran estrena d'enguany. Aquest dissabte 16 i diumenge 17 de maig, el Teatre Clavé acollirà la representació del mètode Gronholm, una de les obres més reconegudes del dramaturg Jordi Galzeran. La trama situa l'espectador en un procés de selecció de personal per una multinacional, on quatre candidats hauran de sotmetre's a unes proves tan enginyoses com cruels. L'obra combina la tensió amb l'humor i explora fins on som capaços d'arribar per aconseguir l'èxit laboral. Segons ha explicat la presidenta de l'entitat, Sofia Gajardo, es tracta d'una producció exigent pel que fa al text i interpretació, ja que la quantia i agilitat dels diàlegs pretenen mantenir el públic en alerta fins a un final que promet no deixar ningú indiferent.
1: Doncs la podeu trobar el dissabte 16 de maig i el diumenge 17 al Teatre Clavé de Tordera a les 7 de la tarda. I aquesta obra tracta, bueno, és una comèdia i tracta d'una entrevista de feina on van quatre candidats i passen moltes coses, un embolic bastant heavy amb el qual després al final es desenvolupa tot i es veu el resultat. Ens fan falta aquests últims assajos que queden, però molt contenta de la feina que han fet tots els companys, tots els actors, i agraïda, la veritat.
0: El repertori de personatges està compost per tres actors i una actriu que interpretaran quatre candidats al lloc de feina. Cada un jugarà les seves cartes per aconseguir l'objectiu i des de la direcció s'ha assegurat que ens sorprendran en algun moment de l'espectacle. Els actors Joan Munger i Andrea Soler explicaven dos dels personatges de l'obra.
2: Em dic Andrea Soler, soc la Mercè de Gas i bé, vinc a fer una entrevista, la quarta ja, aviam si tinc sort i em donen la feina. I bueno, la Mercè és una dona amb moltes aspiracions i molt decidida a tot el que ella vol aconseguir.
3: Tenim en Joan Munger, que representa Carles Bueno, un home que ve del sector de la farmàcia, farmacèutic, i amb ganes de sortir d'aquest món, intentar aconseguir aquesta entrevista, sigui com sigui, però darrere hi ha un misteri.
0: Amb aquesta representació, el Fòrum per al Teatre i la Cultura referma la bona salut de l'escena local a Tordera, oferint una proposta de qualitat als veïns del municipi. Les entrades es poden adquirir a través dels canals habituals del Teatre Clavé, a través de www.teatreclavé.cat. Les representacions seran dissabte i diumenge a les 7 de la tarda.

0: La biblioteca acull demà la presentació del llibre Autisme, un canvi de mirada de l'autora Marta Caupena. Quan un infant rep el diagnòstic de TEA, no només se canvia la seva realitat, sinó també tot el seu entorn. Aquesta guia neix amb la voluntat de trencar mites, oferir suport i transformar la manera com mirem i acompanyem aquests infants. Caupena ens explica els motius de fer aquest llibre.
1: Els motius van ser tant personals com professionals. Per una banda, doncs, volia ajudar famílies a no sentir-se tan perdudes ni tan soles com quan vius amb aquesta realitat t'adones que falta molta informació, però sobretot molta comprensió per part de la societat. I d'altra banda, també volia oferir una eina útil als mestres i professionals, perquè moltes vegades tenen aquesta voluntat d'ajudar, però no sempre saben com fer-ho. I a vegades es queden a mig camí, no? Aleshores, el llibre neix precisament d'aquesta necessitat de facilitar camins, de generar empatia i d'entendre millor les persones dins d'aquest espectre.
0: En aquest sentit, al llibre aprendrem a reconèixer les necessitats dels infants, a crear entorns d'aprenentatge segur, a comprendre les seves emocions i a actuar davant conductes desafiants. La presentació serà demà a les 11 del matí a la Biblioteca de Tordera amb la col·laboració de l'associació AFET. I s'impulsa a partir de demà una nova edició del cicle Espai de Salut. Durant els mesos de maig i juny, Tordera posa en marxa aquest cicle, una campanya titulada Salut en Moviment, Cos, Alimentació i Benestar. Es tracta d'un conjunt de tallers totalment gratuïts i adreçat a adults, organitzats per la Taula de Salut Comunitària. Una programació molt variada i que s'estrenarà demà a 10:45 del matí al Parc de la Calistènia amb el títol Enfortim el cos. Des de l'organització recorda que totes aquestes activitats busquen crear espais de trobada i aprenentatge per millorar la salut física i mental dels tordarencs i tordarenques de forma activa i accessible. I el Consell Comarcal del Maresme obre les inscripcions per la segona edició del programa Enlairem el nostre projecte. Si tens menys de 35 anys, el programa ofereix 20 places gratuïtes que inclouen formació en intel·ligència artificial, un cap de setmana d'immersió en una masia rural per fer xarxa i, finalment, un procés de mentoratge individualitzat per polir l'estratègia de creixement. Les activitats començaran al juny, les places són limitades, per participar-hi només heu de presentar la vostra candidatura a la web del Consell Comarcal del Maresme.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Aquest dissabte a les 5 de la tarda el Municipal d'Esports acollirà el duel decisiu del Club Futbol Tordera. A l'última jornada de la temporada regular els torderencs arriben líders amb 69 punts, dos més que els Sils, i depenen de si mateixos per conquerir el títol de Lliga i aconseguir l'ascens directe a Segona Catalana. Tot i que un empat podria ser suficient gràcies a la diferència de 9 gols en el gol a Braix, una victòria evitaria qualsevol dubte i suposaria la desena victòria consecutiva de l'equip, una fita inèdita en els darrers anys del club. Al davant, però, tindran el Sant Feliu de Guíxols, el tercer classificat que lluitarà de valent per consolidar-se com un dels 6 millors tercers de la categoria i assegurar-se així una plaça de play-off d'ascens. Actualment ocupen la cinquena posició d'aquesta llista amb 60 punts, però estan seguits de prop de diversos equips. Una derrota al Municipal podria deixar-los fora de les fases, per la qual cosa el conjunt visitant, que compta amb el màxim golejador de la Lliga, es presenta com un rival d'alta exigència. A la mateixa hora, el Club Patí Tordera acomiadarà la temporada visitant la pista del GEC, amb els torderencs amb la cinquena plaça assegurada i els gironins, amb l'única aspiració de pujar fins a la vuitena posició. El partit es presenta sense pressió a la taula classificatòria. L'enfrontament, però, servirà per acomiadar Arnau Vila, que disputarà el seu últim partit. A més, es manté la incògnita sobre la continuïtat d'altres membres de la plantilla i del mateix entrenador, la renovació de la qual encara no s'ha anunciat. Una mica més tard, a 3:45 de la tarda, el CEP Tordera disputarà el seu darrer partit al pavelló dels Països Catalans contra el Cerdanyola. Amb la permanència ja garantida, les tordarenques volen oferir una darrera victòria a l'afició, que ha estat un pilar fonamental durant una temporada molt exigent. Amb la mirada posada en el curs vinent, el conjunt de Marc Alonso no baixarà els braços en els dos partits restants, amb l'objectiu de demostrar tot el potencial de l'equip i atreure futures incorporacions. Finalment, diumenge a les 6 de la tarda, l'Atlètic Club Tordera rebrà la visita del Cadaqués, antepenúltim classificat. El conjunt local buscarà segellar la tercera victòria consecutiva per encarar el tram final de la competició sense despenjar-se de la lluita per la segona plaça. Aquesta posició, que actualment es troba a 5 punts de distància, atorga l'ascens a preferent dues categories superiors. Podreu seguir el partit en directe del Club Futbol Tordera i del Club Patí Tordera a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera i també el segon canal, respectivament. I tota la informació esportiva ampliada avui a partir de les 8 de la tarda en el show diari de Ràdio Tordera.

0: L'Hospital Clínic ha rebaixat un 22% les emissions de CO2 derivades de la diàlisi en l'últim any impulsant el tractament a casa. Ha reduït l'aigua que es necessita per fer aquest tractament dels ronyons en un 40% al llarg de les darreres dues dècades. És una de les activitats assistencials amb més impacte ambiental i els experts fan una crida a requerir-lo, més encara tenint en compte que les malalties cròniques dels ronyons aniran en augment en els propers anys. Ens ho explica en la següent crònica, Maite Polo.
1: El clínic fa unes 65 diàlisis al dia i una tercera part dels pacients que han començat a fer aquest tractament en els darrers 3 anys han acceptat fer-se a la casa. Per autonomia, pel futur del sistema sanitari, asseguren els experts d'aquest centre, i pel medi ambient. Francesc Maduell és cap de secció de diàlisi del Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal i Rosa Ramos, directora de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia.
2: Aquí a l'Hospital Clínic, si fem 24.000 sessions de diàlisis a l'any, significa que podem... pot haver un consum entre 10 i 12.000 metres cúbics, això vol dir més de 4 piscines olímpiques a l'any.
3: Això ens situa amb un repte ètic molt clar, que com podem continuar donant la mateixa qualitat del tractament als nostres pacients, reduint al màxim el seu impacte ambiental.
1: Les malalties cròniques del ronyó aniran en augment els pròxims anys, entre altres motius per l'envelliment de la població. El 2050 podria ser la tercera causa de mort en els països desenvolupats.
0: El govern i els sindicats es citen per dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la taula sectorial d'educació amb la consellera Esther Niubó. El govern insisteix en millores per la inclusivitat, mentre que els sindicats exigeixen tractar també els millors salaris en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenir les convocatòries de vaga. Ens amplia informació Esther Minguell.
4: Els sindicats convocants de les vagues exigeixen al govern que reobri la negociació més enllà de l'acord del mes de març i que es pugui tractar de totes les qüestions que preocupen el col·lectiu. USTEC està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials ja en la propera reunió. Esperen que en la convocatòria de dilluns ja aparegui el tema agendat i, si no, no aniran a la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord en aquest marc sobretot.
4: Els altres sindicats exigeixen al govern propostes concretes i que porti solucions a l'emergència educativa. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Laura Gené, de la CGT.
6: Està silenciant la veu de la secundària, perquè el que ha portat avui és una proposta irrisòria sobre dotacions de l'escola inclusiva, que no funciona.
7: És un insult a tota la comunitat educativa, a totes les persones que s'estan mobilitzant. La conselleria, el departament, ha vingut sense cap proposta per escrit.
4: Els sindicats que van signar l'acord, Comissions Obreres i la UGT, presents també a la reunió, celebren que la resta de formacions s'afegeixin a la mesa per treballar en el desplegament de les mesures pactades.
0: Parlem del temps. El temps per aquest divendres i per al cap de setmana. Els detalls d'en Joaquim Serra.
8: I avui tornem a parlar d'un temps insegur aquí a la comarca. Al pas d'una línia frontal, amb aire fred al damunt, farà d'entrada que baixin les temperatures. Han baixat les mínimes i també baixaran les màximes, amb un ambient frescot en el dia d'avui. Fins i tot nevarà cap a l'àrea del Pirineu. Tornant aquí a la costa, aquesta darrera matinada hem tingut alguns ruixats irregulars, febles, poc importants, però aquesta tarda s'esperen precipitacions que es faran generals. Ja a partir del migdia poden afectar qualsevol punt del Maresme i començaria a millorar de cara al vespre. Cap a última hora de la tarda, vespre, és quan esperem que les clarianes vagin guanyant protagonisme. Però fins aleshores haurem tingut, com dèiem, xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca i que localment seran d'intensitat moderada. En general, no esperem grans quantitats de precipitació. Com ja hem dit, temperatures més baixes en una jornada a la qual el vent aquesta tarda bufarà del sud-est moderat i la situació marítima estarà dominada bàsicament per la maror, amb fins i tot marees de forta maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara demà dissabte s'espera un temps tranquil, un temps més estable. Hi haurà alguns núvols, sobretot a la tarda, sense descartar alguna gotellada en punts de l'interior cap al serrada litoral, però en general no esperem precipitacions. Evidentment, amb més sol, demà les temperatures pujaran especialment a les hores centrals del dia, amb vent que bufarà fluix com a molt lleugerament moderat de mar cap a terra i amb una situació marítima que continuarà una mica alterada, força remenada per la maró i per la mar de fons que tindrem a tot el litoral maresmenc. Diumenge el temps millora una miqueta més, per tant, temperatura que puja lleugerament, en una jornada a la qual al matí podem tenir alguns núvols, sembla que sense precipitacions, i a la tarda també predominaria el sol, però amb nuvolades que, entrada ja la nit de diumenge a dilluns, podrien deixar algun xàfec puntual. Poca cosa, tot plegat. Per tant, un cap de setmana en general tranquil, tot i que avui les precipitacions estaran a l'ordre del dia i, a més, les temperatures seran força baixes.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Què tal? Comencem nova edició del programa Patrulles en línia. Avui tenim amb nosaltres membres del cos de Mossos d'Esquadra, concretament tenim la Rosa i l'Enric, són de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'Àrea Bàsica de Protecció d'Arenys.
1: Policial.
0: Policial. Tenia l'Enric aquí apuntada, ho deixem millor en policial. Què tal? Com esteu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
1: Bon dia.
0: Venim a parlar amb vosaltres perquè ja fa uns dies, el 30 del mes passat, vau venir al nostre poble amb una diada que per vosaltres entenc que com el cos és una diada especial. Explicau-nos per què.
1: Sí, mira, concretament és la diada que li diem de les esquadres. I és la festa anual, per dir-ho d'alguna manera, que fem els Mossos d'Esquadra a nivell territorial i descentralitzat. El cos de Mossos d'Esquadra va néixer, se li diu, la data 21 d'abril del 1719, Valls, i bueno, va tenir una història al segle XVIII, al segle XIX, fins a principi del segle XX. Quan va esclatar la Guerra Civil, pues, es va dissoldre, van passar a ser un cos dependent de la Diputació de Barcelona i es va restaurar l'any 83. Per tant, des d'aleshores, més o menys, es va voler buscar un dia, com tenen també tots els policies locals, com té la Guàrdia Civil, com té la Policia Nacional, hi ha un dia que d'una manera o altra commemorem que som Mossos d'Esquadra i aprofitem aquell dia per guardonar tant a ciutadans com a policies, ja siguin Mossos com d'altres cossos, pues actuacions rellevants que han tingut que hi ha hagut durant el curs de l'any anterior. I això ho fem cada any, també de manera descentralitzada, amb una de les poblacions de l'àrea bàsica policial.
0: Concretament, és el dia, perdona, de les esquadres.
1: Li diem dia de les esquadres.
0: Així, a seques.
1: Sí, sí, és el dia de les esquadres. Llavors, l'organització dels Mossos, perquè l'entenguem una mica, a nivell de territori, és l'àrea bàsica policial d'Arenys, de Mar, cobreix tot el que és l'Alt Maresme. Per tant, des de la Riera d'Arenys, Arenys de Mar, Arenys de Munt, fins a tocar amb el Tordera. I dins d'aquesta àrea bàsica policial, quan que és un territori molt gran i amb molta població, tenim una comissaria de districte Pineda, que són els Mossos que directament donen servei a la vostra població. Per tant, cada àrea bàsica policial fa un dia de les esquadres. Llavors, per sobre nostre, territorialment, tenim regions policials. Concretament, la de la nostra, tot el Maresme, concretament, pertanyem a la regió policial metropolitana nord, amb seu Granollers, que també agafa el Vallès Oriental i l'Occidental. I el dia de les esquadres de la regió policial es va fer el dimarts passat, el dia 7 o el dia 6 de maig. I anteriorment, el primer acte que es fa de les esquadres és l'acte central. O sigui, és l'acte que agafa a tots els Mossos de Catalunya, que aquest ja fa uns quants anys que es fa el part del Fòrum a Barcelona, i en aquest, al ser l'acte central, doncs, ve el president de la Generalitat, ve la consellera, vull dir, ve una mica tots els tòtems i tots els caps del cos. Per tant, nosaltres som la tercera línia, en aquest cas com a àrea bàsica policial, i enguany pues sempre intentem anar a un poble diferent. L'any passat vam anar a Canet, fa dos anys vam anar a Sant Pol, l'altre vam anar a Pineda, i enguany ens va convidar l'alcaldessa que vinguéssim a fer l'acte enguany aquí al Teatre Clavé, i evidentment vam acceptar, i realment dir que tant el teatre com el seu personal, com l'Ajuntament, com l'alcaldessa, ens van acollir tots molt bé i va ser un acte que realment va anar molt bé tant per l'espai com per com es va desenvolupar.
0: És un tipus d'acte que any rere any tingui la mateixa estructura o van canviant i ja s'inclouen novetats?
2: No, és la mateixa estructura.
1: És igual. O sigui, som bastant... La policia som molt d'ordre, no? Com diem. I com a gent d'ordre, pocs canvis fem.
2: Hi ha un protocol i cada any es segueix el mateix protocol.
0: I a nivell més superior, que parlàveu d'un nivell mig, a nivell superior, també se segueix aquesta dinàmica de fer premis en funció, entenc, de la cobertura que s'estigui parlant, no?
2: Habitualment, als estants superiors, és a dir, al dia de les esquadres de la Regulació Policial Metropolitana Nord o la que sigui, o bé a l'Atac Central, s'entreguen medalles.
1: O sigui, medalles, què vol dir? Tenim dos tipus de condecoració. Una, que són les felicitacions, que al final, a nivell de record, és un diploma amb cartolina que t'explica que serà de felicitat, i el nivell superior, que ja és el... Bueno, és el típic que veiem quan veiem un policia o un militar que va amb tot allò a la solapa, doncs les medalles és el que es lliura, que ja vol dir que l'acte... Ai, que l'acte... Que una, dos, o has tingut una actuació molt rellevant o normalment el que es premia quan es dona una condecoració en forma de medalla és una trajectòria personal. Mm-hmm. Algú que du 20 o 25 anys i es premia això. I aquestes medalles no s'entreguen mai en els actes de les àrees bàsiques policials, sinó que es lliuren en les regions i en l'acte central. Mm-hmm. I en allà, a més, és on se solen lliurar també a molta gent de fora, una mica.
0: Gent de fora, en quin sentit?
1: Gent de fora, sobretot, estem parlant d'altres cossos. Policies nacionals, Guàrdia Civil, policies locals, protecció civil, bombers, sanitat, ensenyament, o sigui, gent que en el seu àmbit d'actuació ha tingut un paper important de coordinació amb els Mossos d'Esquadra i, per exemple, no sé què diria jo, pues la protecció civil de Martorell fa 20 anys que sempre es col·labora, que es coordina, que tal, doncs arriba un moment que igual plega el cap de Protecció Civil i per agrair-li aquesta col·laboració amb els Mossos se li lliura una medalla amb un acte d'aquests.
0: Un reconeixement d'aquest tipus pot ser que repeteixi en la vost, en aquestes esquadres que van fer, diguéssim, de la zona d'aquí i també repeteixi per importància amb altres de superiors o normalment un cop es premia ja està premiat? M'explico? O una actuació que potser ha sigut molt i molt destacada? Sí, per una mateixa actuació.
2: Només es premia una vegada.
0: Només es premia una vegada.
2: Sí, és molt, molt, molt rellevant que és...
0: Sí, que sigui extraordinari, no? Que sigui una cosa que no sigui molt habitual.
1: Algú que s'ha jugat la vida, però lo bèstia, allò de dir, és que ha entrat en una casa amb flames, s'ha hagut de posar una manta a sobre, ha tret algú i realment no s'ha mort de miracle. Clar, això ja considerem que no és una actuació rellevant, ja és molt més. Aquí és quan diem que sempre hi ha una condecoració en forma de medalla.
2: De medalla. O bé, un company que hagi patit mal en acte de servei. Doncs aquesta persona se li lliura una medalla en lloc d'una felicitació.
0: Mm-hmm. Les medalles, per entendre's, no se les porteu habitualment quan esteu de patrulla, sinó que són per també mostrar-les en esdeveniments especials, no?
1: Exacte. Sí. De fet, quan fem un dia de les esquadres, o quan fem una... O sigui, hi ha una sèrie d'actes on participem els Mossos que considerem que per la seva rellevància anem amb uniforme de mitja gala. Nosaltres, o sigui, seria una mica... Ara com ho diria jo? Saps el tricorni de Guàrdia Civil? El Guàrdia Civil no van amb tricorni pel carrer. Però quan un dia veiem per la tele que han fet un acte que hi ha el ministre per allà que passa revista, van tots amb tricorni. Quan la Guàrdia Urbana són a les Santes... Ai, les Santes. Són la festa major de la Mercè, que sóc de Mataró.
0: Exacte.
1: Perdoneu-me. Quan fan la festa de la Mercè a Barcelona, veiem la Guàrdia Urbana, que va amb aquells gorros alts i que van amb un... Doncs el nostre uniforme de gala, que és similar, és amb el gorra de plat. Ara ja anem tots amb la gorra aquesta estil...
2: Béisbol.
1: Doncs ens tornem a posar la gorra de plat i anem amb una mena de jaqueta que ens cobreix fins una mica per sobre dels genolls. Llavors, les medalles només es poden posar i les condecoracions quan anem amb aquesta jaqueta de mitja gala. Quan es va de treball no es pot posar. Per tant, no, està reservat per als dies especials.
0: Molt bé, doncs vinga, parlem d'aquest dia del 30 d'abril que vau venir aquí a Tordera. No sé si teníeu... Com vosaltres entenc o qui prepara l'organització de l'acte, qui decideix què s'inclou dintre de l'acte, què no s'inclou, qui entrega els reconeixements... Explica-nos una miqueta aquest previ d'aquestes esquadres d'enguany.
1: A veure, ho muntem directament des dels Mossos tot. El que sí que, evidentment...
0: Home, jo entenc això, però vull dir que...
2: L'oficina no, no. De relacions a la comunitat.
1: Exacte,
2: nosaltres.
1: Sí. Nosaltres ens dediquem a organitzar-ho tot i el que sí que fem, lògicament, és depèn d'on anem. Pues aquí, per exemple, hem vingut 3 o 4 vegades ja un parell de mesos abans i vam venir al teatre a mirar l'espai, parlar amb el seu director, amb els seus, pues amb el tècnic de so. Vull dir que sí que, evidentment, ens coordinem molt amb el primer, amb el lloc on hem d'anar, segona, amb l'Ajuntament, comunicació, alcaldia i també després amb la policia local, que és que a l'hora de... Perquè al final ens han de fer una reserva d'aparcament, han de tallar carrers. Per tant, anem a dir, ho encapçalem tot des dels Mossos de les Relacions amb la Comunitat de l'ABP d'Arenys, però ens coordinem amb l'espai on ho hem de fer-ho. Per exemple, en aquest cas, una cosa que ens ha passat aquí a Tordera, que no ens ha passat a altres llocs, és que des del teatre ens van oferir la possibilitat de tenir música en viu. Llavors teníem una persona, dins d'un duet que diu Opel Duet, que són persones que formen part de l'orquestra del Teatre Clavé, que ens van, una va estar al piano i l'altra era vocalista, i ens van fer, per exemple, tres peces musicals, 2 que les van triar ells, i sempre nosaltres acabem amb els segadors. Uh-huh. Normalment els segadors és apretar un botó i poses la música, doncs en aquest cas vam tenir uns segadors cantats en directe. Per tant, aquí va ser una cosa especial de Tordera que ens la van oferir. Però anem a dir, ho encapçalem tot de nosaltres i no varia gaire, a no ser que cada indret tingui alguna cosa que digui, mira, ja que esteu aquí, podem fer això, podem fer allò, podem fer l'altre.
0: Molt bé, l'acte ens explicaves, abans de micròfon tancat, que era un acte entre cometes, diguéssim, estàndard d'entrega de premis. Per tant, entenc això amb un vídeo de vosaltres mateixos, no?
2: Sí, creat per comunicació de Mossos. És un vídeo institucional. Es projecta a tots els actes relacionats amb el Dia de les Esquadres d'aquell any. Uh-huh. Normalment és un vídeo que està gravat i dedicat a una unitat del cos. Una unitat, no sé, doncs, investigació, seguretat ciutadana. Aquest any era en global. Sortien totes les unitats del cos i era un vídeo doncs, una mica adreçat a reconèixer la vocació de servei de la gent. Uh-huh. No? Quedava palès la vocació de servei.
0: Molt bé. El vídeo, després que hi havia parlaments o ja entràveu amb les entregues de...
2: Perfecte, la taula presidencial, que està composada per l'alcaldessa i 5 comandaments de les nostres comissaries, tant d'Arenys com de Pineda. I dona l'inici l'acte al Parlament de l'inspector cap de la comissaria d'Arenys.
0: Uh-huh. Va adreçar algun missatge especial, concret, que vulgueu també traslladar a la ciutadania?
1: No, jo, va adreçar més missatges a la vostra alcaldessa.
2: I que va estar molt bé, per cert.
1: Que, a veure, el nostre inspector va fer un reconeixement una mica en general a la col·laboració amb altres cossos policials, a la col·laboració amb els ajuntaments... Va agrair, evidentment, a l'espai cedit, va dir que va fer un petit estat de la qüestió sobre els delictes i sobre, o sigui, una mica de dir, pues, a Tordera del darrer any, pues, per exemple, han baixat els furts, han baixat els robatoris amb vehicles, però ha pujat alguna altra cosa, o sigui, fa una mica un estat de la qüestió de com tenim la seguretat en la població. Hem de tenir en compte que l'acte dels esquadres no és un acte obert, és un acte tancat. O sigui, la gent no pot assistir a l'acte dels esquadres.
0: Està interessant per saber.
1: Sí, vull dir que no perquè vinguem a Tordera, és allò, qui vulgui venir. Tothom ve per invitació. Per tant, qui ve, bàsicament? Venen des de gent de cossos policials, representants de tots els ajuntaments de la comarca, regidors, els de Tordera, per exemple, van venir, em sembla que són 17 regidors, sembla que van venir 13 o 14, incloent l'oposició, i llavors venen tots els familiars dels condecorats.
2: I judicatura,
1: i bombers, i protecció civil. Uh-huh. O sigui, es convida molta gent, però tots és per invitació. O sigui, un ciutadà de Tordera que passa per allà al teatre i mira què estan fent, no el deixarem entrar, sobretot per un tema de seguretat. Uh-huh. Per tant, el missatge, clar, quan dic que adreça aquest missatge explicant una mica, és perquè també la platea que té és una platea que està ja una mica... que sap de, o sigui, que està interessat en saber com tenim la seguretat a la població. I, en canvi, l'alcaldessa sí que va entrar una mica en problemàtiques concretes, com són les ocupacions, com són les punxades de llums, com són el tema de la reincidència. Per tant, sí que va entrar una mica en les problemàtiques que més directament afecten a la població i com demanant d'una manera o altra que hem d'intentar solucionar aquests aspectes.
0: Molt bé, els reconeixements, que suposo que és el gruix de l'acte, quins entren, quins no entren, qui ho decideix? Teniu problemes, de vegades, a l'hora d'elaborar aquell llistat o està tot molt clar?
2: Bueno, com ha dit l'Enric, l'any en curs es feliciten actuacions de l'any anterior. Aleshores, normalment, es fa un recull de totes les actuacions destacades que poden ser susceptibles de ser felicitats als agents, ciutadans o persones que hagin participat, i es fa una prelació. Dintre d'aquesta prelació es trien les més importants i són aquestes les que se'ls lliura la felicitació.
0: És complicat triar aquestes? Ja teniu debat o normalment està força clar?
1: Sí, hi ha debat, perquè al final n'hi ha algunes que no té cap dubte, perquè quan parlem d'actuacions destacades està clar que dins del destacat, per això fem la prelació, perquè acabem dient, aquesta és la número 1, perquè, no sé, pel que sigui, després ell ja us donarà algun exemple. Uh-huh. I, clar, després hi ha com un batibull de moltes que estan per allà mateix. Llavors, què passa? Que nosaltres fem una prelació de 70 o 80, però al final, normalment, està limitat. Clar, tu no pots donar 80 o 90. Et diuen, en teniu 45. Això, normalment, des de la regió, ens acaben donant més o menys un topall de condecoracions de felicitacions que podem donar aquell dia. I precisament aquesta tasca difícil de fer la prelació, perquè els 10 primers són fàcils,
0: clar,
1: perquè aquests saps que entren, fins al 20 també. Però quan ja estàs fent, vale, del 30 al 50, què posem? Perquè saps que n'hi ha alguns que quedaran fora. I aquí també és cert que nosaltres tenim, dins de l'àrea bàsica policial d'Arenys, cada comissaria té una sèrie d'unitats. Les dues més importants és la Unitat de Seguretat Ciutadana, que perquè ho entengui la gent que ens escolta, són els que van uniformats amb el cotxe patrulla, i l'altra unitat important és la Unitat d'Investigació, que són els de la secreta, també, com la gent es pugui entendre.
2: Últimament, sí, sí. Reconeguda com la secreta. Sí.
1: Per tant, aquestes són les dues unitats centrals, i llavors tenim petites oficines, tenim la gent que recull denúncies, l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, tenim el grup d'atenció a la víctima, que són sobretot violència domèstica i de gènere, tenim l'Oficina de Relacions amb la Comunitat, tenim el grup d'ordres, o sigui, tenim petits altres nuclis. Llavors, què passa? Que has d'intentar, d'una manera o altra, que tothom estigui bastant ben representat. Llavors, aquí és on t'has de fer una mica aquest joc de mans de dir, hosti, de 40... M'invento ara. Les 36 que hem posat davant són totes de Seguretat Ciutadana i d'investigació són del 40 en enrere. Pues, intentes que cada unitat d'una manera o altra se senti compensada. Igual que amb els ciutadans. També tenim ciutadans que en un moment donat ens han donat pues, des d'un furt que hi ha al carrer que algú l'atura, des d'un robatori que algú truqui i ens avisa. Doncs aquí també, d'una manera o altra, també mirem de que els ciutadans també apareguin, potser la col·laboració d'algun policia local també. Llavors sí que és cert que a partir de la 20 en enrere fem una mica de politiqueo per intentar contentar una mica tothom. I a vegades sempre passa que potser premies algú que ha fet exactament el mateix que un altre que no està premiat, però potser aquest que no està premiat el vas premiar l'any passat, en canvi l'altre... Sempre juguem una mica amb això. Però al final, la gent que no està premiada sí que els hem reconegut d'una manera o altra. Nosaltres, tothom que té una actuació, fem una cosa que diu comunicat d'interès, comunicat de reconeixement intern... I en això ho publiquem internament a dintre de tots els Mossos i sí que cada cop que ho fan actuació pues fem un escrit dient el passat dia el nostre company o el ciutadà tal tal ha fet això i allò. Per tant, d'una manera ara te reconeix, però potser no tothom es pot condecorar perquè en tot té un topall.
0: Molt bé, entrem més en matèria. No sé, imagino que vau donar moltes de felicitacions, de reconeixements. Potser tampoc seria qüestió de detallar-los tots.
2: Una però... trentena, crec que aquest any, 33 o així.
0: D'àmbits molt diferents eren?
2: Sí, doncs, es van, com ha dit l'Enric, es van felicitar 5 ciutadans, des d'un senyor que anava amb la seva moto, és testimoni d'un robatori i decideix seguir a l'autor, fins que es topa amb un cotxe patrulla, l'aturen, el detenen i el senyor no només amb això, sinó que recula per recuperar els objectes sostrets que la persona havia llançat per la finestra, no? I llavors, doncs, dius, home, la implicació d'aquest home, doncs, val la pena reconèixer, no? O un altre ciutadà que, junt amb dos companys de Mossos, van entrar en un domicili en flames, amb tres persones d'edat avançada atrapades a l'interior, i les van treure sense que ningú resultés ferit. Doncs aquest senyor, doncs, se li agraeix també doncs, la seva col·laboració, no? I l'ajuda. O un altre ciutadà que, caminant pel carrer, veu com una persona està fet un robatori interior de vehicle i decideix amb el seu telèfon mòbil gravar el robatori, passar aquestes imatges a les nostres unitats i es va procedir a la detenció d'aquesta persona. Llavors, són gent que altruistament decideix col·laborar amb la policia, no? I de veritat es facilita molt la feina. Després, aquest any només hem tingut una felicitació d'un membre d'un altre cos, que va ser el vigilant de Sant Iscle, que va trobar una plantació de marihuana amagada a la muntanya i, bueno, doncs, en gravacions de vídeo i tal, es va poder identificar a l'autor, detenir-lo i desmantellar la plantació.
0: Molt bé.
2: Després sí que es reconeix habitualment les actuacions fora de servei. Tenen un plus de qualitat. Llavors, moltes vegades tenim actuacions de companys fora de servei. Aquest any hem reconegut a un company que d'aquí, de la vostra població, que està fora de servei, va identificar una persona que estava escapolida de presó, que tenia també diversos ordres de detenció i va procedir a la detenció d'aquesta persona trobant-se fora de servei. I això també doncs, és algo meritori, no? Que fora de...
0: I casualitat, no? Segurament, sí, també, perquè se'l devia trobar.
2: I veure'l, el va reconèixer, va dir, ostres, doncs aquest és aquell que té una ordre de detenció, que està escapolit de presó, i ell va procedir a la detenció.
1: I implicació. Perquè,
0: clar, clar.
1: Perquè pots fer el mateix i dir,
2: fusta,
1: jo no veig res, ningú sap que jo sé que aquest...
0: Clar.
1: Potser sí que un dia estàs a una farmàcia, hi ha un atracament, i ets de la població, aquest és mosso, no fa res, aquí potser ves més obligat, però un cas com aquest, clar, tu pots dir, ui, no l'he vist, i en canvi t'impliques. Per tant, és allò que diem de la vocació, no? De gent que sense que ningú li obligui, pues, posa un plus de més mentre està potser amb el seu fill,
3: anant a comprar i li diuen, nen, espera, que he de fer una cosa. I això, evidentment, t'ho pren.
2: I aquest any hem tingut un reconeixement especial per una treballadora de la nostra comissaria d'Arenys, que després de 24 anys d'estar treballant amb nosaltres, doncs es jubila i doncs es va decidir que un reconeixement públic a la seva feina, és una persona que ha col·laborat sempre a les tasques de l'intre de la comissaria i se li va lliurar una felicitació.
4: Això no passa sempre, és a dir, quan algú es jubila no necessàriament ha de rebre un reconeixement, no?
2: No. Això va ser una menció especial a aquesta persona que és fora del cos, vull dir, no és una persona externa, No és una policia. I vam decidir, com que clar, som molts anys treballant amb nosaltres, i se li va reconèixer.
3: Sí que és cert que la gent que se'ns jubila, si realment han tingut una trajectòria laboral, ja no diré destacada, però com a mi, que s'han involucrat amb la feina, que són gent, bueno, que sempre han donat tot el que han pogut d'ells mateixos, normalment se'ls dona una condecoració o una felicitació a la seva trajectòria. Però no és obligat, perquè hi ha gent que se'n jubila i diu, bueno, la teva trajectòria potser no és gaire destacada. Per tant, no és allò que dius a tothom que jubila se li dona, sinó que sí que abans que jubilin intentem d'una manera de dir aquesta persona ha sigut un mosso d'esquadra de 30 anys, potser no ha tingut cap cosa com per dir li vas jugar a l'amor un dia o no, perquè això també a vegades t'hi has de trobar.
4: Sí, clar.
3: Igual algú té 30 anys i no ha estat mai en un edifici en flames, no ha vist mai algú ofegar-se com per tirar-se l'aigua i a vegades estàs de cop i volta, és una cosa en què pots fer una cosa, pots actuar d'una manera ràpida i salvar-lo, però és que a vegades dius que no salva mai ningú perquè no m'he trobat a ningú qui salvar-lo. Però clar, aquesta persona podria arribar que dius, mira, després de 30 anys marxa sense pena ni glòria i acostumem a fer aquestes felicitacions a la trajectòria. Mm-hmm. Però ja et dic, no és obligat, perquè hi ha gent que la seva trajectòria no serà molt recordada en el cos de Mossos, com passa amb totes les coses. Mm-hmm.
2: Bueno, aquest any sí que hem tingut dos companys felicitats, a banda del de l'incendi, doncs altres companys que han salvat la vida a les persones. Un en concret era un senyor que s'estava ofegant al mar, i el company no va dubtar en treure's el cinturó i llençar-se la mà i salvar-li la vida. I una altra, una persona que havia estat ferida per una blanca, s'estava sagnant i li va fer un torniquet i li va salvar la vida fins a l'arribada de serveis d'emergència.
4: Com no som conscients dels ciutadans, en general, que encara que sigui la nostra comarca, passen moltes coses.
2: Sí, moltes. I a vegades la gent no té la visió aquesta de la policia
3: assistencial.
4: Sí, clar.
2: És molt saps? Més gens que tenen una imatge de la policia amb el que han denunciat, saps? Més que no aquesta part, com ha dit l'assistencial, que hi ha molta, és un gruix important de la nostra feina.
3: Jo diria que com en la nostra zona fem més de policia assistencial que de policia repressiva.
2: Repressiva, sí.
3: Potser en altres zones no. Potser si estàs a Ciutat Vella Barcelona toca més la feina repressiva. Però aquí al Maresme, en diferència, quan tu mires, evidentment, tot el que anem fent, va, que, o sigui, tu cada dia entres al matí pots mirar tot el que ha passat el dia abans i les actuacions que hem tingut, i veus que n'hi ha moltes que tenen un caràcter assistencial. Inclús, per exemple, quan algú hi entra a robar a casa, tu vas allà a donar una assistència. I clar, s'entén que d'una manera o altra aquesta assistència pot ser o molt bona, pot ser regular o pot ser dolenta. Tu pots realment ajudar, posar-te en el... Si tenim patir amb la persona que hem robat, intentar donar consells, o podries anar allà i dir, hola, com es diu? Doni'm el nom i ja vindran els meus companys de la científica, m'ha fet el banal. Per tant, moltes vegades som la primera línia, un accident de trànsit, ets el primer que arribes. Per tant, aquesta part assistencial, de fet, és més important, ja et dic a nosaltres, que la part repressiva. De fet, sí. És amb la que, com és normal, amb la que estem més orgullosos del que hem fet. Vull dir, anar darrere d'un lladre i detenir-lo dona cert orgull, però tens molt més orgull quan pots ajudar una persona d'una manera o altra que no pas, o sigui, és el que ens omple més en vocació, és poder ajudar les persones.
4: Mm-hmm. Ens hem quedat sense temps. No sé si en tenim molts d'actes o de tipus d'actes que s'hagin permet en l'edició de Guaya.
2: Bueno, a grosso modo, el que hem parlat, detencions de persones que estaven fugides de presó, que tenien ordres pendents de detenció, des de persones que els hi va salvar la vida, hem posat com a exemple l'incendi, la persona que estava ofegant al mar, el noi que s'estava sagnant, i després diferents investigacions de tema tràfic de drogues, que hem tingut diversos casos des de la resolució d'un narcoassalt, que és el típic robatori que una banda rival efectua
5: a l'altre per robar-li la droga. Són investigacions complexes perquè requereixen doncs, de tirar el fil i arribar a identificar els autors. O uns companys que van anant per la carretera, veuen circular en una furgoneta sense llums, decideixen aturar-la i portaven dintre 16 quilos de marihuana i força de diners en efectiu. Doncs, més o menys, a trets generals, doncs, és les felicitacions d'aquest any.
4: No sé si es concentren molt en algunes zones. Té a veure que siguin nuclis amb molta població, que normalment hi ha gent més intervencions d'aquest tipus, o esteu...
3: No, però m'explico.
4: Hem de passar de tot en general.
3: Pot passar de tot, però és evident que hi ha més actuacions fetes amb el gran...

0: Vull agrair aquesta voluntat de convidar-nos i aquesta voluntat d'ajudar en tot el que fes falta perquè l'acte transcorregués de manera impecable.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies des de l'oficina de relacions amb la comunitat d'Arenys, la Rosa i la Bec, que avui hem vingut aquí als nostres micròfons per atendre. Gràcies i fins la propera.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: Italiana.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquí on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui?
2: Avui descobrim una qüestió que és molt útil a la vida quan viatgem. Perquè parlarem de retards i cancel·lacions en els vols.
1: I tant, ens fan anar de corcoll, a vegades.
2: Exacte. De fet, a mi m'hi van fer anar una vegada.
1: I què et va passar?
2: Sí, per això crec que és interessant. Doncs el que em va passar és que jo tornava de París. Estava a l'aeroport i recordo que ens van endarrerir el vol una hora o així. Fins aquí forma part, diguem, de la normalitat.
1: Però bueno, una hora pujar, de la normalitat?
2: Forma part de la normalitat en la que no podríem reclamar. Deixem-ho aquí, és una mena de prèvia que faig abans d'entrar.
1: Ho veurem ara, no?
2: Ho veurem ara, exacte. Per això dic que forma part de la normalitat. Això és com els Rodalies, que et diuen que són puntuals, però no tenen en compte quan passen de 10 minuts. Dius, home, clar, així qualsevol. En tot cas, jo estava a París, jo era a París, i allà vam tenir aquest endarreriment d'una hora i vam pujar a l'avió al final. Estant dins de l'avió, van estar fent diverses maniobres i recordo que allà va passar ben bé una altra hora. Clar, en tot aquest impàs de temps, la tripulació va haver de canviar perquè ja, si haguéssim volat en aquell moment, ja sobrepassava el temps que podia estar en feina.
1: Treballant.
2: I aleshores vam haver d'esperar que arribés la següent. Per tant, ens van tornar a baixar de l'avió. Vam estar esperant en l'aeroport i crec que en total